l'altre dia i, de fet, així continuarà també al llarg de les properes jornades. Avui la calor serà intensa i arribarem a fregar els 35 o 36 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, fins als 33-34 graus en alguns indrets de l'Ebre, també del Pla de Bages, cap als 30-32 graus a l'interior gironí. Ara bé, a hores d'ara ja s'estan inflant alguns núvols que acabaran desembocant en alguna tempesta local. Primer cap al Prepirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà i la Vall de Ribes, per tant, l'oest del Ripollès. Però atenció, perquè al llarg de la tarda les tempestes, especialment amb vent, s'aniran desplaçant a gran part de les comarques de Lleida, les més fortes entre la Noguera, el Solsonès i també el nord de la Segarra. Remarquem, compte amb el risc d'incendi perquè les ventades seran sobtades. Quan més a prop del mar, més sol i més xafogó. I així continuarà també el dimarts. Poques tempestes, només alguna de tarda ben despistada. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem de la necessitat de protegir-nos del sol per prevenir el càncer de pell. En parlarem amb el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa. Acabarem la primera hora amb la tertúlia esportiva per analitzar la 13a Champions del Barça d'handbol, el debut en el Mundial de la Roja, la derrota per la mínima del Sabadell en la final del play-off d'ascens a Zamora i la final de la Lliga ACB. A partir de les 5 coneixerem el terrassenc Lluís Martínez, que és camioner. Continuarem amb ciència per parlar d'il·lustració científica amb Maria Àngels Vilella i acabarem amb cultura per referir-nos al Club d'Escriptura Ribera Baixa del Prat amb Yolanda Soriano, gerent del Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa i alguns dels participants. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat, que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Un grup d'autores de Terrassa ha impulsat Teixint Històries, una nova associació que neix com a punt de trobada per a dones vinculades a la literatura. L'objectiu d'aquesta associació d'escriptores de Terrassa és crear comunitat al voltant dels llibres i l'escriptura per donar suport a les autores locals, especialment en els seus inicis, quan obrir-se camí és més difícil. Durant l'acte de presentació, les autores van poder presentar les seves obres i compartir experiències amb persones del sector, generant un espai d'intercanvi i d'aprenentatge. Tot i que el col·lectiu encara està en una fase inicial, les lectores són una peça clau, ja que la intenció és créixer per integrar més veus i mirades. La iniciativa vol ser un referent a la ciutat, teixint una xarxa que connecti el talent local amb la ciutadania a través de la passió pels llibres. Per això, el que s'han proposat és facilitar la presència de les seves sòcies en fires de llibre i altres esdeveniments culturals, a més de fomentar l'autoedició i l'intercanvi de coneixements literaris entre les seves membres. També un dels objectius és organitzar cafès literaris, presentacions, tallers, xerrades i altres activitats culturals.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Juli Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. L'Ajuntament de Sabadell ha posat en marxa una campanya per sensibilitzar els joves sobre les violències masclistes en entorns digitals. La iniciativa vol alertar sobre conductes de control, assetjament o intimidació que es produeixen a través de les xarxes socials i altres eines digitals. La campanya, que ja es pot veure a diferents punts de la ciutat, posa el focus en situacions que sovint passen desapercebudes o es consideren normals, com ara revisar el mòbil de la parella, exigir contrasenyes, controlar la ubicació o compartir continguts personals sense consentiment.
0: Gràcies, Júlia. I al Litoral Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. El Joventut va tancar ahir la seva participació a la Lliga ACB i va posar el punt i final a una temporada on, a banda de la decepció d'Europa, ha tret nota alta. Els verd i negres van perdre contra el València Bàsquet per 75-87 i un clar 3-0 a l'eliminatòria de semifinals. El Palau Olímpic va ser una festa amb 10.142 espectadors que van crear un ambient increïble però que no va ser suficient. Els valencians van dominar des del salt inicial i un parcial de 0-16 al final del tercer quart va ser definitiu. El base Guillem Vives, que podria haver jugat el seu últim partit amb la penya, lamentava no haver pogut competir més.
4: Frustració, perquè al final no hem pogut competir contra ells. Un final igualat, que és el que buscàvem, no ens ha donat per fer-ho, i és veritat que ells tenen un talent i una capacitat enorme, però ara mateix el que et queda és la frustració de dir, ostres, els podríem haver competit millor i res més. Felicitar-los, perquè és veritat que ells han fet una sèrie increïble, però ens quedem amb aquest regust de boca actual de frustració.
3: El tècnic Dani Miret va posar en valor que l'equip s'havia deixat la pell, però s'havia quedat sense benzina.
5: Quan es perd, com hem perdut avui, que hem donat el 110%, penso que està al nivell de les victòries. Penso que l'equip s'ha buidat, s'ha vist clarament que hi ha hagut un tema de desgast que no m'ha arribat a més, però el que havíem de demanar, que és lluitar contra un equip gegant, ho hem fet, s'ha vist com hem lluitat i superorgullós de l'equip.
3: S'espera que avui el Club Verd i Negre convoqui els aficionats per fer un comiat amb els seus jugadors.
0: Gràcies, Martí. Seguim al Litoral. Des del Prat de Llobregat ara ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
6: Bona tarda. El PSC ha celebrat la 29a edició de la trobada socialista del Prat al Parc Nou, un esdeveniment on el portaveu del PSC al Prat, Juan Pedro Pérez, ha anunciat la seva candidatura a les eleccions municipals del 2027. Pérez ha situat la seva candidatura en l'actual context polític i ha reivindicat la necessitat de centrar l'acció política en les preocupacions de la ciutadania. En aquest marc també ha rebutjat la corrupció i la desinformació.
7: Hay algunos que lo han hecho mal, muy mal. Pero el PSOE aquí ha sido tajante, expulsados de forma inmediata y sin titubeos, porque aquí no queremos corruptos. También quiero ser el alcalde que luche contra la confrontación y la crispación. Quiero ser el referente de la lucha contra las fuerzas de la derecha. Un alcalde que no tolere los bulos ni las mentiras en las redes sociales.
6: A l'acte hi ha participat la viceprimera secretària d'Acció Política del Baix Llobregat, Sònia Guerra, que ha posat en valor les polítiques impulsades pels socialistes i ha reivindicat el paper del partit davant d'altres models polítics. A l'acte hi han assistit unes 500 persones que, tot just després dels parlaments, han gaudit d'una paella sota l'ombra dels arbres.
0: Gràcies, Víctor. Tornem al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Una victòria per 0-1 a Sant Cugat serveix per posar el colofó de la temporada de l'Hoquei Club Castellà, que s'ha tancat amb l'ascens del segon equip a Primera Catalana. Els de Josep Antoni Pérez aconsegueixen situar els seus dos equips en les dues màximes categories de l'hoquei patins català, per primera vegada en la seva història. El que fa només quatre temporades era impensable, amb el primer equip a Segona Catalana lluitant sense èxit per l'ascens a Primera, ha passat a ser una realitat amb el primer equip ara a Nacional Catalana i el segon a Primera. Després d'haver acabat en cinquena posició del grup A, res podia predir que els grans tindrien opcions d'ascendir. Al davant, un dels clubs amb una de les bases més àmplies de Catalunya, el Sant Cugat, que va acabar en segona posició del grup B. Els santcugatencs, amb equips a Hockey Lliga, Hockey Plata i Nacional, també volien situar un equip en la quarta categoria i completar l'escala per poder tenir el passadís ideal per la seva base. Al davant, però, es van trobar un efectiu castellà que va saber buscar els punts febles del rival, després d'haver empatat a 3 en l'anada. Un solitari gol de Jan Canudas va desfermar l'eufòria per aconseguir l'objectiu de l'ascens en el segon play-off d'ascens que han jugat els equips sèniors del club aquesta temporada.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sara Vella.
9: Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra aquest 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la taula de la gent gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central de la commemoració ha estat una marxa de sensibilització que ha sortit a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i ha recorregut diversos carrers de la ciutat amb el lema «Prou maltractament a la gent gran». Al punt final de la marxa a la plaça de la Vila s'ha llegit un manifest institucional que també celebrarà el ple municipal de juny. El text posa de relleu que el maltractament a les persones grans constitueix una vulneració dels drets humans i fa una crida a la societat i a les institucions perquè actuïn de manera decidida per erradicar-lo. El manifest recorda que cap forma de maltractament és acceptable i reclama més sensibilització, prevenció i recursos per garantir la protecció efectiva de les persones grans.
10: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
0: Dissabte se celebrava el Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell, un tema que ens fa pensar en la importància de protegir-nos del sol i detectar a temps possibles lesions cutànies. El càncer de pell és el més freqüent, però també un dels més prevenibles. Més del 80% dels casos es podrien evitar amb bons hàbits. Alba Triadón ha parlat amb el dermatòleg Alejandro Lobato.
11: Doctor Lobato, molt bon dia, benvingut.
12: Bon dia.
11: Gràcies per acompanyar-nos.
12: A vosaltres.
11: Quina és la incidència que té el càncer de pell a casa nostra?
12: Doncs mira, es parla de que cada any hi ha uns 300 casos de càncer de pell per cada 100.000 habitants, i això traduït en altres números vull dir que, per exemple, més del 50% dels pacients per sobre dels 65 anys tindran un càncer de pell, i d'aquests, fins un 25% tindran dos o més càncers de pell. És veritat que també hem de distingir, no?, entre els diferents càncers de pell que hi ha.
11: Ha augmentat la incidència d'aquest tipus de càncer en els últims anys?
12: Sí, es parla de fins un augment del 4% de casos cada any, i això moltes vegades és degut als hàbits que tenim amb el sol.
11: Ara parlarem també de la prevenció, que és un factor clau per no arribar en aquest moment. Sovint sentim o llegim als mitjans, no?, que el càncer de pell és un dels més prevenibles. És cert això?
12: Sí, és molt cert, perquè sempre els dermatòlegs, els pacients, diem que la pell té memòria, oi? I moltes vegades, per prevenir aquest càncer de pell o per disminuir la probabilitat de càncer de pell en l'edat adulta, és molt important la fotoprotecció, sobretot des de la infància, i educar els nens en aquesta fotoprotecció.
11: De càncers en dermatologia es distingeixen principalment dos tipus de càncer de pell. Parlaríem del melanoma i el no melanoma. Quines són les diferències que hi ha entre aquests dos tipus de càncer?
12: Doncs, com ben has dit, a grans trets, de diferenciem entre el melanoma, no? Diguéssim que és el, també, afortunadament, és el menys prevalent, però el, és el que més mortalitat pot tenir. I, per altra banda, parlem de càncer no queratinocític, no? Doncs aquí englobaríem el carcinoma vasocel·lular, que sí que és el, la neoplàsia, el càncer de, més freqüent fins i tot en l'ésser humà, i després el carcinoma epidermoide, que no és tan agressiu com el melanoma, però sí que de vegades hi ha zones que tenen més risc de poder metastatitzar i per això també hem d'estar molt, molt, molt a l'hora de diagnosticar-ho i tractar-ho.
11: Abans, quan li preguntava, no, si era veritat que era un dels càncers que podíem prevenir, vostè em deia que sí. Quins són els principals factors de risc per desenvolupar un càncer de pell?
12: Mm-hmm. Doncs hi ha diversos factors de risc que es descriuen. Entre ells parlaríem sobretot de les cremades durant la infància, cremades de segon grau, que són aquestes que tenen butllofes. Per una altra banda, també els pacients amb fototipus clars, que tenen el pèl clar, que són rossos, que són pèl roig. També pacients que hagin tingut antecedents de càncer de pell familiars o fins i tot personals. Pacients que poden estar en un estat d'immunosupressió, per exemple, pacients trasplantats d'algun òrgan, pacients que, per exemple, hagin rebut radioteràpia en alguna zona del cos, o fins i tot, bueno, això és més poc freqüent, però intoxicacions per alguns metalls pesats també en edats més primerenques.
11: Vostè deia, les cremades del sol durant la infància i l'adolescència són especialment complicades, no? Cal tenir-les en compte. I no sé si ho relacionem amb això que ens deia, la pell té memòria. És molt determinant què ens passa durant els primers anys de vida a la pell?
12: Sí, es parla de que aproximadament un 25% de tota la radiació ultraviolada que rebem durant la vida, el 25% es rep per sota dels 20 anys. I aquest és un moment molt vulnerable perquè són les nostres cèl·lules, diguéssim, que tenen una activitat molt important, hi ha molta replicació del DNA, i això fa que, si hi ha cremades, es vagin acumulant aquestes mutacions que, amb el temps, poden contribuir al desenvolupament de càncer de pell.
11: Sovint es diu allò, no? És millor prevenir que curar. En el cas del càncer de pell, les dades, ho dèiem al principi, indiquen que en més del 80% dels casos es podrien evitar amb uns bons hàbits. Uh-huh. A consulta, vostè, pel que veu, creu que la ciutadania en som conscients o encara ens exposem una mica, per dir-ho col·loquialment, de forma temerària al sol?
12: Jo crec que no gaire, no som molt conscients, entre altres coses, perquè, bueno, a tothom ens agrada el sol, no? Vivim a un lloc on hi ha molt de sol, ho relacionem amb l'estiu, amb la vida social, i això fa que ens agradi molt. I els pacients, moltes vegades, quan venen a consulta, ens pregunten si podem prendre el sol, no? I, bueno, sempre expliquem una miqueta les mesures que s'han de tenir en compte a l'hora d'evitar o disminuir aquesta exposició solar.
11: Quines són aquests consells pràctics que hauríem de tenir en compte quan estem exposats al sol per protegir-nos?
12: Doncs, sobretot de cara a l'estiu, és molt important evitar l'exposició solar en les hores centrals del dia, no? Entre les 12 i les 4, aproximadament. Després, també, coses molt senzilles que podem fer servir és barrets, ulleres de sol, màniga llarga, que sigui una miqueta fresqueta, i després també, per suposat, fer servir protecció solar.
11: Això seria si anem a la platja, per entendre'ns, no? Evitar aquestes hores i tot això, però en el dia a dia, fins i tot quan no és estiu, quins serien uns bons hàbits?
12: Doncs, sobretot això, el fer servir un protector solar a les àrees fotoexposades, sobretot la cara, les mans, el coll, perquè tot i que no tenim la idea de que estem prenent el sol ens dona en aquestes zones, i de fet són les zones on més probabilitat hi ha de que aparegui algun càncer de pell més endavant.
11: Clar, protector solar, i aquí ve la gran pregunta. Com triem un bon protector solar? No sé si són els mateixos per a tothom o dependrà de la nostra edat i de la nostra tipus de pell, de la nostra casuística. Com ho fem per triar el millor? Quin és?
12: Doncs mira, sempre diem que el millor fotoprotector és el que fem servir, un que ens agradi, que el fem servir. Sí que hem de dir que per sota dels 6 mesos els nens, els nadons, hauríem d'evitar una fotoexposició directa al sol, per això hem de fer servir una protecció solar física amb roba, amb ulleres, amb barrets. I ja per als nens més petits, entre els 6 mesos i els 6 anys més o menys, poden fer servir fotoprotectors que es diuen minerals o amb filtres inorgànics, perquè no s'absorbeixen. Vale. Uh-huh. I més endavant, qualsevol protector solar podem fer servir amb un SPF, amb un factor de protecció de 50, estaria bé.
11: I com ens ho hem d'aplicar per fer-ho bé? Pues quines són? Que a vegades segurament ens descuidem algunes zones, no? Sí. Perquè no en som conscients.
12: Sí, això també hem de tenir en compte, que moltes vegades ens posem el protector solar i ens oblidem d'algunes zones més sensibles, no? I com són les orelles, la part on no arribem de l'esquena, les mans, les ungles també, i bueno, sempre si podem tenir alguna persona al costat que ens pugui ajudar, millor.
11: Clara, deia les mans i les ungles, m'ha sorprès posar-se sí. protector solar a les ungles, i moltes vegades fem allò, que ens posem la crema i després ens rentem sí. les mans, justament, sí. que és una de les parts que queden més exposades. Li preocupen els discursos que veu a les xarxes d'aquests negacionistes de la crema del sol, que últimament doncs, n'hi ha més d'un? Què els diria a la gent que se'ls ha trobat fent scroll o que fins i tot se'ls escolta?
12: Sí. Doncs, bueno, jo el que he de dir és que, sobretot, els professionals que en parlem del tema del sol, no? Els dermatòlegs i altres professionals, som persones qualificades, que hem estudiat, i que les nostres, no opinions, sinó que les nostres afirmacions es basen en l'evidència científica. I aquestes persones normalment el que fan servir són vídeos, búsquedes a navegadors, opinions personals, que això, clar, no està basat en cap evidència científica. Doncs les creències d'algú no poden fer ciència.
11: No estan avalades.
12: Exacte.
11: No? Quins són els errors més habituals que cometem a l'hora de protegir-nos del sol, ja sigui a l'estiu com en altres èpoques de l'any, que potser no són tan conscients de la necessitat de fer-ho? Vostè ho apuntava abans.
12: Sí, doncs moltes vegades la gent, amb l'excusa de he de sintetitzar vitamina D, em posaré al sol. Això és una errada, no? Si hi ha algun dèficit de vitamina D, el que s'ha de fer és suplementar per via oral en persones que tinguin algun tipus de risc, o moltes vegades una exposició molt curteta de 10-15 minuts pel matí, pel vespre, això ja tindríem prou per sintetitzar la vitamina D, no? Que és moltes vegades l'excusa que té la gent.
11: Mm-hmm. Perquè no sempre potser és necessari no suplementar-la si no tenim cap patologia que estigui associada a aquest dèficit.
12: Exacte,
11: entenc.
12: Això mateix.
11: Hi ha persones que han de tenir una vigilància especial, una cura encara més extremada amb el sol? Abans apuntava potser a la gent que té els cabells clars, mm-hmm. pells clares, no sé si els ulls també hi tenen res a veure, les pigues.
12: Sí, les persones que tenen més de 50 pigues, més de 5 pigues que nosaltres diem atípiques, no? Que tenen una mida gran, varis colors, que tenen unes característiques determinades per dermatoscòpia, persones que han tingut antecedents ja personals o familiars de càncer de pell, les persones trasplantades, que moltes vegades veiem pacients que acaben desenvolupant càncer de pell, són les que més precaució haurien de tenir amb el sol.
11: Afortunadament, cada vegada tenim més informació, la informació és més accessible i més democràtica, i possiblement a partir de certes generacions sabem que el sol és perjudicial per la nostra pell i ens protegim. Però hi ha aquelles persones que potser quan eren joves no tenien aquesta informació i ja porten aquesta memòria a la pell, què els hi diria? Poden fer alguna cosa?
12: Bueno, moltes vegades quan veiem ja gent que sí que té signes a la pell, no? D'aquest dany actínic, aquest dany del sol, de vegades sí que recomanem fer una revisió almenys a l'any, perquè ja veiem que comencen a tenir aquestes lesions que diem premalignes, que es diuen queratosis actíniques, que sí que hem de tractar, hem de vigilar. Persones que comencen a tenir també taques a la pell, que es diuen lentígens, que també és una indicació indirecta, no?, d'aquesta exposició solar que s'ha rebut durant anys, sí que haurien de consultar almenys amb el metge del capçalera, amb el dermatòleg, per fer almenys una revisió inicial, diguéssim.
11: Uh-huh. I per què és important diagnosticar el càncer de pell de manera precoç? No? Em sembla que això pot canviar molt el decurs de la malaltia.
12: Exacte. El càncer de pell, si es diagnostica de manera primerenca, el pronòstic és boníssim. El càncer de pell queratinocític que dèiem abans, tant el carcinoma vasocel·lular com el carcinoma epidermoide, moltes vegades el que expliquem és que es treuen, es curen, és veritat que s'han de fer revisions i ja està. I en el cas del melanoma també, quan es diagnostica en estadis molt inicials, la supervivència als 5 anys, no? Que nosaltres parlem moltes vegades de la supervivència als 5 anys, pot ser per sobre del 90%. Doncs per això és molt important el tenir-ne consciència.
11: Clar, a parlar de tenir-ne consciència, quins són aquells símptomes o aquelles senyals d'alerta que ens haurien d'indicar que hem d'anar com a mínim al metge de capçalera i potser demanar aquesta derivació a dermatologia?
12: Mira, nosaltres fem servir dues regles molt senzilles, molt il·lustratives, molt literàries, que són la regla del A, B, C, D, E i, per una altra banda, la regla del aneguet lleig. ¿Vale?
11: ¿Ens les expliques?
12: Sí. La regla de l'ABCD és un acrònim, no?, en què la A vol dir asimetria. Si fem com una quadrícula sobre una piga, diguéssim, si queda tallada com en quatre parts, si hi ha una simetria entre aquestes parts, de colors, de forma, això ja és un criteri de que hauríem de consultar. ¿Vale? La B ve del castellà, de bordes. Si veiem alguna vora que sigui irregular, amb picos, amb entrants, sortides, això també és un criteri d'alarma. La C és de colors, quan veiem tres tonalitats de color diferent, que poden anar des de vermell, rosa, blau, marró fosc, marró clar, negre... Això és un altre signe d'alarma. La D fa referència al diàmetre. Lesions de més de 6 mil·límetres hauríem de tenir cura. I la E és de l'evolució. Si una piga creix molt ràpidament, fa costra, s'hauria de consultar. Vale.
11: Perfecte, ens queda l'aneguet lleig.
12: I l'aneguet lleig, que és molt, molt bonica aquesta regla, és que quan apareix una lesió que sigui diferent una miqueta al conjunt de pigues, s'ha de consultar. Si tu les teves pigues, diguéssim, que són totes de color marró fosc o negre, molt rodonetes, i apareix alguna que sigui molt vermella o molt gran, això és que és diferent i que s'ha de consultar per descartar que sigui un càncer de pell.
11: Doncs tenim aquestes dues regles per tenir en compte, la BCDE i la de l'aneguet lleig. Amb quina freqüència és recomanable fer una autoexploració a la pell, allò de revisar-nos, i com es fa per fer-ho bé?
12: Doncs jo crec que amb un cop a l'any a casa seria suficient. Ara, és veritat que tothom té un telèfon mòbil, no? I jo moltes vegades els recomano als pacients que es poden fer fotos de tot el cos, de les diferents parts del cos, i cada any repetir aquestes fotografies i, per comparació, podem veure si apareix alguna lesió nova o no. I també nosaltres a casa mateixos, amb el mirall del bany i amb un altre mirall que podem moure, podem veure l'esquena, les espatlles, la part de darrere del cos, i si a més tenim convivents a casa, no?, com una parella, fills, aquestes persones també poden fixar-se en les nostres pigues, no?, i que siguin de referència i que ens puguin avisar si alguna cosa ha canviat.
11: Perquè els melanomes apareixen sempre a partir d'una piga preexistent o no és necessari?
12: No, és més bé al contrari. Fins al 80% dels melanomes, diguéssim, es diuen de novo, que són lesions que apareixen noves, i la resta sí que poden aparèixer sobre una piga, un nevus ja preexistent, diguéssim, que canvi.
11: Quan tenim aquest diagnòstic de càncer de pell, quins són els tractaments que tenim possibles?
12: Doncs depèn una mica també del càncer de pell que diagnostiquem, no? Diguéssim que normalment el tractament de primera elecció és la cirurgia, però dependent del càncer també hi ha altres tècniques, com pot ser la crioteràpia, que és congelar, destruir les lesions en fred, alguns tractaments tòpics també, que són, diguéssim, com quimioteràpies tòpiques, quimioteràpies orals, radioteràpia també, teràpia fotodinàmica... Bueno, tenim un arsenal dependent del tipus de lesió.
11: Què li diria a una persona que li han donat ara un diagnòstic de càncer de pell? Quins són els pronòstics? Abans ens deia que eren bons.
12: Sí, dependent del tipus... Clar, això s'ha d'individualitzar, s'ha de veure el tipus, la persona... Però jo, sobretot, el que recomanaria és que si tenen cap pregunta, que preguntin al seu metge de família, al seu dermatòleg, que són les persones que estan qualificades i que segurament els hi puguin donar una resposta més acurada.
11: I coincidint amb aquest Dia Europeu de la Prevenció del càncer de pell, si hagués de llançar un missatge a la ciutadania, quin seria?
12: Doncs sobretot durant l'estiu, molt de compte amb el sol. Es pot fer, lògicament, vida a l'aire lliure, però amb una mica de cap. I persones, com hem dit abans, no?, amb moltes pigues, amb aquests factors de risc, que consultin.
11: Doncs, doctor Alejandro Lobato, dermatòleg de l'Hospital Universitari Muntó de Terrassa, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per tots aquests consells, que prendrem bona nota. Gràcies.
12: A vosaltres.

0: Passa minut i mig de 4:45 de la tarda. Avui és dilluns i toca parlar d'esports. És el temps de tertúlia que avui compartirem amb Miqui Romagosa, redactor d'esports de la Ràdio Municipal de Terrassa. Miqui, bona tarda.
1: Hola, què tal, Carme? Molt bona tarda, com estem?
0: Molt bé. Raül Chao, periodista a Sabadell, bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, doncs aquí estem, de tornada de Zamora.
0: Ah, això et va preguntar. Hi vas anar, sí?
2: Sí, vaig anar amb autocar. Estic molt cansat, però ja amb piles carregades per divendres.
0: Molt bé. Es van desplaçar unes 400 persones o així, o...?
2: Vam anar uns 300.
0: 300, molt bé.
2: Vam anar uns 300, el Zamora ens va donar 400 i vam haver de tornar unes 100, perquè s'ha de dir que la combinació és molt dolenta. Per exemple, el Sabadell el que va fer va ser va volar fins a Valladolid i va de Valladolid, doncs, amb autocar es podia anar a moure, però clar, amb tren havies d'anar a Madrid i de Madrid a Zamora, i si no amb cotxe, però clar, amb cotxe són 8 hores, doncs autocar pues, pujar-hi una horeta llarga més.
0: Molt bé. Deixeu-me que saludem el tercer en discòrdia de tertúlia, Eduard Pomares, soci del Barça, i avui capverdià.
3: Bona tarda. Bueno, això ho has dit tu, eh? Ho has dit tu. A veure, deixeu-me aclarir una cosa. A veure, jo em considero una pàtrida mundialista, perquè no tinc cap selecció doncs, que m'hi pugui identificar.
0: Home, però parlaràs del Mundial, suposo.
3: Bueno, jo us puc contestar i puc parlar del Mundial, sí. Jo puc parlar de tot, vull parlar de tot. El primer que vull fer és felicitar-me al Raül i esperar que el Sabadell pugui guanyar amb el Zamora i pugui pujar a segona.
0: Ara en parlem d'això. Miqui, eres tu que estaves intentant dir alguna cosa?
1: Sí. Jo vull comentar dues coses. Primer, avui queda clar que per l'Eduard, Cucurella és un ex-fan, no? Ja no ets fan de Cucurella.
3: No ho he sigut mai. No m'ha agradat mai aquest nano.
1: I li ha donat la benedicció al Raül perquè remonti al Sabadell, eh?
0: Ostres. Vinga, doncs escolteu, començarem no precisament per tot això que esteu comentant, sinó per celebrar, felicitar la 13a Champions del Barça d'handbol, que és un equip que no dona problemes, perd jugadors, com qui diu, a cada temporada, per peces importants, però es va refent

0: També ho hem de dir, li va donar feina al Barça de Carlos Ortega. Jo no sé què té aquest equip o aquesta secció que és capaç de ressorgir de les seves pròpies, no cendres, perquè no acaba d'estar mai mort, però sí de totes les seves ferides. Eduard.
1: Aviam, el que fa el Barça d'handbol té molt mèrit. O sigui, hem de partir de la base de que el Barça, la lliga domèstica, no té rival. És a dir, tants partits juga, tants partits guanya. A la Copa del Rei exactament igual. És a dir, nivell de competitivitat pràcticament nul i només pot competir quan surt a Europa. Clar, que tu vagis a Europa, et vegis en aquests equips de primer nivell i sempre estiguis allà competint, diu molt a favor del Barça i a favor de l'estructura del Barça. Tu bé deies que cada any se'n desmunta l'equip. Però sempre el que ve darrere ho fa igual o millor que el que deixa el Barça, perquè com el porter, el Gonzalo va marxar, i escolta, el Nilsson ha fet una temporada espectacular, sí. Ara també se'n va al vespre.
0: Però ja tenen substitut, eh?
1: Sí, no, és que, a veure, és que el Barça d'handbol, jo considero, no conec gaire el que és el mercat de l'handbol, no? Però jo crec que qualsevol jugador d'àmbit mundial vol venir al Barça, vull dir, és una institució molt potent, i jo crec que l'handbol al Barça doncs, és molt atractiu, no?, pels jugadors de fora.
0: Doncs com us deia, ja té substitut, ara no recordo el nom, perquè així com tu tampoc no és que domini el mercat de l'handbol, però aquest matí sentia notícies. El Carlos Ortega sembla que també continuarà, renovarà. I, per tant, aquest equip que tindrà dues pèrdues importants, la del porter i després aquest jugador francès, que també marxa després de sis temporades, doncs l'equip es tornarà a refer.
1: I l'eslové també he sentit que va ser l'últim partit, que no me'n recordo el nom. Hi havia un jugador eslové, de la Barça també, que sembla que hi va ser l'últim partit.
2: Fixa si és conegut. Que
0: No, a veure, tampoc no li fem tant seguiment, Miqui.
1: Jo demano disculpes perquè
2: no jo tampoc el sé.
1: El Barça, vull dir, cuidado.
0: Ja.
2: Jo tampoc el sé. Per això el pal és per tothom.
3: D'handbol només dir que Aleix Gómez és un extrem increïble. És a dir, a part de ser de Sabadell, que això també sempre suma, però que porta
2: ja sabia,
3: sent dels millors jugadors del món anys i anys. És a dir, jo me'n recordo de jugar en Jocs Olímpics i ser el millor de la selecció i amb el Barça. És que és una barbaritat. És que avui a la ràdio han parlat sobre els llançaments que ha fet. Si no m'equivoco, a la semifinal va ser un 6 de 8 i a la final un 6 de 6. És a dir, és una barbaritat de jugadors, que t'està donant una barbaritat de gols per campionat. I una de les claus de l'handbol sempre ha sigut el porter, no? El Barça l'any passat va perdre un dels dos porters, aquest any perd el segon, però és que Nilsson és una barbaritat. És que Nilsson, jo me'n recordo de veure Mundials i Eurocopes i companyia, i dius, és que aquest no el vols ni d'enemic, aquest no el pots tenir ni d'enemic, sempre l'has de tenir al teu costat. Però pot ser un cas com Ludwig Fàbrega, no? És a dir, que se'n vagi dos o tres anys, guanyin diners i després tornin al Barça, perquè per mi el mèrit que té que tu jugues en una lliga en què potser tens dos partits que has de competir, la resta podria jugar amb el filial, i després vas a Europa i a Europa només has perdut un partit aquest any. És que això és una estadística bàrbara.
0: La veritat és que Justo i Laporta a aquest tàndem s'ho està passant de conya a aquesta temporada, només que de celebració en celebració. La Lliga de...
3: Justo porta més títols que Laporta en aquest ritme, i espera't amb el bàsquet.
0: I a més que s'està animant per les celebracions, s'està deixant anar una mica. O sigui que...
2: I encara no ha fet el discurs de presa de possessió, no?
0: No, encara no. Encara
2: per això, que imagineu-vos, el Cava...
0: Estan divertits. La veritat és que...
1: Aquest vespre, el llum de gas.
0: Aquest vespre. Clar, és que viatjaven aquesta nit de tornada i no sé si han arribat de matinada.
1: Bueno, és igual.
0: A Barcelona.
1: Si no és avui, serà demà. Això s'ha de celebrar.
0: Sempre hi ha l'excusa.
2: Si no, l'avió anava fent nessa.
1: Sí. Quatre croquetes a la Lolita i motxen dos. I vinga.
0: Escolteu, ara sí, anem a parlar del Centre d'Esport Sabadell, que té doncs una última bala a la recàmera. Divendres, nova Creu Alta, a les 9 de la nit, allò ha de ser una caldera o una petita bombonera per fer que el somni del Sabadell es faci realitat. Raül, confieu en la remuntada?

0: Vaig estar a Zamora com per no confiar en aquest equip, que és una família, és un equip que transmet això a l'afició, és un equip que està tarat, estan tarats, i aleshores fa que tothom estigui tarat i tothom confia en ells. És a dir, confiem a mort en aquest equip. Crec que ells sortien de l'estadi dient... Ens han deixat vius els primers 30 minuts, que el Zamora va ser superior, ens han deixat vius, i no saben el que els espera la nova Creu Alta. Perquè el que van viure a la nova Creu Alta fa dues setmanes davant el Madrid-Castilla... Mm. Aquest sentiment, aquesta emoció, com va lluitar l'equip, crec que això a Zamora no l'han vist en tota la temporada. Aleshores, com diria aquell, 90 minuts i a la nova Creu Alta són molt llargs, no? I que és una remuntada que no sé si es pot dir remuntada, perquè és que és guanyar. Guanyant el partit ets de segona divisió. Ja et val 1-0, el 2-0, el 3-0, el 2-1, el 3-2,
1: sí,
0: el 4-3. És a dir, guanyant ets de segona divisió. És a dir, qui no ho firmaria això a final de temporada? Que l'últim partit a casa, si guanyes, puges de categoria. És a dir, tothom ho firmaria. Aleshores, crec que és molt viable i que ja s'havien venut més de 10.000 entrades, només de socis i amics de socis, que demà a les 8 de la nit sortiran a la venda de les entrades al públic general i que jo crec que s'esgotarà més ràpid que un concert de Bad Bunny. És a dir, jo crec que en 5 minuts volaran. És a dir, és un dia que es podria omplir la nova Creu Alta amb 30.000 persones tranquil·lament.
2: Molt bé. Hem canviat ara el caramel a la porta de l'escola per un concert de Bad Bunny, eh? Fixeu-vos l'evolució, eh?
1: Sí. Ai,
2: és curiós, eh?
1: A veure què passa divendres. Estarem pendents i, evidentment, que dilluns que ve ja tindrem la resolució definitiva d'aquest play-off d'ascens, que esperem que caigui del costat del conjunt arlequinat.
0: Espero que dilluns que ve m'estigueu escoltant afònic i sense veu. Jo només espero això.
1: Home, llavors no podràs participar a la tertúlia si quedes afònic.
0: Bueno,
2: parlarà amb la IA.
0: Un tros de veu hi haurà.
1: Sí,
2: home, Raül, agafarem la teva veu amb la IA i tu vés explicant el que... Escrius
1: que sí.
2: El que vols dir i ja està.
1: Esperem que sí. Guarda't una miqueta ni que sigui un fil de veu per poder celebrar.
0: Dona la meva paraula.
1: Val. I ara ens anem de pet al Mundial perquè la selecció espanyola, la Roja, ja està en capella, ja està a l'estadi d'Atlanta on jugarà...
0: Ja tenim 11, eh?
1: Ja tenim 11. Tenim 11 i tenim una novetat. Juga a Cucurella, home, clar. Clar, perquè...
3: El Madrid perquè ja podria avui... dir que és un mundialista.
1: Home, de fet ja ho han dit, eh? A Televisió Espanyola ja...
3: Hombre, la nostra.
1: Aquesta referència ja l'han donat, o sigui
3: sí, home,
1: que...
3: Sí.
2: De fet, la crítica més gran avui que ha rebut el Madrid...
1: A veure, si parleu tots dos alhora no ens entendrem. Miqui.
2: Perdó.
1: Miqui.
2: Sí, la crítica avui que més s'escoltava pels mitjans de comunicació en general, fins i tot de Madrid, que m'ha sorprès, és una mica en el moment que s'ha anunciat el fitxatge de Cucurella, no? Traient una mica protagonisme a la selecció. És una mica com el que va passar l'any passat o fa uns anys amb Lopetegui, us en recordeu, no?
1: Bueno, l'any passat ja fa uns quants anys.
2: Perdó, fa uns anys, a la darrera, al darrer Mundial, no va ser?
1: Exacte, que no van tenir una altra idea més brillant que anunciar el fitxatge just abans que comencés el Mundial.
2: Clar,
1: i clar,
2: clar.
1: Què havia de fer llavors, la Federació Espanyola? Doncs dir-li
2: clar, tot ho venen, que ha sigut molt ràpid, que ha sigut com amb molta discreció, etcètera, no? Però és el que parlem, jo crec que és un tema ja... que s'havia tancat, i més encara quan Cucurella fa dos dies, si no recordo malament, si no m'erro va ser, crec que va ser a la COPE, per la nit, que va dir que seria, quan li preguntaven pel seu futur, no?, on acabaria, si al Barça, al Madrid o a quin equip, ell deia que no volia parlar de cap equip ni de cap fitxatge perquè seria com treure una mica la seva atenció del Mundial. Si recordeu, aquesta mateixa frase la va dir Lopetegui.
1: Sí, però a veure, que és igual, a qualsevol jugador que li preguntis en aquests moments,
2: sí,
1: et respondrà, aquesta és la fórmula màgica, vull dir, no destrotem l'equip, no destrotem el grup, perquè si no, al final, això pot afectar. Us pregunto...
0: Jo crec que tots els jugadors han de firmar els contractes abans del mercat, és a dir, abans de començar el Mundial, perquè imagina't que es lesiona durant el Mundial i ja si vols sortir, ja no pots sortir, t'has de quedar.
1: Sí.
0: Jo crec que Cucurella volia venir a Espanya sí o sí, i evidentment jo crec que la seva primera opció era el Barça, però clar, el Barça pues, possiblement no té 50 quilos per gastar-se en un lateral esquerre, ja que té a Valde. i entre Madrid i Atlético Madrid, pues, el més ràpid. I el que va, deia Fabrizio Romano, és que ha sigut una negociació superràpida, que sí, va entrar al Madrid amb una trucada de Mourinho i doncs cap a dins. Però crec que Cucurella és un dels dos millors laterals del món amb Nuno Mendes. Aleshores, si el Madrid ha Nuno Mendes, crec que les relacions amb el PSG crec que no són les millors, doncs havia de ser Cucurella. I crec que és un tros de lateral i encaixa com l'anell al dit amb l'estil de Mourinho.
1: Sí, sí, no, de veritat que les incorporacions que està fent el Madrid, falta, a veure si em surt ara, el portuguès, que encara no
3: Bernardo
1: està...
3: Bernardo Silva,
1: és que Bernardo. El Bernardo no m'arribava.
0: Sí. Dumfries, tenen Dumfries i Konaté.
1: Bueno, a veure, si arriben a aconseguir totes aquestes incorporacions, la veritat és que Mourinho haurà de fer ben poca cosa. Vull dir que quedarà arregladet.
2: Haurà de fer molt,
0: No molestar.
2: Sí,
0: no molestar.
2: Jo crec que haurà de fer molt, que és no molestar, correcte, però també haurà de fer una cosa que jo crec que també serà molt complicada. Fixeu-vos que les incorporacions i les posicions que el Madrid està ara mateix reforçant o fitxant, el passat estiu, l'estiu passat van ser 200 milions d'euros d'inversió. Llavors, és una mica reconèixer, primer, l'error, i segon, clar, Mourinho, en la seva primera època, va ser un dels entrenadors que el vestidor el va controlar excepte l'últim any, recordareu, amb el tema Casillas, etcètera, no? Sergio Ramos, però aquest any o aquesta etapa en el Madrid veurem, perquè recordeu que en les últimes experiències de Mourinho a les banquetes han acabat en destitució i amb un vestidor que li ha marxat de les mans més d'una vegada. Per tant, veurem, perquè el Madrid té molts egos dins. Vinicius, Mbappé, ara els jugadors que arribaran, clar, o sigui, aquí al final cada jugador que arriba és una amenaça per la resta.
0: Jo crec que aquí el que està dient el Miqui també té molt... jo totalment d'acord amb tot el que està dient. Per mi una de les claus, que jo crec que Florentino té una criptonita, i és Mourinho. I a Mourinho li permet absolutament tot.
2: Totalment.
0: És a dir, perquè Xavi Alonso l'any passat, ell volia a Zubimendi i li van portar un altre jugador.
1: Ancelotti també va demanar fitxatges.
0: Volia a Nico Paz i li van portar a Mastantuono. Volia un lateral esquerre defensiu i es van gastar 60 o 70 quilos en carreres. Ostres, jo crec que si a Xavi Alonso li diuen «Ei, vols fitxar Cucurella?», Xavi Alonso diu «de cabeza». Però què passa? Que Mourinho té una confiança gairebé de pare i fill amb Florentino i Mourinho està fent el que vol, que està fent, reforçant el Madrid de les posicions que eren dèbils. És a dir, ha tornat a fitxar un lateral dret, ha fitxat un lateral esquerre, ha fitxat un central, un migcampista com Bernardo Silva, que és un perfil que el Madrid no tenia. Però clar, per mi sí o sí necessiten un migcampista, és a dir, un Rodri de la vida, perquè no tenen, i crec que dalt necessiten un davanter d'un estil més Joselu, que no tenen, és a dir, perquè me'n recordo al Madrid quan Joselu remunta els últims gols contra el Bayern de Múnich, és un davanter totalment oposat a l'estil que té, però per mi la clau de Mourinho és si és l'únic entrenador que pot controlar Vinicius. És a dir, perquè Mourinho, si Vinicius no està defensant el partit, Mourinho el treu. I aleshores, a veure això,
2: no
0: ha com ho veu Florentino?
1: Deixem el Madrid, perquè vull preguntar-vos pel Mundial, que de moment hi ha molta gent que diu el més avorrit de moment de la història, i jo vull saber què esteu veient i què us està semblant.
0: Què no hem vist, la pregunta?
1: Eduard, tu què has vist?
3: Jo he vist molt poc, la veritat. Vull dir, vaig veure un trosset ahir d'Alemanya i para de comptar. Vull dir, el partit d'Espanya no el penso ni veure avui. O sigui, jo ja m'esperaré de cara als quarts de final o semifinals. És que és el que es dic. Un Mundial de Seleccions, si no tens cap al·licient, si no tens res, doncs la veritat, veure-ho és molt avorrit. Jo només demano que els jugadors del Barça tornin tots sans i estalvis, i pot ser que tornin quan abans millor. Sobretot el combinat de la selecció del País Veí. Vull dir, això és el que demano, que tornin aviat.
1: Com a bon culer, no?
3: Com a bon culer. El Rafinha i aquests es poden quedar unes setmanes més, però aquests del País Veí, que tornin aviat.
1: Mare meva.
2: Ja tenim un entrenador, per cert, un seleccionador destituït.
1: El de Tunísia.
2: Mundial, eh?
3: El de Tunísia.
2: El de Tunísia.
1: Sí, sí. Sí, sí.
2: Sí, imagineu-vos, això del Mundial, o sigui, pràcticament és... Com va passar l'Opetegui, doncs mira, un altre a la jornada 1 per perdre 5-1.
1: Escolta, Miqui, teniu dos terrassencs, no?, al Mundial, en diferents seleccions?
2: Tres.
1: I quin és? El tercer quin és?
2: Tenim Dani Olmo i Marc Pubill a la selecció espanyola.
1: Val, sí,
2: i a Ismael Saibari al Marroc. Val. Avui estava mirant una dada al Marroc,
1: sí,
2: que és la selecció que més jugadors té nascuts fora del Marroc.
1: Home, o sigui, l'altre dia, curiós, a l'11 titular, tots eren nascuts fora.
2: Correcte. Tots? Sí, sí. En el cas de Saibari, que està al PSV, jugant Champions, és curiós perquè els tres jugadors de Terrassa juguen Champions, no? En el cas de Dani Olmo amb el Barça, el Marc Pubill amb l'Atlético de Madrid i com dèiem, Saibari, Ismael Saibari al PSV. O sigui que veurem el que poden aportar, però bé...
1: Bona selecció, la del Marroc. Jo pensava que a la primera part, que vaig veure... Només la primera part, jo vaig veure l'1-1 i me'n vaig anar a dormir. Pensava que li farien un traje al Brasil, perquè el Brasil és que no rascava res, eh? No hi era.
2: Marroc pot ser una de les decepcions,
0: té molta qualitat.
1: Li falta definir en l'últim tram, no?
2: A veure, ja...
0: Tu veus a Rafinha?
2: Jo crec que una de les decepcions del Mundial...
0: Perdó, és el Rafinha del Brasil i no té res a veure amb el Rafinha del Barça. És a dir, Brasil és que Vinícius tingui el dia i que marqui un gol com l'altre dia.
1: I va tenir per empatar, eh?
0: Totalment. A mi Marroc és una selecció que a nivell de qualitat crec que és de les més potents del Mundial i per mi un Mundial és, després dels Jocs Olímpics, és la competició més gran que hi ha al món i evidentment intento veure els màxims partits possibles, no? Però clar, que és una bogeria el dels horaris. És a dir, que hi ha dies que pots tenir 6 trams horaris diferents. És a dir, el partit de les 6, el partit de les 9, el partit de les 12, el partit de les 3, el partit de les 6 de la matinada. És a dir, que és una barbaritat, no? Però bueno, ja estem veient una miqueta les seleccions. Encara queda Espanya, que juga ara, queda Portugal, queda Argentina... que són seleccions, queda França, que jo crec que són seleccions que han d'estar a dalt, però per exemple hi ha els Països Baixos davant Japó. Països Baixos és que Déu meu de la meva vida,
1: no té res.
0: Era un partit que si te'l posen a les 5 de la tarda estàs fent la migdiada, no? I per contra, doncs, vas veure Japó, que és un equip que transmetia un altre ritme.
1: Sí, sí.
2: Hi ha alguns partits, com a friki, m'agrada allò anar veient-vos a molts en diferit, no? Perquè després tens la possibilitat, no?, de veure's a la carta i aquestes coses, però jo crec que Brasil pot ser una de les decepcions del Mundial, i no tan sols per l'empat amb Marroc, perquè jo crec que Marroc el que s'ha de posar és en valor el que és com a selecció. Mm-hmm. O sigui, no és una ensopada de Brasil, jo crec que és mèrit del Marroc. I per altra banda, jo crec que Brasil és més de figures mediàtiques, més que d'equip és enlluernats amb Ancelotti, enlluernats amb Vinícius i el tema Neymar. O sigui, no hi ha res més.
0: Exjugador.
2: Correcte.
0: És a dir, si, per mi la sorpresa seria que... I potser el que dic és una barbaritat, però per mi una sorpresa seria que Brasil arribés als quarts de final. És a dir, Brasil crec que no té plantilla.
1: El que vam veure em sembla que no arribarà.
2: I amb aquest format.
1: A veure si algú de vosaltres... Perdoneu. A veure si algú de vosaltres en sap dir alguna cosa de Cap Verd, que és el primer rival de la selecció espanyola aquesta tarda. Alguna dada que tingueu? Allò, anecdòtic.
3: Jo només tinc el porter de 40 anys.
1: El porter té 40 anys, efectivament.
2: És
1: un veterà.
2: La Fuente ha fet aquesta alineació per girant entorn als 40 anys del porter. Sí.
1: Què més?
0: El jugador que no està convocat en aquest Mundial, però que tots el coneixerem, que és Bebé, que va estar jugant al Rayo Vallecano, encara està a l'Ibiza, que és el jugador que xutava gairebé des de l'altra banda de l'estadi i que és de Cabo Verd, però que jo crec que va tenir algun problema o el que sigui, no està convocat. Però crec que és dels jugadors que són més coneguts, perquè la resta és que mires a qualsevol aplicació i no et sona cap jugador. Clar, avui és un partit perquè Espanya faci una demostració de que pot marcar molts gols, perquè potser els necessita després per quedar primer.
1: S'haurà de posar l'alçada d'Alemanya, no?
0: Sí, perquè recordem que l'últim partit d'Espanya és un Espanya-Uruguai en què depèn de com sigui el resultat davant Cabo Verde, potser a Espanya li val l'empat.
1: Què deies, Eduard?
3: Sí, perdoneu les distàncies, saludem les distàncies i respecte cap a Alemanya.
1: Perdona.
3: Home,
1: escolta.
3: Per favor.
1: Alemanya ja fa anys
3: perquè Alemanya és de les candidates a guanyar el Mundial junt amb Anglaterra.
1: Sempre és candidata, però últimament les últimes convocatòries...
0: No ha passat de fase de grups, Les últimes dos Mundials no ha passat de fase de grups. És a dir, el Mundial de Qatar va quedar tercera. El Mundial de Rússia va quedar fora. És a dir, des del Mundial que guanyen, des del 2014, és fracàs tras fracàs, igual que ha fet Espanya. És a dir, són països gairebé...
1: Una cosa és que no t'agradi, Eduard, que no t'identifiquis, i una altra és valorar la qualitat del conjunt.
3: No he dit que no m'agradi, Això ho heu donat per suposat.
1: Ah, sí, clar. Sí, això és veritat.
2: No.
0: Jo crec
1: que Espanya... Tu no t'identifiques amb la selecció espanyola, no?
3: Jo, zero.
1: Ja, molt bé.
0: Però doncs... Jo crec que Espanya forma part d'aquest primer gran bloc de favorits, juntament amb Portugal i França. Sí. Jo crec que són les tres seleccions que a priori haurien de ser les principals candidates.
1: Acabem amb el Mundial i abans de marxar molt ràpidament ja tenim final de la CB. Malauradament no pot ser final catalana perquè el Joventut va caure en els tres partits contra el València, que sembla el gran favorit. Comencen dijous a les 8 del vespre al Roig Arena, els dos primers partits a València i després continuen per Barcelona. Alguna cosa a dir sobre aquesta final, molt ràpid?
3: Sorpresa,
0: València molt favorit,
3: sorpresa.
0: Tot el que sigui que el Barça intenti forçar un quart o un cinquè partit, per mi seria un miracle.
1: Val, Eduard, vinga, tu, què?
3: Sorpresa, no m'esperava pas que arribar a la final.
1: També és veritat. Miqui?
2: Guanya el Barça i molt fan del porter de Cabo Verde que es diu, i és un nom semblant a la ràdio, Bozinha.
1: Bozinha,
2: sí. La Bozinha, esperem que la tingui el Raül el dilluns bé. Seria el...
1: També, això estaria molt bé.
0: Si no, estaria a Cabo
2: Verde. Que sigui
0: Verde.
2: Bozi, no Bozinha.
1: Si no, això, l'enviarem allà a Cap Verde a veure què troba. Senyors, que vagi molt bé, continuem parlant, que ens queden algunes tertúlies, no eres, però algunes.
3: I força Sabadell,
1: sí senyor.
0: Moltes gràcies, Eduard.
1: Que vagi molt bé.
2: Una abraçada.
0: Adéu,
1: bona tarda, adéu-siau. Adéu.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Jordi Lobo ha dedicat bona part de la seva vida a defensar la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual, una trajectòria de 4 dècades vinculada a l'Escola Moragues de Barcelona, que ara ha estat reconeguda amb la Medalla d'Honor de Barcelona. Si hi ha una iniciativa que simbolitza aquesta manera d'entendre la inclusió és l'Hoquei Plus. El projecte va arrencar fa 20 anys després que una lesió l'obligués a deixar l'hoquei herba. La proposta de traslladar aquest esport als alumnes de l'Escola Moragues va acabar convertint-se en una experiència pionera que avui ja té una lliga federada pròpia i que aquest estiu disputarà el primer mundial de la seva història. Ho explica Lobo.
2: Quan els hi preguntes què representa el hoquei per tu, se'ls il·lumina la cara. Jo tampoc ho voldria sublimar més del que és, però a mi m'emociona veure com expliquen aquella amb autoestima, molta autoestima. Diuen coses precioses que m'ha ajudat a demostrar que puc, a demostrar-me que puc, m'ha ajudat a tenir amics i amigues, m'ha ajudat a conèixer món.
1: Trobareu l'entrevista completa a cugat.cat. La 22a edició de les lectures a la fresca no se celebrarà aquest estiu. Així ho ha anunciat la directora artística i impulsora del cicle, Dolors Vilarasau, en un comunicat en què explica que ha decidit fer una parada per motius personals i de salut, després de més de 2 dècades al capdavant del projecte. La passera provisional de Can Bernet, anunciada fa anys per reconnectar el carrer de la Mina amb el parc de Can Bernet després del tancament de l'antic aqüeducte, entrarà finalment en servei aquest juliol. L'Ajuntament començarà aquest dijous, 18 de juny, les obres de muntatge d'aquesta estructura provisional que es mantindrà en funcionament fins que es defineixi i executi una solució definitiva. I l'associació El Món de Prop, la Fundació Salut Plus i el Club Muntanyenc impulsen Mirem per Tu, una iniciativa que vol facilitar la mobilitat i la participació social de les persones cegues o amb baixa visió a través d'una xarxa de voluntariat format específicament per aquesta tasca que els acompanyarà a fer aquelles activitats que sol·licitin. Tot plegat es vehicularà a través del Club Muntanyenc, que oferirà aquestes formacions. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: A les 5 i 3 minuts reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora. Anem fins al Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs, de moment, tot i que en general el trànsit és més o menys fluid, sí que hem de destacar algun punt amb incidència, especialment la C58, on a causa d'un accident a Badia del Vallès, en sentit Terrassa, ha estat una estoneta tallada l'autopista en aquesta direcció. Ara el que queda, de moment, és un sol carril obert i d'aquí, per tant, un tram d'aturades que arriba ja més o menys a la zona de Ripollet, quasi tocant a Montcada i Reixac, fins a aquest punt de Badia Vallès, com dèiem, en sentit nord. Afectada també de retruc la B30 al lateral de l'autopista P7 a Barberà del Vallès, quan connecta amb aquesta C58, i també la pròpia autopista P7 entre Santa Perpètua i Barberà en sentit Tarragona. Tret d'aquesta zona, amb evidents complicacions, a la resta el que dèiem, el trànsit va fent, amb alguns punts una mica més carregats, com les dues rondes, per exemple, Barcelona en sentit Trinitat, o en el cas de l'autovia 2, aquí tenim aturades entre l'Hospitalet i Cornellà de sortida en sentit Lleida, en aquest cas a causa d'un vehicle avariat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Gràcies, Eduard. Bona tarda.
5: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: El nostre company Sergi Estapé ens descobreix ara el terrassenc Lluís Martínez, una persona acostumada a fer quilòmetres al voltant o al volant d'un camió i amb inquietuds que sembla que són molt interessants. Molt bona tarda, Sergi.
1: Bona tarda, doncs estem amb el Lluís Martínez, com comentaves. Què tal, Lluís, com estàs?
2: Hola, bona tarda. Bé, molt bé, molt bé.
1: Escolta'm una cosa, va, comencem una mica. El primer que vas començar així a treballar va ser de cambrer, no? Que vas acabar els estudis i no vas voler continuar, o com va anar això?
2: Bé, bueno, les necessitats a casa més aviat em van obligar a haver de treballar, però, bueno, no vaig poder acabar els estudis realment.
1: Mm-hmm.
2: No? I bueno, és la vida.
1: Sí, sí, no? Llavors comences, bueno, és molt clàssic, no? Molta gent ho hem fet, no?, de cambrer, i després també vas treballar a alguna fàbrica, no?
2: Sí, sí, sí. Realment, o sigui, deixes el món de l'hostaleria, doncs perquè realment és una feina que crema bastant, atendre la gent i demàs, només moltes hores i tal. I, bueno, agafes l'oportunitat de fer 8 horetes, estar més tranquil, bueno, vaig provar i endavant, vaig estar una temporada, sí, sí.
1: Molt bé, fins que va arribar un punt que fas una mica un canvi a la teva vida quan et vas treure el carnet de conduir camions, no? Com, no sé, si és, ja vas fer-ho... No sé, molta gent ho feia a la mil i no sé quan ho fas. Tu quan decideixes treure't aquest carnet?
2: Mira, no, mira, justament jo vaig tenir l'oportunitat de treure els carnets a la mil i realment pensava, jo caminer, per què? O sigui, no veig la necessitat ni m'agrada ni res. I després, amb els anys, curiosament, no vaig veure una bona oportunitat de guanyar bastant diners, encara que fos sacrificat, i justament m'hi vaig haver de posar, doncs, per això. Però sí, l'oportunitat la vaig tenir, la tenia davant i no la vaig agafar.
1: Mm-hmm. Molt bé, comences llavors a treballar, bueno, a conduir camions, no?
2: Sí, sí, sí, sí, a fer internacional i, bueno, a patejar carreteres d'Europa, sí, sí.
1: Però va haver un moment que diríem que ho feies pel teu compte, no? Eres com, bueno,
2: sí,
1: portaves tu...
2: Realment, quan jo vaig començar, bueno, i ara també una mica, però per ara que hi ha manca de conductors, doncs ja no és tan estricte així. Realment les empreses, si no tenies un mínim de 2 anys d'experiència, no t'agafaven. Mm-hmm. I aleshores, doncs clar, per agafar aquesta experiència, o posaves pel teu compte, ho era molt difícil que algú et donés l'oportunitat. Tenint en compte, clar, que et donen al teu càrrec una màquina que pot valdre, doncs, jo sé, més de 100.000 euros, tranquil·lament, sense dir, mm-hmm. Depèn. Val molta pena, i clar, posar amb una persona novel, una màquina així, doncs és molt confiar.
1: Mm-hmm. Però arriba un punt que, bueno, el que dèiem, no?, que treballaves pel teu compte, però finalment decideixes, doncs, dir, bueno, deixo aquest camí i tu començo a treballar per altres, no?
2: Sí, Sergi, perquè és que realment l'època que jo vaig estar d'autònom, realment els 2 primers anys van ser anys realment molt bons. I la resta van anar cap avall, de tal manera que em vaig arruïnar 3 vegades. És que no hi havia vida, no es vivia, no hi havia vacances, no hi havia hores, tot eren maldecaps, tot eren preocupacions. Aleshores, quan, gràcies a Déu, per obligació, perquè jo treballava per una altra empresa, aquella empresa va tenir un problema i vam haver de deixar de facturar, doncs em vaig veure amb l'obligació de mirar de vendre-ho tot i de treballar per compte meva. I llavors, realment, la meva feina de camioner realment va començar a ser rentable quan vaig treballar per algú altre.
1: Mm-hmm. És molt diferent, no? És un altre tipus
2: molt
1: d'obligacions, no?
2: Molt. O sigui, és fer la mateixa feina amb la diferència de que, exacte, el que tens la paraula és aquestes obligacions. T'oblides del preu del gasoll. Jo sabia el preu, més o menys, no, potser és exagerat, de totes les benzineres, el gasoll, el preu que estava abans. Ara t'asseguro que no sé ni el preu que va. No ho sé. Mm-hmm. Entens? El gasoll, les rodes, les assegurances. Qualsevol reparació que tinguis de cotxe, perquè facis una idea, amb un camió es pot multiplicar per 3 o per 4 el seu cost. Oh. Aleshores, clar, has de fer una bona facturació. La majoria d'empreses paguen per quilòmetres. Si no fas quilòmetres i estàs esperant a llocs o tens un problema en el camió, el que sigui, no estàs cobrant res. Aleshores, això es nota molt.
1: Mm-hmm. El que sí que en parlàvem un dia, sigui pel teu compte o sigui treballant per un altre, és una feina en la qual us trobeu sols, no? Bueno, és molt solitària, no?
2: Sí, sí, clar, realment... o et trobes amb companys o així, o realment no. I abans sí que hi havia molt l'esperit de germanor amb el transport. I també els viatges es quadraven molt perquè anessin més d'un company a la mateixa ruta. I anaven un amb l'altre. Abans quasi tots portàvem l'emissora de aficionat i ens van comunicant, no xerràvem tot el viatge. Ara no, ara per les presses, per lo que sigui, tot és molt més individualitzat i tothom va molt a la seva i és molt solitari. I o et crees unes distraccions compatibles amb la conducció, l'entén-me, evidentment, o ho portes malament.
1: Mm-hmm. Entre elles distraccions, ets un fan d'escoltar la ràdio, no?
2: Molt, molt. Jo tinc unes rutines de ràdio que pràcticament tota la ràdio, bueno, és bàsicament Catalunya Ràdio, és RAC1, a l'informatiu m'enxupo a l'informatiu de la tele de Terrassa al vespre, i bueno, i si, quan puc me l'enxufo per internet, amb la tablet. Escolto La Nit Esfèrica, que és un programa també de Ràdio Terrassa,
1: sí,
2: que és un dels programes de la ràdio espanyola catalana mundial. Les Teres un solete, bueno, és que, bueno, són meravellosos. Són un programa molt dinàmic, la veritat, amb unes seccions, i quan s'ajunten tota la crew, és que estan zumbats, tota una tertúlia, entre una secció i l'altra van ajuntant comentaris i estan com un llum. És divertidíssim.
1: Bé, de fet, la Nit Estèrica en vam parlar aquí, a la secció que tenim al viatge al centre de la ràdio, en vam parlar fa unes setmanes, i vam parlar amb l'Ester, que realment, com dius, doncs fan un programa divertit,
2: sí,
1: i per això ho vam...
2: És molt interessant, eh?
1: T'ha entrevistat a tu o no?
2: No, encara.
1: Encara no? Pues, li haurem de dir a l'Ester que t'entrevisti un dia que parli amb tu. Escolta'm una cosa, una cosa que també... parlàvem anteriorment, és que potser a vegades els camions no... Diríem que no són molt valorats per la carretera, no? La gent es queixa molt, diuen que molesteu, què em pots dir d'això?
2: Clar, bueno, realment nosaltres, jo ho entenc, eh? O sigui, hem de tenir en compte que anem carregadíssims. Aleshores, clar, són vehicles lents, ja diuen, els carrils que ja fem quan anem en pujades són carrils de vehicles lents. I estem molt limitats. I falta moltíssima pedagogia, ja no del camí, de la carretera. Moltíssima. Un camió no només molesta quan estan avançant, perquè anem limitats de velocitat. I sí que és cert, sobretot la gent es queixa dels avançaments, i sí que és cert que si l'adelantat, l'avançat, no agafa la il·luminació que necessita i baixa un parell de puntes la velocitat, allò va més ràpid i es pot fer llarg. Però, clar, també hem de pensar que amb 40, 42 tones, el fet d'haver de frenar el camí, recuperar la velocitat de tot aquell pes, és una borrada. Vull dir que hem de ser més conscients de que un camió és absolutament necessari per les vides de tothom, perquè és que un camió ho transporta tot, des d'un bolígraf que tinguis a la mà, fins a la nevera que tens a casa, fins a la bombeta que canviaràs demà perquè se te fos. Absolutament tot, un cordó de sabata, tot. Aleshores, hem d'acceptar els camions com a bé necessari o com a mal menor. Però, clar, és molt important. A la carretera ens necessiten camions encara que pesi. I és fotut que, mira, ara justament aquesta setmana ja han començat les restriccions de l'estiu perquè la gent, evidentment, vol anar a la platja, tal, tal, tal. Un camioner que porta el telèfon fora de casa i pot arribar a les 11 a casa seva s'ha d'esperar perquè l'APC està tancada de 10 a 12 del migdia pels camins. Que potser és bona feina perquè ja només ens faltaria els camions a les retencions, sí, però que se'n va de vacances a passar un dia tranquil·lament sense pressa relativa o la pressa que té se l'autoimposa perquè realment té festa, no se'n dona compte que aquell senyor que l'estàs tallant perquè et pos davant, mil coses, aquell senyor porta hores treballant, vol anar a casa que porta tota la setmana fora i s'ha d'esperar les dues, perquè tu, amb tot el dret i tot el que tu vulguis, vols anar a la platja. És una qüestió de pedagogia, com t'he dit abans, jo crec, eh?
1: Bueno, i de fet, suposo també que pagueu a vegades justos per pecadors. Segur que hi ha camioners que fan alguna cosa que no s'ha de fer, però també hi ha conductors, motoristes, etc. Per tant, no s'hauria d'estigmatitzar a ningú, no?
2: Mira, això és qüestió de traça en la teva feina. Quan tu estàs fent contínuament una feina, la comences, estàs aprenent i estàs molt atent a la feina. Quan la teva feina és una rutina, et permet, jo què sé, doncs, menjar per un cigarret, o donar-li un cop d'ull a un WhatsApp que t'ha arribat, o jo què sé, o mirar enrere i tornar a la màquina perquè ho fas cada dia. M'explico. La rutina crea hàbits, bons i dolents. I en aquest cas, doncs, el camioner domina la seva màquina perquè està 15 hores fent de caminar cada dia. Repeteixo, 15 hores cada dia a la seva feina.
1: Faré l'última pregunta, sí, d'aquest tema, després passem a altres. Fer transport internacional, això també, bueno, et dona un bagatge, no? Has conegut molts països, això déu-n'hi-do, no?
2: Bueno, això és una mica trampa, també, perquè realment nosaltres som, entre cometes, experts en autopistes i polígons.
1: Yeah.
2: Sí, clar, jo he anat, encara tu mateix més, he passat 1.000 vegades per París, per Colònia, per Múnich, per Londres, però tots són els perifèrics. Quan realment tens la sort de gaudir d'una ciutat és perquè has pogut col·locar un cap de setmana que passes fora de casa teva, has pogut col·locar el camí en un lloc relativament segur i proper en algun lloc, perquè, clar, depèn d'on te'l deixis, ni tens autobús, ni taxi, ni res, no coneixes la zona. No és fàcil, els viatges sí, però es veuen autopistes i polígons. O sigui, creiem-nos del cap el romanticisme de que un camioner és, com deia un polític que ja va morir que fa molts anys, que tirava molt a la dreta, que érem turistes pagats.
1: Ah.
2: Sí, és això. Sí, aquell senyor Iribarne, deia que érem turistes pagats. No és així, no, senyor.
1: El Lluís, com dèiem, ha treballat a cambrer, a fàbriques i tal, és camioner, però hi ha una cosa que t'hauria agradat potser més, no?, que seria una mica el món de la faràndula, no?, dedicar-te a l'espectacle, no?
2: Sí. Jo de petit sempre m'ha cridat l'atenció, les llums, el brilli-brilli, l'espectacle, a veure del dia la gent, a mi això m'omple moltíssim. És divertidíssim ser la persona que estàs fent riure la gent amb tu, o amb tu o a tu. A mi és realment igual. El que m'interessa és que la gent li provoquis un somriure o un bon riure perquè aquell dia canvi, si no és massa bo. M'entens? Per mi és genial. A la vida és bàsic. I de petit voldria ser això. Però, clar, doncs la vida, les circumstàncies, ja sabem, les costum d'antes, que els artistes estan mal mirats i tot, doncs la vida porta cap a altres cantons. Però sí, realment, quan hi ha uns hàbits de conducta generalitzat que van contra la personalitat d'una persona, és complicat tirar endavant. No, complicat no, si ja no ho ets, ja no és una possibilitat. I també es compta amb el temps que sí que era una possibilitat.
1: Però has pogut, diríem, fer després com amateur, no sé, perquè em vas dir que t'agradava, has agradat ser actor, cantant o balleria, has pogut fer alguna cosa o no?
2: Sí. No, mira, realment no he pogut, doncs, justament per el que et deia, no?, per la meva feina, perquè faig una hora, 1.000 hores al mes, i moltes vegades fer activitats grupals com teatre o espectacles o així, jo penso, tampoc he trobat, cuidado, però t'ha de crear una mica de compromís per respecte als teus companys i tens durant la setmana per fer assajos, per parlar les coses, per fer reunions, coses que jo haig de descartar de primera mà, i només conto ara, amb pràcticament tots els caps de setmana, però abans encara menys, abans no, m'explico. O sigui, tot això, que individual, doncs no, perquè no... Jo necessito algú que m'entengui de fora de la cortina de l'escenari i em planti davant de la gent, m'entens? I si no tinc ningú, quan ja feia sol, doncs no ho faig.
1: I em comentaves també que, tenint en compte les hores que estàs fora, quan estàs per aquí t'agrada estar amb la teva gent, amb la família, amb els familiars...
2: Clar. Però llavors amb ells sí que fotem show, o fotem un karaoke, que ens ho passem bé. Allò, coge aire, deja ja la nota, que te vas a ahogar, aquestes coses així. No sé, ens veiem molt, ja està. Però sí, la qüestió és intentar disfrutar tot el moment que podem. Això és important.
1: Sí, perquè també no cal ser un professional, no? O sigui, pots fer espectacle, com dius tu, no? Allà amb els amics i, mira, escolta, fer uns riures, uns acudits i cantar, no?
2: Clar, com molt bé deies abans, jo em passo el dia escoltant la ràdio, però a part d'escoltar programes de tertúlies, d'informació, de tal, busco molt programes que em facin riure.
1: Clar.
2: Aleshores, vulguis que no, subliminalment, d'allà treus moltes tonteries per fer riure. I jo mateix, o sigui, jo també passo peta, jo també riu. Perquè de vegades, quan la col·lecció de la Genada, que és que abans d'explicar-la no em dóna temps, ja m'estic tapant de riure. No entens? O sigui, bueno, va com va, per això.
1: Doncs avui hem conegut una mica més el terrassenc Lluís Martínez, camioner i una persona que li agrada doncs el món de l'espectacle, perquè no, i que sempre que pot, encara que sigui en plan aquí dintre les seves amistats i les seves familiars, pot fer una mica el xou. Lluís, moltes gràcies per passar avui pel Connectats.
2: Sergi, deixa'm dir una cosa molt petita, per favor. M'enganxes, que estem gairebé tornant del Gay Pride de Sitges, i el que vull dir, una cosa que crec molt important, respectem a tothom, estimem a qui vulguem estimar, siguem lliures i no jutgem a qui vols estimar, perquè realment penso que ens enamorem de persones i no de cossos. I tirem endavant estimant a qui tenim a la vora i païnt tot el que, com puguem, la vida que ens toca, perquè la vida és una merda. Però depèn de nosaltres, sí, la base, o sigui, els problemes i aquestes coses ens ho porten la vida. Depèn de nosaltres, amb un somriure, tirar-ho endavant, perquè amb voluntat i amb carinyo i amb amor tot es tira endavant. Ja està, Sergi.
1: Molt bé, Lluís, moltes gràcies.
2: Per favor, un plaer. Gràcies.

0: Sabíeu que la ciència s'il·lustra? Doncs sí, les molècules són més fàcils d'entendre si hi ha algú que els hi dona forma. Avui coneixem aquesta faceta de la mà de la il·lustradora científica i artista Maria Àngels Vilella. Maria Àngels, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Explica'ns per què la ciència necessita il·lustracions.
1: Doncs crec que és perquè els conceptes científics sempre són molt complicats, vale? Si no ets científic pròpiament, et costen moltíssim més, però si algú hi posa color i forma, pues, els acostes més, no?, a la gent que no els entén perquè no els estudia directament.
0: Perquè no? sembla una mica abstracta, no?, la ciència.
1: Per mi ho és, absolutament. Jo sóc filòsofa. Llavors jo vaig anar a parar en un centre tecnològic, vaig treballar molts anys en un centre tecnològic, i vaig anar canviant de centre tecnològic, finalment vaig anar a parar a l'ICM2, allà vaig començar a il·lustrar, i ara estic a l'ICMAP i continuo il·lustrant. Jo no sóc científica, però sí que crec que quan els científics em traslladen els seus estudis, les seves investigacions i demés, i jo els intento donar forma, doncs crec que aconsegueixo acostar-la a la gent que no és científica.
0: Està molt bé.
1: No sé si t'he respost, eh? Però...
0: Sí, no. Jo crec que trobes el punt ideal per fer aquesta interpretació, que després...
1: Exacte, sí. Exacte. I li dono una miqueta de... Li trec la realitat i li dono la part més plàstica, la part més creativa, no?
0: Exacte.
1: La faig única, diguem, no?
0: I escolta, en què et bases de referència per fer les il·lustracions de molècules, cèl·lules, partícules, òrgans?
1: Heu de pensar que jo quan il·lustro el que estic intentant és transmetre una investigació concreta, ¿vale? Perquè els científics el que fan és publicacions, ¿vale? Ells publiquen a les revistes científiques de renom. ¿Vale? Llavors, en aquestes publicacions, moltes vegades els demanen si volen presentar també una il·lustració que acompanyi, per fer més accessible la investigació en si.
0: Exacte. ¿Vale?
1: Llavors, el que faig és posar-me en contacte amb els... Bueno, ells es posen en contacte amb mi, ¿vale? Els investigadors es posen en contacte amb mi, em diuen, mira, tinc aquesta publicació en breu, m'han demanat que la il·lustri, ¿vale? Llavors m'agradaria que tu m'il·lustressis aquesta investigació. Llavors m'expliquen una miqueta la investigació, m'expliquen una miqueta la idea que tenen, i després jo començo amb la idea que tenen, jo els faig preguntes per treure una miqueta l'entrellat del que tenen al cap, perquè el que costa en la meva feina és...
0: Interpretar.
1: Clar, entendre què volen i fer-ho de la manera que ells volen, ¿vale?
0: Clar.
1: Llavors, ens fem una primera entrevista, jo els faig un primer esbós, fem una segona entrevista, fem uns canvis en aquest esbós, i anem treballant d'esbós en esbós fins que em diuen això sí, vale? I després això sí vol dir acabo el dibuix, acabo la il·lustració, la cobrejo, li dono forma, li poso tots els tons, els colors i demés, i llavors l'entreguem, no? L'entreguem a la revista en si.
0: I ells són exactament els científics qui donen l'okay a la teva interpretació?
1: Sí, perquè ells tenen... Hem de fer un dibuix bonic, però científic alhora, val? Llavors jo el que faig és donar-los la forma bonica, diguem, i il·lustrar-ho perquè quedi accessible, vale? I s'entengui, però llavors ells m'han de donar l'okay científic. És a dir, aquella il·lustració ha de tenir significat científic.
0: Clar.
1: Llavors, sí que són ells, en definitiva, quan ells em donen l'okay científic, jo li poso color i alegria, ¿vale? Però l'okay científic hi ha de ser.
0: Val. I ha de ser, com més fidel a la realitat, millor.
1: Millor, sí.
0: Exacte.
1: Sí. I llavors també hi ha un altre okay final, que són les revistes científiques. Les revistes científiques acaben donant també un okay perquè o t'ho publiquen o no t'ho publiquen. Saps què ho he dit?
0: Sí.
1: Per tant, l'okay a la publicació final el donen també a les revistes.
0: Val. Hem parlat del procés, que ja ens hem fet una idea, més o menys, però parla'ns de les eines. Quines eines utilitzes?
1: Normalment treballo amb digital, vale? A no ser que els científics em demanin el contrari. Treballo amb digital, perquè com que hem d'anar canviant el disseny sobre disseny, saps? O sigui, de l'esbós, canviar coses, a l'altre esbós, canviar coses, i així vaig fent. Si ho fes en pintura o en dibuix, sí, em seria sempre molt més complicat. Al fer-ho en digital puc treballar per capes.
0: I llavors, tant,
1: vaig canviant capes. Vale? Això no els agrada, canvio aquesta capa. Això no els agrada, canvio aquesta capa. I com que tot ho faig per capes, perquè ara ja n'he pres, al principi em va costar una mica, però ara ho faig tot per capes. I quan sí, sí, se m'acaben les capes, faig un copy-paste, uneixo les capes que sí que m'han dit que estan ok i obro capa nova, vale? I així vaig treballant i em facilita moltíssim la feina.
0: I quines són les dificultats principals de la il·lustració científica, o almenys les que amb les quals tu t'hi has trobat?
1: Per mi, que faig científica però no faig, per exemple, no faig natura, o no faig fauna ni flora, vale? Faig científica purament, faig molecular, faig... he fet una miqueta de tot, però sí que faig mobs, coses una miqueta més abstractes, vale? El que més em consta, a mi el que més em costa és que el que jo dibuixo sigui fidedigne al que ells tenen al cap. Vale? O sigui, posant-nos aquest diàleg inicial que tenim els investigadors i jo, és bàsic per mi, perquè quan jo ja capto la idea que ells tenen, llavors tot és molt fluid. Però fins que no ho capto, a vegades costa una mica, saps, entendre què és el que ells tenen al cap i com m'ho transmeten. Però aquest és el punt, diguem, més complex.
0: Sí, sí. I és art, la il·lustració científica? Què diries?
1: Oh, i tant. Sí, sí? Oh, i tant que és art. A veure, hi ha d'haver-hi un trasfons molt científic, o que s'ha d'entendre la part més científica en aquesta il·lustració, però en definitiva estic fent una il·lustració i li poso tot el meu amor i tot el meu art. Vull dir que sí, haig de dir que sí que és art.
0: Explica'ns a Maria Àngels quin projecte dels que has desenvolupat t'ha marcat i per què.
1: Home, mira, aquest any vaig fer una cosa que em va agradar moltíssim a la 25a Escola de Materials Moleculars que es va organitzar des de l'ICMAP a Sitges, vale? És com un congrés que dura 5 dies aproximadament, vale? I els organitzadors del congrés em van demanar que fes el premi honorífic, perquè com que feia 25 anys que l'escola es va fent, vale? Els hi vam fer un premi honorífic a les 3 persones que van fundar l'escola. I em van fer una il·lustració científica per aquestes 3 persones. I per mi això ha sigut un repte molt bonic, perquè no era tan científica la il·lustració, sinó que era més artística, vale? Li vaig donar tot el meu rotllo artístic, i després ells em van dir quins punts científics volien que predominessin i que es veiessin. Però va ser com molt creativa i molt oberta. I la veritat és que vaig disfrutar molt.
0: Abans parlàvem de les capes, no? Quan fèiem referència a les eines que utilitzes perquè treballes en digital. Com ha canviat el vostre ofici la intel·ligència artificial?
1: A veure, la intel·ligència artificial no és el dibuix en digital, vale? Jo treballo en digital, vull dir que treballo en un programa que es diu Procreate, que el que fa és donar-me les eines, facilitar-me les eines, que hi haurien en una llibreria, en una papereria i en una tenda de pintures, vale? Totes aquestes eines les tinc compilades en un iPad, vale? Amb un programa que m'ho facilita, que és el Procreate. Però, a part, hi ha ara la intel·ligència artificial, vale? La intel·ligència artificial, quan s'utilitza obviant la nostra feina, és un problema. És un problema perquè ens pot prendre feina, val? Però si aprenem a usar-la i si entenem que pot arribar a ser una eina més, sí, vale? Pot arribar-nos a ajudar. Val? El que no es pot és agafar la intel·ligència artificial i dir-li fes una portada científica, agafar aquella portada i posar-la en una revista. Això no. De fet sempre hi ha... La intel·ligència artificial encara no fa portades científiques que tinguin tota la coherència i que siguin el bonic que volen els científics, vale? Però sí que els científics moltes vegades m'han agafat i m'han dit: mira, jo li vaig dir a la intel·ligència artificial que em fes aquesta idea, vale? I fan un prompt, i el que els agrada d'aquell prompt o d'aquells uns quants prompts que han fet, em diuen: mira, m'agradaria que això fos barrejat amb això, que això hi hagués això aquí, això allà, ta, ta, ta, i et donen una mica la idea que ells tenen al cap que els hi ha fet la intel·ligència artificial. Llavors jo, amb totes aquestes idees barrejades, faig una portada que queda estupenda. Saps? Sí, sí, que sí. També es pot entendre la idea, la intel·ligència artificial ha vingut aquí per quedar-se. Per tant, hauríem d'aprendre-la a utilitzar correctament.
0: Molt bé.
1: I d'aquesta manera, com una eina més, doncs jo crec que és una manera correcta d'utilitzar-la.
0: I tu quan vas començar en aquest sector?
1: Doncs mira, un científic va confiar en mi perquè va veure com treballava, perquè jo soc artista, vale? Jo faig dibuix, pintura, faig grafiti, inclús faig una miqueta d'escultura, faig còmic, vale? I va veure com treballava i em va dir, ostres, no em faries una portada científica? I vaig pensar, aquest investigador l'haig d'anomenar, vale? Es diu Daniel Maspoch, i la veritat és que ell em va obrir les portes en aquest món i vaig estar treballant amb ell aquesta primera portada científica i vaig disfrutar moltíssim, em va agradar molt, i a partir d'ell he anat tenint altres investigadors que m'han obert les portes, no? I mira, ja hi estic posada.
0: Podem dir, doncs, que hi has arribat una mica per casualitat.
1: Sí, sí, sí.
0: No?
1: Sí, sí.
0: Però si algú et preguntés, sí. Maria Àngels, com s'hi arriba a ser il·lustradora científica, què li diries?
1: Doncs dibuixant una mica, dibuixant molt, vale? Però sí, has de tenir un cop de sort també per entrar. Sí. Tot el tema de l'art, tot el tema dels artistes, en definitiva hem d'estar en el lloc oportú havent treballat molt. En algun moment, saps? En algun moment concret de la teva història de treball pots tenir sort i pots entrar en un camí que potser no tenies ni previst. Com
0: que descobreixes, no?
1: Sí, el descobreixes així nou per tu. I al final pues, t'agrada i t'enganxa, no? I llavors el promociones, llavors intentes donar veus de que ets il·lustrador científic, intentes posar-te en contacte.

0: tarda, no et desconnectis. Connectat.
1: Yeah, yeah. Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: cada tarda, de 4 a 6,
1: Connectats.
0: Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.

Hola, bona tarda, sóc l'Anna i avui us vull recomanar la cançó de Kiss Me, de Sixpence, Not the Richer, que és una de les meves cançons preferides, ja que fa molts anys me la va ensenyar la meva mare. Adéu!

0: Diuen que l'escriptura és terapèutica. Escriure ajuda a canalitzar emocions i gestionar moments difícils, però també pot ser una afició que compartir amb altres persones. El Centre Cívic Sant Jordi, Ribera Baixa, situat al Prat de Llobregat, organitza un grup de trobada quinzenal pensat per a persones amb ganes d'escriure, experimentar i compartir. Avui volem conèixer com funciona aquest grup i també els beneficis que aporta les persones que hi participen. I per això marxem al Prat, als estudis del Prat Ràdio es troba la Isa Gonzalo. Molt bona tarda, Isa.
1: Bona tarda. A les trobades es busca generar un espai creatiu on llegir textos i també provar idees. Per parlar-ne, ens trobem amb la gerent del Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa, Yolanda Soriano. Bona tarda. Una mica l'objectiu és fer servir el Centre Cívic com un punt de reunió entre diferents grups, oi?
2: Sí, exacte. Des del Centre Cívic la nostra vocació des de fa ja molt temps és això, que la gent, al tractar-se d'una oferta formativa d'iniciació, el que ens passava, el que havíem detectat, és que la gent s'iniciava reiteradament i hi havia un punt que era ja no saber, ja, o sigui, tu ja sabes mucho per estar fent iniciació al ganxet o el que sigui. Llavors vam estar donant-li voltes a com podem fer per donar continuïtat precisament a aquesta gent que té ganes de continuar practicant i ja no pot fer dintre l'oferta formativa perquè és una oferta formativa d'iniciació. Llavors van sortir aquesta idea dels grups de pràctica. La veritat és que amb els arts visuals, tot el tema del fet a mà, doncs, de seguir s'hi van enganxar, perquè a més hi havia gent que portava molt de temps al Centre Cívic, també hi havia entitats que tenien ganes com de provar això, que no fos una activitat guiada per una tallerista, sinó que elles mateixes poguessin ser les protagonistes d'aquesta experiència d'aprenentatge, també com a espai de trobada, i hem anat provant amb les diferents disciplines que tenim al Ribera, no? I la veritat és que funciona, gastronomia funciona, arts visuals funciona, i ara, amb aquest nou encàrrec d'iniciar una línia de foment a la lectura dintre d'aquest pla lector que just va presentar la setmana passada, doncs van començar a provar, no?, altres tallers que fins ara no havíem provat, com era el d'escriptura que van fer el mes de febrer, i tachan! Va sortir doncs aquest club d'escriptura que des del març, em sembla, no?, des del març que està en marxa, no?, amb aquesta línia de, doncs el que dèiem, de donar resposta a aquesta gent que s'inicia amb alguna cosa i diuen, va, i ara què fem, no? I el Centre Cívic no sempre pot donar resposta, doncs pues fem un altre curs, no? Perquè tenim una oferta formativa que és com trimestral, al mes de la tardor, a l'hivern, doncs pues encara és més gairebé semestral, bueno, no? Llavors, doncs, intentem oferir, doncs, pues, si vols venir, vine, t'acompanyem, t'ajudem en el que faci falta, també els tenim com a grups al que proposar i que ens proposin, perquè la idea també del Centre Cívic és que aquests grups de pràctica puguin anar més enllà del seu dia a dia i poder implicar-se en la vida del centre d'altres maneres i també ser receptores nosaltres de les propostes que puguin venir d'aquests grups, no? Per tant, bueno, allà hi ha un ecosistema molt xulo, la veritat, que fa que el Centre Cívic sigui un espai com molt obert, que puguis venir qualsevol dia de la setmana, perquè habitualment són grups oberts en els que pots participar sense inscripció prèvia i, per tant, vol dir que una persona es pot apropar al Ribera i dir, avui què feu? I li podem oferir alguna cosa a banda de l'espai de trobada, no? Dels diaris i tal, doncs una activitat que si li ve de gust provar, pot provar, no? I si li ve de gust continuar, doncs pot continuar.
1: Clar que sí. Doncs, mira, saludem a dues de les integrants d'aquest club d'escriptura, com són la Raquel Mata i l'Helena Marí de Nova. Què tal? Benvingudes.
3: Hola.
1: Expliqueu-nos com va ser això de tenir vinculació amb el Centre Cívic, d'apuntar-vos a aquell primer curs que vam fer el mes de febrer-març,
3: sí,
1: no?
3: Bé, doncs, jo, per començar, que no sóc del Prat, em vaig mudar el 2025 i no havia vingut mai a un centre cívic. O sigui, el primer centre cívic al que he vingut és aquí al Prat. I vaig veure l'oferta formativa. Llavors, sempre m'havia agradat molt escriure, però mai m'havia atrevit a compartir res amb ningú. Però aquí al Prat hi ha tan bon ambient i ja havia conegut el centre cívic. I aquest taller era tan... s'anomenava...
4: El taller s'anomenava Saló d'Escriptures, de la Maria Roig, i el que feia era una escriptura creativa de la paraula i el cos, que això és, o sigui, involucrar el cos a l'escriptura.
1: Wow.
4: A més, una de les coses que em va cridar l'atenció, perquè, clar, a vegades ho fem tot des de la ment i el cos es queda a part. Mm-hmm. Involucrar el cos d'una forma teatral, que ella, bueno, era el que volia fer, no?, el que impartia, i aquests exercicis teatrals, no?, o sigui, ficar el cos a veure què sent, no?, i com es desprèn i com practica després amb l'escriptura, per mi era molt interessant perquè no ho havia practicat. I això és una de les coses que em va cridar l'atenció.
3: Clar, i el poder-ho fer en comunitat i llavors tots des del mateix punt de la il·lusió, sí. Posar-ho en comú i d'una manera guiat per començar d'algun lloc junts, no? Mm-hmm. Llavors vam fer aquest cap de setmana...
4: Sí, va ser un cap de setmana pel dematí, dissabte i diumenge. I el diumenge vam sortir tan il·lusionats, oi, ara què, no?
3: S'ha acabat això.
4: Ara què fem? I llavors ahir vam fer un grupet a totes les persones i a partir d'ahir doncs, vam anar al Ribera Baixa a demanar-li si podíem fer, bueno, utilitzar una de les sales per juntar-nos mm-hmm. i a veure què sortia, no?
0: Clar.
4: No deixar-ho allí perquè ja si ho deixes és com, ojo, i ara que volia continuar, no? No deixar aquesta... Mm-hmm. Perquè per mi l'escriptura és una, també una forma de... de buidar la ment i de tot això que veus i que tots els inputs, no, que rebem o que rebo, ficar-lo d'una manera també, bueno, no sé si poètica o a l'estil, no, propi de cada persona i posar una part meva allà i compartir-ho, no, també perquè a vegades és tot per un.
0: Clar.
4: I no saps com l'altra persona, bueno, que veu, que sent o que és el que interpreta el que jo penso, no? També,
0: això et semblava interessant, sí, Raquel, perquè sí. Clar, és veritat que l'escriptura com a tal sí. És un exercici molt solitari.
4: Molt, molt solitari.
0: I per tant, això de compartir-ho...
4: Dóna vergonya.
0: Té un punt de vergonya, no? De dir, ostres, val, sí. Em donarà la seva opinió, però...
4: Que potser no la vull, l'opinió, eh? Saps? Potser jo t'ho comparteixo...
3: Això també és opcional, eh?
4: I tu val. Que el que sentis, el que remogui, doncs és per tu i benvingut sigui. Mm-hmm. Però sí que volem, així, allí sí que volem opinió, el feedback clar. És clar. Molt... molt xulo perquè...
3: Oye, però pues pots demanar pues... que no te'n donin. Si vai, vai, dir, no, jo et llegeixo això, vull compartir-ho sí. I vull que em diguis fins aquí o fins allà. Mm-hmm. O sigui, és bastant...
4: Sí, això ho han posat
0: al principi. És un espai
4: segur, sí, no? Sí,
0: perquè ningú es jutjarà sí, ni és no. Un concurs.
4: Exacte.
3: No. Això estem per aprendre, per crear clar. Juntes i, sí. I per fer una cosa sense pressió.
0: Sí, això va començar d'una manera molt intuïtiva, però a partir d'aquí, la primera reunió que vau fer... quines dinàmiques hi m'aplamenteu? Qui agafa el rol de dir ara què fem conjuntament? Perquè, clar, això de tenir un grup on no hi hagi una tutoria, no? Una persona que faci el taller pròpiament, fa que tot hagi de ser una mica consensuat, no? Com
4: sí,
0: ho vau trobar?
4: Tot consensuat. O sigui, vam proposar, cada un proposava idees i des de... Com som diferents tipus de personalitat, que això també nutreix molt... oi, pues jo tinc aquesta idea, jo tinc aquella. Vam anotar, l'Helena, per exemple, és una persona superestructurada, no? Que organitza i està molt bé i tothom clar. Aprèn d'ella, no? I ens nutrim, ens nutrimos, no? I llavors vam proposar idees de que cada dilluns, no? El curset o el taller l'imparteix una persona, se'l prepara i llavors, perquè tenim una poetisa, que és Laila. Bueno, no sé si vol...
0: Sí. O sigui, explica'ns una mica qui participa, sí, també, per saber.
4: Sí, participa el Julio, la Maria, la Joana, l'Helena, Laila, el José, que va vindre ahir, i jo, la Raquel. I llavors Laila té ja un llibre publicat, també. I llavors l'últim que vam fer va ser amb ella, que li agrada molt la poesia i ens va donar unes pautes, van portar uns llibres, o sigui, ella va dir, no? Vamos a llevar unos libros de poemas, cada uno escoge un poema, lo leemos...
0: Sí.
4: Y de a partir de ahí elegimos unas frases, unas palabras y hacemos un texto directamente en el taller. Y llavors vam fer uns poemes, que jo de poemes, pues, cero patatero.
3: Però bueno, és una manera...
4: I llavors van salir uns poemes molt macos.
3: Clar, i el xulo llavors és una moderació rotativa, de manera sí. Que no tens la pressió clar. Que de dues setmanes de, ostres, jo he de fer això... ara aquestes dues setmanes i un altre cop les següents dues setmanes, sinó que si som sis, és una vegada cada 6 per 12, saps? No,
0: clar,
3: no és tanta càrrega.
0: Seria una feina. Sí,
4: clar.
3: Seria una feina. Clar. I a més és la riquesa d'això, de que l'Aila es poetisa, hi ha una persona a qui li agrada més novel·la, més fosca, al Julio li agrada més autobiogràfic, subpartit, però una sí. Mica autobiogràfic. Llavors, així no veus només el que t'agrada a tu i el que coneixes, sinó que tens oportunitat de veure una mica el que fa cadascú i provar-ho, i t'obliga una mica a ficar els peus en una cosa que no coneixies tant.
0: Ho haguéssiu fet vosaltres soles a casa escrivint? Això de posar-vos a fer poemes o a explorar d'altres gèneres?
4: Jo crec que no.
3: Jo
4: no,
3: sempre
4: perquè...
3: No.
4: O sigui, l'input, no, que l'altra persona et dona és, et motiva, no? D'alguna manera trobes la motivació, no fora, però sí la, la comunitat, o t'anima una mica a fer alguna cosa que diu, bueno, va, venga, vámonos todos, no? A hacer poemas. Clar.
5: No és difícil inspirar-se en una hora i mitja o dues hores que esteu allà i en aquell moment posar-vos a escriure?
3: Sorprenentment.
5: Perquè potser tens un mal dia i dius, ostres, justament avui no se m'acudeix res bonic, no?
3: Sorprenentment no és difícil quan estem tots allà. Bueno, jo ho percebo com molt més fàcil del que sembla que hagi de ser, perquè ja estem totes allà i tothom està en el mateix, a la mateixa línia, no? I dius, va, ara 20 minuts de fer només això. Sí. I com... no tens la preocupació d'haver d'estar a un altre lloc, he de fer allò...
4: O si m'equivoco o no surt bé, o si és... Va, vinga, a practicar i el que salga, i a vegades surt coses molt xules, que després tens l'oportunitat de això de, que ha sortit a inici, doncs rectificar-ho, posar una altra cosa, llavors a vegades el que més costa és començar a escriure. Llavors és posar-se. Tu comences i el que surt, després fas una altra cosa o... Però és posar-te i escriure, i ja.
5: Així és.
4: Sense judici.
5: El bloqueig escriptor, no? Sí, moltes vegades, suposo que l'heu tingut, no? Sí. En algun moment de dir... Oh, hi ha molta gent que espera la inspiració. No sé si això s'ha d'esperar o no.
3: És un múscul, també. Si no, si no practiques la creativitat, i no tot el que facis ha de ser perfecte.
5: Clar.
3: Llavors, si no et dones espai per ser imperfecte i per fer coses que no t'acabin d'agradar perquè no estàs tan inspirada... després la inspiració no t'arribarà.
5: Què us aporta escriure? Escriure perquè sí.
4: Que bona pregunta, Isa. Doncs a mi l'escriptura m'aporta totes aquestes idees que tinc al cap o de coses que veig que no se'n vagin. Posar-les en un paper. Sí. I m'aporta també el... Bueno, m'enriqueix molt... llegir també a altres persones de, per punt de vista que jo no he vist, no? No, o no coneixo, i llavors també això m'agrada molt, però a mi m'aporta una forma d'alliberar i de crear al millor un, o sigui, aquestes, totes aquestes imaginacions que no es quedin al cap, sinó que posar-les en un paper també em donen un lloc buit per crear de nou una altra cosa, ja sigui escriptura o altres coses de la meva vida. Això sí que em nutreix.
5: Que bonic.
3: Estic molt d'acord.
5: A
3: mi també... Me adhiero a todo lo que... tal. I també és un espai això de, per alliberar i per processar una mica. Moltes vegades se't queden coses atascades i no acabes d'entendre el que està passant pel teu propi pensament. I posar-ho per escrit i estructurar-ho et dona una manera d'avançar. I no cal que sigui realment literal el que t'està passant a la vida, sinó crear una història fictícia també t'ajuda a processar la realitat que tens a fora. Llavors, és un alliberament del que tens a dins i de transformació del que t'està passant.
5: Sí. Per qui ens estigui sentint i potser digui, ostres, mira, jo escric, sempre he escrit, però no ho he compartit mai. No sé com portaré això de participar d'un grup. Esteu obertes a que més gent participi? Què li diríeu a una persona que s'ho estigui plantejant, el fet de participar del club d'escriptura, perquè pugui fer el salt i trencar aquesta barrera una mica de la vergonya?
4: Pues que venga.
5: Que ho provi, no?
4: Que ho provi, sí, que no... O sigui, que la vida hay que tomar decisiones. Que es probar, va, bueno, voy a probar, que allí estamos abiertos a escuchar nuevas ideas.
3: Y que no son professionals.
4: No, res, són superamateurs.
3: Sí, són... I no totes tenim intenció de...
5: Clar.
3: Algunes persones sí que els hi fa il·lusió publicar en algun moment, però no totes tenim intenció de professionalitzar el hobby, diguem. Uh-huh. És un espai de creació, sí, i creativitat.
4: Sí, d'escoltar-nos els uns als altres, de provar i de...
3: Sí, jugar una mica juntes. Sí. A més, és... no obligarem a ningú a llegir un text que no vulguin.
4: Sí, sí.
3: Evidentment. Sí, sí. És més divertit que ho llegim i al final, quan estàs allà, trob que no ens ha passat mai que algú digui no vull llegir-ho perquè em fa massa vergonya, no? Però no passaria absolutament res. Jo no havia compartit res mai del que havia escrit i ho he fet. I no ha passat res. Ha estat molt divertit. I estic aprenent moltíssim. També amb això crec que tenim l'oportunitat de millorar tècniques que ni ens hauríem plantejat i d'experimentar coses que ens fan créixer com a escriptores i com a persones, inclús, i fer comunitat també.
5: Sí. I trobar gent amb els mateixos interessos, no? I amb punts de vista diferents. Gràcies per acompanyar-nos i recordem aquest Club d'Escriptura del Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa que hem volgut conèixer avui. Que vagi molt i molt bé.
0: Fins aquí arriba aquest Connectats de dilluns, obrint una nova setmana. Tornem demà, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, amb tota la versió de dimarts. Gràcies a tots. Acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Jordi Lobo ha dedicat bona part de la seva vida a defensar la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual, una trajectòria de 4 dècades vinculada a l'Escola Moragues de Barcelona, que ara ha estat reconeguda amb la Medalla d'Honor de Barcelona. Si hi ha una iniciativa que simbolitza aquesta manera d'entendre la inclusió és l'Hoquei Plus. El projecte va arrencar fa 20 anys després que una lesió l'obligués a deixar l'hoquei herba. La proposta de traslladar aquest esport als alumnes de l'Escola Moragues va acabar convertint-se en una experiència pionera que avui ja té una lliga federada pròpia i que aquest estiu disputarà el primer mundial de la seva història. Ho explica Lobo.
2: Quan els hi preguntes què representa el hoquei per tu, se'ls il·lumina la cara. Jo tampoc ho voldria sublimar més del que és, però a mi m'emociona veure com expliquen aquella amb autoestima, molta autoestima. Diuen coses precioses que m'ha ajudat a demostrar que puc, a demostrar-me que puc, m'ha ajudat a tenir amics i amigues, m'ha ajudat a conèixer món.
1: Trobareu l'entrevista completa a cugat.cat. La 22a edició de les lectures a la fresca no se celebrarà aquest estiu. Així ho ha anunciat la directora artística i impulsora del cicle, Dolors Vilarasau, en un comunicat en què explica que ha decidit fer una parada per motius personals i de salut, després de més de 2 dècades al capdavant del projecte. La passera provisional de Can Bernet, anunciada fa anys per reconnectar el carrer de la Mina amb el parc de Can Bernet després del tancament de l'antic aqüeducte, entrarà finalment en servei aquest juliol. L'Ajuntament començarà aquest dijous, 18 de juny, les obres de muntatge d'aquesta estructura provisional que es mantindrà en funcionament fins que es defineixi i executi una solució definitiva. I l'associació El Món de Prop, la Fundació Salut Plus i el Club Muntanyenc impulsen Mirem per Tu, una iniciativa que vol facilitar la mobilitat i la participació social de les persones cegues o amb baixa visió a través d'una xarxa de voluntariat format específicament per aquesta tasca que els acompanyarà a fer aquelles activitats que sol·licitin. Tot plegat es vehicularà a través del Club Muntanyenc, que oferirà aquestes formacions. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat, amb Aiman Triquí, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte, de qui us parla, Alba Triador. Avui és dilluns, 15 de juny, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Farem l'aperitiu amb una bona dosi d'esport. De la mà del Joan Garcia ens endinsarem en l'esport local a l'Esport en Marxa. Tot seguit repassarem els 40 anys de trajectòria de la Sala Rossinyol, que tanca el cicle d'activitats d'aquest aniversari amb una gran festa oberta a tothom aquest divendres. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb una entrevista personal a la Berta Montilla, una especialista en màrqueting digital i creadora de contingut que combina la seva vocació comunicativa amb una gran passió per la cuina i la família. I afegirem un pessic de literatura de la mà de Símbol Editors, una editorial que va néixer fa gairebé 3 dècades a la ciutat amb la idea d'oferir als lectors un catàleg en català i de qualitat. I per posar la cirereta al programa, entrarem a la cuina del Fogons i Davantals, on aprendrem a preparar una recepta fresca de rotllets de pollastre farcits de bacon amb formatge. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer repàs de l'actualitat esportiva. Joan, com ha anat aquest cap de setmana?
1: Doncs bé, tot i ser un cap de setmana pràcticament sense gaire moviment esportiu...
0: No has anat a camps? O sí?
1: Sí, sí, sí. El dissabte vaig estar a Can Magí, celebrant l'ascens del primer equip masculí de futbol de la Penya Bona Sant Cugat a Tercera Catalana, i diumenge vam estar al Pas 3 veient aquest festival de rítmica, rítmica adaptada, moltes ovacions, molt divertida, molta música i molt de moviment.
0: Amb alguna de les gimnastes contenta per la música que havien triat, he vist a Instagram.
1: Sí, no? Bastant contenta, sí, sí. Es deien les Pallacites, que eren el prebenjamí, molt maques, molt emotiu al ball. Després també la rítmica adaptada, sens dubte, doncs una de les imatges del cap de setmana.
0: Ja ho sabeu, normalment us oferem el repàs de les classificacions, les competicions per això ja s'han anat acabant, i per això, Joan, avui t'acompanyes de molta gent a l'estudi Ramon Barnils, que ens tens preparat.
1: Sí, perquè és l'últim programa de...
0: Ens acomiadem de l'esport en marxa d'aquesta temporada 25-26.
1: Correcte, tornem ja al setembre amb piles recarregades. Doncs bé, el que dèiem, aquest cap de setmana, dissabte, hi va haver un ascens, un ascens que es va celebrar al camp, i sembla que la nit doncs també ha estat llarga, de dissabte. Sí. Amb el primer equip masculí de la Penya Bona Sant Cugat, tenim aquí a l'estudi l'entrenador Ivan García, també els jugadors Genís Chaquets i Miqui Félez, i també escoltarem el president, el Josep Maria Félez, que estava molt content. A més, dos dels seus nets, un està aquí avui i l'altre és el porter. Per tant, la foto final en família, molt content el Josep Maria.
0: Un clàssic d'aquesta casa, també, el Josep Maria,
1: i tant.
0: I de l'esport santcugatenc.
1: I tant. I després, avui parlem de directors esportius, que tenen molta feina, perquè acaba la temporada, però no acaba per ells, perquè hi ha el Mercato, hi ha molt moviment, fitxatges, baixes, pretemporades, objectius, etc.
0: Això és la premsa rosa de l'esport.
1: Correcte, sí, sí.
0: Aquesta època de l'any.
1: I tant. I molts jugadors que fitxen i després a última hora marxen, i alguns que marxaven es queden, i això és un ball...
0: Gira feina.
1: Molta feina. I tenim dos exemples de directors esportius. És el Quim Ruiz, que és el director esportiu del primer equip de futbol de... el Granollers, però també està a la Salle Bonanova dins de les seccions esportives. Per tant, combina futbol federatiu i totes les seccions esportives de la Salle Bonanova, amb hoquei patins, amb vòlei, amb futbol. I també tindrem a Michael Núñez, que és director esportiu de la secció d'handbol del 25 de setembre, que és un club de futbol i que ja porta uns anys amb aquesta secció d'handbol. I a més, és l'entrenador aquest a la vida de l'escola Ciutat d'Alba, que hem dit que és la fornada invencible, perquè han guanyat tots els partits, han fet història, i perquè també volem reconèixer d'alguna manera aquest esport escolar, que al final després es converteix en esport federat, i era l'últim any que jugaven tots junts. Per tant, una fita destacada. I acabarem escoltant el nou tècnic de l'handbol Sant Cugat, del primer equip masculí, el Salva Puig, un referent en el món de l'handbol. Va guanyar una Champions amb el Barça com a jugador de Granollers, també entrenador, entre d'altres, del Sarrià de Ter. Sens dubte, arriba una figura destacada a la banqueta vermell i negre.
0: Doncs et queda molta feina per endavant, per tant, jo m'acomiado. Tu parlaràs de moltes fites esportives, jo tornaré després per parlar de cultura dels 40 anys, ni més ni menys que de la Sala Rossinyol, amb el Frederic Cabanes. Li preguntarem també com és això, estar 40 anys al capdavant d'una de les galeries més mítiques de la ciutat.
1: Molt bé.
0: Que vagi molt
1: bé.
0: De
1: la Marilyn no li preguntarem.
0: No, perquè la Marilyn és una altra Cabanes.
1: Ah, val.
0: No, m'he equivocat. M'he equivocat jo. Ah. Avui tenim l'Ignasi. La setmana passada teníem el Frederic per parlar de la Marilyn.
1: Val, per això...
0: Després de l'entrevista, recupera-la, val la pena.
1: Val, l'escoltarem.
0: Fins ara.

0: Gairebé 10 minuts per damunt de les 10 del matí. Comença el darrer esport en marxa d'aquesta temporada. Déu-n'hi-do, quina temporada 2025-2026. Ha estat farcida d'alguns èxits esportius, però, evidentment, difícil d'igualar l'anterior, on van viure molts ascensos, alguns d'ells històrics, i enguany doncs, ha tocat celebrar d'altres fites. I una d'aquestes és, després de 8 anys, el primer equip de la Penya Brava de Sant Cugat, doncs, que ha pujat a tercera catalana. I ho va fer després de superar dos eliminatòries. Primer a la Penya Brava Ramon Llorenç B, al conjunt rubinenc, i aquest cap de setmana, amb també doble eliminatòria, va derrotar l'Oar Gràcia, en aquest cas de manera més contundent. Ens acompanyen aquí a l'estudi Ramon Bernils, el tècnic de l'equip, Ivan García. Ivan, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: El jugador Genís Xaqués, bon dia.
2: Bon dia.
0: I Miqui Félez, bon dia.
3: Bon dia.
0: I a l'altra banda del fil telefònic tenim el president de la Penya Brava de Sant Cugat, el Josep Maria Félez. Josep Maria, bon dia.
4: Molt bon dia per tots.
0: Escolta'm una cosa, què et va agradar més, la victòria o la foto final amb els teus dos nets, amb el porter i aquest mig centre que et vas fer en acabar el maig?
4: En primer lloc, la victòria, perquè, a més, és una cosa que ho van celebrar-ho tots i penso que és una cosa de tots, no? Evidentment que la foto amb aquesta dona als Units és, per mi és molt important, però, primer de tot, la victòria de tot el conjunt, de tot l'equip.
0: Quan es va perdre davant del Júnior B, veu quedar subcampions, això es donava dret a jugar aquest play-off. Creus que el play-off o l'ascens es guanya amb la remuntada aquell 3-0 davant de Penya Brava Ramon Llorenç B després de caure a l'anada 2-0?
4: Bé, sí, l'equip es va conjurar, es va prometre a si mateix tot l'equip que allò no podia ser, el partit que es va fer a Ramon Llorenç, que van dir que intentarien remuntar-lo, i van lluitar, i van fer pregons, i van fer molts cartells, i van fer moltes coses per remuntar aquesta eliminatòria, i el veritat és que ho van aconseguir i s'ho van mereixer. Mm. I així ens ha arribat a la segon play-off.
0: Quan dius que van fer molts cartells, els agraden molt les xarxes socials, no, Josep Maria? Tu també tens Instagram, que ho he mirat, eh?
4: Sí, sí, moltíssims cartells van fer molt i es van moure molt dintre de l'àmbit social i esportiu nostre, molt van moure molta gent i et diria que tot el possible és perquè això tirés endavant i a més a més el boca orella que es diu ho van fer-ho molt bé tots ells i han posat el coll i amb moltes ganes i ho han aconseguit i penso que s'ho mereixen.
0: Et volia preguntar, tothom destaca aquesta família que és el primer equip en jugadors que des de Benjamins estan jugant junts. Sí. Això també et fa sentir orgullós del que és la penya, no?
4: Bueno, ho vaig dir-ho a la xerrada, que sí, que són ja d'aquests 23 jugadors que hi ha 18 o 19 que això ja venint de petit, de baix, algun que va marxar i ha tornat, que en cas com molt poc temps fora com a Genís, la veritat és que són jugadors de casa i que senten les ganes de jugar, són amics, que això també és important, que avui dia el futbol jugues, estàs en equip, jugues i te'n vas cap a casa i ja fins al entreno pròxim, no, ells com aquest criu surten cada dia. I a més a més, d'això, el dissabte, la celebració del dissabte va arribar hasta altres hores de madrugada, que diuen.
0: Tu no estaves, o sigui...
4: No, vaig marxar perquè vaig deixar sols, amb això no vull implicar. Vaig estar tard, vaig estar a la celebració, però després ells van celebrar-ho més encara més.
0: No vas fer un Laporta, no?
4: Sí.
0: Dic que no vas fer com en Laporta, no?
4: No. En Laporta és un cas a part, no és amic meu, precisament. Mm. Jo soc el president de la penya i ell és el president del Barça. Jo no em comporto com ell, no m'agrada.
0: Molt bé.
4: Jo soc més proper als jugadors, en aquest cas, però sense... fer masses estridències.
0: Escolta'm una cosa, fa uns mesos vas comentar que deixaries la presidència aquest any, però per aquí l'entrenador, l'Ivan García, diu que si ell renova tu et quedes. No sé com s'ha de fer aquest pacte.
4: Bueno, l'entrenador està renovat ja perquè ja la temporada que ve, la temporada comença al setembre i les eleccions no són fins al març del 2027, o sigui que de moment no es pot parlar de res d'això. Eleccions al març del 27 i ell renovat ara per la temporada 26-27.
0: Però entenc
4: no dius res més.
0: Que a tu t'agradaria continuar a la penya, no? Com a president o no?
4: Bueno, jo soc de la penya tota la punyetera vida i evidentment doncs, ho seré sent sempre. Ara, això està per veure, perquè si hi ha un candidat i coses d'aquestes... I ara no podem parlar perquè les eleccions són al març del 27 i tenim molta feina per davant. Ens preparem un triangular que serà dintre de 15 dies, triangular com una mica d'homenatge i a més pot poder que sempre cada any ho fem i disfrutar i formar l'equip l'any que ve i penso que hi ha molta feina aquí per fer encara, tenen dos mesos de feina.
0: Els vols dir alguna cosa als jugadors, al Genís, al teu net que ens acompanya avui aquí, al Miqui, o a l'entrenador, al Ivan?
4: Bueno, jo, els jugadors aquests, ells saben que estic amb ells, i ells m'ho han demostrat a mi també, que jo cada dijous al vespre que puc, quasi cada dijous, vaig al camp 10 minuts, perquè jo entrenen a les 10 de la nit, i vaig al camp a dir-los un parell de paraules només, a dir-los bona nit, vaig cada setmana. I a l'entrenador, pues, evidentment, dir-li que estic molt content de la seva labor, que tal com em va prometre el seu dia amb el primer torneig del 2026 que vam fer a Pirenaica, i que va guanyar el torneig, i és la primera copa d'unes quantes que vindran. I així jo espero que ho ha complert, i això està renovat, i a més amb molta confiança, i tinc molta amistat amb ell, i penso seguir tenint-la.
0: Molt bé. Doncs, Josep Maria, moltes gràcies per atendre aquests minuts i a gaudir d'aquest èxit. Que vagi molt bé.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Doncs aquest era Josep Maria Félez, president de la Penya Bona de Sant Cuat. Per al·lusions, Miqui, que maco és tenir un avi president i que porti tants anys i que us pugui veure com pugeu de categoria, no?
1: Home, és molt maco, la veritat, que tinc molta sort de tenir-lo. Bueno, des dels 5 anys ja que porto jugant a la penya, ja vaig veure com el meu avi era president, i han anat passant els anys i he tingut la sort, no?, de que fins ara ha estat allà, i a sobre hem pogut viure un ascens amb ell que bueno, portem esperant-ho fa molts anys, i és molt maco.
0: Mai has marxat de la penya, no?
1: Mai he marxat de la penya.
0: Ni marxaràs?
1: Ni marxaré.
0: Això queda gravat, eh?
1: No, és algo que sempre porto dient, que la penya per mi és algo més enllà que el futbol, i he trobat una família allà, estic bé també futbolísticament, i no, mai he tingut a la idea de marxar.
0: Quin ha estat el cop més dur de la temporada? Perdre amb el júnior aquella possibilitat de guanyar, o l'anada al 2-0 al camp de la Ramon Llorenç?
1: No, sens dubte va ser el del júnior, però bueno, vam veure que després del júnior hi havia també una idea de play-off, llavors ens vam aixecar, vam dir, després d'aquest cop dur, perquè si guanyàvem la Lliga, perquè ens tocaven dos partits fàcils, vam dir que ho havíem d'aixecar i guanyar play-off. Llavors ens havíem d'aixecar en dos partits ja per poder assolir el play-off, com hem fet.
0: I a tercera, què esperes?
1: Bueno, a tercera hem de renovar l'equip. Ara suposo que el club farà un equip nou i res, pues, competir i estar un any més a tercera per poder competir allà i tenir, pues, un bon equip on podem assolir els objectius que ens marqui l'entrenador.
0: Parlem ara també amb un altre jugador, el Genís Xaqués. Genís, què tal?
2: Què tal? Tot bé, tot bé.
0: Aquest jugador, últimament no ha pogut participar perquè tenies alguna lesió, però déu-n'hi-do com crides a la banqueta, no? Crides més que l'entrenador, eh?
2: Correcte. La veritat és que no m'havia passat mai. Fins ara sempre havia pogut jugar a futbol amb normalitat, unes guins com a molt, però això d'estar obligat a apartar-me del terreny de joc, doncs ha sigut una bona patacada. Com les que et dona la vida, i al final penso que o busques com pots aportar, no?, aquest granet de sorra. Si el president amb els cartells, amb els vídeos, doncs he intentat muntar tot el que he pogut fora perquè no podia dins del camp, i després, òbviament, a la banqueta, recolzant els companys, sempre positiu, sempre donant-li l'últim alè que a vegades faltava, i bueno, content de poder portar des de fora.
0: L'any vinent, a tercera catalana, què t'imagines?
2: Doncs l'únic que imagino és consolidar projecte. És a dir, jo he arribat, m'he trobat un equip que des de feia anys ja tenien una base molt, molt sòlida, no només pels mateixos jugadors, sinó per nivell, i la veritat que moltes ganes d'afrontar aquest any, que ha de ser per mantenir-se, ha de ser per seguir creant que aquesta gent que entri doncs sigui ben rebuda, que hi hagi bon grup, i llavors ja mirarem de fer coses bones i de fer coses boniques.
0: Parlem ara amb l'Ivan García, que ja està renovat com a entrenador de la Penya Bona de Sant Cugat. Si ho diu el presi, ell és el que mana, eh?
3: Sí, ya me ha dicho él. Yo hablé con él hace un par de semanas y solamente hizo falta mirarnos, darnos la mano, y ya teníamos claro que yo quería seguir y el club también. y ya está, o sea, no... O sea, que no hubo que negociar nada, ya estaba todo hablado.
0: Como si un aumento de show, ¿no?
3: Bueno,
0: no estaría malament, ¿no?
3: A ver si hay algo por ahí, a ver si rascamos algo.
0: Del torneig de la Pirinaica fins ara, fins quan ha crescut aquest equip?
3: Bueno, primero de todo, quería decirte, Joan, que cuando vine, cuando el torneo Pirinaica, te dije, vendré con la Copa de la Liga. No ha podido ser, pero te he venido con un ascenso.
0: Home, no estàs gens malament, ¿eh?
3: Que claro que...
0: La próxima aposta no sé quina serà, tercera, clar.
3: Top 5. Top 5 tenemos que estar, porque creo que primeramente con lo que tenemos, con lo que sube de Juvenil A, que también ha hecho una muy buena temporada, estaban en primera y han quedado cuartos, tienen buenos jugadores. Y luego, pues bueno, lo que decía Miki, ¿no? Van a venir jugadores de fuera, tenemos que ver todo. Yo hoy tengo reunión con la directiva del club, con Antonio Sánchez, que es el director deportivo, y tenemos que acabar de hablar un poco de lo que es el proyecto y de cómo enfocarlo y de cómo generar para que estemos en ese top 5, que es lo que yo pido y exijo a mi equipo.
0: Vas arribar a nou i t'has has entrat en una família que ja estava formada. ¿Difícil entrar o no? ¿O està molt fàcil?
3: Bueno, mira, pues yo el primer día que llegué conocí a un coordinador, conocí a David Bárcolo, conocí a Carles, y la verdad que desde el primer día, cuando conocí al presi, me dio un abrazo, sin habernos presentado ya me dio un abrazo. Y la verdad que muy bien. Y te puedo decir que cuando se ganó el playoff, que se hizo una cena, lo que me sorprendió de este club de La Peña es que habían padres y madres de alevines, benjamines bailando allí, ¿sabes? Que dices, hostia, esto es un club que dices, es más que un club, ¿no? Es como una familia, ¿no? Y bueno, que es lo que he dicho siempre, o sea, son jugadores que un miércoles a las 5 de la tarde están en el bar de La Peña tomas unas cervezas, o sea, y eso un equipo que no es una familia no lo hace, porque creo que ya, bueno, se conocen desde prebenjamines, alevines, y es que, o sea, es como si vivieran juntos, o sea, son amigos, son como hermanos, entonces eso hace que... Y yo me he encontrado pues súper a gusto desde el primer día, y la verdad que muy bien, muy bien.
0: Molt bé, doncs, Ivan García, també el Genís Xaqués i a Miqui Félez, moltes felicitats per aquest ascens i ara gaudir la temporada vinent d'una nova categoria. Feia 8 anys que la penya no jugava a tercera catalana i ho farà en aquesta temporada 2026-2027. Que vagi molt bé i gràcies per ser-hi.
3: Vale, gràcies.
2: Gràcies.

0: Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: I ara anem a parlar d'una figura que té molta feina aquests dies i, de fet, jo crec que els mesos de maig, juny, juliol i fins i tot agost doncs tenen que moure moltes peces i han d'intentar doncs perfilar de la millor manera possible els diferents equips que gestionen o que coordinen. Parlem de la figura del director esportiu i avui ens acompanya l'estudi Ramon Barnils, Quim Ruiz, un home que ja porta molts anys al món del futbol, en aquest cas viurà la seva primera temporada com a màxim responsable esportiu del primer equip de futbol del Granollers, de Sant Cugatenc, però el tenim allà amb aquest conjunt que milita a Primera Catalana i que entrena també un Sant Cugatenc, el Marc Cabestany. Sens dubte, tot queda en família. A més, també és responsable de les diferents seccions esportives de la Salle Bonanova, és a dir, perfil escolar i també perfil federatiu. Quim Ruiz, bon dia.
2: Què tal, com esteu?
1: I també parlem d'un altre director esportiu que iniciar una nova etapa al capdavant de la secció d'handbol del 25 de setembre i a més també entrenador de l'AVI d'aquest Ciutat d'Alba que ha fet història. Michael Núñez, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Doncs bé, Quim, comencem parlant una miqueta d'aquesta figura que podríem dir que és un perfil híbrid, que és estar a dos jocs, tant a la Salle Bonanova com a Granollers. Hi ha alguna similitud en les feines que fas i si, bé, gestionar tot això va més enllà del tema de titulacions, entenc, tema de perfil, de gestió de persones, no?
2: Sí, al final l'important és els equips de treball que es tenen. En aquest cas és veritat que hi ha diferències. Per exemple, a la Salle doncs, tenim 6 àrees esportives, 6 esports i un gruix de 1.000 esportistes. I és, bueno, hi ha bastant múscul d'esportistes, però és veritat que a cada àrea esportiva tenim el nostre organigrama, directors i coordinadors, i al final seria doncs, gestionar aquests equips de treball humans. I el perfil de Granollers doncs, bueno, és ja solament direccionat amb portar la gestió d'un equip, en aquest cas de 25 jugadors, d'un equip amb solera, un club amb solera, que és un gegant una mica adormit, i la veritat que, bueno, com has comentat, és la primera experiència des de la direcció esportiva, però estem engrescats perquè, bueno, hem pogut agafar, reclutar tant jugadors com fitxatges d'un gran entrenador com és el Marc, i un staff que és molt potent. Al final es tracta de gestionar equips, gestionar persones, i sí que és veritat que hi ha tres paraules que són molt importants amb la gestió esportiva, suposo que coincidiràs també amb mi, que és la planificació, la programació i l'organització. Al final planifiquem a un any vista, programem a nivell de mesocicles, semestres, i a nivell organitzatiu pues, la setmana o el microcicle tipus o el dia a dia, que sempre hi ha moviments, i a vegades també la paraula improvisació s'ha d'aplicar en el món de l'esport, però ho intentem tenir tot controlat perquè no passin aquestes coses.
1: Michael, el teu cas és una mica diferent, arribes a un lloc nou, i també el Quim arriba a Granollers, però tu has de posar una miqueta d'ordre a la secció d'handbol del 25 de setembre i també portes a Ciutat d'Alba d'handbol escolar. No sé quin és el repte, entenc que també gestionar persones i sobretot anar creant hàbits, no? Perquè també són importants aquests hàbits.
3: Sí, totalment. A vegades dona la sensació de que la temporada comença a setembre o a mitjans d'agost i comencem a treballar, però no, realment és ara quan has deixat pràcticament tot enllestit i, com ben comentava el Quim, no? Doncs gestionar d'una forma, no? Marcar un camí amb tota la gent que treballa amb tu, donar-los unes tasques molt clares, que tinguin molt clar què han de fer i, sobretot, que tinguin consciència de que tot el treball que fan ara i durant tota la temporada tenir un sentit i que no podem deixar-ho tot a la improvisació, com bé deia, no? S'ha d'improvisar de tant en tant, perquè a vegades no surten les coses i has de tenir aquesta tecla màgica, no?, que és la improvisació, però sí que és veritat que programar, organitzar i liderar bàsicament és el més important, i més en aquesta època, que és quan tot és més incert, quan falten horaris, quan falten jugadors, quan entrenadors han de canviar d'equip, doncs és la tasca més agraïda també i més complicada.
1: També el director esportiu ha de donar consells als entrenadors, i a vegades no és fàcil, no, Quim?
2: Sí, sí, està clar. Al final, des del nostre prisma, que és estar dalt de tot, doncs hem de decidir, i és important que al final en aquest camí que marquem, en aquest projecte esportiu que liderem, doncs si hem, diguéssim, de baixar el fang o de ser els primers en sobretot representar o aconsellar els agents més importants, que són els entrenadors. Al final els entrenadors són els que estan dia a dia i com comentem, aquests formadors són els que ens lideren i ens guiaran al projecte esportiu. Per tant, si volem que els resultats siguin positius, nosaltres una de les peces importants dins del projecte esportiu són els formadors, els entrenadors, i per tant, doncs, a través de formacions, metodologia, doncs estem molt a sobre, perquè realment el procés d'ensenyança-aprenentatge, tots els esportistes nostres, gimnastes que tenim en aquest cas, doncs es doni aquesta milloria al llarg de la temporada.
1: Preguntar-te, els dos teniu vessant tant escolar com federativa. Hi ha moltes diferències, Michael?
3: Hi ha bastanta diferència. Evidentment, hi ha un objectiu comú, que és competir, i sempre és d'una vessant d'intentar, doncs, fer créixer com a persona i sobretot que siguin millors persones, però sí que és veritat que hi ha un component molt diferent, no? Potser amb l'esport escolar, com el cas, per exemple, de la ciutat d'Alba, doncs sobretot és important que sigui una colla d'amics, que sigui un esport que els agradi, que els atregui, que tinguin ganes d'anar a jugar. Jo sempre destaco que del meu grup de la ciutat d'Alba, doncs, els agrada estar amb la pilota sempre, i en canvi, doncs, potser en un club, doncs, les situacions són diferents i hi ha més competitivitat. Evidentment hi ha uns altres objectius, evidentment amb l'esport semi-amateur o semi-professional, però no ens podem considerar professionals, sinó més aviat amateurs, doncs evidentment hi ha uns esforços, una dedicació, hi ha unes hores a treballar que evidentment et guien cap a una competició sana, evidentment, però sí que és veritat que és molt, molt diferent. A l'hora de competir, doncs sí que exigeixen resultats, exigeixen una planificació molt, molt curosa, i evidentment et pots envoltar potser també de més professionals i de més recursos humans que t'ajuden a marcar aquest camí.
1: Tu que veus la Salle Bonanova, que també ha fet perfil federat, perfil escolar, ara al Granollers, creus que és el cicle correcte, és a dir, escolar i pas federat, o en el cas, i aquí està passant a la Farga, al Viaró, que ja aposten directament per lligues federades?
2: Bueno, nosaltres també en funció una miqueta de cada esport i del nivell qualitatiu / compromís de les famílies. És veritat que s'inicien des de ben petites perquè tenim escoletes esportives fins als 7 anys i el pas a federat, doncs, potser, bueno, lliga ja amb paraules més de treball en equip, compromís, que són paraules que a vegades costa de fer entendre a les famílies, però sí que és veritat que s'ha de relacionar directament amb la motivació de l'equip, com comentava una mica el Michael. Llavors, per aquelles famílies, aquells equips engrescats que veiem que dins del projecte esportiu, doncs, els enllaça més tenir, doncs, l'equip a nivell federatiu, doncs evidentment apostem pel tema de federació, perquè al final és el que es trobaran a petita escala, i quan abans ens acostumem molt millor. Però bueno, al final també l'esport escolar és una vessant, és una línia també que és interessant. En aquest cas nosaltres amb el CEP a Barcelona, doncs bueno, sí que hi ha diferents esports que ho treballen molt bé i hi ha partits de manera regular i fan torneig, fases finals que la veritat engresca molt els nanos, i també és una via perfecta activitat esportiva, per fer esport, que també és agradable. I el lligam amb les federacions, doncs, també, doncs, és molt interessant.
1: Molt bé, doncs, Quim Ruiz, desitgem tota la sort del món a la Salle Bonanova consolidant aquestes àrees esportives, i al Granollers amb l'objectiu de col·locar l'equip a Lliga Elite, que seria el somni, és l'objectiu, no ens hem d'amagar, i per tant, parlaves de gegant adormit, a despertar, i de quina millor manera que sota la direcció d'un santcoatenc, en Marc Cabestany, i a la direcció esportiva de Quim Ruiz Zorita. Quim, moltes gràcies per ser avui en directe aquí al programa.
2: Moltes gràcies, Joan.
1: I al Michael Núñez, posant ordre, i a veure aquest 25 de setembre la secció d'handbol i el Ciutat d'Alba anar construint fornades que, sens dubte, brillen per si soles. Que vagi molt bé, Michael.
3: Moltes gràcies.

0: Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: I ara hem de parlar d'handbol per conèixer el nou tècnic del primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat. Substitueix a l'actual director esportiu de l'entitat, el Joan Sancho, i arriba a la banqueta vermell i negre, ni més ni menys que Salva Puig. Salva, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Bé, un tècnic experimentat, arribes de categories superiors en aquesta última etapa, també tens experiència en aquesta primera nacional i en d'altres categories. M'agradaria saber una miqueta, Salva, per què arribes a l'handbol Sant Cugat i què t'atrau d'aquest projecte?
2: Bueno, jo després d'estar 2 anys fora de Catalunya tenia ganes de tornar a casa per motius personals, també motius familiars, i tenia clar que, bueno, una de les meves primeres opcions, si no la primera, era Sant Cugat, i des del primer moment doncs l'entesa amb el club va ser molt fàcil, molt ràpida. Crec que pensem en la mateixa línia, i crec que Sant Cugat és un projecte molt atractiu, amb un equip molt consolidat pel que fa al sènior masculí a Primera Nacional, amb opcions de fase d'ascens, i després doncs, un equip de molt ben estructurat a nivell de base, on el femení també està pujant molt, i bueno, un conjunt de factors que fa que crec que sigui el club ideal.
1: Una temporada de l'handbol Sant Cugat que ha finalitzat en quarta plaça, l'altre any va pujar, guanyar les fases, campió de Lliga per segon any consecutiu, no va poder pujar. Entenc que l'exigència ha de ser la mateixa, no? Intentar tornar a jugar a fase d'ascens i també pensar en l'ascens a plata o no?
2: Sí, l'exigència és alta, volem ser ambiciosos i volem lluitar per les fases, no? Això vol dir que l'objectiu és estar entre els 2 primers classificats de Primera Nacional del grup català per després tenir aquesta oportunitat de jugar a les fases d'ascens. Un cop allà i si et classifiques, doncs després has de guanyar aquestes fases i veure si el club doncs tindria la capacitat per poder afrontar una categoria tan exigent com la de plata, doncs on els recursos econòmics són més importants, no? Però això queda molt lluny, i ara el més important és, bueno, primer cohesionar l'equip, que ja ho està perquè el gran gruix de jugadors continua, i fer una bona temporada per poder optar a aquestes fases.
1: Això t'anem a preguntar, de la plantilla. Entenc que seguiràs amb bona part dels efectius?
2: Sí, pràcticament el 90-95% de la plantilla continuarà. Estem intentant mirar si podem reforçar alguna posició que creiem que podem reforçar. Estem mirant el mercat, però tampoc amb una urgència màxima perquè la plantilla té molt bon nivell, però si podem millorar doncs amb algun jugador alguna coseta concreta, doncs ho farem, però sabem que tenim una plantilla de molta qualitat.
1: Pel que fa al joc de l'handbol Sant Cugat, què vols plantejar? Quin creus que pot ser el model de joc a implementar?
2: Bueno, a mi m'agraden els equips sòlids defensivament, amb una bona porteria, i sobretot que puguem fer un handbol de córrer, de ser un equip dinàmic que tingui moltes vegades la pilota a les teves mans, i després en atac, doncs, això, m'agrada el joc organitzat a través del central i del pivot, però deixant també una miqueta de llibertat al jugador perquè pugui expressar el seu talent, però sobretot això, un joc dinàmic, vistós, que

0: no? Això, evidentment, s'ho hauran de guanyar i haurem de treballar molt, però l'objectiu és que la Pedrera sigui forta, que el primer equip es nodreixi de jugadors d'aquesta Pedrera per poder, això, que tot el club se senti identificat amb el primer equip i el primer equip també identificat amb la base, no?
1: Per acabar, Salva, tens molta experiència ja en el món de l'handbol, també vas ser jugador i vas guanyar fins i tot una lliga de campions. Com valores l'evolució de l'handbol des que tu eres jugador fins ara com a entrenador?
0: Bueno, ha variat una mica en el sentit que han posat unes normes que afavoreixen una miqueta el joc ràpid, no? Aquest sac ràpid. I jo crec que l'handbol en general s'ha accelerat, no? Una mica des de l'època que jo jugava, cada vegada és més ràpid, hi ha més gols, abans potser els marcadors eren una mica més baixos, s'ha posat també la norma del 7 contra 6, que permet, doncs, això, jugar sense porter, el qual dona també una alternativa tàctica als jugadors i als entrenadors, i bueno, tot va una mica cap a buscar l'espectacle i que el joc cada vegada sigui més ràpid i més atractiu cap a l'espectador.
1: Doncs molt bé, Salva Puig, gràcies per aquest primer tastet de la teva arribada a la banqueta de l'handbol Sant Cugat. Esperem que tinguis molts èxits. De moment toca treballar per edificar aquest equip, preparar la pretemporada, els jugadors, i el que és més important tenir en compte, doncs, on arribes, un club que en els últims anys està fent molt bé les coses i, sens dubte, esperem que també sumis molts èxits. Que vagi molt bé, Salva, i moltes gràcies per aquests primers minutets a l'antena de Cugat Mèdia. Que vagi molt bé.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres.
2: Esport en marxa.
1: Doncs fins aquí aquest darrer Esport en marxa d'una temporada 2025-2026 que hem posat a la cirereta al pastís amb un programa farcit de protagonistes. Però no desconnecteu, tot seguit a les faves comptades, parlarem amb Ignasi Cabanes i els 40 anys de la Sala Rossinyol. Ens retrobem al setembre, però la informació continua a cuat.cat. Un plaer, com sempre, acompanyar-vos i parlant de l'esport de casa nostra. Adéu-siau.

0: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
3: Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
4: L'enjoc és...
5: Futbol.
4: Bàsquet.
5: Hoquei.
4: Handbol.
5: Waterpolo.
4: Tenis, taula.
5: Rugby.
4: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals, cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
6: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
7: FM. Ràdio Sant Cugat.
8: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
9: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
8: Acompanya'ns.

0: La Sala Rossinyol celebra aquest 2026 40 anys de trajectòria. 4 dècades convertida en un dels referents artístics de Sant Cugat, amb centenars d'exposicions i la voluntat d'acostar l'art a la ciutadania. Per repassar aquesta trajectòria, conèixer els seus orígens i parlar dels reptes de futur, avui ens acompanya l'Ignasi Cabanes. Ell és director i fundador de la Sala Rossinyol. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: La Sala Rossinyol va obrir portes un maig del 1986.
1: El 13 de maig.
0: 13 de maig del 1986. Com va néixer aquella idea de fer una galeria d'art a Sant Cugat? Perquè si ho tinc ben entès, sí, Ignasi, sí, ja n'hi havia una allà.
1: Sí, aquí està el tema. O sigui, nosaltres, jo vaig néixer al costat de la galeria, per tant allà mateix, i allà està a casa nostra. I aquesta galeria, que es va fundar en aquell moment, que va donar molt poc, va donar peu a dir, bueno, doncs mira, és una bona idea, no? Llavors aquesta galeria no va funcionar bé, bueno, és difícil de vegades que els negocis funcionin, i aquest doncs van tancar. I al cap d'un temps d'estar tancada, vam parlar a la casa, home, això que féssim nosaltres, i vam agafar-ho. Així de fàcil. Has de pensar que a casa meva el tema de la pintura i el tema de tot això ja venia de molt lluny, no?
0: Perquè una família d'artistes.
1: Home, el tiet Cisco, el Francesc Abans Alibau, portava molt temps exposant en galeries, professionalment, un pintor reconegut, vol dir que jo l'acompanyava moltes vegades en la furgoneta a portar els quadres cap aquí, cap allà, vol dir que teníem un contacte. La conversa a casa, doncs, era de pintura, d'art, de tot això, no?
0: De fet, el teu pare, ja en parlarem més endavant, també.
1: El meu pare va començar molt aviat, perquè de molt jovenet va començar a pintar i ja feia coses, però professionalment, realment dedicat de ple, va ser a partir del 64, no? Uh-huh. Llavors, el Tietziso, com et deia, es va avançar una mica, i ell, doncs, des de molt més abans, es dedicava a això. Però vull dir que aquest ambient de pintura, el meu germà també pintor, uh-huh, vol dir que era una cosa que es vivia a casa. Vol dir que agafar aquesta galeria i posar-nos a fer-la funcionar va ser relativament fàcil.
0: Com una mica natural, no?
1: Ah, això mateix, va ser una cosa natural.
0: Tenim la galeria, que està al carrer Santiago Rossinyol, que entre d'altres disciplines artístiques també va cultivar la pintura. Sí. No sé si va adoptar a l'hora de posar-li el nom, o tot va ser una mica de carambola.
1: Home, gens,
0: que anava lligada.
1: A veure, el pintor Santiago Rossinyol per nosaltres era un referent. Sempre havia sigut un pintor a considerar i a tindre'l en compte. Llavors, esclar, estem visquent al carrer Santiago Rossinyol, doncs que més fàcil que posar-li Sala Rossinyol, vull dir, era fàcil de posar, no era massa complicat. Ens va agradar posar-li sala en comptes de galeria, una miqueta copiant una miqueta la Sala Parés, no? Vull dir, nosaltres la Sala Parés ha sigut sempre un referent per nosaltres, i el posar-li Sala Rossinyol, doncs, era una miqueta per aquest motiu.
0: No us va passar pel cap posar-li Sala Cabanes en algun moment?
1: Sí, va entrar el tema aquest, eh? Però hem pensat que, pues, que no, que era millor Sala Rossinyol, bueno, no sé.
0: Venia ja mig donat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, li haguéssim pogut posar Sala Miguel Cabanes, li haguéssim pogut posar. Però el ser davant el carrer i tot, pues, a més, d'aquesta forma, quan tens el teu nom, amb la referència del nom i el carrer, sempre va molt lligat i és fàcil que ho localitzin. Uh-huh.
0: De fet, quan vau crear la Sala Rossinyol, vau crear també un espai per socis, i tu em corregiràs si m'equivoco, no?
1: Sí.
0: On els socis pagaven una quantitat de diners, que cadascú triava més o menys quina era, per si algun dia volien comprar una obra, que tinguessin una guardiola. No sé si era molt habitual això a l'època.
1: A veure, no era habitual en totes les galeries, però es feia, eh? Vull dir, una cosa, no la vam inventar nosaltres. El que nosaltres l'hem agafat des del primer moment i l'hem mantinguda fins ara, vull dir, això que està vigent, vol dir, és una cosa que és, com has dit tu, eh? Es paga una quota mensual, la quota la tria el mateix soci, o la que vulgui, i a partir d'aquí fa un fons. I amb aquest fons, quan té que comprar un quadro, ja té uns diners adelantats. Bueno, és un sistema que, una miqueta com una venda a crèdit, però al revés, no? Uh-huh. Avançant-te.
0: Després parlarem de com ha evolucionat la ciutat, com ha evolucionat l'art i la mirada, no?, de la ciutadania cap a l'art. Quants socis heu arribat a tenir a la sala?
1: Mira, no t'ho podria dir exactament, perquè no ho sé, però estem a prop dels 1.000.
0: Al llarg de, tots aquests,
1: veure,
0: 40 anys.
1: Què passa? Que d'aquests socis no estan tots en actiu. Mm-hmm. Perquè nosaltres quan donem un número soci amb un soci, amb un amic que es fa soci, ja no el canviem.
0: Clar.
1: Vol dir que si aquest soci deixa de ser soci o mort o qualsevol cosa, vull dir, ja el número segueix. Per tant, estem arribant als 800 i pico. Jo crec que estem a prop dels 900 ja.
0: Déu-n'hi-do. Ho dèiem, els Cabanes sou una família on l'art d'alguna manera corre per les vostres venes, no?
1: Sí, sí.
0: El teu pare Miquel Cabanes també va ser pintor, sobretot a partir d'un episodi que va tenir, que en tot cas en parlarem més endavant també. Quin paper va tenir ell en tot plegat, en què vosaltres decidíssiu agafar aquesta herència d'aquesta galeria i crear la Sala Rossinyol?
1: Home, jo crec que va ser fonamental. Va ser fonamental perquè vam veure l'oportunitat a través d'aquesta galeria de poder exposar la seva obra. O sigui, ell havia fet exposicions a molts llocs, no? Vull dir, abans d'estar nosaltres a la Caja Madrid, a la Caixa de Pensions, a la del Gall, una galeria que hi havia aquí a la plaça Monestir, que es deia la Sala del Gall, i havia fet moltes exposicions, però vam dir, bueno, si posem aquesta galeria tindrem més motiu encara per mostrar la seva obra, i va ser un èxit. Va ser un èxit perquè durant totes les exposicions que vam fer, bueno, va tindre una gran acollida. El meu pare es sorprenia de que la gent li comprés els quadros el preu que pagaven per un quadro. O sigui que ell, com que era un home molt senzill i molt humil, doncs deia, com és possible que això paguin aquests diners per un quadro meu? Però sí, doncs ho feien, i habitualment, o sigui, no era una cosa estranya, sinó que hi ha una anècdota que explico aquí en el llibre, i és la de la Sala del Gall, no? Que s'estava acabant l'exposició, va entrar un foraster a la sala, va parlar amb la meva mare i li va dir, senyora, vostè ha vengut tots els quadros. I la meva mare, que era molt viva, li va dir, bueno, tots els quadros no, ens en falten tres. I diu, bueno, els quedo jo, no? Vol dir que es va vendre tota l'exposició. Bueno, doncs això és una cosa que després va anar repetint, i això passava, doncs, gairebé en totes les exposicions.
0: Ara parlaves del teu pare com un home humil, no? Que sorprenia de com la gent valorava els seus quadres. De fet, ell va tenir formació en art i pintura, però durant molt temps va obrir la drogueria va dedicar a l'art decoratiu, per dir-ho d'alguna manera, no? A pintar parets.
1: Aviam, el meu pare era un home que tocava de peus a terra. I quan tocava de peus a terra, doncs va veure que portar una família, mantenir-la i fer créixer i unes aspiracions lògiques i correctes, no? Va veure que sent pintor, doncs, bueno, que aniria una mica cap aquí, cap allà. I en canvi ell, doncs, de fet va estar a Belles Arts a Barcelona, a la Llotja, i a Belles Arts va estudiar això. Però també va estar a Arts i Oficis, no?, que va aprendre l'ofici de pintor. De pintor, que pintor era un pintor especialista, no? Vull dir, un pintor que, bueno, que en sabia molt, perquè on va estar a l'escola, 3 anys seguits la van anomenar com a primer prèmit tots els pintors que estaven allà, no? Vol dir que era un pintor que destacava i que feia fer les coses, i llavors hi havia el tractament de l'or, les pàtines, les imitacions a fustes, a marbre, vull dir, la rotulació, la cartelleria, o sigui, hi ha tanta cosa tan extensa. I jo penso que va ser una mica de fusió entre el que ell portava dintre i el tocar pinzells i colors, no? I així va estar, doncs, una miqueta, doncs, la seva trajectòria, fins l'any 74. El 74 ve un accident cerebral, té un derrame, i llavors, a partir d'aquest moment, té que deixar rotundament, doncs, les escales, les cuines, els sòcols, les pintures de parets i enfilar-se per les escales. Allò es va acabar, i llavors es va dedicar de ple només a pintar quadros, no?
0: Aquí va néixer una mica, no?, o va ser una volta al Miquel Cabanes artista.
1: Sí.
0: Com va canviar també el seu art arran d'aquest accident?
1: Va canviar molt, perquè has de pensar que ell, la seva pintura era molt i molt figurativa, vull dir, intentava reflectir el que sortia a la naturalesa, el que ell pintava. Ell no pintava mai d'una fotografia, pintava sempre el natural, no? Si pintava, doncs, el monestir, doncs, clar, tenia el monestir davant de casa. Si pintava un camp de roselles, doncs, era un camp de roselles. Sempre feia pintant sobre el natural. I aquesta forma de treballar, doncs, va canviar, perquè amb aquest accident que va tenir, va tindre un problema de tipus visual, no? I, doncs, la seva vista no era la mateixa que abans, no podia fer les coses, diguem-ne, perfeccionistes, però jo crec que va ser una cosa bona, perquè a partir d'aquell moment va crear un estil propi, no? Fins ara, el seu estil es podria dir, doncs, que era molt ben fet, molt clàssic, però no hi havia tanta personalitat. En canvi, a través d'aquest punt del 19 de març del 1974, canvia totalment i es dedica a una pintura, doncs, la que podeu veure ara, no? La pintura totalment de color, de petjada, de força de color, amb espàtula, amb pinzell. Vull dir que ell va fer un canvi a bé, o sigui que va ser... Ell estava molt content, perquè deia que gràcies a això havia pogut fer el somni de la seva vida. Si no, doncs, hauria estat pintant parets i pujant per les bastides fins que s'hagués mort, no? I cosa que d'aquesta manera, doncs, va poder fer un canvi, un tomb, a el que ell volia fer.
0: De fet, l'exposició que teniu per aquest 40è aniversari és del teu pare, és La mirada que perdura.
1: Exacte,
0: justament.
1: Sí.
0: Entenc que aquí hi havia una voluntat clara també de fer-li un homenatge, coincidint la celebració dels 40 anys amb la pintura del pare, no? Què tenen d'especial aquests quadres? Què heu escollit per aquesta exposició?
1: A veure, especial són uns quadres que havien estat guardats en un magatzem a les fosques, que no els havia vist ningú, són totalment inèdits, i llavors vam veure el que teníem d'ell, vam fer una selecció de la pintura que fos representativa de l'any 79 fins al 94, són 15 anys de pintura, no? I aquests quadres estan posats cronològicament en un llibre que hem fet, un catàleg amb 80 pàgines, i realment doncs han sigut seleccionats per això, vull dir, perquè fessin la representació de lo que ell havia fet en tot aquest temps, no? És una exposició molt maca, vull dir, jo recomano que la visiteu perquè realment la gent que entra doncs queda parats, i el que sorprèn és que, clar, quan entra una persona que és coneguda, doncs és normal que conegui el meu pare, que conegui la pintura, però quan entra gent nova de fora que no l'havien conegut per res, doncs queden sorpresos, no? I cosa que és molt, molt agradable i molt, molt eficient, vull dir, molt bonic, no?
0: Tornem una mica als orígens de la Sala Rossinyol. Recordes com van ser aquells primers anys? Perquè, clar, família d'artistes sí, sí, però de galeristes encara no.
1: Exacte, no? Exacte, exacte, sí, sí. Bueno, aviam, nosaltres vam començar amb una col·lectiva, a veure si recordo els pintors, que era el Josep... ostres, el de Sant Feliu de Guíxols, home, el Josep Amat. El Josep Amat, el Comelleran, el Josep... el Camp Rivera, un altre pintor també català, una escultora que es deia... Benavent i el meu pare, no? Doncs va ser una exposició col·lectiva però molt representativa de la pintura catalana, i a partir d'aquest moment doncs vam començar en contacte, com dius tu, amb els artistes, no? Per a nosaltres va passar una cosa molt, molt bonica i molt, molt important per nosaltres, és que així que varen començar vam contactar amb en Francesc Galí Dufour, no? Que era un pintor, un crític d'art que estava molt relacionat amb els pintors. O sigui, coneixia tots els pintors del moment, tenia relació amb ell, el coneixien amb ell, havia escrit moltíssimes crítiques, i ell va ser el que ens va acompanyar en aquest camí de començament, no? Perquè, és clar, una galeria d'art que no coneix ningú, doncs els pintors pensen, bueno, aquesta galeria, què? Vull dir, ja em pagarà, no? Ja cobraré quan hagi acabat, no tancaran, es portaran bé, en fi, una sèrie d'interrogants que amb en Francesc Galí doncs estava resolt, no? Perquè ell ens
0: va fer una mica de padrí.
1: Totalment, vull dir, ens apoyava. De fet, Francesc Galí, al cap de poc temps, va viure aquí a Sant Quat fins que va morir. Vull dir, el carrer Major va estar visquent en una casa que estem pendents de col·locar una placa que posi aquí ha viscut amb Francesc Galí Dufour, no? Que em recorda la seva estància aquí a Sant Cugat. Però es va fer Sant Cugatenc, vull dir, va ser un home que era de Barcelona, però va viure a Sant Quat i va morir a Sant Cugat.
0: No era la primera galeria que hi havia a la ciutat, tu mateix has esmentat, sí, la Sala del Gall, no? Que teníem, exacte, aquí a plaça d'Octavià. Com, exacte, va rebre la ciutadania l'obertura de la Sala Rossinyol?
1: Bé, jo penso que molt bé. També motivat perquè estàvem apoyats per el meu pare, i la seva pintura i la seva persona doncs era molt coneguda. Vol dir que en aquell moment obrir aquesta galeria d'art va ser una miqueta doncs posar en pràctica el que la gent més o menys coneixia, no? I sí, vam tindre molta acceptació. També és veritat que vam inaugurar el 13 de maig del 86 en una època molt bona per les galeries, perquè passaven coses que no eren normals, o sigui, muntar una exposició i vendre quasi tots els quadres o tots els quadres, això no és natural. Uh-huh. Era una cosa que sortia del pronòstic que poguessis tenir. Però era així, vull dir, exposicions. També és veritat que gràcies a en Francesc, també gràcies al nostre gust personal, vam estar seleccionant una sèrie de pintors molt bons, molt interessants, vam anar pujant de categoria, o sigui, els pintors cada vegada tenien més anomenada, i això feia doncs que la gent respongués molt bé i doncs vingués a veure les exposicions i compressin quadros. Vull dir, va ser una època, una arrencada molt bona, vull dir, realment fantàstica.
0: Què és el que ha canviat més en aquests 40 anys de sí, trajectòria? Perquè en deuen haver passat de tots colors, sí, ha canviat la pintura, han canviat els pintors, sí, i ha canviat la ciutadania.
1: Tot
0: també
1: canvia, tot canvia, no hi ha res que s'estigui per sempre, i és veritat, tot canvia. Llavors, l'estil sí que ha canviat una mica, potser ara és una miqueta més viu, més actual, diguem-ne. Però aquí el que passa, principalment el que s'ha carregat el tarannà de les galeries, és la gent. O sigui, les noves generacions no tenen sensibilitat. Vull dir, ens sap greu dir-ho pel que ens estigui sentint, però sí que hi ha un petit tant per cent que manté aquesta sensibilitat, però la gran majoria no la té, aquesta sensibilitat. Llavors, arriba, es moren els pares, o es moren els avis, es moren els pares, els fills hereden el pis o la casa, van allà i el primer que fan és treure tots els quadres. O sigui, diuen, no volem quadres a les parets, no? I ni siquiera es pensen, ni siquiera es fiquen a pensar quin pintor és aquest, què és el que ha fet aquest pintor, etc. No pensen res, vull dir, simplement aquests quadres desapareixen, van a parar, doncs, habitualment a subhastes que, per cert, estan molt mal pagades, perquè com que hi ha més quadres dels que es poden observar al mercat, doncs el preu surt molt, molt barat. I també és veritat que, a part d'aquests quadres que surten de col·leccions privades, també hi van a parar culs de sac, o sigui, quadres que els pintors han rebutjat, els porten a la subhasta i llavors, clar, són quadres de molt poc nivell, no? Però aquest és el problema gran, o sigui, les generacions noves els hi fa aquesta sensibilitat. També és veritat que els temps no ajuden, perquè estem en la història de l'internet, de la digital, imatges al moment, vull dir, ara veig una imatge, l'esborro, en veig una altra, canvio l'imatge cada 10 segons o cada 5 segons, vull dir que, esclar, això no ajuda, perquè la pintura és un altre tarannà. La pintura és una cosa que, primer, vas a la galeria, l'escolleixes, la compres, te l'emportes a casa, la penges, i per tu allò té un significat i té una vida, i tu aquell quadre a casa, si realment el valores, si aquell quadre el despenges, el trobes a faltar, perquè realment forma part de la teva vida. Clar, és un altre sistema diferent, és el que dèiem, una pintura és per sempre, el digital és pel moment i prou. Clar, llavors, hem canviat tant de sistema que tot t'ha ajudat una miqueta a la cosa complicada. Tot i amb això, nosaltres, gràcies a Déu, seguim en peu, seguim funcionant, són 40 anys, seguim planejant exposicions, seguim treballant i, bueno, fins que Déu vulgui, no?
0: Saps quantes exposicions heu fet?
1: No les tinc comptades, però sobre les 300.
0: Perquè, clar, abans, si no m'equivoco, quan repassava la vostra història, en feia una cada 15 dies, ara és una al mes, si ho multipliquem per 40, els números són llargs. Ben preparat.
1: Sí, començava amb 15 dies, és veritat. 15 dies, i a més, no solament 15 dies, sinó com que la galeria té 3 espais, té l'1, el 2 i el 3, de vegades fèiem 1 i 2 una exposició i a la 3 una altra. Vol dir que en més de 15 dies encara amb més exposicions. Esclar, doncs, en un mes eren dues, un any posaran pues, 12, no, però són 11, unes 22 exposicions a l'any. Clar, això vam veure que era, amb el temps cap aquí, que era massa, massa ràpid, no? I com que era tan ràpid i d'alguna manera no donava temps a que la gent veiés l'exposició, vam canviar a fer les mensuals. I ara, pues, cada mes és una exposició.
0: No sé, Ignasi, si tens la sensació o no que a vegades les galeries, no sé ben bé per què, potser hi ha gent que li fa vergonya entrar-hi, sí, o que li sembla que no és el seu espai. Sí. I no sé si això, tu deies, hi ha una falta de sensibilitat. Potser també hi ha una falta d'atreviment a entendre que tothom hi pot entrar i tothom és convidat.
1: Sí, mira, per aquest motiu, des del començament, tenim un criteri que posa entrada lliure, perquè la gent no es cohibeixi a entrar, no? És veritat, la gent té aquesta mica com de por a entrar a una galeria. Jo penso que és una cosa que s'ha de mentalitzar la gent que no és així. Ara cada vegada és menys, vull dir, això passava molt al començament. Ara la gent s'ha mentalitzat bastant i entrar a una galeria doncs no passa res. Tu entres, veus l'exposició, veus els quadres, si t'agrada o no t'agrada, depèn de tu mateix, perquè això és una cosa personal. Tu pots dir aquesta exposició m'agrada o aquesta exposició no m'agrada, això serà una cosa que tu veuràs segons el teu criteri, no? Però no, vull dir, ara això ha canviat una mica, la gent ja no es cohibeix tant i la gent doncs, no té aquest problema.
0: Ho dèiem al principi, 40 anys, són 4 dècades, des d'aquell 13 de maig del 86... Es diu ràpid quan es parla, però jo no sé si teniu detectat quin és el secret perquè la Sala Rossinyol segueixi sumant anys amb portes obertes i treballant.
1: Bé, el secret. Jo crec que el secret, com totes les feines, és fer la feina ben feta. O sigui, es tracta doncs, de fer la feina bé, de triar els pintors que siguin interessants, que interessin a la gent, i bueno, també confiar una mica en l'Esperit Sant, també. Vull dir, també això també hi compta. Vull dir que una miqueta, doncs... L'Esperit Sant, o digues la sort, o digues el que vulguis, també ens ajuda una mica. Però vaja, bàsicament jo crec que...
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Jordi Lobo ha dedicat bona part de la seva vida a defensar la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual, una trajectòria de 4 dècades vinculada a l'Escola Moragues de Barcelona, que ara ha estat reconeguda amb la Medalla d'Honor de Barcelona. Si hi ha una iniciativa que simbolitza aquesta manera d'entendre la inclusió és l'Hoquei Plus. El projecte va arrencar fa 20 anys després que una lesió l'obligués a deixar l'hoquei herba. La proposta de traslladar aquest esport als alumnes de l'Escola Moragues va acabar convertint-se en una experiència pionera que avui ja té una lliga federada pròpia i que aquest estiu disputarà el primer mundial de la seva història. Ho explica Lobo.
4: Quan els hi preguntes què representa el hockey per tu, se'ls il·lumina la cara. Jo tampoc ho voldria sublimar més del que és, però a mi m'emociona veure com expliquen aquella amb autoestima, molta autoestima. Diuen coses precioses que m'ha ajudat a demostrar que puc, a demostrar-me que puc, m'ha ajudat a tenir amics i amigues, m'ha ajudat a conèixer món.
3: Trobareu l'entrevista completa a cugat.cat. La 22a edició de les lectures a la fresca no se celebrarà aquest estiu. Així ho ha anunciat la directora artística i impulsora del cicle, Dolors Vilarasau, en un comunicat en què explica que ha decidit fer una parada per motius personals i de salut, després de més de dues dècades al capdavant del projecte. La passera provisional de Can Bernet, anunciada fa anys per reconnectar el carrer de la Mina amb el parc de Can Bernet després del tancament de l'antic aqüeducte, entrarà finalment en servei aquest juliol. L'Ajuntament començarà aquest dijous, 18 de juny, les obres de muntatge d'aquesta estructura provisional que es mantindrà en funcionament fins que es defineixi i executi una solució definitiva. I l'associació El Món de Prop, la Fundació Salut Plus i el Club Muntanyenc impulsen Mirem per Tu, una iniciativa que vol facilitar la mobilitat i la participació social de les persones cegues o amb baixa visió a través d'una xarxa de voluntariat format específicament per aquesta tasca que els acompanyarà a fer aquelles activitats que sol·licitin. Tot plegat es vehicularà a través del Club Muntanyenc, que oferirà aquestes formacions. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
0: Amb una trajectòria vital que l'ha portat a viure a l'Havana, Karlsruhe i Barcelona, la castellarenca Berta Montilla ha trobat a Sant Cugat el lloc on arrelar. Especialista en màrqueting digital, creadora de contingut i antiga professora universitària, combina la seva vocació comunicativa amb una gran passió per la cuina i la família. Berta, què tal? Com estàs?
5: Genial. Molt contenta d'estar aquí, la veritat.
0: Amb una curta edat, podríem dir que tens, has tingut unes experiències vitals nombroses, intenses, no?
5: Totalment. La veritat és que crec que he viscut múltiples vides i la veritat és que estic tan agraïda d'haver-ho fet i m'han enriquit tant a ser qui soc avui, que és increïble.
0: La Berta segur que molts la coneixeran més per Berta.kitchen que per Berta Montilla, no?
5: Totalment.
0: Sí?
5: Sí, completament.
0: Quants seguidors? Molts.
5: Ara mateix tinc uns 20.000 seguidors a Instagram i uns 23.000 a TikTok.
0: I justament acabes de publicar el teu primer llibre?
5: Correcte.
0: Sí. Ser tu pròpia xef. Com va néixer aquest projecte? Explica'ns una mica què ha significat completar-ho, perquè avui l'has portat també i el
5: Correcte.
0: Podem veure.
5: El tinc aquí. I la veritat és que el llibre va sortir completament per casualitat. Sempre havia volgut escriure un llibre. És algo que un desig que ni jo mateixa sabia que tenia. No? Algo que anava fent un run-run, però que al final, quan estàs creant contingut, tampoc saps per on començar. Si has de fer el llibre, te l'has de crear tu, vindrà algú a fer-t'ho. Bueno, i era algo que sempre havia deixat com apartat. Fins que un dia se'm van alinear els astres i em va contactar una editorial directament per Instagram, perquè havia vist el meu contingut, l'havia agradat i veia un potencial important en el meu contingut. Llavors, quan vaig veure això, va ser un sí rotund.
0: Vaja. I escolta'm una cosa, què hi trobarà el lector en aquest llibre? Que dius que no és només de receptes.
5: El llibre és una carta d'amor a la cuina en si. Perquè per mi la cuina ha sigut una teràpia. Per mi cuinar és bàsicament és un hobby, sí, però és el que faig quan necessito desconnectar, quan necessito connectar amb mi mateixa. Llavors també és el que vull plasmar a través d'aquest llibre i de les meves receptes. A part d'això, no només parlo de receptes, com he comentat, sinó també parlo de com organitzar un sopar, tot el que necessites saber per fer un sopar de pe a pa, perquè, vull dir, no és només cuinar, sinó que també pots fer menús, pots fer degustacions, pots fer cates...
0: I tot això tu ho has fet, ho has experimentat i ho has fet per altres, no?
5: Exacte, sí. Bueno, tot això neix de que per mi cuinar és un llenguatge d'amor. Llavors vaig començar des de la universitat, o inclús quan era una mica més petita, a cuinar pels altres. Vaig anar fent poc a poc, fas un plat, fas dos, dius, ostres, això m'agrada, m'agrada veure com la gent disfruta amb alguna cosa que jo he fet amb les meves mans. És increïble sentir això, almenys per mi. Llavors, poc a poc vaig anar incorporant elements, com per exemple, això que comentava, un menú, un maridatge, un postre, una decoració, una temàtica. I tot això també ho he anat publicant a les meves xarxes i és un dels elements que ha fet més reconeixible el meu canal.
0: I d'on surt aquesta passió per la cuina? No sé si hi ha algun antecedent familiar, alguna qüestió arrelada a una part més tradicional. Com sorgeix en tu aquest enamorament?
5: Doncs crec que la meva primera influència culinària, la més gran de totes, és la meva àvia. És la persona que m'ha ensenyat a cuinar, tant la meva àvia com la meva tieta. De fet, el meu llibre està dedicat a totes les dones fortes que han influït la meva vida, sobretot amb elles i la meva mare, perquè són persones que, òbviament, el seu llenguatge d'amor també ha sigut cuinar. I des de ben petita, pujada en una cadira, m'ensenyaven a cuinar amb elles. La meva àvia ja no hi és, i a poc a poc vaig anar fent receptes que recordava, que ella feia per connectar i recordar-la. I també és algun molt bonic que m'ha ajudat molt a seguir cuinant i a plasmar en el llibre, que de fet hi ha diverses anècdotes exactament sobre això.
0: M'imagino que, igual que t'agrada cuinar pels demés, també t'agrada assaborir, gaudir amb el menjar, no? Quin plat et transporta? Quin plat et fa allò estar en un altre... En un altre nivell.
5: És difícil perquè m'agrada transformar tots els plats perquè no siguin algo mediocre. Llavors jo en el dia a dia, si m'haig de fer el sopar només per mi sola, no em faré una truita francesa. Jo li aniré afegint cosetes per disfrutar-ho de veritat. Jo crec que el plat que més em transporta...
0: Pot ser molt simple, eh? Vull dir que...
5: Sí, espera. Crec que el que més em transporta diria que és un salmó. Salmó cru, en sashimi, amb una miqueta de salsa de soja, una miqueta d'oli de sèsam i una mica de pebre negre. Mm-hmm. És fàcil, però és de restaurant. I admeto que és el meu sopar diversos dies de la setmana.
0: Fa 3 anys que crees contingut a les xarxes. Quan vas adonar-te que allò que havia començat com un hobby s'ha convertit en alguna cosa més?
5: Doncs crec que em va venir molt de cop, la veritat. Vaig anar creant contingut i veia que les coses anaven bé, però no tirava gaire, però bueno, com que era la meva passió, deia, segueixo endavant perquè això ho estic fent per mi. O sigui, de fet, ho estava fent per jo mateixa recordar les meves receptes, perquè molts cops cuines alguna cosa, se t'oblida i dius, ostres, com torno a refer-ho? I dic, doncs ho penjaré tot a les xarxes socials. I a poc a poc va haver-hi just una recepta, que va ser una truita de patates, que se'm va fer viral. Aquesta recepta va anar creixent.
0: La de trufa?
5: No, va ser una truita de patates tradicional, o sigui, de tota la vida. Que, de fet, la vaig fer un dia, me'n recordo perfectament, a una casa rural amb uns amics, que estàvem així de bromes, vam dir, vinga, anem a gravar, tal, no sé què. I va començar a créixer, i va ser com, uau, no m'ho esperava. I just el dia que ho vaig penjar, me'n recordo que jo estava a la platja, i el mòbil, ping, ping, ping, ping, i deia, ostres, què està passant aquí? I, bueno, en aquell moment vaig dir, ui... Això, primer em vaig paniquejar perquè vaig dir, com segueixo jo això? Però després vaig dir, bueno, mira, és xulo també que els esforços...
0: Rebre, no?
5: Exacte, rebre...
0: O sigui, tu dones, però quan reps també és agradable.
5: Exacte.
0: Vas estudiar direcció d'empreses tecnològiques i després un màster en direcció de màrqueting digital. D'on neix el teu interès pel món de l'empresa i de la comunicació?
5: Doncs... Jo crec que des de que vaig estudiar el batxillerat, vaig estudiar el batxillerat a l'Havana i vaig ser una professora d'economia que era una crack. Llavors, jo crec que quan tens un molt bon professor en alguna cosa et fa enamorar-te perdudament de l'assignatura. I això és el que em va passar. Llavors vaig entrar decididament a direcció d'empreses, vaig estudiar la carrera en anglès, a més, i em va encantar. De fet, bueno, per això he seguit la meva carrera professional en això i el tema de la cuina és més... un acompanyament que tinc i una teràpia personal.
0: Mm.
6: Actualment treballes en el sector de les eines de construcció i el tema de la cuina és la teva, el teu hobby, la teva passió, però que també et requereix molt de temps. Com ho portes? Com ho combines tot això?
5: És molt complicat combinar-ho, també a nivell de prioritzar la teva vida, perquè dius, tinc tres fronts oberts, no?, ara mateix. Abans tenia quatre perquè també era professora, però ara tinc tres fronts oberts i és difícil a poc a poc anar prioritzant, perquè si dediques molt a lo personal, igual t'oblides de lo professional, si dediques molt a les xarxes, igual t'oblides de la teva vida i la teva família. És molt complicat, però crec que a poc he anat arribant a tenir un
6: equilibri.
5: Exacte, un equilibri en el qual a la feina estic a la feina, no penso en cap altra cosa més, perquè necessito anar tancant portes i dir, vale, ara estic completament centrada en això. Jo crec que a poc també això m'ha permès fer un exercici de focus i de priorització de tasques, no?
6: Mm-hmm. Acabes de parlar de la docència. Durant 4 anys vas ser professora universitària de Política Internacional, sí, a La Salle. Què tal aquesta experiència?
5: Em va encantar. O sigui, de fet, ensenyar crec que és una de les meves vocacions. Ho vaig descobrir molt jove. Vaig tenir l'oportunitat de ser professora a una molt jove edat, ja que vaig fer l'assignatura durant tota la meva carrera i un cop em vaig graduar se'm va oferir ser professorat. I és increïble. O sigui, m'enriqueix tant i crec que també és part del per què m'agrada tant també comunicar a les xarxes socials. O sigui, crec que m'ha enriquit molt a nivell de parlar en públic, d'explicar, de tenir una audiència davant, de no tenir cap por i de també qüestionar una mica l'estatus quo. Per què les classes han de ser avorrides? Això jo crec que és el que més vaig poder aportar a la universitat i bueno, també per un tema del que comentàvem abans, de priorització de tasques, és algo que he tingut que deixar enrere però que no descarto en un futur.
6: Anem a descobrir la part una mica més personal de la Berta, perquè et vas independitzar amb només 17 anys?
5: Sí.
6: Com recordes aquell moment i com es va donar aquesta situació?
5: Doncs, bueno, vaig fer el batxillerat a l'Havana, vaig estar, bueno, 5 anys a l'Havana des del 2012, i allà vaig fer els 18. El problema és que a Cuba, quan ets estranger, és molt complicat estudiar en una universitat que estigui convalidada internacionalment. Llavors, els meus pares treballaven allà i em vaig veure la necessitat de sortir del país per evolucionar professionalment. Llavors, jo mateixa vaig proposar, marxo, em busco la vida, vaig trobar universitats, anava a anar cap als Estats Units, al final vaig venir cap aquí perquè al final la meva terra em cridava, i va ser una època molt caòtica, moltes noves energies venint i anant, però una època amb tanta energia, tan xulo, que ho recordo amb molt carinyo, perquè també vaig mudar-me directament a una residència d'estudiants a viure sola, i va ser veritablement on vaig començar a cuinar per mi.
6: Clar. Quina experiència. I quan tenies aquells somnis de ser pallassa de dia i metgessa de nit? Això com va ser?
5: Això és de quan era molt petita, eh? És de quan era molt petita. No sé per què tenia aquest somni.
6: Crec és que curiós, eh?
5: És curiós. No sé si té a veure amb el fet de voler ajudar els altres i estar pels altres i a la vegada també entretindre'ls, que jo crec que igual també està vinculat amb com sóc ara mateix, no? M'agrada molt donar pels altres i també doncs, tenir aquesta part lúdica, ser, bueno, i els meus sopars, de fet, són aquesta part, no?, de metgessa i pallassa. No sé com va venir el somni, jo només me'n recordo que estava al parc del Taulí a Sabadell i vaig dir, això és el que vull fer.
6: Déu-n'hi-do. Hem comentat al principi que tu has viscut a diferents llocs. Ara hem parlat de l'Havana, però també vas estar a Karlsruhe, a Alemanya. Què anaves a fer?
5: Doncs vaig estar fent l'intercanvi allà, a l'Erasmus, vaig estar un any a Alemanya. I va ser una època divertida. Més que res perquè a Alemanya no parlen gaire anglès. I això no ho sabia abans
6: no,
5: de marxar.
6: No, és que ja parles alemany o no avances.
5: Llavors jo, sense saber una gota d'alemany, vaig dir, endavant. I ara parlo una miqueta, però va ser raptador.
6: Mm-hmm. L'Havana, Karlsruhe, Barcelona, Castellà del Vallès i ara Sant Cugat. Com arribes? Per què arribes a Sant Cugat?
5: Doncs és molt senzill. Estava a Barcelona estudiant a la universitat, a un pis d'estudiants, I bueno, els estudiants vam anar creixent i va haver-hi un punt que cada un va anar agafant la seva trajectòria. En aquell punt vaig dir, ostres, jo no me'n vull anar a Amsterdam, jo no me'n vull anar a Bali, jo vull quedar-me aquí, almenys per al moment. Mm-hmm. No descartem que en un futur rodem més món. Llavors vaig començar a buscar pisos i vaig pensar, ostres, Sant Cugat és un lloc on sempre he tingut amics, sempre que he vingut aquí m'he sentit a casa, no sé, és un sentiment de sentir-me a casa, de veure els nens jugant pel carrer, de veure la plaça del monestir, no sé, era una familiaritat que desconeguda, i vaig dir, ostres, anem a intentar veure si puc trobar algun lloc on viure a Sant Cugat, i vaig tenir la sort de trobar-ho.
6: I tant que vas tenir una sort de trobar-ho, perquè no és fàcil. I castellà? Què passa amb castellà?
5: Doncs, bueno, castellà sempre estarà el meu origen, però sento que allà està la meva cuna, no sé com dir-ho.
6: El teu bressol.
5: El meu bressol, uh-huh. I he anat evolucionant. Igualment segueixo tenint molta relació amb persones de castellà, tinc família encara a Castellà del Vallès, i vaig, i de fet estem planificant una presentació del llibre a castellà dintre de poc.
6: Mira que bé. Ens agrada saber com la gent que arriba a Sant Cugat es vincula amb la ciutat. De quina manera, a través de quines entitats. I tu ho fas a través d'una col·laboració molt especial que fas amb una peixateria del barri on vius.
5: Correcte.
6: Sí, no?
5: Sí. Bueno, Peix Peixet Sant Cugat, que és una peixateria del barri que porta aquí. Estava abans, bueno, també pel barri, però ara es va canviar més a prop meu. I bueno, jo era clienta de tota la vida, perquè com... Bueno, tota la vida, perdó, m'he equivocat. Jo era clienta dels 2 anys que porto a Sant Cugat, que sembla tota la vida.
6: És la familiaritat, no?, que et fa parlar d'aquesta manera.
5: Totalment, és que sembla que siguin molts anys ja. Mm-hmm. Jo era clienta seva des de que vaig arribar a Sant Cugat, i com ja saps, a mi m'agrada menjar bé. Llavors vaig veure que tenia un producte boníssim i li comprava. I un dia vaig veure que tenien Instagram, les vaig etiquetar, i la teva, que és la propietària, em va contactar i em va dir, ostres, he vist el teu perfil. Jo en aquell moment no tenia gaire seguidors, i em va dir, ostres, anem a fer alguna cosa juntes, anem a fer receptes de peix juntes, perquè m'encanta com ho comuniques. I això s'ha transformat en una amistat supermaca que tinc amb la teva, i en una col·laboració en la que cada setmana anem fent receptes de peix a la peixateria del barri.
6: Que bé. Ets més de peix o de carn?
5: Uf. Jo crec que sóc més de peix, eh?
6: Sí?
5: És que m'agrada tot, tinc un problema. Però crec que el peix té un sabor molt sofisticat, sobretot cru. M'encanta tot el tema de sashimi, sushis, crudos... Crec que té molts matisos, però mai li diré que no, un bon entrecot.
6: Mm. Què és el que et permet desconnectar quan disposes de temps lliure? Què fas?
5: Doncs... a cuinar, suposo que no és l'opció.
6: Home, cuinar ja ho fas freqüentment.
5: Sí,
6: no?
5: Això és una connexió-desconnexió. Mm. A part d'això, també m'agrada molt fer esport, m'encanta fer ioga, també m'agrada molt els esports d'hivern, o inclús estar a la platja llegint un bon llibre, m'encanta la lectura, i a vegades mai diré que no, d'un dia estar escarxofada al sofà veient una sèrie, perquè això també alimenta l'ànima.
6: Amb amics o sola, en solitari?
5: Doncs abans de posar-me a cuinar, crec que necessitava tenir un acompanyament sempre. No sabia fer les coses sola. De fet, aquest projecte crec que m'ha ensenyat molt a fer les coses sola. Vale? Doncs si em ve de gust anar a ioga, vaig a ioga sola, no cal que vagi ningú a animar-me. I jo crec que ha sigut un procés igual una mica solitari, però que m'ha ensenyat molt a que molts cops també no necessites a ningú més que a tu mateixa.
6: Mm-hmm. Has trobat el teu racó a Sant Cugat? El teu racó favorit per desconnectar, per anar a menjar o...?
5: Ui, jo crec que sí.
6: Sí? L'has trobat?
5: Sí. Hi ha un lloc que és molt xulo, que és... no me'n recordo com es diu el parc, al costat de la comissaria de policia, on hi ha un pont.
6: Can Bernet.
5: Pot ser, sí.
6: Sí.
5: Hi ha un pont supermaco que passa el riuet per sota, ara està sec, però abans passava el riuet, i m'agrada molt anar allà, estar allà, sola, portar el gos, i és genial.
6: Tu no va dir, tens gos?
5: Sí.
6: Evidentment, perquè és una zona on hi ha, doncs... molts amos amb gossos.
5: Totalment.
6: Entre les teves habilitats destaquen els idiomes, la capacitat d'ensenyar, que ja ho has explicat, i una gran habilitat per planificar. T'agrada l'ordre, ser endreçada, no? Tenir-ho tot organitzat i controlat. Quin d'aquests talents creus que t'ha estat més útil al llarg de la teva vida?
5: Vale, jo crec que a l'ordre, sóc una Virgo, vull dir, això ve en el nostre ADN, tenir-ho tot posat en Excels. I crec que també m'ha ajudat molt, no? També a estructurar la meva vida, bueno, tot, els viatges, els gastos, bueno. I crec que és algo que es segueix aprenent, no es deixa d'aprendre el fet d'organitzar i estructurar, però jo crec que això. I el tema dels idiomes, òbviament, a l'haver viatjat, a Cuba es parlava castellà, però l'haver viatjat molt també m'ha permès anar millorant en idiomes i també a nivell professional m'ha enriquit moltíssim.
6: Mm. Tu tens un somni pendent que està molt relacionat i molt vinculat amb la gastronomia. I és un viatge gastronòmic al Japó.
5: Correcte.
6: Hi has anat ja alguna vegada?
5: Mai, mai. He estat a Xina. És el més proper que he estat de Japó.
6: Tens data? No encara.
5: No tinc data. M'encantaria anar-hi. De fet, ho imagino com el típic viatge de noces perfecte, però si ets anar sola, aniré sola, cap problema,
6: I escolta'm una cosa, per què el Japó? Per què aquesta connexió, que és el que t'atrapa?
5: Doncs sóc una enamorada de la cultura japonesa. Per això, abans he dit que el meu plat essencial del dia a dia era un sushi, bueno, un sushi, un sashimi, una mica de salsa de soja, i amb això estic feliç. M'exploten al cap els sabors de la gastronomia japonesa per lo diferents que són el que tenim aquí. I estic segura que allà el que tenim aquí és només una petita part del que podem explorar allà.
6: És a dir, que encara ens queda per descobrir, no?
5: Jo crec que sí.
6: El Japó gastronòmic.
5: Ho he vist a les xarxes socials i és increïble. Uh-huh. Tinc aquest anhelo.
6: Berta, mirant cap al futur i per acabar, què t'agradaria continuar aprenent, aportant o transformant des de la teva feina i des de la teva manera de viure?
5: Doncs el que m'agradaria seguir aprenent... crec que estic en un bon camí ara mateix, però m'agradaria seguir aprenent a cuinar, seguint aprenent tècniques, perfeccionant el que faig, igual inclús apuntar-me en algun curs en un futur per seguir... No vull professionalitzar-me com a cuinera perquè crec que perdria el fet de que fos la meva relaxació, la meva teràpia, i això no vull perdre mai perquè és una connexió i un vincle molt especial que tinc amb la cuina. Però m'agradaria seguir aprenent més sobre això. També sobre vins, per exemple, per fer maridatges. Jo crec que això seria el que més m'encantaria seguir aprenent, a part, òbviament, de formacions sobre intel·ligència artificial i què pot fer la intel·ligència artificial en el món de les xarxes socials, per seguir expandint i evolucionant amb el món.
6: I com veus a la Berta d'aquí 15, 20 anys?
5: Ui.
6: Ja més madura?
5: Doncs sí. Però el primer que veig quan penso dintre de 15 o 20 anys és una casa amb una cuina més gran. Necessito una cuina més gran perquè entrin tots els meus trastos. Però jo crec que sí, jo crec que dintre de 15 o 20 anys ja estaré establerta, suposo que també tindré els meus fronts oberts més estabilitzats i jo crec que seguiré disfrutant de tot el que disfruto ara mateix.
6: I ja arribarà el futur, no?
5: Exacte. Sense presses.
6: A veure què hi ha. Berta, moltíssimes gràcies per acceptar la invitació i que vagi molt bé. Ser tu pròpia xef és la teva primera proposta literària, que no sé si serà l'última.
5: Jo crec que no.
6: Doncs ho deixem aquí. Gràcies, Berta.
5: Moltíssimes gràcies.
7: Faves comptades.

0: Continuem el repàs que fem al món editorial local. Avui ens fixem en Símbol Editors, una editorial nascuda a Sant Cugat que fa gairebé 3 dècades que publica llibres en català. En parlem amb el seu director, Jaume Ciurana, per conèixer la trajectòria del segell, des dels inicis fins als reptes de futur. Jaume, benvingut.
1: Moltes gràcies i molt bon dia.
0: Símbol Editors va néixer el desembre de 1998.
1: Exactament.
0: A Sant Cugat. Sí. Però amb quina idea arrenca aquest projecte?
1: Bé, la veritat és que arrenca amb la idea d'intentar oferir al públic lector en català, doncs, un catàleg, diguem-ne, que estigués dominat per dos eixos principals. Un és l'ambició, diguem-ne, intentar oferir llibres en català equiparables o homologables a qualsevol altra llengua del món. I després, lògicament, llibres de qualitat. És a dir, no volíem que això es convertís, tots els respectes, i diguem-ne, hi ha molta gent i molta gent que ho fa bé, amb una editorial, per exemple, d'autoedició o d'abast únicament local, sinó que la nostra ambició era això, oferir llibres de qualitat per tot el públic lector en català.
0: Uh-huh. En el vostre web expliqueu que l'editorial va començar amb més il·lusió que recursos, no?
1: Exacte,
0: això,
1: sí.
0: Normalment acostuma...
1: De fet, no només va començar, sinó encara que encara estem així, eh?
0: Com recordes els principis? Quins reptes teníeu els primers anys?
1: Bé, el començament va ser, diguem-ne, en principi ja va ser una mica atzarós, no? Per què? Perquè això neix, diguem-ne, la primera idea, diguem-ne, la prehistòria editorial neix arran de que jo, diguem-ne, un servidor fa un viatge llarg amb avió i allò a l'aeroport diu, escolta'm, compraré un llibre, no? I em vaig comprar un llibre en anglès per llegir-me'l durant el trajecte. I la veritat és que va ser... m'ho vaig passar molt bé. Era un llibre que en anglès es deia Couplehood, que precisament, diguem-ne, en aquell moment TV3 estava fent una sèrie que potser algú recordarà, que es deia Boig per tu, una sèrie de dos joves que se'n van a viure... una parella que se'n van a viure junts, no? I era tot el que els hi passa amb l'adaptació a la parella, a viure sols, etc. Ostres, si m'ho vaig passar molt bé llegint aquest llibre. Quan vaig tornar li vaig dir a la Núria, la meva dona, dir, ostres, aquest llibre l'hauríem de traduir al català. I va començar així. I aleshores aquest llibre ens va anar prou bé, vam vendre molts exemplars per ser el primer llibre que publicàvem, i després, a partir d'aquí, doncs, hem anat creixent el catàleg fins als 200 i escaig títols que tenim ara.
0: Déu-n'hi-do. En aquell moment hi havia un procés de concentració de grans grups editorials. Què és el que volíeu aportar des de Símbol Editors en aquest context?
1: Això de la concentració dels grans grups editorials va i torna. Ara tornem a estar en un altre moment d'aquests de concentració en grans grups editorials, no? Què volíem aportar? Volíem aportar una visió fresca, àgil, en certa manera, com us he dit abans, també de qualitat, no? I intentar donar sortida a llibres que, si aquests grans grups editorials no publicaven aquí, es perdien, no? Ja sigui traduccions o ja sigui de creació pròpia, no? I em sembla que ho hem aconseguit, i de fet no només ho hem aconseguit, sinó veiem, també amb satisfacció, que durant aquests gairebé 30 anys, no?, que fa que hi som, doncs també han anat apareixent moltes editorials noves que també amb aquest mateix propòsit, no? En tenim 4 o 5 aquí a Sant Cugat que en són un exemple, també.
0: I sobreviure en aquest context que ara comentàvem, es torna a produir aquest fenomen de reagrupació, no? Sobreviure per editorials com la vostra és un miracle?
1: Sí.
0: És un esforç diari?
1: Sí, és un esforç diari molt important. És un esforç, diguem-ne, també de... Això es mesura també amb l'ambició de cadascú, no? És a dir, és un esforç diari, és un esforç econòmic considerable i és moltes hores, és a dir, moltes hores. Nosaltres no podem competir ni amb grans tirades que abarateixen el preu del llibre, cosa que sí que poden fer els grans grups, no podem competir amb grans campanyes de promoció, no? Perquè, lògicament, nosaltres estem a l'ordre de publicar entre 12 i 15 llibres l'any, i els grans grups en poden publicar 200 o 250 llibres l'any, no? I, per tant, és evident que ja amb una economia d'escala nosaltres no hi podem competir, no? Però amb què podem competir? Podem competir amb agilitat, podem competir amb mimar els nostres lectors, podem competir amb mimar els nostres autors, podem competir amb fer moltes presentacions, podem competir amb ser a molts llocs, no? I aquest és el nostre esforç quotidià.
0: Mm-hmm. des de la publicació de Sobreviure en parella, que és el primer llibre al qual feia referència, com ha evolucionat el vostre segell? Ara teniu 8 col·leccions?
1: Sí, això, el tipus de llibres que fem, lògicament, també les col·leccions per extensió són una mica allò assaig-error, no? Si comences una col·lecció, per molta il·lusió que hi posis, però veus que el públic no respon, doncs fas uns quants títols i després la deixes estar, no? Nosaltres vam començar molt forts, també, amb àlbums infantils il·lustrats. Durant molt temps era el principal eix de la nostra, del nostre catàleg. Això ho continuem mantenint, però, com tu dius, hem anat obrint noves col·leccions. Hem fet una col·lecció, per exemple, de thrillers o novel·la negra internacional traduïda. Hem fet una col·lecció de no ficció que n'hi diem Colors, on expliquem temes d'interès contemporani. Hem fet una col·lecció d'assaig vinculada al món de la natura, etc. No? Ara fa un temps hem començat una col·lecció de novel·la gràfica que ens està donant moltes satisfaccions. Bé, nosaltres anem... O sigui, una de les coses que intentem és que qualsevol llibre que nosaltres fem estigui emmarcat en una col·lecció, perquè si no després s'acaben dispersant, es perden a les llibreries, ja no es demanen, els llibreters no el demanen, el públic no sap exactament on és, no? I intentem això, vestir unes col·leccions que siguin coherents i que funcionin.
0: I d'aquests llibres o d'aquestes col·leccions, quins diries tu que són els que han marcat la trajectòria de la vostra editorial?
1: A nivell de vendes o de ressò tenim alguns. Potser el que hem venut més exemplars vam tenir la sort de poder publicar els dietaris del president Quim Torra durant el Covid. Mm. Aquest va ser un llibre que es diu Dietari de canonges, no? En el cas dels canonges, que es diu les hores incertes i les hores greus. Aquesta han tingut molt bona venda. Després ens ha funcionat molt bé un llibre il·lustrat que es diu Mare, que és sobre el tema de la maternitat, amb unes il·lustracions i uns textos preciosos. Mm. Ens ha funcionat molt bé l'àlbum infantil del Puffer, el drac màgic, que recull la lletra de la cançó amb unes il·lustracions també magnífiques. I el que també ens ha funcionat molt i estem molt contents, i ara el dia 12 surt la desena edició, és el llibre Tres nits de torb i un cap d'any, que explica precisament la tragèdia del Balandrau, que aquests dies podem gaudir de l'èxit cinematogràfic també que s'ha fet la pel·lícula. Aquesta és una història que nosaltres vam publicar l'any 2018 per primera vegada. El seu autor, allò que dèiem abans, és Sant Jordi Cruz, no el cuiner, sinó un meteoròleg, que no havia escrit mai res, però que ens vam posar d'acord i va fer un original que ha funcionat molt bé, i el boca a orella va fer que aquest llibre tingués un ressò i un impacte magnífic. I ja et dic, ara el dia 12 surt la desena edició, per tant és un long seller d'aquells que es fan, que en certa manera són els que, com dèiem, ens marquen la trajectòria de l'editorial, no? Perquè si un llibre no funciona, per molta il·lusió que hagis posat, et pot marcar la trajectòria editorial, però en negatiu, no? I per tant...
0: Ara que parlaves de Balandrau, em comentaves fa un moment que us heu engrescat més enllà de l'àmbit editorial, no? I que té a veure amb la cinematografia.
1: Sí, la veritat és que ja vam fer-ho en el seu moment, quan el Sense Ficció de TV3 va fer el documental, que també va ser un documental que va tenir un molt impacte sobre aquests fets, i en aquell moment, com que estava basat en un llibre que havíem publicat nosaltres, ja vam fer de productors associats del documental, i ara amb la pel·lícula ho hem tornat a fer, no? Jo la recomano a tothom que la vagi a veure. És una pel·lícula amb uns referents propis, de la societat catalana, que probablement molts tenim aquells fets a la retina, i és una pel·lícula molt ben feta, no? No perquè nosaltres hi haguem participat, però em sembla que les crítiques que estan rebent són molt unànimes en aquest sentit, no?
0: Quin és el criteri que seguiu a l'hora d'escollir els títols per la vostra editorial?
1: El criteri. Nosaltres tenim dues maneres, bàsicament, de fornir... O tres, per dir-ho així, de fornir-nos d'originals, no? La primera són originals que moltes vegades els mateixos autors envien, no? És a dir, Catalunya és un país que la gent escriu molt, i molt i molt bé. I nosaltres moltes vegades diem, ostres, ens agradaria publicar-ho, però simplement no tenim capacitat. Que nosaltres, com t'he dit, fem 12-15 llibres l'any i, per tant, hem d'escollir molt bé els llibres que fem. Per tant, una font, diguem-ne, d'accés a uns originals són els que els mateixos autors o ens envien, o a vegades quan anem a fires passen pel nostre estant i diuen, mira, soc il·lustrador, soc il·lustradora, he fet aquest llibre, etc. No? Una altra via d'accés als originals és quan anem a fires, no? A vegades anem a fires internacionals, sobretot anem a la Fira del Llibre a Frankfurt, que hi anem cada any.

0: col·leccions en què demanem a diversos autors que tenen una vinculació important amb alguna muntanya de Catalunya que ens expliquin com aquella muntanya o aquell massís ha acabat configurant la seva identitat, la seva memòria, la llengua que en parlen, etc, etc. No? Fins ara hem publicat 4 títols. L'últim que hem publicat és el Montseny, que ha fet el Jordi Cabré. El Jordi Cabré, reconegut escriptor que viu o que té casa a Viladrau, per tant, als peus del Montseny. Vam publicar també fa unes setmanes Collsa Cabra, que el va fer l'escriptora Blanca Busquets, que té la família, diguem-ne, una part de la seva família és natural de Cantoni Gros i allà hi viu 3 o 4 dies i, per tant, està al bell mig del Collsa Cabra. Hem publicat El Cadí, de l'escriptor Albert Villaró, també un escriptor de ficció, en aquest cas, reconegut, que els hi hem demanat, diguem-ne, això, que ens escriguin com, en aquest cas, El Cadí, no? L'Albert Villaró, que és nascut a la Seu i que viu un poblet que es diu Estamariu, que és just davant del Cadí, li hem demanat que, no?, ens expliqui com El Cadí ha acabat configurant també la memòria, la identitat, la geografia, el paisatge, la toponímia, la llengua que parla, o més a prop d'aquí, Sant Cugat, o, diguem-ne, on els vallesans estem molt més vinculats. Li vam demanar a Vicenç Villatoro, nascut a Terrassa, però que viu a Matadepera, que ens fes un llibre magnífic, d'altra banda, sobre Sant Llorenç del Munt, no? Per tant, aquesta, per exemple, és una col·lecció en què nosaltres diem Vicenç, o Albert, o Blanca, o Jordi, ens agradaria que ens féssiu un llibre sobre aquesta muntanya, no?
1: Són encàrrecs.
0: Són encàrrecs, sí. Encàrrecs que us he de dir que, almenys aquests 4 autors, l'han acceptat amb una vitalitat i amb unes ganes i amb una il·lusió fantàstica, no?
1: Mm-hmm. Parlem de... altres factors que us identifiquen, com, per exemple, el compromís amb la sostenibilitat en la producció dels llibres. Com es tradueix això en la pràctica editorial?
0: Això es tradueix... El món editorial és una mica complexa, perquè, per exemple, quan fas coedicions internacionals, no sempre tu pots escollir el lloc on imprimeixes, no? Si nosaltres sempre intentem imprimir a Catalunya, però una qüestió primer, diguem-ne, perquè... hi ha un major control sobre el procés productiu, no? Però una altra qüestió també, perquè així t'estalvies costos ambientals pel que fa al transport, etc, etc, no? Amb què ens trobem això? Que a vegades hi ha llibres... Les coedicions internacionals com funcionen? O sigui, clar, a vegades són llibres que amb 1.000 exemplars, que és el que acostem a fer aquí a Catalunya, és impossible pels preus que, no? Si la impressió és a color, si etcètera, etcètera, seria impossible. Però aleshores, per exemple, si comprem els drets d'una editorial anglesa, aquesta editorial anglesa diu, escolta, nosaltres, jo què sé, d'aquí 6 mesos fem una coedició internacional. Què vol dir una coedició internacional? Vol dir que sumen l'edició francesa, l'edició espanyola, l'edició alemanya, l'edició anglesa, etcètera, i els imprimeixen el color tots alhora, no? I aleshores cada idioma envia l'arxiu amb el text en negre amb la seva llengua. De tal manera que no és el mateix imprimir 100.000 exemplars de color que imprimir-ne 1.000 que si el féssim tots els nosaltres, no? Doncs bé, per exemple, en aquests casos nosaltres no podem triar on s'imprimeix, sinó que ho decideix l'editorial anglesa, no? I en aquests casos sí que amb alguns llibres hem hagut d'editar-los fora de Catalunya i fins i tot fora de la Unió Europea, no? Però vaja, el compromís és aquest, no? I després, lògicament, altres temes, doncs la contractació de proveïdors energètics, etc, etc, no?
1: Mm-hmm. Parlem de noves formes de lectura, com la digitalització, que està canviant, bueno, de fet ja ha canviat el sector. Com s'adapta a una editorial com la vostra?
0: Bé, una cosa és el llibre digital i l'altre és la digitalització de l'empresa, per entendre'ns, no? Que és diferent. En el cas de la digitalització de l'empresa, jo recordo els primers llibres que vam fer, anàvem amb fotolits, no? És a dir, es feia un fotolit, i el fotolit, el dissenyador et feia un fotolit, el maquetador et feia un fotolit, el fotolit el portaves físicament a la impremta i l'impremta imprimia. Clar, ara tot això ha desaparegut, no? Tot això ha desaparegut i, per tant, hi ha un procés, jo diria que el 100% de l'empresa està digitalitzada en aquest sentit, no? És a dir, que per fer un original no necessites en cap cas, diguem-ne, cap element més enllà del poder enviar l'arxiu a la impremta, no? Hi ha algunes coses que, almenys jo personalment, continuo fent sobre el paper, no? És a dir, les correccions, no? És a dir, moltes vegades, diguem-ne, de la mateixa manera que amb aquest guió d'aquí, no? Tu necessites tenir el paper per poder

0: assenyalar, per poder subratllar...
1: Som generacions més analògiques.
0: Sí, però és que fins i tot a vegades la digitalització té sentit si és pràctic, si t'ajuda. Almenys jo personalment, per corregir o per editar un llibre, almenys una de les versions la necessito tenir impresa per poder això, fer gargots, fer fletxes, canviar l'ordre, fer una marca, etc. No? I pel que fa al tema de del llibre digital... Nosaltres hi vam entrar en el seu moment. En un moment determinat ens vam trobar que alguns llibres nostres havien estat piratejats i, per tant, vam frenar-ho, no? Però és evident que aquest és un repte que haurem d'afrontar de nou, no? Una vegada hi hagi... que diguem-ne, ara hi ha moltes més garanties que fa uns anys, però més garanties que en cap cas, diguem-ne, algun llibre nostre és piratejat, no? Jo recordo durant la Covid recordo una amiga meva que durant la Covid un dia m'envia, diu, et passo aquest enllaç que et donarà accés a més de 300 llibres i novel·les per si vols llegir. I jo vaig dir, home, escolta'm tu, tot això és pirata. És a dir, no m'ho envies a mi, envieu amb altres amics, però no ho envies amb els editors, no? Però bé, perquè això al final, tot darrere cada llibre que surt hi ha un esforç, hi ha unes hores, hi ha uns recursos, hi ha una inversió. I per tant, bueno...
1: Qui millor que tu per saber-ho, no?
0: Exacte.
1: una última qüestió. Parlem de projectes o línies de treball que us il·lusionen especialment per als pròxims anys, ja pensant en el futur.
0: Sí, nosaltres, com he dit, sempre l'ambició que tenim és poder oferir llibres de qualitat en català per a tothom. Quan dic per a tothom vol dir des dels més petits a la gent més gran, no? Les col·leccions que hem anat obrint van en aquest sentit, no? Per exemple, nosaltres estem especialment orgullosos de la col·lecció de novel·la gràfica i còmic, no? Perquè aquest era un àmbit que l'oferta en català era molt limitada i per tant estem contents, no és que sigui un Hollywood això de les vendes, perquè hem de pensar que en català cada dia surten 7 novetats, aleshores vosaltres ho heu d'imaginar, les taules de les editorials de les llibreries, per exemple, d'aquí Sant Cugat, no? La Salvatge, Paidea, el Celler, totes, no? L'Abacus, fins i tot, és a dir, no vull el Pati de Llibres, no me'n vull deixar cap, eh? I aleshores dius, bueno, tinc una taula, no?, amb les novetats, i cada dia només en català n'arriben 7, no? Imagineu-vos les que poden arribar en castellà, de mitjana. Clar, no hi ha lloc, no? Aleshores, els grans grups què fan? Els grans grups fan com si es tractés dels grans supermercats d'alimentació, no? Allò. El seu objectiu, moltes vegades, és ocupar el màxim d'espai possible, perquè si un llibre teu ocupa una taula d'una llibreria, no l'ocuparà una altra. I, per tant, nosaltres aquí sí que intentem també cuidar molt els llibreters perquè tinguin present precisament les editorials petites i independents, no?
1: Molt bé, doncs, Jaume, avui hem conegut una mica més a fons... Símbol Editors, que sembla que va ser ahir, però ja porteu gairebé... Són 28 anys els que porteu de trajectòria.
0: Sí, gairebé, sí.
1: O sigui que hi ha molta feina d'aquí al darrere.
0: Moltes gràcies, sí.
1: Que vagi molt bé, Jaume.
0: Gràcies.
1: Bon dia.
0: Vinga.

0: faves comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
1: I avui dilluns arribem a les 12 amb l'espai Fogons i Davantals, dedicat a la cuina i a les receptes de la mà de Rosa Maria Ruscalleda.
0: Continguts en xarxa.

0: I bé, doncs estem a punt novament amb aquests fogons i davantal. Ja ens ho hem posat i ens hem ben col·locat. La Joana i jo, bon dia, Joana.
1: Bon dia, bon dia a tothom. Ben preparades.
0: No ens posem mai aquest gorro que tens aquí a punt de cuiner o cuinera.
1: Sí.
0: Escolta'm, ha de ser molt incòmode. Tu te l'has posat alguna vegada?
1: No, per cuinar no em poso mai cap gorro jo. No.
0: Escolta'm, això, i principalment quan el porta endavant, diu que és perquè així no s'ho entén.
1: No, jo trobo que en una cuina d'un restaurant està molt bé perquè hi ha gent que porten els cabells molt llargs, vulguis o no vulguis, a vegades te'ls estàs tocant, el serrell que penja... Jo ho trobo correcte, Tant en una botiga, també, com es porten aquestes cabelleres i tot això, el cabell recollit jo el trobo molt bé. Ara nosaltres, com que el portem curtet,
0: sí,
1: vull dir...
0: Ja no cal.
1: Jo crec que no cal.
0: Molt bé, què ens portes avui, Joan? Anirem cap a coses fresquetes?
1: Sí, bueno, avui us porto uns rotllets de pollastre farcits amb bacó i formatge.
0: Oh, que bons, no?
1: Bueno, els pots fer del que tu te vingui més bé o t'agradi, Però vull dir, jo són aquests els que vaig fer perquè això, aquests rotllets ja els trobes comprats, fets, o els pots fer tu. Aquests eren de cuixa de pollastre, perquè la cuixa de pollastre queda més melosa,
0: sí,
1: que el pit.
0: Sí.
1: I quan ho tens rostit, canvia, I doncs, llavors, què farem? Agafarem aquests rotllets, si els comprem ja fets. Depèn del tamany, jo n'hi faria un per cada un, perquè després això si et sobra...
0: Quina mida tenen? D'un pam, més
1: sí,
0: o menys?
1: Sí, un pam o una mica menys. Uh-huh. Aquests quatre rotllets, que ja hi venen, diguéssim, amb aquella malla, que ja et ve tot.
0: Llavors, són congelats?
1: No, frescos, frescos. Jo els vaig comprar frescos.
0: Uh-huh.
1: Llavors jo faria aquests rotllets que acabem de dir, i què farem? Doncs quatre rotllets per cada un. Després dels rotllets aquests necessitarem una ceba, un all porro, un parell o tres de tomàques d'aquestes petites per rostir tot això, una mica de canyella en pols, oli, sal i pebre per empebrar tot això. És fàcil. Llavors, primer de tot, què hem d'agafar? Hem d'agafar aquests rotllets, que tal com hem dit, ensalats i empebrats, i llavors els posarem a la cassola amb oli a rostir, que agafin color. Sempre la cassola destapada, perquè si la tapem, la carn ens queda, com que fa vapor, la tapadora ens queda blanca, i nosaltres volem que ens quedi rosset. Primer els passarem ben passats, i com els tinguem sellats, com diem sempre, de tots els cantons, doncs llavors, en aquí mateix, hi posarem totes aquestes verdures que hem dit, ja tallades.
0: Quines verdures? Torna-nos-les a
1: repetir. L'all porro, sí? La ceba,
0: sí?
1: Unes quantes tomaques d'aquestes de penjar i una cabeça d'alls.
0: La ceba què? Ha de ser
1: ceba,
0: grossa?
1: No, la ceba
0: tot...
1: a quadros o juliana, com vulguem.
0: Ceba
1: tot això...
0: tendre...
1: No, ceba veia. De tendre també. La tendre, si volem, també podríem fer-ho. Llavors això ja ho tindrem tot tallat, li posarem, deixarem passar-ho en aquest oli 4 o 5 o 6 minuts amb aquesta cabeça d'alls, i haurem posat un trosset de canyella en rama, la meitat de la meitat, no gaire, i si ens agrada el llaurer, una fulla de llaurer, i això ho regarem ben regat amb birranci.
0: Ah, està bé.
1: Deixarem que s'evapori aquest birranci, ja tindrem una mica d'aigua calenta, que et diré jo, per 4 rotllets, poder mig litro,
0: sí,
1: no negar-ho molt.
0: Queda l'aigua calenta.
1: Calenta.
0: Com dius l'aigua calenta o com hem d'afegir? No t'ho pregunto mai i sempre queda molt dulça.
1: L'aigua sempre calenta. Aquest dia, una gran cuinera, que és l'Ada Parellada, que cuina molt, cuina com la nostra, perquè fa cuina, no fa tanta cuina d'autor, fa cuina moderna, però no és d'autor, sinó que és de la nostra i ella cada dia més, i també està molt amb el reciclar les verdures, el menjar i tot això, i va dir, l'altre dia ella feia uns fideus, i va dir, l'aigua ha de bullir sempre, no podeu posar mai, perquè queden escaldats, i això passa amb l'arròs, passa amb tot, l'aigua ha de bullir sempre, i en aquí també l'aigua ja la tenim calenta, li tirem, ho deixem 5 o 6 minuts, i llavors ho tapem. Baixem el foc. I només hem de fer que anar girant aquests rotllets.
0: Ah, molt bé.
1: En tant, cada 20 minuts, cada això, els girem. Com veiem que estan tous, doncs llavors ja podem tancar el foc.
0: Val.
1: L'única cosa que això ho hem de deixar refredar per poder-ho tallar bé. I llavors què farem? Ho deixarem refredar. Si ho podem fer el dia abans a la tarda, millor, perquè l'endemà ja ho tindrem això ben refredat. Sí, sí. I si no t'has d'esperar un parell d'horetes, perquè si no, com ho talles, te se trenca.
0: No cal posar-lo a la nevera, però...
1: No. Bueno, si són aquests dies de tanta calor, sí. Bueno. Agafes la cassola i la nevera l'endemà, acabes de fer-ho. Ara, si són aquests dies com ara, que encara no ha vingut, no. Llavors l'endemà treus la malla aquesta... Aquesta verdura la deixes en allà. Ah, també hi podem posar una mica de pastanaga tallada així en diagonal. Tres o quatre pastanagues. I llavors agafes i treus la malla, ho poses sobre la taula aquella de fusta que tenim i ho talles al teu gust. A tres dits, tres centímetres, quatre, cada tall. Ho poses tot altra vegada en aquesta cassola i llavors treus els alls. A nosaltres ens agrada perquè els alls... queden molt, molt tous, queden, es desfan.
0: És que cuits els alls són molt bons.
1: Són bons, eh? Llavors, l'única cosa, si no t'agrades el porro, el treus una mica, o ja no li poses, i llavors serveixes aquesta carn i a sobre una mica d'aquest suquet que t'haurà quedat d'això.
0: Molt bé, del birranxi, eh?
1: D'aquesta aigua que has posat, si veus que n'hi fa falta una mica de més d'aigua, n'hi afegeixos una mica més.
0: Però això també deu ser el gust de cada un, no? Si els agrada una miqueta més sucós.
1: Més sucós o no. I llavors, aquí tens uns rotllets rostits, que són rostits, però hi ha el punt de poder-los servir, perquè si tu els arrosteixes i prou, i no hi fas aquesta mica d'aigua que et dic, i els deixes aquest tres quarts o una hora més, queda dur. Tu el talles, i sí que és bo, però la carn no queda, i això queda tan tou, tubíssim, tubíssim queda. I llavors això que ho podem acompanyar, això ho podem acompanyar, ara que és el temps dels carbassons, amb un carbassó enfarinat i fregit o en tèmpora, amb unes patates fregides, amb uns xampinyons, amb uns xampinyons d'aquests, els comprem, els netegem, i amb una paella els apassem, els afregim una mica i una mica d'all i julivert, i llavors ja posats en aquest plat al costat. Vull dir, ho podem, amb esbergínia, amb pebrot vermell, amb moltes coses ho podem acompanyar.
0: Molt bé, no? Ha de ser boníssim
1: I ara ja ve aquest temps que diem nosaltres que ve bé el fresc i rostit. A mi els rostits a l'estiu m'agraden molt. Tu no?
0: Sí. I freds encara m'agraden més.
1: Sí, que vaig...
0: No freds de la nevera,
1: No, freds de la nevera no, però si fa una hora que són fets no cal escalfar-lo. Allò que és tevi... ja va bé. Doncs ara és el temps aquest de tots aquests rostits i els podem deixar fets i llavors, si ho hem fet el dia abans i llavors ho volem deixar per ens anar sobrat, ho posem en un tàper i 4 o 5 dies ho podem menjar sense congelar,
0: Molt bé, no? Molt bé, no? Poses... Però, com que és verdura, també s'ha congelat més,
1: No, poses a la nevera en un tàper i tu dius, avui som diumenge, però els menjaré dijous, no cal que congelis. Ara, si dius, no sé quan m'ho menjaré, i si no el dijous dius, saps què? Ja fa masses dies i no ens ho hem menjat, ho congelo.
0: Val.
1: Perquè vull dir, el congelat va molt bé, però és, a mi m'agrada més tot sense congelar.
0: Sí.
1: Però jo considero que el congelat va molt bé per molta cosa. Hi ha persones que ja fan tot això i ho congelen.
0: Sí, ho tenen ja fet per un moment
1: determinat. Per un mes o un... Sí, jo com que tinc temps, ho puc fer. Ara, si me sobra, sí, però jo congelar-ho, per exemple, ara haig de fer una vedella amb bolets i vindran 16 persones o 15 d'aquí dues setmanes i congelo. No, m'estimo més aquella setmana ja fer-ho, aquella setmana mateixa. Això cada un, la cuina...
0: Sí.
1: Doncs és això.
0: Aquests rotllets també els podem fer servir tallats per fer un plat d'entrant, no?
1: Sí.
0: Allò bueno, si tallats una mica d'una mida d'un parell o tres de dits, no?
1: Sí, i això fas un plat únic, com t'he dit, acompanyat de tot això, o fas una amanida... I això.
0: Ben saludable, eh?
1: I queda molt bo. I llavors, si tu no t'agrada el bacó i no t'agrada el formatge, a la carnisseria te'ls poden omplir del que tu vulguis. De cansalada d'aquella de pebre, de salsitxa, d'ou dur... De pebrot.
0: Quins serveis,
1: aquests,
0: no?
1: Perquè ja són els que venien així, eh?
0: Sí.
1: Però si tu dius, no, a mi això no m'agrada, doncs ells tu ho encarregues, aquell dia no t'ho faran, però dius per demà passat. I és un plat que queda molt bo, eh? Queda molt bo, hasta si tens convidats, aquests farcits que abans sempre fèiem la llata o fèiem vedella, aquests farcits amb això, i amb llom. Amb llom de dos colors queda boníssim.
0: Què vols dir? Doncs rellenes amb això?
1: No, sí. L'obren com un llibre i tu li dius, el vull farcit d'això. i ells ja te'l farciran, te'l lleguiran i tot, i llavors tu el vas a comprar i has de fer el mateix caram, sistema no, que aquest.
0: Molt bé, molt bé.
1: I el llom
0: bé.
1: Queda molt bo, molt.
0: Molt bé, molt bé.
1: Llavors
0: bé.
1: També el llom hi ha gent que se'l mengen com a fiambre, fred.
0: Sí.
1: De primer plat. Saps? Fred. Tallar jo, més prim, fred.
0: Sí, jo vaig fer, fa bastant de temps, cosa rara, eh? El llom ben embolicat, diguem-ho així, amb sal grossa.
1: Sal, sí.
0: I després va quedar boníssim, eh?
1: I te va quedar bo. Jo en sal no m'atreveixo, sí. Perquè una vegada vaig fer un peix i em va quedar... El devia fa... està massa al forn i em va quedar molt sec aquell peix.
0: Doncs allò me va quedar com si fos prenent el dolç però fet a
1: sí,
0: casa.
1: Sí, ah, exacte.
0: Eh? Vull dir, me va quedar molt bé. Cosa quedar... rara, eh? Jo
1: no, bueno, sempre hi ha coses que...
0: que et surten més bé que altres.
1: Exacte, que et surten més bé que altres.
0: Deves recordar els ingredients, Joana.
1: Doncs per
0: i
1: aquests
0: som.
1: Ingredients, tal com hem dit, agafarem un llumet d'aquests de pollastre per cada un. Si són molt grossos, agafeu una 3, però jo en agafaria un per cada un, si s'obre ja el tindreu. Llavors necessitarem una ceba, necessitarem unes pastanagues, unes tomaques, un all porro, una cabeça d'alls, una mica de canyella,
0: sí.
1: I si us agrada el llaurer. Oli, sal i pebre. I una mica d'aigua per estovar tot això i aquest bon raig de birlanci que no hi falti.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Això, doncs, és un plat que tothom ens hi podem afegir
1: sí.
0: I és un plat ben saludable.
1: I ara que venen les revetlles, també és una cosa que la pots tenir feta. La setmana que ve us portaré uns entrants per la revetlla o pel dia de Sant Joan, uns entrants freds, per poder gaudir d'aquests dies.
0: Escolta'm una cosa, els podem preparar abans?
1: Sí,
0: tot
1: els
0: això?
1: Podem preparar abans i no són gaire difícils de preparar.
0: Molt bé, Joana, gràcies per explicar-nos en aquesta estona de fogons i davantals. Ara estaria en el davantal, avui no me l'embrutic gota, eh?
1: No, avui no, perquè no, això no embrutic gaire,
0: no,
1: eh?
0: No, això és verdura.
1: És net.
0: Gràcies, Joana, fins al proper setmana.
1: Molt bé, vinga, adéu-siau.
2: Continguts en xarxa. Ràdio Sant Cugat.
3: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 6.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Jordi Lobo ha dedicat bona part de la seva vida a defensar la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual. Una trajectòria de 4 dècades vinculada a l'Escola Moragues de Barcelona, que ara ha estat reconeguda amb la Medalla d'Honor de Barcelona. També manté una estreta relació amb Sant Cugat, a través de la Fundació i el Taller Jeroni de Moragues, projectes que van néixer per donar continuïtat als alumnes més enllà de l'etapa escolar. Segons explica, l'objectiu sempre ha estat acompanyar les persones durant tot el seu cicle vital, oferint oportunitats educatives, laborals i socials. Però si hi ha una iniciativa que simbolitza aquesta manera d'entendre la inclusió és OK Plus, un projecte que va arrencar fa 20 anys després que una lesió obligués Lobo a deixar l'hoquei herba. La proposta de traslladar aquest esport als alumnes de l'Escola Moragues va acabar convertint-se en una experiència pionera que avui ja té una lliga federada pròpia i que aquest estiu disputarà el primer mundial de la seva història. Així parla Jordi Lobo de la seva experiència.
3: Quan els hi preguntes què representa el hoquei per tu, se'ls il·lumina la cara. Jo tampoc ho voldria sublimar més del que és, però a mi m'emociona veure com expliquen aquella amb autoestima, molta autoestima. Diuen coses precioses, que m'ha ajudat a demostrar que puc, a demostrar-me que puc, m'ha ajudat a tenir amics i amigues, m'ha ajudat a conèixer món.
2: OK Plus va fer els primers passos de la mà de l'Escola Moragues i del Barça, un suport que Lobo considera clau per donar visibilitat al projecte. Amb els anys, la iniciativa s'ha estès a altres clubs i s'ha consolidat com un referent de l'esport inclusiu a Catalunya. Un camí que ara també queda reconegut amb una de les màximes distincions de la ciutat de Barcelona. Cugat Mèdia ha entrevistat Lobo en una conversa que trobareu a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: La 22a edició de les lectures a la fresca no se celebrarà aquest estiu. Així ho ha anunciat la directora artística i impulsora del cicle, Dolors Vilarasau, en un comunicat en què explica que ha decidit fer una parada per motius personals i de salut, després de més de 2 dècades al capdavant del projecte. Vilarasau assegura que els problemes de salut que afronta no són greus, però sí invalidants en aquests moments, i explica que necessita prendre's uns mesos de sanació i reflexió. Aquesta decisió implica que les tradicionals lectures a la fresca no arribaran enguany a la 22a edició. La responsable del projecte afirma que la decisió ha estat acordada amb la Junta de l'Associació Amics de Pedra i Sang, entitat promotora del cicle, i comunicada tant a l'Ajuntament de Sant Cugat com a la productora. La passera provisional de Can Vernet, anunciada fa anys per reconnectar el carrer de la Mina amb el parc de Can Vernet després del tancament de l'antic aqueducte, entrarà finalment en servei aquest mes de juliol. L'Ajuntament començarà aquest dijous, 18 de juny, les obres de muntatge d'aquesta estructura provisional, que es mantindrà en funcionament fins que es defineixi i executi una solució definitiva. La infraestructura permetrà tornar a travessar la riera i recuperar una connexió que va quedar interrompuda amb el tancament de l'antic pont. La passera tindrà una longitud total de 77 metres i estarà formada per una estructura tubular de cert tipus bastida. El projecte inclou també l'adequació dels accessos dins del parc i la instal·lació d'il·luminació per garantir un recorregut accessible entre el carrer de la Mina i l'avinguda de Volpelleres. I l'associació El Món de Prop, la Fundació Salut Plus i el Club Muntanyenc Sant Cugat impulsen Mirem per Tu, una iniciativa que vol facilitar la mobilitat i la participació social de les persones cegues o amb baixa visió a través d'una xarxa de voluntariat format específicament per a aquesta tasca. La proposta parteix d'una realitat sovint invisibilitzada. Moltes persones amb ceguesa són plenament autònomes en els seus recorreguts habituals, però troben dificultats quan volen accedir a activitats, equipaments o desplaçaments nous. Aquesta situació pot acabar limitant la seva participació social o generant dependència de familiars i amistats. Per donar resposta a aquesta necessitat, Mirem per tu crearà una borsa de voluntaris que oferiran suport puntual en desplaçaments o activitats. Els voluntaris rebran una formació específica impartida per al món de prop per aprendre com acompanyar persones cegues o amb baixa visió de manera adequada, fomentant sempre la seva autonomia. Els interessats només han de contactar amb el Club Muntanyenc.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: La campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals ja està en marxa a l'àrea metropolitana de Barcelona amb el desplegament de tots els efectius del dispositiu encarregat de detectar ràpidament qualsevol columna de fum i alertar els serveis d'emergència. La campanya està condicionada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana que mantenen limitat l'accés al Parc Natural de la Serra de Collserola des de novembre de l'any passat. I us recordem que el programa L'Alcalde Respon torna a Cugat Mèdia dimecres, aquest dimecres 17 de juny. L'alcalde Josep Maria Vallès respondrà les preguntes que es poden formular a través del correu electrònic info@cugat.cat, als perfils d'X, Instagram i Facebook de Cugat Mèdia. Les diferents qüestions es poden enviar fins aquest dilluns. L'emissió del programa serà demà, el 18 de juny, a les 9 del matí a Ràdio Sant Cugat, a Cugat TV i també a través de la xarxa Més. I obrim ara la plana esportiva.

0: Els jugadors de l'equip d'handbol a la vida de l'escola Ciutat d'Alba fa anys que competeixen junts i aquesta darrera temporada han aconseguit fer història. L'esforç constant, la dedicació i la companyonia han estat claus per guanyar la Lliga local, la Lliga comarcal preferent, les finals territorials i la final nacional, tot sense perdre cap partit. Sentim l'entrenador de l'equip, Michael Núñez.
1: Que és un grup que porta l'escola jugant des de molt petit, i s'han ajuntat una generació molt bona, molt motivada, les agrada molt l'handbol. Quan arribes a l'escola a entrenar estan jugant amb la pilota, els agrada molt fer esport, és un grup que s'avenen també molt bé fora.
0: I més èxits, perquè el primer equip masculí de la penya blaugrana Sant Cugat torna després de 8 anys a tercera catalana de futbol. El conjunt blaugrana eliminat a la final per l'ascens Loar Gràcia de Sabadell. En el partit d'anada a camp rival, els santcugatencs van aconseguir un 0-3 que deixava el passi encarrilat. I aquest dissabte, a l'ASEM de Camp Magí, la penya ha certificat l'ascens amb una nova victòria 3-1 contra els sabadellencs. Un equip que està íntegrament format per jugadors del planter i que des de prebenjamí juguen junts, el club blaugrana. Ivan García és el tècnic dels santcugatencs.
2: És un equip que vienen des de benjamín, en muchos son amigos de fuera del campo, son com una família i eso pues hace que un equip así luego en el campo se nota, se ve y se siente, ¿no? Lo que se ha visto hoy también.
0: La penya blaugrana, el Júnior B i el Mirasol Baco seran els representants en aquesta categoria del futbol català.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: El torneig del 110è aniversari del Sanco, organitzat per l'Associació Catalana de Futbol Caminant, ha comptat amb la participació de 10 equips aquest diumenge a l'ASEM Jaume Tubau. Els jugadors s'han dividit en la categoria de més 55 i més 45 anys. La vintena de partits s'han desenvolupat sota la modalitat de futbol 7 amb una durada màxima de 20 minuts. Aquest esport va néixer abans de la pandèmia i dona l'oportunitat de fer esport amb un mínim de risc. I a l'aire lliure hem parlat amb alguns dels jugadors i jugadores que han participat en aquesta jornada.
4: No todos los compañeros han jugado en Badalona, porque en Badalona hay muchísimos equipos, había. Consecuentemente, pues el hecho de estar afiliado y que se monte este tipo de eventos, pues me ha dado pie para venir. Me han invitado, pues vengo.
5: M'agrada jugar aquest esport perquè em permet fer esport amb un mínim de risc. A l'aire lliure y sociabilitzar, conèixer gent que d'altra manera no l'hagués pogut conèixer.
6: Aquí tengo muchos amigos, muchos conocidos, aunque sean equipos contrarios, son amigos y conocidos. Disfruto de esto porque aquí es muy difícil que tengamos problemas y luego por hacer deporte está disfrutando de una mañana como esta, tomamos el sol, jugamos la pelota, nos tomamos unas copas luego y disfrutamos del día.
0: I un últim apunt en clau esportiva. El Club Gimnàstica Sant Cugat ha tancat la temporada i ho ha fet de manera brillant amb el festival d'estiu, el PAF 3 de la Rambla del Celler, que s'ha omplert de gom a gom per veure les diferents actuacions. Més de mig miler de gimnastes han participat a la jornada, que s'ha dividit en dos torns, tant en grups com individual. Raquel Martín és la responsable de l'àrea federada de l'entitat.
7: El festival d'estiu del club, que és una mica el tancament de la temporada que hem viscut des del setembre, i també pues, mira, una manera de dir adéu a lo que acaba la temporada. Ara començarem una altra nova, al setembre, i bueno, és l'oportunitat que els col·les, les escoles, puguin veure com el nivell que hi ha al club i veure altres grups de competició federada.
0: Les imatges del cap de setmana esportiu en vídeo les trobareu a www.cugat.cat. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
8: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. Jordi Lobo ha dedicat bona part de la seva vida a defensar la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual, una trajectòria de 4 dècades vinculada a l'Escola Moragues de Barcelona, que ara ha estat reconeguda amb la Medalla d'Honor de Barcelona. Lobo també manté una estreta relació amb Sant Cugat a través de la Fundació i el Taller Jeroni de Moragues, projectes que van néixer per donar continuïtat als alumnes més enllà de l'etapa escolar. Segons explica, l'objectiu sempre ha estat acompanyar les persones persones durant tot el seu cicle vital, oferint oportunitats educatives, laborals i socials. Però si hi ha una iniciativa que simbolitza aquesta manera d'entendre la inclusió és OK Plus. El projecte va arrencar fa 20 anys, després que una lesió obligués Lobo a deixar l'hoquei herba. La proposta de traslladar aquest esport als alumnes de l'escola Moragas va acabar convertint-se en una experiència pionera, que avui ja té una lliga federada pròpia i que aquest estiu disputarà el primer mundial de la seva història.
9: Quan els hi preguntes què representa el hoquei per tu, se'ls il·lumina la cara. Jo tampoc ho voldria sublimar més del que és, però a mi m'emociona veure com expliquen aquella amb autoestima, molta autoestima. Diuen coses precioses, que m'ha ajudat a demostrar que puc, a demostrar-me que puc, m'ha ajudat a tenir amics i amigues, m'ha ajudat a conèixer món.
0: Trobareu l'entrevista completa a Lobo a cugat.cat. La 22a edició de les lectures a la fresca no se celebrarà aquest estiu. Així ho ha anunciat la directora artística i impulsora del cicle, Dolors Vilarasau, en un comunicat en què explica que ha decidit fer una parada per motius personals i de salut després de més de dues dècades al capdavant del projecte. La passera provisional de Can Bernet, anunciada fa anys per reconnectar el carrer de la Mina amb el parc de Can Bernet després del tancament de l'antic aqueducte, entrarà finalment en servei aquest mes de juliol. L'Ajuntament començarà aquest dijous, 18 de juny, les obres de muntatge d'aquesta estructura provisional que es mantindrà en funcionament fins que es defineixi i executi una solució definitiva. I l'associació El Món de Prop, la Fundació Salut Plus i el Club Muntanyenc Sant Cugat impulsen Mirem per Tu, una iniciativa que vol facilitar la mobilitat i la participació social de les persones cegues o amb baixa visió a través d'una xarxa de voluntariat format específicament per aquesta tasca. La proposta parteix d'una realitat sovint invisibilitzada. Moltes persones amb ceguesa són plenament autònomes en els seus recorreguts habituals, però no poden fer-ne de nous. Tot plegat vehicularà el Club Muntanyenc. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llums d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
6: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
5: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
6: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
5: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
6: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
0: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
6: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
0: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
6: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
0: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
7: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
9: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
8: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
9: Jordi Lobo ha dedicat bona part de la seva vida a defensar la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual. Una trajectòria de 4 dècades vinculada a l'Escola Moragues de Barcelona, que ara ha estat reconeguda amb la Medalla d'Honor de Barcelona. També manté una estreta relació amb Sant Cugat, a través de la Fundació i el Taller Jeroni de Moragues, projectes que van néixer per donar continuïtat als alumnes més enllà de l'etapa escolar. Segons explica, l'objectiu sempre ha estat acompanyar les persones durant tot el seu cicle vital, oferint oportunitats educatives, laborals i socials. Però si hi ha una iniciativa que simbolitza aquesta manera d'entendre la inclusió és OK Plus, un projecte que va arrencar fa 20 anys després que una lesió obligués Lobo a deixar l'hoquei herba. La proposta de traslladar aquest esport als alumnes de l'Escola Moragues va acabar convertint-se en una experiència pionera que avui ja té una lliga federada pròpia i que aquest estiu disputarà el primer mundial de la seva història. Així parla Jordi Lobo de la seva experiència.
10: Quan els hi preguntes què representa el hoquei per tu, se'ls il·lumina la cara. Jo tampoc ho voldria sublimar més del que és, però a mi m'emociona veure com expliquen aquella amb autoestima, molta autoestima. Diuen coses precioses, que m'ha ajudat a demostrar que puc, a demostrar-me que puc, m'ha ajudat a tenir amics i amigues, m'ha ajudat a conèixer món.
9: OK Plus va fer els primers passos de la mà de l'Escola Moragues i del Barça, un suport que Lobo considera clau per donar visibilitat al projecte. Amb els anys, la iniciativa s'ha estès a altres clubs i s'ha consolidat com un referent de l'esport inclusiu a Catalunya. Un camí que ara també queda reconegut amb una de les màximes distincions de la ciutat de Barcelona. Cugat Mèdia ha entrevistat Lobo en una conversa que trobareu a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
9: La 22a edició de les lectures a la fresca no se celebrarà aquest estiu. Així ho ha anunciat la directora artística i impulsora del cicle, Dolors Vilarassau, en un comunicat en què explica que ha decidit fer una parada per motius personals i de salut, després de més de 2 dècades al capdavant del projecte. Vilarassau assegura que els problemes de salut que afronta no són greus, però sí invalidants en aquests moments, i explica que necessita prendre's uns mesos de sanació i reflexió. Aquesta decisió implica que les tradicionals lectures a la fresca no arribaran enguany a la 22a edició. La responsable del projecte afirma que la decisió ha estat acordada amb la Junta de l'Associació Amics de Pedra i Sang, entitat promotora del cicle, i comunicada tant a l'Ajuntament de Sant Cugat com a la productora. La passera provisional de Can Bernet, anunciada fa anys per reconnectar el carrer de la Mina amb el parc de Can Bernet després del tancament de l'antic aqueducte, entrarà finalment en servei aquest mes de juliol. L'Ajuntament començarà aquest dijous, 18 de juny, les obres de muntatge d'aquesta estructura provisional que es mantindrà en funcionament fins que es defineixi i executi una solució definitiva. La infraestructura permetrà tornar a travessar la riera i recuperar una connexió que va quedar interrompuda amb el tancament de l'antic pont. La passera tindrà una longitud total de 77 metres i estarà formada per una estructura tubular d'acer tipus bastida. El projecte inclou també l'adequació dels accessos dins del parc i la instal·lació d'il·luminació per garantir un recorregut accessible entre el carrer de la Mina i l'avinguda de Volpelleres. I l'associació El Món de Prop, la Fundació Salut Plus i el Club Muntanyenc Sant Cugat impulsen Mirem per Tu, una iniciativa que vol facilitar la mobilitat i la participació social de les persones cegues o amb baixa visió a través d'una xarxa de voluntariat format específicament per a aquesta tasca. La proposta parteix d'una realitat sovint invisibilitzada. Moltes persones amb ceguesa són plenament autònomes en els seus recorreguts habituals, però troben dificultats quan volen accedir a activitats, equipaments o desplaçaments nous. Aquesta situació pot acabar limitant la seva participació social o generant dependència de familiars i amistats. Per donar resposta a aquesta necessitat, Mirem per Tu crearà una borsa de voluntaris que oferiran suport puntual en desplaçaments o activitats. Els voluntaris rebran una formació específica impartida per al Món de Prop per aprendre com acompanyar persones cegues o amb baixa visió de manera adequada, fomentant sempre la seva autonomia. Els interessats només han de contactar amb el Club Muntanyenc.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
9: La campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals ja està en marxa a l'àrea metropolitana de Barcelona amb el desplegament de tots els efectius del dispositiu encarregat de detectar ràpidament qualsevol columna de fum i alertar els serveis d'emergència. La campanya està condicionada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana que mantenen limitat l'accés al Parc Natural de la Serra de Collserola des de novembre de l'any passat. I us recordem que el programa L'Alcalde Respon torna a Cugat Mèdia dimecres, aquest dimecres 17 de juny. L'alcalde Josep Maria Vallès respondrà les preguntes que es poden formular a través del correu electrònic info@cugat.cat, als perfils d'X, Instagram i Facebook de Cugat Mèdia. Les diferents qüestions es poden enviar fins aquest dilluns. L'emissió del programa serà demà, el 18 de juny, a les 9 del matí a Ràdio Sant Cugat, a Cugat TV i també a través de la xarxa Més. I obrim ara la plana esportiva.

0: Els jugadors de l'equip d'handbol a la vida de l'escola Ciutat d'Alba fa anys que competeixen junts i aquesta darrera temporada han aconseguit fer història. L'esforç constant, la dedicació i la companyonia han estat claus per guanyar la Lliga local, la Lliga comarcal preferent, les finals territorials i la final nacional, tot sense perdre cap partit. Sentim l'entrenador de l'equip, Michael Núñez.
1: Que és un grup que porta l'escola jugant des de molt petit, i s'han ajuntat una generació molt bona, molt motivada, els agrada molt l'handbol. Quan arribes a l'escola a entrenar estan jugant amb la pilota, els agrada molt fer esport, és un grup que s'avenen també molt bé fora.
0: I més èxits, perquè el primer equip masculí de la penya blaugrana Sant Cugat torna després de 8 anys a tercera catalana de futbol. El conjunt blaugrana eliminat a la final per l'ascens Loar Gràcia de Sabadell. En el partit d'anada a camp rival, els santcugatencs van aconseguir un 0-3 que deixava el passi encarrilat i aquest dissabte a les hem de Camp Magí la penya ha certificat l'ascens amb una nova victòria 3-1 contra els sabadellencs. Un equip que està íntegrament format per jugadors del planter i que des de prebenjamí juguen junts, el club blaugrana. Ivan García és el tècnic dels santcugatencs.
2: És un equip que vienen desde Benjamín, en muchos, son amigos de fuera del campo, son una familia y eso pues hace que un equipo así luego en el campo se nota, se ve y se siente, ¿no? Lo que se ha visto hoy también.
0: La penya blaugrana, el Júnior B i el Mirasol Baco seran els representants en aquesta categoria del futbol català.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: El torneig del 110è aniversari del Sant Cugat, organitzat per l'Associació Catalana de Futbol Caminant, ha comptat amb la participació de 10 equips aquest diumenge a l'ESEM Jaume Tubau. Els jugadors s'han dividit en la categoria de més 55 i més 45 anys. La vintena de partits s'han desenvolupat sota la modalitat de futbol 7 amb una durada màxima de 20 minuts. Aquest esport va néixer abans de la pandèmia i dona l'oportunitat de fer esport amb un mínim de risc. I a l'aire lliure hem parlat amb alguns dels jugadors i jugadores que han participat en aquesta jornada.
4: No todos los compañeros han jugado en Badalona, porque en Badalona hay muchísimos equipos, había. Consecuentemente, por el hecho de estar afiliado y que se monte este tipo de eventos, pues me ha dado pie para venir. Me han invitado, pues vengo.
5: M'agrada jugar aquest esport perquè em permet fer esport amb un mínim de risc. A l'aire lliure y sociabilitzar, conèixer gent que d'altra manera no l'hagués pogut conèixer.
6: Aquí tengo muchos amigos, muchos conocidos, aunque sean equipos contrarios, son amigos y conocidos. Disfruto de esto porque aquí es muy difícil que tengamos problemas y luego por hacer deporte está disfrutando de una mañana como esta, tomamos eso, jugamos la pelota, nos tomamos unas copas luego y disfrutamos del día.
0: I un últim apunt en clau esportiva. El Club Gimnàstica Sant Cugat ha tancat la temporada i ho ha fet de manera brillant amb el festival d'estiu, el PAF 3 de la Rambla del Celler, que s'ha omplert de gom a gom per veure les diferents actuacions. Més de mig miler de gimnastes han participat a la jornada, que s'ha dividit en dos torns, tant en grups com individual. Raquel Martín és la responsable de l'àrea federada de l'entitat.
7: El festival d'estiu del club, que és una mica el tancament de la temporada que hem viscut des del setembre, i també pues, mira, una manera de dir adéu a lo que acaba la temporada. Ara començarem una altra nova, al setembre, i bueno, és l'oportunitat que els col·les, les escoles, puguin veure com el nivell que hi ha al club i veure altres grups de competició, federada...
0: Les imatges del cap de setmana esportiu en vídeo les trobareu a www.cugat.cat. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Música a Ràdio Sant Cugat.
9: Ara que

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Jordi Lobo ha dedicat bona part de la seva vida a defensar la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual. Una trajectòria de 4 dècades vinculada a l'Escola Moragues de Barcelona, que ara ha estat reconeguda amb la Medalla d'Honor de Barcelona. També manté una estreta relació amb Sant Cugat, a través de la Fundació i el taller Jeroni de Moragues, projectes que van néixer per donar continuïtat als alumnes més enllà de l'etapa escolar. Segons explica, l'objectiu sempre ha estat acompanyar les persones durant tot el seu cicle vital, oferint oportunitats educatives, laborals i socials. Però si hi ha una iniciativa que simbolitza aquesta manera d'entendre la inclusió és OK Plus, un projecte que va arrencar fa 20 anys després que una lesió obligués Lobo a deixar l'hoquei herba. La proposta de traslladar aquest esport als alumnes de l'Escola Moragues va acabar convertint-se en una experiència pionera que avui ja té una lliga federada pròpia i que aquest estiu disputarà el primer mundial de la seva història. Així parla Jordi Lobo de la seva experiència.
3: Quan els hi preguntes què representa el hoquei per tu, se'ls il·lumina la cara. Jo tampoc ho voldria sublimar més del que és, però a mi m'emociona veure com expliquen aquella amb autoestima, molta autoestima. Diuen coses precioses, que m'ha ajudat a demostrar que puc, a demostrar-me que puc, m'ha ajudat a tenir amics i amigues, m'ha ajudat a conèixer món.
2: OK Plus va fer els primers passos de la mà de l'Escola Moragues i del Barça, un suport que Lobo considera clau per donar visibilitat al projecte. Amb els anys, la iniciativa s'ha estès a altres clubs i s'ha consolidat com un referent de l'esport inclusiu a Catalunya. Un camí que ara també queda reconegut amb una de les màximes distincions de la ciutat de Barcelona. Cugat Mèdia ha entrevistat Lobo en una conversa que trobareu a www.cugat.cat.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: La 22a edició de les lectures a la fresca no se celebrarà aquest estiu. Així ho ha anunciat la directora artística i impulsora del cicle, Dolors Vilarasau, en un comunicat en què explica que ha decidit fer una parada per motius personals i de salut, després de més de 2 dècades al capdavant del projecte. Vilarasau assegura que els problemes de salut que afronta no són greus, però sí invalidants en aquests moments, i explica que necessita prendre's uns mesos de sanació i reflexió. Aquesta decisió implica que les tradicionals lectures a la fresca no arribaran enguany a la 22a edició. La responsable del projecte afirma que la decisió ha estat acordada amb la Junta de l'Associació Amics de Pedra i Sang, entitat promotora del cicle, i comunicada tant a l'Ajuntament de Sant Cugat com a la productora. La passera provisional de Can Vernet, anunciada fa anys per reconnectar el carrer de la Mina amb el parc de Can Vernet després del tancament de l'antic aqüeducte, entrarà finalment en servei aquest mes de juliol. L'Ajuntament començarà aquest dijous, 18 de juny, les obres de muntatge d'aquesta estructura provisional, que es mantindrà en funcionament fins que es defineixi i executi una solució definitiva. La infraestructura permetrà tornar a travessar la riera i recuperar una connexió que va quedar interrompuda amb el tancament de l'antic pont. La passera tindrà una longitud total de 77 metres i estarà formada per una estructura tubular de cert tipus bastida. El projecte inclou també l'adequació dels accessos dins del parc i la instal·lació d'il·luminació per garantir un recorregut accessible entre el carrer de la Mina i l'avinguda de Volpelleres. I l'associació El Món de Prop, la Fundació Salut Plus i el Club Muntanyenc Sant Cugat impulsen Mirem per Tu, una iniciativa que vol facilitar la mobilitat i la participació social de les persones cegues o amb baixa visió a través d'una xarxa de voluntariat format específicament per a aquesta tasca. La proposta parteix d'una realitat sovint invisibilitzada. Moltes persones amb ceguesa són plenament autònomes en els seus recorreguts habituals, però troben dificultats quan volen accedir a activitats, equipaments o desplaçaments nous. Aquesta situació pot acabar limitant la seva participació social o generant dependència de familiars i amistats. Per donar resposta a aquesta necessitat, Mirem per tu crearà una borsa de voluntaris que oferiran suport puntual en desplaçaments o activitats. Els voluntaris rebran una formació específica impartida per al món de prop per aprendre com acompanyar persones cegues o amb baixa visió de manera adequada, fomentant sempre la seva autonomia. Els interessats només han de contactar amb el Club Muntanyenc.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: La campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals ja està en marxa a l'àrea metropolitana de Barcelona amb el desplegament de tots els efectius del dispositiu encarregat de detectar ràpidament qualsevol columna de fum i alertar els serveis d'emergència. La campanya està condicionada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana que mantenen limitat l'accés al Parc Natural de la Serra de Collserola des de novembre de l'any passat. I us recordem que el programa L'Alcalde Respon torna a Cugat Mèdia dimecres, aquest dimecres 17 de juny. L'alcalde Josep Maria Vallès respondrà les preguntes que es poden formular a través del correu electrònic info@cugat.cat, als perfils d'X, Instagram i Facebook de Cugat Mèdia. Les diferents qüestions es poden enviar fins aquest dilluns. L'emissió del programa serà demà, el 18 de juny, a les 9 del matí a Ràdio Sant Cugat, a Cugat TV i també a través de la xarxa Més.

0: partit. Sentim l'entrenador de l'equip, Michael Núñez.
1: Que és un grup que porta a l'escola jugant des de molt petit i s'han ajuntat una generació molt bona, molt motivada, les agrada molt l'handbol. Quan arribes a l'escola a entrenar estan jugant amb una pilota, els agrada molt fer esport, és un grup que s'avenen també molt bé fora.
0: I més èxits, perquè el primer equip masculí de la penya blaugrana Sant Cugat torna després de 8 anys a tercera catalana de futbol. El conjunt blaugrana eliminat a la final per l'ascens Loar Gràcia de Sabadell. En el partit d'anada a camp rival, els santcugatencs van aconseguir un 0-3 que deixava el passi encarrilat. I aquest dissabte a l'ASEM de Can Magí, la penya ha certificat l'ascens amb una nova victòria 3-1 contra els sabadellencs. Un equip que està íntegrament format per jugadors del planter i que des de prebenjamí juguen junts al club blaugrana. Ivan García és el tècnic dels santcugatencs.
2: És un equip que vienen des de benjamín, en muchos son amigos de fuera del campo, son una familia y eso pues hace que un equipo así luego en el campo se nota, se ve y se siente, ¿no? Lo que se ha visto hoy también.
0: La penya blaugrana, el Júnior B i el Mirasol Baco seran els representants en aquesta categoria del futbol català.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: El torneig del 110è aniversari del Sant Cugat, organitzat per l'Associació Catalana de Futbol Caminant, ha comptat amb la participació de 10 equips aquest diumenge a l'ASEM Jaume Tubau. Els jugadors s'han dividit en la categoria de més 55 i més 45 anys. La vintena de partits s'han desenvolupat sota la modalitat de futbol 7 amb una durada màxima de 20 minuts. Aquest esport va néixer abans de la pandèmia i dona l'oportunitat de fer esport amb un mínim de risc. I a l'aire lliure hem parlat amb alguns dels jugadors i jugadores que han participat en aquesta jornada.
4: No todos los compañeros han jugado en Badalona, porque en Badalona hay muchísimos equipos, había. Consecuentemente, por el hecho de estar afiliado y que se monten este tipo de eventos, pues me ha dado pie para venir. Me han invitado, pues vengo.
5: M'agrada jugar aquest esport perquè em permet fer esport amb un mínim de risc. A l'aire lliure y sociabilitzar, conèixer gent que d'altra manera no l'hagués pogut conèixer.
6: Aquí tengo muchos amigos, muchos conocidos, aunque sean equipos contrarios, son amigos y conocidos. Disfruto de esto porque aquí es muy difícil que tengamos problemas y luego por hacer deporte está disfrutando de una mañana como esta, tomamos el sol, jugamos la pelota, nos tomamos unas copas luego y disfrutamos del día.
0: I un últim apunt en clau esportiva, el Club Gimnàstica Sant Cugat ha tancat la temporada i ho ha fet de manera brillant amb el festival d'estiu, el PAF 3 de la Rambla del Celler, que s'ha omplert de gom a gom per veure les diferents actuacions. Més de mig miler de gimnastes han participat a la jornada, que s'ha dividit en dos torns, tant en grups com individual. Raquel Martín és la responsable de l'àrea federada de l'entitat.
7: El festival d'estiu del club, que és una mica el tancament de la temporada que hem viscut des del setembre, i també pues, mira, una manera de dir adéu a lo que acaba la temporada. Ara començarem una altra nova, al setembre, i bueno, és l'oportunitat que els col·les, les escoles, puguin veure com el nivell que hi ha al club i veure altres grups de competició federada.
0: Les imatges del cap de setmana esportiu en vídeo les trobareu a www.cugat.cat. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
8: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. Jordi Lobo ha dedicat bona part de la seva vida a defensar la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual, una trajectòria de 4 dècades vinculada a l'Escola Moragues de Barcelona, que ara ha estat reconeguda amb la Medalla d'Honor de Barcelona. Lobo també manté una estreta relació amb Sant Cugat a través de la Fundació i el Taller Jeroni de Moragues, projectes que van néixer per donar continuïtat als alumnes més enllà de l'etapa escolar. Segons explica, l'objectiu sempre ha estat acompanyar les persones durant tot el seu cicle vital, oferint oportunitats educatives, laborals i socials. Però si hi ha una iniciativa que simbolitza aquesta manera d'entendre la inclusió és OK+. El projecte va arrencar fa 20 anys, després que una lesió obligués Lobo a deixar l'hoquei herba. La proposta de traslladar aquest esport als alumnes de l'Escola Moragues

0: va acabar convertint-se en una experiència pionera, que avui ja té una lliga federada pròpia i que aquest estiu disputarà el primer mundial de la seva història.
1: Quan els hi preguntes què representa el hockey per tu, se'ls il·lumina la cara. Jo tampoc ho voldria sublimar més del que és, però a mi m'emociona veure com expliquen aquella amb autoestima, molta autoestima. Diuen coses precioses que m'ha ajudat a demostrar que puc, a demostrar-me que puc, m'ha ajudat a tenir amics i amigues, m'ha ajudat a conèixer món.
0: Trobareu l'entrevista completa a Lobo a cugat.cat. La 22a edició de les lectures a la fresca no se celebrarà aquest estiu. Així ho ha anunciat la directora artística i impulsora del cicle, Dolors Vilarasau, en un comunicat en què explica que ha decidit fer una parada per motius personals i de salut després de més de dues dècades al capdavant del projecte. La passera provisional de Can Vernet, anunciada fa anys per reconnectar el carrer de la Mina amb el parc de Can Vernet després del tancament de l'antic aqueducte, entrarà finalment en servei aquest mes de juliol. L'Ajuntament començarà aquest dijous, 18 de juny, les obres de muntatge d'aquesta estructura provisional que es mantindrà en funcionament fins que es defineixi i executi una solució definitiva. I l'associació El Món de Prop, la Fundació Salut Plus i el Club Muntanyenc Sant Cugat impulsen Mirem per Tu, una iniciativa que vol facilitar la mobilitat i la participació social de les persones cegues o amb baixa visió a través d'una xarxa de voluntariat format específicament per aquesta tasca. La proposta parteix d'una realitat sovint invisibilitzada. Moltes persones amb ceguesa són plenament autònomes en els seus recorreguts habituals, però no poden fer-ne de nous. Tot plegat ho vehicularà el Club Muntanyenc. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2... on? Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
7: Ah, no tens mans?
8: Sí! Yeah, quina hòstia tens!
6: Sexe a la primera cita, sí o no?
9: Aquesta...
10: Oh! Bon menjar.
11: I mal menjar. Ah!
10: Hola?
11: Ah, spoiler, per cert.
6: Carinyo, paga un psicòleg.
10: Vaig a fer-me en vermut amb les meves amigues. Soy feliz.
12: Com es diu això?
6: Poliamor.
11: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
13: Red flag.
14: No entrem en aquest tema.
11: Què passa, que ets lesbiana o què llavors ara?
15: Oi que sí?
10: Que sí, digues que sí.
11: Sí.
0: Ja disponible a cugat.cat.
7: Mare meva.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
16: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
17: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
16: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
17: Jordi Lobo ha dedicat bona part de la seva vida a defensar la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual. Una trajectòria de 4 dècades vinculada a l'Escola Moragues de Barcelona, que ara ha estat reconeguda amb la Medalla d'Honor de Barcelona. També manté una estreta relació amb Sant Cugat, a través de la Fundació i el Taller Jeroni de Moragues, projectes que van néixer per donar continuïtat als alumnes més enllà de l'etapa escolar. Segons explica, l'objectiu sempre ha estat acompanyar les persones durant tot el seu cicle vital, oferint oportunitats educatives, laborals i socials. Però si hi ha una iniciativa que simbolitza aquesta manera d'entendre la inclusió és OK Plus, un projecte que va arrencar fa 20 anys després que una lesió obligués Lobo a deixar l'hoquei herba. La proposta de traslladar aquest esport als alumnes de l'Escola Moragues va acabar convertint-se en una experiència pionera que avui ja té una lliga federada pròpia i que aquest estiu disputarà el primer mundial de la seva història. Així parla Jordi Lobo de la seva experiència.
18: Quan els hi preguntes què representa el hoquei per tu, se'ls il·lumina la cara. Jo tampoc ho voldria sublimar més del que és, però a mi m'emociona veure com expliquen aquella amb autoestima, molta autoestima. Diuen coses precioses, que m'ha ajudat a demostrar que puc, a demostrar-me que puc, m'ha ajudat a tenir amics i amigues, m'ha ajudat a conèixer món.
17: Hoquei Plus va fer els primers passos de la mà de l'Escola Moragas i del Barça, un suport que l'OVO considera clau per donar visibilitat al projecte. Amb els anys, la iniciativa s'ha estès a altres clubs i s'ha consolidat com un referent de l'esport inclusiu a Catalunya. Un camí que ara també queda reconegut amb una de les màximes distincions de la ciutat de Barcelona. Cugat Media ha entrevistat l'OVO en una conversa que trobareu a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
17: La 22a edició de les lectures a la fresca no se celebrarà aquest estiu. Així ho ha anunciat la directora artística i impulsora del cicle, Dolors Vilarasau, en un comunicat en què explica que ha decidit fer una parada per motius personals i de salut, després de més de dues dècades al capdavant del projecte. Vilarasau assegura que els problemes de salut que afronta no són greus, però sí invalidants en aquests moments, i explica que necessita prendre's uns mesos de sanació i reflexió. Aquesta decisió implica que les tradicionals lectures a la fresca no arribaran enguany a la 22a edició. La responsable del projecte afirma que la decisió ha estat acordada amb la Junta de l'Associació Amics de Pedra i Sang, entitat promotora del cicle, i comunicada tant a l'Ajuntament de Sant Cugat com a la productora. La passera provisional de Can Bernet, anunciada fa anys per reconnectar el carrer de la Mina amb el parc de Can Bernet després del tancament de l'antic aqüeducte, entrarà finalment en servei aquest mes de juliol. L'Ajuntament començarà aquest dijous, 18 de juny, les obres de muntatge d'aquesta estructura provisional, que es mantindrà en funcionament fins que es defineixi i executi una solució definitiva. La infraestructura permetrà tornar a travessar la riera i recuperar una connexió que va quedar interrompuda amb el tancament de l'antic pont. La passera tindrà una longitud total de 77 metres i estarà formada per una estructura tubular de cert tipus bastida. El projecte inclou també l'adequació dels accessos dins del parc i la instal·lació d'il·luminació per garantir un recorregut accessible entre el carrer de la Mina i l'avinguda de Volpelleres. I l'associació El Món de Prop, la Fundació Salut Plus i el Club Muntanyenc Sant Cugat impulsen Mirem per Tu, una iniciativa que vol facilitar la mobilitat i la participació social de les persones cegues o amb baixa visió a través d'una xarxa de voluntariat format específicament per a aquesta tasca. La proposta parteix d'una realitat sovint invisibilitzada. Moltes persones amb ceguesa són plenament autònomes en els seus recorreguts habituals, però troben dificultats quan volen accedir a activitats, equipaments o desplaçaments nous. Aquesta situació pot acabar limitant la seva participació social o generant dependència de familiars i amistats. Per donar resposta a aquesta necessitat, Mirem per Tu crearà una borsa de voluntaris que oferiran suport puntual en desplaçaments o activitats. Els voluntaris rebran una formació específica impartida per al Món de Prop per aprendre com acompanyar persones cegues o amb baixa visió de manera adequada, fomentant sempre la seva autonomia. Els interessats només han de contactar amb el Club Muntanyenc.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
17: La campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals ja està en marxa a l'àrea metropolitana de Barcelona amb el desplegament de tots els efectius del dispositiu encarregat de detectar ràpidament qualsevol columna de fum i alertar els serveis d'emergència. La campanya està condicionada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana que mantenen limitat l'accés al Parc Natural de la Serra de Collserola des de novembre de l'any passat. I us recordem que el programa L'Alcalde Respon torna a Cugat Mèdia dimecres, aquest dimecres 17 de juny. L'alcalde Josep Maria Vallès respondrà les preguntes que es poden formular a través del correu electrònic info@cugat.cat, als perfils d'X, Instagram i Facebook de Cugat Mèdia. Les diferents qüestions es poden enviar fins aquest dilluns. La missió del programa serà demà, el 18 de juny, a les 9 del matí a Ràdio Sant Cugat, a Cugat TV i també a través de la xarxa Més. I obrim ara la plana esportiva.

0: Els jugadors de l'equip d'handbol a la vi de l'escola Ciutat d'Alba fa anys que competeixen junts i aquesta darrera temporada han aconseguit fer història. L'esforç constant, la dedicació i la companyonia han estat claus per guanyar la Lliga local, la Lliga comarcal preferent, les finals territorials i la final nacional, tot sense perdre cap partit. Sentim l'entrenador de l'equip, Michael Núñez.
1: Que és un grup que porta l'escola jugant des de molt petit i s'han ajuntat una generació molt bona, molt motivada, els agrada molt l'handbol. Quan arribes a l'escola a entrenar estan jugant amb la pilota, els agrada molt fer esport, és un grup que s'avenen també molt bé fora.
0: I més èxits, perquè el primer equip masculí de la penya blaugrana Sant Cugat torna després de 8 anys a tercera catalana de futbol. El conjunt blaugrana eliminat a la final per l'ascens Loar Gràcia de Sabadell. En el partit d'anada a camp rival, els santcugatencs van aconseguir un 0-3 que deixava el passi encarrilat i aquest dissabte a l'ASEM de Camp Magí la penya ha certificat l'ascens amb una nova victòria 3-1 contra els sabadellencs. Un equip que està íntegrament format per jugadors del planter i que des de prebenjamí juguen junts al club blaugrana. Ivan García és el tècnic dels santcugatencs.
2: És un equip que vienen des de benjamín, muchos son amigos de fuera del campo, son com una família i eso pues hace que un equip así luego en el campo se nota, se ve y se siente, ¿no? Lo que se ha visto hoy también.
0: La penya blaugrana, el Júnior B i el Mirasol Baco seran els representants en aquesta categoria del futbol català.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: El torneig del 110è aniversari del Sanco, organitzat per l'Associació Catalana de Futbol Caminant, ha comptat amb la participació de 10 equips aquest diumenge a l'ASEM Jaume Tubau. Els jugadors s'han dividit en la categoria de més 55 i més 45 anys. La vintena de partits s'han desenvolupat sota la modalitat de futbol 7 amb una durada màxima de 20 minuts. Aquest esport va néixer abans de la pandèmia i dona l'oportunitat de fer esport amb un mínim de risc. I a l'aire lliure hem parlat amb alguns dels jugadors i jugadores que han participat en aquesta jornada.
4: No todos los compañeros han jugado en Badalona, porque en Badalona hay muchísimos equipos, había. Consecuentemente, por el hecho de estar afiliado y que se monten este tipo de eventos, pues me ha dado pie para venir. Me han invitado, pues vengo.
5: M'agrada jugar aquest esport perquè em permet fer esport amb un mínim de risc. A l'aire lliure y sociabilitzar, conèixer gent que d'altra manera no l'hagués pogut conèixer.
6: Aquí tengo muchos amigos, muchos conocidos, aunque sean equipos contrarios, son amigos y conocidos. Disfruto de esto porque aquí es muy difícil que tengamos problemas y luego por hacer deporte está disfrutando de una mañana como esta, tomamos eso, jugamos la pelota, nos tomamos unas copas luego y disfrutamos del día.
0: I un últim apunt en clau esportiva. El Club Gimnàstica Sant Cugat ha tancat la temporada i ho ha fet de manera brillant amb el festival d'estiu, el PAF 3 de la Rambla del Celler, que s'ha omplert de gom a gom per veure les diferents actuacions. Més de mig miler de gimnastes han participat a la jornada, que s'ha dividit en dos torns, tant en grups com individual. Raquel Martín és la responsable de l'àrea federada de l'entitat.
7: El festival d'estiu del club, que és una mica el tancament de la temporada que hem viscut des del setembre, i també pues, mira, una manera de dir adéu a lo que acaba la temporada. Ara començarem una altra nova, al setembre, i bueno, és l'oportunitat que els col·les, les escoles, puguin veure com el nivell que hi ha al club i veure altres grups de competició federada.
0: Les imatges del cap de setmana esportiu en vídeo les trobareu a www.cugat.cat. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
8: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata, amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada a les borses internacionals. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 16 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents durant la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Algunes de les recomanacions són no comprar petards en establiments no autoritzats i no llançar-los a menys de 500 metres del bosc. El govern farà uns 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. La distribució és digital i es fa per correu electrònic. També es poden cedir al centre educatiu. Mal debut de la selecció espanyola al Mundial. No ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. També han signat taules l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, uns resultats que deixen tots els combinats del grup H amb un punt. I de la cultura, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català. El document presentat al Parlament tanca el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector. Són les 7 i 3 minuts. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts, de moment sense incidències destacables arreu de la xarxa viària catalana. De moment no tenim ni avaries ni accidents, però sí que a hores d'ara el que tenim són retencions amb intensitat, moltes d'elles habituals, però sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim retencions ja cap al nus de la Trinitat, a la C58, amb retencions des de Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona. També a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, circulen 2 quilòmetres de lentitud. De retruc, tot plegat ens deixa afectats. Estacions també en direcció Llobregat, sobretot a la ronda de dalt amb cues fins a Canyelles i també a la ronda litoral, en aquest cas amb retencions fins a la Barceloneta. Al Vallès tenim retencions a la AP7 des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà, en direcció Tarragona. També han sentit sud retencions a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 a Caldes de Montbui. I pel Llobregat recordem que ja tenim lentitud per la A2 i la P23 des de Pallejà i Molins de Rei i també en sentit nord per la C32 des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I el relleu li cedim ara a Lluís Miquel Pérez amb la previsió meteorològica. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, comença aquest dimarts amb moltíssima calma i a hores d'ara ja amb un ambient una altra vegada molt agradable. De fet, a pujar la temperatura respecte ahir al matí en alguns racons de l'Empordà, per exemple. I ja diem, al llarg d'aquest matí, amb molt pocs núvols. Ràpidament la temperatura s'anirà enfilant. Aquesta tarda arribarà, si fa no fa com ahir, o fins i tot una mica més. I, per tant, la calor serà absoluta a molts indrets, sobretot de les comarques de Ponent i de les conques de la Catalunya central. També aquesta tarda se'n tornem amb algunes tempestes que, sobretot avui, quedaran molt enganxades a l'Alt Pirineu, sobretot al voltant del Pirineu Lleidatà i del Principat d'Andorra, quan més cap a la costa, molt més sol i molta més xafogó. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Trump ho ha dit des d'Evian, al costat del president francès Emmanuel Macron, abans de les converses bilaterals entre tots dos països en el marc de la reunió del G7. L'anunci ha comportat una caiguda automàtica del preu del petroli que ha tancat la cotització en els $83 per al barril de Brent. Les borses, de retruc, s'han disparat amb pujades generalitzades als parquets internacionals. En el cas de l'IBEX 35, espanyol, ha superat per primer cop a la història els 19.000 punts. Sigui com sigui, l'acord inclou també un alto el foc al Líban, però el govern israelià ja ha deixat clar que no se sent interpel·lat pel text. Pel que fa a les condicions com la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran, Trump ha avisat que el procés no serà automàtic després de la signatura.
4: No, han de fer una cosa realment conductual. Si fan el que se suposa que han de fer, aquest és el nostre segon efecte.
1: Pel que fa a les reaccions, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha celebrat un acord que espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
5: Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
1: La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Zapatero està citat com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals en relació amb el rescat de Plus Ultra. A més, després de rebre la taxació de les joies, valorades en 1,3 milions d'euros, el jutge també l'ha citat per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. Un altre dels casos que esquitxa el govern espanyol és el que afecta Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. En aquest front, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si li retira el passaport com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Així ho ha determinat després de citar Begoña Gómez, la seva assistent Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés en una vista preliminar que s'ha allargat més de 4 hores. Les acusacions populars del cas, liderades per l'associació d'ultradreta Hazte Oír, han demanat retirar el passaport a Gómez i fer-la comparèixer al jutjat cada 15 dies. El jutge ho estudiarà i dictarà en un termini màxim de 3 dies l'obertura del judici oral. El Partit Socialista reitera la confiança tant en Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afirmen que afronten aquesta setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Turró, secretària d'Organització del PSOE, després de detallar algunes mesures internes que entraran en vigor a final de mes per millorar la gestió i la transparència. És el cas de l'obligació de declarar increments patrimonials o l'expulsió pel consum de prostitució.
6: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista y, como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia.
1: Mentrestant, el portaveu del PP, Borja Sémper, ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial per les citacions a Begoña Gómez i a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. També ha de passar pels jutjats la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, haurà de comparèixer divendres davant la Comissió de Justícia del Senat a petició del Partit Popular. De la seva banda, el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que les joies de Zapatero són una sentència moral a l'esquerra.
7: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
8: Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
1: Set i deu, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home aquest dilluns en l'incendi d'un edifici a Viella, a la Vall d'Aran. El foc va afectar un bloc d'habitatges del carrer Anglada i també va provocar un ferit lleu per inhalació de llum. Una dotzena de persones que viuen a l'edifici han hagut de ser reallotjades en hotels de la ciutat, ja que ha quedat molt afectat per les flames. El foc ha cremat 6 habitatges i 3 més s'han vist afectats per l'aigua, mentre que el bloc del costat també ha patit conseqüències. Aquest dimarts es farà un minut de silenci per la víctima i l'Ajuntament ha decretat dol oficial. Falten pocs dies per la celebració de Sant Joan i Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No petis la revetlla. Tot i que la festa caigui entre setmana, es preveu molt moviment a les carreteres i després dels primers incendis aquest cap de setmana, el govern demana estar alerta. Ens ho explica l'Esther Minguell.
9: Evitar la compra de petards en establiments no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, recollir revestès a l'aire lliure i no encendre fogueres en espais no habilitats són algunes de les indicacions del Departament d'Interior per reduir riscos a aquesta revetlla. El govern realitzarà prop de 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. També farà un desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat Pública.
10: Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no? I d'aquí la importància. És veritat que cau entre setmana i això pot condicionar una mica la mobilitat, però també és gent que igual, doncs, el típic, no tens un pont, et guardes dies i, per tant, ja hem vist el que us explicava, no? Que tenim dos moments dintre de la celebració, la sortida del cap de setmana, amb més vehicles i després un retorn d'aquesta sortida del cap de setmana, no de tota la gent, perquè alguna doncs, potser allarga el pont.
9: El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles i el dia 23, 490.000. Per la revetlla hi haurà carrils addicionals a l'AP7 i la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació per vehicles pesants a l'AP7.
1: Barcelona està a punt d'afrontar el segon gran repte de seguretat i mobilitat del 2026. Després de la visita del Papa Lleó XIV, arriba el gran départ del Tour de França, el tercer esdeveniment esportiu més vist del món, que atraurà milers d'espectadors a la ciutat i comportarà talls de trànsit i desviacions. Davant d'aquesta situació, el consistori ha elaborat un dispositiu amb prop de 900 agents de la urbana per garantir la seguretat i la mobilitat dels veïns afectats per la cursa. Ens ho expliquen des de BTV.
11: Les primeres afectacions arribaran la nit de l'1 al 2 de juliol, que cauen dijous. És quan començarà la col·locació de barreres de protecció a l'Avinguda de Gaudí, l'escenari escollit per fer la presentació dels equips competidors, amb un show que es manté, de moment, amb un secretisme total. Les terrasses de bars i restaurants hauran de tancar i el trànsit de l'entorn més immediat estarà tallat durant tota la tarda de dijous. La gran afectació, però, arribarà el dia 4, dissabte. És el dia en què començarà la competició amb una cursa a contrarrellotge pels carrers més cèntrics de Barcelona, sortint de l'Avinguda Litoral, passant per Aragó i Mallorca i arribant a Montjuïc.
12: En tot moment s'ha d'assegurar la seguretat dels veïns i les veïnes i, evidentment, dels esportistes, i això és el que farem amb diferents punts situats estratègicament a 5 minuts un de l'altre perquè es pugui passar, que la vida continuï més enllà del que serà, doncs, o gaudir d'un esdeveniment d'aquestes característiques.
11: El Tour de França ja havia passat per Barcelona abans, però mai la ciutat n'havia estat el punt de sortida.
1: Doncs precisament al voltant dels grans esdeveniments que mouen turisme a la ciutat, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama la construcció d'una infraestructura soterrada per aparcar busos a l'entorn de la Sagrada Família per alliberar-lo de pressió. En aquest sentit, els veïns proposen establir una llista de mesures per mitigar l'impacte del turisme sobre aquesta part de la ciutat. I tot plegat passa una setmana després de la visita del Papa al temple i que hagi amplificat l'atractiu internacional de la Sagrada Família. El Manel Gómez i l'Anna Ruiz són ara mateix amb el referent de mobilitat d'aquesta entitat, Àlex Labat. Bon dia, Anna. Explica'ns què diuen els veïns.
13: Bon dia, Helena. Com i de quina manera gestionar l'èxit? És la pregunta que fem ara mateix al referent de mobilitat, també vicepresident de la FAP, l'Àlex Labat. Àlex, bon dia.
14: Bon dia.
13: Com gestionar l'èxit? L'atractiu turístic de Barcelona es va amplificar la setmana passada, tot coincidint amb la visita del Papa. Com gestionar aquest atractiu internacional i alhora preservar la tranquil·litat del veïnat?
14: És complicat, la veritat que és complicat. Actualment tenim una alta pressió turística que està afectant a la vida dels veïns, sobretot en matèria de mobilitat. Ja hem vist que hi ha molts problemes amb el preu de l'habitatge, a conseqüència en part del turisme, però també ho estem veient amb la mobilitat de la ciutat.
13: Àlex, i per mitigar aquest impacte turístic, la Federació d'Associacions de Veïns vol elaborar una llista de mesures. Quina és la mesura més destacada que destacaríeu?
14: Sí, hem elaborat diferents mesures en l'àmbit de la Sagrada Família. La primera és crear una estació soterrada de busos, autocars turístics, per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del tour, que augmentarà en un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorar la mobilitat dels veïns.
13: I totes aquestes mesures haurien d'estar fiscalitzades a través d'una taula de treball. Aquesta taula de treball té data, agenda i algun contacte previst amb les administracions?
14: Nosaltres ho hem demanat, una taula on participin les entitats veïnals i on es fiscalitzi, per així dir-ho, o es controli les mesures que proposa l'Ajuntament, no?
13: I a més de l'entorn de la Sagrada Família, quins altres indrets de la ciutat de Barcelona serien susceptibles de poder acollir-se a mesures semblants a les que estàs proposant?
14: Tenim un col·lapse generalitzat. La Sagrada Família i el Park Güell, diguem que són els indrets més característics, però això ja ho estem veient a les platges de Barcelona o al Camp Nou. Creiem que és un debat de ciutat, però sí que és veritat que n'hi ha indrets ja totalment col·lapsats, com seria la Sagrada Família.
13: Àlex Labat, vicepresident de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts. I Helena, és la pregunta de sempre: com fer compatible l'atractiu turístic d'una ciutat de la divisió internacional com és ara Barcelona amb la tranquil·litat, amb la vida normal i quotidiana dels veïns dels indrets, dels districtes, dels barris més turístics de la ciutat.
1: Com a mínim, els veïns la carta als Reis ja la tenen feta. Ara està clar que a través d'aquesta taula de la que parlàveu, doncs, els facin cabal, els escoltin i comencin a posar-ho en pràctica. Gràcies, Anna. Que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí. Els hospitals Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu ampliaran el grup de pacients amb qui provaran un fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil després d'haver comprovat la seva eficàcia i una menor toxicitat amb un primer grup reduït. Serà l'any vinent, en el marc d'un assaig europeu amb altres centres, gràcies al finançament de Brussel·les. Ens ho explica la Maite Polo.
15: Després d'aprovar el medicament durant anys al laboratori, la Vall d'Hebron el va provar per primera vegada l'any passat en 6 pacients i va poder demostrar un alt perfil de seguretat. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
16: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual. En molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors, tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac, en aquest cas, el que pot aportar és una nova oportunitat.
15: L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
1: I no deixem encara l'àmbit de la salut, perquè el govern espanyol triplica fins als 18 milions d'euros anuals la investigació en les malalties que afecten a les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat el programa Som, Comptem, Fi de la discriminació de les dones en la investigació de la salut. L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten a les dones. De fet, actualment, una de cada 7 dones triga una dècada en ser diagnosticada de la malaltia que pateix. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten a més de la meitat de la població.
17: Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente. Seguro que no. Así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
1: El govern començarà a pagar les primeres prestacions exprés a la dependència en les setmanes vinents. Ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, que ha dit que la mesura permetrà que persones que tenen un grau de dependència reconegut però esperen un cuidador professional o una prestació econòmica vinculada rebin de manera àgil una ajuda. A Catalunya hi ha 253.000 persones amb dependència i el 2025 es van registrar 158.000 sol·licituds, una xifra que s'ha duplicat en només 2 anys. El govern està impulsant un pla que preveu una única visita de valoració i una tramitació més àgil dels expedients per reduir a 60 dies de mitjana el temps d'espera a la dependència, que actualment és de més de 13 mesos. I des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en 2 xecs de 30. La distribució dels vals és digital i es fa per correu electrònic. Les famílies que no els hagin rebut poden sol·licitar-los al web de la campanya valescolar.cat. Els ajuts s'han de destinar a la compra de material escolar com elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. Els vals s'hauran de bescanviar als establiments comercials adherits a la campanya. Tot i això, les famílies podran cedir els vals al seu centre educatiu per a la compra de material escolar. En la passada edició, el val va arribar a més de 700.000 alumnes.

0: Mal debut de la selecció espanyola al Mundial no ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. La falta d'encert del combinat i la bona actuació del porter dels africans, Bocinha, va evitar que els de De La Fuente poguessin estrenar la casella de victòries. Pau Cubarsí i Marc Cucurella, nou jugador del Real Madrid, van ser els únics catalans a l'11 titular, mentre que al segon temps van entrar Lamine Yamal i Dani Olmo. També van jugar els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. El seleccionador espanyol, Luis De La Fuente, es mostra confiat.
1: Es un equipo que por los números tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
0: El grup H, tot continua igual després que les altres dues seleccions, Uruguai i Aràbia Saudita, també hagin signat taules amb un empat a un. Tots els combinats queden, per tant, igualats a un punt, però el registre de gols fa caure Espanya fins a la tercera posició. El proper partit de la selecció serà diumenge a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita. La jugadora de l'Espanyol, Júlia Guerra, continuarà defensant la samarreta blanc i blava la pròxima temporada. Malgrat les lesions, la central ha estat una peça fonamental a l'equip de Sara Monforte quan ha estat disponible. La jugadora reivindica la importància de la base.
2: És molt important, ja s'ha vist, no? Tant amb nosaltres com en el masculí, que sempre que s'ha necessitat s'ha pogut tirar de la 21 i han ajudat i han donat la talla. I crec que és molt important cuidar aquest futbol base perquè crec que és l'essència de l'Espanyol.
0: El Palau d'Esports de Camp Clar, a Tarragona, acollirà per tercer any consecutiu la Lliga Catalana ACB, que es disputarà del 9 al 13 de setembre. El Manresa defensarà el títol contra el Barça, el Joventut, l'Andorra, el Girona i el Lleida, que competiran repartits en dos grups de tres equips, dels quals disputaran la final els campions. I amb la cultura arribarem a 8:15. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català, malgrat viure un moment de gran vitalitat creativa i projecció internacional. Així ho recull l'informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts que s'ha presentat al Parlament. El document posa el focus també en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector cultural. Ens ho explica tot plegat el David Navarro.
3: L'extens informe analitza des de l'inversió pública en cultura, 1.500 milions el 2025, a les visites a museus que s'apropen a les anteriors a la pandèmia o les taquilles als teatres que creixen mentre que les de cinema van a la baixa. També es fixen les condicions laborals dels treballadors culturals i denuncia que són precàries, així com en el pes excessiu que encara té Barcelona en l'ecosistema cultural. Enguany, com explica el membre del plenari Salvador Casals, dedica un apartat a analitzar l'impacte de la intel·ligència artificial.
4: Ens mostra un ecosistema en transició amb un ús desigual de la intel·ligència artificial, on el 53% dels encastats la perceben com una eina ambivalent. El 14% l'utilitzen de forma habitual i gairebé el 90% en reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana. Una preocupació que situa com a principals riscos detectats la deshumanització de la creació i una homogeneïtzació dels continguts que pot reduir la diversitat cultural.
3: Per adaptar-se al nou escenari, el CONCA proposa mesures com l'etiquetatge de continguts generats per IA o més formació pels professionals. Quant a l'ús del català, l'entitat destaca la contradicció entre el gran suport institucional a la llengua i el retrocés de l'ús social.
0: En el marc del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, la Galeria Pinyol a Reus ha presentat l'exposició Oblidar Gaudí de 100 a 0, obra de l'escultor vilaplanenc Salvador Joan Pera. La instal·lació consisteix en la reproducció de 100 còpies de la cara de Gaudí partint de la màscara mortuòria de l'arquitecte. La mostra també conté dibuixos del procés de desfiguració i fotografies dels diferents edificis on va viure amb la seva família a Barcelona.
5: La xarxa de comunicació local.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Bé, i què voleu fer aquests dies?
8: Anar a una piscina caribenya.
9: Dormir en un hotel del Far West.
10: Volar a llocs d'un drac.
7: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
11: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
12: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
13: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
12: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
13: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
12: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
13: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
14: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata, amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada a les borses internacionals. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 16 de juny. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents durant la celebració de la revetlla de Sant Joan. Algunes de les recomanacions són no comprar petards en establiments no autoritzats i no llançar-los a menys de 500 metres del bosc. El govern farà uns 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros, repartits en dos xecs de 30. La distribució és digital i es fa per correu electrònic. També es poden cedir al centre educatiu. La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama una infraestructura soterrada per aparcar autobusos a l'entorn de la Sagrada Família per mitigar la pressió turística en grans esdeveniments com la visita del Papa o la sortida del Tour de França. El portaveu de mobilitat de l'entitat, Àlex Labat, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: Crear una estació soterrada de busos, autocars turístics, una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%.
1: Dels esports, mal debut de la selecció espanyola al Mundial, no ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. També han signat taules l'Uruguai i Aràbia Saudita, uns resultats que deixen tots els combinats del grup H amb un punt. I en cultura, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català. El document presentat al Parlament tanca el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a l'A2, a l'altura del Bruc, que talla un carril en sentit Lleida. Al Vallès, cues a l'AP7 des de Mollet fins a Barberà en direcció Tarragona i un quilòmetre a Cerdanyola en sentit nord. Pel que fa al Llobregat, cues per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i Molins de Rei i per la C32 des de Viladecans. Pel que fa al temps, aquest dimarts comença amb molta calma i un ambient agradable. Al llarg del matí dominarà el sol amb molt pocs núvols i la temperatura pujarà amb rapidesa. Ja de cara a la tarda, la calor serà intensa, amb valors semblants o fins i tot una mica superiors als d'ahir, sobretot a Ponent i a les conques de la Catalunya central. També es formaran algunes tempestes a l'Alt Pirineu, especialment al Pirineu de Lleida i a l'entorn d'Andorra. A la costa continuarà el temps estable amb més sol i xafogor.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Trump ho ha dit des de Vienne, al costat del president francès Emmanuel Macron, abans de les converses bilaterals entre tots dos països en el marc de la reunió del G7. L'anunci ha comportat una caiguda automàtica del preu del petroli, que ha tancat la cotització en els 83 dòlars per al barril de Brent. Les borses, de retruc, s'han disparat amb pujades generalitzades als parquets internacionals. En el cas de l'IBEX 35 espanyol, ha superat per primer cop a la història els 19.000 punts. Sigui com sigui, l'acord inclou també un alto al foc al Líban, però el govern israelià ja ha deixat clar que no se sent interpel·lat pel text. Pel que fa a les condicions, com la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran, Trump ha avisat que el procés no serà automàtic després de la signatura.
3: No, han de fer una cosa realment conductual. Si fan el que se suposa que han de fer, aquest és el nostre segon efecte.
1: En aquest context, les agències de viatges preveuen una recuperació progressiva de les rutes cap a l'Orient Mitjà després d'aquest acord de pau anunciat entre tots dos països. El sector confia que la reobertura de l'estret d'Hormuz i la reducció de la tensió a la regió permetin normalitzar les connexions aèries i recuperar destinacions que havien quedat afectades pel conflicte. Durant els últims mesos, la guerra havia provocat anul·lacions de reserves i canvis en nombroses rutes internacionals. Ara, operadors i agències esperen un augment de la demanda turística i de viatges de negocis cap a la zona en els pròxims mesos, com explica Josep Botella, de l'agència Viatges Llobregat.
4: Els nostres clients, almenys el que nosaltres detectem des de la nostra agència, i crec que és extensiu a molts companys, doncs hem anat reconduint les vacances dels nostres clients cap a destinacions d'aquest tipus. I estic segur que ja, des de ja, si això

0: organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals en relació amb el rescat de Plus Ultra. A més, després de rebre la taxació de les joies valorades en 1,3 milions d'euros, el jutge també l'ha citat per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. Un altre dels casos, però, que esquitxa el govern espanyol és el que afecta Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. En aquest front, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si li retira el passaport com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Així ho ha determinat després de citar Begoña Gómez, la seva assistent, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés en una vista preliminar que s'ha allargat més de 4 hores. Les acusacions populars del cas, liderades per l'associació d'ultradreta Hazte Oír, han demanat retirar el passaport a Gómez i fer-la comparèixer al jutjat cada 15 dies. El jutge ho estudiarà i dictarà en un termini màxim de 3 dies l'obertura del judici oral. Un partit socialista que reitera la confiança tant en Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afirmen que afronten aquesta setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Turró, secretària d'Organització del PSOE, després de detallar algunes mesures internes que entraran en vigor a final de mes per millorar la gestió i la transparència. És el cas de l'obligació de declarar increments patrimonials o l'expulsió pel consum de prostitució.
1: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista y, como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia.
0: El portaveu del PP, Borja Sémper, ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial per les citacions de Begoña Gómez i de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. També ha de passar pels jutjats la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, haurà de compareixer divendres davant la Comissió de Justícia del Senat a petició del Partit Popular. De la seva banda, el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que les joies de Zapatero són una sentencia moral a la izquierda.
2: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
3: Las fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
0: Els cantaires expulsats de la Sagrada Família durant la missa del Papa demanen explicacions a la Basílica, l'Arcabisbat de Barcelona, a la Generalitat i també a la delegació del govern espanyol i els exigeixen disculpes. En una carta signada per més de 200 persones, també reclamen que s'identifiqui qui va prendre la decisió d'expulsar-los, que consideren desproporcionada, i lamenten que se'ls fes fora a tots per uns fets atribuïts a un nombre reduït de persones. En paral·lel, en un altre comunicat, 6 agrupacions de corals consideren el desallotjament un acte de repressió més propi del franquisme, al mateix temps que retreuen els impulsors de la reivindicació que l'acció els perjudiqués a tots.
4: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Falten pocs dies per la celebració de Sant Joan i Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No petis la revetlla. Tot i que la festa caigui entre setmana, es preveu molt moviment a les carreteres i després dels primers incendis aquest cap de setmana, el govern demana estar alerta. Ens ho explica l'Ester Minguell.
5: Evitar la compra de petards en establiments no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, recollir revestès a l'aire lliure i no encendre fogueres en espais no habilitats són algunes de les indicacions del Departament d'Interior per reduir riscos a aquesta revetlla. El govern realitzarà prop de 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. També farà un desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. Núria Parlones, consellera d'Interior i Seguretat Pública.
6: Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no? I d'aquí la importància. És veritat que cau entre setmana i això pot condicionar una mica la mobilitat, però també és gent que igual, doncs, el típic, no tens un pont, et guardes dia...

0: i per tant ja hem vist el que us explicava, no? Que tenim dos moments dintre de la celebració, la sortida del cap de setmana amb més vehicles i després un retorn d'aquesta sortida del cap de setmana, no de tota la gent, perquè alguna doncs potser allarga el pont.
1: El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles i el dia 23, 490.000. Per la Revetlla hi haurà carrils addicionals a l'AP7 i la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació per vehicles pesants a l'AP7.
2: Barcelona està a punt d'afrontar el segon gran repte de seguretat i mobilitat del 2026. Després de la visita del Papa Lleó XIV, arriba el gran départ del Tour de França, el tercer esdeveniment esportiu més vist del món, que traurà milers d'espectadors a la ciutat i que comportarà talls de trànsit i desviacions. Davant d'aquesta situació, el consistori ha elaborat un dispositiu amb prop de 900 agents de la Guàrdia Urbana per garantir la seguretat i la mobilitat dels veïns afectats per la cursa. Ens ho expliquen des de BTV.
3: Les primeres afectacions arribaran la nit de l'1 al 2 de juliol, que cauen dijous. És quan començarà la col·locació de barreres de protecció a l'Avinguda de Gaudí, l'escenari escollit per fer la presentació dels equips competidors, amb un show que es manté, de moment, amb un secretisme total. Les terrasses de bars i restaurants hauran de tancar i el trànsit de l'entorn més immediat estarà tallat durant tota la tarda de dijous. La gran afectació, però, arribarà el dia 4, dissabte. És el dia en què començarà la competició amb una cursa a contrarrellotge pels carrers més cèntrics de Barcelona, sortint de l'Avinguda Litoral, passant per Aragó i Mallorca i arribant a Montjuïc.
4: En tot moment s'ha d'assegurar la seguretat dels veïns i les veïnes i, evidentment, dels esportistes, i això és el que farem amb diferents punts situats estratègicament a 5 minuts un de l'altre perquè es pugui passar, que la vida continuï més enllà del que serà, doncs, el gaudi d'un esdeveniment d'aquestes característiques.
3: El Tour de França ja havia passat per Barcelona abans, però mai la ciutat n'havia estat el punt de sortida.
2: Doncs precisament al voltant dels grans esdeveniments que mouen turisme a la ciutat, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama la construcció d'una infraestructura soterrada per aparcar busos a l'entorn de la Sagrada Família per alliberar-lo de pressió. En aquest sentit, els veïns proposen establir una llista de mesures per mitigar l'impacte del turisme sobre aquesta part de la ciutat. I tot plegat passa una setmana després que la visita del Papa al temple hagi amplificat l'atractiu internacional de la Sagrada Família. Al seu davant hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Dóna'ns algun detall més sobre aquesta reivindicació veïnal.
5: Hola, Elena, bon dia. Sí, gairebé una setmana després de la visita del Papa a la Basílica per beneir la nova Torre de Jesús, fet històric que va amplificar encara més l'atractiu internacional i turístic de la ciutat de Barcelona, els veïns han engegat una campanya amb l'objectiu d'elaborar un seguit de mesures per mitigar l'impacte del turisme en aquest indret de Barcelona, als voltants de la Sagrada Família, i fer compatible aquest atractiu turístic amb la tranquil·litat del veïnat. Així que el president, vicepresident de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, també el seu referent de mobilitat, Àlex Labat, explicava fa uns minuts a la xarxa de què aniria aquesta llista de propostes. Destaca l'augment de la freqüència del transport públic, especialment del metro, però també la creació d'una infraestructura soterrada capaç d'acollir els busos encarregats de fer els trajectes que transporten els turistes cap a la Sagrada Família.
6: Hem elaborat diferents mesures en l'àmbit de la Sagrada Família. La primera és crear una estació soterrada de busos turístics per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorar la mobilitat dels veïns.
5: Els veïns també volen crear aquesta taula de treball per fer un seguiment del desenvolupament i desplegament de les diferents mesures i adaptar aquest model d'actuació als diferents districtes, als diferents barris més turístics de la ciutat de Barcelona.
2: És evident, doncs, que els veïns que viuen en aquests entorns tan atrapats pel turisme n'haurien d'estar acostumats pel temps que fa que ho resisteixen, però la veritat és que no sé si un s'hi acaba acostumant del tot. Gràcies, Anna, per aquesta fotografia. Que vagi bé. Fins després.
7: Notícies en xarxa. Actualitat local.
2: Els hospitals Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu ampliaran el grup de pacients amb qui provaran un fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil després d'haver comprovat la seva eficàcia i una menor toxicitat amb un primer grup reduït. Serà l'any vinent, en el marc d'un assaig europeu amb altres centres, gràcies al finançament de Brussel·les. Ens ho explica la Maite Polo.
8: Després d'aprovar el medicament durant anys al laboratori, la Vall d'Hebron el va provar per primera vegada l'any passat en 6 pacients i va poder demostrar un alt perfil de seguretat. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
9: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual. En molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac, en aquest cas, el que pot aportar és una nova oportunitat.
8: L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
2: En 10 minuts arribarem a les 8 en punt del matí. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en 2 xecs de 30. La distribució dels vals és digital i es fa per correu electrònic. Les famílies que no els hagin rebut poden sol·licitar-los al web de la campanya valescolar.cat. Els ajuts s'han de destinar a la compra de material escolar com elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. Els vals s'hauran de bescanviar als establiments comercials adherits a la campanya. Tot i això, les famílies podran també cedir aquests vals al seu centre educatiu, si ho volen, per a la compra de material escolar. En la passada edició, el val va arribar a més de 700.000 alumnes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escenificat amb sindicats i patronals l'acord per al nou Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030. En un acte al Port de Barcelona, el president ha defensat aquesta eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial del país amb una inversió de 5.000 milions d'euros per impulsar la indústria, fer-la més competitiva, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Ens ho explica la Judit Vallès.
10: És el moment en què el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha firmat el Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030 amb patronals i sindicats. Un pacte en línia amb el que marca Europa: més productivitat, més sobirania de les matèries primeres i un impuls cap a la transició energètica. L'objectiu és dotar d'estratègia aquest sector, que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya.
11: Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
10: El president també ha defensat que l'aeroport del Prat esdevindrà un hub internacional i un referent de sostenibilitat mediambiental, tot plegat en un clima de celebració per l'acord entre els Estats Units i l'Iran, que afecta de forma directa la indústria catalana.
11: Una bona notícia. Aquest acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que inclou la reobertura de l'estret d'Hormuz, on hi passa, vostès ho saben, el 20% de l'energia fòssil del món.
10: Un pacte en què s'han definit 190 mesures de forma conjunta entre el govern i tots els agents del sector industrial, totes elles amb l'objectiu d'impulsar la sostenibilitat, l'ocupació de qualitat, la innovació, la competitivitat, les infraestructures i el sòl industrial.
2: Rodalies en recupera a partir d'avui el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del 20 de gener pels efectes del temporal Harry. D'aquesta manera, aquesta línia ja ofereix tot el recorregut sencer, malgrat que Renfe mantindrà el servei alternatiu per carretera com a mínim durant tot aquest dimarts. Fins dijous hi haurà, a més, autobusos directes a Cerdanyola Universitat. El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea han formalitzat l'acord per reformar els drets dels passatgers aeris. Les noves normes obligaran les companyies aèries a mostrar el preu del vol amb la maleta de mà inclosa. També es mantindrà l'actual mínim de 3 hores de retard per poder tenir dret a compensació i garanteix que tant els menors de 14 anys com les persones vulnerables podran seure al costat dels seus familiars o acompanyants sense sobrecost. Mal debut de la selecció espanyola al Mundial no ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. La falta d'encert del combinat i la bona actuació del porter dels africans, Bocinha, va evitar que els de De La Fuente poguessin estrenar la casella de victòries. Pau Cubarsí i Marc Cucurella, nou jugador del Real Madrid, van ser els únics catalans a l'11 titular, mentre que al segon temps van entrar Lamine Yamal i Dani Olmo. També van jugar els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, es mostra confiat.
12: Es un equipo que por los números tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
2: El grup H tot continua igual després que les altres dues seleccions, Uruguai i Aràbia Saudita, també hagin signat taules amb un empat a un. Tots els combinats queden, per tant, igualats a un punt, però el registre de gols fa caure Espanya fins a la tercera posició. El proper partit de la selecció serà diumenge a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita. I ara us parlem d'un comiat. Plega la capitana de l'època daurada del Centre Natació Mataró, Clara Cambray. La waterpolista amb més títols de la selecció tanca una etapa de més de 12 anys al primer equip. Ens ho explica l'Oriol Debat, de TV Mataró.
13: Plega la capitana, Clara Cambray, després de 12 temporades al primer equip. Ja amb només 14 anys va començar a aparèixer en algunes convocatòries i amb els anys s'ha convertit en la jugadora amb més títols del Centre Natació Mataró de waterpolo femení. Ara fa 10 anys va guanyar la Copa LEN, el primer títol europeu de la secció, amb un gol clau que assegurava la victòria per a les mataronines.
14: Ha estat una decisió dura i llarga, però crec que és la millor manera, el millor moment per mi personalment per acabar. Ho vaig comunicar fa molt poc al club. Les jugadores se'n van assabentar ara aquests dies a Malta i crec que és el moment, no em vull dedicar més al waterpolo. Sé que ho trobaré a faltar, mentre els deia a les jugadores, els deia, ho he fet, però no us puc dir que n'estigui 100% convençuda.
13: La baixa de Cambray se suma a les ja anunciades de la italiana Silvia Begno, de Clara Espar i d'Anna Wall.
2: I un altre déu és el de l'entrenador del Sant Andreu, Javi Aznar, que no continuarà dirigint l'equip de la propera temporada. El tècnic marxa després de 12 anys al capdavant de l'equip femení en què el curs passat va aixecar la Champions. Aquesta temporada, l'equip andreuenc ha guanyat la Copa, ha estat subcampió de Lliga i tercer a la màxima competició continental. El comiat d'Aznar va acompanyat del de la majoria de jugadores en el final d'un cicle de màxims a l'entitat. L'Atlètic Barceloneta continua de festa després d'aconseguir la segona Champions de la seva història. Els mariners ho han celebrat a casa, a la piscina de Sant Sebastià. El club ha volgut fer un homenatge a tots els jugadors de la plantilla i als membres de l'staff després de la gesta, en un acte compartit amb els aficionats i infants que militen a les categories inferiors i amb les seves famílies. Feia 12 anys que el Barceloneta no aixecava aquest títol, tot i l'hegemonia a nivell estatal. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral i el retrocés de l'ús social del català, malgrat viure un moment de gran vitalitat creativa. Així ho recull l'informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts 2025 presentat al Parlament. El document, però, posa el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector cultural. I el Raïmat Arts Festival, cita cultural de referència a Lleida, prepara la 5a edició de cara a l'octubre. Música, patrimoni i paisatge són els ingredients principals de la proposta. Una de les novetats és la incorporació d'activitats vinculades a l'arquitectura, coincidint amb l'any Gaudí.
15: La xarxa de 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
16: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
15: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
16: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
15: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
17: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
18: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
17: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
18: Perquè la teva salut és el nostre futur.
17: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
19: Braseria La Bolera.
20: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
19: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
20: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
19: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
20: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
21: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 8.
22: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
23: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
21: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
23: Jordi Lobo ha dedicat bona part de la seva vida a defensar la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual. Una trajectòria de 4 dècades vinculada a l'Escola Moragues de Barcelona, que ara ha estat reconeguda amb la Medalla d'Honor de Barcelona. També manté una estreta relació amb Sant Cugat, a través de la Fundació i el Taller Jeroni de Moragues, projectes que van néixer per donar continuïtat als alumnes més enllà de l'etapa escolar. Segons explica, l'objectiu sempre ha estat acompanyar les persones durant tot el seu cicle vital, oferint oportunitats educatives, laborals i socials. Però si hi ha una iniciativa que simbolitza aquesta manera d'entendre la inclusió és OK Plus, un projecte que va arrencar fa 20 anys després que una lesió obligués Lobo a deixar l'hoquei herba. La proposta de traslladar aquest esport als alumnes de l'Escola Moragues va acabar convertint-se en una experiència pionera que avui ja té una lliga federada pròpia i que aquest estiu disputarà el primer mundial de la seva història. Així parla Jordi Lobo de la seva experiència.
24: Quan els hi preguntes què representa el hoquei per tu, se'ls il·lumina la cara. Jo tampoc ho voldria sublimar més del que és, però a mi m'emociona veure com expliquen aquella amb autoestima, molta autoestima. Diuen coses precioses, que m'ha ajudat a demostrar que puc, a demostrar-me que puc, m'ha ajudat a tenir amics i amigues, m'ha ajudat a conèixer món.
23: OK Plus va fer els primers passos de la mà de l'Escola Moragues i del Barça, un suport que Lobo considera clau per donar visibilitat al projecte. Amb els anys, la iniciativa s'ha estès a altres clubs i s'ha consolidat com un referent de l'esport inclusiu a Catalunya. Un camí que ara també queda reconegut amb una de les màximes distincions de la ciutat de Barcelona. Cugat Mèdia ha entrevistat Lobo en una conversa que trobareu a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
23: La 22a edició de les lectures a la fresca no se celebrarà aquest estiu. Així ho ha anunciat la directora artística i impulsora del cicle, Dolors Vilarassau, en un comunicat en què explica que ha decidit fer una parada per motius personals i de salut, després de més de dues dècades al capdavant del projecte. Vilarassau assegura que els problemes de salut que afronta no són greus, però sí invalidants en aquests moments, i explica que necessita prendre's uns mesos de sanació i reflexió. Aquesta decisió implica que les tradicionals lectures a la fresca no arribaran enguany a la 22a edició. La responsable del projecte afirma que la decisió ha estat acordada amb la Junta de l'Associació Amics de Pedra i Sang, entitat promotora del cicle, i comunicada tant a l'Ajuntament de Sant Cugat com a la productora. La passera provisional de Can Vernet, anunciada fa anys per reconnectar el carrer de la Mina amb el parc de Can Vernet després del tancament de l'antic aqüeducte, entrarà finalment en servei aquest mes de juliol. L'Ajuntament començarà aquest dijous, 18 de juny, les obres de muntatge d'aquesta estructura provisional, que es mantindrà en funcionament fins que es defineixi i executi una solució definitiva. La infraestructura permetrà tornar a travessar la riera i recuperar una connexió que va quedar interrompuda amb el tancament de l'antic pont. La passera tindrà una longitud total de 77 metres i estarà formada per una estructura tubular de cert tipus bastida. El projecte inclou també l'adequació dels accessos dins del parc i la instal·lació d'il·luminació per garantir un recorregut accessible entre el carrer de la Mina i l'avinguda de Volpelleres. I l'associació El Món de Prop, la Fundació Salut Plus i el Club Muntanyenc Sant Cugat impulsen Mirem per Tu, una iniciativa que vol facilitar la mobilitat i la participació social de les persones cegues o amb baixa visió a través d'una xarxa de voluntariat format específicament per a aquesta tasca. La proposta parteix d'una realitat sovint invisibilitzada. Moltes persones amb ceguesa són plenament autònomes en els seus recorreguts habituals, però troben dificultats quan volen accedir a activitats, equipaments o desplaçaments nous. Aquesta situació pot acabar limitant la seva participació social o generant dependència de familiars i amistats. Per donar resposta a aquesta necessitat, Mirem per Tu crearà una borsa de voluntaris que oferiran suport puntual en desplaçaments o activitats. Els voluntaris rebran una formació específica impartida per al Món de Prop per aprendre com acompanyar persones cegues o amb baixa visió de manera adequada, fomentant sempre la seva autonomia. Els interessats només han de contactar amb el Club Muntanyenc.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
23: La campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals ja està en marxa a l'àrea metropolitana de Barcelona amb el desplegament de tots els efectius del dispositiu encarregat de detectar ràpidament qualsevol columna de fum i alertar els serveis d'emergència. La campanya està condicionada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana que mantenen limitat l'accés al Parc Natural de la Serra de Collserola des de novembre de l'any passat. I us recordem que el programa L'Alcalde Respon torna a Cugat Mèdia dimecres, aquest dimecres 17 de juny. L'alcalde Josep Maria Vallès respondrà les preguntes que es poden formular a través del correu electrònic info@cugat.cat, als perfils d'X, Instagram i Facebook de Cugat Mèdia. Les diferents qüestions es poden enviar fins aquest dilluns. La missió del programa serà demà, el 18 de juny, a les 9 del matí a Ràdio Sant Cugat, a Cugat TV i també a través de la xarxa Més. I obrim ara la plana esportiva.

0: Els jugadors de l'equip d'handbol a la vida de l'escola Ciutat d'Alba fa anys que competeixen junts i aquesta darrera temporada han aconseguit fer història. L'esforç constant, la dedicació i la companyonia han estat claus per guanyar la Lliga local, la Lliga comarcal preferent, les finals territorials i la final nacional, tot sense perdre cap partit. Sentim l'entrenador de l'equip, Michael Núñez.
1: Que és un grup que porta l'escola jugant des de molt petit, i s'han ajuntat una generació molt bona, molt motivada, les agrada molt l'handbol. Quan arribes a l'escola a entrenar estan jugant amb una pilota, els agrada molt fer esport, és un grup que s'avenen també molt bé fora.
0: I més èxits, perquè el primer equip masculí de la penya blaugrana Sant Cugat torna després de 8 anys a tercera catalana de futbol. El conjunt blaugrana eliminat a la final per l'ascens Loar Gràcia de Sabadell. En el partit d'anada a camp rival, els santcugatencs van aconseguir un 0-3 que deixava el passi encarrilat. I aquest dissabte a les hem de Camp Magí, la penya ha certificat l'ascens amb una nova victòria 3-1 contra els sabadellencs. Un equip que està íntegrament format per jugadors del planter i que des de prebenjamí juguen junts al club blaugrana. Ivan García és el tècnic dels santcugatencs.
2: És un equip que vienen des de Benjamín, en muchos, són amigos de fuera del campo, són una família i eso pues hace que un equip así luego en el campo se nota, se ve y se siente, ¿no? Lo que se ha visto hoy también.
0: La penya blaugrana, el Júnior B i el Mirasol Baco seran els representants en aquesta categoria del futbol català.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: El torneig del 110è aniversari del Sant Cugat, organitzat per l'Associació Catalana de Futbol Caminant, ha comptat amb la participació de 10 equips aquest diumenge a l'ASEM Jaume Tubau. Els jugadors s'han dividit en la categoria de més 55 i més 45 anys. La vintena de partits s'han desenvolupat sota la modalitat de futbol 7 amb una durada màxima de 20 minuts. Aquest esport va néixer abans de la pandèmia i dona l'oportunitat de fer esport amb un mínim de risc. I a l'aire lliure hem parlat amb alguns dels jugadors i jugadores que han participat en aquesta jornada.
4: No todos los compañeros han jugado en Badalona, porque en Badalona hay muchísimos equipos, había. Consecuentemente, pues el hecho de estar afiliado, que se monten este tipo de eventos, pues me ha dado pie para venir. Me han invitado, pues vengo.
5: M'agrada jugar aquest esport perquè em permet fer esport amb un mínim de risc. A l'aire lliure y sociabilitzar, conèixer gent que d'altra manera no l'hagués pogut conèixer.
6: Aquí tengo muchos amigos, muchos conocidos, aunque sean equipos contrarios, son amigos y conocidos. Disfruto de esto porque aquí es muy difícil que tengamos problemas y luego por hacer deporte está disfrutando de una mañana como esta, tomamos el sol, jugamos la pelota, nos tomamos unas copas luego y disfrutamos del día.
0: I un últim apunt en clau esportiva. El Club Gimnàstica Sant Cugat ha tancat la temporada i ho ha fet de manera brillant amb el festival d'estiu, el PAF 3 de la Rambla del Celler, que s'ha omplert de gom a gom per veure les diferents actuacions. Més de mig miler de gimnastes han participat a la jornada, que s'ha dividit en dos torns, tant en grups com individual. Raquel Martín és la responsable de l'àrea federada de l'entitat.
7: El festival d'estiu del club, que és una mica el tancament de la temporada que hem viscut des del setembre, i també pues, mira, una manera de dir adéu a lo que acaba la temporada. Ara començarem una altra nova, al setembre, i bueno, és l'oportunitat que els col·les, les escoles, puguin veure com el nivell que hi ha al club i veure altres grups de competició federada.
0: Les imatges del cap de setmana esportiu en vídeo les trobareu a www.cugat.cat. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
8: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. Jordi Lobo ha dedicat bona part de la seva vida a defensar la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual, una trajectòria de 4 dècades vinculada a l'Escola Moragues de Barcelona, que ara ha estat reconeguda amb la Medalla d'Honor de Barcelona. Lobo també manté una estreta relació amb Sant Cugat a través de la Fundació i el Taller Jeroni de Moragues, projectes que van néixer per donar continuïtat als alumnes més enllà de l'etapa escolar. Segons explica, l'objectiu sempre ha estat acompanyar les persones persones durant tot el seu cicle vital, oferint oportunitats educatives, laborals i socials. Però si hi ha una iniciativa que simbolitza aquesta manera d'entendre la inclusió és OK Plus. El projecte va arrencar fa 20 anys, després que una lesió obligués Lobo a deixar l'hoquei herba. La proposta de traslladar aquest esport als alumnes de l'escola Moragas va acabar convertint-se en una experiència pionera, que avui ja té una lliga federada pròpia i que aquest estiu disputarà el primer mundial de la seva història.
9: Quan els hi preguntes què representa el hoquei per tu, se'ls il·lumina la cara. Jo tampoc ho voldria sublimar més del que és, però a mi m'emociona veure com expliquen aquella amb autoestima, molta autoestima. Diuen coses precioses, que m'ha ajudat a demostrar que puc, a demostrar-me que puc, m'ha ajudat a tenir amics i amigues, m'ha ajudat a conèixer món.
0: Trobareu l'entrevista completa a Lobo a cugat.cat. La 22a edició de les lectures a la fresca no se celebrarà aquest estiu. Així ho ha anunciat la directora artística i impulsora del cicle, Dolors Vilarasau, en un comunicat en què explica que ha decidit fer una parada per motius personals i de salut després de més de dues dècades al capdavant del projecte. La passera provisional de Can Vernet, anunciada fa anys per reconnectar el carrer de la Mina amb el parc de Can Vernet després del tancament de l'antic aqueducte, entrarà finalment en servei aquest mes de juliol. L'Ajuntament començarà aquest dijous, 18 de juny, les obres de muntatge d'aquesta estructura provisional que es mantindrà en funcionament fins que es defineixi i executi una solució definitiva. I l'associació El Món de Prop, la Fundació Salut Plus i el Club Muntanyenc Sant Cugat impulsen Mirem per Tu, una iniciativa que vol facilitar la mobilitat i la participació social de les persones cegues o amb baixa visió a través d'una xarxa de voluntariat format específicament per aquesta tasca. La proposta parteix d'una realitat sovint invisibilitzada. Moltes persones amb ceguesa són plenament autònomes en els seus recorreguts habituals, però no poden fer-ne de nous. Tot plegat ho vehicularà el Club Muntanyenc. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llums d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: La criança és meravellosa, però també caòtica. Animam Animomo t'acompanyem perquè trobis la teva manera de criar sense judicis i amb molta calma. Eines de criança positiva, consells pràctics i un toc d'humor per recordar-te que ho estàs fent millor del que penses. Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
8: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
7: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
8: Jordi Lobo ha dedicat bona part de la seva vida a defensar la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual. Una trajectòria de 4 dècades vinculada a l'Escola Moragues de Barcelona, que ara ha estat reconeguda amb la Medalla d'Honor de Barcelona. També manté una estreta relació amb Sant Cugat, a través de la Fundació i el taller Jeroni de Moragues, projectes que van néixer per donar continuïtat als alumnes més enllà de l'etapa escolar. Segons explica, l'objectiu sempre ha estat acompanyar les persones durant tot el seu cicle vital, oferint oportunitats educatives, laborals i socials. Però si hi ha una iniciativa que simbolitza aquesta manera d'entendre la inclusió és OK Plus, un projecte que va arrencar fa 20 anys després que una lesió obligués Lobo a deixar l'hoquei herba. La proposta de traslladar aquest esport als alumnes de l'Escola Moragues va acabar convertint-se en una experiència pionera que avui ja té una lliga federada pròpia i que aquest estiu disputarà el primer mundial de la seva història. Així parla Jordi Lobo de la seva experiència.
9: Quan els hi preguntes què representa el hoquei per tu, se'ls il·lumina la cara. Jo tampoc ho voldria sublimar més del que és, però a mi m'emociona veure com expliquen aquella amb autoestima, molta autoestima. Diuen coses precioses, que m'ha ajudat a demostrar que puc, a demostrar-me que puc, m'ha ajudat a tenir amics i amigues, m'ha ajudat a conèixer món.
8: OK Plus va fer els primers passos de la mà de l'Escola Moragues i del Barça, un suport que Lobo considera clau per donar visibilitat al projecte. Amb els anys, la iniciativa s'ha estès a altres clubs i s'ha consolidat com un referent de l'esport inclusiu a Catalunya. Un camí que ara també queda reconegut amb una de les màximes distincions de la ciutat de Barcelona. Cugat Mèdia ha entrevistat Lobo en una conversa que trobareu a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
8: La 22a edició de les lectures a la fresca no se celebrarà aquest estiu. Així ho ha anunciat la directora artística i impulsora del cicle, Dolors Vilarassau, en un comunicat en què explica que ha decidit fer una parada per motius personals i de salut, després de més de 2 dècades al capdavant del projecte. Vilarassau assegura que els problemes de salut que afronta no són greus, però sí invalidants en aquests moments, i explica que necessita prendre's uns mesos de sanació i reflexió. Aquesta decisió implica que les tradicionals lectures a la fresca no arribaran enguany a la 22a edició. La responsable del projecte afirma que la decisió ha estat acordada amb la Junta de l'Associació Amics de Pedra i Sang, entitat promotora del cicle, i comunicada tant a l'Ajuntament de Sant Cugat com a la productora. La passera provisional de Can Bernet, anunciada fa anys per reconnectar el carrer de la Mina amb el parc de Can Bernet després del tancament de l'antic aqueducte, entrarà finalment en servei aquest mes de juliol. L'Ajuntament començarà aquest dijous, 18 de juny, les obres de muntatge d'aquesta estructura provisional que es mantindrà en funcionament fins que es defineixi i executi una solució definitiva. La infraestructura permetrà tornar a travessar la riera i recuperar una connexió que va quedar interrompuda amb el tancament de l'antic pont. La passera tindrà una longitud total de 77 metres i estarà formada per una estructura tubular de cert tipus bastida. El projecte inclou també l'adequació dels accessos dins del parc i la instal·lació d'il·luminació per garantir un recorregut accessible entre el carrer de la Mina i l'avinguda de Volpelleres. I l'associació El Món de Prop, la Fundació Salut Plus i el Club Muntanyenc Sant Cugat impulsen Mirem per Tu, una iniciativa que vol facilitar la mobilitat i la participació social de les persones cegues o amb baixa visió a través d'una xarxa de voluntariat format específicament per a aquesta tasca. La proposta parteix d'una realitat sovint invisibilitzada. Moltes persones amb ceguesa són plenament autònomes en els seus recorreguts habituals, però troben dificultats quan volen accedir a activitats, equipaments o desplaçaments nous. Aquesta situació pot acabar limitant la seva participació social o generant dependència de familiars i amistats. Per donar resposta a aquesta necessitat, Mirem per Tu crearà una borsa de voluntaris que oferiran suport puntual en desplaçaments o activitats. Els voluntaris rebran una formació específica impartida per al Món de Prop per aprendre com acompanyar persones cegues o amb baixa visió de manera adequada, fomentant sempre la seva autonomia. Els interessats només han de contactar amb el Club Muntanyenc.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
8: La campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals ja està en marxa a l'àrea metropolitana de Barcelona amb el desplegament de tots els efectius del dispositiu encarregat de detectar ràpidament qualsevol columna de fum i alertar els serveis d'emergència. La campanya està condicionada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana que mantenen limitat l'accés al Parc Natural de la Serra de Collserola des de novembre de l'any passat. I us recordem que el programa L'Alcalde Respon torna a Cugat Mèdia dimecres, aquest dimecres 17 de juny. L'alcalde Josep Maria Vallès respondrà les preguntes que es poden formular a través del correu electrònic info@cugat.cat, als perfils d'X, Instagram i Facebook de Cugat Mèdia. Les diferents qüestions es poden enviar fins aquest dilluns. L'emissió del programa serà demà, el 18 de juny, a les 9 del matí a Ràdio Sant Cugat, a Cugat TV i també a través de la xarxa Més. I obrim ara la plana esportiva.

0: Els jugadors de l'equip d'handbol a la vida de l'escola Ciutat d'Alba fa anys que competeixen junts i aquesta darrera temporada han aconseguit fer història. L'esforç constant, la dedicació i la companyonia han estat claus per guanyar la Lliga local, la Lliga comarcal preferent, les finals territorials i la final nacional, tot sense perdre cap partit. Sentim l'entrenador de l'equip, Michael Núñez.
1: Que és un grup que porta l'escola jugant des de molt petit i s'han ajuntat una generació molt bona, molt motivada, les agrada molt l'handbol. Quan arribes a l'escola a entrenar estan jugant amb la pilota, els agrada molt fer esport, és un grup que s'avenen també molt bé fora.
0: I més èxits, perquè el primer equip masculí de la penya blaugrana Sant Cugat torna després de 8 anys a tercera catalana de futbol. El conjunt blaugrana eliminat a la final per l'ascens Loar Gràcia de Sabadell. En el partit d'anada a camp rival, els santcugatencs van aconseguir un 0-3 que deixava el passi encarrilat i aquest dissabte a l'ASEM de Camp Magí la penya ha certificat l'ascens amb una nova victòria 3-1 contra els sabadellencs. Un equip que està íntegrament format per jugadors del planter i que des de prebenjamí juguen junts al club blaugrana. Ivan García és el tècnic dels santcugatencs.
2: És un equip que vienen desde benjamín, en muchos son amigos de fuera del campo, son una familia y eso pues hace que un equipo así luego en el campo se nota, se ve y se siente, ¿no? Lo que se ha visto hoy también.
0: La penya blaugrana, el Júnior B i el Mirasol Baco seran els representants en aquesta categoria del futbol català.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: El torneig del 110è aniversari del Sant Cugat, organitzat per l'Associació Catalana de Futbol Caminant, ha comptat amb la participació de 10 equips aquest diumenge a l'ASEM Jaume Tubau. Els jugadors s'han dividit en la categoria de més 55 i més 45 anys. La vintena de partits s'han desenvolupat sota la modalitat de futbol 7 amb una durada màxima de 20 minuts. Aquest esport va néixer abans de la pandèmia i dona l'oportunitat de fer esport amb un mínim de risc. I a l'aire lliure hem parlat amb alguns dels jugadors i jugadores que han participat en aquesta jornada.
4: No todos los compañeros han jugado en Badalona, porque en Badalona hay muchísimos equipos, había. Consecuentemente, por el hecho de estar afiliado y que se monten este tipo de eventos, pues me ha dado pie para venir. Me han invitado, pues vengo.
5: M'agrada jugar aquest esport perquè em permet fer esport amb un mínim de risc. A l'aire lliure y sociabilitzar, conèixer gent que d'altra manera no l'hagués pogut conèixer.
6: Aquí tengo muchos amigos, muchos conocidos, aunque sean equipos contrarios, son amigos y conocidos. Disfruto de esto porque aquí es muy difícil que tengamos problemas y luego por hacer deporte está disfrutando de una mañana como esta, tomamos eso, jugamos la pelota, nos tomamos unas copas luego y disfrutamos del día.
0: I un últim apunt en clau esportiva, el Club Gimnàstica Sant Cugat ha tancat la temporada i ho ha fet de manera brillant amb el festival d'estiu, el PAF 3 de la Rambla del Celler, que s'ha omplert de gom a gom per veure les diferents actuacions. Més de mig miler de gimnastes han participat a la jornada, que s'ha dividit en dos torns, tant en grups com individual. Raquel Martín és la responsable de l'àrea federada de l'entitat.
7: El festival d'estiu del club, que és una mica el tancament de la temporada que hem viscut des del setembre, i també pues, mira, una manera de dir adéu a lo que acaba la temporada. Ara començarem una altra nova, al setembre, i bueno, és l'oportunitat que els col·les, les escoles, puguin veure com el nivell que hi ha al club i veure altres grups de competició federada.
0: Les imatges del cap de setmana esportiu en vídeo les trobareu a www.cugat.cat. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
8: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada a les borses internacionals. De seguida parlarem d'aquests efectes econòmics també a llarg termini amb Maria Llop, catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 16 de juny. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents durant la celebració de la revetlla de Sant Joan. Algunes de les recomanacions són no comprar petards en establiments no autoritzats i no llançar-los a menys de 500 metres del bosc. El govern farà uns 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. La distribució és digital i es fa per correu electrònic. També es pot cedir al centre educatiu. La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama una infraestructura soterrada per aparcar autobusos a l'entorn de la Sagrada Família per mitigar la pressió turística en grans esdeveniments com la visita del Papa o la sortida del Tour de França. El portaveu de mobilitat de l'entitat, Àlex Abad, n'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en xarxa.
2: Crear una estació soterrada de busos, autocars turístics, una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%.
1: Govern, sindicats i patronals han signat el nou Pacte Nacional per a la Indústria amb fins a 5.000 milions per intentar recuperar el múscul del sector i crear ocupació de qualitat. Tot plegat en un context amb diversos expedients de regulació d'ocupació oberts a Catalunya, com és el cas de Nissan, Nestlé o Ficosa. El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha destacat en declaracions al Notícies en xarxa que cal una protecció legal més efectiva per mitigar aquests impactes laborals.

0: excuses, eh? Uns li poden donar la culpa a la intel·ligència artificial, que ara sembla que tot és culpa de la intel·ligència artificial. Cal unes legislacions que garanteixin l'ocupació i l'activitat econòmica.
1: Mal debut de la selecció espanyola al Mundial. No ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. També han signat taules l'Uruguai i Aràbia Saudita, uns resultats que deixen tots els combinats del grup H amb un punt. I en cultura, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català. El document presentat al Parlament tanca el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Trump ho ha dit des de Vienne, al costat del president francès Emmanuel Macron, abans de les converses bilaterals entre tots dos països en el marc de la reunió del G7. L'anunci ha comportat una caiguda automàtica del preu del petroli que ha tancat la cotització en els $83 per al barril de Brent. Les borses, de retruc, s'han disparat amb pujades generalitzades als parquets internacionals. En el cas de l'IBEX 35 espanyol, ha superat per primer cop a la història els 19.000 punts. Sigui com sigui, l'acord inclou també un alto el foc al Líban, però el govern israelià ja ha deixat clar que no se sent interpel·lat pel text. Pel que fa a condicions com la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran, Trump ha avisat que el procés no serà automàtic després de la signatura.
2: No, han de fer una cosa realment conductual. Si fan el que se suposa que han de fer, aquest és el nostre segon efecte.
1: Dèiem, doncs, que aquest acord preliminar entre els Estats Units i l'Iran ha fet baixar el preu de petroli, també ha animat les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita. Per entendre què pot passar a partir d'ara i com ho notarem o quan ho notarem, ens acompanya Maria Llop, que és catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili. Maria Llop, bon dia i gràcies per atendre'ns.
3: Hola, molt bon dia.
1: Aquests mesos de tensió a l'Orient Mitjà han afegit pressió a la inflació. Si l'acord prospera, podem esperar una moderació dels preus de l'energia? I quan ho podríem començar a notar realment en la butxaca, les famílies?
3: Si l'acord prospera, hem d'esperar una reducció al cost de l'energia i als preus que pagarem al consumidor final. Ara bé, establir en quin moment ho començarem a notar, això ja és més complex, perquè depèn d'una sèrie de factors o de característiques que tenen la fixació de preus de l'energia, i és que són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader, sigui un acord efectiu.
1: Catalunya té una indústria molt dependent del cost de l'energia. Si el petroli i el gas es relaxen,

0: L'índex de preus industrials, que és l'equivalent a l'índex de preus al consum, que mesura l'evolució dels preus que paguen dels béns que paguen les indústries, a Catalunya s'ha situat en un 5,5% anual en l'última dada, i això, evidentment, és un impacte molt fort sobre els costos i sobre els marges de benefici de moltes indústries.
1: I encara una darrera qüestió. Tot i l'optimisme inicial dels mercats, hem vist que les borses s'animaven ràpidament. Quins riscos continuem tenint o quins riscos continuen existint? Què podria fer descarrilar aquesta estabilització del preu de l'energia?
0: Bé, els riscos són riscos geoestratègics o geopolítics. Si la pau és efectivament una pau duradera, això evidentment estabilitzarà els mercats a mig termini, i és precisament el president americà qui té a hores d'ara més interès en que això sigui així, perquè un repunt de la inflació, pujades de tipus d'interès, és a dir, les conseqüències que ja s'estan notant sobre l'impacte que ha tingut el conflicte sobre les economies occidentals comencen a ser conseqüències molt visibles i molt negatives. Però això és un efecte de curt termini, garantir la pau en aquella zona del planeta. Hi ha un risc o un impacte més de llarg termini, que és la forta dependència encara dels hidrocarburs que s'estan obtenint o que s'estan, d'alguna manera, que les reserves estan en zones del planeta que són zones que estan molt lluny dels centres de consum. I això, a llarg termini, suposa un risc que òbviament, a ningú se li escapa.
1: Maria Llop, doncs una vegada més li agraïm moltíssim que ens hagi ajudat a entendre una mica més aquesta situació, que a vegades, per als que som profans, és complexa. Gràcies i bon dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Falten 5 minuts per 3 quarts de 9 del matí. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Zapatero està citat com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals en relació amb el rescat de Plus Ultra. A més, després de rebre la taxació de les joies, valorades en 1,3 milions d'euros, el jutge també l'ha citat per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. Un altre dels casos que esquitxa el govern espanyol és el que afecta Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. En aquest front, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els propers dies si li retira el passaport com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Això ha determinat després de citar Begoña Gómez, la seva assistent, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés en una vista preliminar que s'ha allargat més de 4 hores. Les acusacions populars del cas, liderades per l'associació d'ultradreta Hazte Oír, han demanat retirar el passaport a Gómez i fer-la comparèixer al jutjat cada 15 dies. El jutge ho estudiarà i dictarà en un termini màxim de 3 dies l'obertura del judici oral. Un partit socialista que reitera la confiança tant amb Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afirma que afronten aquesta setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Torró, secretària d'Organització del PSOE, després de detallar algunes mesures internes que entraran en vigor a final de mes per millorar la gestió i la transparència. És el cas, per exemple, de l'obligació de declarar increments patrimonials o l'expulsió pel consum de prostitució.
3: Jo, de veritat, la fortalesa i la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista, y como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia.
2: Notícies en xarxa. Comença el dia ben informat.
1: Falten pocs dies per la celebració de Sant Joan i Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No petis la revetlla. Tot i que la festa

0: caigui entre setmana, es preveu molt moviment a les carreteres i després dels primers incendis d'aquest cap de setmana passat, el govern demana estar molt alerta. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
1: Evitar la compra de petards en establiments no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, recollir revestès a l'aire lliure i no encendre fogueres en espais no habilitats. Són algunes de les indicacions del Departament d'Interior per reduir riscos a aquesta revetlla. El govern realitzarà prop de 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. També farà un desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat Pública.
2: Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no? I d'aquí la importància. És veritat que cau entre setmana i això pot condicionar una mica la mobilitat, però també és gent que igual, doncs, el típic, no? Tens un pont, et guardes dies i, per tant, ja hem vist el que us explicava, no? Que tenim dos moments dintre de la celebració, la sortida del cap de setmana, amb més vehicles i després un retorn d'aquesta sortida del cap de setmana, no de tota la gent, perquè alguna doncs, potser allarga el pont.
1: El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles i el dia 23, 490.000. Per la revetlla hi haurà carrils addicionals a l'AP7 i la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació per vehicles pesants a l'AP7.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escenificat amb sindicats i patronals l'acord per al nou Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030. En un acte al Port de Barcelona, el president ha defensat aquesta eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial del país amb una inversió de 5.000 milions d'euros per impulsar la indústria, fer-la més competitiva, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Tot plegat en un context amb diversos expedients de regulació d'ocupació oberts a Catalunya, com és el cas de Nissan, Nestlé o Ficosa. El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha destacat al Notícies en Xarxa que cal una protecció legal més efectiva per mitigar aquests impactes laborals. No ha estat possible escoltar en Camil Ros sobre aquesta qüestió. La Cambra de Comerç de Barcelona considera que la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat continua sent la de reforçar la seva connectivitat intercontinental. Tot i això, destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit concret és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes del turisme. És una crònica d'en Jordi Casino.
3: Segons un estudi presentat aquest dilluns, més de la meitat de passatgers intercontinentals amb origen o destinació a Barcelona continuen viatjant fent escala a través d'altres aeroports per la manca de connexions directes. En aquest sentit, l'informe defensa el paper capital que juga el turisme per incrementar la connectivitat i el retorn econòmic que generarien les noves connexions. Josep Santacreu és el president de la Cambra.
4: La connectivitat de l'àrea de Barcelona és un catalitzador i sabem que té potencial de millora. Aquí el binomi entre turisme i activitat, la resta d'activitat empresarial és clar. La connectivitat es beneficia de tenir un turisme fort, desestacionalitzat, i també el mateix passa a la inversa.
3: L'informe apunta que Barcelona té prou demanda, marca i actius globals per captar noves rutes de llarg radi, especialment amb l'Àsia, Amèrica del Nord i alguns mercats de l'Amèrica Llatina.
0: I encara parlant de mobilitat, Rodalies recupera a partir d'avui el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del 20 de gener pels efectes del temporal Harry. D'aquesta manera, aquesta línia ja ofereix tot el recorregut sencer, malgrat que Renfe mantindrà el servei alternatiu per carretera, com a mínim, durant tot aquest dimarts. Fins dijous hi haurà, a més, autobusos directes a Cerdanyola Universitat. I des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. La distribució dels vals és digital i es fa per correu electrònic. Per tant, les famílies que no els hagin rebut poden sol·licitar-los al web de la campanya valescolar.cat. Els ajuts s'han de destinar a la compra de material escolar com elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. El govern espanyol triplica fins als 18 milions d'euros anuals la investigació en les malalties que afecten a les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat el programa Som Comptem, fi de la discriminació de les dones en la investigació de la salut. L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten a les dones. De fet, actualment, una de cada set dones triga una dècada en ser diagnosticada de la malaltia que pateix. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten a més de la meitat de la població.
5: Si una enfermedad afectara a uno de cada siete hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente, seguro que no, así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
0: I aquesta setmana s'ha posat en marxa oficialment el Catemporers 1, el primer centre d'acollida de persones temporeres ubicat a la partida de la Caparrella de Lleida. Té capacitat per a 32 treballadors i ara per ara n'ha acollit 6. A diferència de la Fira de Lleida, l'espai permetrà als temporers que comptin amb el contracte laboral i els papers en regla instal·lar-s'hi durant el temps total que s'allargui aquest contracte. Més informació amb l'Aider Robles de Lleida Televisió.
1: Aquestes 6 persones usuàries se sumen a les 33 que actualment ocupen els pisos de l'EMAU i les 89 que la nit de diumenge han pernoctat al pavelló 3 de Fira de Lleida. El Catemporers vol, precisament, deixar enrere solucions temporals i implantar estructures permanents que permetin anticipar, ordenar i gestionar l'arribada de persones treballadores.
6: L'allotjament no és durant tota la campanya, és mentre ells tenen el contracte. És veritat que si fins ara era exclusivament quan ja tenien contracte. Aquest any el que busquem amb l'oficina d'intermediació és que es puguin concatenar contractes, per tant, que algú no estigui 2 setmanes, després vagi al carrer o en un infrahabitatge mentre tingui un altre contracte. El que sí que ja podem valorar és que hi ha menys persones, bastantes menys persones que han vingut sense documentació administrativa per treballar.
1: El nou equipament arriba just a temps per la campanya d'enguany. La previsió, a més, és que es puguin construir 2 més les pròximes campanyes.
0: Nou minuts per arribar a les 9 en punt del matí. És el temps que dediquem a l'esport i a la Cristina Álvarez. Bon dia, Cristina.
7: Bon dia.
0: Mal debut de la selecció espanyola al Mundial, eh?
7: Sí, no va passar de l'empat sense gols davant Cap Verd en un partit deslluït. La falta d'encert del combinat espanyol, més el que sí que va tenir encert, que va ser el porter dels africans, Bocinha, van impedir la primera victòria espanyola a la competició. Van ser titulars a l'11 de Luis de la Fuente 2 catalans, Pau Cubarsí i també el nou fitxatge del Real Madrid, Marc Cucurella, mentre que a la segona meitat van entrar Lamine Yamal i Dani Olmo. També van jugar els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. El seleccionador Luis de la Fuente diu que confia a revertir la situació.
8: Es un equipo que por los números tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
7: Les altres dues seleccions del grup A també van empatar 1-1 entre l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, que fa que tots els combinats estiguin igualats a un punt el nombre de gols, però fa caure Espanya fins a la tercera posició. El proper partit de la selecció serà diumenge a les 6 de la tarda davant l'Aràbia Saudita. I el Barça i el Pozo Múrcia inicien avui la lluita pel títol de campió de la Lliga de Futbol Sala. Els dos millors equips de la fase regular buscaran aixecar un trofeu que els blaugranes no guanyen des de 2023. El primer enfrontament de la sèrie final, que es decidirà el millor de 5 enfrontaments, arrencarà a les 9 al Palau Blaugrana. El tècnic Javi Rodríguez i el porter Didac Plana avisen que caldrà estar concentrats per superar el conjunt murcià.
9: Es cierto que este año nos hemos enfrentado 3 veces contra ellos, les hemos ganado 2 veces y hemos empatado 1, pero en una final puede pasar de todo. Lo que sí que es cierto es que si queremos conseguir que los puntos se queden en casa, pues vamos a tener que hacer partidos muy, muy serios.
10: Del primer a l'últim, això volem rematar-ho guanyant, no? I conscients també de que, bueno, de que el rival que tenim davant també voldrà guanyar, que fa molt de temps també que no guanya, Crec que serà una gran final, igualadíssima.
7: Ara us parlem d'un comiat plega a la capitana de l'època daurada del Centre Natació Mataró, Clara Cambrai. La waterpolista amb més títols de la secció tanca una etapa de més de 12 anys al primer equip. Ens ho explica l'Oriol Debat de TV Mataró.
11: Plega la capitana, Clara Cambrai, després de 12 temporades al primer equip. Ja amb només 14 anys va començar a aparèixer en algunes convocatòries i amb els anys s'ha convertit en la jugadora amb més títols del Centre Natació Mataró de waterpolo femení. Ara fa 10 anys va guanyar la Copa Lent, el primer títol europeu de la secció, amb un gol clau que assegurava la victòria per les mataronines.
12: Ha estat una decisió dura i llarga, però crec que és la millor manera, el millor moment per mi personalment per acabar. Ho vaig comunicar fa molt poc al club. Les jugadores se'n van assabentar ara aquests dies a Malta i crec que és el moment, no em vull dedicar més al waterpolo. Sé que ho trobaré a faltar, mentre els deia a les jugadores, els deia, ho he fet, però no us puc dir que estic 100% convençuda.
11: La baixa de Cambrai se suma a les ja anunciades de la italiana Silvia Begno, de Clara Espar i d'Anna Wall.
7: Un altre adéu és el de l'entrenador del Sant Andreu, Javi Aznar, que no dirigirà l'equip la propera temporada. El tècnic marxa després de 12 anys al capdavant de l'equip femení, que el curs passat va aixecar la Champions. Aquesta temporada, l'equip andreuenca ha guanyat la Copa, ha estat subcampió de Lliga i tercer a la màxima competició continental. El comiat d'Aznar va acompanyat del de la majoria de jugadores en el final d'un cicle de màxims de l'entitat. I el Vila-sana ha celebrat una dècada a la màxima categoria de l'hoquei estatal guanyant el títol de Lliga per primera vegada. Ho feia aquest cap de setmana a la pista del Fraga amb un triomf que certifica l'autoritat de les del Pla d'Urgell. És una informació de l'Eva Cortijo de Lleida Televisió.
13: Des d'aquesta imatge del 2017, quan el Vila-sana va pujar a Girona a l'hoquei Lliga fins ara, el club s'ha anat superant i ha anat fent història. En aquests 9 anys i 10 temporades han passat per l'equip jugadores argentines, portugueses, xilenes, franceses o amb passaport italià. Maria i Victòria Porta són les úniques dues que van pujar i que encara hi són. De fet, són dues de les referents d'aquest equip amb Maria Porta com a capitana. Darrere seu, Lucia Gudo i Sandra Coelho són també dues de les veteranes perquè totes dues van arribar a la temporada 21-22 i fins ara. Dai Silva, retirada enguany, i Anna Salvat són també dues jugadores que ja són de la casa de Vila-sana, perquè no s'han mogut des que van arribar a la temporada 22-23. Flor Felamini ha deixat un gran record amb dues etapes com a jugadora groga i han coincidit un altre parell de germanes, Julieta i Vale Fernández, argentines amb passaport italià. En tots aquests anys, dos entrenadors, Jordi Capdevila i Lluís Rovero. L'any vinent, a totes les internacionals que ja hi ha de diferents països, s'hi sumarà una altra amb Espanya, l'asturiana Sara Roces, que deixa el Benfica per tornar a l'hoquei Lliga i, com ella diu, juga amb una de les millors jugadores del món, Lucia Gudo.
7: Bona feina ha fet el Vila-sana aquests últims 10 anys, ara celebracions merescudes.
0: Fins demà, Cristina.
7: Que vagi bé.
0: Doncs demà hi tornem, a les 7. Aquí us espero. Que vagi bé.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel del Far West.
8: Volar a llops d'un drac.
5: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
9: 1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix. Obre'l i trobaràs cultura.
10: Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 9.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Jordi Lobo ha dedicat bona part de la seva vida a defensar la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual. Una trajectòria de 4 dècades vinculada a l'Escola Moragues de Barcelona, que ara ha estat reconeguda amb la Medalla d'Honor de Barcelona. També manté una estreta relació amb Sant Cugat, a través de la Fundació i el Taller Jeroni de Moragues, projectes que van néixer per donar continuïtat als alumnes més enllà de l'etapa escolar. Segons explica, l'objectiu sempre ha estat acompanyar les persones durant tot el seu cicle vital, oferint oportunitats educatives, laborals i socials. Però si hi ha una iniciativa que simbolitza aquesta manera d'entendre la inclusió és OK Plus, un projecte que va arrencar fa 20 anys després que una lesió obligués Lobo a deixar l'hoquei herba. La proposta de traslladar aquest esport als alumnes de l'Escola Moragues va acabar convertint-se en una experiència pionera que avui ja té una lliga federada pròpia i que aquest estiu disputarà el primer mundial de la seva història. Així parla Jordi Lobo de la seva experiència.
3: Quan els hi preguntes què representa el hoquei per tu, se'ls il·lumina la cara. Jo tampoc ho voldria sublimar més del que és, però a mi m'emociona veure com expliquen aquella amb autoestima, molta autoestima. Diuen coses precioses, que m'ha ajudat a demostrar que puc, a demostrar-me que puc, m'ha ajudat a tenir amics i amigues, m'ha ajudat a conèixer món.
2: OK Plus va fer els primers passos de la mà de l'Escola Moragues i del Barça, un suport que Lobo considera clau per donar visibilitat al projecte. Amb els anys, la iniciativa s'ha estès a altres clubs i s'ha consolidat com un referent de l'esport inclusiu a Catalunya. Un camí que ara també queda reconegut amb una de les màximes distincions de la ciutat de Barcelona. Cugat Mèdia ha entrevistat Lobo en una conversa que trobareu a www.cugat.cat.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: La 22a edició de les lectures a la fresca no se celebrarà aquest estiu. Així ho ha anunciat la directora artística i impulsora del cicle, Dolors Vilarassau, en un comunicat en què explica que ha decidit fer una parada per motius personals i de salut, després de més de 2 dècades al capdavant del projecte. Vilarassau assegura que els problemes de salut que afronta no són greus, però sí invalidants en aquests moments, i explica que necessita prendre's uns mesos de sanació i reflexió. Aquesta decisió implica que les tradicionals lectures a la fresca no arribaran enguany a la 22a edició. La responsable del projecte afirma que la decisió ha estat acordada amb la Junta de l'Associació Amics de Pedra i Sang, entitat promotora del cicle, i comunicada tant a l'Ajuntament de Sant Cugat com a la productora. La passera provisional de Can Vernet, anunciada fa anys per reconnectar el carrer de la Mina amb el parc de Can Vernet després del tancament de l'antic aqüeducte, entrarà finalment en servei aquest mes de juliol. L'Ajuntament començarà aquest dijous, 18 de juny, les obres de muntatge d'aquesta estructura provisional, que es mantindrà en funcionament fins que es defineixi i executi una solució definitiva. La infraestructura permetrà tornar a travessar la riera i recuperar una connexió que va quedar interrompuda amb el tancament de l'antic pont. La passera tindrà una longitud total de 77 metres i estarà formada per una estructura tubular de cert tipus bastida. El projecte inclou també l'adequació dels accessos dins del parc i la instal·lació d'il·luminació per garantir un recorregut accessible entre el carrer de la Mina i l'avinguda de Volpelleres. I l'associació El Món de Prop, la Fundació Salut Plus i el Club Muntanyenc Sant Cugat impulsen Mirem per Tu, una iniciativa que vol facilitar la mobilitat i la participació social de les persones cegues o amb baixa visió a través d'una xarxa de voluntariat format específicament per a aquesta tasca. La proposta parteix d'una realitat sovint invisibilitzada. Moltes persones amb ceguesa són plenament autònomes en els seus recorreguts habituals, però troben dificultats quan volen accedir a activitats, equipaments o desplaçaments nous. Aquesta situació pot acabar limitant la seva participació social o generant dependència de familiars i amistats. Per donar resposta a aquesta necessitat, Mirem per tu crearà una borsa de voluntaris que oferiran suport puntual en desplaçaments o activitats. Els voluntaris rebran una formació específica impartida per al món de prop per aprendre com acompanyar persones cegues o amb baixa visió de manera adequada, fomentant sempre la seva autonomia. Els interessats només han de contactar amb el Club Muntanyenc.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: La campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals ja està en marxa a l'àrea metropolitana de Barcelona amb el desplegament de tots els efectius del dispositiu encarregat de detectar ràpidament qualsevol columna de fum i alertar els serveis d'emergència. La campanya està condicionada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana que mantenen limitat l'accés al Parc Natural de la Serra de Collserola des de novembre de l'any passat. I us recordem que el programa L'Alcalde Respon torna a Cugat Mèdia dimecres, aquest dimecres 17 de juny. L'alcalde Josep Maria Vallès respondrà les preguntes que es poden formular a través del correu electrònic info@cugat.cat, als perfils d'X, Instagram i Facebook de Cugat Mèdia. Les diferents qüestions es poden enviar fins aquest dilluns. L'emissió del programa serà demà, el 18 de juny, a les 9 del matí a Ràdio Sant Cugat, a Cugat TV i també a través de la xarxa Més. I obrim ara la plana esportiva.

0: Els jugadors de l'equip d'handbol a la vi de l'escola Ciutat d'Alba fa anys que competeixen junts i aquesta darrera temporada han aconseguit fer història. L'esforç constant, la dedicació i la companyonia han estat claus per guanyar la Lliga local, la Lliga comarcal preferent, les finals territorials i la final nacional, tot sense perdre cap partit. Sentim l'entrenador de l'equip, Michael Núñez.
1: Que és un grup que porta l'escola jugant des de molt petit i s'han ajuntat una generació molt bona, molt motivada, les agrada molt l'handbol. Quan arribes a l'escola a entrenar estan jugant amb una pilota, els agrada molt fer esport, és un grup que s'avenen també molt bé fora.
0: I més èxits, perquè el primer equip masculí de la penya blaugrana Sant Cugat torna després de 8 anys a tercera catalana de futbol. El conjunt blaugrana eliminat a la final per l'ascens Loar Gràcia de Sabadell. En el partit d'anada a camp rival, els santcugatencs van aconseguir un 0-3 que deixava el passi encarrilat i aquest dissabte a l'ESEM de Camp Magí la penya ha certificat l'ascens amb una nova victòria 3-1 contra els sabadellencs. Un equip que està íntegrament format per jugadors del planter i que des de prebenjamí juguen junts al club blaugrana. Ivan García és el tècnic dels santcugatencs.
2: És un equip que vienen desde Benjamín, en muchos, son amigos de fuera del campo, son una familia y eso pues hace que un equipo así luego en el campo se nota, se ve y se siente, ¿no? Lo que se ha visto hoy también.
0: La penya blaugrana, el Júnior B i el Mirasol Baco seran els representants en aquesta categoria del futbol català.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: El torneig del 110è aniversari del Sanco, organitzat per l'Associació Catalana de Futbol Caminant, ha comptat amb la participació de 10 equips aquest diumenge a l'ESEM Jaume Tubau. Els jugadors s'han dividit en la categoria de més 55 i més 45 anys. La vintena de partits s'han desenvolupat sota la modalitat de futbol 7 amb una durada màxima de 20 minuts. Aquest esport va néixer abans de la pandèmia i dona l'oportunitat de fer esport amb un mínim de risc. I a l'aire lliure hem parlat amb alguns dels jugadors i jugadores que han participat en aquesta jornada.
4: No todos los compañeros han jugado en Badalona, porque en Badalona hay muchísimos equipos, había. Consecuentemente, por el hecho de estar afiliado, que se monten este tipo de eventos, pues me ha dado pie para venir. Me han invitado, pues vengo.
5: M'agrada jugar aquest esport perquè em permet fer esport amb un mínim de risc. A l'aire lliure y sociabilitzar, conèixer gent que d'altra manera no l'hagués pogut conèixer.
6: Aquí tengo muchos amigos, muchos conocidos, aunque sean equipos contrarios, son amigos y conocidos. Disfruto de esto porque aquí es muy difícil que tengamos problemas y luego por hacer deporte está disfrutando de una mañana como esta, tomamos eso, jugamos la pelota, nos tomamos unas copas luego y disfrutamos del día.
0: I un últim apunt en clau esportiva, el Club Gimnàstica Sant Cugat ha tancat la temporada i ho ha fet de manera brillant amb el festival d'estiu, el PAF 3 de la Rambla del Celler, que s'ha omplert de gom a gom per veure les diferents actuacions. Més de mig miler de gimnastes han participat a la jornada, que s'ha dividit en dos torns, tant en grups com individual. Raquel Martín és la responsable de l'àrea federada de l'entitat.
7: El festival d'estiu del club, que és una mica el tancament de la temporada que hem viscut des del setembre, i també pues, mira, una manera de dir adéu a lo que acaba la temporada. Ara començarem una altra nova, al setembre, i bueno, és l'oportunitat que els col·les, les escoles, puguin veure com el nivell que hi ha al club i veure altres grups de competició federada.
0: Les imatges del cap de setmana esportiu en vídeo les trobareu a www.cugat.cat. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
8: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. Jordi Lobo ha dedicat bona part de la seva vida a defensar la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual, una trajectòria de 4 dècades vinculada a l'Escola Moragues de Barcelona, que ara ha estat reconeguda amb la Medalla d'Honor de Barcelona. Lobo també manté una estreta relació amb Sant Cugat a través de la Fundació i el Taller Jeroni de Moragues, projectes que van néixer per donar continuïtat als alumnes més enllà de l'etapa escolar. Segons explica, l'objectiu sempre ha estat acompanyar les persones persones durant tot el seu cicle vital, oferint oportunitats educatives, laborals i socials. Però si hi ha una iniciativa que simbolitza aquesta manera d'entendre la inclusió és OK Plus. El projecte va arrencar fa 20 anys, després que una lesió obligués Lobo a deixar l'hoquei herba. La proposta de traslladar aquest esport als alumnes de l'escola Moragas va acabar convertint-se en una experiència pionera, que avui ja té una lliga federada pròpia i que aquest estiu disputarà el primer mundial de la seva història.
9: Quan els hi preguntes què representa el hoquei per tu, se'ls il·lumina la cara. Jo tampoc ho voldria sublimar més del que és, però a mi m'emociona veure com expliquen aquella amb autoestima, molta autoestima. Diuen coses precioses, que m'ha ajudat a demostrar que puc, a demostrar-me que puc, m'ha ajudat a tenir amics i amigues, m'ha ajudat a conèixer món.
0: Trobareu l'entrevista completa a Lobo a cugat.cat. La 22a edició de les Lectures a la Fresca no se celebrarà aquest estiu. Així ho ha anunciat la directora artística i impulsora del cicle, Dolors Vilarasau, en un comunicat en què explica que ha decidit fer una parada per motius personals i de salut després de més de dues dècades al capdavant del projecte. La passera provisional de Can Vernet, anunciada fa anys per reconnectar el carrer de la Mina amb el parc de Can Vernet després del tancament de l'antic aqüeducte, entrarà finalment en servei aquest mes de juliol. L'Ajuntament començarà aquest dijous, 18 de juny, les obres de muntatge d'aquesta estructura provisional que es mantindrà en funcionament fins que es defineixi i executi una solució definitiva. I l'associació El Món de Prop, la Fundació Salut Plus i el Club Muntanyenc Sant Cugat impulsen Mirem per Tu, una iniciativa que vol facilitar la mobilitat i la participació social de les persones cegues o amb baixa visió a través d'una xarxa de voluntariat format específicament per aquesta tasca. La proposta parteix d'una realitat sovint invisibilitzada. Moltes persones amb ceguesa són plenament autònomes en els seus recorreguts habituals, però no poden fer-ne de nous. Tot plegat ho vehicularà el Club Muntanyenc. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
1: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
0: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
1: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
0: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: Vols gaudir de la música nostàlgica? Sintonitza Ràdio Sant Cugat al 91.5 de la FM. Escoltaràs cada diumenge a les 6 de la tarda Torna-la a tocar, Sant.
1: Ràdio Sant Cugat. Hora Sant Cugat a Ràdio Sant Cugat.
2: Sant Cugatenca de Socarrel, la Beatriz Llamas ha construït una trajectòria singular on la música, el ioga, la docència i el compromís amb la cultura local conviuen de manera natural. Cantant formada als millors conservatoris, professora vocacional i amant de les grans preguntes de la vida, ha fet del servei als altres el fil conductor del seu camí. Avui repassem amb ella una vida marcada per l'art, l'espiritualitat i l'amor profund per Sant Cugat. Beatriz, com estàs?
3: Molt bon dia, gràcies, molt bé. Gràcies per convidar-me.
2: De res. Diuen que naixem per accident en els llocs que després, a lo millor, tu, com tantes altres persones, com tants altres santcugatencs, has nascut a Terrassa, però et sents una santcugatenca de Socarrel, com dèiem al principi. Què té Sant Cugat que et fa sentir així?
3: És casa, és família, és tradició. Els meus avis vivien aquí, els meus pares van néixer aquí i és la meva infantesa, és les il·lusions i la meva memòria històrica.
2: Les teves arrels.
3: Exacte.
2: Com era aquella Beatriz nena? Com la recordes?
3: Doncs plena de ganes de fer música, perquè la música ja va vindre des de petita i aquí a Sant Cugat els pares em van apuntar al cor infantil de juvenil de Sant Cugat i també ballava a l'Esbar i llavors sempre tenia ganes d'acabar l'escola per fer música, per ballar i amb un esperit així com molt més alegre recordo aquesta nena.
2: Però no hi havia una influència musical a casa teva, per entendre'ns, o sí?
3: No, el meu avi cantava la lira, però poquet, i no, va sortir de la màgia de posar-me disc, bueno, vinils.
2: Vinils?
3: Sí, vinils. Els pares em posaven Beethoven i Vivaldi, i per mi era com màgic. Ells recorden que de petita deixava parlar i em quedava asseguda escoltant de principi a fi totes aquestes peces tan meravelloses.
2: Tu has dit que aquells dissabtes a la Coral de Sant Cugat t'han marcat.
3: Molt, molt, molt, molt. Fer música plegats jo crec que és una de les grans passions de la meva vida. La música individual també està molt bé, però si uneixes el grup, l'energia grupal, la gent, bueno, s'enriqueix moltíssim.
2: Quina edat tenies?
3: Pues la veritat és que crec que vaig començar amb 6 anys i vaig acabar ja amb 18, perquè a l'entrar al conservatori i a adquirir tècnica vocal més lírica, em costava encaixar amb el cor.
2: I quan escoltaves Vivaldi, Beethoven, Pavarotti fins i tot, en quin moment entens que aquella emoció infantil s'ha de convertir en un projecte de vida?
3: Pues la veritat és que va ser tot molt orgànic. A casa, mentre ho escoltava, també escoltàvem altres músiques, no només se sentia música clàssica. I la coral cada vegada tenia més envergadura i vam fer concerts a llocs màgics i cada vegada el projecte era més gran i la qualitat musical també. I llavors em sentia tan viva, em sentia tan plena de fer música plegades amb gent meravellosa al Palau de la Música o gires per Europa, que llavors es va convertir en una manera, sense saber-ho, era la meva vida. I, bueno,
2: llavors, i la gaudies.
3: I la gaudia moltíssim. I sí que és veritat que hi ha un concert molt especial d'un Stabat Mater amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat i la Rosa Mateu com a solista, que la coral participava en alguns números Mentre altres, la Rosa Mateu cantava davant de nosaltres com a solista principal. I allò va ser com... Uau, m'encanta això, m'encanta treballar de aquesta creativitat. És màgic.
2: Bueno. Vas compaginar els estudis d'Història de l'Art a la Universitat Autònoma de Barcelona amb el grau professional del Conservatori del Bruc. Què et va ensenyar aquella etapa d'esforç, perquè deuria ser molt sacrificat, i molt disciplinat també, no?
3: Sí. Bueno, la veritat és que la recordo com una etapa complicada de gestió horària. Tenia que estar estudiant a l'Autònoma i alhora baixar a Barcelona al Bruc el mateix dia. Però van ser uns anys meravellosos. Vaig conèixer a gent, a músics, a estudiants, a professors, experiències molt boniques, que sí que eren molt exigents, perquè els caps de setmana jo tenia de fer doble feina. Tenia que posar-me al dia de les classes que no podia... estar a l'Autònoma com a història i després estudiar el meu instrument. Hi havia dissabtes i diumenges que algun mestre em donava classe fins i tot particular per poder gestionar-ho tot.
2: Mare meva.
3: Sí.
2: I escolta'm una cosa, quina era la teva intenció quan vas decidir fer Història de l'Art?
3: La veritat és que... vaig gaudir tant d'estudiar Història de l'Art a segon de batxillerat. Vaig tindre un mestre que em va obrir una ment i una possibilitat de saber més. Tenia un desig constant de saber què havia passat en el món, què passa en el món i com els artistes capten amb les seves obres l'essència de la vida, de les situacions diferents. No té res a veure l'art medieval amb l'art contemporani, però alhora sí, hi ha un vincle conductor d'una arquitectura mental meravellosa. I llavors volia saber, tenia set de saber per després poder plasmar-ho a l'hora de fer música i a l'hora de poder, no sé, contribuir una mica, no?, a la societat, o ser més honesta a l'hora de fer art.
2: Sovint els grans camins també estan marcats per grans mestres. Quines petjades t'han deixat persones com l'Eugènia Gasull, la Carmen Bustamante, la Dolors Aldea o la Maria Sánchez?
3: Bueno, primer de tot, justament gràcies per anomenar-les a elles, perquè... a part de ser meravelloses amb les seves carreres professionals, tenen un punt en comú. M'he donat compte després, al cap de molts anys, que totes les persones que més impremta m'han donat d'aprenentatge vital tenen un punt molt humà, molt honest, de bones persones, de tenir bon cor. I... primer posar la part més humana i després la professional. M'han deixat... de vegades resumir. M'han deixat impremtes de coneixements professionals del conservatori, de concerts, de vivències, de com han viscut la seva vida. Són dones meravelloses que... van fer una gran trajectòria quan era molt difícil de fer-les. I van decidir apostar per l'art i la seva generositat de donar la seva vida per a aquesta fita.
2: Per tant, per tu no deixen de ser també unes referents.
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Parlem ara d'una beca que et va obrir les portes d'una experiència internacional extraordinària, m'imagino. Com va canviar la teva mirada després de viatjar a Niça i després estudiar uns mesos a Nova York?
3: Bueno, en aquella època no hi havia tantes xarxes socials i viatjar era encara una experiència molt, molt nova, no? Conèixer persones d'aquest nivell musical va ser espectacular. apropar-me a altres cultures. La ciutat que mai dorm, Nova York, plena de museus. Per mi va ser una experiència, un regal, molt dur també, estar molt lluny de casa. Molt estricte, molt solitari, però alhora enriquidor. Vaig veure produccions meravelloses al Metropolitan de Nova York, estar a la Juilliard. És una universitat tan prestigiosa, perquè realment tot el que passa allà és d'alta qualitat. També vaig veure la competició, i aquí...
2: La part més competitiva, que potser té més aspectes negatius, no?
3: Sí, i a mi això, pues, com que no m'encaixa gaire amb la meva personalitat. Però està molt bé, perquè veus les dues bandes, no?, de la...
2: Però a Nova York, entre les coses que vas descobrir, imagino, doncs hi ha una que t'ha deixat petjada i que tu n'has fet ús després. Estem parlant del ioga, que va ser quan va aparèixer a la teva vida. Com vas descobrir aquesta pràctica, que de fet s'ha convertit en la teva nova vocació, no?, també?
3: Sí, la gran mestra Lorraine Nubar, que és la directora del departament de cant de Juilliard de Nova York, en una masterclass davant de molts alumnes que estaven davant meus, em va fer cantar una ària de Puccini. I ella es va aixecar i mentre cantava anava donant voltes al...
2: Us anava observant, no?
3: Sí. Va ser una mica... No estava acostumada a aquestes tàctiques o tècniques. I a l'acabar la peça, em recordo la seva mirada penetrant, que em va dir: has de fer ioga per cantar. Ioga? Jo tenia 20 i pocs anys, 24, 25, i exactament era com? Ningú m'havia parlat del ioga. Del Friedelkreis. Yeah, sí, també, però de ioga. I a la tornada vaig dir, bueno, vaig a fer-li cas, anem a provar. I un pàlpit, una intuïció, em va portar a Barcelona a anar buscant centres de ioga que s'assemblés una mica a el que jo tenia en concepte del ioga vinculat amb la música. Perquè ella em va dir, per fer un bon músic hauries de practicar ioga. I descobriràs un món. Vale, es va quedar, efectivament.
2: Sí?
3: La primera classe de ioga vaig patir moltíssim. Els meus alumnes de ioga els hi explico i riuen, no? Perquè, clar, veuen lo d'ara, però sempre hi ha un primer pas per tothom. Em va encantar, em vaig apuntar i al final vaig acabar practicant sis dies a la setmana, més d'una hora i mitja. Ho vaig posar com si fos una assignatura més de la meva carrera del cant.
2: Clar, però és que a més, tu vas aconseguir la certificació internacional de ioga, l'acreditació oficial de la Generalitat, portes 14, 16 anys, no sé quants, ja, sí. Ensenyant ioga. I també ets professora de música i història. Al final has aconseguit allò que tu deies a casa teva quan eres petita, no? Jo el que vull fer és ajudar els demés. I ho fas a través de totes aquestes disciplines. Què suposa per tu?
3: Per mi és un privilegi. I em sento... Tinc una pau. Mm. Quan faig algun projecte, quan veig els nens a la coral, feliç, cantant, quan veig els alumnes de ioga, que aconsegueixo ser un canal on dono eines perquè puguin estar millor amb ells, sortir relaxats, baixar el sistema nerviós, entrar amb una mica de calma i apagar una mica el motor, no?, mental, em sento com en pau i amb una sensació d'utilitat, de que la meva vida serveix per a algú més, que no és només per viure i estar i consumir, divertir-nos i viure. Tinc com una sensació de... M'agrada... Intento baixar, que l'ego no pugi en aquest aspecte, però m'agrada tenir la sensació de que serveixo perquè la gent que m'envolti estigui una mica amb més feliç. Calma i més feliç.
2: Uh-huh. Tu ara mateix et dediques a la docència, estàs dirigint la coral infantil amb més de 200 alumnes, que m'imagino que això és un repte per qualsevol. Quin és el secret perquè tants nens i nenes descobreixin aquesta màgia de cantar junts? La troben?
3: Sí, és una passada, perquè comencem sempre amb una energia, sempre al cap d'uns mesos ja és com que funciona i es donen compte de que han creat alguna cosa. I ho aconsegueixo, sent molt honesta. Són personetes que tenen menys experiència d'edat, però senten moltíssim. I en aquest món que ens envolta ara, tot va molt ràpid. I quan jo trobo que, no sé si el secret és ser honests amb la música i el que intento transmetre, i també donar-los el valor. La gent de vegades pensem que quan cantem o fem alguna cosa en grup, si no dones tot el millor de tu, pues bueno, no passa res perquè està el del costat.
2: Clar, queda tapat.
3: Sí, però no, jo els explico que si traiem les gotes dels oceans, no hi hauria aigua. Tots som molt màgics, tots som com un equip que treballem i l'energia, la polifonia, tot es forma a través de tots els nostres cors i la nostra ànima. Si un no es troba bé un dia, el del costat podrà intentar ajudar-lo a que brilli més. Mm-hmm. I al contrari, si tots estem molt contents, el so i la vibració que podem crear, l'atmosfera, pot fer que tots els del voltant estiguin encara més entusiasmats amb la música.
2: La teva vinculació amb les entitats culturals de Sant Cugat és molt profunda, ja des de ben petita. És a dir, que és una qüestió familiar, podríem dir. Què representa per tu haver crescut al costat de projectes com el de l'Orquestra Simfònica, com el de l'Esbart Sant Cugat, no? On hi ha aquesta forta vinculació?
3: És molt bonic. És com una memòria històrica per mi i familiar. I tinc la gran sort que he pogut participar d'això i treballar i deixar una mica d'empremta, no? Ser part d'aquesta energia del futur. La meva germana veia encara l'Esbart, és més gran que jo, la Irene Llamas, i les seves filles, des de petites, ja les va apuntar. I les hem vist ballar i créixer a l'escenari. M'emociona moltíssim la feina que fan aquestes entitats, perquè és mantenir la cultura tradicional al llarg del temps. I
2: transmetre-la.
3: Sí, transmetre-la, i veus els infants, i veus la gent, com s'ho passa de bé. És un moment molt, molt màgic sobre un escenari, veure les tradicions i balls tradicionals i que han anat evolucionant, no? Sense perdre l'empremta. Em sento molt afortunada d'haver ballat l'Areu Riera en el seu moment i ara veure uns balls similars però amb unes altres coreografies és una passada.
2: Mm. Hem parlat d'alguna experiència, algun moment important en la teva trajectòria, però encara n'hi ha alguns més.
3: Sí.
2: Perquè una de les experiències més importants de la teva vida va ser aquesta gira europea amb l'òpera Brundibar. Explica'ns una mica.
3: Sí, és molt màgic això, per mi. I crec que en aquell moment no sabia l'envergadura que em portaria. Vaig ser escollida per anar a cantar en un projecte que la UNESCO, amb la ONU i les joventuts musicals des de Brussel·les, van voler compartir amb la Unió Europea. I el projecte era cantar una òpera que s'havia composat en un camp de concentració nazi, per vendre que no passava res allà, que tot estava perfecte, i òbviament sí que passava. I quan em van escollir, vaig tindre a cantar aquesta òpera en irish, va ser un repte, vaig tindre classes particulars a Alemanya amb la professora d'Irish per pronunciar perfectament, per respecte. I després vam fer la gira per 9 països de la Unió Europea i vaig poder cantar a la ONU, a la UNESCO de París i també a la seu de Brussel·les, una petita interpretació perquè allà és on fan els debats i és on estan els polítics. Però sí que, per exemple, vaig cantar a l'Òpera Nacional de Noruega, on vam conèixer músics que havien interpretat la mateixa òpera en el camp de concentració.
2: O sigui, supervivents.
3: Sí. No se m'oblidaran mai les cares d'aquestes persones tan meravelloses. L'experiència em va marcar tant que jo crec que una part de les meves ganes d'estudiar història és també per saber...
2: No què només, ha passat? D'on venim?
3: Sí. I llavors, clar, història de l'art era la combinació perfecta, perquè per saber la història d'un objecte, primer has de saber la història del país o de la situació. I Brundibar va ser una experiència meravellosa on vaig tindre la gran sort de conèixer supervivents de la Segona Guerra Mundial. Mm-hmm. Músics.
2: Jolín. Parlem d'altres somnis que també m'imagino que podem dir que ja has fet realitat, com debutar

0: on el poble, que és representat pel cor, era el protagonista de tota aquesta òpera. I em va passar abans d'acabar la carrera. Me'n recordo del primer assaig a sobre de l'escenari, perquè abans de pujar a l'escenari s'assaja moltíssim a les sales. S'assagen per parts, una cosa és l'assaig vocal i una altra cosa és l'assaig de moviment teatral i després s'uneix i després ja vas a l'escenari. Aquella sensació d'estar al mig de l'escenari, de l'edifici tan emblemàtic per mi, per nosaltres, per als catalans, va ser com un regal. Ho vaig viure com un regal, també un repte, perquè era l'últim any de la carrera superior i clar, mesos, 3 mesos, 4 mesos treballant al Liceu amb horari professional, més com compaginar-ho amb el conservatori, però bueno, va ser màgic.
1: Clar, però és que no només el Gran Teatre del Liceu, també el Palau de la Música Catalana, l'Auditori, Peralada... O sigui que m'imagino que guarda records d'instants imborrables en tots aquests escenaris, no?, que has pogut gaudir.
0: Sí, són escenaris màgics on saps que no només s'ha fet música, sinó tenim una impremta cultural catalana i internacional, on hi han hagut situacions molt importants que no ens oblidem d'elles. I han estat en aquests edificis. Cantar al Palau de la Música és un regal, sempre ha sigut un regal i sempre ho serà.
1: Quan no estàs ensenyant, quan no estàs cantant, busques refugi en la natura, els viatges, la lectura, la meditació. Què et donen aquests espais de silenci que no trobes, diríem, en el dia a dia més trepidant?
0: Vitalitat, pau, em reconnecto. És com frenar una mica aquesta manera d'anar ràpida que tenim del món, que està bé, perquè vivim aquí. Ens ha tocat viure en aquesta època i jo no sóc una persona que vagi en contra del temps o de l'evolució, no? Però sí que també per mi és molt important anar en aquests espais on és com que tornes a tu. Deixes d'estar tota l'estona enfocat en el que passa al voltant teu o la mirada cap a fora, sinó sents més la teva part interna a través de la natura, que és la gran expressió de la vida.
1: Clar. I també tens preocupacions, com tots. La deshumanització, que és un tema que el veiem massa sovint, però se'n parla poc. La situació dels refugiats, la crisi de l'habitatge, el futur de l'educació. Tu t'hi dediques, també. Sí. Falten recursos?
0: Molts.
1: Sí?
0: Jo crec que sí. No vull tenir un pensament negatiu, no vull fer... Quan em veig en pensaments molt... o xerrades que van molt cap a la negativitat, hi ha mestres, hi ha professionals meravellosos, però crec que necessitem més recursos per enriquir la societat. És el nostre futur. S'ha de donar molt de suport a tots els mestres, a tots els professionals que intenten treure el millor de la persona humana, ja que tenim tanta tecnologia, ja que s'ha digitalitzat tant tot i que sembla que tot amb la IA, que està molt bé, però això és una eina. Però no ens oblidem de que és molt important les relacions humanes i si falten recursos... La paraula ja ho diu, no es pot arribar al tu a tu. No, el mestre, els professionals, mirar els ulls de l'alumne que tenen per entendre el que necessiten, es queda curt si han d'estar fent mil coses alhora. I llavors la màgia es perd. I ja no parlem de màgia, de coses vitals i fonamentals.
1: Clar. Estem acabant i jo sé que tu tens un somni que és podríem dir que molts

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Jordi Lobo ha dedicat bona part de la seva vida a defensar la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual, una trajectòria de 4 dècades vinculada a l'Escola Moragues de Barcelona, que ara ha estat reconeguda amb la Medalla d'Honor de Barcelona. Si hi ha una iniciativa que simbolitza aquesta manera d'entendre la inclusió és l'Hoquei Plus. El projecte va arrencar fa 20 anys després que una lesió l'obligués a deixar l'hoquei herba. La proposta de traslladar aquest esport als alumnes de l'Escola Moragues va acabar convertint-se en una experiència pionera que avui ja té una lliga federada pròpia i que aquest estiu disputarà el primer mundial de la seva història. Ho explica Lobo.
2: Quan els hi preguntes què representa el hoquei per tu, se'ls il·lumina la cara. Jo tampoc ho voldria sublimar més del que és, però a mi m'emociona veure com expliquen aquella amb autoestima, molta autoestima. Diuen coses precioses que m'ha ajudat a demostrar que puc, a demostrar-me que puc, m'ha ajudat a tenir amics i amigues, m'ha ajudat a conèixer món.
1: Trobareu l'entrevista completa a cugat.cat. La 22a edició de les lectures a la fresca no se celebrarà aquest estiu. Així ho ha anunciat la directora artística i impulsora del cicle, Dolors Vilarassau, en un comunicat en què explica que ha decidit fer una parada per motius personals i de salut, després de més de 2 dècades al capdavant del projecte. La passera provisional de Can Bernet, anunciada fa anys per reconnectar el carrer de la Mina amb el parc de Can Bernet després del tancament de l'antic aqüeducte, entrarà finalment en servei aquest juliol. L'Ajuntament començarà aquest dijous, 18 de juny, les obres de muntatge d'aquesta estructura provisional que es mantindrà en funcionament fins que es defineixi i executi una solució definitiva. I l'associació El Món de Prop, la Fundació Salut Plus i el Club Muntanyenc impulsen Mirem per Tu, una iniciativa que vol facilitar la mobilitat i la participació social de les persones cegues o amb baixa visió a través d'una xarxa de voluntariat format específicament per aquesta tasca que els acompanyarà a fer aquelles activitats que sol·licitin. Tot plegat es vehicularà a través del Club Muntanyenc, que oferirà aquestes formacions. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat, amb Aimant Triqui, el control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte i qui us parla, Alba Triador. Avui és dimarts, 16 de juny, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Jordi Pasqual, Héctor Verdú i Roser Casamitjana. Tot seguit coneixerem tots els detalls de la 41a edició del curs d'estiu de la Unipau, que enguany porta per títol el nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat. Ho farem amb un polsim del 7è art. Rebrem en Víctor Alexandre amb una nova entrega del cinema a la xarxa. Continuarem amb una entrevista a l'Anna Guimil, presidenta de l'Associació Catalana de Zooteràpia i experta en sinofòbia, la fòbia als gossos, que ens parlarà de quines eines hi ha perquè els infants gestionin aquesta por. I posarem la cirereta al programa amb el Lec dels Valors, dedicat al nou programa de beques de formació fotogràfica traspassant l'objectiu, adreçat a dones que surten de la presó de la presó de Batres amb l'objectiu de facilitar la inserció social i professional. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan passen 6 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en el nou pla local de seguretat que l'Ajuntament de Sant Cugat ha presentat aquest dilluns. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, Lector Verdú, periodista, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: El Jordi Pasqual, periodista, el Cugatec, molt bon dia, Jordi.
2: Bon dia.
0: I la Roser Casamitjana, regidora d'Iniciativa Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. És llarg això, Roser.
3: Sí. Massa
0: molt,
3: llarg.
0: Molt bon dia. Bon
2: I perquè no li dius tots els llocs on estàs, sinó...
0: Exacte, exacte. Oh, el Jordi Casas m'ho fa fer a vegades, eh? Jo vaig a gust de consumidor. El càrrec, el que em demana...
1: Clar, és que tampoc...
3: Si t'explico totes les tonteries que faig, ja pots tancar la tortura.
1: Però és el que hem de promocionar ara, no?
3: Tonteries, vols dir o no?
1: No, les coses que fa ara.
0: El currículum en actiu.
1: El present, no el passat.
0: Bé, Sant Cugat ja té un nou pla de seguretat. La Junta Local de Seguretat ha aprovat per unanimitat el document que marcarà les polítiques municipals de seguretat entre els anys 2026 i 2030. Un pla que el govern municipal defineix com a innovador, citem textualment, i que posa l'accent en la prevenció, la proximitat i la incorporació de noves tecnologies per fer front a les noves formes de delinqüència. Amb la informació que disposem a dia d'avui, sobre aquest nou pla de seguretat, quin seria l'anàlisi que en feu i quines creieu que són les novetats, si és que n'incorpora, de cara als, per fer front als reptes que es trobarà la ciutat en matèria de seguretat els pròxims 4 anys?
3: Què? Començo jo?
1: Sí.
3: Bé, no sé, jo he llegit la informació de la qual disposem doncs, en aquests moments i la veritat no he sabut veure les novetats i tampoc hi ha alguns conceptes dels que teòricament defineix aquest pla que no l'acabo d'entendre. Però, en fi, i espero que ens ho expliquin millor, què significa doncs, la intel·ligència policial, si és que volen utilitzar eines d'intel·ligència artificial o d'un altre tipus, no ho sé. La participació ciutadana, més o menys, sabem què és i sabem que en general no es practica, tampoc sé què vol dir en el cas de la seguretat ciutadana. Una altra cosa, la transformació digital, tampoc sé exactament. La policia comunitària, tampoc sé exactament quin és el seu pla, quines són les seves atribucions, o què farà o què no. I tornem a dir que diu que incorpora eines d'intel·ligència artificial. És a dir, que jo espero que en algun moment es pugui llegir aquest pla, un pla més dels molts i molts que té l'Ajuntament, la majoria amb algun calaix, però a veure pues, si es compleix i... Malgrat que Sant Cugat no sembla, per totes les dades que tenim, que sigui una ciutat insegura, ni objectivament, ni en quant a percepció de la ciutadania, però, en fi, tot és millorable.
0: Uh-huh. De fet, pel que fa a la percepció de la ciutadania, segons l'última enquesta de victimització feta per l'àrea metropolitana de Barcelona, que són dades del 2025, Sant Cugat se situa per sobre de la percepció de la ciutadania de l'àrea metropolitana, amb un 7.5/10. Feta aquesta acotació, dit també que avui s'ha convocat una roda de premsa a les 4 de la tarda per explicar en què consisteix, a part de la roda de premsa que es va fer i aquest pla local de seguretat, intentarem treure'n una mica més de suc per poder explicar a la ciutadania exactament com es concretaran doncs, aquests grans titulars que podríem dir que es van donar ahir, i dic grans titulars perquè ens faltaria potser una mica tard aquest contingut quan tinguem aquest document a les mans.
2: A mi m'agradaria veure el document, la veritat. És que, de moment, tens 4 titulars en base a unes declaracions, una roda de premsa, a la que jo no vaig poder anar, però després revisant, i fins i tot el que hem comentat en companys, no? Dona la sensació de buidor, no? De dir, és que si no tenim la xitxa de la cosa, no, bueno, que queda molt bé, depèn, de fet, algunes paraules així juntes sonen molt bé, però poden ser perfectament una cosa buida, no? Per tant, no sé, fins que no tinguem el document, a mi em costa fer una valoració del tema. Tampoc entenc perquè convoquen 2 rodes de premsa un dia i l'altre, a més la d'avui convocada d'hora per allà, no? És que, clar, no sé si és la forma tampoc de tractar. Entenc que en Sant Cugat hi ha com un discurs al voltant de la seguretat, que a més portant la cartera esquerra vol com... que no es tinga una mirada especialment com la que ha tingut la dreta tradicionalment sobre la seguretat, i llavors quan fa declaracions el tinent d'alcaldia parla en termes més fins i tot de garantia de drets per a garantir la seguretat en última instància, Però, clar, és que al final passen coses com que la roda de premsa d'ahir es van donar dades que són incomparables en res perquè són parcials, no agafen un any complet. Al final, o te'n vas a l'enquesta que deies ara de l'àrea metropolitana o te'n vas al portal de criminalitat del Ministeri, que allà és on sí que pots fer una comparativa. A mi que em dones unes dades soltes i quatre declaracions d'intencions, m'aporta entre poc i res. Per tant, no sé, jo crec que també s'ho hauríem de fer mirar a nivell de comunicació.
0: Héctor. Que vas prenent nota.
1: No, a veure, no, m'estic mirant la notícia, perquè tampoc, evidentment, no hi ha més dades, no? Els silencis, jo crec que el text està en els silencis, no? I més agents i més videoprotecció. Bueno, la primera, els santcugatencs, aquesta percepció de seguretat per sobre la mitjana de l'àrea metropolitana la paguen amb el preu de l'habitatge, amb poder adquisitiu, i si l'Ajuntament no dona resposta amb això, mau. Llavors, una de les primeres funcions de qualsevol ajuntament és la seguretat i la neteja.
0: De neteja n'hem parlat, també.
1: Sí. Jo amb seguretat no em sento especialment insegur, sí que tinc qüestions a dir sobre civisme, incivisme. És més aquest problema de que està a la base de la piràmide de la seguretat que no pas un problema de victimització, com deies. Em preocupa que per garantir la seguretat haguem de sembrar el poble de càmeres, em preocupa.
0: Ara abordarem també
1: i és una de les tendències que sospito.
0: Són 450 càmeres a dia d'avui instal·lades, sí, a la ciutat, i acaba si ho vols i obrim diferents mòduls.
1: És més barat tenir un sistema de càmeres que contractar guàrdies urbans i personal que farà falta. I l'altra és, estic segur que hi haurà una inversió en intel·ligència artificial per creuar imatges, creuar dades. Haurem de començar a explicar qui contractem, què contractem, com ho contractem i quines implicacions té. Del món distòpic al que anem a que ens està portant l'acceptació de la intel·ligència artificial, em preocupa molt que qualsevol dia em puc trobar un dron vigilant-me a la porta de casa. Qualsevol dia, vull dir, això ho veurem en 10 anys.
2: Bueno, a finals del mandat passat, no l'altre, vam tindre el robot que patrullava. Se'n recordeu,
0: sí,
2: del robot que patrullava? Feia gràcia.
0: El vam veure en la roda de premsa, jo no l'he vist més.
2: No, ja està, sí.
0: Però hi era, però es va presentar.
1: No, jo no vull donar idees, però perquè ja estic segur que... Ja
0: de fet, Mossos d'Esquadra els utilitza en prevenció de robatoris en vehicles a Sant Cugat, als aparcaments de centre comercial, i rodalies.
1: Jo sospito que substituirem, deixarem de veure agents al carrer i aquesta plantilla que tenim la veurem controlant des d'una sala a drons que vigilaran els carrers. Jo suposo que serà el canvi de tendència.
0: Heu obert diferents fronts amb la informació limitada que tenim. A mi una cosa que em va cridar l'atenció quan llegia la nota de premsa i posteriorment la notícia que va fer el company Sergio Morales, que és qui va anar a la roda de premsa, van ser unes paraules de l'alcalde, no? Tenim aquestes dades de l'enquesta de l'AMB que situen la percepció de la seguretat en un 7,5 sobre 10 i tenim l'alcalde dient que aquest nou pla local de seguretat anirà més enllà de les dades i que incorporarà la percepció ciutadana com un element central en la definició de les polítiques de seguretat.
1: Percepció ciutadana té molt risc, això, perquè qui té més percepció de vulnerabilitat és qui té més a perdre, i voldria traçar aquí persones més benestants poden sentir-se molt més insegures i tenir més percepció d'inseguretat que algú que està acostumat a viure en entorns més on això és més normal.
3: Sí, però jo penso que aquí hi ha dos conceptes.
0: Per tant, hi veieu un risc.
3: Sí.
1: Home, no podem utilitzar això com a criteri. Sí. Ens hem d'atanyar a dades. A dades.
3: Jo penso que hi ha dues coses aquí. Una és això, la percepció, la percepció, que jo penso que és una cosa populista, és a dir, que en el fons representa que dones, no?, l'autoritat o el dret a decidir què s'ha de fer amb la seguretat d'aquestes persones, que segurament, probablement les que més es queixin són les que més seguretat tenen, per molts motius que no venen al cas. I l'altre és la participació ciutadana. És a dir, que em sembla que són dos conceptes que s'han introduït a nivell, si em deixeu dir així, de populisme. Que el que pretenen és durar una mica la píldora per no dir a la ciutadania que l'únic que fas és augmentar la policia, que poses més càmeres, que... M'explico. És a dir que dones participació ciutadana i que, doncs, en principi...
0: Que incorpores.
3: Incorpores la percepció, aquestes coses...
0: Va més enllà de les dades, són paraules textuals, eh? Sí, vull dir, no és una manera de redactar.
3: Efectivament. Per tant, jo crec que això forma part d'aquest populisme que estem utilitzant, i sobretot ara, en aquest últim any que queda de tempo.
2: Jo crec que la percepció ciutadana és una cosa important per a que a través de les dades puguis intentar fer canviar aquesta percepció. És a dir, si tu dius, escolta, és que realment estem tenint tants delictes, estem tenint tantes denúncies, el que has d'ajudar en la transparència de les dades és que si hi ha una percepció que no correspon, aquesta percepció a poc canvia a través de pedagogia, que és molt difícil perquè la percepció és tan subjectiva que normalment unes dades tampoc la canvien. Però que pugui haver a través de les dades un relat de quina és, bueno, la realitat, no?, del que tenim constància, hauria de permetre canviar això. Si el que diu l'alcalde és al contrari, és si hi ha molta percepció d'inseguretat, prendrem mesures extraordinàries a nivell de seguretat, que no és donar les dades i en això fer pedagogia, em sembla preocupant, evidentment, perquè estàs basant actuacions en base a una cosa que no està passant en el municipi, i que això, de fet, en última instància pot acabar empitjorant la percepció, perquè si la policia va actuant més en funció de queixes d'uns pocs veïns que temen pel que siga, al final alimentes la bèstia, no? Perquè, ai, mira, ara hi ha més policia, això vol dir que no sé què, saps? Vull dir que no és tan... Bueno, no sé, però clar, quan torna a ser una afirmació genèrica que ens preocupa, però que tampoc sabem ben bé què vol dir, tornem a estar igual. Per això dic, vull el document, si no, no és que valorem un poc en base a res.
0: Uh-huh. I l'altra qüestió és la de les càmeres de videovigilància. L'Hector apostava en nous models de policia i de seguretat en un futur més o menys proper. L'alcalde diu ahir que a Sant Cugat ja hi ha 450 càmeres de videovigilància, uh-huh, que ell anomena de videoprotecció, que, com es diu les coses... també formen part,
3: sí, les paraules
0: formen
3: són
0: part
3: importants.
0: Del relat, és important.
1: Després s'ha de veure com se gestiona el vídeo, també. Si realment hi ha capacitat de... Si tenim aquests vídeos com a desincentivadors, si els tenim com a captadors d'informació, quina informació estem captant i com se gestiona, i si hi ha capacitat de donar resposta a la informació que s'està recopilant i que s'està gestionant, perquè necessitaràs efectius humans i les seves eines per donar resposta amb això. I tot això són diferents parts d'un procés que, en què no sabem com s'està actuant en cap d'aquestes parts. Quantes d'aquestes càmeres són realment de videovigilància, quantes són per desincentivar, i què s'està fent amb els vídeos que es recopilen.
0: Sí. Clar, aquí entra, no?, hi ha el debat que genera moltes vegades aquest tipus d'instal·lacions, que és fins a on estem disposats a cedir la nostra intimitat per davant d'aquest concepte de seguretat. N'hi ha 450, però l'alcalde explicava que volien demanar a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya instal·lar càmeres a les estacions, també en carreteres
1: i autopistes. Jo he entès que el que volien és que Ferrocarrils els cedís...
0: Incorporar-les en el...
1: Els cedís els dones l'accés a
3: la informació, no?, que cedís la informació.
1: De fet, això és un model americà. La policia als Estats Units el que té és accés a càmeres dels diferents negocis que tenen les seues càmeres de seguretat, i la policia accedeix. Ara ja no ho fa la policia, ho fa Palantir, que és aquesta empresa de intel·ligència artificial que ho controla tot, i que els europeus hi juguem però no hi juguem, i Palantir pot creuar dades i pot saber què fas a la teua vida tot el dia.
0: I aquí havíem de parlar també del biaix.
1: I pot decidir si tens un comportament sospitós o no, en funció del teu tipus de moviment. Però qui li dona el criteri també s'hauria de veure.
3: Jo no sé, jo com que dec ser molt clàssic en aquest sentit, jo penso que potser alguna guàrdia urbana que simplement caminés pels carrers de tant en tant, així, hola, què tal, bon dia, com està vostè, senyora Papeta, potser aniria bé, no ho sé, potser, ja sé que això és molt carrincló.
0: Aquest seria aquest paper que també han dit, no?, d'aquesta policia comunitària. Aquesta
3: jo no sé si això és la policia comunitària, és que no ho sé. Jo sé que això és la Guàrdia Urbana passejant pels carrers, jo li diria així. Llavors, no sé si això és molt carrincló i molt clàssic, però, no sé, penso que pot tenir una, com a mínim, influenciar la percepció que un té de que allò va bé, de que tot està tranquil. No sé si se necessita tanta intel·ligència artificial, tantes càmeres, tanta tecnologia, diguem, per... No sé, jo penso que potser una cosa més casolana, per entendre'ns, també aniria bé. Perdoneu l'expressió, eh?
2: No. Sí, a més, després diuen que és molt difícil instal·lar càmeres de seguretat. Quan hi ha veïns que ho demanen, que puntualment passa, uh-huh, diuen, no, és que és molt complicat, però tenim 450. Entenc que estan sumant les que normalment diuen, bueno, són càmeres de matrícules. I que després també s'utilitzen...
0: Les entrades a les zones de baixes, sí, emissions... Sí.
2: Però, vull dir, que tan difícil no serà si en tenim 450, no? I després... Clar, jo estic en contra de que comencen a aparèixer càmeres per tot arreu, perquè...
3: I no totes, no sé si totes estan visualitzades, diu, aquí hi ha una càmera, que ja és obligatori que es digui, de totes maneres.
1: Hi ha moltes càmeres privades...
3: Que no saps qui són.
1: Que no saben qui són.
3: Exacte.
0: Però a priori no poden enfocar el carrer.
3: Vale,
1: tampoc
3: per això...
1: Si ho fan, sí,
0: no,
1: ho fan.
0: No? Això és el que diu la llei. El que després facin els particulars és una altra cosa, però...
2: Que sí que hi ha és la qüestió veïnal. O sigui, quan hi ha alguna cosa, com va passar a la plaça en Coll, en què la situació, que jo no veia tan greu, però entenc que alguns veïns es queixaren, perquè realment hi havia algunes persones que puntualment es barallaven i generaven algun problema. La resposta va ser...
1: No, puntualment no, eh?
2: Bueno, de forma recurrent. Sí, sí, però vull dir que no era un grau de perillositat per a la gent que passava per allà. Gènere, perquè s'enfrontaven entre ells en el pitjor dels casos.
1: Sí.
2: La resposta d'això, tot i que va haver intervencions de participació en el veïnat i tal, en última instància, bona part del veïnat va dir volem càmeres. Llavors, com actues? O sigui, si a priori estem en contra de que comencem a tindre càmeres per tot arreu, quines actuacions fas quan hi ha zones que són motiu de conflicte o de queixa? I és el que no acaba de trobar la solució. Perquè aquella gent, tot i que... encara diuen, hi ha problemes de tant en tant, tal. Des del moment de la instal·lació de les càmeres han dit, bueno, com a mínim ens han fet cas.
0: No? És una qüestió de percepció de seguretat o és un canvi de seguretat real?
1: Ai, percepcions.
2: És que, de fet, Plaça en Coll, per mi, té un punt de percepció important, pel que deia. És a dir, és evident que qui viu allà i està tot el dia es troba més coses que jo, que visc en un altre lloc i vaig allà algun dia a fer-me una birra. Per tant, la meva percepció segur que és diferent perquè no estic cada dia allà, no? Vull dir que això és evident. Però sí que és cert que quan he parlat amb veïns de la zona, hi ha veïns que m'han dit, bueno, no és un problema, no ha canviat significativament i, en tot cas, cal fer intervencions socials en altra gent. Hi ha altres veïns que t'han dit, hòstia, és que em fa cosa passar per la plaça perquè constantment hi ha baralles. Vale. Què diferencia el que diu? El veí que diu que no és un problema del veí que diu que sí que és un problema? És l'hora que passa per allà? És com de balenès? Què és el que canvia? I això és un problema. Com planifiques la intervenció de seguretat sobre percepcions tan diferents?
0: Per tant, ens hauríem de basar en les
1: dades. A la plaça del Coll el que ha canviat molt és el teixit veïnal i gent que estava acostumada a una determinada normalitat ha sigut substituïda per gent que ha pagat uns preus enormes i que exigeix una altra normalitat per aquest preu. La cosa relaciona amb el preu dels pisos. La Roser ha dit una cosa molt interessant... La policia comunitària i més persones, menys tecnologia.
3: No sé.
1: Vull fer un lligam aquí. El govern català, el sistema de salut, ha decidit que el farà funcionar millor amb més tecnologia, però no més efectius. I educació... Tenim un problema de falta de persones per donar resposta a una complexitat i ho volem substituir amb tecnologia que ens requereix més burocràcia, la, la, la, la. Estem encebats en posar la tecnologia per davant de les persones en coses que no deixaran mai de requerir persones. La policia ha d'estar al carrer. No ha d'estar tancada. No em vull trobar un dron. Un dron no em donarà més seguretat. Una càmera no em dona més seguretat. El que necessito és algú que em pugui donar una resposta ràpida al carrer si em prenen la cartera. Necessito policia al carrer. És l'únic que em donarà seguretat. I això no ho volem entendre. La tecnologia no substitueix sempre les persones. Les persones volem persones. No volem màquines.
0: L'única al·lusió a les persones que es va fer ahir a la roda de premsa és aquest increment del 25% de la plantilla de la policia local.
2: Com el prenem, no?
0: Perquè depèn
2: estem constantment dient que puja el percentatge, sí, però sí, estem constantment sí, al voltant de 100 agents.
0: Mai arribem.
2: Simplement content quan puja, però no quan algú es jubila, per exemple, és que igual està passant això. Entonces, constantment anem dient que puja el percentatge, però no quan baixa el percentatge.
0: De fet, és un repte.
2: És absurd. I alhora...
0: I és un mantra de tots els governs que han anat passant, sí, aquest, d'arribar als 100 agents, que jo el sento des de que exerceixo la professió en aquesta ciutat.
2: I tenim un problema estructural en l'Ajuntament. Quan mires la plantilla, t'apareix que hi ha un muntó de vacants, hi ha uns processos enmig que han fet que es dupliquen algunes places, i després de parlar en el tinent d'alcaldia que porta recursos humans, el Carles Bruguerolas, i en els sindicats, entre els dos han dit, bueno, sí, com a mínim hi ha 82 places que no estan cobertes. 82. Però com podem... O sigui, si la pròpia estructura de l'Ajuntament ja preveu que necessiten tota aquesta gent, i en tenim 82 que no tenim cobertes, és que és un problema que afecta policia, que afecta protecció civil, que afecta absolutament totes les àrees. I de fet, hi ha un altre problema de fons, que hi ha gent, que treballadors de l'Ajuntament, que diuen, la burocràcia ha crescut. És que aquestes 82 places serien les que necessitem per a funcionar com funcionàvem fins ara, però és que tenim més feina. Igual s'haurien de crear més places.
0: De fet, els departaments que han crescut a l'Ajuntament són serveis jurídics.
2: Clar.
3: Però escolta, jo de totes maneres això de les places encara tampoc no ho he entès. Dec ser que últimament no entenc gran cosa. No, perquè en algun moment se cita 272 places que no estaven cobertes, tal. Unes són de funcionaris, les altres són de...
0: Hi ha hagut el procés d'estabilització
3: laboral,
0: la llei,
3: hi ha hagut un procés d'estabilització, tot el que tu vulguis. Bueno, en definitiva representa que són, bueno, 80 no sé quantes places que no
2: com
3: estan
2: mínim,
3: cobertes.
2: Ja,
3: teòricament, 600 i pico, no, treballadors que té l'Ajuntament comptant uns i uns altres. Per què no es cobreixen aquestes places, m'entens? És a dir, que llavors, bueno, pues igual que es tardava 3 anys a donar una llicència d'obres, pues, no sé, en aquests moments doncs, has d'anar a fer el DNI no sé on, bueno, etc. És a dir,
2: la aquesta... resposta és fàcil, eh? És la liquidació del pressupost. Quadren els números perquè no executen partides.
3: Vale. O sigui, quadren els números perquè no executen partides. Primera cosa que jo ja no entenc. A partir d'aquí, el que vulguis. M'explico?
2: És que...
3: Però,
1: jo no controlo el capítol 1, no?
2: Mm-hmm. De fet, et diu, el capítol 1 té un 95%, crec que és, d'execució l'any passat. Però, clar, sobre un capítol que és tan gran, ja són 2,5 milions que no has gastat. Si li sumes les inversions que no s'han gastat, no sé què, va sumant.
1: És que no és un problema de l'Ajuntament de Sant Cugat, és un problema no, de tota l'administració pública.
2: Sí. I llavors, a més, algunes d'aquestes places vacants encara no estan en el capítol 1. Estan previstes, però no estan pressupostades. En la qual cosa, aquests 2,5 milions són molts més, realment.
1: L'administració pública té les seues virtuts en el procés de contractació i també té els seus problemes, aquest procés de contractació. I el principal problema és la flexibilitat, no? Quan contractes no et pots desfer de... o no pots amortitzar les places a la mateixa velocitat. No ens desfem de persones amortitzant places. I aquesta falta de flexibilitat fa que hi hagi pànic a la contractació. A més, s'està controlant el capítol 1 des de fa 15 anys d'una manera molt, molt salvatge. Hi ha el discurs dominant, diu que l'administració pública està sobredimensionada, que els diners han d'estar... És allò de que els diners han d'estar al camp, no pas al banc, no? Si l'administració pública és el banc, no, els diners no han d'estar a l'administració pública, han d'estar al sector privat. I ens estem fent trampes al solitari, perquè així no podem garantir-nos la seguretat que ni la protecció que ens ha de donar l'administració pública.
3: Però en tots els temes, eh? General.
1: Estic generalitzant,
3: efectivament, a
1: tots els nivells.
0: Hi ha un altre punt, una reivindicació de fet que es va fer ahir a la roda de premsa, ha sortit en algunes de les vostres intervencions, que és la enyorada per alguns oficina per fer el document d'identitat i el passaport, que des de setembre de 2024 que va baixar la persiana, i que sembla que no hi ha manera de trobar un acord. És una responsabilitat del Ministeri de l'Interior i del Govern de l'Estat. L'Ajuntament diu que ha posat a disposició diversos locals propietat de l'Ajuntament de Promoso, però que no n'hi ha cap que satisfaci les necessitats que té aquest local. per on passa la solució. Semblava que tindríem la food truck dels DNIs, però per entendre'ns, aquella furgoneta, el que passa és que semblava, segons el que deia l'Ajuntament, que se'ls demanava a ells que fessin la gestió de la cita prèvia i de tota la tramitació, i l'Ajuntament diu això no és una feina que pertoqui a l'Ajuntament.
1: Això funciona així a pagès,
2: és que és així.
1: I és l'Ajuntament el que ho gestiona.
2: L'Ajuntament de Sant Guat ha tingut bastant morro en este tema, perquè tot i que ha facilitat a alguns locals, el que ha pretès és jo te'l poso, em pagues el lloguer o gestiones tu les cites, és com va, jo et deixo el lloc, o sigui a l'aire lliure per una furgoneta o sigui un local, però tot l'altre t'ho fas tu. I això no funciona així, diria que pràcticament cap municipi de Catalunya. Per tant, no sé si és per la situació econòmica, que diu, mira, ja que estic, que em paguen un lloguer, no? Si és de Promusa, o com a mínim que no tinga jo la despesa si és un lloguer d'un privat. També em pregunten, el temps que fa, no haurem pogut fer una inversió, arreglar el local on estaven, i ja estava. És que no era tan difícil, diguem.
3: Que em sembla que és el que s'acabarà fent, Em sembla que és el que s'acabarà fent, perquè és el més sensat, jo crec.
2: I al final això és la pilota d'un cap a l'altre, si ara el delegat del govern diu no sé què, que si... I la gent, doncs, estem així de braços creuats pensant que...
1: A veure, les oficines del DNI de la Policia Nacional a cap lloc no són cap virgueria. Vull dir, no costa tant donar aquest servei, tampoc.
2: I jo crec que també hi ha declaracions una miqueta... O sigui, amb poca cura. Perquè quan t'apareix el que va ser el Jordi Puigneró dient no, ja ho farem quan tinga més jutjats, bueno, d'ací a que tinga més jutjats, no sé.
0: Ahir es va, de fet, és l'última oferta que hi ha sobre la taula.
1: La transacció,
3: però jo penso que també...
1: Però quines transaccions demanes, també, no?
3: També forma part d'això, m'entens, el govern central són uns altres, i llavors carregar la pilota a la teulada d'un altre sempre és fàcil.
1: És administració espanyola...
3: Sí, exacte, hi ha una sèrie d'arguments, diríem.
1: Però el que passa és que tots els ciutadans han de passar per aquí, que tens una ciutat de 100.000 habitants que han de passar per aquí, i els últims DNIs que hi ha hagut de fer i passaports a Sant Andreu, a Sabadell, a Terrassa, i aquí fa anys que no me'l faig el DNI, ni el meu fill. El meu fill no se li ha fet mai aquí, ja en porta uns quants.
3: Però és curiós perquè aquesta ciutat que és modèlica, que pretenem que sigui, no?, una cosa guai en moltíssims aspectes, després quan grates una miqueta resulta que falta allò més elemental que el poble de 3.000 habitants té, per exemple, no? I ja no em refereixo només a l'oficina del DNI, sinó a altres tipus de serveis o altres tipus d'equipaments. I podríem donar exemples de pobles de 3.000 habitants que tenen, doncs, un local social fantàstic que, vamos, la Casa de Cultura no es queda, no es queda, etcètera. Vull dir, llavors és curiós, no?, que programem aquesta ciutat model fantàstica que és de les millors del món i resulta que després hi ha una sèrie de coses bàsiques, al meu entendre, que no es compleixen i que no existeixen o que estan en un estat absolutament deplorable o que no les hem tingut mai i no sé si les tindrem, no sé.
2: I a més, quan mires els equipaments és curiós, no?, perquè et trobes que tenim tot l'espai aquest que haguem pogut rehabilitar que no ho hem fet. De sobte es trauen de la mànega un local veïnal o no sé què, amb volpelleres, que ningú sabíem que allà passaria res, mentre tens Can Canyameres per rehabilitar, Can Ravella per rehabilitar, l'antic ajuntament en les plantes de dalt inhabilitades. Què estem fent?
0: A l'Avinguda Cerdanyola amb Torreblanca.
2: El xalet, com es diu, Villa Montserrat.
0: Sí.
2: I el gran anunci és farem una biblioteca de l'hòstia de 14 milions d'euros. És que no entenc res. O sigui, és que arriba un punt que dius...
3: Manu, me n'alegro que tampoc no entenguis moltes coses.
0: D'equipaments també hi ha un pla.
3: Home, tenim plans per tot, això està claríssim. O sigui, el que no ens falta a l'Ajuntament són plans. De veritat, jo un dia em vaig dedicar a fer una mena de d'això i me'n sortien com 15. Però... Dels quals la majoria, diria jo, que no s'han posat mai o no s'han arribat a complir mai en el plaç que estava previst que durés aquell pla, sincerament. Bueno. I no és un xiste que diuen.
2: I tants que no s'han fet directament.
3: Vale. És això.
1: Però el que esteu dient és molt política de façana, no? O sigui, estem fent una façana molt bonica, amb moltes infraestructures vistoses, però no estem cuidant com vivim per dins, no?
3: Exacte, però no, és el que... És
2: només cal mirar les biblioteques. Eren molt boniques quan es van inaugurar i ara...
3: És el que jo vinc a dir, que tenim una façana estupenda...
1: Estem dormint a tard,
3: però entra aigua quan plou, saps què et vull dir? Per exemple.
0: En seguirem parlant, perquè ara toca parlar del curs d'estiu de la Unipau, que arriba al Centre Cultural La Unió aquest juliol. Us convido a escoltar l'Ares i la Neus Sotomayor, que ens explicaran en tot detall què hi podrem trobar. Seguirem parlant d'aquest pla local de seguretat. Serà, això sí, segurament la temporada que ve, perquè aquesta temporada
3: l'acabem
0: aquest divendres.
3: Ja potser l'haurem com a mínim.
0: Potser haurem tingut l'oportunitat de tenir-lo entre les mans. Roser, Jordi, Héctor, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i durant tota la temporada. Que vagi molt bé.
3: Gràcies. Igualment, gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
1: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
0: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.

0: La Universitat Internacional de la Pau, la Unipau, celebrarà del 2 al 8 de juliol la 41a edició del seu curs d'estiu, que enguany porta per títol el nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. La Unió Centre Cultural reunirà especialistes en geopolítica, desinformació, economia de guerra, vigilància digital i construcció de pau per analitzar el nou paradigma bel·licista. Per parlar-ne ens acompanyen Alfa Vascontades, l'Ares Preceval, directora de la Unipau. Molt bon dia, benvinguda.
1: Bon dia.
0: I la Neus Sotomayor, presidenta de l'entitat. Molt bon dia, Neus, benvinguda.
2: Molt bon dia, gràcies.
0: La Unipau arriba aquest estiu a la 41a edició del seu curs d'estiu. Aviat és dit, 41 edicions. Suposo que això significa, en tot cas, que continua sent necessari crear aquests espais de reflexió crítica sobre la pau, de conflictes, de drets humans, tot i que hagin passat ja 41 cursos d'estiu.
2: Sí, no només que... que continua, és que sembla que és encara més necessari que fa 20 anys, no? És veritat que quan va començar la Unipau també estàvem en un període encara que ja fos llunyà, però no era... Es va inaugurar el 84, o sigui que feia 40 anys que vivíem en pau, diguem, però encara quedava, no?, una mica el record de les guerres i de l'horror de les guerres. Després, a poc a poc, van evolucionant i vam com ampliar el concepte de pau, molt més cap a pau positiva, cap a aquelles altres coses que fan necessària, que són necessàries per construir pau, no? També vam mirar una mica més cap enfora, cap a Amèrica Latina, cap a Àfrica, cap a altres llocs, perquè que encara, no?, que estaven amb... que hi havia més conflictes, perquè ens semblava una mica llunyans, i en canvi ara tornem a un paradigma bel·licista que fa molts anys que no havíem viscut, ha anat creixent, i ara estem en un moment que sembla més necessari que mai parlar de tot això que tu deies, no?
0: Hem de rebobinar en el temps per saber quin va ser l'origen del curs d'estiu de la Unipau. Neus, com va néixer aquest projecte? 84,
2: de fet va néixer el 84, o sigui, fa 42 anys, que si recordem l'Arcadi sempre parlava d'aquesta diferència entre els anys d'Unipau i els anys de cursos d'estiu. Va néixer quasi... Bueno, ens hauríem de remuntar als moviments pacifistes cristians del franquisme. Bueno, ens hauríem de remuntar a Pax Christi, per exemple. D'aquí hi havia un nucle... Clar, hi havia un nucle important de gent... de gent pacifista, no?, que es movia en aquests àmbits. En aquell moment era qui aglutinava més l'àmbit pacifista. I precisament de Pax Christi va néixer una entitat que era l'Institut Víctor Seix de Polemologia, o sigui, ja era una entitat

0: l'Arcadi Oliveres, i xerrant, xerrant, se'ls va córrer la idea de i per què no fem una Universitat de la Pau? Això va ser idea del Frederic Roda, que com sabeu, tu coneixes bé l'Àlvar, no? La família sí. Roda genera 3 idees per minut, i llavors la idea era, emmirallant-se a la Universitat d'Estiu de Prada de Conflent, no? Fer a Sant Cugat una universitat temàtica, no? Una universitat d'estiu que aglutinés gent i que es tractessin temes de pau. Això li van proposar l'alcalde llavors, l'Àngel Casas.
1: Que em sembla més que es feia alguna celebració, no? Quan Pérez Esquivel passava per aquí i van trobar l'alcalde i van aprofitar la benentesa per lligar-ho tot.
0: Sí, es feia els Tres Toms.
1: Els Tres Toms.
0: Els Tres Toms. I estaven, bueno, van portar l'Adolfo a veure els Tres Toms, van trobar l'alcalde i li van proposar la idea. L'alcalde va dir que sí. I dit i fet, van començar a preparar-ho, a organitzar-ho tot. Quan es va inaugurar, l'alcalde ja no era Àngel Casas, ja era Oriol Nicolau, i així va començar la Unipau com a una universitat d'estiu que es feia al Centre Borja i fins aquí. Fins aquí ha anat canviant molt, però...
1: Com ha canviat així a grans trets, Neus, des d'aquells orígens amb aquesta trobada? Jo crec que a l'alcalde li devia costar molt dir que no. No, tenim Pérez Esquivel allà també, amb el Rosa, amb l'Arcadi, com havia de dir que no?
0: Com li dius que no a un Premi Nobel, no? un Premi Nobel de la Pau, i que t'està proposant fer una universitat d'estiu a la teva ciutat, i com li has de dir que no? Pues li dius que sí. I la veritat és que al principi l'Ajuntament es va abocar molt. Després la cosa va anar canviant, ara la veritat és que també l'Ajuntament respon molt, no? Però al principi va néixer com una cosa molt gran, no? S'hi van abocar molts recursos, es van convidar els millors especialistes, que tampoc eren tants en aquella època, i es va estructurar la Universitat d'Estiu com en dos cursos. La gent feia primer i segon, i no, en realitat no donaven cap títol oficial, perquè la universitat no és una universitat, sí, en realitat, no? És una entitat, és una fundació. Llavors, però la gent feia dos cursos que es repetien, saps? No era com ara que tractem cada any un tema diferent, sí, sinó que es feia més com una educació més de conceptes de pau, de què significa conflictes, de com, bueno, de militarisme. Van participar molts militars també en aquella època, i bueno, era com potser, no diria més acadèmica, perquè la d'ara també ho és, però sí que tenia aquest sentit, no?, més d'estudis. Potser
1: com més semblant una formació més reglada.
0: Sí, com una formació més reglada, i com una formació més amb... Sí, amb temes de pau, com més similar potser a el que és l'Escola de Cultura de Pau, ara. Que pretenia, en realitat, formar persones especialistes en pau i conflictes.
1: Si l'any passat es va abordar el nou entre parèntesis, ordre mundial, el títol d'enguany torna a portar un nou.
0: Sí.
1: No? El nou paradigma belicista, poder, discurs i seguretat en transformació. Per què heu escollit enguany aquest lema? Ho explicava la Neus, no? Cada any la Unipau es centra al curs d'estiu amb una nova gran temàtica, per dir-ho d'alguna manera. Hem passat d'un nou a un altre nou, però seguim parlant de coses que fa 41 anys que parlem.
0: De fet, estem en el mateix nou.
2: Sí, no? Sí, jo crec que feia uns anys que la Neus deia... El nostre objectiu és desaparèixer, no? I feia uns anys que potser no dèiem, sí, bueno... I ha tornat a ressorgir. El discurs belicista torna a estar en auge. Tornem a posar sobre la taula temàtiques que semblaven totalment fora de la taula. Llavors, aquest any, com sempre, pues, ho dividim en 4 blocs. El primer explicarem una mica com està.
1: L'ordre global, no? Sembla que heu titulat aquest
0: bloc. Sí, és com si el primer bloc enllaça amb el curs anterior.
2: Exacte. Sí, fem com de context a com estem, no? Com està Estats Units, com està Europa, també la part de les tecnològiques, i ve la Susi Sidner, que és la directora de programes d'ICANN, a parlar sobre nuclears, recordem. ICANN va ser Premi Nobel de la Pau el 2017, o sigui que, bueno, de Premi Nobel a Premi Nobel. El segon bloc, com diu la Neus, aquest és una mica un enllaç amb el de l'any passat, perquè creiem que s'ha de tornar el món està canviant molt i molt ràpid i

0: i s'ha d'anar ficant context al que està passant. L'any passat vam fer tot el curs, aquest any només el primer bloc, però bueno, que creiem que era important aterrar-ho. El segon, com està canviant el discurs, la importància de l'educació, com ens ha canviat Palestina, també, que ve la Cristina Mas a parlar sobre com ha canviat el paradigma Palestina a nivell de dret internacional, i ella centra-se més en els mitjans de comunicació, però com ens ha canviat l'esquema. També sobre la guerra digital, i després incorporem una xerrada més científica a l'Uso, no? Vull dir, ve una persona a parlar-nos del cervell, que això també em sembla interessant, com afecta el cervell, no la part social, sinó la part científica, de neurociència. Uh-huh. El tercer bloc parlarem dels interessos en joc, el neocolonialisme, venen l'Òscar i l'Alejandro, Òscar Mateus i l'Alejandro Pozo, ja uns històrics de la Unipo, a parlar sobre economia de guerra, i també, com no, havíem de parlar sobre l'extrema dreta i el perill que està per la democràcia. I un dels temes que s'està parlant molt i s'està començant a ficar sobre la taula, el retorn del servei militar, no? I que creiem que és important tornar a recordar el que significa el servei militar, que com que gent com la meva generació, que no el va viure, és important tornar a recordar el que significa el servei militar en qüestions de drets, en qüestions de... també a nivell de marc mental i com normalitzem les violències, no? I treure aquesta narrativa de... com el documental que es va fer a TV3 de Et faran un home, sí, sí. No?
1: Tenim testimonis de la ciutat, de fet.
0: Exacte. Com en realitat no va ser uns campaments d'estiu o una manera, sinó va ser un adoctrinament. Hi ha gent que es va suïcidar per culpa de la mili, gent que va quedar tocada de per vida per les violències que va viure, i hem de tornar a recordar això, perquè els joves d'ara això no ho tenen al cap. Després farem un taller sobre el que significa les violències policials i el perfilament racial en els cossos racialitzats, i després, com sempre, intentem acabar amb una mica d'esperança, no? Ve la Judita Fontana, que la nostra tècnica de comunicació ens diu que us avisem de que no es gravarà, llavors aquesta s'ha de veure de manera presencial. És una politòloga que ve de Birmingham, que ha fet el primer estudi sobre com què passa quan les dones s'inclouen dins dels processos de pau. I diuen que el ressorgiment del conflicte passa del 37 al 11% si les dones estan implicades dins d'aquests processos de pau. Llavors serà molt interessant. Ve la Tatiana Romero a parlar sobre pau descolonial, i l'Agus Morales a parlar de resistències, no? Que això que dèiem, que si no sempre ens quedem en tot està molt malament, i com diu al principi de la introducció, la por a vegades ens atura, i no volem això. El que volem és agafar aire, veure com està el món, però també veure quines són les coses positives que s'estan fent. Uh-huh. I després pues, acabarem amb comunicació transformadora i una xerrada final sobre com pensar aquest futur, no? Perquè sempre ens imaginem, quan pensem en el futur, sempre és apocalíptic, no? Sempre és gris, és ple de fum, amb cotxes volant, però malament, no? Ciutats molt contaminants, no?
2: Com Blade Runner.
0: Com Blade Runner, exacte. I la Marc Griera, la idea és que vingui a parlar sobre un imaginari d'esperança.
1: Perquè estem obligats a no perdre mai l'esperança.
0: Exacte.
1: Deia Arcadi Oliveres.
2: I ara que l'hem de recordar...
1: No? Més que mai.
0: Més que mai, sí,
2: ara,
0: sí.
2: Justament aquest any, que fa 5 anys de la seva mort.
0: Total.
1: L'Ares ens ha fet una mica un repàs d'aquests grans quatre blocs, no? Deies l'últim, es parlarà d'aquesta construcció per la pau, però de ben segur que ha fet esforços perquè en cada bloc, des de l'anàlisi i el rigor, hi hagi aquest punt també d'esperança, perquè és l'única manera de construir aquesta pau. A més, aquesta edició compteu amb diverses persones vingudes de fora, tant de l'Estat com de perfil més internacional. N'ha repassat unes quantes. Per què creieu que és important també portar aquestes veus a Sant Cugat? debat i que tinguem l'oportunitat de sentir anàlisis, punts de vista que a vegades doncs, són més difícils d'escoltar a casa nostra.
0: Sí, jo crec que...
2: Tu ho has dit.
0: Sí, que és molt important. Sí, portem gent de fora... M'he
1: allargat massa. No.
0: Portem gent de fora, tornem a, no? a posar la traducció simultània que durant uns anys no... però hem tornat a introduir-la per aprofitar veus internacionals, tant la Judita com la Susi, que venen de la Susi Sidney, que ve de fora, però també ve el Sant i la Dan, que parla de neocolonialisme, aquesta persona viu a l'Estat, o la Inoa i el Xeix, que venen d'aquí a Barcelona, però són persones racialitzades, que és important també portar persones racialitzades o no blanques perquè porten un context situat i com els atreveixa directament aquestes violències, que també és important que portem veus en primera persona.
1: De fet, des de la Unipau, en molts dels vostres projectes també busqueu aquestes persones, aquestes veus de persones racialitzades, justament per incloure aquest punt de vista que possiblement a molts se'ns escapa perquè no ho vivim en pròpia pell.
0: Total.
1: I necessitem que algú que ho viu ens ho expliqui, no?
0: Sí, sí. Per dos qüestions, no? Vull dir, la Inoa i el Xeix que vindran a parlar sobre perfilament racial, per exemple, és una cosa que si no t'ho expliquen, tu pots anar pel carrer i no te n'adones que existeix aquestes parades per perfilament racial. I també, per una altra banda, per una qüestió de representativitat. Perquè els joves d'ara racialitzats com no blancs també vegin persones com ells que poden parlar de temàtiques acadèmiques o no, però que ocupen espais, que tenen veu, que tenen donar espais i veu, no donar veu perquè la veu ja la tenen, però sí que posar-los perquè gent jove vegi que també es pot...
1: Que hi hagi referents.
0: Exacte.
1: No? En múltiples disciplines. Una de les ponents, n'has esperat d'ella dues vegades, la Susi Schneider, és la directora de Catalunya Internacional per l'Abolició de les Armes Nuclears, de l'ICAN. Ho deies abans, havia guanyat el Premi Nobel per la Pau, l'organisme del 2017. Sembla mentida que tornem a posar sobre la taula qüestions com és l'armament nuclear, no? Que potser semblava que la Segona Guerra Mundial ens podia haver ensenyat definitivament que no es pot fer servir a la vida, i 2026 ja en tornarem a parlar, no? Per què creieu que és important tornar-ho a posar sobre la taula en un context on els... I permeteu-me la paraula, perquè no m'agrada fer servir paraules bèl·liques en contextos informatius, aquest bombardeig constant d'informacions que ens arriben a través de mitjans de comunicació a vegades i per xarxes d'altres, i on aquest context nuclear està cada vegada més present.
2: Perquè jo crec que, primer, perquè és un context molt perillós, no? Perquè tots sabem, tots la gent de peu sí que sabem el perill de les armes nuclears i sí que vam aprendre, no? Després de la Segona Guerra Mundial el que significava. Però com que ara estem en un canvi de paradigma on com anem analitzant ja el curs anterior i aquest, no? on hem passat de la necessitat i de la importància dels organismes internacionals, de la regulació de lleis, de com ens estructurem, de com ens dotem de normes per conviure, no? Per conviure a nivell mundial, com hem passat d'aquell paradigma a l'ús de la força. Llavors, la bomba nuclear és com el... Jo tinc això, i com que tinc això, no em pots atacar perquè tinc la, no, perquè tinc màxim, la pitjor amenaça
0: de... És el màxim exponent de l'ús de la força.
2: Clar, i llavors és, jo tinc l'arma nuclear, per tant tinc tota la força, tinc tot el poder sobre tu. No? I per això, i en canvi, i estem veient ara mateix, no? Constantment estem admirant amb l'ús de l'arma nuclear, l'hem atacat, ja veiem en quina guerra absurda ens han ficat, no? Israel també té l'arma nuclear i no li diem res. I jo confio en que ningú farà servir mai l'arma nuclear perquè, per exemple, Israel no la pot fer servir contra els palestins perquè li arribaria amb ells també. O sigui que és absurd, no? Però si pogués la utilitzaria. Però jo confio en que el sentit comú prevaldrà sempre i que ningú la utilitzarà perquè ja seria el colmo de la inhumanitat, no? Però serveix com el màxim exponent del, no, del poder.
0: I que escala, perquè el que nosaltres, no, l'ideal seria desescalar i tenir armes nuclears, cadascú es vol armar cada vegada més, no? I llavors, si tu la tens, jo la vull, si tu en tens dos, jo en vull quatre, i llavors, clar, això escala. No, per molt que no es faci servir, és un marc mental, no? La finestra d'Overton cada vegada s'obre més i cada vegada està més acceptat armar-se cada vegada més, no? Llavors, per molt que no es faci servir, tota la resta, tot lo que les conseqüències és augmentar l'armament de cada país.
1: Per això també serà, jo crec, molt interessant poder escoltar la Judita Fontana, no? que és aquesta politòloga especialista en transicions de la guerra a la pau, que potser és el moment ara d'abordar molt aquesta qüestió, perquè té moltíssim sentit. És interessant el context que ens pot aportar justament en un moment on tenim la guerra a la portada cada dia, a buscar aquesta transició cap a la pau, amb una persona doncs, que ho ha estudiat a fons.
2: Sí. Sí, sobretot també la importància dels tractats, no? Que ens sembla... Sentim a les notícies i no li donem gaire importància, no? Quan els Estats Units no ha firmat el tractat per la no proliferació, no? I que és molt important que tots, no? Que tots els estats signin aquests tractats, perquè és l'única manera que ens comprometem i tornem...
1: I es compleixin, no? Signar-los i complir-los i que algú velli per aquest compliment.
2: Clar, i tornem a la necessitat de donar-li la importància que tenen... Ui. Perdó.
0: Sí, aquests la importància d'aquests tractats i també la importància de la diplomàcia, no?
2: Clar, i dels organismes internacionals, no? La importància que tenia i que té el dotar-nos de normes i d'organismes que tinguin, no, que regulin la convivència, que regulin les lleis i que ens obliguin a complir-les. Uh-huh. No? Que això també ho estem, no? S'està fent desaparèixer substituint-ho per la força de les armes.
1: Aquest canvi de paradigma.
2: I això no pot ser.
0: Sí, sí. Mm-hmm.
1: És possible construir discursos de pau en un moment en què sembla que la confrontació ocupa cada vegada més espai públic? És evident que sí, perquè aquí hi ha els esforços, eh? Aquí hi ha el curs d'estiu de la UNIPAU.
0: Ho hem de fer. Vull dir, no és una qüestió de...
2: Clar.
0: S'ha de fer.
2: I ho hem de fer, jo crec que per fer-ho d'una forma positiva... també hauríem de separar, no oblidar aquest marc general, però també pensar que la pau també es construeix dia a dia. I que la pau a la ciutat igual no té res a veure amb les armes nuclears i amb l'ús de la força, però que sí que té a veure amb la convivència, amb el respecte, amb que la gent, tothom tingui accés cobert a les seves necessitats bàsiques, no? Amb resoldre els conflictes entre nosaltres de forma positiva i de forma pacífica. Ah, vull dir, que crec que això també cal aterrar-lo.
1: Començar per la base, pel que tenim més a proper, no?
2: Sí, i potser aquest tema el tractarem més a l'hivern.
0: A l'hivern, sí.
1: Doncs escolta, us tornarem a començar perquè ens expliqueu.
0: Sí, perquè sempre diem, no? Vull dir, conflictes sempre n'hi haurà. El problema no són els conflictes, però els conflictes són... intrínsecs a la societat i a conviure amb altres persones. La qüestió és com resolem aquests conflictes. Dotar-nos d'eines per resoldre els conflictes de manera pacífica. I aquest macroescenari fa que traspuï, no, en el dia a dia que explica la Neus, si tu tens aquest context internacional, en el dia a dia també traspua que es resolguin els conflictes de manera violenta, no?
2: Uh-huh. Sí, llavors... per exemple... Perdona.
0: No, ja està.
2: No, el dilluns tractarem de l'extrema dreta i això té molt a veure amb el que estàvem parlant ara.
1: Uh-huh. Doncs tothom convidat a aquesta 41a edició del curs d'estiu de la Unipau. Serà del 2 al 8 de juliol al Centre Cultural La Unió. Hem fet una pinzelladeta, digues Neus.
2: Uh-huh. I tant. Podria fer un incís. Només recordar-vos també que farem el divendres a la tarda la pregària de guerra, que és una petita representació teatral sobre, bueno, sobre això, sobre la violència i sobre com vivim la guerra.
0: I el dimecres fem l'acte de clausura amb la companyia Minimíssima, que ens fa una peça poètico-musical
1: de resum. No?
0: Sí. Diré que ja és el quart any que repeteix. No, el qual? El primer.
2: Bueno, sí.
0: El quart any que repeteix i estem encantades que repeteixi.
1: Us podreu mirar el programa sencer, el tindrem penjat a la nostra web, a la nostra agenda, també la notícia que sortirà d'aquesta conversa i també, evidentment, a la pàgina web de la Unipau, on teniu, a més, amb una imatge que estreneu enguany, amb unes molt bones descripcions de tots els ponents i totes les xerrades. tothom convidat, ho hem dit, hem fet una pinzellada molt, molt, molt breu, però l'important passarà del 2 al 8 de juliol, en parlaran les expertes, en parlaran els experts, i serà molt, molt interessant escoltar-los. Àries, Neus, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies a tu.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Jordi Lobo ha dedicat bona part de la seva vida a defensar la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual, una trajectòria de 4 dècades vinculada a l'Escola Moragues de Barcelona, que ara ha estat reconeguda amb la Medalla d'Honor de Barcelona. Si hi ha una iniciativa que simbolitza aquesta manera d'entendre la inclusió és l'Hoquei Plus. El projecte va arrencar fa 20 anys després que una lesió l'obligués a deixar l'hoquei herba. La proposta de traslladar aquest esport als alumnes de l'Escola Moragues va acabar convertint-se en una experiència pionera que avui ja té una lliga federada pròpia i que aquest estiu disputarà el primer mundial de la seva història. Ho explica Lobo.
2: Quan els hi preguntes què representa el hoquei per tu, se'ls il·lumina la cara. Jo tampoc ho voldria sublimar més del que és, però a mi m'emociona veure com expliquen aquella amb autoestima, molta autoestima. Diuen coses precioses que m'ha ajudat a demostrar que puc, a demostrar-me que puc, m'ha ajudat a tenir amics i amigues, m'ha ajudat a conèixer món.
1: Trobareu l'entrevista completa a cugat.cat. La 22a edició de les lectures a la fresca no se celebrarà aquest estiu. Així ho ha anunciat la directora artística i impulsora del cicle, Dolors Vilarasau, en un comunicat en què explica que ha decidit fer una parada per motius personals i de salut, després de més de 2 dècades al capdavant del projecte. La passera provisional de Can Bernet, anunciada fa anys per reconnectar el carrer de la Mina amb el parc de Can Bernet després del tancament de l'antic aqüeducte, entrarà finalment en servei aquest juliol. L'Ajuntament començarà aquest dijous, 18 de juny, les obres de muntatge d'aquesta estructura provisional que es mantindrà en funcionament fins que es defineixi i executi una solució definitiva. I l'associació El Món de Prop, la Fundació Salut Plus i el Club Muntanyenc impulsen Mirem per Tu, una iniciativa que vol facilitar la mobilitat i la participació social de les persones cegues o amb baixa visió a través d'una xarxa de voluntariat format específicament per aquesta tasca que els acompanyarà a fer aquelles activitats que sol·licitin. Tot plegat es vehicularà a través del Club Muntanyenc, que oferirà aquestes formacions. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Continguts en xarxa.

0: Pero tú sabes cómo se va a llamar esto, gilipollas. El señorío del mar. ¿Cómo quieres que lo venda si no se ve el mar?
1: Aquí no se puede construir.
0: ¿Te voy a tener que dar otro chalet?
1: Aquí no.
0: Tú recalifícamelo, tú recalificas que yo ya...
1: Eso hay que votarlo.
0: ¿Pero cuándo has votado tú, sinvergüenza? ¿Cuándo has votado tú?
1: Araceli.
0: Araceli es de la casa, coño.
1: Sí, pero se está moviendo, conoce a gente en medio ambiente.
0: ¿Qué me estás hablando de medio ambiente? Estamos tú y yo aquí, Joaquín. ¿Qué quieres?
1: Estoy cansado.
0: Claro que estás cansado. Yo también estoy cansado. Tengo un tumor en la cabeza. Veo manchas. Ahora te veo, tío, a tu lado una nube rosa.
1: No.
0: Sí, que tengo cáncer. Me han dicho que tengo cáncer.
1: Pero... no sé, ¿cómo estás? ¿Puedo hacer algo?
0: Dame la licencia, dámela.
1: ¿Pero tienes o no?
0: Casi. Bueno, no, no. Pero a veces pienso que sí, ¿eh? Y sí, lo vamos a tener tú y yo con tanto estrés. No te extrañe que cualquier día casquemos en cárcel.
1: Me descojono contigo, ¿eh?
0: Yo también me descojono contigo. ¿Me la vas a dar o no?
1: ¿Y si lo miran en medio ambiente?
0: Medio ambiente somos todos, hombre.
2: Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandra. Aquesta escena que ara sentíem pertany al film 5 metros quadrados, del 2011, i era un diàleg entre Emilio Gutiérrez Cava, que està magnífic, i Manuel Morón. És un film, en general, tot ell, que parla d'un matrimoni que va curt de diners i que, jugant-se els estalvis, tira pel dret i es compra un pis a l'extraradi d'una gran ciutat. Paguen l'entrada i accepten una hipoteca de 40 anys. Però quan ja només falten uns mesos perquè els lliurin el pis, resulta que l'edifici no només no està acabat, sinó que les autoritats precinten la zona i aturen les obres. Es crea una plataforma entre tots els afectats per denunciar la constructora i comença un calvari laberíntic que més aviat sembla un pou sense fons. Avui en parlem perquè el tema del cinema a la xarxa d'aquesta setmana és el problema de l'habitatge, un problema internacional que afecta moltíssima gent i que és importantíssim perquè el dret a l'habitatge és un dret humà bàsic. Només a Catalunya afecta aproximadament 2 milions de persones. 2 milions de persones que tenen grans dificultats per afrontar el preu per poder tenir un lloc on viure. El cinema, naturalment, se n'ha fet ressò i hi ha moltes pel·lícules, noves o antigues, que n'han parlat explicant-nos històries humanes en situacions límit. És a dir, sobre gent que se sent impotent davant l'ambició desmesurada i insaciable dels especuladors. Un altre film que aborda aquesta qüestió és El inquilino, del 1957, de José Antonio Nieves Conde amb Fernando Fernán Gómez. Explica el drama d'una família sense recursos, amb 4 fills, que rep la notificació que seran desnonats perquè l'edifici on viuen ha d'anar a terra. I el pitjor és que el desnonament és imminent i la família només té unes hores per trobar un nou allotjament.
3: Si solo son un par de días... Luego apretamos de firme y... ¿Qué os parece a vosotros?
4: No me gusta hacer el primo. ¿Por qué de pagar por él?
3: Ya ha visto usted lo que hay.
5: Deme al menos unas horas, lo justo para hablar con el propietario.
3: Esa se las doy yo. Tiene usted hasta el mediodía.
5: Usted sabrá lo que hace. Luego, si incumple el contrato, no venga a pedir árnica.
6: Gracias, muchas gracias. En el nombre de los pequeños se lo agradezco de veras.
4: Para no perjudicarle por los niños, he pensado que...
7: Si empezamos por aquí, tenemos tajo para media jornada.
4: Así el derribo comienza y el inquilino se avía. Creo que no es mala idea.
3: ¿Desde cuándo discurrís? Valientes sénecas estos. Y ustedes se prisa, porque a mediodía...
6: Sí, sí, gracias.
8: ¿Qué? ¿Lo arreglaste?
6: Sí, ¿no has oído las voces?
8: Gracias a Dios.
6: Gracias a que los obreros son unas hermanas de la caridad, tendremos casa hasta las 2. ¿Pero dónde diablos estará la jeringa de 10 centímetros cúbicos?
8: Qué raro. Y así tan de repente y sin avisar... No sabías que era hoy.
6: ¡Ah! ¡Se salvó! ¡Se salvó! Era la alemana. Vamos, niño, que ya tengo demasiadas cosas encima. ¡Hala! Aligera tú, que hay que salir pitando. Tú tienes que ir a ver al casero.
8: ¿Y qué le digo?
6: Mujer, le lloras a base de bien. ¿No tienes 4 razones?
8: Las mismas que tienes tú. No vayas a pinchar nalgas.
6: ¡Ah! ¿Y de qué comemos luego? ¡Ah! También tengo que ir a ver a Madruga. Ha prometido proporcionarme un piso. La cuestión es ganar tiempo, ¿no? Vamos, mujer, no te duermas.
8: Tú sabías esto. Sabías que era hoy.
6: Vamos, vamos. A la base. A la...
8: ¿Y si te falla Madruga?
6: Ah, se ve que no le conoces. Es un hombre serio, ¿sabes? Ya verás cómo todo se arregla.
2: El inquilino és una pel·lícula molt bona, que té un mèrit afegit, ja que va ser rodada el 1957, en plena dictadura franquista. I al règim no li feia gens de gràcia que el món s'assabentés dels negocis bruts, dels seus addictes i de la situació de misèria en què vivia molta gent. Li feia tan poca gràcia que va ordenar que es canviés el final de la pel·lícula. I és que el inquilino no tenia un final feliç. Tot el contrari, la família protagonista, amb quatre fills, no se'n sortia. I l'Estat va prohibir la projecció de la pel·lícula fins que mostrés un desenllaç diferent i acolorit en què es veiés com, al final, malgrat el trasbals, malgrat les penes i treballs, aquella família era rescatada i rebia un habitatge digne. Però perquè us feu una idea, si sou joves, de com anaven les coses en aquella època, us diré que entre la prohibició de la pel·lícula i l'estrena de la nova versió van passar 6 anys. El inquilino es va rodar el 1957 i no va arribar als cinemes fins al 1963. Aleshores sí, aleshores amb un final, diguem-ne, esperançador. Avui dia, sortosament, els cineastes no tenen aquests problemes, però el tema de l'assetjament immobiliari i dels desnonaments és ben viu. Pensem que un desnonament és un acte de violència que té greus conseqüències psicològiques a les seves víctimes, perquè poques coses destrossen tant l'autoestima d'un ésser humà com trobar-se sense llar. Són situacions molt dramàtiques en què es produeix un xoc entre un dret fonamental, l'habitatge, i els efectes cruels que provoquen els fons voltor, perquè compren a baix preu, expulsen els llogaters, reformen els pisos i apugen els lloguers a preus impossibles. L'any 2001, José Luis Garín va fer un documental molt bo, de 2 hores, sobre un barri popular de Barcelona, que es veu afectat per un pla de reforma on s'hi construeix un nou bloc de pisos. La pel·lícula ens mostra com afecten tots aquests canvis al barri i a la vida de la seva gent.
9: El alma de la persona es casi un secreto. Y el alma de una estructura está escondida.
10: Ves lo bonito, pero no ves lo interior. El hacer una estructura es muy simple, el hacer los techos es muy simple. Esto es mucho más laborioso. Está demostrándote que por mucha calidad que le pongas aquí, por mucho que lo aseguren,
9: yo siempre...
10: esto no va a ser tan imperecedero como eso, por ejemplo.
9: Yo siempre me he dado cuenta de una cosa. La Sagrada Familia puede echar todo el tiempo que quiera haciéndose. ¿Por qué? Porque Jesucristo no tiene prisa que se la terminen pronto. La pareja que tiene ganas de casarse quisiera que le dieran la llave del piso al otro día de hacer la proposición y tener la idea de casarse. Por tanto, esto tenemos que hacerlo pronto, que aquí han comprado 40.000 parejas. Estos pisos...
10: Pero me refiero que ahora esto, la construcción es más simple que antes. Las personas que hicieron eso tenían que ser muy inteligentes.
9: Pero, ¿sabes cuánto costaría hacer esa piedra hoy?
10: No creo que nadie se atreviera.
9: Pues aquella piedra de arriba, con los dos arcos, para hacerla un picapedrero a golpe de carpa y maceta, pues se llevaría a lo mejor una semana. A la mano del hombre no llega nada, ¿no?
10: Algún misterio tiene que haber, que queda fuera del alcance nuestro.
9: Lo que tiene es eso, que la piedra natural no tiene envejecimiento, esa es el único secreto, y que está muy bien puesta.
10: Eso no lleva nada, eso es que tiene que tener un misterio o algo.
9: Eso es una obra de otro tiempo. Entonces había todo el tiempo del mundo, pescaban a los presos, sí. Y los metían ahí.
10: Pero ¿cómo subían esos bloques tan grandes?
9: ¿Esos bloques? Como siempre se han subido con carriola, y como hacíamos bloques como este, con un maquinillo de aquello. ¿Eh?
10: Pero tú imagínate lo que es levantar una pirámide de esa con esas moles. ¿Qué sistema deberían? Es que eso es una cosa que si la ven montar hoy...
9: No me dé.
2: En construcció, el documental de José Luis Garín, que va guanyar el Premi Especial del Jurat del Festival de Sant Sebastià. Va ser un premi totalment merescut perquè és un documental que retrata molt bé fins a quin punt l'entorn urbà canvia la geografia humana. De la mateixa manera que, per exemple, l'entorn on vivim condiciona el nostre consum, aquest mateix entorn també condiciona el nostre comportament. El dels adults i el dels infants. A Catalunya hi ha més de 500.000 de famílies en risc d'exclusió social, cosa que afecta, com deia abans, 2 milions de persones. Però això no és tot. Hi ha també la gent jove. El 56% dels catalans d'entre 25 i 34 anys viu en una situació negativa o molt negativa pel que fa a l'habitatge. I és que, ja ho sabem, els lloguers són molt alts, els sous són molt baixos i el lloguer s'emporta la major part del sou. Com deia abans, és un tema que afecta tot el planeta i per això són moltes les cinematografies d'arreu del món que el tracten. Hi ha la pel·lícula francesa Nacionalitat immigrant, Els meus veïns, del 1975. Hi ha també l'argentina La noche marchándose ya, del 2025. L'americana La recerca de la felicitat, del 2006, amb Will Smith. La també americana Temps fora de la ment, del 2015, amb Richard Gere. O la italiana Umberto D, del 1952, de Vittorio De Sica, entre moltíssimes més. Nosaltres, per tancar aquest Cinema a la Xarxa, que ha tingut a Imantriqui a les vies de so i que hem dedicat al problema de l'habitatge, escoltarem la veu de Sílvia Pérez Cruz cantant el tema de la banda sonora del film Cerca de tu casa, del 2016, dirigit per Eduard Cortés i protagonitzat per la mateixa Sílvia Pérez Cruz en companyia d'Oriol Vila i Lluís Omar. Aquí hi trobem un matrimoni que ha de deixar casa seva perquè no pot pagar-la i se'n va a viure a casa dels pares de la dona. Però aquesta segona casa també es veu afectada, ja que va servir d'aval per a la hipoteca de la filla. Ara, doncs, són dues les famílies que es troben en un atzucac. L'article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans diu: «Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri, per a ell i la seva família, la salut i el benestar, especialment pel que fa a alimentació, vestir, habitatge, assistència mèdica i serveis socials bàsics». Fins la setmana vinent, amics.

0: Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
1: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
0: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
1: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
0: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
1: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a lloms d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
8: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica, i això és el que ens han dit.
9: Pues la cosa es así. Verá,
10: es impresionante.
11: Me encanta, me encanta.
12: Mola.
13: Me gusta como suena.
14: ¡Qué bonito!
8: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
15: Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat.
16: Nosaltres som feliços.
17: Nosaltres som així.
18: Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
19: Avui som
20: la Maria José,
19: el Miguel,
20: l'Edu,
19: la Núria,
20: l'Irra,
19: el David,
20: l'Antonio,
19: l'Artur,
20: l'Emma,
19: l'Àngel i el Guillem, jo mateix.
21: Jo vaig començar amb el teatre d'aficionats.
22: I vaig començar a fer molts càstings i vaig començar a dedicar-me a la moda.
23: Jo volia ser tenista i vaig aconseguir ser tenista professional.
24: I em vaig donar compte que m'agradava molt la natació sincronitzada perquè m'agradava molt l'aigua.
25: Vaig començar bastant tard a fer música i vam crear la banda d'Arnau Lisso.
18: Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
16: Nosaltres.
26: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
27: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
26: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
27: Perquè la teva salut és el nostre futur.
26: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
28: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
29: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
28: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
29: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
28: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
30: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
31: Cocodril Club.
0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
3: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al món És Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
4: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
3: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
7: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
6: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
7: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
6: Club Healthing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
7: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
30: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
12: Soc l'Albert Morral, de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
14: L'univers infinit.
12: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
20: Bona tarda, són les 7.
31: Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
32: els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà.
33: Els germans Cries i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
34: L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
35: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
36: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
37: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
36: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.

0: La por als gossos és una fòbia més freqüent del que pensem i pot arribar a limitar seriosament la vida dels infants. En el cas dels nens amb trastorn de l'espectre autista, les sensibilitats sensorials i la necessitat de control de l'entorn poden fer-la encara més intensa. Avui descobrim com la zooteràpia pot ajudar a tractar-la amb molt bons resultats. I ho fem de la mà de l'Anna Guimil, que és presidenta de l'Associació Catalana de Zooteràpia i, a més, experta en cinofòbia. Anna, com estàs?
1: Hola, Carme, què tal, com estàs? Molt bé.
0: Benvinguda.
1: Gràcies.
0: Encara hi ha molta gent que té por als gossos?
1: Moltíssima gent, molta més de la que realment en sabem, perquè això no hi ha un cens per això.
0: Mm-hmm. Hem fet servir una expressió, un concepte, que és la cinofòbia.
1: Mm-hmm.
0: Què és exactament i fins a quin punt és un problema freqüent en els nens, sobretot?
1: Doncs, mira, la cinofòbia és fòbia als gossos. Ara bé, la realitat és que quan a mi m'arriben aquests nens amb fòbia als gossos, la realitat és que no només és als gossos. Hi ha pors associades, com per exemple els sorolls forts, els coloms, a diferents estímuls. I jo diria que hi ha fins i tot un 10% de nens que tenen fòbia als gossos.
0: Parlem d'aquesta por als animals, com una qüestió que podria ser menor o passatgera, no? Vist des de fora i fent una valoració així, grosso modo, però fins a quin punt aquesta cinofòbia pot arribar a ser limitant en el dia a dia d'un infant?
1: Doncs mira, angoixa moltíssim i ho pateix, no només ho pateix el nen, ho pateix els germans, la família sencera, perquè han de deixar de fer fins i tot plans de sortir d'una festa d'aniversari, deixar un pícnic que estaven enmig del parc i, en definitiva, deixar de fer plans o fins i tot parar aquests plans perquè hi ha un gos al voltant, el nen es col·lapsa i necessita fugir, necessita sortir d'aquell escenari, amb la qual cosa normalment no és passager, sinó que s'ha de tractar. I és molt, molt limitant fins al punt de poder desembocar en una agorafòbia, que és ja no voler sortir ni de casa.
0: Clar, aquest seria ja el cas extrem, no?
1: El més
0: quan
1: extrem.
0: Quan això ja va al màxim dels màxims...
1: Sí.
0: És aquesta situació que els pot limitar fins i tot a fer una vida més enllà de les...
1: Sense llibertat.
0: Exacte, exacte. I com es manifesta aquest impacte en la vida familiar i social? Tu dius, no només ho pateix l'infant, sinó que també ho pateix la resta de la família i l'entorn més proper, no?
1: Mm-hmm. Doncs mira, els pares ho viuen des d'una posició molt frustrant. Primer perquè no saben a quin professional s'han de dirigir. I a mi quan m'arriben les famílies diuen, ostres, com ens ha costat trobar-te, Anna. És que no sabíem que hi havia una figura que pogués tractar directament la cinofòbia. I, perdona, i els germans també perquè es queden sense fer plans. I el propi nen ho viu amb ansietat, amb pena, amb ràbia, amb molta tristesa i amb molta frustració que això acaba derivant, li acaba afectant moltíssim en una baixa autoestima, no? I a la seva pròpia... i a la seguretat en si mateix. Acaba vèncer, doncs... I més quan tens a tothom al teu voltant que està invalidant la teva por. Perquè si invaliden aquesta por de no, home, no, que no és res, però si és un gos això no és res, home, encara et sents pitjor, perquè t'hi sents que no ets com els altres i ni tan valent, ni tan guapo, ni tan alt, saps el que et vull dir? Doncs així.
0: I escolta'm una cosa, en el cas dels nens amb trastorn de l'espectre autista, la por als gossos sembla... més freqüent, és més invalidant en aquest cas perquè tenen unes percepcions i una sensibilitat més acusada que la resta de nens?
1: És més freqüent perquè normalment els nens amb TEA tenen hipersensibilitats, tant auditiva, visual, tàctil, i a més tenen de vegades, segons el grau, més dificultat per expressar com se senten i què és allò que no volen, no? Doncs amb aquests nens amb autisme que, a més, se'ls pot barrejar el fàstic amb la por, que són dues emocions que van de la mà perquè tenen les mateixes respostes a nivell biològic d'evitació i fugida, aconseguim treballar molt bons resultats. És una activitat, ho podem treballar gradualment, acompanyant el nen, i aquestes sessions de zooteràpia m'agrada que estigui algun familiar, o la mare o el pare.
0: Explicarem el procés perquè la gent també visualitzi una mica com funciona aquest tractament. De quina manera, quan parlem d'aquesta sensibilitat més acusada que tenen aquests nens amb TEA, quines són les situacions que el fan sentir-se malament? És a dir, què és el que noten ells?
1: Doncs mira, els nens amb TEA... sobretot els hi puja moltíssim el nivell d'ansietat. Ansietat i frustració perquè no poden comunicar que aquell estímul, en aquest cas el gos, li està fent por. I pot ser que, segons el grau, ho verbalitzi directament, no vull marxar, o es quedi, si no pot parlar, que li agafi una minicrisi. I els pares no sàpiguen per què li ha agafat una crisi ara, saps? I és perquè està veient un estímul que no pot controlar, que no entén, que no pot anticipar com reaccionarà el gos, i això li angoixa moltíssim i li crea moltíssima ansietat.
0: Estem parlant, per exemple, de les olors, dels lladrucs...
1: Sí.
0: No? Són sí. Situacions que ells detecten d'una manera... Com...
1: Els nens associen el lladruc, que els hi fa mal aquest soroll, els hi fa mal directament a les orelles, i acaben associant el gos a aquesta incomoditat tan gran, no? I això desencadena, doncs, que tinguin rebuig cap al gos.
0: Uh-huh. Precisament això és el que anava a comentar, que els infants que tenen TEA com acostumen a necessitar aquesta anticipació, no? Aquest control sobre el seu entorn, doncs aquest factor d'imprevisibilitat és el que els crea tota aquesta angoixa, aquesta situació, no? També sabem que molts nens amb autisme presenten nivells d'ansietat més elevats, com ara comentaves. Com influeix aquesta ansietat en l'aparició o el manteniment de la sinofòbia?
1: Com
0: influeix precisament aquesta ansietat que tenen ells, no?, en el manteniment de la sinofòbia.
1: Sí.
0: És a dir, mentre hi hagi aquesta ansietat que ells tenen, perquè és una situació que no controlen, aquesta por no desapareix.
1: No desapareix fins que no es tracta. Pot ser que hi hagi... Mira, et comento, els nivells d'ansietat en TEA de vegades és complicat reduir-los, però li donem les eines suficients, treballades de forma gradual, perquè el nen sàpiga com reaccionar a cada una de les situacions que l'incomoden. És a dir, probablement no podrem reduir l'ansietat perquè el nen viu amb aquest nivell d'ansietat, hi hagi gos o no hi hagi gos, no? Però sí que podem ajudar-li a tenir les eines suficients com per gestionar aquesta ansietat en moments concrets i amb molt d'èxit. Funciona molt bé.
0: Parlem, doncs, com a partir de la zooteràpia es pot treballar a través d'un procés terapèutic que com funciona. És a dir, t'arriba una família amb un nen, infant, que té aquest problema perquè, a més, doncs, té TEA.
1: Mhm.
0: Què fem?
1: El primer que fem és una primera sessió que es diu anamnesi. És una sessió d'una reunió amb els pares i el nen. De vegades pot estar el nen, d'altres no, segons com ens convingui. I és una reunió d'una hora i mitja, més o menys, en la qual jo faig d'inspector Gadget i faig un munt de preguntes per tenir un perfil el més acurat possible sobre el nen. No? Com viu, amb qui viu, quins són els seus interessos, les seves capacitats, les seves limitacions, tot. A partir d'aquí fem ja una següent sessió en la qual, com et comentava abans, a mi m'agrada que hi sigui o la mare o el pare. I perquè és una persona de seguretat, és el seu referent que li dona seguretat. Les sessions es fan en el meu despatx, i que està a Sant Cugat, i segons el que jo hagi determinat en aquesta primera sessió, començaré amb animal, sense animal, o escollint un gos o un conill o una tortuga, depenent de com ho vegi. Però el que es tracta és d'entendre com processa l'entorn aquest nen. Jo necessito saber fins a quin punt té la necessitat d'anticipar i aquesta hipervigilància, fins a quin punt la té activada, sí? I com està d'arraigat aquesta por. Llavors, aniré dissenyant les sessions en funció de tot el que he pogut extreure de la primera sessió. I després es treballa amb desensibilització, que es diu, i contracondicionament. Són dues palabrejas que...
0: Que vol dir, traduïdes a la situació en què ens trobem?
1: Que vol dir que es treballa a poc, amb aproximacions successives, sense forçar el nen, i sobretot el que, amb reforç positiu, amb premis, però no premis de dono un caramelet, no, sinó superant objectius, que això li dona al nen motivació intrínseca, és a dir, per ell mateix, ho vol aconseguir per ell mateix i no per un caramelet, no? I a poc anem aconseguint diferents objectius i pujant, jo els hi dibuixo sempre una escala i sempre li dibuixo on, quan ha avançat en cada sessió. I això motiva moltíssim per seguir enfrontant-te a la por. I una de les coses més importants és explicar-li que els gossos no actuen perquè sí. És a dir, els gossos pensen, els gossos actuen en funció de lo que hi ha en el seu entorn. I moltes vegades riuen, no? Perquè tu creus que ara vindrà un gos i et mossegarà perquè sí? No. I educant a la Kira, demanant-li exercicis a la Kira, se n'adonen del nivell d'intel·ligència que té el gos, i allò que havia infravalorat i que pensava que actuava de qualsevol manera, se n'adona que és un ésser que té un lligam molt fort amb nosaltres i que ens entén perfectament les ordres que li donem i les consignes.
0: La Kira és una de les gosses tu fas servir per teràpia i que apareix en aquell llibre que vas venir a presentar-nos un dia. Et volia preguntar, perquè clar, primer, els animals que feies servir, que ja ens has explicat, no? El repertori d'animals que pots utilitzar, però en quin moment decideixes que entra a participar del procés el gos?
1: Mira, ara estic amb un nen que la primera sessió, el primer dia, no vaig treure cap gos, ni el conill ni el gos, simplement perquè vaig veure que tenia moltíssima por i que ho estava passant malament. Ja la comunicació gestual ens dona moltíssima informació. Si tu veus el nen que està angoixat amb els ombros cap al davant, que ni tan sol et vol mirar, això et dona moltes pistes. Llavors, el primer que faig és explicar, donar molta informació. I els hi explico que la por, en aquest cas, la por sempre

0: sense cap mena de raó, llavors tenim el control de la situació i ens relaxem i les pors se'n va.
1: El gos apareix tard o d'hora,
0: sí,
1: segons com vagi el procés.
0: Sempre i quan ell ho vulgui. Jo li dic, per exemple, m'ho invento, eh? Òscar, vols que veiem el gos? I normalment hem creat un vincle tan fort de confiança i estic tan orgullosa d'això perquè poques vegades em diuen no vull anar. Confiem moltíssim.
1: I escolta, una cosa que segurament els preocuparà als pares, que és el grau de resultat que pot donar una teràpia com aquesta. T'ho pregunten quan comencen una teràpia?
0: Normalment sí, m'ho pregunten, però la veritat és que tinc molta sort. Però mira, jo et diria que amb 10 sessions està la majoria de vegades resolt.
1: Bastant ràpid, eh?
0: Sí, molt ràpid. Mira, ahir vaig publicar una història a Instagram que portem 3 sessions amb l'Àlex, que venia superbloquejat, i ara ja sortirem al carrer, perquè quan ja ha perdut, ja s'ha habituat al meu gos, ja s'ha habituat al conillet de teràpia, ja s'ha habituat a la tortuga, llavors toca sortir al carrer i entendre en el carrer com es comporten els altres gossos, perquè ja sabem que la Kira és molt bona. Ara hem d'entendre per què borda un gos, que quan està jugant no s'estan barallant, que no tenen mans, que tot ho fan amb la boca, però que no passa res. Hem d'entendre totes les conductes. Al final passes tota la informació de l'etologia, no? de tot el comportament d'animal, els hi expliques per què fan cada una de les coses.
1: Anna, abans de marxar, un últim missatge per a aquelles famílies, per als pares que s'han trobat amb aquest problema i no troben solució.
0: Doncs que em truquin, sisplau, o que es posin en contacte amb nosaltres al nostre Instagram, que és ACZooteràpies, de Associació Catalana de Zooteràpies. Ens trobaran ACZooteràpies. Guimil Anna també ens trobaran, que és el meu personal, però penjo també tota la informació. També em poden trucar per telèfon al telèfon de l'associació, que és el 637 93 12 01.
1: Bé, doncs, a veure si hi ha sort per a aquestes famílies que tant estan patint,
0: sí,
1: tant o més que la criatura, davant d'un problema que té solució.
0: Pues sí.
1: Anna, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu, només faltaria.
1: Que vagi molt bé.
0: Gràcies.
1: Adéu-siau.
0: Gràcies.

0: I què voleu fer aquests dies?
1: Anar a una piscina caribenya.
2: Dormir en un hotel del Far West.
3: Volar a llums d'un drac.
0: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
4: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
5: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
4: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
5: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
4: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
8: Si escoltes la ràdio,
9: no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.

0: Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
1: Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
0: No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
2: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
4: 1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
3: Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
5: Viure en el lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
8: Ah, no tens mans?
9: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
8: Red flag. Oi que sí?
9: Sí. Sí.
3: Ja disponible a cugat.cat.
8: Mare meva.

0: Sabíeu que Eric Clapton va estar a punt de ser membre dels Beatles sense que el propi Clapton ho sabés? Doncs tot això i molt més. La música i les seves històries cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat. A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
5: Escolta'l els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat. Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
6: Ràdio Sabadell, 94.6.
5: Terrassa.
6: Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
5: Sant Cugat.
6: Ràdio Sant Cugat, 91.5.
5: El Prat.
6: El Prat Ràdio, 91.6.
5: Castellà.
6: Ràdio Castellà, 90.1.
5: I Badalona.
6: Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
5: Cada tarda de 4 a 6, connectats.
7: L'enjoc és...
8: Futbol.
7: Bàsquet.
8: Hoquei. Okay.
7: Handbol.
8: Waterpolo.
7: Tenis taula.
8: Rugbi.
7: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
1: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
6: Ràdio Sant Cugat.
9: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
10: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més, al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
9: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
11: Avui dimarts arribarem a les 12 amb l'espai Like de Valor. Això és tot. Demà més. Adéu-siau.
12: Continguts en xarxa.
13: El Like d'aquesta setmana el volem dedicar al nou programa de beques de formació fotogràfica que està adreçat a dones que surten de la presó i que està impulsat per la Fundació CETBA i l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. Aquesta iniciativa vol facilitar la inserció social i professional de dones que han estat internes mitjançant dues beques anuals per a participants al projecte Traspassant l'Objectiu. Ara fa uns mesos en parlàvem d'aquesta iniciativa. Tot plegat es va presentar fa uns dies, a finals de maig, en una roda de premsa, i avui nosaltres en podem parlar amb Laura Gálvez-Rain. Ella ha estat lligada des de fa molt de temps a aquest projecte, ara el dirigirà des de la presó de Batràs, però a més, és l'autora del fotollibre Batràs, Dones Invisibles. Ho posem tot sobre la taula. Laura Gálvez-Rain, benvinguda a Valors de l'Alta, com estàs?
8: Hola, bon dia. Molt bé, i vosaltres?
13: Molt bé, molt contentes de poder parlar d'aquestes beques, que ara comentàvem que s'adrecen a participants del projecte Traspassant l'Objectiu. És aquest projecte, per refrescar una mica la memòria dels oients, perquè vam parlar ja fa uns mesos, que a través de la fotografia empodera dones internes als centres penitenciaris de Catalunya, no?
8: Sí, correcte. És un projecte amb iniciativa de la Fundació Setba, que està sota la direcció de la fotògrafa i activista Marta Fàbregas. I bueno, hem creat una xarxa de fotògrafes professionals que ens dediquem a portar la fotografia als centres penitenciaris. I efectivament les empodera tant en autoimatge com en coneixement.
13: Que de fet vosaltres heu registrat moltes millores, no?, en això, en autoestima, en autoimatge, en convivència fins i tot. De quina manera l'art, la fotografia en aquest cas, pot ajudar persones que estan aïllades, no?, en certa manera?
8: Bé, en el cas més evident, jo crec que és el de l'autoimatge, perquè aquestes dones, a part de que els miralls que tenen a les habitacions són d'un plàstic que al anar-lo netejant s'ha desgastat, llavors la imatge que es veu no és la imatge real, carreguen amb un estigma, evidentment, d'haver estat internes. I jo crec que lo interessant aquí és no com es veuen elles mateixes, sinó com les miren les seves companyes mentre es fan la dinàmica de model i fotògrafa. I crec que això és la part més evident. I com deies, també millora molt les relacions entre elles perquè és un espai diferent al que estan acostumades dins de les presons i pues, hi ha convivències que potser no es donaven en altres espais de la presó. Mm. I coneixen a noves noies, es porten... Bueno, sí, creen convivència d'una altra manera.
13: Explicàvem, Laura, que tu dirigiràs ara el projecte a la presó de Batràs, però la teva relació amb Traspassant l'Objectiu ve de lluny.
8: Sí, començo el 2021 com a alumna en pràctiques, que és curiós. A través de l'IFC, de fet, a la borsa de treball vaig veure l'oferta i em vaig presentar. I ara no recordo bé si van ser un o dos anys, vull dir dos o tres anys, que vaig estar fent d'assistent de la Marta, de fotògrafa, o sigui, assistent de fotògrafa i de logística. I després d'això vaig començar a col·laborar com a fotògrafa convidada, que fem una masterclass, una xerrada entorn a un tema i a un projecte personal, i després, al finalitzar el taller, algunes alumnes del taller poden optar una mentoria. Llavors, jo com a fotògrafa convidada també feia el seguiment d'aquesta mentoria, que és un projecte sota un concepte, per exemple, resiliència. Llavors, nosaltres ajudem a una d'elles a fer un projecte de principi a final.
13: Per tant, com veiem, és un projecte que va més enllà, no?, també de la fotografia en si, tot i que el pes recau en això. Clar, en els anys que porteu d'aquest projecte, i segurament tu ho hauràs notat també, heu detectat que moltes de les persones, moltes de les dones que hi han participat, un cop fora de la presó, continuen tenint un cert interès, no?, amb la fotografia.
8: Sí, sobretot aquestes dones que comentàvem que opten a les mentories, que ja mostren un interès més específic per la fotografia, al sortir doncs, hi ha algunes que contacten amb la Fundació i algunes han pogut exposar a festivals, algunes han optat ja en algun taller fora de la presó. Vull dir, a més, al final del taller es sorteja una càmera Panasonic, i clar, quan reben una càmera els hi fa molta il·lusió perquè això vol dir que després d'estar allà dins, fora podran seguir fent fotografies. Jo crec que sí, que és un projecte molt complet en aquest sentit perquè les anima també a seguir-ho fent tot i que s'acabi el taller.
13: Ara heu presentat i, de fet, tireu endavant aquest nou programa de beques i ho feu una mica amb la voluntat, dèiem, de facilitar la inserció social i professional d'aquestes dones. Explica'ns una mica en què consisteixen.
8: Bé, jo no tinc molts detalls perquè aquesta part és més de l'administració de la Fundació, però sí que sé que és una col·laboració amb el IFC i crec que que tanca un cercle perquè al final l'IFC ha sigut col·laborador portant els alumnes en pràctiques i bueno, és un institut de referència i que les que han fet el taller puguin optar a fer un curs dins de l'IFC, jo crec que també motiva a alimentar doncs, aquesta part més artística o cultural i a professionalitzar-se si ho volen.
13: I tant. Ara comentaves que arran del projecte Traspassant l'Objectiu s'aprenen moltes coses i s'empoderen en molts aspectes, però deixa'm girar una mica la pregunta i fer-te-la tu, Laura, com a mentora, com, fins i tot com a estudiant en pràctiques, com vas començar, no? Com ens explicaves. Ara ja com a directora del projecte, tu quins aprenentatges t'estàs enduent d'aquesta iniciativa?
8: Ostres, jo la primera vegada que vaig entrar va ser molt impactant. La veritat és que és una experiència que jo crec que sí o sí et canvia d'alguna manera. I poder haver estat dins d'aquest projecte durant tant de temps i veure com ha anat canviant, com ha anat creixent. Bueno, a mi, com a persona, jo crec que... Perdó. Com a persona, jo crec que m'ha millorat. Bueno, entres a la presó pensant que no tens prejudicis, que ho tens tot vist i al final tenim uns judicis socials que sense voluntat no els desfem i jo crec que entrar a la presó a mi m'ha canviat molt en aquest aspecte i també m'ha fet veure que la fotografia és una eina, més enllà d'una eina expressiva, una eina artística, és una eina de canvi i jo mai ho havia vist així. I bueno, jo crec que això ha definit molt la meva trajectòria professional com a fotògrafa a partir del moment que començo a col·laborar amb la Fundació.
13: Creus que seria diferent, eh? Si no hi haguessis entrat?
8: Jo crec que sí. No sé on estaria ni què estaria fent, però jo crec que sí. Sí, això m'ha... Bueno, m'ha tirat més per la vessant social, potser de mediació artística. Sí, m'ha donat la sensació de que la fotografia també pot arribar al canvi.
13: Doncs amb aquest missatge ens quedem. Laura Gálvez-Rain, directora del projecte Traspassant l'Objectiu a la presó de Batràs. Moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i molta sort amb aquesta nova etapa dins d'aquest mateix projecte.
8: Gràcies a vosaltres.
14: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
15: Jordi Lobo ha dedicat bona part de la seva vida a defensar la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual, una trajectòria de 4 dècades vinculada a l'Escola Moragues de Barcelona, que ara ha estat reconeguda amb la Medalla d'Honor de Barcelona. Si hi ha una iniciativa que simbolitza aquesta manera d'entendre la inclusió és l'Hoquei Plus. El projecte va arrencar fa 20 anys després que una lesió l'obligués a deixar l'hoquei herba. La proposta de traslladar aquest esport als alumnes de l'Escola Moragues va acabar convertint-se en una experiència pionera que avui ja té una lliga federada pròpia i que aquest estiu disputarà el primer mundial de la seva història. Ho explica Lobo.
16: Quan els hi preguntes què representa el hoquei per tu, se'ls il·lumina la cara. Jo tampoc ho voldria sublimar més del que és, però a mi m'emociona veure com expliquen aquella amb autoestima, molta autoestima. Diuen coses precioses que m'ha ajudat a demostrar que puc, a demostrar-me que puc, m'ha ajudat a tenir amics i amigues, m'ha ajudat a conèixer món.
15: Trobareu l'entrevista completa a cugat.cat. La 22a edició de les lectures a la fresca no se celebrarà aquest estiu. Així ho ha anunciat la directora artística i impulsora del cicle, Dolors Vilarasau, en un comunicat en què explica que ha decidit fer una parada per motius personals i de salut, després de més de 2 dècades al capdavant del projecte. La passera provisional de Can Bernet, anunciada fa anys per reconnectar el carrer de la Mina amb el parc de Can Bernet després del tancament de l'antic aqueducte, entrarà finalment en servei aquest juliol. L'Ajuntament començarà aquest dijous, 18 de juny, les obres de muntatge d'aquesta estructura provisional que es mantindrà en funcionament fins que es defineixi i executi una solució definitiva. I l'associació El Món de Prop, la Fundació Salut Plus i el Club Muntanyenc impulsen Mirem per tu, una iniciativa que vol facilitar la mobilitat i la participació social de les persones cegues o amb baixa visió a través d'una xarxa de voluntariat format específicament per aquesta tasca que els acompanyarà a fer aquelles activitats que sol·licitin. Tot plegat es vehicularà a través del Club Muntanyenc, que oferirà aquestes formacions. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
14: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
11: Bon dia, Fogoses. Segons el Centre de Terminologia TermCat, la definició de sostre de vidre és una barrera invisible que representa les limitacions amb les que es troben les dones per accedir a la seva carrera professional fins al càrrec de més responsabilitat. Durant segles, a les dones se'ns ha demanat silenci, discreció i paciència. Hem hagut de demostrar el doble per obtenir la meitat, i massa sovint hem vist com el sostre de vidre no era només una metàfora, sinó una barrera ben real. La història està plena de dones que van haver de lluitar per fer-se un lloc, científiques com Marie Curie, que va haver d'obrir-se pas en un món dominat pels homes, escriptores que signaven amb pseudònim per poder ser publicades com la Caterina Albert, o dones que, tot i tenir talent i capacitat, simplement no van poder accedir a determinats espais de poder o de decisió. Moltes d'aquestes trajectòries van quedar invisibilitzades o relegades a un segon pla, i en molts casos els seus mèrits van ser atribuïts als homes. Com o no. Però avui no hem vingut a queixar-nos sobre les desigualtats, sinó a demostrar que trencar aquest sostre de vidre és més que possible. Perquè hem avançat, i molt, cada generació ha empès una mica més aquest sostre, i podem dir amb orgull que l'hem començat a esquerdar, una miqueta. Hem vist dones pioneres en la política, en l'empresa, en la ciència, en la cultura, dones que han assumit riscos, que han desafiat normes i que han obert camí, sovint sense referents previs. Gràcies a elles, avui hi ha dones ocupant espais que abans eren impensables, liderant equips, prenent decisions, transformant el món amb noves mirades. Però, ojo, no podem abaixar la guàrdia i no ens podem permetre el luxe de pensar que tota la feina està feta. No. De vegades, fins i tot, sembla que anem una mica enrere. Les crisis, els canvis socials o determinats discursos poden fer trontollar aquests drets que semblaven assegurats. I la veritat és que la igualtat real sobre tota la feina encara no la tenim garantida. La bretxa salarial, el sostre de vidre o la dificultat per arribar a segons quins càrrecs són realitats que encara són massa presents. Per això és tan important donar veu a les històries i a les dones que obren camí. Històries de dones que no només han trencat barreres, sinó que han fet amb determinació, amb intel·ligència i amb una manera de liderar que sovint incorpora valors com la col·laboració, la resiliència, la mirada a llarg termini. Perquè quan una dona arriba, no només hi arriba ella, obre la porta a moltes altres. Per això avui tenim a la nostra conversa a Mercè Conesa, una d'aquestes dones que han obert portes allà on semblava que només hi havien murs. I ara sí, benvingudes a Fogots, al teu podcast sense regles i avui sense sostres.
17: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
11: Mercè Conesa és advocada, especialista en lideratge i gestió, i amb una trajectòria destacada tant en l'àmbit institucional com en el sector empresarial. Amb una trajectòria marcada pel lideratge i la presència als espais de decisió estratègics, molts d'ells tradicionalment masculinitzats, és un exemple clar de com es poden obrir camí i trencar sostres de vidre en àmbits claus del nostre país. Va ser alcaldessa de Sant Cugat, la primera dona, al Vallès, entre el 2010 i el 2018. Coneguda per ser la primera dona també al capdavant de la Diputació de Barcelona, la primera dona també presidenta del Port de Barcelona i actualment és la CEO de Barcelona Global. Bona tarda, Mercè. Abans de res, deixa'm felicitar-te per la medalla d'or de la ciutat, que també has trencat un sostre de vidre, que és ningú és profeta de la seva terra, doncs tu sí.
18: Moltes gràcies.
11: Bueno, a més has aconseguit quasi una cosa impossible, que és que tot el consistori tot es posi d'acord per donar-te-la.
18: No sé què dir. Molt agraïda a tots els grups que van voler recolzar-ho i agraïda perquè, bueno, sempre fa goig, no?, que et reconeguin com una persona que has aportat, més enllà doncs, d'exercir el càrrec, que ho fas, no?, amb tota la responsabilitat, però sobretot poder aportar transformacions a la ciutat, no?, i també doncs, suport a moltes entitats, i per tant molt contenta.
19: Tu segueixes visquent a Sant Cugat?
18: Sí, sí.
19: Fins on jo sé no has marxat del municipi.
18: No, estic ben, aquí a Sant Cugat.
19: Ben fet. Escolta, has trencat sostres de vidre a tot arreu. Perquè ja ho hem dit a l'entradeta, tu vas ser la primera alcaldessa de Sant Cugat dona, vas ser la primera presidenta de la Diputació dona, presidenta del Port dona, de l'Incasol en Valla, però crec que també.
18: Potser sí.
19: Crec que també. Jo ho he mirat i fins on jo he arribat tampoc no he trobat. I ara estàs a Barcelona Global, que ens explicaràs què és, però sí. Et queda algun sostre per trencar? Estimada.
18: A veure, no, mai havia pensat que trencaria sostres. És a dir, de fet, jo crec que moltes dones de la nostra generació que ens vam preparar a la universitat, ens vam preparar pel mercat de treball, doncs pensàvem viure la nostra carrera professional dins d'una normalitat. Sí que és cert que quan comences la vida laboral te n'adones que no és tan senzill. És a dir, que et comences a trobar doncs, amb dificultats, principalment pel tema de la conciliació familiar, que en la nostra època, i jo crec que avui encara, costa no?, que l'home s'impliqui en la conciliació, però també per altres qüestions, on efectivament te n'adones no?, que doncs, els referents en els sectors són homes, i costa molt trobar dones com a referents dels sectors. I això també fa que nosaltres siguem més prudents a l'hora de plantejar-nos que podem desenvolupar doncs, una tasca o determinada funció. Uh-huh. I per tant, sí, ha succeït així. De fet, sempre jo haig de dir que l'accés a l'alcaldia se'm va plantejar, no?, doncs, per una situació que és que l'alcalde Recoder marxava al govern de la Generalitat i en aquell moment, doncs, allò a nivell d'equip, qui es va considerar, i l'alcalde Recoder també, parlant-ho amb mi i amb altres persones, qui podia exercir el rol de l'alcaldia era jo. Però no m'ho vaig plantejar tant com trenquem sostre de vidre, sinó bé, em poso al capdavant d'un projecte conjunt.
19: Vas arremangar, no?
18: Sí, t'arremangues. Sí.
19: Vinga. I a on t'has trobat alguna mirada més perversa? A l'àmbit públic o a l'àmbit privat? Mirada perversa pel fet de ser dona, perversa de dir, a veure què fa aquesta noieta?
18: Jo crec que no hi ha diferència. O sigui, de fet, no hi ha diferència entre àmbit públic i àmbit privat. Us diria que és més, en l'àmbit públic he vist més avenços que en l'àmbit privat. I per què? Doncs perquè l'àmbit públic de seguida ha estat regulat i normat, no? I la normativa doncs, en relació a la paritat de les llistes, per exemple, o a incidir molt en aquestes qüestions, ha fet no?, que s'evolucionés una mica més de pressa. Tampoc és que diguem que, si ens mirem el nombre d'alcaldies, doncs alcaldesses dones a nivell de Catalunya doncs devem estar al voltant d'un 14%. Si arribem al 15%, però vaja, no és que diguem, no, hi ha hagut un canvi i un incentiu perquè hi hagi dones que vulguin desenvolupar aquest tipus d'oficis. Sí que és cert, però, que a nivell doncs, de diputades al Parlament de Catalunya, diputades al Congrés de Diputats, uh-huh. fins i tot no, a nivell de direccions de càrrecs públics, conselleres, tot això ha evolucionat més. Si ens mirem a l'empresa privada i mirem doncs, els consells d'administració de les grans empreses, ens trobem que hi ha una clara mancança de les dones.
19: Bueno, de fet, l'altre dia parlàvem amb la Isona Passola, ens explicava que de tots els ateneus que hi ha a Catalunya, només 15 tenen a una dona al capdavant. I l'Ateneu de Barcelona feia 164 anys i no havia tingut una presidenta dona. O sigui, ens queda molt per fer.
18: Sí, moltíssim. Sí, sí. Ens queda molt. Ens queda molt. Sabeu que ara hi ha una normativa que afecta les companyies privades en quant a anar regularitzant aquesta situació en els consells d'administració, però efectivament ens queda molt de camí. I també perquè, tradicionalment, qui ha tingut voluntat i temps per dedicar-se a, doncs, ateneus, a entitats esportives, a associacions, també han sigut els homes. És a dir, no costa veure aquesta tradició. Per tant, és important que quan tenim una primera dona en un lloc, puguem veure que és una opció i que ho pot fer, es pot desenvolupar, i a més que això ha d'estar accessible també per a altres dones que ho vulguin.
19: És que, de fet, mira, ens fa gràcia perquè és que aquí a Fogots el que fem és visualitzar. Estem fent la primera dona presidenta d'un club de dones femení, la primera dona presidenta de... la primera dona alcaldessa, la primera... Saps?
18: Sí.
19: Estem visualitzant, perquè crec que el jovent, les noies joves, i els nois també, han de visualitzar una altra manera la feminitat i el feminisme, perquè ara hi ha com un contracorrent que ens està arrossegant a nivell global, i aquelles passes que havíem fet, tan importants que havia fet la generació abans nostra,
18: sí,
19: i la d'abans, no? Sembla que estem reculant. Una mica.
18: Mira, no tinc dades, o sigui, les dades que tinc i que conec són les que surten als mitjans de comunicació i que sí que sembla que hi ha una tendència cap a votar o considerar vots més d'extrema dreta, que són més conservadors en el rol de la dona a la societat, a la política, a l'economia, però no tinc dades. També crec que hem de fugir d'entendre el treball des de la perspectiva de gènere. Això ens ha minat moltíssim, no? Això començava ja a les escoles. Avui dia això no és així. Per tant, avui dia hem de veure quines són les barreres perquè encara hi hagi noies que es troben amb limitacions a l'hora d'accedir a determinats rols o perquè hi ha poques noies que escullen les carreres de científiques o tecnològiques. O sigui, aquestes barreres, que són barreres que amb tot el que hem fet, amb tot el que ha fet aquesta societat, amb tot el que hem regulat, amb totes les voluntats que tenim, encara hi són, hauríem d'intentar identificar-les bé, perquè són unes barreres que són subtils,
19: sí,
18: que no són barreres visibles. I, per tant, hem de veure per què no tenim el resultat desitjat i el que voldríem.
19: Bueno, és una mica això del sostre aquest de vidre. Possiblement és que hi hagin sostres intermitjos, que potser ja no són de vidre, són de cel·lofana, no? I no els veiem, però existeixen. Les noies, ancestralment, ens hi costa més accedir a carreres tecnològiques. Però en parlarem, de carreres de tecnologia. I vull que m'expliquis, ara ets la directora o presidenta,
18: directora
19: del Barcelona Global, que, entre altres coses, ens va portar aquí, el que és més conegut, és la American Cup, no?
18: Copa Amèrica.
19: La Copa Amèrica.
18: Sí.
19: Què és exactament?
18: Molt bé, mira, l'associació en la que jo estic és una associació fundada per empresaris de Barcelona amb l'objectiu de posicionar Barcelona com una de les millors ciutats del món per al talent i l'activitat econòmica. I és una associació sense ànim de lucre. Jo estic de directora general ja fa 3 anys i nosaltres treballem amb 5 àrees concretes, no? Treballem en posicionar la ciutat en els sectors, no?, de ciències de la salut, en el sector tecnologia, en el sector de la indústria audiovisual, en el sector també de tota la indústria climàtica, però també en tenir una ciutat de referència. I una ciutat de referència és una ciutat doncs amb una qualitat arquitectònica, que hi és, aquest any hi ha la capitalitat de l'arquitectura a Barcelona, no? Capital mundial de l'arquitectura, però també una qualitat urbanística, una qualitat en els serveis, en la mobilitat. Llavors nosaltres, conjuntament amb els nostres socis, el que fem són tres coses. En primer lloc, som un think tank, o sigui, pensem com millorar la ciutat i així li proposem a qui sigui alcalde i, per tant, en aquest cas, a l'alcalde Collboni, doncs, li fem moltes propostes perquè aquesta ciutat, doncs, que a més arrossega, no?, a tot doncs, un territori a darrere, doncs, es posicioni millor al món. En segon lloc, el que fem és treballem el talent, o sigui, pensem que el talent és fonamental perquè les ciutats siguin exitoses i pensem, a més, que les empreses van allà on troben el talent i a nivell de talent nosaltres tenim universitats d'excel·lència i reforçar tot aquest sistema de talent amb les universitats, amb els centres de recerca, ens és fonamental. I finalment el que fem és generem molt networking, el que seria l'intercanvi, no?, d'aquest aquest col·lectiu, no?, es conegui, empresaris, talent, talent d'aquí, talent que ve de fora, empreses que veuen Barcelona com el lloc on localitzar-se o la seva oportunitat per des d'Àsia o des d'Estats Units entrar a Europa i, per tant, fem tot aquest acompanyament al posicionament de la ciutat.
19: Vale, sou com una mica uns ambaixadors, diguéssim,
18: correcte,
19: no? Els ambaixadors de la ciutat.
18: Totalment, totalment.
19: Vale. A nivell universitari sé que teniu un grau, ho sé perquè bàsicament sí. Un dels meus fills el fa, és un grau en industrials amb...
18: Sí, enginyeria nocions. Industrial amb economia. Sí, nosaltres en la branca i vertical talent bueno, contínuament tenim interlocució amb les empreses, que són les nostres sòcies. Llavors, les empreses doncs ens van identificar que tenien doncs buscaven un tipus de perfil i, de fet, avui dia les empreses ens diuen que busquen perfils híbrids, no tant perfils molt especialitzats, sinó perfils adaptatius, i en el seu moment ens van plantejar que necessitaven uns perfils híbrids en doncs, l'enginyeria industrial i la direcció d'empreses o el management de l'empresa. I moltes vegades els enginyers industrials després acaben fent un màster de direcció d'empreses. Bueno, això el que vam fer és posar d'acord a dues administracions, les administracions hi ha dues universitats públiques, en aquest cas la Pompeu Fabra i la Universitat Politècnica de Catalunya, i es va crear aquest grau, que és el grau en enginyeria industrial i economia. Però en aquest moment estem ja preparant nous graus. Això ho fem a través... Nosaltres participem conjuntament amb FEMCAT, conjuntament amb les universitats, amb una fundació específica que és la que gestiona aquests graus, conjuntament amb les universitats. Aquesta fundació es diu Fundació BEST. I el que estem ara és impulsant dos nous graus que, si tot va bé, començaran a partir del proper, el proper curs, que és un grau d'enginyeries agroalimentàries amb direcció d'empreses.
19: Carai.
18: I l'altre és un grau d'enginyeria de les telecomunicacions i direcció d'empreses. Què tenen de diferent aquests graus dels altres, per dir-ho d'alguna manera?
19: Explica't-ho.
18: Primer, són en anglès. Són totalment en anglès. I les empreses que ens acompanyen, perquè tenim una sèrie d'empreses que ens ajuden a patrocinar aquests graus, el que fan és col·laborar amb aquest grau per tal de que aquests estudiants que arriben ja amb una nota de tall a partir d'un 12,5, els que no tinguin el nivell d'anglès, en el primer any se'ls hi posa un suport perquè assoleixin aquest nivell d'anglès. Perquè és fonamental que tot el grau sigui desenvolupat en anglès.
19: Bueno.
18: Un altre dels temes que fem, que és molt rellevant, és que els acompanyem d'un mentor. És a dir, aquest mentor procura i coordina que aquests estudiants, en els moments de dificultat, que tots en tenim al llarg, no?, dels 4 anys de grau, o 3 anys de grau, perdó, i a més bueno, avui dia, no?, amb tants inputs, amb tanta informació, doncs que els nois i noies es puguin centrar en l'estudi, acompanyar-los en aquest procés. Això ens garanteix que en la en el a primera, diguéssim, a primer termini, el 95% dels estudiants acaben en l'any que correspon, en l'any que toca. Per tant, hi ha molt pocs, diguéssim, repetidors. I l'altre és que el 50% són noies.
19: Això està molt bé.
18: I això és molt important.
19: Això és molt
18: important. Perquè tenim un bon sistema d'acollida d'aquestes noies que volen fer aquesta enginyeria i que potser a vegades es poden perdre, no?, en tot el sistema, si es veuen, no?, molt, molt soles, perquè no hi ha ningú més amb qui poden, doncs, compartir. I, per tant, també és un grau que el que té és un vincle molt directe amb l'empresa, de manera que ells contínuament, bueno, van a fer pràctiques a les empreses i contínuament veuen el sistema empresarial com funciona, i on també es fa l'Activity Day, que és passar un dia a una empresa. Per exemple, una experiència que els agrada molt és passar un dia, doncs, a una empresa industrial.
19: Sí, això ho fan a primer, no? Jo recordo que ara ja han creat alumni, sí, l'associació alumni, sí, conviden empresaris i se'n van a parlar amb el senyor, sí, Quatre Cases.
18: Sí,
19: i
18: correcte.
19: És bastant xulo,
18: és molt, molt bonic, perquè ara nosaltres ja tenim experiència. És a dir, quan això va començar, bé, no sabíem si resultaria bé, si tindríem els resultats esperats. Ara ja sabem que és un mètode que funciona i tenim uns resultats molt bons, i per això ara ens atrevim a entrar amb dos nous graus que, a més, doncs, parlats, evidentment, amb la Conselleria de Recerca i Universitats, i doncs, també graus que han passat per l'Agència de Qualitat Universitària, i on, bé, podem anar desplegant aquest sistema que dèiem més híbrid i d'aquests perfils adaptatius, que això és molt important, perquè ens haurem d'adaptar tots d'una manera molt ràpida als nous reptes que ens venen, sobretot a la intel·ligència artificial.
19: Bueno, això també és una pregunta que tinc preparada, però ella va contestant, eh? Ella, Mercè Conès és així, ella contesta perquè ja ho sap.
18: I no m'ho sé, no m'ho sé, jo tira, més o menys, tinc idees.
19: Ah, escolta'm una cosa, perquè quan parlem de direcció ens costa tant visualitzar una dona. És a dir, ens costa. O sigui, igual, moltes vegades a la política, la política no municipal, que és on potser la igualitat és més propera, però, per exemple, tu t'imagines una presidenta d'Espanya, una presidenta americana, una presidenta russa...
18: No, jo sí que m'ho imagino.
19: No, jo també, perquè tenim imaginació i voluntat.
18: Jo t'imagino.
19: Però sembla que està lluny.
18: No, però mira, per exemple, no? L'Anna Patricia Botín, no?
19: Ah, sí?
18: És una dona, sí, referent i una alta executiva, no? De dones d'aquest perfil, potser en aquest moment les visualitzem poc, però sí que a molts llocs directius hi ha dones que potser no estan ocupant el primer lloc, però la segona línia directiva, si no és el CEO, són, no?, les directores de divisions, moltes són dones. El que costa a vegades és que aquest salt es produeixi, que aquesta dona que està, no?, de directora d'una divisió importantíssima d'innovació, directora, no?, d'operacions, passin a assumir el que és la posició d'executive officer o fins i tot la posició de presidència. Això ens costa més. I això, bueno, tenim poc rols visibles en aquest cas.
19: Veus que és una pena, perquè parlem de quotes i és com menystenir. Jo llegia avui a la Marie Curie que deia: jo vull arribar no per ser una dona, sinó per ser una dona capaç.
18: Sí, estic d'acord, eh?
19: Sí, totes però estem d'acord, però clar, no
18: però
19: estem quotes.
18: Però sense quotes no avançaríem. I per tant, com que partim d'un desavantatge històrica tan gran, i a més biològicament tenim un fet absolutament diferenciador, que és que a l'hora de ser mares som nosaltres, recau sobre nosaltres la biologia, no?, de portar el fill o filla, doncs és evident que això, bueno, en certa manera ens limita.
19: Clar,
18: llavors, com contrarrestem aquestes limitacions.
19: Clar, això és, aquí és on la funció pública
18: Correcte.
19: Ha de treballar per nosaltres.
18: Correcte.
19: Mira, et faré un joc. Vinga, jo et dic una actitud, i et dic la paraula que esdevé amb l'home. I tu intentes posar-me aquesta actitud amb dona. Ja veuràs
18: el
19: curiós. Mira, si jo et dic una actitud arriscada, la gent amb un home pensa, és audaç. I què pensa d'una dona?
18: Pensa que s'ha precipitat.
19: Agressiva. Molt bé! Si jo et dic desinhibida, amb l'home és espontani. I amb la dona? T'ajudaré. Descarada.
18: Descarada.
19: Si et dic extrovertida, l'actitud, sí. Amb l'home és comunicatiu. I amb la dona?
18: No ho sé.
19: Tafanera.
18: Tafanera, vaja. Carai, no sí, tenim sí, les sí. a perdre, no?
19: Tot, totes. Mira, si et dic una actitud ferma, amb l'home és un home fort. I amb la dona?
18: Massa dura, o no? Duresa.
19: Dominanta. Te la imagines allò amb un tratge de cuir. Si et dic una actitud persistent, amb l'home és tenaç. I amb la dona?
18: Pesada.
19: Tossuda. I això ho van fer els de la Universitat de Boston. Era una recerca. Imagina't si ho tenim malament. Per ser, ja no només directives, per ser dones actives, sense direcció inclòs.
18: Sí, per això jo crec que necessitem instruments que potser són petits, però que poden, des dels petits instruments, podem fer grans canvis. I t'explico un exemple, si em permets.
19: Tu i tant.
18: Jo ara he tingut l'oportunitat de participar en un jurat d'un programa del BIST, que és el centre a Barcelona Institute of Science and Technology, que és un programa de beques que es diu Mothers of Science. Uh-huh. És molt bonic, perquè hi apliquen científiques que han sigut mares i... Clar, la maternitat, que sí que és una barrera visible, que és evident per tothom, i que doncs, fa que hagis de frenar alguna part de la teva, la teva professió. Per què? Perquè si bé potser tu pots complir l'horari totalment normal, però, per exemple, si hi ha una part pel teu projecte que és necessària, com la socialització, o anar a esdeveniments al vespre, o fer unes classes, passar-te 2 mesos fent una formació específica, això limita molt, no? Llavors, el que intentem fer en aquestes beques és seleccionar a científiques que han aplicat perquè tinguin el suport per poder desenvolupar aquesta part que els hi és imprescindible per posicionar el seu projecte, perquè el projecte científic pugui estar en concurrència competitiva i obtenir fons de la Unió Europea, per acompanyar-les en aquest procés. I una part, no només de suport econòmic, però no és el més important. El més important és el suport de mentoring. Bé. És fonamental. Perquè elles entenguin també que en el procés, no?, d'acompanyar els fills hi ha, no?, allò que es diu sempre de la tribu. No necessàriament has de ser tu sola allà, sinó que el teu company o la teva companya, qui hi hagi a la família, també ha de tenir un rol, no només tu, no?, com a mare.
19: Sí, el que passa és que les tribus a vegades se'n van totes de cacera i et deixen a tu sola amb el braçolet, no? És una mica això, conciliar cada cop és més complicat, cada cop és més car, també. Vull dir, abans tenies l'àvia, ara l'àvia normalment. Nosaltres tindríem l'edat de ser àvies, potser. Jo algun dia seré àvia, però no sé quan. Van lentos. Els meus, ja t'ho dic ara. Però, clar, les àvies també treballen. Les àvies també... Llavors, conciliar ara és més complicat.
18: No ho sé.
19: No
18: ara,
19: trobes, no?
18: Jo crec que ara, amb el tema del teletreball...
19: Homes... Ah, bueno, sí, teletreball.
18: No ho sé si és
19: però
18: més...
19: Però ara el teletreball està tirant enrere,
18: sí,
19: eh?
18: Sí, sí, està tirant enrere.
19: Molt.
18: Però ja, en general, per la informació que nosaltres tenim i amb les empreses, sí que ens diuen que mantenir un dia o dos de teletreball els hi demanen bastant, eh? Hi ha gent que ha fet retorn total a la presencialitat, però es segueix mantenint i la gent jove vol aquest teletreball. La gent jove no... O sigui, demana aquesta flexibilitat, no? Per tant, bueno, jo crec que en tots els moments la conciliació és complicada. Jo crec que un dels temes i una mesura legal que és fonamental és la baixa, no? De l'altre progenitor. Sí, això és fonamental, o sigui, perquè és que si no estàs, és que no tens més opció, per tant, i que sigui obligatòria, és a dir, la baixa obligatòria per l'altre progenitor, això és fonamental. I això ho van començar a introduir als països nòrdics i realment els hi va funcionar molt bé, tot i que ells tenen un altre sistema bastant diferent o amb molts de suports per a la família.
20: El que passa és que parlem només de fills, però hi ha moltes dones que no tenen fills. Avui per avui parlàvem de que som el país d'Europa, em sembla que darrere d'Irlanda, o no recordo qui, que tenim la natalitat més baixa, però seguim portant la càrrega dels pares, les persones amb necessitats especials carreguen sobre les teves espatlles.
18: Sí, sí, sí.
20: I això sí que no li passes al partener.
18: Sí, és així, és així. Si mirem també, no?, les dades ens ho corroboren, no? I si ens mirem també doncs tot el sector de les cures, veurem, no?, que realment hi ha dones, no? Mira, t'explico una anècdota de quan la meva etapa a l'Ajuntament. En l'etapa de l'Ajuntament, l'any 2011, estàvem atravessant una crisi molt important i tots recordem, no?, les famoses retallades, no? I nosaltres vam haver d'avaluar, doncs, quines concessions teníem atorgades i quines podíem ajustar sense descalabrar cap servei municipal, no? Clar, la visió més fàcil, quan jo vaig demanar als caps de servei, passeu-me quines són les contractes que que considereu que es poden doncs, reduir,
20: ui, sí.
18: Una de les primeres contractes que em van posar sobre la taula era la de la neteja d'edificis municipals. Clar, qui fa la neteja d'edificis municipals? Dones que cobraven el salari mínim interprofessional, que segurament el seu salari mínim interprofessional era fonamental per les seves cases. Vaig dir que no, que aquella contracta justament era la que no pensava tirar enrere. Perquè tu també has de mirar això, no? Llavors, efectivament, sempre és injust, quan tu has de...
20: Has de retallar sempre.
18: Has d'aprovar una mesura, no? Però vaig pensar, ostres, mirem-ho des d'una altra perspectiva, a quin col·lectiu estem afectant, no? Llavors, clar, doncs, quins temes vam poder ajustar, no? Doncs, bueno, doncs vam avaluar que l'autobús que passava a les 6 del matí només l'agafaven 6 ciutadans de Sant Cugat. Vam dir, doncs, aquest autobús, aquest horari l'eliminarem. O el d'última hora de la nit, que també sí que impacta, i sí que van sortir perjudicades 6, 7 o 10 persones,
20: sí,
18: no ho sé.
20: Sí, sí.
18: Però, és a dir,
20: l'impacte és menys 1.
18: Exacte. O sigui, l'impacte l'has de mesurar.
20: Hi havia també una frase que avui llegint, fent el guió, llegia, era hem trencat sostres de vidre, però quan vinem cap a baix, la que està recollint els pedaços és una altra dona. I això és una veritat tremenda.
18: Sí. Això jo crec que amb diferents grups de dones que he pogut anar treballant, no? I que he pogut parlar d'aquests temes des d'un grup de dones vinculades a la Cambra de Comerç de Barcelona, o dones que s'han dedicat a la política, o dones amb les que hem fet una formació per conselleres a consells d'administració, amb diverses tipologies. El que anem detectant és que és fonamental que una dona ajudi a una altra dona.
20: Això sí.
18: És fonamental. I jo crec que aquest és un punt que no totes les dones estan d'acord, però per mi és molt important. És a dir, que després de mi vingués una alcaldessa és molt important. Que després de mi a la Diputació de Barcelona vingués la Núria Marí també és molt important. Val? Perquè anem tibant, que quantes més estiguem, no?, a la banda, no?, alta, vol dir que més sensibilitat tindrem i més referents hi haurà i, per tant, anem equilibrant aquest mapa tan desigual.
20: Per tant, tornem a la visió de l'estela, no? Vosaltres aneu endavant i aneu amplificant aquesta estela. Escolta, ja per acabar, la pregunta que sempre fem a totes les nostres convidades és quin consell li donaries a la Mercè Conesa de fa de 20 anys, quan tenia 20 anys?
18: No puc dir el que li donaria, perquè potser seria no dedicar-se a la política.
20: Aquesta està bé.
18: No, no, segurament, segurament sí, seria un consell d'haver aprofundit més primer en una carrera professional a l'empresa privada i arribar a la política més tard. Jo vaig arribar molt aviat a la política, molt d'hora. Ara em queden molts anys per treballar.
20: Els millors, eh?
18: I, sí, bueno, els millors, però tens l'edat pesa, no? O sigui, et costa més la concentració, l'energia és diferent de la que tenies abans. Mm-hmm. El que passa que tens molt més coneixement i tens molta més seniority i tens molta més seguretat amb tu mateixa. Però, en canvi, abans tenies la sensació que et podies menjar el món i ara dius, bueno, no sé si me'l vull menjar. No,
20: no, no, no sé si
18: vull ja, tant. Ja estic bé com estic. No? Per tant, potser seria aquest el consell, no? De dir, bueno, escolta, hi ha temps per tot. Val? Hi ha temps per tot. I, per tant, jo he hagut de fer una reinvenció estic en el món associatiu, però al final és molt diàleg amb l'entorn privat, l'empresa mm-hmm. privada. Veig que m'agrada molt aquest entorn i que potser hi hauria pogut ser abans.
20: Mercè, sempre és un plaer tenir-te i amb aquest somriure, jo és que ho fas tan fàcil. Gràcies per venir.
18: Gràcies, gràcies a vosaltres.
20: I gràcies per seguir trencant coses.
18: Molt bé.
20: Doncs, com sempre que veiem a la Marina Enrique, és perquè anem a parlar en sèrie. Que no en sèrio. De què parlem avui?
0: Avui parlem de sèries de comèdia. Per alegrar-nos una miqueta la vida, a veure què et sembla.
20: Em sembla fantàstic.
0: I aniré una miqueta per feina, perquè n'hi ha moltes.
20: Som-hi.
0: Llavors, primer, fer 5 cèntims de que no són les típiques, les que parlem avui, no són les típiques sèries de comèdia de ja-ja-ja, de riures enllaunats, ni d'aquestes, uh-huh. així que podem tenir en ment, sinó que hi ha com un gènere que s'està portant últimament molt i crec que agrada molt, la veritat funciona molt bé, que seria la dramèdia, el dramedy, que és la mescla entre comèdia i drama. Llavors, acostumen a ser sèries que duren 30 minuts, que són d'aquestes de fàcil consum. Són lleugeres, tenen punts dramàtics, però no són un drama, drama, drama.
20: Vaja.
0: Llavors, per exemple, comencem amb Apple TV, que és una plataforma que no sé si tothom té. Jo el que faig una mini recomanació, com que normalment no la tinc, no té un gran catàleg, però les sèries que té estan molt bé.
20: Sí.
0: Doncs llavors el que faig a vegades és em compro o em demano de regal, de Reis o el que sigui, una targeta d'aquestes que es poden comprar, que pagues 20 euros i tens doncs, 2 mesos d'Apple TV. Llavors m'ho veig tot.
20: Des d'aquí agrair als senyors d'Apple TV que ens esponsoritzin.
0: Exacte. Bueno, Apple TV, Netflix, Movistar, tothom ens pot esponsoritzar.
20: Exacte.
0: Llavors, comencem per la primera sèrie de comèdia d'Apple que va tenir molt èxit, que és Ted Lasso.
20: Fantàstica!
0: Que és una sèrie molt, molt mona, la veritat. Va de futbol, que a priori dius, a mi no m'interessa gens el futbol.

0: ell és del futbol americà, aquí és el futbol europeu, llavors té, hi ha tot com una espècie d'entramat entre que ell s'adapta, els jugadors també, no? La directora de...
1: És una meravella, la presidenta.
0: La presidenta de l'equip de futbol s'acaba de divorciar del seu marit, llavors ara d'edat, bueno, ara d'edat, s'ha quedat ella amb l'equip de futbol, és una dona gran, ningú aposta un duro per ells.
1: És meravellosa.
0: Bueno, ja us podeu imaginar que comèdia assegurada. Després ens anem a una altra que m'encanta, que es diu Teràpia sin filtro.
1: Oh, també, meravella.
0: Aquesta ja només pels actors i actrius sí. que hi ha, ja són meravellosos. I com més avancen les temporades, més celebrities hi ha. O sigui, per començar hi ha el Harrison Ford, que Harrison Ford en una sèrie és algo impensable. Doncs pues fantàstic. Va d'uns psicòlegs, són un equip de psicòlegs, Harrison Ford, després hi ha l'altre actor, que no me'n recordo com es diu, però és el de
1: Como conocí a vuestra
0: Como
1: madre.
0: Conocí a vuestra madre. I després hi ha una altra noia, que també és meravellosa. Una cosa que m'agrada d'aquesta sèrie és que, tot i que està protagonitzada bastant per homes, els personatges femenins són boníssims.
1: Brutals. La veïna.
0: La veïna és meravellosa, la filla és meravellosa, sí, la companya
1: la psicòloga
0: és meravellosa. Llavors crec que estan com molt ben
1: compensats. Està molt compensadeta, sí.
0: I té aquest punt, no és una comèdia, com deien, de ja-ja-ja, sí que és lleugera, però sí que aborda molts temes
1: sí,
0: bastant durs.
1: Sí, la malaltia mental.
0: Malaltia mental, l'amor, la pèrdua...
1: Sí, la malaltia, perquè... Sí,
0: exacte, no direm. No direm spoilers. Total, que aquesta és molt recomanada. I després dic una altra que no sé si és tan coneguda o no, i la dic ràpid, es diu Platónico, que és una sèrie del Seth Rogen, no sé si saps qui és, un que ara està molt de moda, que va fer d'estudi, una sèrie que va guanyar l'any passat a millor comèdia. No la fico aquí perquè dura 45 minuts i per mi no entra dintre de comèdia-comèdia, però la de Platónico està molt bé perquè són dos amics, una dona casada i el seu millor amic, que és una bala perdida, i tots són desventures, tots es fiquen en embolics tota l'estona, o sigui, és la veritat
1: Platónico.
0: Que... Platónico. O sigui, jo te la recomano molt. Es veu molt ràpid, són dues temporades, 30 minuts cada capítol, i et deixa com molt
1: contenteta.
0: Bé.
1: Contentet.
0: Vinga, anem a Movistar Plus.
1: Som-hi.
0: D'aquí només n'agafo una, per no extendre'm gaire, i és una espanyola que és Poquita Fe.
1: Oh, boníssima!
0: Vale, Poquita Fe ha aconseguit agafar una...
1: Saps? Oh!
0: Poquita Fe agafa un humor que, tot i ser espanyola, no, és molt espanyol i molt poc espanyol, no sé com dir-ho, no?
1: És o que sigui, el format és absolutament de reportatge.
0: És molt fi, o sigui, té un format aquest tipus d'office, d'entrevistes que es fan a càmera... és el Raúl Cimas, que ella per ella és meravellós,
1: I ella també,
0: saps? Que sortia a càmera a fer i ja la teníem allà com molt, era molt amor. Bueno, no ho sé, no us faig molt spoiler, però us la recomano moltíssim.
1: Val molt la pena.
0: Val molt la pena, és un projecte, o sigui, és un producte molt únic.
1: La veritat
0: Llavors,
1: és que sí.
0: Penso que aquesta s'ha de veure sí o sí. Anem a Netflix.
1: Venga.
0: Que Netflix ho té quasi tothom. Comencem amb Grace and Frankie, que és una que ens agrada molt.
1: Fantàstiques,
0: jo he d'admetre que fa moltíssim que la vaig veure perquè és de les primeres del catàleg de Netflix, però bueno, són dues amigues, diríem tercera edat, s'acaben de divorciar, i
1: els marits
0: elles...
1: han anat...
0: No spoilers, por favor.
1: Ah. Va, s'acaben... Però això és el primer capítol.
0: Sí, bueno, però que el vegin. S'acaben de divorciar i entre elles comencen pues, una odissea de l'amistat i de renovació i de començar de zero de la vida...
1: Fantàstiques.
0: Després ens anem a The Good Place, que és una...
1: També
0: és molt rara, realment, perquè primer dius, vale, si és una comèdia, comença amb una noia que és mort, això sí que ho podem dir, i se'n va al cel.
1: Sí.
0: Però potser no és el que li tocava, val? Perquè no té el perfil exacte per estar al cel. I allà comencen a passar coses i més coses. I és, primer és, jo primer la trobava, mira, una comèdia així una mica xorra, i al final, a mesura que va avançant, és molt filosòfica.
1: Sí.
0: Llavors, també, és un producte raro.
1: A mi m'encanta quan li posen els pitos, quan ella diu taco, saps? Quan diu paraulotes, li posen un pito.
0: És molt original, la veritat que és una sèrie molt, molt original. Una altra que no sé si l'has vist, Charo, és Dead to Me. Et sona?
1: Sí.
0: Una dona que...
1: Se li
0: mor el marit, es fa amiga d'una altra dona...
1: Sí! Home, i tant!
0: O sigui, la premissa no és que sigui molt d'això, però la unió d'aquestes dues dones que són completament antagòniques fan també una sèrie...
1: No és de la Amy. No, és de la Amy, no.
0: No ho sé.

0: No, bueno, no sé de quin parles. Però
1: l'actriu,
0: bueno,
1: Amy no sé qui.
0: La recomanem perquè també no és una d'aquestes que potser passen més desapercebudes i la gent no la coneix gaire. I un mini apunt, una que es diu Lian, no sé si et sona, és
1: no.
0: una humorista americana que li han fet una sèrie, aquesta sí que és sitcom típica, no sé si té riures enllaunats, però és bastant típica, però també aborda una mica el tema de menopàusia, també s'acaba de divorciar, una mica de renovació, i es veu molt fàcil.
1: Ah, em sembla que vaig començar a veure el
0: és una
1: primer
0: dona que és
1: capítol.
0: Molt gran,
1: Sí, que és
0: molt
1: molt alta.
0: Alta, rossa...
1: Sí, sí, sí. I hi ha una germana pel mig?
0: Pot ser.
1: Sí, ja sé quina és.
0: Tirem que no tenim temps. Disney Plus, us en recomano dues. Colegio Abbott, Abbott Elementary, que aquesta també és com el que dèiem abans de Poquita Fe, que és un format com si els estiguessin fent una entrevista. No l'has vist, aquesta?
1: Sí,
0: sí.
1: Colegio Abbott,
0: Vale.
1: sí.
0: I res, parla no, de és l'escola, una escola on tots són negres,
1: és escola pública...
0: una escola pública, aborda tots aquests temes, però tots els personatges són...
1: Sí, són meravellosos.
0: Són meravellosos i com més avancen, més... més ben relacionats estan. O sigui, també és una altra d'aquestes joietes. I una altra que no sé si heu vist és La vida en piezas. No sé si et sona aquesta.
1: La vida en piezas. Mira com sona, eh?
0: S'assembla molt, diríem que és com la altra cara de Modern Family. És un tipus Modern Family, molt, molt, molt semblant.
1: Oh, sí que l'he vist.
0: Modern Family
1: Sí,
0: també
1: sí,
0: la
1: sí.
0: recomano així per la retaguardia, però entenc que tothom ja l'ha vist i ja la coneix. Doncs La vida en piezas, així per remarcar, és que surt el fill del Tom Hanks. Llavors, pues, és un dels actors
1: Sí.
0: i és un altre també molt fàcil de veure, molt agradable. I per acabar, ens anem a HBO, que tenim Hacks, que a tu i a mi ens agrada
1: Meravella.
0: moltíssim, i
1: Meravellosa.
0: Aquesta la defendrem sempre. Una humorista venida abajo que té... Bueno, comença venida abajo,
1: Bueno,
0: necessita...
1: És una humorista gran,
0: és
1: una
0: humorista
1: senyora
0: gran,
1: gran, que
0: exacte.
1: porta molts anys a Las Vegas,
0: Exacte.
1: Amb els acudits una mica ja de modest, que
0: Exacte.
1: contracta a una jove...
0: Sí, sí, sí.
1: A una jove guionista.
0: A una jove guionista que està una miqueta malament del cap a vegades.
1: És meravellosa la relació.
0: I la relació és molt, molt bona. I després recomano una altra, que també, aquesta sí que no sé si l'has vist o no, és de fa uns quants anys, és Divorce, que és de la Sarah Jessica Parker.
1: No.
0: Pues va passar també una mica desapercebuda, però també us la recomano. Em va agradar. Aquesta sí que seria bastant dramedy, però també dura una mitjoreta, parla, pues, aborda això, no? Un divorci des de... Pues, no sé si tindran entre 50 i 60 anys els protagonistes, però no és un dramón, simplement doncs, el mateix, no? Una miqueta, doncs, el que has de fer per sortir de tot això. I ja està, faig el top
1: Doncs,
0: 5.
1: meravella.
0: Top 5.
1: Vinga,
0: una
1: fes
0: de
1: top
0: cada
1: 5, va.
0: Plataforma. Teràpia sin filtro, Poquita fe, Grace and Frankie, Colegio Abbott i Hacks.
1: I fins aquí el nostre Fogots d'avui, on hem parlat amb Mercè Conesa, gairebé un especialista en trencar sostres de vidre amb el millor dels somriures. I hem fet la llista de les sèries de comèdia que hem de veure sí o sí amb la Marina Enrique. Així que, entre somriures i riures, us deixem fins al proper capítol. I com deia Virginia Woolf, no hi ha barrera, pany ni forrellat que puguis imposar a la llibertat de la meva ment. Us hi esperem, com sempre, a Fogots, el teu podcast sense regles. Un tractament contra la desinformació sense efectes secundaris. A reveure.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va d'embolicar regals. Fa temps vaig veure una pel·lícula que em va quedar gravada. No recordo el nom ni quan la vaig veure, però em va impactar. Era la història d'una família amb pocs recursos que per Nadal o qualsevol celebració es feien regals senzills, però plens de significat. Li donaven molta importància a embolicar amb molta cura els paquets i posaven tanta ànima que emocionava. Cada paquet era una petita obra d'art. I cada any intentaven superar-se amb idees noves per sorprendre. El més bonic per això era veure com abans d'obrir res ja hi havia màgia. L'embolcall ja feia somriure i els ulls començaven a brillar. Aquest primer instant, això ja era el regal en si mateix. No hi havia cap joguina cara ni cap regal d'aquells que brillen a l'aparador. S'intercanviaven detalls fets amb les mans i amb temps, com fulles seques cosides en fil daurat, galetes casolanes amb la recepta escrita en un paper de pergamí, o pots de vidre pintats que dins hi havia herbes aromàtiques per fer infusions. I no sé per què, em va venir el record d'aquesta pel·lícula i em va fer pensar. És veritat que quan fas un regal és molt important el que hi ha dins, però com ho presentes també diu molt del que hi poses de tu. Estàs regalant el teu temps i això és or pur. Mira, a mi m'encanta embolicar regals. Triar el paper, el llaç, posar-hi un toc personal, encara que sigui un detall petitó. I he fet una llista d'idees que et pot anar bé. Idees per embolicar paquets i que pot crear el moment màgic d'emoció. Pren nota. Pots fer servir papers reciclats o pàgines de revistes, mapes antics, partitures o diaris vells. També cordills, llanes o retall de robes que ja no fas servir. També pots fer etiquetes fetes a mà, amb dibuixos, amb segells o collage. I també pots fer missatges. O pots escriure pistes amb un paper com si fos un joc de descoberta abans d'obrir. Un cop comencis, deixa que la teva creativitat es posi en acció. Pensa-hi, perquè de vegades el veritable regal no és el que hi ha dins, sinó tot el que hi poses abans d'obrir-lo. T'animes a fer un regal embolicat amb ànima?
0: FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
3: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Els líders del G7 es reuneixen avui a Evian, a França, en una trobada marcada per l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte i reobrir l'estret d'Hormuz. L'anunci ha tingut impacte als mercats i en el preu del petroli, que ha reaccionat a l'espera dels detalls de l'acord. El president nord-americà Donald Trump ha aterrat a França després de la signatura inicial d'aquest pacte, que es formalitzarà el divendres a Suïssa. La trobada també abordarà el programa nuclear iranià i comptarà també amb la participació de delegacions d'Egipte, Qatar i els Emirats Àrabs. I el govern espanyol ha autoritzat la licitació de contractes per valor de 216 milions d'euros destinats a la conservació i el manteniment de més de 560 quilòmetres de carreteres estatals a Catalunya. Les actuacions afectaran principalment trams de l'AP7, l'AP2 i també l'AB30, les quatre demarcacions catalanes, inclouran treballs de manteniment, reparació del ferm i també substitució dels tanques deteriorades. I Junts ha registrat una esmena al Congrés per reclamar la convocatòria d'eleccions generals davant el que consideren la situació d'extrema debilitat del govern espanyol. La formació argumenta que l'executiu de Pedro Sánchez és incapaç de superar el bloqueig polític, especialment després de la ruptura de relacions entre Junts i el PSOE i Sumar. I l'autòpsia de l'home trobat el divendres mort a la platja de la Farola de Vilanova i la Geltrú ha descartat que es tracti d'una mort criminal. El primer informe forense conclou que no hi ha indicis de la participació de terceres persones i ara s'investiga si la mort va ser accidental per causes naturals o bé un suïcidi. Els Mossos havien activat inicialment el protocol d'investigació per esclarir els fets, però amb els resultats de l'autòpsia queda, per tant, descartada la via policial. I els Mossos d'Esquadra han detingut també dos homes acusats d'haver agredit greument un vigilant de Renfe la matinada de Sant Joan de l'any passat a l'Hospitalet de Llobregat. Segons la investigació, els assaltants van abordant dues persones quan acabaven el torn i van fer servir un matxet amb què van causar lesions molt greus a la mà d'una de les víctimes. Després de fugir, les imatges de seguretat i també la col·laboració ciutadana van permetre identificar els sospitosos que han estat detinguts en dues fases. I l'Ajuntament de Tarragona ha posat en marxa avui la temporada d'estiu a les platges amb un reforç dels serveis de neteja gràcies a la nova contracta municipal. Entre les novetats, augmenta la freqüència de neteja de cales, roques, camins de ronda i aparcaments, i la retirada de pèlets passarà de fer-se un cop l'any a 6. El servei de socorrisme també es manté sense canvis i funcionarà cada dia fins al 14 de setembre amb 38 efectius de la Creu Roja distribuït en les 8 platges del municipi. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia i bon dimarts, 16 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
0: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 16 de juny, avui parlarem de l'empat sense gols d'Espanya ahir contra Cap Verd, sorprenent. També va empatar en l'altre partit del grup l'Uruguai contra l'Aràbia Saudita, en aquest cas a un gol. També explicarem l'agenda d'aquest Mundial amb el que ve a partir d'avui. I també parlarem de futbol sala, perquè avui arrenca la final de Lliga entre el Barça i el Pozo de Múrcia, els dos primers de la Lliga regular, que s'enfronten en aquesta final al millor de 5 partits, els dos primers al Palau Blaugrana, avui el primer, dijous el segon. I d'en Waterpolo parlarem també amb el ja exentrenador del primer equip femení del Sant Andreu, un dels millors equips dels últims anys, aquest Sant Andreu de Javi Aznar, que deixa el club andreuenc, com també ho fan la majoria de les grans jugadores que ha tingut aquest equip en els últims anys i que els ha permès, per exemple, guanyar una Champions, una Copa d'Europa. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: Futbol? Com futbol. Comencem ara sí. La selecció espanyola no passa de l'empat contra Cap Verd en el debut al Mundial masculí.
1: Partit de salvador del combinat estatal amb dos catalans a l'11, Pau Cubarsí i Marco Corella, a més dels blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. La vigent campiona d'Europa i una de les candidates al títol no va ser capaç de marcar cap gol a Cap Verd, selecció número 67 del rànquing FIFA, i sumen punt a l'estrena a la fase de grups. A la segona meitat també van participar Dani Olmo i Lamine Yamal, ja recuperat de la lesió.
0: Espanya i Cap Verd sumen un punt, com sentíem, cadascuna en aquest grup H, igual que els altres equips que el formen, Aràbia Saudita i l'Uruguai.
1: També van tenir empat en l'altre partit del grup, en aquest cas a el grup i va ser au. El blaugrana Ronald Araujo va ser descartat per Bielsa per, recordem, les molèsties al sòlic que arrossega.
0: Més enllà d'aquest grup H, repassem també els resultats del grup G.
1: Empat a un també entre Bèlgica i Egipte, amb el blaugrana Hamza Abdelkarim convertint-se en el jugador egipci més jove en disputar un Mundial, amb 18 anys. També van empatar, en aquest cas, a dos gols Iran i Nova Zelanda, en un partit amb molt més pes polític que esportiu pel conflicte bèl·lic entre l'Iran i un dels països anfitrions, els Estats Units.
0: I repassem també, Joan, l'agenda d'avui, d'aquest Mundial.
1: Avui, a les 9 del vespre, hora catalana, s'estrena una altra de les candidates al títol, França, amb el jugador del Barça, Koundé, que s'enfrontarà a subcampiona d'Àfrica, Senegal, en un altre dels partits destacats d'aquesta primera fase. A la mitjanit jugarà l'Iraq-Noruega, també del grup I, i ja a la matinada els dos partits del grup J, l'Argentina-Algèria a les 3 i l'Àustria-Jordània a les 6, hora catalana.
0: Pel que fa als clubs, el Barça no ha exercit l'opció de compra sobre Rashford, que expirava aquesta passada mitjanit.
1: El club blaugrana tenia la possibilitat de fitxar el davanter anglès per uns 30 milions d'euros abans del 15 de juny, però no ha fet el pas. D'aquesta manera, Rashford, concentrat amb la seva selecció per disputar el Mundial, tornarà a ser jugador al Manchester United un cop acabi la cita mundialista.
0: D'altra banda, el Girona ha fet oficial en les últimes hores la seva primera venda.
1: El colombià John Solís ja és nou jugador al Birmingham anglès després que el club britànic fes efectiva l'opció de compra sobre migcampista, que ja ha jugat cedit des del mercat d'hivern. El Girona cobrarà 100 milions d'euros, que se suma al mig milió que va rebre del préstec. A més, es guarda un 20% d'una futura venda de Solís.
0: En bàsquet, dijous arrenca la final de l'ACB entre València i Barça. Recordem, mentrestant continuen els moviments de mercat.
1: El nou Lerna Lleida ha anunciat dues renovacions de cara al curs vinent, les de l'ala pivot canadenc Melvin Ejim i la de l'escolta estadounidenc James Badmon. D'aquesta manera, l'equip de Gerard Encuentra assegura la continuïtat de dues peces clau per a les dues properes temporades fins al 2028.
0: D'altra banda, el bàsquet gironí ja sap que el curs vinent jugarà a Europa, però no serà a l'Eurocup.
1: El club gironí vol anar pas a pas i considera que no està preparat encara per fer el salt a la segona màxima competició continental, on sí que serà el Manresa. D'aquesta manera, l'equip de Moncho Fernández ja admet el sí a la FIBA per jugar l'any vinent, o bé la Basketball Champions League, on s'hi trobaria amb la penya, o bé la FIBA Eurocup, competició que ha guanyat el Bilbao de Jaume Ponsarnau en les seves dues últimes edicions.
0: Per cert, fa només uns minuts l'Uni Girona ha fet oficial la sortida de Mariam Koulibaly, una de les grans peces més importants d'aquesta temporada per al conjunt de Roberto Íñiguez, que deixa el club gironí. I un últim punt de bàsquet, Joan, perquè ja és oficial, Tarragona repeteix i també acollirà la 47a edició de la Lliga Catalana ACB.
1: El Palau d'Esports de Catalunya a Tarragona, a l'Anella Mediterrània, tornarà a ser la seu de la competició que reuneix a principis de temporada 6 clubs ACB afiliats a la Federació Catalana, el Barça, la Penya, el Manresa, el Girona, el Lleida i l'Andorra. El torneig es disputarà entre el 9 i el 13 de setembre i el Manresa defensarà el títol aconseguit l'any passat. Serà la cinquena vegada que Tarragona aculli aquesta Lliga Catalana.
0: En futbol sala, avui comença la final del play-off de Lliga a la primera divisió masculina,
1: que enfronta els dos millors equips de la fase regular, Barça i Pozo de Múrcia. Els blaugranes hi arriben com a líders, amb el factor pista favorable i després d'haver-se tret el pes de sobre d'aconseguir classificar-se per la Champions de l'any vinent, competició que s'ha perdut els últims anys. Això sí, l'ambició és màxima per un cop acabi lluitar pel títol. Avui, a les 9 de la nit, aquest primer assalt de la sèrie, el millor de 5, al Palau Blaugrana. Dijous, al mateix escenari, a la mateixa hora es jugarà el segon, abans que l'eliminatòria viatgi cap a Múrcia.
0: En hoquei patins, l'Igualada ha comunicat que el seu capità, Roger Bars, ha passat per quiròfan a les últimes hores.
1: Roger Bars va solucionar d'aquesta manera lesió al cartílag del genoll que arrossegava des de fa mesos. Tot plegat, recordem, enmig de la final de l'hoquei lliga masculina, amb l'Igualada perdent 2-0 contra el Liceu i obligat, per tant, a guanyar-li 3 partits seguits al conjunt gallec per endur-se el títol. Aquest divendres a les Comas es juga el tercer.
0: També en aquesta hoquei lliga masculina el noi ha fet oficial el fitxatge de Marc Zanon.
1: El jove jugador nascut a Terrassa i format al Sant Cugat arriba procedent del Caldes Recamp Làser, on ha jugat les dues últimes temporades a l'hoquei lliga. En aquest darrer curs ha disputat 25 partits i ha marcat 6 gols. És la segona incorporació del noi després del retorn d'Humberto Méndez, també del Caldes, i del tècnic Aleix Esteller, que es retira com a jugador i passa a ser entrenador.
0: En waterpolo, final d'etapa al Club Natació Sant Andreu.
1: L'artífex del millor Sant Andreu de la història història, campió d'Europa i de pràcticament tots els títols estatals, Javi Aznar deixa l'entitat després de 12 temporades. La seva sortida, més de mutu acord amb el club, acompanyada de la marxa de gran part de la plantilla, de les jugadores més destacades d'aquest club els últims anys.
0: Avui parlarem amb Javi Aznar perquè ens expliqui els motius d'aquest final a l'etapa i perquè un club decideix deixar d'apostar per un equip que els últims anys, com dèiem, ha estat a l'elit europea i mundial. I parlant de waterpolo, i un últim apunt, i de finals de cicle, la capitana del Mataró, Clara Cambrai, posa punt final a la seva carrera esportiva.
1: Cambrai tanca una trajectòria molt exitosa, l'entitat maresmenca, ben guanyat en una Copa Lent, 3 lligues, 2 Copes de la Reina, 3 Supercopes d'Espanya, 3 Copes Catalunya, i havent participat en 4 fases finals de la Champions, inclosa la de la setmana passada a Malta, amb la derrota a semis contra l'Olympiacos grec.

0: Dimarts, 17 de juny, 11 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol i dels sorprenents a priori empats d'ahir de la selecció espanyola a 0 contra Cap Verde de l'Uruguai en el mateix grup H d'aquest Mundial masculí 1-1 contra l'Aràbia Saudita. El comiat espanyol, amb dos catalans a l'11, el Lorena Pau Cubarsí i el flamant fitxatge del Real Madrid Marco Corella, a més dels també jugadors del Barça Pedri, Gavi i Ferran Torres, i Dani Olmo i Lamine Yamal, que van entrar a la segona meitat, no va ser capaç de marcar-li cap gol a Cap Verde. Escoltem el seleccionador de Luis de la Fuente sobre el cop que va representar per a l'equip aquest inesperat empat en el debut.
1: La jornada, evidentemente, cuando uno no tiene el resultado que pensábamos obtener, que quiera ganar, pues puede producirse esa sensación, pero desde luego en el vestuario para nada. Sabemos la dificultad, ya habíamos hecho ese planteamiento previo al partido, de la dificultad que iba a ser este encuentro, con un equipo muy replegado en un bloque bajísimo y además con una condición física muy importante que iba a generar problemas. Aún así hemos creado suficientes ocasiones de gol, nos ha faltado frescura, un poco finura. Creo que el primer partido también nos ha pasado un poco factura. La propuesta con Gavi en la banda era generar...
0: Un de la Fuente, que ara el sentíem, el va haver de justificar molt la seva aposta per Gavi, el fals extrem esquerre a l'11 titular, el Blaurana, que va deixar-li la banda a Cucurella i que no va acabar de sortir del tot bé.
1: La propuesta con Gavi en la banda era generar superioridad también un poco por dentro para generar los pasillos con la gente que llegara desde más atrás. Luego ya hemos buscado otra cosa diferente con Lamine y Nico, pero ya un poco ya más a la desesperada. Pero durante el primer tiempo también hemos tenido claras ocasiones de centro con Cucurella, por la banda derecha con Marcos Llorente, y eso pretendíamos, que se incorporara gente desde líneas más atrasadas.
0: I un últim document del seleccionador espanyol precisament sobre la dependència que pot tenir l'equip de Lamine Yamal, que sortia de lesió i que segurament va haver de jugar més del previst en aquest primer partit.
1: Lamine había demostrado, además, nada más salir, ha modificado también un poco el comportamiento del rival. Ya estaban prácticamente tres jugadores ahí haciendo coberturas, ayudas para... Ha cundido el temor dentro del rival, eso es muy importante, de igual manera con Nico. Pero hoy era el tiempo que entendíamos que correspondía que participara. De igual manera que Mikel Merino, de igual manera Mikel Oyarzabal, Dani Olmo, jugadores con un pie excepcional, y que sabemos que en el momento que pasen las jornadas, que cojamos, insisto, esa compenetración, esa sensación de competición, pues el equipo tiene que dar lo que tiene. Eso es... innegable, lo darán. Estamos seguros que el próximo partido el equipo estará mejor y yo también.
0: En qualsevol cas, Espanya i Cap Verde sumen un punt cadascuna en aquest grup H, igual que els altres dos equips que el formen, Aràbia Saudita i l'Uruguai, que van empatar a un en aquest cas. El Blaurana Ron Araujo, recordem, va ser descartat per Bielsa per les molèsties que arrossega el Soli, més allà d'aquest grup H. El G també van empatar a un Bèlgica i Egipte, amb el Blaurana Hamza Abdelkarim convertint-se en el jugador egipci més jove en disputar un Mundial, amb 18 anys. Ara és el juvenil del Barça, recordem. També van empatar en aquest cas a dos Iran i Nova Zelanda, en un partit amb molt pes, més pes polític que esportiu, pel conflicte bèl·lic entre l'Iran i un dels països anfitrions, de fet on es va jugar el partit d'ahir, que és als Estats Units. Pel que fa a l'agenda, avui a les 9 del vespre un altre dels partits més destacats d'aquesta primera fase, el França-Senegal, amb el Blaurana Koundé al conjunt francès, i a la mitjanit jugarà l'Iraq-Noruega, també del grup I, i a la matinada els dos partits del grup J, l'Argentina-Algèria a les 3 i l'Àustria-Jordània a les 6, hora catalana. Més futbol, més enllà del Mundial, el Sabadell ja es prepara per una nova remuntada a la nova Creu Alta, després d'aixecar una eliminatòria prèvia, un 2-0 contra el filial del Real Madrid. Ara toca remuntar l'1-0 de Zamora, en aquest cas, per aquesta final, per pujar a la segona divisió. I ja s'han superat les 10.000 entrades venudes per aquest divendres a la nova Creu Alta, i per tant s'espera un altre ple. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: El ple a la nova Creu Alta està garantit i la logística serà similar a la de la semifinal contra el Castilla. El mateix divendres l'equip farà una sessió d'activació i després es concentrarà a l'hotel Sabadell. Des d'allà anirà amb autocar cap a l'estadi i des de les penyes ja s'ha fet una crida per omplir l'avinguda Lluís Companys per donar suport a la plantilla abans que s'aturi davant del temple, on probablement es repetiran les espectaculars imatges de fa uns dies. Albert Urriols, migcampista arlequinat, ho aventura així.
3: Això és una eliminatòria, són uns 180 minuts o 210. Llavors, preparats per tot, evidentment volíem guanyar avui, sempre sortim a guanyar, però ara anem a casa, que som més forts, som la nostra gent, s'han de donar totes les circumstàncies per fer un altre ni com la de l'últim dia, i esperem, no, sabem que la gent estarà amb nosaltres i i nosaltres ho donarem tot.
2: El Sabadell torna als entrenaments avui. Fins al dia de partit s'exercitarà a la nova Creu Alta i caldrà estar ben pendents de l'estat físic de jugadors com Carlos García Díez, Kaiser o Joel Priego, que estan tocats físicament.
0: Gràcies, Sergi. Anirem parlant durant la setmana d'aquest Sabadell-Zamora, final del play-off d'ascens a segona divisió i, per tant, del retorn al futbol professional. I un últim punt de futbol, anem cap a la tercera federació, perquè ja tenim definida la pretemporada del Sant Cristóbal. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
4: El Sant Cristóbal ja té definida la pretemporada d'aquest 2026. El conjunt de Cristian García començarà els entrenaments el 27 de juliol i debutarà a casa el 8 d'agost davant la Montañesa. A continuació, el conjunt de Cristian jugarà dos partits amb equips d'inferior categoria. El Sabadell B, a Can Anglada, el 13 d'agost, i el Rubí, a Can Rosés, el dia 16 d'agost. Podríem dir que el partit gran serà davant el Terrassa Futbol Club, el 19 d'agost, a l'Estadi Olímpic. El 30 jugarà davant el Club Natació Terrassa a casa, per tant, tindrem dos derbis agarencs. I, per altra banda, doncs el 22 d'agost jugarà davant el Viladecans i uns dies abans davant l'Hospitalet. Un Sant Cristóbal que ha renovat 11 jugadors i només una incorporació, la de Miguel Martínez. Recordem que a part de Cristian García i el seu cos tècnic han renovat jugadors importants la passada temporada, com és el cas de Ricky Calamardo i Mario Cantí, els dos capitans del conjunt agarenc.
0: Gràcies, Miqui. En bàsquet, un apunt. Ja és oficial, l'Anella Mediterrània de Tarragona tornarà a acollir al setembre la Lliga Catalana ACB, primera competició de la temporada entre el 9 i el 13 de setembre. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
5: Tarragona acollirà la 47a edició de la Lliga Catalana ACB, que celebrarà el Palau d'Esports Catalunya i arribarà els dies 9, 10, 11 i 13 de setembre amb els millors equips del bàsquet català. Els equips participants seran el Barça, el Joventut de Badalona, el Baxi Manresa, el Bàsquet Girona, el Jaiopos Lleida i el Morabanc Andorra. D'aquesta manera, la competició repetirà l'exitosa fórmula de les darreres temporades amb una fase prèvia amb dos grups de tres equips a una sola volta del 9 a l'11 de setembre i la gran final entre els primers classificats prevista pel diumenge 13. Serà la quarta vegada que el Palau d'Esports acull la Lliga Catalana i la cinquena que la competició se celebra a la ciutat de Tarragona. El primer cop va ser l'any 1995 al Pavelló del Serrallo i posteriorment l'any 2022, el 2024 i el 2025 ja s'ha disputat al Palau d'Esports, l'emblemàtic equipament de l'Anella Mediterrània que s'ha convertit en un reclam per acollir competicions de primer

0: I en futbol sala, gràcies, Eduard. Avui comença la final del play-off de Lliga, la primera masculina, que enfronta, ho dèiem ahir, els dos millors equips de la fase regular, el Barça i el Pozo de Múrcia. Els blaugranes hi arriben com a líders, amb el factor pista favorable, després d'haver-se tret el pes a sobre d'aconseguir classificar-se per la Champions de l'any vinent, després d'uns anys sense ser-hi. Escoltem l'entrenador blaugrana, Javi Rodríguez.
1: Hemos hecho una cosa muy buena, que el Barça va a estar el año que viene en Copa Europa otra vez, que era muy importante para nosotros y para el club. Y a partir de ahí solamente nos queda que disfrutar. Si es que no hay que cambiar nada de lo que hemos hecho hasta ahora. Hasta aquí hemos llegado bien, con buenas sensaciones, que es lo más importante, ilusionados, con ganas. Y ahora disfrutar de la final. Si es que no te queda nada. Yo a mis jugadores se lo digo, que lo den todo. Porque al final la línea es muy fina para ganar o para perder. Pero te tienes que ir con la sensación de que lo has dado todo, independientemente del resultado. No te queda otra que disfrutar. Si es que al final estamos en la final de la Liga, los dos mejores equipos de la Liga regular, y ahora hay que disfrutarla.
0: Un Javi Rodríguez que parlava també del presumpte favoritisme del Barça en aquesta final, tenint en compte, com dèiem, aquest factor pista.
1: Nos hemos ganado el derecho a que si ganamos los partidos de casa somos campeones. O sea, lo tenemos así de claro. Es a 5 partidos, tú puedes ganar aquí los dos, puedes perder 2 en Murcia, pero si vuelves aquí y vuelves a ganar, es campeón. Por eso has quedado primero, ¿no? Creo que va a ser fundamental el primer punto. Podemos ser un poco favoritos porque, bueno, empezamos en el Palau y porque al final quieras que eso te da un plus más, pero ya te digo que si no estás bien, el favorito te lo quitan en 2 minutos.
0: I en el mateix sentit que es passava també el capità blaugrana, el porter Didac Plana.
2: Sincerament penso que està sent un gran any. Tots volem posar la cirereta al pastís amb aquest títol de Lliga i crec que l'equip, més enllà de si creiem que aquest cop sí o no, jo crec que l'equip el que té ganes és de continuar fent el que venim fent amb aquesta identitat, amb aquesta alegria i conscients de que tenim un repte molt gran i que al final doncs, només pot guanyar un, però amb la confiança i amb l'ambició que s'ha de tenir per fer-ho. No? Per tant, doncs, les sensacions són bones i intentarem posar donar la primera hòstia, no? Com es diu nosaltres, al Palau.
0: Avui a les 9 de la nit aquest primer assalt de la sèrie, el millor de 5, com sentíem, al Palau Blaugrana. Dijous en el mateix escenari i a la mateixa hora es jugarà el segon, abans que l'eliminatòria viatgi cap a Múrcia.

0: En waterpolo, final d'etapa al Club Natació Sant Andreu. L'Artífex és el millor Sant Andreu de la història, campió d'Europa de pràcticament tots els títols estatals. Javi Aznar deixa l'entitat després de 12 temporades. La seva sortida, més, acompanyada de la marxa de gran part de la plantilla, de les jugadores més destacades d'aquest grup dels últims anys. N'hem parlat aquí a l'enjoc, de fet, amb el tècnic aragonès Javi Aznar, que explicava així la situació al club que ha comportat aquest seguit de decisions.
1: Ha estat una decisió acordada amb el club, una decisió molt consensual amb ells, davant d'una situació en la que, bueno, hi ha hagut una sèrie de circumstàncies, una contenció econòmica, un canvi de criteris i de prioritats, i aleshores, doncs, bueno, això va fer que les jugadores comencessin a buscar altres sortides i altres equips, i, bueno, vam intentar fins al final intentar aguantar una mica, però és cert que va arribar un moment en el que hi ha un escenari molt complicat, en el que, bueno, no només és el fet de que les jugadores comencessin a buscar equips, sinó que també ens trobàvem en una situació una mica de falta, segurament, de confiança per la meva persona, i molt respectable, i sobretot per un tema de canvi de prioritat.
0: Un Javi Aznar que en l'aspecte personal reconeixia sentir aquesta tristesa de tancar d'aquesta manera un projecte de tant èxit.
1: A nivell personal, la veritat és que ho he viscut una mica amb molta tristesa, perquè crec que el fet de construir un equip, doncs, com pots imaginar, és molt complicat, no és gens fàcil. Si a sobre tenen èxit, doncs ja ni t'explico, no? Bueno, amb molta pena. Però, bueno, torno a repetir, la nova directiva, bueno, han pres decisions, han cregut convenient, doncs, prioritzar altres coses o no prioritzar de manera raonable a l'equip femení. La sensació de que l'equip no podria tornar a competir al nivell que ho estava fent, doncs, va precipitar totes les decisions de marxar de la jugadora.
0: El tècnic aragonès, que no ha avançat res del seu futur, tot i que sí que explicava que valorarà totes les opcions per seguir entrenant un projecte atractiu i ambiciós en el waterpolo. I en hoquei patins, l'Igualada ha comunicat que el seu capità Roger Bars ha passat per quiròfan a les dues últimes hores per solucionar la lesió al cartílag del genoll que arrossegava des de fa mesos. Tot plegat, recordem, enmig de la final de l'hoquei lliga masculina, amb l'Igualada perdent 2-0 contra el Liceo i obligat, per tant, a guanyar-li 3 partits seguits al conjunt gallec per endur-se el títol. Aquest divendres a les Comes es juga el tercer. I a l'hoquei lliga femenina ja tenim campió, ho he anat explicant. El Vilassana va fer història en guanyar la seva primera lliga, superant el Fraga a la final, i ara toca celebrar. I no serà en aquesta hoquei lliga femenina el curs vinent l'Alcaldes, que explicàvem també ahir, ha caigut aquest cap de setmana en la final del play-off d'ascens contra el Mataró. Amb Ràdio Caldes, Aleix Marí.
2: El rec amb l'Àser femení va rebre aquest cap de setmana el Mataró en el segon duel del play-off d'ascens a Hockey Lliga. Tot i que les calderines venien de perdre 8-1 al primer partit, dissabte s'ho van creure i van competir fins al final. Les mataronines van aconseguir trencar l'empat a 3 a falta d'un minut i mig del final, i tot i que els últims instants van ser realment intensos, el Caldes no va poder forçar la pròrroga. Després del partit, l'entrenador del Recam Làser femení, Oriol Sapinya, va reconèixer la millora que ha fet l'equip aquesta temporada i va mostrar-se orgullós del paper que han fet les jugadores en el seu primer play-off d'ascens.
3: Hauria agradat acabar guanyant i acabar forçant el tercer partit, com qualsevol entrenador, però la feina que han fet aquestes jugadores, el treball que han fet davant d'un equip com el Mataró, vull dir, és que el Caldes ha competit de tu a tu amb un rival de primeríssim nivell. Jo penso que la setmana passada no va ser el nostre partit, vull dir, al final és el primer cop que disputem un play-off i les sensacions, les emocions, depèn de com ho gestionis, et van en contra. El Caldes femení ha fet un pas endavant i crec que és meritori de les jugadores i del club.
2: L'entrenador del Recam també va assegurar que el salt qualitatiu de l'equip aquesta temporada ha dut el conjunt calderí on ha de ser, en una posició en la que competeix per tot cada temporada.
0: Gràcies, Aleix. I un últim punt abans d'acabar, l'handbol platja, perquè el primer equip masculí de l'handbol cooperativa Sant Boi d'aquesta modalitat ha aconseguit classificar-se per al campionat d'Espanya després d'una destacada actuació que el cap de setmana passat a Vilanova i la Geltrú. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
4: Els B i Bandit, la secció d'handbol platja de l'handbol cooperativa Sant Boi, s'ha classificat pels campionats d'Espanya que es disputaran a Laredo, Cantàbria, a partir del 30 de juliol. El primer equip masculí ho ha aconseguit després de quedar en quarta posició a l'Arena 1000, el torneig classificatori disputat aquest de setmana a Vilanova i la Geltrú. Ens explica com ha sigut aquest torneig el jugador Pau Giner.
5: Sincerament, ha sigut un torneig a 10, pràcticament. És veritat que venim de ser campions de Catalunya la temporada passada, però també és veritat que quan ens havíem d'enfrontar equips de la resta d'Espanya, sempre hem notat la diferència, que encara era abismal fins aquest any. Que podríem dir que hem trencat aquesta barrera perquè hem competit tu a tu contra absolutament tothom. Si no m'equivoco, hem guanyat 6 partits de 8, caient a les semifinals del torneig, que ens dona la classificació pel Campionat d'Espanya a Laredo, i a veure si podem aprofitar-la i anar a gaudir d'aquesta experiència, que seria única i històrica pel club.
4: És el tercer cop que els Bay Bandits es classifiquen al Campionat d'Espanya, després que el primer equip femení i el juvenil femení ho aconsegueixin en les dues anteriors temporades.
0: Gràcies, Albert, i fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llops d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
7: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
6: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
7: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
6: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
7: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
8: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
9: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari du a un Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
10: Escolta-la els diumenges a la una del migdia a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia i bon dimarts, 16 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 16 de juny, avui parlarem del Mundial Masculí de Futbol, especialment de l'empat sense gols d'ahir de la selecció espanyola contra Cap Verd, també amb la prèvia de la final de Lliga de Futbol Sala, la primera divisió masculina que arrenca avui, el millor dels 5 partits entre Barça i Pozo de Múrcia. I trucarem al Jax, entrenador del primer equip femení del Club Natació Sant Andreu de Waterpolo, Javi Aznar, que tanca una etapa de 12 anys al club. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català, a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, la selecció espanyola no passa de l'empat contra Cap Verd en el debut al Mundial masculí.
2: Partit decebedor del combinat estatal, amb dos catalans a l'11, Pau Cubarsí i Marco Corella, més dels blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. La vigent campió d'Europa i una de les candidates al títol no va ser capaç de marcar cap gol a Cap Verd. Selecció número 67 del rànquing FIFA i suma un punt a l'estrena a la fase de grups. A la segona meitat també van participar Dani Olmo i Lamine Yamal, ja recuperat de lesió.
0: Espanya i Cap Verd que sumen un punt, com dèiem, de cadascun en aquest grup H, igual que els altres dos equips que el formen, Aràbia Saudita i Uruguai.
2: També van tenir empatant l'altre partit del grup, en aquest cas a 1. El blaugrana Ronald Araujo va ser descartat per Bielsa per, recordem, les molèsties al soli que arrossega.
0: Més enllà d'aquest grup H, representen també els resultats d'ahir del grup G.
2: Empat a un també entre Bèlgica i Egipte, amb el blaugrana Hamza Abdelkarim convertint-se en el jugador egipci més jove en disputar un Mundial en 18 anys. També va empatar, en aquest cas, a dos gols Iran i Nova Zelanda en un partit amb molt més pes polític esportiu pel conflicte bèl·lic entre l'Iran i un dels països anfitrions, als Estats Units.
0: I repassem també, Joan, l'agenda d'avui d'aquest Mundial.
2: Doncs així és. Avui a les 9 del vespre, a hora catalana, s'estrena una altra de les candidates al títol França amb el jugador del Barça, Koundé, que s'enfrontarà a la subcampiona d'Àfrica, Senegal, en un altre dels partits destacats d'aquesta primera fase. A la mitjanit jugarà l'Iraq-Noruega, també el grup I, i ja a la matinada els dos partits del grup J, Argentina-Algèria a les 3 i l'Àustria-Jordània a les 6, hora catalana.
0: Pel que fa als clubs, el Barça no ha exercit l'opció de compra sobre Rashford, que expirava aquesta passada mitjanit.
2: Doncs el club blaugrana tenia la possibilitat de fitxar el davanter anglès per uns 30 milions d'euros abans del 15 de juny, però no ha fet el pas. D'aquesta manera, Rashford, concentrat amb la seva selecció per disputar el Mundial, tornarà a ser jugador al Manchester United un cop acabi la cita mundialista.
0: D'altra banda, el Girona ha fet oficial en les últimes hores la seva primera venda.
2: El colombià John Solís ja és nou jugador al Birmingham anglès després que el club britànic fes efectiva l'opció de compra sobre el migcampista, que ja ha jugat cedit des del mercat d'hivern. El Girona cobrarà 7 milions d'euros, que se sumen al mig milió que va rebre del préstec. A més, es guarda un 20% d'una futura venda de Solís.
0: En bàsquet, dijous arrenca la final de la Lliga CB entre València i Barça. Recordem, mentrestant, continuen els moviments de mercat.
2: El nou Ilerna Lleida ha anunciat dues renovacions de cara a curs vinent, les de l'ala pivot canadenc Melvin Ejim i la de l'escolta nord-americà James Bedmond. D'aquesta manera, l'equip de Gerard en Cuenta s'assegura la continuïtat de dues peces clau per les dues properes temporades fins al 2028.
0: D'altra banda, el bàsquet Girona ja sap que el curs vinent jugarà a competició europea, però no serà a l'Eurocup.
2: El club gironí vol anar pas a pas i considera que no està preparat encara per fer el salt a la segona màxima competició continental, on sí que hi serà el Manresa. D'aquesta manera, Martí, l'equip de Moncho Fernández ja ha donat el sí a la FIBA per jugar l'any vinent o bé la Basketball Champions League, on s'hi trobaria, hipotèticament, amb la penya, o bé a la FIBA Eurocup, competició que ha guanyat el Bilbao de Jaume Pons Arnau a les seves dues últimes edicions.
0: Per cert, fa només uns minuts, l'Uni Girona, l'Espart Girona, ha fet oficial la sortida de Mariam Koulibaly, la pivot que ha jugat a l'Uni aquesta última temporada. Ha estat una de les peces clau d'aquest equip de Roberto Íñiguez i no seguirà, com dèiem, el curs vinent. I un últim punt de bàsquet, perquè ja és oficial, Tarragona repeteix i també acollirà la 47a edició de la Lliga Catalana CB.
2: El Palau d'Esports de Catalunya de Tarragona, l'Anella Mediterrània, tornarà a ser la seu de la competició que reuneix a principis de temporada els sis clubs ACB afiliats a la Federació Catalana, el Barça, la Penya, el Manresa, el Girona, el Lleida i l'Andorra. El torneig es disputarà entre el 9 i el 13 de setembre i el Manresa defensarà títol aconseguit l'any passat. Serà la cinquena vegada que Tarragona aculli aquesta Lliga Catalana.
0: En futbol sala, avui comença la final del play-off de Lliga a la primera divisió masculina,
2: que enfronta els dos millors equips de la fase regular, Barça i Pozo de Múrcia. Els blaugranes hi arriben com a líders amb el factor pista favorable i després d'haver-se tret el pes de sobre d'aconseguir classificar-se per la Champions l'any vinent, competició que s'han perdut els últims anys. Això sí, l'ambició és màxima per, un cop acabi, lluitar pel títol. Avui a les 9 de la nit, aquest primer assalt de la sèrie, el millor de 5, al Palau Blaugrana. Dijous, al mateix escenari, a la mateixa hora, jugarà el segon, abans que l'eliminatòria viatgi cap a Múrcia.
0: En hoquei patins, l'Igualada ha comunicat que el seu capità, Roger Bars, ha passat per quiròfan en les últimes hores.
2: Roger Bars va solucionar d'aquesta manera la lesió al cartílag del genoll que arrossegava des de fa mesos, tot plegat, recordem, enmig de la final de l'hoquei lliga masculina, amb l'Igualada perdent 2-0 contra el Liceu i obligat, per tant, a guanyar-li 3 partits seguits al conjunt gallec per endur-se el títol. Aquest divendres a les Comas es juga el tercer.
0: També en aquesta hoquei lliga masculina, el noi ha fet oficial el fitxatge de Marc Zanon.
2: El jove jugador nascut a Terrassa i format a Sant Cugat arriba procedent d'Alcaldes Recam Làser, on ha jugat les dues últimes temporades a l'hoquei lliga. En aquest darrer curs ha disputat 25 partits i ha marcat 6 gols. És la segona incorporació del noia després del retorn d'Humberto Méndez, també d'Alcaldes, i del tècnic Aleix Esteller, que es retira com a jugador i passa a ser l'entrenador.
0: En waterpolo, a final d'etapa del Club Natació Sant Andreu.
2: L'Actifax, el millor Sant Andreu de la història, campió d'Europa i de pràcticament tots els títols estatals, Javi Aznar deixa l'entitat després de 12 temporades. La seva sortida, a més, de mutu acord amb el club, va acompanyada de la marxa de gran part de la plantilla de les jugadores més destacades d'aquest grup els últims anys.
0: Avui parlarem amb Javi Aznar perquè ens expliqui aquests motius d'aquest final d'etapa i perquè un club que decideix deixar d'apostar per un equip que els últims anys, com dèiem, havia estat a l'elit europea i mundial. I un últim apunt també de waterpolo, i parlant de finals de cicle, la capitana del Mataró, Clara Cambray, posa punt final a la seva carrera esportiva.
2: Cambray tanca una trajectòria molt exitosa a l'entitat maresmenca, ben guanyat en una Copa Lent, 3 lligues, 2 copes de la Reina, 3 supercopes d'Espanya, 3 copes Catalunya, i havent participat en 4 fases finals de la Champions, inclosa la de la setmana passada a Malta, amb la derrota a semis contra l'Olympiacos.

0: Pobla de Mafumet, la ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
1: La Pobla de Mafumet continua paint i celebrant el seu ascens a tercera federació. El filial del Nàstic va empatar 0 dissabte a casa davant el Sant Mauro, fent vol 1-2 de l'anada a Santa Margarida de Montbui. L'equip i cos tècnic gaudeixen ja de les seves vacances, encara amb ressaca emocional de tot el que van viure aquest cap de setmana. El xiulet final de l'àrbitre va fer esclatar d'alegria a la Pobla, tant tots els integrants de l'equip que estaven sobre la gespa, com l'afició i els més petits del futbol base del club que van envair el camp. Va tocar fer un bany a la font del poble, com marca la tradició, i tot plegat per celebrar com tocava un ascens merescut després d'una temporada molt complicada. Així ho explicava Eric Mora, peça clau de la Pobla de Mafumet.
2: Ya no sabes ya dónde está la liga, era muy física, era muy de correr a las espaldas, muy de lanzar balones, pero bueno, muy felices por haber aportado nuestro 100% y poder haber subido a tercera federación. Para este pueblo es un orgullo.
1: El club ja treballa en la propera temporada amb la clara intenció de mantenir la base de jugadors molt joves arribats la majoria des del juvenil del Nàstic i, sobretot, amb la tranquil·litat de saber que, si no passa res extraordinari, afrontaran el repte de la tercera federació amb Xavi Vilagut a la banqueta. El tècnic ha renovat automàticament després d'aconseguir l'ascens i tant ell com el club estan encantats de continuar junts.
0: Gràcies, Adrià. En futbol sala, avui comença la final del play-off de la Lliga, la primera masculina, que enfronta, ho dèiem ahir, els dos millors equips de la fase regular, el Barça i el Pozo de Múrcia. Els blaugranes arriben com a líders, amb el factor pista favorable i després d'haver-se tret el pes a sobre d'aconseguir classificar-se per la Champions de l'any vinent, després d'uns anys sense ser-hi. Escutem l'entrenador blaugrana Javi Rodríguez.
3: Es una final, creo que todos estamos esperándola desde hace muchos días. Es cierto que este año nos hemos enfrentado tres veces contra ellos, les hemos ganado dos veces y hemos empatado una, pero en una final puede pasar de todo. Si queremos conseguir que los puntos se queden en casa, pues vamos a tener que hacer partidos muy muy serios, partidos de muchísima concentración, van a ser partidos que van a pesar las piernas para los dos equipos, por la cantidad de partidos que llevamos, porque la final es a cinco partidos y creo que es una locura, pero hay que ir solamente pensando en el martes en hacer un buen partido y estoy seguro que si hacemos un buen partido nos va a dar para ganar.
0: Un Javi Rodríguez que analizaba así al rival de esta final, el Pozo de Murcia.
3: Yo al Pozo lo veo un equipo muy sólido, lo veo un equipo fuerte, lo veo un equipo que sabe muy bien lo que hace, pero siempre digo lo mismo, que a mí al final lo que me preocupa es mi equipo. Si yo sé que si mis jugadores están bien y lo dan todo, tenemos muchas opciones de ganar. Al final tenemos que contrarrestar por los puntos fuertes del Pozo, que nosotros lo sabemos, ellos me imagino que intentarán contrarrestar los nuestros, pero al final jugamos en el Palau, tenemos que hacer un Palau mágico de las grandes noches, que todas las personas que vengan a vernos, que estén dentro de la pista y que estén con nosotros. Al final el Pozo es muy buen equipo, sí, pero bueno, preguntarle al Pozo qué es el Barça para ellos.
0: Y en el mateix sentit se expressava també una de les peces clau d'aquest Barça, el brasiler Pito.
4: La verdad que espero que sea un poco rápido, ¿no? Pero sabemos la dificultad que es. Y da igual si ganamos en 3, si ganamos en 4 o en 5. Lo importante va a ser ganar. Y yo estoy confiante que el equipo está bien y pueda salir con el título. Yo creo que Barça, por el nombre, ya es siempre favorito. Y nosotros, desde que fichamos por el Barça, sabemos un poco lo que lleva ese escudo. Entonces, nosotros tenemos esa presión, pero sabemos un poco lidar con ella y vamos a por la liga.
0: Avui a les 9 de la nit, aquest primer assalt de la sèrie el millor de 5, al Palau Blaugrana, dijous en el mateix escenari i a la mateixa hora es jugarà el segon partit abans de que l'eliminatòria viatgi ja cap a Múrcia. En waterpolo, final d'etapa al Club Natació Sant Andreu, l'artífex del millor Sant Andreu de la història, campió d'Europa i de pràcticament tots els títols estatals, Javi Aznar deixa l'entitat després de 12 temporades. La seva sortida, a més, va acompanyada de la sortida també de gran part de la plantilla, de les jugadores més destacades d'aquest grup. Javi Aznar, molt bon dia, moltes gràcies per atendre. Ja us he explicat una mica, però quin és el clic que et fa voler deixar el club després d'aquestes 12 temporades?
5: Bueno, la veritat és que ha estat una decisió acordada amb el club, una decisió molt consensual amb ells, davant d'una situació en la que, bueno, hi ha hagut una sèrie de circumstàncies, una contenció econòmica, un canvi de criteris i de prioritats, i aleshores, doncs, bueno, això va fer que les jugadores comencessin a buscar altres sortides i altres equips, i bueno, vam intentar fins al final intentar aguantar una mica el tema de l'equip, fins i tot buscar recanvis per les jugadores que podien marxar, però és cert que va arribar un moment

0: escenari, hi ha un escenari molt complicat en el que, bueno, ja et dic que no només és el fet de que les jugadores comencessin a buscar equips, sinó que també ens trobàvem en una situació una mica de, bueno, de falta segurament de confiança per la meva persona, i vull dir, molt respectable, i sobretot per un tema de canvi de prioritats, canvi de funcions dentro de l'estructura de la secció de waterpolo del club, i crec que, bueno, vam acordar, crec que vam seure amb el Quim Vidal, que és el president, i crec que va entendre perfectament la situació, fins i tot, bueno, com deies, va ser una situació acordada, i crec que la millor per en dues parts.
1: Com t'expliques una mica que hi hagi aquest canvi de direcció, tenint en compte que és un equip guanyador, que encara fins a tota aquesta última temporada està de la Lliga Europea els últims anys?
0: Bueno, a nivell personal, la veritat és que ho he viscut una mica amb molta tristesa, perquè crec que el fet de construir un equip, doncs, com pots imaginar, és molt complicat. Si a sobre tenen èxit, doncs ja ni t'explico, no? Bueno, ho he viscut amb molta pena, però bueno, torno a repetir, la nova directiva, bueno, han pres decisions, han cregut convenient, doncs, prioritzar altres coses o no prioritzar de manera raonable a l'equip femení, que torno a repetir, és un equip que ha estat fins al final intentant, doncs, mantenir-se al club, però en una circumstància en la que, bueno, crec que era complicat, no?, per part de les jugadores, que ja tenen les seves explicacions, però penso que la sensació de que l'equip no podria tornar a competir al nivell que ho estava fent, doncs va precipitar totes les decisions de marxar de la jugadora.
1: No sé si aquesta situació us ha pogut afectar també en aquest tram final de curs, ja sigui a la final de Lliga, a la Final Four de la Champions, o estaven centrades les jugadores i tu també en la competició, i després ja veurem.
0: Bueno, segurament sí que hi ha hagut un cert despiste, o segurament el cap no estava al 100% en el que havia d'estar. Home, es pot entendre, sobretot perquè també el perfil de jugadores que tenim és un perfil molt jove, que aquestes coses, vulguis o no, els ha pogut afectar. A la mesura del possible, el que hem intentat sobretot és centrar l'equip, que intentés, doncs, diferenciar entre el que era la situació una mica personal amb la situació professional i esportiva. Bueno, jo no vull posar excuses. Jo crec que l'equip sí que és cert que a la final de Lliga, doncs, ens va costar molt competir bé, però crec que Antoine, vull dir, Mataró va fer les coses molt millor que nosaltres, ens van guanyar. Jo crec que vam revifar una mica a la Champions, crec que vam tornar una mica a ser a l'equip competitiu que hem estat durant aquests anys. Però, bueno, sí que és cert que la semifinal, doncs, el tram final, no?, vam tenir una mica de mala sort, per una banda, perquè crec que vam estar molt, molt, molt, molt a prop de ficar-nos a la final. Hauria estat un final de festa fantàstic, però crec que l'equip ha tornat a competir a la Final Four, crec que ha estat al seu nivell, a nivell que s'estava mostrant aquests últims anys. Però, bueno, no sé, vull pensar que no, tot i que crec que una part sí que ens ha pogut fer malbé.
1: Diguem-ho, per qui no s'hi hagi assabentat, que això, va ser semifinalistes de la Champions, perdent els penals aquestes semifinals, i va guanyar el tercer lloc, el partit que pel tercer lloc, aquesta final de consolació que no vol jugar ningú, i just veníeu de perdre, com dèieu, contra el Mataró aquesta final de Lliga. Acabo. Ara què? No sé si pots avançar alguna cosa del teu futur, si saps alguna cosa, tenint en compte que es tanca una etapa, com hem anat repetint ja, de ni més ni menys 12 anys.
0: Doncs, bueno, com et deia al principi, jo vaig acordar amb el club, bueno, aquesta sortida pactada i acordada i molt respectuosa. Jo, en cap moment durant aquest tram final de temporada m'he posat a buscar o a escoltar equips. És cert que ara mateix, doncs, bueno, estic en un període, no?, de veure quines són les opcions que arriben i buscar la millor opció. La sigui il·lusionant, que estigui bé. Vull dir, al final som entrenadors de waterpolo, vull dir, no ens podem quedar sense treballar molt de temps perquè no som una professió que ens guanyem tants diners com per relaxar-nos. Però bueno, això acaba com si diguéssim acabat aquest cap de setmana, i ara pues, bueno, valorar les opcions que vinguin i intentar escollir la millor o la que em faci més il·lusió o les que vinguin. Vull dir, és que ja et dic que és molt complicat. Som entrenadors de waterpolo i no és gens fàcil. I més aquestes alçades de temporada, estem quasi ja tocant l'estiu, els equips ja estan més o menys organitzats i formats. Doncs, bueno, paciència i a intentar escollir bé.
1: Doncs ho anirem seguint, evidentment, la trajectòria de Javi Aznar i també la del Club Natació Sant Andreu, que separen els seus camins, com dèiem, que tanquen una etapa exitosa amb un palmarès admirable. El repassem: una Champions, dos bronzes a la màxima competició europea, més d'una Supercopa d'Europa, tres Copes de la Reina i una Supercopa d'Espanya. Només falta tenir aquesta lliga. Javi, moltes gràcies per atendre-la en joc i enhorabona per aquesta trajectòria i molta sort en el que vingui.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: I abans d'acabar en hoquei herba, el primer equip femení de l'Atlètic Terrassa jugarà l'EA Kela per primera vegada a la seva història. Ràdio Montsibà de Terrassa, Miqui Romagosa.
2: L'Atlètic Terrassa jugarà per primera vegada l'EA Kela. El conjunt de Can Sales, dirigit per Sílvia Bonastre, doncs porta una etapa increïble. I és que recordem que ara fa 3-4 temporades l'equip de l'Atlètic estava a la divisió d'honor B. Des de llavors ha aconseguit un podi a la Copa de la Reina i tres subcampionats de Lliga, sumant aquest bitllet per la EA Kela. Escoltem jugadores de l'equip agarenc, doncs amb ganes d'afrontar aquest repte. Per exemple, Clara Barba.
3: Sí, hem anat creixent progressivament i la trajectòria ha sigut llarga, però hem anat millorant molt ràpid, perquè és el que deies, vam passar d'estar a la Lliga B a aconseguir el segon any una medalla i més, llavors ja les tres finals consecutives de la Lliga Espanyola. Així que sí, ha sigut un procés llarg, però que ha anat donant els seus fruits.
2: I ara escoltarem a dues jugadores més, Elena Martínez i Ainhoa Ballesteros, dues jugadores que afronten amb il·lusió aquest repte de la competició europea.
4: No, al final sóc una persona que sempre m'agrada guanyar, i sí que els entrenos a vegades m'han de parar els peus perquè m'excedeixo una mica, però bueno, jo sóc partidària de que és un punt fort sempre que es pugui controlar. Sí. I això, que sóc molt competitiva, no me n'amago, i estic intentant regular-ho una mica perquè sigui algo positiu de cara a l'equip.
5: Ho hem una mica com normalitzat, i de fet perdre va ser com una mica de... Bueno, volíem la victòria, perquè després de 2 anys seguits diem, va, la tercera va la vençuda. Llavors ha sentat una mica com una mica malament, però després ho mires en perspectiva i dius, bueno, el que hem aconseguit està superbé, i el tiquet a l'EA Kela ni ens ho esperàvem.
2: En el cas d'Elena Martínez, doncs haurà d'esperar una mica, una greu lesió l'ha apartat en aquest tram final, en aquesta Final Four, juntament amb Maria Torrent. Per cert, Txell Vizcaíno deixa l'Atlètic Terrassa. I és que l'objectiu de les agarenques de cara a la propera temporada és tornar a estar en aquesta Final Four.
1: Gràcies, Miqui. I un últim punt abans acaba per parlar-vos de beisbol i softball de Sant Boi, que lluita pels primers llocs de la classificació de la divisió, no? Ràdio Sant Boi, Daniel Teruel.
6: El club de beisbol i softball Sant Boi enfronta la segona fase de la divisió d'honor. El primer equip masculí ha guanyat 7-9 i 6-8 i suma una doble victòria a l'estadi municipal Antoni Urbàs davant del club de beisbol Barcelona, el que han sobrat a la classificació. El jugador Dani García ens explica com s'ha viscut aquesta última jornada.
7: Fue una doble victoria, 9-7, 8-6. Dos victorias importantes porque habíamos perdido los dos partidos en la primera vuelta, y contra el Barça siempre es el rival aquí de Cataluña y siempre es más emoción. Dos resultados ajustados, y sobre todo el primer día que ganamos final del partido con un home run de nuestro equipo y remontamos. Y nada, esta segunda fase esperamos ganar los partidos que nos quedan.
6: Després de quedar en sisena posició a la fase classificatòria, els de Sant Boi es posen líders del grup B de la divisió d'honor amb 7 victòries en 10 partits.
1: Gràcies, Daniel. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'Esport Català, la xarxa de comunicació local, amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dimecres, a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
2: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
1: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
2: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
1: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
7: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
8: Pues la cosa es así, verá.
9: Es impresionante.
10: Me encanta, me encanta.
11: Mola.
12: Me gusta como suena.
13: ¡Qué bonito!
7: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
14: Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
15: La música de tots els temps, a Ràdio Sant Cugat.
16: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
17: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
16: Jordi Lobo ha dedicat bona part de la seva vida a defensar la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual. Una trajectòria de 4 dècades vinculada a l'Escola Moragues de Barcelona, que ara ha estat reconeguda amb la Medalla d'Honor de Barcelona. També manté una estreta relació amb Sant Cugat, a través de la Fundació i el Taller Jeroni de Moragues, projectes que van néixer per donar continuïtat als alumnes més enllà de l'etapa escolar. Segons explica, l'objectiu sempre ha estat acompanyar les persones durant tot el seu cicle vital, oferint oportunitats educatives, laborals i socials. Però si hi ha una iniciativa que simbolitza aquesta manera d'entendre la inclusió és OK Plus, un projecte que va arrencar fa 20 anys després que una lesió obligués Lobo a deixar l'hoquei herba. La proposta de traslladar aquest esport als alumnes de l'Escola Moragues va acabar convertint-se en una experiència pionera que avui ja té una lliga federada pròpia i que aquest estiu disputarà el primer mundial de la seva història. Així parla Jordi Lobo de la seva experiència.
18: Quan els hi preguntes què representa el hoquei per tu, se'ls il·lumina la cara. Jo tampoc ho voldria sublimar més del que és, però a mi m'emociona veure com expliquen aquella amb autoestima, molta autoestima. Diuen coses precioses, que m'ha ajudat a demostrar que puc, a demostrar-me que puc, m'ha ajudat a tenir amics i amigues, m'ha ajudat a conèixer món.
16: Hoquei Plus va fer els primers passos de la mà de l'Escola Moragas i del Barça, un suport que l'OVO considera clau per donar visibilitat al projecte. Amb els anys, la iniciativa s'ha estès a altres clubs i s'ha consolidat com un referent de l'esport inclusiu a Catalunya. Un camí que ara també queda reconegut amb una de les màximes distincions de la ciutat de Barcelona. Cugat Media ha entrevistat l'OVO en una conversa que trobareu a www.cugat.cat.
11: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
16: La 22a edició de les lectures a la fresca no se celebrarà aquest estiu. Així ho ha anunciat la directora artística i impulsora del cicle, Dolors Vilarassau, en un comunicat en què explica que ha decidit fer una parada per motius personals i de salut, després de més de dues dècades al capdavant del projecte. Vilarassau assegura que els problemes de salut que afronta no són greus, però sí invalidants en aquests moments, i explica que necessita prendre's uns mesos de sanació i reflexió. Aquesta decisió implica que les tradicionals lectures a la fresca no arribaran enguany a la 22a edició. La responsable del projecte afirma que la decisió ha estat acordada amb la Junta de l'Associació Amics de Pedra i Sang, entitat promotora del cicle, i comunicada tant a l'Ajuntament de Sant Cugat com a la productora. La passera provisional de Can Bernet, anunciada fa anys per reconnectar el carrer de la Mina amb el parc de Can Bernet després del tancament de l'antic aqüeducte, entrarà finalment en servei aquest mes de juliol. L'Ajuntament començarà aquest dijous, 18 de juny, les obres de muntatge d'aquesta estructura provisional, que es mantindrà en funcionament fins que es defineixi i executi una solució definitiva. La infraestructura permetrà tornar a travessar la riera i recuperar una connexió que va quedar interrompuda amb el tancament de l'antic pont. La passera tindrà una longitud total de 77 metres i estarà formada per una estructura tubular d'acer tipus bastida. El projecte inclou també l'adequació dels accessos dins del parc i la instal·lació d'il·luminació per garantir un recorregut accessible entre el carrer de la Mina i l'avinguda de Volpelleres. I l'associació El Món de Prop, la Fundació Salut Plus i el Club Muntanyenc Sant Cugat impulsen Mirem per Tu, una iniciativa que vol facilitar la mobilitat i la participació social de les persones cegues o amb baixa visió a través d'una xarxa de voluntariat format específicament per a aquesta tasca. La proposta parteix d'una realitat sovint invisibilitzada. Moltes persones amb ceguesa són plenament autònomes en els seus recorreguts habituals, però troben dificultats quan volen accedir a activitats, equipaments o desplaçaments nous. Aquesta situació pot acabar limitant la seva participació social o generant dependència de familiars i amistats. Per donar resposta a aquesta necessitat, Mirem per Tu crearà una borsa de voluntaris que oferiran suport puntual en desplaçaments o activitats. Els voluntaris rebran una formació específica impartida per al Món de Prop per aprendre com acompanyar persones cegues o amb baixa visió de manera adequada, fomentant sempre la seva autonomia. Els interessats només han de contactar amb el Club Muntanyenc.
11: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
16: La campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals ja està en marxa a l'àrea metropolitana de Barcelona amb el desplegament de tots els efectius del dispositiu encarregat de detectar ràpidament qualsevol columna de fum i alertar els serveis d'emergència. La campanya està condicionada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana que mantenen limitat l'accés al Parc Natural de la Serra de Collserola des de novembre de l'any passat. I us recordem que el programa L'Alcalde Respon torna a Cugat Mèdia dimecres, aquest dimecres 17 de juny. L'alcalde Josep Maria Vallès respondrà les preguntes que es poden formular a través del correu electrònic info@cugat.cat, als perfils d'X, Instagram i Facebook de Cugat Mèdia. Les diferents qüestions es poden enviar fins aquest dilluns. La missió del programa serà demà, el 18 de juny, a les 9 del matí a Ràdio Sant Cugat, a Cugat TV i també a través de la xarxa Més. I obrim ara la plana esportiva.

0: Els jugadors de l'equip d'handbol a la vi de l'escola Ciutat d'Alba fa anys que competeixen junts i aquesta darrera temporada han aconseguit fer història. L'esforç constant, la dedicació i la companyonia han estat claus per guanyar la Lliga local, la Lliga comarcal preferent, les finals territorials i la final nacional, tot sense perdre cap partit. Sentim l'entrenador de l'equip, Michael Núñez.
1: Que és un grup que porta l'escola jugant des de molt petit, i s'han ajuntat una generació molt bona, molt motivada, els agrada molt l'handbol. Quan arribes a l'escola a entrenar estan jugant amb la pilota, els agrada molt fer esport, és un grup que s'avenen també molt bé fora.
0: I més èxits, perquè el primer equip masculí de la penya blaugrana Sant Cugat torna després de 8 anys a tercera catalana de futbol. El conjunt blaugrana eliminat a la final per l'ascens Loar Gràcia de Sabadell. En el partit d'anada a camp rival, els santcugatencs van aconseguir un 0-3 que deixava el passi encarrilat. I aquest dissabte, a l'ASEM de Camp Magí, la penya ha certificat l'ascens amb una nova victòria 3-1 contra els sabadellencs. Un equip que està íntegrament format per jugadors del planter i que des de prebenjamí juguen junts, el club blaugrana. Ivan García és el tècnic dels santcugatencs.
2: És un equip que vienen des de benjamín, muchos son amigos de fuera del campo, son como una familia y eso pues hace que un equipo así luego en el campo se nota, se ve y se siente, ¿no? Lo que se ha visto hoy también.
0: La penya blaugrana, el Júnior B i el Mirasol Baco seran els representants en aquesta categoria del futbol català.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: El torneig del 110è aniversari del Sanco, organitzat per l'Associació Catalana de Futbol Caminant, ha comptat amb la participació de 10 equips aquest diumenge a l'ASEM Jaume Tubau. Els jugadors s'han dividit en la categoria de més 55 i més 45 anys. La vintena de partits s'han desenvolupat sota la modalitat de futbol 7 amb una durada màxima de 20 minuts. Aquest esport va néixer abans de la pandèmia i dona l'oportunitat de fer esport amb un mínim de risc. I a l'aire lliure hem parlat amb alguns dels jugadors i jugadores que han participat en aquesta jornada.
4: No todos los compañeros han jugado en Badalona, porque en Badalona hay muchísimos equipos, había. Consecuentemente, por el hecho de estar afiliado y que se monten este tipo de eventos, pues me ha dado pie para venir. Me han invitado, pues vengo.
5: M'agrada jugar aquest esport perquè em permet fer esport amb un mínim de risc. A l'aire lliure y sociabilitzar, conèixer gent que d'altra manera no l'hagués pogut conèixer.
6: Aquí tengo muchos amigos, muchos conocidos, aunque sean equipos contrarios, son amigos y conocidos. Disfruto de esto porque aquí es muy difícil que tengamos problemas y luego por hacer deporte está disfrutando de una mañana como esta, tomamos eso, jugamos la pelota, nos tomamos unas copas luego y disfrutamos del día.
0: I un últim apunt en clau esportiva. El Club Gimnàstica Sant Cugat ha tancat la temporada i ho ha fet de manera brillant amb el festival d'estiu, el PAF 3 de la Rambla del Celler, que s'ha omplert de gom a gom per veure les diferents actuacions. Més de mig miler de gimnastes han participat a la jornada, que s'ha dividit en dos torns, tant en grups com individual. Raquel Martín és la responsable de l'àrea federada de l'entitat.
7: El festival d'estiu del club, que és una mica el tancament de la temporada que hem viscut des del setembre, i també pues, mira, una manera de dir adéu a lo que acaba la temporada. Ara començarem una altra nova, al setembre, i bueno, és l'oportunitat que els col·les, les escoles, puguin veure com el nivell que hi ha al club i veure altres grups de competició federada.
0: Les imatges del cap de setmana esportiu en vídeo les trobareu a www.cugat.cat. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. ...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera, Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
9: Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o al mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
3: 91.5 FM Ràdio Sant Cugat.
0: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
10: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Jordi Lobo ha dedicat bona part de la seva vida a defensar la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual. Una trajectòria de 4 dècades vinculada a l'Escola Moragues de Barcelona, que ara ha estat reconeguda amb la Medalla d'Honor de Barcelona. També manté una estreta relació amb Sant Cugat, a través de la Fundació i el taller Jeroni de Moragues, projectes que van néixer per donar continuïtat als alumnes més enllà de l'etapa escolar. Segons explica, l'objectiu sempre ha estat acompanyar les persones durant tot el seu cicle vital, oferint oportunitats educatives, laborals i socials. Però si hi ha una iniciativa que simbolitza aquesta manera d'entendre la inclusió és OK Plus, un projecte que va arrencar fa 20 anys després que una lesió obligués Lobo a deixar l'hoquei herba. La proposta de traslladar aquest esport als alumnes de l'Escola Moragues va acabar convertint-se en una experiència pionera que avui ja té una lliga federada pròpia i que aquest estiu disputarà el primer mundial de la seva història. Així parla Jordi Lobo de la seva experiència.
11: Quan els hi preguntes què representa el hoquei per tu, se'ls il·lumina la cara. Jo tampoc ho voldria sublimar més del que és, però a mi m'emociona veure com expliquen aquella amb autoestima, molta autoestima. Diuen coses precioses, que m'ha ajudat a demostrar que puc, a demostrar-me que puc, m'ha ajudat a tenir amics i amigues, m'ha ajudat a conèixer món.
0: OK Plus va fer els primers passos de la mà de l'Escola Moragues i del Barça, un suport que Lobo considera clau per donar visibilitat al projecte. Amb els anys, la iniciativa s'ha estès a altres clubs i s'ha consolidat com un referent de l'esport inclusiu a Catalunya. Un camí que ara també queda reconegut amb una de les màximes distincions de la ciutat de Barcelona. Cugat Media ha entrevistat Lobo en una conversa que trobareu a www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: La 22a edició de les lectures a la fresca no se celebrarà aquest estiu. Així ho ha anunciat la directora artística i impulsora del cicle, Dolors Vilarassau, en un comunicat en què explica que ha decidit fer una parada per motius personals i de salut, després de més de 2 dècades al capdavant del projecte. Vilarassau assegura que els problemes de salut que afronta no són greus, però sí invalidants en aquests moments, i explica que necessita prendre's uns mesos de sanació i reflexió. Aquesta decisió implica que les tradicionals lectures a la fresca no arribaran enguany a la 22a edició. La responsable del projecte afirma que la decisió ha estat acordada amb la Junta de l'Associació Amics de Pedra i Sang, entitat promotora del cicle, i comunicada tant a l'Ajuntament de Sant Cugat com a la productora. La passera provisional de Can Bernet, anunciada fa anys per reconnectar el carrer de la Mina amb el parc de Can Bernet després del tancament de l'antic aqueducte, entrarà finalment en servei aquest mes de juliol. L'Ajuntament començarà aquest dijous, 18 de juny, les obres de muntatge d'aquesta estructura provisional que es mantindrà en funcionament fins que es defineixi i executi una solució definitiva. La infraestructura permetrà tornar a travessar la riera i recuperar una connexió que va quedar interrompuda amb el tancament de l'antic pont. La passera tindrà una longitud total de 77 metres i estarà formada per una estructura tubular de cert tipus bastida. El projecte inclou també l'adequació dels accessos dins del parc i la instal·lació d'il·luminació per garantir un recorregut accessible entre el carrer de la Mina i l'avinguda de Volpelleres. I l'associació El Món de Prop, la Fundació Salut Plus i el Club Muntanyenc Sant Cugat impulsen Mirem per Tu, una iniciativa que vol facilitar la mobilitat i la participació social de les persones cegues o amb baixa visió a través d'una xarxa de voluntariat format específicament per a aquesta tasca. La proposta parteix d'una realitat sovint invisibilitzada. Moltes persones amb ceguesa són plenament autònomes en els seus recorreguts habituals, però troben dificultats quan volen accedir a activitats, equipaments o desplaçaments nous. Aquesta situació pot acabar limitant la seva participació social o generant dependència de familiars i amistats. Per donar resposta a aquesta necessitat, Mirem per Tu crearà una borsa de voluntaris que oferiran suport puntual en desplaçaments o activitats. Els voluntaris rebran una formació específica impartida per al Món de Prop per aprendre com acompanyar persones cegues o amb baixa visió de manera adequada, fomentant sempre la seva autonomia. Els interessats només han de contactar amb el Club Muntanyenc.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: La campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals ja està en marxa a l'àrea metropolitana de Barcelona amb el desplegament de tots els efectius del dispositiu encarregat de detectar ràpidament qualsevol columna de fum i alertar els serveis d'emergència. La campanya està condicionada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana que mantenen limitat l'accés al Parc Natural de la Serra de Collserola des de novembre de l'any passat. I us recordem que el programa L'Alcalde Respon torna a Cugat Mèdia dimecres, aquest dimecres 17 de juny. L'alcalde Josep Maria Vallès respondrà les preguntes que es poden formular a través del correu electrònic info@cugat.cat, als perfils d'X, Instagram i Facebook de Cugat Mèdia. Les diferents qüestions es poden enviar fins aquest dilluns. L'emissió del programa serà demà, el 18 de juny, a les 9 del matí a Ràdio Sant Cugat, a Cugat TV i també a través de la xarxa Més. I obrim ara la plana esportiva.

0: Els jugadors de l'equip d'handbol a la vida de l'escola Ciutat d'Alba fa anys que competeixen junts i aquesta darrera temporada han aconseguit fer història. L'esforç constant, la dedicació i la companyonia han estat claus per guanyar la Lliga local, la Lliga comarcal preferent, les finals territorials i la final nacional, tot sense perdre cap partit. Sentim l'entrenador de l'equip, Michael Núñez.
1: Que és un grup que porta l'escola jugant des de molt petit i s'han ajuntat una generació molt bona, molt motivada, les agrada molt l'handbol. Quan arribes a l'escola a entrenar estan jugant amb la pilota, els agrada molt fer esport, és un grup que s'avenen també molt bé fora.
0: I més èxits, perquè el primer equip masculí de la penya blaugrana Sant Cugat torna després de 8 anys a tercera catalana de futbol. El conjunt blaugrana eliminat a la final per l'ascens Loar Gràcia de Sabadell. En el partit d'anada a camp rival, els santcugatencs van aconseguir un 0-3 que deixava el passi encarrilat i aquest dissabte a l'ASEM de Camp Magí la penya ha certificat l'ascens amb una nova victòria 3-1 contra els sabadellencs. Un equip que està íntegrament format per jugadors del planter i que des de prebenjamí juguen junts al club blaugrana. Ivan García és el tècnic dels santcugatencs.
2: És un equip que vienen desde Benjamín, en muchos son amigos de fuera del campo, son una familia y eso pues hace que un equipo así luego en el campo se nota, se ve y se siente, ¿no? Lo que se ha visto hoy también.
0: La penya blaugrana, el Júnior B i el Mirasol Baco seran els representants en aquesta categoria del futbol català.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: El torneig del 110è aniversari del Sant Cugat, organitzat per l'Associació Catalana de Futbol Caminant, ha comptat amb la participació de 10 equips aquest diumenge a l'ASEM Jaume Tubau. Els jugadors s'han dividit en la categoria de més 55 i més 45 anys. La vintena de partits s'han desenvolupat sota la modalitat de futbol 7 amb una durada màxima de 20 minuts. Aquest esport va néixer abans de la pandèmia i dona l'oportunitat de fer esport amb un mínim de risc. I a l'aire lliure hem parlat amb alguns dels jugadors i jugadores que han participat en aquesta jornada.
4: No todos los compañeros han jugado en Badalona, porque en Badalona hay muchísimos equipos, había. Consecuentemente, pues el hecho de estar afiliado, que se monte este tipo de eventos, pues me ha dado pie para venir. Me han invitado, pues vengo.
5: M'agrada jugar aquest esport perquè em permet fer esport amb un mínim de risc. A l'aire lliure y sociabilitzar, conèixer gent que d'altra manera no l'hagués pogut conèixer.
6: Aquí tengo muchos amigos, muchos conocidos, aunque sean equipos contrarios, son amigos y conocidos. Disfruto de esto porque aquí es muy difícil que tengamos problemas y luego por hacer deporte está disfrutando de una mañana como esta, tomamos el sol, jugamos la pelota, nos tomamos unas copas luego y disfrutamos del día.
0: I un últim apunt en clau esportiva, el Club Gimnàstica Sant Cugat ha tancat la temporada i ho ha fet de manera brillant amb el festival d'estiu, el PAF 3 de la Rambla del Celler, que s'ha omplert de gom a gom per veure les diferents actuacions. Més de mig miler de gimnastes han participat a la jornada, que s'ha dividit en dos torns, tant en grups com individual. Raquel Martín és la responsable de l'àrea federada de l'entitat.
7: El festival d'estiu del club, que és una mica el tancament de la temporada que hem viscut des del setembre, i també pues, mira, una manera de dir adéu a lo que acaba la temporada. Ara començarem una altra nova, al setembre, i bueno, és l'oportunitat que els col·les, les escoles, puguin veure com el nivell que hi ha al club i veure altres grups de competició federada.
0: Les imatges del cap de setmana esportiu en vídeo les trobareu a www.cugat.cat. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. ...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
8: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Jordi Lobo ha dedicat bona part de la seva vida a defensar la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual. Una trajectòria de 4 dècades vinculada a l'Escola Moragues de Barcelona, que ara ha estat reconeguda amb la Medalla d'Honor de Barcelona. També manté una estreta relació amb Sant Cugat, a través de la Fundació i el taller Jeroni de Moragues, projectes que van néixer per donar continuïtat als alumnes més enllà de l'etapa escolar. Segons explica, l'objectiu sempre ha estat acompanyar les persones durant tot el seu cicle vital, oferint oportunitats educatives, laborals i socials. Però si hi ha una iniciativa que simbolitza aquesta manera d'entendre la inclusió és OK Plus, un projecte que va arrencar fa 20 anys després que una lesió obligués Lobo a deixar l'hoquei herba. La proposta de traslladar aquest esport als alumnes de l'Escola Moragues va acabar convertint-se en una experiència pionera que avui ja té una lliga federada pròpia i que aquest estiu disputarà el primer mundial de la seva història. Així parla Jordi Lobo de la seva experiència.
9: Quan els hi preguntes què representa el hoquei per tu, se'ls il·lumina la cara. Jo tampoc ho voldria sublimar més del que és, però a mi m'emociona veure com expliquen aquella amb autoestima, molta autoestima. Diuen coses precioses, que m'ha ajudat a demostrar que puc, a demostrar-me que puc, m'ha ajudat a tenir amics i amigues, m'ha ajudat a conèixer món.
0: OK Plus va fer els primers passos de la mà de l'Escola Moragues i del Barça, un suport que Lobo considera clau per donar visibilitat al projecte. Amb els anys, la iniciativa s'ha estès a altres clubs i s'ha consolidat com un referent de l'esport inclusiu a Catalunya. Un camí que ara també queda reconegut amb una de les màximes distincions de la ciutat de Barcelona. Cugat Media ha entrevistat Lobo en una conversa que trobareu a www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: La 22a edició de les lectures a la fresca no se celebrarà aquest estiu. Així ho ha anunciat la directora artística i impulsora del cicle, Dolors Vilarassau, en un comunicat en què explica que ha decidit fer una parada per motius personals i de salut, després de més de 2 dècades al capdavant del projecte. Vilarassau assegura que els problemes de salut que afronta no són greus, però sí invalidants en aquests moments, i explica que necessita prendre's uns mesos de sanació i reflexió. Aquesta decisió implica que les tradicionals lectures a la fresca no arribaran enguany a la 22a edició. La responsable del projecte afirma que la decisió ha estat acordada amb la Junta de l'Associació Amics de Pedra i Sang, entitat promotora del cicle, i comunicada tant a l'Ajuntament de Sant Cugat com a la productora. La passera provisional de Can Bernet, anunciada fa anys per reconnectar el carrer de la Mina amb el parc de Can Bernet després del tancament de l'antic aqueducte, entrarà finalment en servei aquest mes de juliol. L'Ajuntament començarà aquest dijous, 18 de juny, les obres de muntatge d'aquesta estructura provisional, que es mantindrà en funcionament fins que es defineixi i executi una solució definitiva. La infraestructura permetrà tornar a travessar la riera i recuperar una connexió que va quedar interrompuda amb el tancament de l'antic pont. La passera tindrà una longitud total de 77 metres i estarà formada per una estructura tubular d'acer tipus bastida. El projecte inclou també l'adequació dels accessos dins del parc i la instal·lació d'il·luminació per garantir un recorregut accessible entre el carrer de la Mina i l'avinguda de Volpelleres. I l'associació El Món de Prop, la Fundació Salut Plus i el Club Muntanyenc Sant Cugat impulsen Mirem per Tu, una iniciativa que vol facilitar la mobilitat i la participació social de les persones cegues o amb baixa visió a través d'una xarxa de voluntariat format específicament per a aquesta tasca. La proposta parteix d'una realitat sovint invisibilitzada. Moltes persones amb ceguesa són plenament autònomes en els seus recorreguts habituals, però troben dificultats quan volen accedir a activitats, equipaments o desplaçaments nous. Aquesta situació pot acabar limitant la seva participació social o generant dependència de familiars i amistats. Per donar resposta a aquesta necessitat, Mirem per Tu crearà una borsa de voluntaris que oferiran suport puntual en desplaçaments o activitats. Els voluntaris rebran una formació específica impartida per al Món de Prop per aprendre com acompanyar persones cegues o amb baixa visió de manera adequada, fomentant sempre la seva autonomia. Els interessats només han de contactar amb el Club Muntanyenc.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: La campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals ja està en marxa a l'àrea metropolitana de Barcelona amb el desplegament.
10: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
10: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El projecte compartit amb San Fernando de Henares és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquestes característiques i també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefónica, ACS o Banco Santander. La portaveu del govern, Elma Saiz, destaca l'aposta per aquest projecte.
11: Esta inversión es una apuesta del gobierno de España por la soberanía tecnológica, la reindustrialización y el liderazgo en formar una inteligencia artificial fiable y sostenible.
10: La Generalitat ha aprovat la creació de la societat público-privada que rebrà aquesta inversió del govern espanyol. La Gigafactoria és un centre de dades que acollirà les últimes tecnologies per respondre a la demanda tant de la intel·ligència artificial com dels ordinadors quàntics. És dimarts, 16 de juny de 2026, i tenim més titulars. Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. Sònia Kerr.
12: El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros la seva part de la taxa turística.
10: L'Audiència Nacional rebutja la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx.
12: El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com pel que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
10: Comissions Obreres alerta de l'explotació de les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment.
12: Denuncien que milers de dones, sobretot migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia, sense que aquest temps se'ls reconegui com a treball efectiu. La sociòloga de la Fundació Cipriano García, Irene Gali, apunta a la clau d'aquesta discriminació.
13: No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
10: En cultura, Lia Kali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
12: Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes seran 5 coproduccions i 35 estrenes. L'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco.
10: Els esports de selecció espanyola ensopeguen el debut al Mundial de Futbol. Joan Barberà.
14: Empat sense gols contra Cap Verd, el blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar als últims 20 minuts. Espanya afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita.
10: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
15: Bon dia. Continua aquesta situació totalment estiuenca i, de fet, a hores d'ara els núvols són escassos a la majoria de comarques i també la temperatura es va enfilant. Fins i tot en alguns racons de les comarques de la Catalunya central, de l'interior gironí o cap al Pla de Lleida, a hores d'ara ja fa més calor que no pas ahir a aquesta hora. Sí que alguns núvols van creixent, en el cas del Pirineu més axial, per tant l'Alt Pirineu, especialment el de Lleida i al voltant del Principat d'Andorra, i d'aquí a poca estona ja començaran a caure els primers ruixats. Al llarg de la tarda seran més probables en aquesta zona ja tocat de França i la Catalunya Nord, i com a molt al sud arribaran aquests ruixats a la comarca, per exemple, del Ripollès o a l'Alt Berguedà. A la resta del país, la tarda, assolellada, calorosa, com dèiem, i compta amb el vent, que es tornarà a reforçar bastant a les comarques interiors, sobretot al sud de Lleida, marinada alta. El dimecres, sol, calor i alguns núvols al matí a l'Ebre. Estem pendents a la xarxa.
10: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts a 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: Vistiplau de les administracions per impulsar la gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El govern ha aprovat al Consell Executiu la creació d'aquesta societat público-privada que rebrà més de 700 milions del govern espanyol, com també ha validat avui el Consell de Ministres. D'aquesta forma, es configura la candidatura espanyola per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquestes característiques en territori europeu. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
11: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
16: Al seu torn, el govern català, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria amb seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
17: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
16: L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
10: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que és un projecte en el qual es treballa des de fa molt de temps. Canal T, Blanca Carol.
18: Defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre. L'alcalde Jesús Álvarez considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i també tecnològic al voltant de la gigafactoria.
19: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa posar recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
18: El consistori també ha reconegut que el fet de tenir la seu social i jurídica de la nova gigafactoria suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal, que permetran també desplegar polítiques ambicioses en àmbits com l'habitatge per poder cobrir la demanda que hi haurà.
10: I no deixem l'economia perquè hi ha hagut un acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han pactat una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que avui han presentat al Parlament per poder fer efectiva aquesta mesura. Judit Vallès, bon dia.
20: Bon dia. L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada. Ho ha explicat Jordi Valls, quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
21: El turisme és important, però més importants són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
20: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
3: Notícies en xarxa.
10: L'Audiència Nacional rebutja la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per ajornar la seva declaració en relació amb les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que respongui també per delictes de contraban i contra la hisenda pública arran de la troballa de les joies.
22: Presumptes delictes que s'afegirien a les d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental i blanqueig de capitals dels quals se li investiga pel cas de l'aerolínia Plus Ultra. La defensa de Rodríguez Zapatero havia sol·licitat l'ajornament de la declaració sobre les joies, alegant que només feia 5 dies que el jutge havia obert una peça separada. sobre aquesta troballa a la caixa forta del despatx de l'expresident i reclamava més marge per poder acreditar l'origen de les peces. Per contra, el magistrat sosté que la defensa ja tenia informació sobre les joies intervingudes des que es va produir l'escorcoll el 19 de maig. Així doncs, Zapatero declararà demà per tots dos casos.
10: Encara en clau política, Junts forçarà els grups del Congrés dels Diputats a posicionar-se sobre una possible convocatòria anticipada d'eleccions.
22: El grup ha registrat una esmena a una moció del PP que reclama la convocatòria d'eleccions. En ella, Junts insta Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i convocar els comicis. El PP ara ha de decidir si accepta incloure l'esmena a la seva moció, que previsiblement s'ha de votar aquest dijous.
10: Doncs bé, tant el govern català com l'espanyol rebutgen aquesta petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Jordi Casino, bon dia.
1: Bon dia, Marta. Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què vol aconseguir amb aquesta votació.
17: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
1: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
2: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
1: Una Saiz que recorda a Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
10: En clau internacional, l'Iran i els

0: d'espera unes setmanes, ho ha dit a la xarxa.
1: Són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader, sigui un acord efectiu.
0: Si l'acord és estable, Llop apunta que també la indústria catalana, que és molt dependent de l'ús d'energia, sortirà afavorida.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Comissions Obreres alerta de l'explotació que pateixen les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment. El sindicat fa una crida al govern perquè actuï i asseguri que es compleix la normativa que protegeix els drets d'aquestes treballadores que tenen cura de persones grans 24 hores. Avui es commemora el Dia Internacional de les Treballadores de la Llar. Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
5: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet, però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
4: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
3: I atenció a aquesta iniciativa innovadora que trobem al Baix Penedès. L'Ajuntament del Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat. Es tracta d'una prova pilot pensada per donar un respir a les famílies i garantir la inclusió de tots els infants en les activitats de lleure. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
6: El curs s'acaba i les famílies busquen espais de lleure per als fills. L'oferta és àmplia i el Vendrell compta també amb atenció per a infants amb necessitats especials. El problema és la setmana de transició, la primera de vacances escolars, quan els casals encara no han començat. L'Ajuntament del Vendrell oferirà aquests dies un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat. Es tracta d'una prova pilot que busca ajudar les persones cuidadores a tenir un descans. Ho explica la regidora d'Educació i Feminisme, Sílvia Vaquero.
7: Amb dos finalitats molt clares. Una, que els infants continuïn amb la seva rutina, que bé sabem que trenca el trencament de la rutina els afecta negativament, i també perquè les famílies i principalment, com dic, les mares cuidadores puguin descansar.
6: El projecte es desenvoluparà 3 hores al dia a l'Escola d'Educació Especial Garbí i per a 8 alumnes porta per nom Espai de Respir i es podria repetir al setembre.
3: Barcelona amplia en un centenar els refugis climàtics per combatre la calor durant l'estiu. Són més de 500 espais repartits per la ciutat i creixen principalment en els barris vulnerables. S'incorporen una seixantena de comerços i entitats on es pot descansar i hidratar-se, especialment en aquelles zones on no hi ha equipaments de gran format. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. El dispositiu per fer front a la calor s'activa fins al setembre i permet tenir als barcelonins un refugi climàtic a menys de 10 minuts caminant de casa. Creixen especialment els microrefugis de proximitat, farmàcies, comerços o entitats que posen a disposició seients per descansar i aigua. 3 de cada 4 refugis són interiors climatitzats i la resta espais com parcs, jardins i interiors d'illa, patis d'escola o piscines. Com a novetat, aquest any alguns equipaments oferiran activitats. Laia Bonet és tinenta d'Alcaldia d'Acció Climàtica en declaracions a BTV.
9: I sumem refugis de naturalesa molt diferent, des de refugis amb equipaments públics, dels quals les biblioteques també en formen part, i l'any passat vam incrementar el nombre de biblioteques que obrien el mes d'agost, i enguany el que incrementem són també aquestes biblioteques amb activitats, i que per tant el refugi en forma de biblioteca ja no sigui només un lloc on guanyar amb confort, sinó també on poder-hi passar una estona fent activitats.
8: També s'han senyalitzat les zones fresques dels parcs i jardins i es reforcen els refugis climàtics durant l'agost, quan obriran de manera extraordinària 5 biblioteques més de les ja habituals.
3: I és que s'acosta l'estiu i tota precaució és poca. Les Terres de l'Ebre tornen a ser el territori amb més risc d'incendis forestals de la campanya d'enguany. L'augment de vegetació per les pluges de l'hivern i la pujada radical de temperatures des de l'abril provoquen un estrès hídric que acaba convertint-se en combustible per a incendis.

0: incendis. Ràdio Tortosa, David Benito.
1: Els bombers alerten que la campanya d'incendis forestals s'ha avançat 20 dies aquest 2026. De fet, alerten que des de principis d'any el territori ja ha viscut 32 incendis forestals, la meitat d'aquests provocats per negligències. Les previsions apunten a un juny i juliol molt calorós, on l'estat del combustible preocupa els cossos de seguretat. Ricard Expósito és el cap de la regió d'emergències a les Terres de l'Ebre.
2: L'inici d'incendi és fàcil que es reprodueixi perquè la vegetació més lleugera està molt disponible i és més fàcil que apareguin més incendis. Veiem com la part sud, com ja veurem ara amb l'índex acumulat de perill, com som al sud de Catalunya, la que a hores d'ara pues, té una probabilitat de que es produeixin grans incendis.
1: Per tot plegat, els cossos d'emergència fan una crida a la prudència de la ciutadania, extremar precaucions i fer cas de les indicacions per facilitar la tasca professional davant d'una campanya complicada. En aquest sentit, Bombers afronta la campanya de les Terres de l'Ebre amb 178 agents i 97 voluntaris.
0: A Badalona, dos gossos policia s'incorporen al dispositiu de seguretat per la Revetlla de Sant Joan. La Guàrdia Urbana, en col·laboració amb l'Associació de Guies Canins de les Policies Locals, vetllarà per prevenir el consum i venda de drogues en la Revetlla. La prova pilot, si funciona amb èxit, podria precedir a la creació d'una unitat canina permanent al cos policial. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
3: En Zeus i en Rolo són dos pastors belgues de 4 i 6 anys entrenats en la detecció de substàncies estupefaents. Acompanyats d'agents especialitzats, reforçaran el servei de vigilància i seguretat del cos policial durant la revetlla de Sant Joan. Un patrullatge que es farà en horari de tarda i nit als principals punts estratègics de la ciutat, com les platges, l'estació de Renfe i les parades de metro. L'objectiu, segons ha assenyalat l'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, és frenar l'arribada de droga a la ciutat.
4: Que tothom gaudeixi, però fer un control amb el que es refereix amb el consum i inclús doncs, la venda de drogues. No? I el fet de que tinguem aquests gossos policia que de manera doncs, activa s'estaran movent per aquests tres punts que són estratègics aquesta nit, doncs jo crec que com a prova pilot serà una experiència molt positiva.
3: L'alcalde espera que la prova funcioni amb èxit i afavoreixi una revetlla tranquil·la i segura. La presència dels gossos, afegeix, també vol dissuadir aquelles persones que vinguin a consumir o vendre drogues a Badalona.
0: I és moment per a la cultura. Avui comencem amb música de Lia Kali en concret, però també amb Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. El nou FM, Guillem Sánchez.
5: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. La voluntat és la de treballar sota una línia continuista respecte de l'any passat, quan es van estrenar en la direcció del Mercat, però amb algunes novetats. Una de les més destacades és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
6: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la carpa més recollida. El Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la carpa.
5: S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. El mercat s'obrirà amb un espectacle a càrrec de Lucía del Greco, una producció pròpia que convidarà a reflexionar sobre el paper actual de la música en directe.
0: A Tarragona, l'Ajuntament impulsa una nova edició de Tarragona Ciutat de Castells per posar en valor la tradició castellera de la ciutat i projectar-la com un dels principals referents d'aquesta manifestació cultural, reconeguda com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
7: L'edició d'enguany es celebrarà del 24 de juny al 4 d'octubre amb actuacions cada dimecres a partir de les 8 de la tarda davant de la catedral, un espai emblemàtic que cada any atreu tant ciutadans com visitants. La consellera de Turisme, Montse Adana, acompanyada pels representants de les quatre colles de la ciutat, ha remarcat l'èxit pel que fa afluència de públic que manté any rere any aquesta iniciativa.
8: Per nosaltres, aquesta acció, sempre des de turisme, òbviament, doncs, la mostrem cap als visitants, però sobretot també doncs, volem animar els tarragonins i tarragonines doncs, a gaudir de la nostra ciutat, amb un espai com és el fons de la catedral tan emblemàtic, però, com dèiem, de les nostres tradicions.
7: En total hi ha programades fins a 10 actuacions i a banda de les 4 colles tarragonines, Colla Jove, Xiquets de Tarragona, Xiquets de Tarragona, Castellers de Sant Pere i Sant Pau i Xiquets del Serrallo, aquesta en la colla convidada serà la dels nois de la Torre.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. La selecció espanyola ensopega en el seu debut al Mundial de Futbol.
9: Bon dia, Marta. Empat sense gols contra Cap Verd. El blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va disputar els últims 20 minuts de partit. L'entorn de la selecció està sent molt crítica amb el joc i fins i tot amb l'alineació de l'entrenador Luis de la Fuente.
10: Me parece muy bien el ruido y las nueces. Este equipo es fiable, sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
9: Espanya afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita, que ahir va empatar contra Uruguai. Per tant, ara mateix en el grup d'Espanya les quatre seleccions tenen un punt. En plana poliesportiva, en waterpolo, el Club Natació Sant Andreu canvia radicalment la política esportiva del waterpolo femení. El club barceloní redueix de manera important el pressupost i hi haurà molts canvis a la plantilla i també al capdavant de l'equip. Després de 12 anys, Javi Aznar deixa de ser-ne el tècnic.
11: L'escenari, hi ha un escenari molt complicat en el que, bueno, ja dic que no només és el fet de que les jugadores comencessin a buscar equips, sinó que també ens trobem en una situació una mica de, bueno, de falta segurament de confiança per la meva persona i, vull dir, molt respectable i sobretot per un tema de canvi de prioritats.
9: Avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala. A les 9 de la nit, al Palau Blaugrana, el Barça rep el Pozo de Múrcia. És el primer partit de la sèrie al millor de 5. Escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
12: Es una final, creo que todos estamos esperándola desde hace muchos días. Es cierto que este año nos hemos enfrentado 3 veces contra ellos, les hemos ganado 2 veces y hemos empatado una, pero en una final puede pasar de todo. Lo que sí que es cierto es que si queremos conseguir que los puntos se queden en casa, pues vamos a tener que hacer partidos muy, muy serios, partidos de muchísima concentración, van a ser partidos que van a pesar las piernas para los dos equipos.
9: En hoquei sobre patins destaquem que el Noia Freixenet ha anunciat avui l'arribada del jove jugador terrassenc que estava a Alcaldes, Marc Zanyón.
13: Quan em van trucar a l'Aleix, des del principi va ser una cosa que em va fer molta il·lusió. Veig el Noia com un club gran, com un club que ha de guanyar i bé, això és el que volia, venir aquí a competir, a aprendre i per això crec que el Noia és el millor lloc.
9: I tornant al futbol, a la Lliga Elit, el Castelldefels ha anunciat que el jove Sergi Cabré serà el nou tècnic de l'històric club del Baix Llobregat. Cabré ha estat jugador de l'entitat, a més d'entrenador del planter, i ara arriba a la primera plantilla com a primer tècnic.
14: Com tu dius, no? és un pas arriscat. Jo no diria arriscat, perquè al final, si fos arriscat, voldria dir que no hi ha una preparació, que no hi ha un convenciment per part meva, i més que això, jo crec que és il·lusionant, que pot generar en l'entorn o inclús en el futbol català pues una mica d'incertesa de com pot sortir, però ja et dic, jo des del moment en què se'm va plantejar no vaig tenir cap dubte. Crec que estem, no només jo, sinó tot l'estaf que formarà part del primer equip, més que preparats per assumir el repte que tenim per davant i a partir d'aquí, pues, bueno, com tu dius, no? Il·lusionadíssim de poder formar part d'aquí, del club.
9: I en bàsquet, un últim apunt. L'Espart Unigirona ha anunciat que la jugadora de Mali, Màriam Koulibaly, no continuarà al club català la propera temporada.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2. Bona tarda.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia.
16: La xarxa de comunicació local.
17: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
18: Bé, i què voleu fer aquests dies?
19: Anar a una piscina caribenya.
20: Dormir en un hotel del Far West.
21: Volar a llums d'un drac.
19: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
20: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
21: Club Helsin Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
22: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
21: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
22: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
21: Club Healthy Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
22: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
23: Nosaltres. Nosaltres som feliços.
24: Nosaltres som així.
25: Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
26: Avui som
27: la Maria José,
26: el Miguel,
27: l'Edu,
26: la Núria,
27: l'Irra,
26: el David,
27: l'Antonio,
26: l'Artur,
27: l'Emma,
26: l'Àngel i el Guillem, jo mateix.
28: Jo vaig començar amb el teatre d'aficionats.
29: I vàig començar a fer molts càstings i vaig començar a dedicar-me a la moda.
30: Jo volia ser tenista i vaig aconseguir ser tenista professional.
31: I em vaig donar compte que m'agradava molt la natació sincronitzada perquè m'agradava molt l'aigua.
32: Vaig començar bastant tard a fer música i vam crear la banda d'Arnau Liso.
25: Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
23: Nosaltres.
17: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
16: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Jordi Lobo ha dedicat bona part de la seva vida a defensar la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual. Una trajectòria de 4 dècades vinculada a l'Escola Moragues de Barcelona, que ara ha estat reconeguda amb la Medalla d'Honor de Barcelona. També manté una estreta relació amb Sant Cugat, a través de la Fundació i el Taller Jeroni de Moragues, projectes que van néixer per donar continuïtat als alumnes més enllà de l'etapa escolar. Segons explica, l'objectiu sempre ha estat acompanyar les persones durant tot el seu cicle vital, oferint oportunitats educatives, laborals i socials. Però si hi ha una iniciativa que simbolitza aquesta manera d'entendre la inclusió és OK Plus, un projecte que va arrencar fa 20 anys després que una lesió obligués Lobo a deixar l'hoquei herba. La proposta de traslladar aquest esport als alumnes de l'Escola Moragues va acabar convertint-se en una experiència pionera que avui ja té una lliga federada pròpia i que aquest estiu disputarà el primer mundial de la seva història. Així parla Jordi Lobo de la seva experiència.
2: Quan els hi preguntes què representa el hoquei per tu, se'ls il·lumina la cara. Jo tampoc ho voldria sublimar més del que és, però a mi m'emociona veure com expliquen aquella amb autoestima, molta autoestima. Diuen coses precioses, que m'ha ajudat a demostrar que puc, a demostrar-me que puc, m'ha ajudat a tenir amics i amigues, m'ha ajudat a conèixer món.
0: OK Plus va fer els primers passos de la mà de l'Escola Moragues i del Barça, un suport que Lobo considera clau per donar visibilitat al projecte. Amb els anys, la iniciativa s'ha estès a altres clubs i s'ha consolidat com un referent de l'esport inclusiu a Catalunya. Un camí que ara també queda reconegut amb una de les màximes distincions de la ciutat de Barcelona. Cugat Mèdia ha entrevistat Lobo en una conversa que trobareu a www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: La 22a edició de les lectures a la fresca no se celebrarà aquest estiu. Així ho ha anunciat la directora artística i impulsora del cicle, Dolors Vilarassau, en un comunicat en què explica que ha decidit fer una parada per motius personals i de salut, després de més de 2 dècades al capdavant del projecte. Vilarassau assegura que els problemes de salut que afronta no són greus, però sí invalidants en aquests moments, i explica que necessita prendre's uns mesos de sanació i reflexió. Aquesta decisió implica que les tradicionals lectures a la fresca no arribaran enguany a la 22a edició. La responsable del projecte afirma que la decisió ha estat acordada amb la Junta de l'Associació Amics de Pedra i Sang, entitat promotora del cicle, i comunicada tant a l'Ajuntament de Sant Cugat com a la productora. La passera provisional de Can Bernet, anunciada fa anys per reconnectar el carrer de la Mina amb el parc de Can Bernet després del tancament de l'antic aqueducte, entrarà finalment en servei aquest mes de juliol. L'Ajuntament començarà aquest dijous, 18 de juny, les obres de muntatge d'aquesta estructura provisional, que es mantindrà en funcionament fins que es defineixi i executi una solució definitiva. La infraestructura permetrà tornar a travessar la riera i recuperar una connexió que va quedar interrompuda amb el tancament de l'antic pont. La passera tindrà una longitud total de 77 metres i estarà formada per una estructura tubular d'acer tipus bastida. El projecte inclou també l'adequació dels accessos dins del parc i la instal·lació d'il·luminació per garantir un recorregut accessible entre el carrer de la Mina i l'avinguda de Volpelleres. I l'associació El Món de Prop, la Fundació Salut Plus i el Club Muntanyenc Sant Cugat impulsen Mirem per Tu, una iniciativa que vol facilitar la mobilitat i la participació social de les persones cegues o amb baixa visió a través d'una xarxa de voluntariat format específicament per a aquesta tasca. La proposta parteix d'una realitat sovint invisibilitzada. Moltes persones amb ceguesa són plenament autònomes en els seus recorreguts habituals, però troben dificultats quan volen accedir a activitats, equipaments o desplaçaments nous. Aquesta situació pot acabar limitant la seva participació social o generant dependència de familiars i amistats. Per donar resposta a aquesta necessitat, Mirem per tu crearà una borsa de voluntaris que oferiran suport puntual en desplaçaments o activitats. Els voluntaris rebran una formació específica impartida per al món de prop per aprendre com acompanyar persones cegues o amb baixa visió de manera adequada, fomentant sempre la seva autonomia. Els interessats només han de contactar amb el Club Muntanyenc.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: La campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals ja està en marxa a l'àrea metropolitana de Barcelona amb el desplegament de tots els efectius del dispositiu encarregat de detectar ràpidament qualsevol columna de fum i alertar els serveis d'emergència. La campanya està condicionada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana que mantenen limitat l'accés al Parc Natural de la Serra de Collserola des de novembre de l'any passat. I us recordem que el programa L'Alcalde Respon torna a Cugat Mèdia dimecres, aquest dimecres 17 de juny. L'alcalde Josep Maria Vallès respondrà les preguntes que es poden formular a través del correu electrònic info@cugat.cat, als perfils d'X, Instagram i Facebook de Cugat Mèdia. Les diferents qüestions es poden enviar fins aquest dilluns. L'emissió del programa serà demà, el 18 de juny, a les 9 del matí a Ràdio Sant Cugat, a Cugat TV i també a través de la xarxa Més. I obrim ara la plana esportiva.

0: Els jugadors de l'equip d'handbol a la vida de l'escola Ciutat d'Alba fa anys que competeixen junts i aquesta darrera temporada han aconseguit fer història. L'esforç constant, la dedicació i la companyonia han estat claus per guanyar la Lliga local, la Lliga comarcal preferent, les finals territorials i la final nacional, tot sense perdre cap partit. Sentim l'entrenador de l'equip, Michael Núñez.
1: Que és un grup que porta l'escola jugant des de molt petit, i s'han ajuntat una generació molt bona, molt motivada, els agrada molt l'handbol. Quan arribes a l'escola a entrenar estan jugant amb la pilota, els agrada molt fer esport, és un grup que s'avenen també molt bé fora.
0: I més èxits, perquè el primer equip masculí de la penya blaugrana Sant Cugat torna després de 8 anys a tercera catalana de futbol. El conjunt blaugrana eliminat a la final per l'ascens Loar Gràcia de Sabadell. En el partit d'anada a camp rival, els santcugatencs van aconseguir un 0-3 que deixava el passi encarrilat. I aquest dissabte, a l'ESEM de Camp Magí, la penya ha certificat l'ascens amb una nova victòria 3-1 contra els sabadellencs. Un equip que està íntegrament format per jugadors del planter i que des de prebenjamí juguen junts, el club blaugrana. Ivan García és el tècnic dels santcugatencs.
2: És un equip que vienen des de benjamín, en muchos son amigos de fuera del campo, son com una família i eso pues hace que un equip así luego en el campo se nota, se ve y se siente, ¿no? Lo que se ha visto hoy también.
0: La penya blaugrana, el Júnior B i el Mirasol Baco seran els representants en aquesta categoria del futbol català.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: El torneig del 110è aniversari del Sanco, organitzat per l'Associació Catalana de Futbol Caminant, ha comptat amb la participació de 10 equips aquest diumenge a l'ESEM Jaume Tubau. Els jugadors s'han dividit en la categoria de més 55 i més 45 anys. La vintena de partits s'han desenvolupat sota la modalitat de futbol 7 amb una durada màxima de 20 minuts. Aquest esport va néixer abans de la pandèmia i dona l'oportunitat de fer esport amb un mínim de risc. I a l'aire lliure hem parlat amb alguns dels jugadors i jugadores que han participat en aquesta jornada.
4: No todos los compañeros han jugado en Badalona, porque en Badalona hay muchísimos equipos, había. Consecuentemente, por el hecho de estar afiliado y que se monte este tipo de eventos, pues me ha dado pie para venir. Me han invitado, pues vengo.
5: M'agrada jugar aquest esport perquè em permet fer esport amb un mínim de risc. A l'aire lliure y sociabilitzar, conèixer gent que d'altra manera no l'hagués pogut conèixer.
6: Aquí tengo muchos amigos, muchos conocidos, aunque sean equipos contrarios, son amigos y conocidos. Disfruto de esto porque aquí es muy difícil que tengamos problemas. Y luego por hacer deporte está disfrutando de una mañana como esta. Tomamos eso, jugamos la pelota, nos tomamos unas copas luego y disfrutamos del día.
0: I un últim apunt en clau esportiva. El Club Gimnàstica Sant Cugat ha tancat la temporada i ho ha fet de manera brillant amb el festival d'estiu, el PAF 3 de la Rambla del Celler, que s'ha omplert de gom a gom per veure les diferents actuacions. Més de mig miler de gimnastes han participat a la jornada, que s'ha dividit en dos torns, tant en grups com individual. Raquel Martín és la responsable de l'àrea federada de l'entitat.
7: El festival d'estiu del club, que és una mica el tancament de la temporada que hem viscut des del setembre, i també pues, mira, una manera de dir adéu a lo que acaba la temporada. Ara començarem una altra nova, al setembre, i bueno, és l'oportunitat que els col·les, les escoles, puguin veure com el nivell que hi ha al club i veure altres grups de competició federada.
0: Les imatges del cap de setmana esportiu en vídeo les trobareu a www.cugat.cat. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. ...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
8: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats de la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
3: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
8: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
3: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
9: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
10: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
9: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
10: Perquè la teva salut és el nostre futur.
9: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
11: Braseria La Bolera.
12: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
11: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
12: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
11: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
12: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
11: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
13: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
14: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
13: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
15: A continuació, escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.

0: I quan passen 6 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia, una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en el nou pla local de seguretat que l'Ajuntament de Sant Cugat ha presentat aquest dilluns. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, l'Héctor Verdú, periodista, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: El Jordi Pasqual, periodista, el Cugatenc, molt bon dia, Jordi.
2: Bon dia.
0: I la Roser Casamitjanec, regidora d'Iniciativa Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa.
3: És llarg això, Roser.
4: Sí. Massa llarg.
0: Molt bon dia. Bon
2: I per què no li dius tots els llocs on estàs? Si no...
0: Exacte, exacte. Oh, el Jordi Casas m'ho fa fer a vegades, eh? Jo vaig a gust de consumidor. El càrrec, el que em demana...
1: Clar, és que tampoc...
4: Si t'explico totes les tonteries que faig, ja pots tancar la tortura.
1: Però és el que hem de promocionar ara, no?
4: Tonteries, vols dir o no?
1: No, les coses que fa ara.
0: El currículum en actiu.
1: El present, no el passat.
0: Bé, Sant Cugat ja té un nou pla de seguretat. La Junta Local de Seguretat ha aprovat per unanimitat el document que marcarà les polítiques municipals de seguretat entre els anys 2026 i 2030. Un pla que el govern municipal defineix com a innovador, citem textualment, i que posa l'accent en la prevenció, la proximitat i la incorporació de noves tecnologies per fer front a les noves formes de delinqüència. Amb la informació que disposem a dia d'avui, sobre aquest nou pla de seguretat, quin seria l'anàlisi que en feu i quines creieu que són les novetats, si és que n'incorpora, de cara als, per fer front als reptes que es trobarà la ciutat en matèria de seguretat els pròxims 4 anys?
4: Què? Començo jo?
1: Sí.
4: Bé, no sé, jo he llegit la informació de la qual disposem doncs, en aquests moments i la veritat no he sabut veure les novetats i tampoc hi ha alguns conceptes dels que teòricament defineix aquest pla que no l'acabo d'entendre. Però, en fi, i espero que ens ho expliquin millor, què significa doncs, la intel·ligència policial, si és que volen utilitzar eines d'intel·ligència artificial o d'un altre tipus, no? No ho sé. La participació ciutadana, més o menys, sabem què és i sabem que en general no es practica. Tampoc sé què vol dir en el cas de la seguretat ciutadana. Una altra cosa, la transformació digital, tampoc sé exactament. La policia comunitària, tampoc sé exactament quin és el seu pla, quines són les seves atribucions, o què farà o què no. I tornem a dir que diu que incorpora eines d'intel·ligència artificial. És a dir, que jo espero que en algun moment es pugui llegir aquest pla, un pla més dels molts i molts que té l'Ajuntament, la majoria amb algun calaix, però a veure doncs, si es compleix i... Malgrat que Sant Cugat no sembla, per totes les dades que tenim, que sigui una ciutat insegura, ni objectivament, ni en quant a percepció de la ciutadania, però, en fi, tot és millorable.
0: Mm-hmm. De fet, pel que fa a la percepció de la ciutadania, segons l'última enquesta de victimització feta per l'àrea metropolitana de Barcelona, que són dades del 2025, Sant Cugat se situa per sobre de la percepció de la ciutadania de l'àrea metropolitana, amb un 7.5/10. Feta aquesta acotació, dit també que avui s'ha convocat una roda de premsa a les 4 de la tarda per explicar en què consisteix, a part de la roda de premsa que es va fer i aquest pla local de seguretat, intentarem treure'n una mica més de suc per poder explicar a la ciutadania exactament com es concretaran doncs, aquests grans titulars que podríem dir que es van donar ahir, i dic grans titulars perquè ens faltaria potser una mica tard aquest contingut quan tinguem aquest document a les mans.
2: A mi m'agradaria veure el document, la veritat. És que, de moment, tens 4 titulars en base a unes declaracions, una roda de premsa, a la que jo no vaig poder anar ara, però després, revisant, i fins i tot el que hem comentat en companys, no? Dona la sensació de buidor, no? De dir, és que si no tenim la xitxa de la cosa, no, bueno, que queda molt bé, depèn, de fet, algunes paraules així juntes sonen molt bé, però poden ser perfectament una cosa buida, no? Per tant, no sé, fins que no tinguem el document, a mi em costa fer una valoració del tema. Tampoc entenc perquè convoquen 2 rodes de premsa un dia i l'altre, a més la d'avui convocada d'hora per allà, no? És que, clar, no sé si és la forma tampoc de tractar. Entenc que en Sant Cugat com un discurs al voltant de la seguretat, que a més portant la cartera esquerra vol com que no es tinga una mirada especialment com la que ha tingut la dreta tradicionalment sobre la seguretat, i llavors quan fa declaracions el tinent d'alcaldia parla en termes més fins i tot de garantia de drets per a garantir la seguretat en última instància, però clar, és que al final passen coses com que la roda de premsa d'ahir es van donar dades que són incomparables en res perquè són parcials, no agafen un any complet. Al final, o te'n vas a l'enquesta que deies ara de l'àrea metropolitana o te'n vas al portal de criminalitat del Ministeri, que allà és on sí que pots fer una comparativa. A mi que em dones unes dades soltes i quatre declaracions d'intencions m'aporta entre poc i res. Per tant, no sé, jo crec que també s'ho haurien de fer mirar a nivell de comunicació.
0: Héctor, que vas prenent nota.
1: No, a veure, no, m'estic mirant la notícia, perquè tampoc, evidentment, no hi ha més dades, no? Els silencis, jo crec que el text està en els silencis, no? I més agents i més videoprotecció. Bueno, la primera, els santcugatencs, aquesta percepció de seguretat per sobre la mitjana de l'àrea metropolitana la paguen amb el preu de l'habitatge, amb poder adquisitiu, i si l'Ajuntament no dona resposta amb això, mau. Llavors, una de les primeres funcions de qualsevol ajuntament és la seguretat i la neteja.
0: De neteja n'hem parlat, també.
1: Sí. Jo amb seguretat no em sento especialment insegur. Sí que tinc qüestions a dir sobre civisme i incivisme. És més aquest problema de que està a la base de la piràmide de la seguretat, que no pas un problema de victimització, com deies. Em preocupa que per garantir la seguretat haguem de sembrar el poble de càmeres, em preocupa.
0: Ara abordarem també més.
1: I és una de les tendències que sospito.
0: Són 450 càmeres a dia d'avui instal·lades, sí, a la ciutat. I acaba, si ho vols, i obrim diferents mòduls.
1: És més barat tenir un sistema de càmeres que contractar guàrdies urbans i personal que farà falta. I l'altra és, estic segur que hi haurà una inversió en intel·ligència artificial per creuar imatges, creuar dades. Haurem de començar a explicar qui contractem, què contractem, com ho contractem i quines implicacions té. Del món distòpic al que anem a que ens està portant l'acceptació de la intel·ligència artificial, em preocupa molt que qualsevol dia em puc trobar un dron vigilant-me a la porta de casa. Qualsevol dia, vull dir, això ho veurem en 10 anys.
2: Bueno, a finals del mandat passat, no l'altre, vam tindre el robot que patrullava. Se'n recordeu, sí, del robot que patrullava? Feia gràcia.
0: El vam veure en la roda de premsa, jo no l'he vist més.
2: No, hi està, sí.
0: Però hi era, però es va presentar.
1: No, jo no vull donar idees, però perquè ja estic segur que... Ja
0: de fet, Mossos d'Esquadra els utilitzen prevenció de robatoris en vehicles a Sant Cugat, als aparcaments de centre comercial, i rodalies.
1: Jo sospito que substituirem, deixarem de veure agents al carrer i aquesta plantilla que tenim la veurem controlant des d'una sala a drons que vigilaran els carrers. Jo suposo que serà el canvi de tendència.
0: Heu obert diferents fronts amb la informació limitada que tenim. A mi una cosa que em va cridar l'atenció quan llegia la nota de premsa i posteriorment la notícia que va fer el company Sergio Morales, que és qui va anar a la roda de premsa, van ser unes paraules de l'alcalde, no? Tenim aquestes dades de l'enquesta de l'AMB que situen la percepció de la seguretat en un 7,5 sobre 10 i tenim l'alcalde dient que aquest nou pla local de seguretat anirà més enllà de les dades i que incorporarà la percepció ciutadana com un element central en la definició de les polítiques de seguretat.
1: Percepció ciutadana té molt risc, això, perquè qui té més percepció de vulnerabilitat és qui té més a perdre, i voldria traçar aquí persones més benestants poden sentir-se molt més insegures i tenir més percepció d'inseguretat que algú que està acostumat a viure en entorns més on això és més normal.
4: Sí, però jo penso que aquí hi ha dos conceptes.
0: Per tant, hi veieu un risc.
4: Sí.
1: Home, no podem utilitzar això com a criteri. Sí. Ens hem d'atenyer a dades. A dades.
4: Jo penso que hi ha dues coses aquí. Una és això, la percepció, la percepció, que jo penso que és una cosa populista, és a dir, que en el fons representa que dones, no?, l'autoritat o el dret a decidir què s'ha de fer amb la seguretat aquestes persones, que segurament probablement les que més es queixin són les que més seguretat tenen, per molts motius que no venen al cas. I l'altra és la participació ciutadana, és a dir, que em sembla que són dos conceptes que s'han introduït a nivell, si em deixeu dir així, de populisme, que el que pretenen és durar una mica la píldora per no dir a la ciutadania que l'únic que fas és augmentar la policia, que poses més càmeres, que... M'explico. És a dir que dones participació ciutadana i que, doncs, en principi...
0: Que incorpores.
4: Incorpores la percepció, aquestes coses.
0: Va més enllà de les dades, són paraules textuals, eh? Sí, vull dir, no és una manera de redactar.
4: Efectivament. Per tant, jo crec que això forma part d'aquest populisme que estem utilitzant, i sobretot ara, en aquest últim any que queda de tempo.
2: Jo crec que la percepció ciutadana és una cosa important per a que a través de les dades pugues intentar fer canviar aquesta percepció. És a dir, si tu dius, escolta, és que realment estem tenint tants delictes, estem tenint tantes denúncies, el que has d'ajudar en la transparència de les dades és que si hi ha una percepció que no correspon, aquesta percepció a poc canvia a través de pedagogia, que és molt difícil perquè la percepció és tan subjectiva que normalment unes dades tampoc la canvien. Però que pugui haver, a través de les dades, un relat de quina és, bueno, la realitat, no?, del que tenim constància, hauria de permetre canviar això. Si el que diu l'alcalde és al contrari, és, si hi ha molta percepció d'inseguretat, prendrem mesures extraordinàries a nivell de seguretat, que no és donar les dades i en això fer pedagogia, em sembla preocupant, evidentment, perquè estàs basant actuacions en base a una cosa que no està passant en el municipi, i que això, de fet, en última instància pot acabar empitjorant la percepció, perquè si la policia va actuant més en funció de queixes d'uns pocs veïns que temen pel que siga, al final alimentes la bèstia, no? Perquè, ai, mira, ara hi ha més policia, això vol dir que no sé què, saps? Vull dir que no és tan... Bueno, no ho sé, però clar, quan torna a ser una afirmació genèrica que ens preocupa però que tampoc sabem ben bé què vol dir, tornem a estar igual. Per això dic, vull el document, si no, no és que valorem un poc en base a res.
0: I l'altra qüestió és la de les càmeres de videovigilància. L'Hector aposta en nous models de policia i de seguretat en un futur més o menys proper. L'alcalde diu ahir que a Sant Cugat ja hi ha 450 càmeres de videovigilància, que ell anomena de videoprotecció, que, com es diu les coses, també formen part,
4: sí, les paraules
0: formen part del relat, és important.
1: Després s'ha de saber veure com se gestiona el vídeo, també. Si realment hi ha capacitat de... Si tenim aquests vídeos com a desincentivadors, si els tenim com a captadors d'informació, quina informació estem captant i com se gestiona, i si hi ha capacitat de donar resposta a la informació que s'està recopilant i que s'està gestionant, perquè necessitaràs efectius humans i les seves eines per donar resposta amb això. I tot això són diferents parts d'un procés en què no sabem com s'està actuant en cap d'aquestes parts. Quantes d'aquestes càmeres són realment de videovigilància, quantes són per desincentivar, i què s'està fent amb els vídeos que es recopilen.
0: Sí. Clar, aquí entra, no?, hi ha el debat que genera moltes vegades aquest tipus d'instal·lacions, que és fins a on estem disposats a cedir la nostra intimitat per davant d'aquest concepte de seguretat. N'hi ha 450, però l'alcalde explicava que volien demanar a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya instal·lar càmeres a les estacions, també en carreteres.
1: Jo ja entenc que el que volien és que Ferrocarrils els cedís...
0: Incorporar-les en el...
1: Els cedís els dones l'accés a les
4: càmeres. La informació, no? Que cedís la informació.
1: De fet, això és un model americà. La policia als Estats Units el que té és accés a càmeres dels diferents negocis que tenen les seues càmeres de seguretat, i la policia si accedeix, ara ja no ho fa la policia, ho fa Palantir, que és aquesta empresa d'intel·ligència artificial que ho controla tot, i que els europeus hi juguem però no hi juguem, i Palantir pot creuar dades i pot saber què fas a la teva vida tot el dia.
0: I aquí hem de parlar també del viatge.
1: I pot decidir si tens un comportament sospitós o no, en funció del teu tipus de moviment. Però qui li dona el criteri també s'hauria de veure.
4: Jo no sé, jo com que dec ser molt clàssic en aquest sentit, jo penso que potser alguna guàrdia urbana que simplement caminés pels carrers de tant en tant, així, hola, què tal, bon dia, com està vostè, senyora Pepeta, potser aniria bé, no ho sé, potser, ja sé que això és molt carrincló.
0: Aquest seria aquest paper que també han dit, no?, d'aquesta policia comunitària.
4: Jo no sé si això és la policia comunitària, és que no ho sé, jo sé que això és la guàrdia urbana passejant pels carrers, jo li diria així. Llavors, no sé si això és molt carrincló i molt clàssic, però, no sé, penso que pot tenir una, com a mínim, influenciar la percepció que un té de que allò va bé, de que tot està tranquil. No sé si s'han exigit tanta intel·ligència artificial, tantes càmeres, tanta tecnologia, diguem, per no sé, jo penso que potser una cosa més casolana, per entendre'ns, també aniria bé. Perdoneu l'expressió, eh?
2: No. Sí, a més, després diuen que és molt difícil instal·lar càmeres de seguretat. Quan hi ha vins que ho demanen, que puntualment passa, uh-huh. Diuen, no, és que és molt complicat, perquè en tenim 450. Entenc que estan sumant les que normalment diuen, bueno, són càmeres de matrícules. I que després també s'utilitzen...
0: Les entrades per a les zones de baixes emissions... Sí.
2: Però, vull dir, que tan difícil no serà si en tenim 450, no? I després... Clar, jo estic en contra de que comencen a aparèixer càmeres per tot arreu. Perquè...
4: I no totes, no sé si totes estan visualitzades, diu, aquí hi ha una càmera, que és obligatori que es digui, de totes maneres.
1: Hi ha moltes càmeres privades...
4: Que no saps qui són.
1: Que no saben qui són.
4: Exacte.
0: Però a priori no poden enfocar el carrer.
4: Vale.
1: Tampoc
4: per això...
1: no sabem si ho fan o sí.
0: No ho fan. No? Això és el que diu la llei. El que després facin els particulars és una altra cosa, però...
2: Que sí que hi ha, és la qüestió veïnal. O sigui, quan hi ha alguna cosa, com va passar a la plaça en Coll, en què la situació, que jo no veia tan greu, però entenc que alguns veïns es queixaren, perquè realment hi havia algunes persones que puntualment es barallaven o generaven algun problema. La resposta va ser...
1: No, puntualment no, eh?
2: Bueno, de forma recurrent. Sí, sí, però vull dir que no era un grau de perillositat per a la gent que passava per allà. Gènere, perquè s'enfrontaven entre ells en el pitjor dels casos.
1: Sí.
2: La resposta d'això, tot i que va haver intervencions de participació en el veïnat i tal, en última instància, bona part del veïnat va dir volem càmeres. Llavors, com actues? O sigui, si a priori estem en contra de que comencem a tindre càmeres per tot arreu, quines actuacions fas quan hi ha zones que són motiu de conflicte o de queixa? I és el que no acaba de trobar la solució. Perquè aquella gent, tot i que... encara diuen, hi ha problemes de tant en tant, tal. Des del moment de la instal·lació de les càmeres han dit, bueno, com a mínim ens han fet cas.
0: No? És una qüestió de percepció de seguretat o és un canvi de seguretat real?
1: Ai, percepcions.
2: És que, de fet, Plaça en Coll, per mi, té un punt de percepció important, pel que deia. És a dir, és evident que qui viu allà i està tot el dia es troba més coses que jo, que visc en un altre lloc i vaig allà algun dia a fer-me una birra. Per tant, la meva percepció segur que és diferent perquè no estic cada dia allà, no? Vull dir que això és evident. Però sí que és cert que quan he parlat amb veïns de la zona, hi ha veïns que m'han dit bueno, no és un problema, no ha canviat significativament i en tot cas cal fer intervencions socials en altra gent. Hi ha altres veïns que t'han dit hòstia, és que em fa cosa passar per la plaça perquè constantment hi ha baralles. Què diferencia el que diu? El veí que diu que no és un problema del veí que diu que sí que és un problema? És l'hora que passa per allà? És com de valent és? Què és el que canvia? I això és un problema. Com planifiques la intervenció de seguretat sobre percepcions tan diferents?
0: Per tant, ens haurien de basar en les dades.
1: A la plaça del Coll el que ha canviat molt és el teixit veïnal i gent que estava acostumada a una determinada normalitat ha sigut substituïda per gent que ha pagat uns preus enormes i que exigeix una altra normalitat per aquest preu. La cosa relaciona amb el preu dels pisos. La Roser ha dit una cosa molt interessant... La policia comunitària i més persones, menys tecnologia.
4: No sé.
1: Vull fer un lligam aquí. El govern català, el sistema de salut, ha decidit que el farà funcionar millor amb més tecnologia, però no més efectius. I educació... tenim un problema de falta de persones per donar resposta a una complexitat i ho volem substituir amb tecnologia que ens requereix més burocràcia, estem encebats en posar la tecnologia per davant de les persones en coses que no deixaran mai de requerir persones. La policia ha d'estar al carrer, no ha d'estar tancada. No em vull trobar un dron no em donarà més seguretat, una càmera no em dona més seguretat, el que necessito és algú que em pugui donar una resposta ràpida al carrer si em prenen la cartera. Necessito policia al carrer. És l'únic que em donarà seguretat. I això no ho volem entendre. La tecnologia no substitueix sempre les persones. Les persones volen persones. No volem màquines.
0: L'única al·lusió a les persones que es va fer ahir a la roda de premsa és aquest increment del 25% de la plantilla de la policia local.
2: Com el prenem? No?
0: Perquè depèn
2: estem constantment dient que puja el percentatge, sí, però sí, estem constantment sí. al voltant de 100 agents.
0: Mai arribem.
2: Simplement contem quan puja però no quan algú es jubila, per exemple, és que igual està passant això. Entonces, constantment anem dient que puja el percentatge però no quan baixa el percentatge.
0: De fet, és un repte
2: és i alhora
0: i és un mantra de tots els governs que han anat passant aquest d'arribar als 100 agents, que jo el sento des de que exerceixo la professió en aquesta ciutat.
2: I tenim un problema estructural en l'Ajuntament. Quan mires la plantilla, t'apareix que hi ha un montó de vacants, hi ha uns processos enmig que han fet que es dupliquen algunes places, i després de parlar en el tinent d'alcaldia que porta recursos humans, el Carles Bruaroles, i en els sindicats, entre els dos han dit, bueno, sí, com a mínim hi ha 82 places que no estan cobertes. 82. Però com podem... O sigui, si la pròpia estructura de l'Ajuntament ja preveu que necessiten tota aquesta gent, i en tenim 82 que no tenim cobertes, és que és un problema que afecta policia, que afecta protecció civil, que afecta absolutament totes les àrees. I de fet, hi ha un altre problema de fons, que hi ha gent, que treballadors de l'Ajuntament, que et diuen, la burocràcia ha crescut, és que aquestes 82 places serien les que necessitem per a funcionar com funcionàvem fins ara, però és que tenim més feina. Igual s'haurien de crear més places.
0: De fet, els departaments que han crescut a l'Ajuntament són serveis jurídics.
2: Clar.
4: Però escolta, jo de totes maneres això de les places encara tampoc no ho he entès. Dec ser que últimament no entenc gran cosa. No, perquè en algun moment se cita 272 places que no estaven cobertes, tal. Unes són de funcionaris, les altres són de...
0: Hi ha hagut el procés d'estabilització amb la llei Iceta,
4: hi ha hagut un procés d'estabilització, tot el que tu vulguis. Bueno, en definitiva representa que són 80 no sé quantes places que no estan cobertes.
2: Com a mínim, els sindicats diuen 120.
4: Teòricament, 600 i pico treballadors que té l'Ajuntament comptant uns i uns altres. Per què no es cobreixen aquestes places, m'entens? És a dir, que llavors, bueno, pues igual que es tardava 3 anys a donar una llicència d'obres, pues, no sé, en aquests moments doncs, has d'anar a fer el DNI no sé on, bueno, etc. És a dir,
2: la aquesta... resposta és fàcil, eh? És la liquidació del pressupost. Quadren els números perquè no executen partides.
4: Vale. O sigui, quadren els números perquè no executen partides. Primera cosa que jo ja no entenc. A partir d'aquí, el que vulguis. M'explico?
2: És que...
4: Però,
1: vull dir, jo controlo el capítol 1, no?
2: Mm-hmm. De fet, el capítol 1 té un 95%, crec que és, d'execució l'any passat. Però, clar, sobre un capítol que és tan gran, ja són 2,5 milions que no has gastat. Si li sumes les inversions que no s'han gastat, no sé què, va sumant.
1: És que no és un problema de l'Ajuntament de Sant Cugat, és un problema de tota l'administració pública.
4: Sí.
2: I llavors, a més, algunes d'aquestes places vacants encara no estan en el capítol 1. Estan previstes, però no estan pressupostades. En la qual cosa, aquests 2,5 milions són molts més, realment.
1: L'administració pública té les seues virtuts en el procés de contractació i també té els seus problemes d'aquest procés de contractació. I el principal problema és la flexibilitat, no? Quan contractes no et pots desfer o no pots amortitzar les places a la mateixa velocitat. No ens desfem de persones, amortitzem places. I aquesta falta de flexibilitat fa que hi hagi pànic a la contractació. A més, s'està controlant el capítol 1 des de fa 15 anys d'una manera molt, molt salvatge. Hi ha el discurs dominant, diu que l'administració pública està sobredimensionada, que els diners han d'estar... És allò de que els diners han d'estar al camp, no pas al banc, no? Si l'administració pública és el banc, no, els diners no han d'estar a l'administració pública, han d'estar al sector privat. I ens estem fent trampes al solitari, perquè així no podem garantir-nos la seguretat que ni la protecció que ens ha de donar l'administració pública.
4: Però en tots els temes, eh? General.
1: Estic generalitzant.
4: Sí, efectivament, a
1: tots els nivells.
0: Hi ha un altre punt, una reivindicació de fet que es va fer ahir a la roda de premsa, ha sortit en algunes de les vostres intervencions, que és la enyorada per alguns oficina per fer el document d'identitat i el passaport, que des de setembre de 2024 que va baixar la persiana i que sembla que no hi ha manera de trobar un acord. És una responsabilitat del Ministeri de l'Interior i del Govern de l'Estat. L'Ajuntament diu que ha posat a disposició diversos locals propietat de l'Ajuntament de Promoso, però que no n'hi ha cap que satisfaci les necessitats que té aquest local. per on passa la solució. Semblava que tindríem la food truck dels DNIs, però per entendre'ns, aquella furgoneta, el que passa és que semblava, segons el que deia l'Ajuntament, que se'ls demanava a ells que fessin la gestió de la cita prèvia i de tota la tramitació, i l'Ajuntament diu això no és una feina que pertoqui a l'Ajuntament.
1: Això funciona així a pagès,
2: és que és així.
1: I és l'Ajuntament el que ho gestiona.
2: L'Ajuntament de Sant Cugat ha tingut bastant morro en este tema, perquè tot i que ha facilitat a alguns locals, el que ha pretès és, jo te'l poso, em pagues el lloguer o gestiones tu les cites, és com, va, jo et deixo el lloc, o sigui, a l'aire lliure per una furgoneta o sigui un local, però tot l'altre t'ho fas tu. I això no funciona així, diria que pràcticament cap municipi de Catalunya. Per tant, no sé si és per la situació econòmica, que diu, mira, ja que estic, que em paguen un lloguer, no? Si és de Promusa, o com a mínim que no tinga jo la despesa si és un lloguer d'un privat. També em pregunten, el temps que fa, no haurem pogut fer una inversió, arreglar el local on estaven, i ja estava. És que no era tan difícil, diguem.
4: Em sembla que és el que s'acabarà fent, Em sembla que és el que s'acabarà fent, perquè és el més sensat, jo crec.
2: I al final això és la pilota d'un cap a l'altre, si ara el delegat del govern diu no sé què, que si... I la gent, doncs, estem així de braços creuats pensant que...
1: A veure, les oficines del DNI i de la Policia Nacional a cap lloc no són cap virgueria. Vull dir, no costa tant donar aquest servei, tampoc.
2: I jo crec que també hi ha declaracions una miqueta... O sigui, amb poca cura, perquè quan t'apareix el que va ser el Jordi Puigneró dient, no, ja ho farem quan tinga més jutjats, bueno, d'ací que tinga més jutjats, no sé.
0: Ahir es va, de fet, és l'última oferta que hi ha sobre la taula.
1: La transacció,
4: però jo penso que
1: quines transaccions demanes, també, no?
4: També forma part d'això, m'entens, el govern central són uns altres, i llavors carregar la pilota a la taulada d'un altre sempre és fàcil.
1: És l'administració espanyola.
4: Sí, exacte. Hi ha una sèrie d'arguments, diríem.
1: Però el que passa és que tots els ciutadans han de passar per aquí, que tens una ciutat de 100.000 habitants que han de passar per aquí, i els últims DNIs que hi ha hagut de fer i passaports a Sant Andreu, a Sabadell, a Terrassa, i aquí fa anys que no me'l feia el DNI, ni el meu fill. El meu fill no se li ha fet mai aquí, ja en porta uns quants.
4: No, però és curiós perquè aquesta ciutat que és modèlica, que pretenem que sigui, no?, una cosa guai en moltíssims aspectes, després quan grates una miqueta resulta que falta allò més elemental que el poble de 3.000 habitants té, per exemple, no? I ja no em refereixo només a l'oficina del DNI, sinó a altres tipus de serveis o altres tipus d'equipaments. I podríem donar exemples de pobles de 3.000 habitants que tenen, doncs, un local social fantàstic que, vamos, la Casa de Cultura no es queda, no es queda, etcètera. Vull dir, llavors és curiós, no?, que programem aquesta ciutat model fantàstica que és de les millors del món i resulta que després hi ha una sèrie de coses bàsiques, al meu entendre, que no es compleixen i que no existeixen o que estan en un estat absolutament deplorable o que no les hem tingut mai i no sé si les tindrem, no sé.
2: I a més, quan mires els equipaments és curiós, no?, perquè et trobes que tenim tot l'espai aquest que haguem pogut rehabilitar que no ho hem fet. De sobte es treuen de la mànega un local veïnal o no sé què, en Volpelleres, que ningú sabíem que allà passaria res, mentre tens Can Canyameres per rehabilitar, Can Ravella per rehabilitar, l'antic ajuntament en les plantes de dalt inhabilitades. Què estem fent?
0: A l'Avinguda Cerdanyola amb Torreblanca.
2: El xalet, com es diu, Villa Montserrat.
0: Villa Montserrat.
2: I el gran

0: sí, estem fent una façana molt bonica, moltes infraestructures vistoses, però no estem cuidant com vivim per dins, no?
1: Exacte, pues no.
2: Només cal mirar les biblioteques. I eren molt boniques, es van inaugurar i ara...
1: És el que jo vinc a dir, que tenim una façana estupenda.
0: Estem dormint a tard,
1: però no? Entra aigua quan plou, saps què et vull dir? Per exemple.
3: En seguirem parlant, perquè ara toca parlar del curs d'estiu de la Unipau, que arriba al Centre Cultural La Unió aquest juliol. Us convido a escoltar l'Ares i la Neus Sotomayor, que ens explicaran amb tot detall què hi podrem trobar. Seguirem parlant d'aquest pla local de seguretat. Serà, això sí, segurament la temporada que ve, perquè aquesta temporada
1: que ja l'acabem
3: aquest
1: llegit.
3: Divendres.
1: Ja potser,
3: haurem tingut l'oportunitat de tenir-lo entre les mans. Roser, Jordi, Héctor, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i durant tota la temporada. Que vagi molt bé.
1: Gràcies. Igualment, gràcies.

0: les vacances i és moment d'aprofitar el temps de l'estiu, doncs, per recuperar lectures, per fer aquelles lectures que teníem pendents o per fer simplement aquelles que més ens venen de gust. Per tant, avui recomanacions de la mà del Roger Grífols, llibreter de La Salvatge. Com estàs?
1: Molt bé. Acalorat, ja. Ja arriba l'estiu.
0: Però... Clar, ja arriba l'estiu. Però per això, dèiem, aprofitem per fer en aquesta sessió algunes recomanacions sobre títols que ens poden venir de gust a llegir.
1: Totalment. A veure, de llibres n'hi ha molt tantíssims, ja ho sabeu, i al final costa fer una llista. Però bé, bueno, al final porto unes propostes i...
0: Doncs
1: que no cal que
0: seguiu,
1: vull dir que poder...
0: Que són lliures, lliure elecció. La primera, quina és?
1: Sí, aquest és un llibre que li han traduït ara, Jean-Claude Itzo, que és molta gent, bueno, certa gent el deu conèixer per la seva trilogia marsellesa de novel·la negra. És un autor que va morir, marsellès, d'origen italià, que va morir fa temps. I en aquest cas no és cap llibre policíac ni novel·la negra, sinó es diu El sol dels moribunds, publicat per crims.cat, i està molt bé perquè és un retrat... És curiós perquè va sobre un vagabund, directament, que no és que... Era una persona normal que va acabar per atzars de la vida i per decisions mal encadenades, diguéssim, que va acabar al carrer, a París. Vivint al carrer amb una sèrie de companys vagabunds i que, com ho hem donat, quan està al final, diguéssim, veu que s'està acostant al final, vol tornar a Marsella, que és on va ser més feliç, a morir, diguéssim, com a vagabund. Llavors, no és un llibre sentimentaloide ni que es planyi molt, sinó que explica una situació en la qual, no sé, tothom pot... Et dona consciència que tothom pot acabar per atzars de la vida en aquest tipus de situació tan penosa i que tampoc és tan difícil, i és perquè és una persona normal que acaba... al carrer, dormint al carrer, havent de buscar el menjar, havent de buscar lloc per dormir, amb tots els rigors que això suposa. I està molt bé, perquè també parla sobre el passat del personatge, quan va estar casat amb un fill... I bé, a mi m'ha agradat molt, vaja.
0: Una ficció és, no?
1: És ficció, sí, però podria ser un retrat, però bueno, és totalment ficcionat. No sé si va coincidir que també ell estava al final de la seva vida i potser també té aquest aire una mica melangiós de final, de trajecte, diguéssim, però està molt bé, a mi m'ha agradat molt. El recomano, vaja. I és curtet, exigeix això molt bé.
0: El sol fàcil. Dels moribunds.
1: Correcte.
0: Del Jean-Claude Itzo. Anem per una altra història. En sí. Aquest cas, de França, ens anem a Itàlia?
1: Sí, anem a Nàpols. Això és un llibre antic, també. Estic portant coses que s'han publicat ara, traduïdes. Aquest és el Premi Osterga, que és el premi més prestigiós d'Itàlia, del 61, i parla una mica sobre... És ficció, suposo que també té elements autobiogràfics, però

0: Parla sobre la infantesa. És 10 anys des de que és un adolescent fins que abandona la ciutat de Nàpols, el personatge, i és un retrat deliciós d'això, d'un temps passat, d'una joventut perduda i d'una ciutat inolvidable, que és Nàpols, en part, té tot aquest petit segment d'aquest aire que té, també ve degut a la literatura de Rafael de la Capri, en aquest sentit que fa un retrat molt, molt romàntic de... És una declaració d'amor, també, d'una ciutat i d'un paisatge i d'una gent. I està molt bé. Estiuenc total, ben escrit, un premi literari del 61. Vull dir, per algú que tingui una mica d'interès.
1: Molt bé. Doncs aquesta és l'altra proposta. I ara ens n'anem amb una proposta que aquesta setmana passada va ser actualitat, no?, per la visita precisament de l'autora aquí a Barcelona.
0: Sí, és Siri Husbett. Molta gent la coneix perquè escriu novel·les negres i per ser la vídua, en aquest cas, de l'escriptor nord-americà Paul Auster, que va morir... el temps passa de pressa, no sé, fa 3 anys, un parell d'anys. Llavors, això no és cap novel·la negra, diu històries de fantasmes, tampoc és cap relat basat en temes d'Iker Jiménez i aquestes coses, vull dir, no són aparicions, sinó que just abans de morir el seu marit, el Paul Auster, li va dir que li agradaria tornar com a fantasma, però no per espantar-la, sinó per poder-la observar, per poder veure què feia, per poder veure com li anava la filla, la neta, per fer una mica el tafaner, no?, per veure com continuar la vida sense ell.
1: El que ens agradaria fer a tots,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, clar, és una cosa que tothom ho ha pensat, no?, de que... Llavors és una mica... Té aquest aire reflexiu, també, com de dietari, també, de l'època. Clar, parla molt de les presències. Un cop mor algú, no?, com la presència, en algun sentit, sempre queda impregnada a molts detalls, a molts llocs, no?, amb olors, vull dir que és allò que diem que...
1: Que encara hi són presents, no?
0: Sí, que un no mor fins que no se l'oblida del tot, no? Llavors, està molt bé. Té aquest aire, també, clar, una mica és com un... És un llibre de dol, en aquest cas, de la Siri Husbett, però, que pot llegir qualsevol i no cal que estiguis passant cap mena de tràngol ni de situació semblant, sinó que escriu molt bé i... Aquesta...
1: El que té de singular aquest llibre, em deies abans, és que no és una lectura lineal.
0: No,
1: no és a dir, que un capítol continua la història,
0: sí,
1: amb el següent.
0: No és tant, és això. Suposo que devien anar prenent notes. També és un dietari, també, de l'època. Cartes, pensaments... Vull dir, aquestes, sí que té una estructura, però vull dir que no és com un llibre novel·lat ni... si no té un ordre, diguéssim, ni una forma compacta i homogènia, sinó que és molt heterogènia.
1: O sigui, comparteix coses, sí, de la seva relació.
0: Correcte, sí, records, això de... potser un moment donat sent l'olor del tabac del seu marit i això li porta a pensar
1: records,
0: en ell, records. Mm. Vull dir, aquestes coses que desencadenen, no?, que a vegades passa amb cançons, passa amb...
1: Exacte.
0: Amb olors, amb paisatges, amb... No sé si estic molt
1: malenciós
0: avui, però bueno.
1: Històries de fantasmes,
0: sí,
1: no?
0: Sí, edició 62, també està en castellà, però bueno, portat aquí a la versió catalana.
1: Molt bé. I parlant de versions catalanes, aquesta és genuïnament catalana, no?
0: Sí, aquesta és una sorpresa, està molt bé. Es diu Garlanda, l'autora és Maria Rovira, que potser no, si us dic aquest nom, no, a ningú li sona, perquè és molt genèric, però és...
1: Se la coneix com?
0: Oye Sherman, que és una còmica que està tan de moda ara. Vull dir, jo ets de reconèixer que com a còmica no la coneixia pas. I a Blackie Books li ha publicat el seu primer llibre, que és Garlanda, que està molt bé, és molt divertit, perquè té aquest sentit de l'humor, és així fresc, ideal per l'estiu, perquè parla molt del... Són com unes memòries, no ens entenguem, no és una dona... Aquesta dona no té ni 40 anys, però parla una mica de la seva vida, de l'època que va viure com a nena, com a adolescent, com a jove, i està molt bé que té aquest sentit de l'humor irreverent, també, és bastant... que es pot sentir identificat amb molta gent per les coses que explica, perquè és que sempre és una mica la seva... L'emotiv és que mai ha acabat de quadrar massa amb el que havia de fer, no?, en el seu moment. Vull dir, ha sigut una persona que ha viscut la vida potser com... No seguint un camí, sinó...
1: Com desubicada.
0: Sí, vull dir, sempre diu això, no?, com que el que se suposava que jo havia de fer, doncs no ho feia mai. I el que se suposa que has de fer per tenir una vida ordenada, doncs tampoc, llavors té aquest aire...
1: Doncs aquesta divertit. És una lectura, com dius tu, fresca.
0: Sí, fresca, no? Estiuenca.
1: També, i ràpida, pel
0: sí,
1: que veig.
0: Sí, sorprèn perquè està ben escrit, vull dir que en aquest cas bastant mediàtica la dona, però escriu bé i ho fa molt... Això, molt amè i molt distret i... És tapa dura, que per portar-te-la a la platja o a la piscina és una mica incòmode, però...
1: Bueno, però per estar a la terrasseta...
0: Sí, correcte, sí.
1: Allà
0: sí,
1: a la fresqueta...
0: Sí, amb un cafè, una canya, i ideal.
1: Fantàstic. I ara anem per un altre que aquest còmode tampoc no seria, no? I a més se li ha de dedicar una mica més de temps.
0: Bueno, sí, és una edició molt xula que han tret mai més, en català, també en castellà. Va estar traduït ja fa temps, és el projecte Hail Mary, que ara ha sortit una mica... S'ha posat de rellevància perquè han tret una pel·lícula que ha tingut bastant èxit, de ciència-ficció. Llavors, el que passa a vegades que el cine, no?, que es fa una pel·lícula i ara torna a haver-hi l'estirada perquè és un llibre que havia passat. Potser pels amants del gènere sí que el coneixien, però...
1: Però el llibre ja hi era.
0: Sí, sí, sí, en castellà portava temps publicat, ja, butxaca i tot. El que passa que ara, amb la tirada de la pel·lícula, doncs sembla que això surt... Trenca una mica el corset del gènere, no?, dels amants de la ciència-ficció i passa a ser més de públic en general. I està molt bé, perquè també té una mica de misteris, tampoc vull explicar gaire, perquè és més bo que no fem spoilers, que en diuen, però és un astronauta que es desperta després de molts anys de viatjar, d'estar a l'espai, es desperta d'una nau, ha perdut la memòria i els dos companys de tripulació són morts. Llavors, clar, tot aquest... A poc a poc va recuperar la memòria perquè està allà, qui era aquí, què feien allà... I és una mica això, té una mica ciència-ficció, però té aquest aire també com de thriller, una mica de misteri.
1: I és un ex-personatge?
0: Sí, bueno, i després va comunicant, clar, i és ell que es comunica després també. Uh-huh. Vull dir, vull dir que és la seva vida allà, diguéssim, en el seu món, i parlant també amb la gent de la Terra, diguéssim.
1: Amb la base.
0: Amb la base, sí, sí.
1: Molt bé, ja doncs molt bé. Aquí ens deixa el Roger 5 propostes
0: sí.
1: per aquest estiu. No són les propostes que podríem trobar les més comercials, no? Allò de les llistes de vendes.
0: No, perquè aquestes
1: però són
0: ja...
1: propostes que se surten...
0: Sí, però, bueno, una mica, podria haver portat 5 altres, vull dir, o 10 altres, o 50 altres, vull dir, propostes
1: sempre
0: n'hi ha.
1: Però t'ha semblat que això ja està.
0: Sí, l'important és això, que la gent trobi temps, ara que hi ha temps a les vacances per llegir, que trobi una mica de temps, i que llegeixi això, el que vulgui. L'important és llegir. Com sí, si hi ha molta gent que aprofita per llegir-se clàssic, que també és una altra opció.
1: És una altra opció. Molt bé, Roger, doncs escolta, moltíssimes gràcies per les recomanacions, que vagin molt bé les vacances
0: a vosaltres,
1: i l'estiu.
0: I això, que us vagi molt bé, i bona lectura i bon estiu.
1: Clar que sí. Adéu-siau.

0: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. PSOE i Sumar han fet ús de la seva majoria a la mesa del Congrés dels Diputats per impedir que es voti l'esmena que Junts ha presentat a una moció del PP reclamant al president espanyol Pedro Sánchez que convoqui eleccions anticipades. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha convocat una roda telemàtica d'urgència de la mesa per valorar la proposta dels lletrats de la cambra d'inadmetre l'esmena. Els lletrats conclouen que la convocatòria és prerrogativa exclusiva del president espanyol. Justament avui els governs català i espanyol han defensat la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez i la feina feta fins ara i asseguren que les polítiques que s'estan aplicant afavoreixen totes les classes mitjanes i treballadores. Escoltem la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz.
3: Ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo y vamos a ver también esta semana importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
2: I la portaveu del govern català, Sílvia Paneque, assegura que l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què vol aconseguir amb aquesta votació.
4: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història, quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder.
2: I es reprèn la circulació de trens de l'R8 entre Rubí i Martorell després de gairebé 5 mesos. El primer comboi ha sortit a 8:45 del matí de Granollers, tot i que amb poca afluència de passatgers que encara tenen a disposició tot el dia els busos alternatius. El servei per carretera directa fins a la UAB es manté fins dijous. Els treballs de manteniment nocturn s'allargaran durant diversos dies. I Lloret de Mar demana reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir el buit de la seguretat de la policia local. Els agents d'aquest municipi de la Selva han deixat de fer hores extra com a mesura de protesta en plena negociació del conveni col·lectiu i això ha provocat que aquest cap de setmana s'hagués de tancar la comissaria perquè no hi havia prou efectius. L'alcalde ha explicat que hi ha enviat una proposta d'acord al comitè d'empresa i que preveu rebre la contraproposta els propers dies.
5: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 16 de juny i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia. Continua aquesta situació totalment estiuenca i, de fet, a hores d'ara els núvols són escassos a la majoria de comarques i també la temperatura es va enfilant. Fins i tot en alguns racons de les comarques de la Catalunya central, de l'interior gironí o cap al Pla de Lleida, a hores d'ara ja fa més calor que no pas ahir a aquesta hora. Sí que alguns núvols van creixent, en el cas del Pirineu més axial, per tant l'Alt Pirineu, especialment el de Lleida i al voltant del Principat d'Andorra, i d'aquí a poca estona ja començaran a caure els primers ruixats. Al llarg de la tarda seran més probables en aquesta zona ja tocat de França i la Catalunya Nord, i com a molt al sud arribaran aquests ruixats a la comarca, per exemple, del Ripollès o a l'Alt Berguedà. A la resta del país, la tarda, assolellada, calorosa, com dèiem, i compta amb el vent, que es tornarà a reforçar bastant a les comarques interiors, sobretot al sud de Lleida, marinada alta. El dimecres, sol, calor i alguns núvols al matí a l'Ebre. Estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats coneixerem si hi ha relació entre la memòria i la saliva i ho preguntarem a Raül Andero, investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar el nou anunci d'acord per acabar amb la guerra al Pròxim Orient i el referèndum de Suïssa per limitar la població. A partir de les 5 coneixerem el club de futbol Lloreda de la mà del seu coordinador, José Rodríguez. Continuarem amb llengua per parlar d'anglicismes al futbol amb Benjamí Companya. I acabarem amb cultura per descobrir l'últim llibre del badaloní Carles Martret, Fulles Vermelles. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. El centre d'atenció primària del Sant Llàtzer de Terrassa incorpora la figura de l'educadora física esportiva dins del model de centres de salut integral de referència. L'objectiu és promoure l'activitat física i terapèutica i reforçar l'acompanyament comunitari de persones amb necessitats específiques de salut. Aquest perfil professional neix inicialment per donar resposta a pacients amb dolor osteomuscular que no compleixen criteris de tractament quirúrgic ni es beneficien d'una visita especialitzada a traumatologia. Amb la seva incorporació al treball interdisciplinari del CAP, el seu àmbit d'actuació s'ha ampliat. La intenció és convertir-se en una peça de suport transversal en diferents processos assistencials. L'educadora física esportiva del CAP de Sant Llàtzer treballa de manera coordinada amb la resta de professionals sanitaris per valorar, prescriure i adaptar programes d'activitat física a les necessitats de cada pacient, afavorint l'adquisició d'hàbits saludables i la continuïtat dels tractaments. L'educadora física participa en diversos programes i, entre altres funcions, acompanya persones amb obesitat que participen en teràpies grupals conjuntament amb l'equip de nutrició.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. La Universitat Autònoma de Barcelona ja té la llicència d'obres per reformar i rehabilitar la fàbrica Artèxtil als peus de la Gran Via com a centre docent universitari, un dels grans projectes dels darrers anys a la ciutat. La Junta de Govern Local ha concedit a l'Autònoma la llicència d'obres aquest dilluns i la primera fase tindrà un pressupost de 8 milions d'euros, segons va fer pública en el seu dia la mateixa universitat. Tot i això, el projecte global s'enfila fins als 12 milions. L'alcaldessa Marta Farrés, en la presentació del projecte, va anunciar també que les obres començarien aquest estiu, ja sigui abans o després de les vacances d'agost, i recordem que el consistori va comprar aquest edifici per més de 3 milions d'euros l'any 2018 i el va cedir de forma gratuïta, però amb un cànon de 50 anys, a la UAB. Una vegada acabats els treballs, l'Artèxtil serà l'epicentre del que fa 20 anys es va dir Gran Via Digital o en el que recentment s'ha batejat com a Rectangle del Coneixement. La idea és aprofitar la presència d'actius importants a la Gran Via, com l'aeroport, el Parc Taulí, l'ESDI o el campus de la UAB a Covadonga, per crear aquest conglomerat.
0: Gràcies, Júlia. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. Dos gossos policies s'incorporaran al dispositiu de seguretat per la Revetlla de Sant Joan. La Guàrdia Urbana de Badalona, en col·laboració amb l'Associació de Guies Canins de les Policies Locals de Catalunya, vetllaran per prevenir el consum i venda de drogues durant la nit de Sant Joan. Una prova pilot que, si funciona amb èxit, podria precedir la creació d'una unitat canina permanent al cos policial, segons ha anunciat el govern. En Zeus i en Rolo són dos pastors belgues de 4 i 6 anys, entrenats en la detecció de substàncies estupefaents. Acompanyats d'agents especialitzats, reforçant el servei de vigilància i seguretat del cos policial durant la Revetlla de Sant Joan, un patrullatge que es farà en horari de tarda i de nit als principals punts estratègics de la ciutat, com les platges, l'estació de Renfe i les parades de metro. L'objectiu, segons ha assenyalat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, és frenar l'arribada de droga a la ciutat.
4: Que tothom gaudeixi, però fer un control amb el que es refereix amb el consum i inclús doncs, la venda de drogues. No? I el fet que tinguem aquests gossos policia que de manera doncs, activa s'estaran movent per aquests tres punts que són estratègics aquesta nit, doncs jo crec que com a prova pilot serà una experiència molt positiva.
3: La presència de la unitat canina a Badalona és possible gràcies a un acord amb l'Associació de Guies Canins de Policies Locals de Catalunya que aportarà tant els gossos com els instructors.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara des del Prat de Llobregat. Ivan Conde, bona tarda.
5: Bona tarda. L'Escola d'Arts en Viu del Prat tanca un nou curs amb tota una setmana d'actuacions. L'alumnat del centre major de 6 anys mostrarà la feina feta durant l'any amb concerts oberts a tothom. Aquestes actuacions formen part de la formació de l'alumnat que no només aprèn dins de l'aula, sinó que també agafa experiència tocant davant el públic. Els primers en pujar a l'escenari seran els combos que actuaran aquesta tarda a la CAPSA en una nova edició de l'Escola Sona. Les actuacions es faran tant avui com demà en dos passis, a 6:15 i a 7:45. Ho detalla el director de l'Escola d'Arts en Viu, Jordi Humbert.
6: L'Escola Sona, a la CAPSA, toquen tots els combos de l'escola. L'escola en aquests moments té una vintena de combos, també de totes les edats, i sabeu, els combos són aquestes formacions de pop, rock, jazz, etc. Aquests concerts de l'escola Sona a la Capsa són totalment oberts, tothom pot entrar, veure'ls una estona i marxar, perquè són concerts llargs, és com una marató, no? Sí. Perquè van pujant i tots els grups, cada grup puja, toca dos, tres temes.
5: Clar. El final de festa serà divendres amb el concert d'estiu a la plaça Pau Casals de la Blue Band i la Young Band amb el projecte Correspondències. També hi actuarà la Big Band amb un repertori de música llatina i l'orquestra de barri del Centre Cívic Ribera Baixa, conjuntament amb el cor d'adults de l'escola. El concert arrencarà a les 7 de la tarda i acabarà a les 10 de la nit.
0: Gràcies, Ivan. De retorn al Vallès, ara ens quedarem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. El nivell formatiu de la població de Castellà del Vallès se situa per sobre de la mitjana catalana i vallesana. Segons les darreres dades publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, referides a l'any 2024, el 37,1% dels castellarencs i castellarenques disposen d'estudis superiors, un punt percentual més que la mitjana de Catalunya i del Vallès Occidental, que és del 36. Pel que fa a la resta de nivells educatius, un 26,8% de la població ha completat la segona etapa d'educació secundària, mentre que el 27,3% ha cursat la primera etapa d'aquests estudis. Només un 8,8% dels residents tenen estudis primaris o inferiors. Aquestes xifres situen Castellà del Vallès com el 8è municipi del Vallès Occidental amb un percentatge més elevat de població amb estudis superiors. Al capdavant del rànquing hi figuren Sant Cugat del Vallès amb el 63,4% dels habitants amb estudis superiors i Matadepera amb un 59,2%. A l'altre extrem hi ha Badia del Vallès amb un 17% i Sant Llorenç Savall amb un 27,9%. De fet, Sant Cugat és la població de Catalunya que té més habitants amb estudis superiors.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sara Vella.
8: Segons explica una llegenda valenciana, un grup de joves va ser condemnat a ballar eternament per no haver respectat el pas d'un seguici fúnebre. I des d'aleshores les seves ànimes dansen sense descans per la Serra de Mariola. Aquest és el punt de partida de Condemnades a Dansar, la proposta de nova creació que el cos de dansa de les Barxes estrenarà a la Festa Major de Sant Cugat. L'espectacle, creat i dirigit per la directora del cos de dansa, Eulàlia Mateu, i amb la direcció musical de Selma Bruna, tindrà lloc el dijous 25 de juny a la plaça de la Vila en dos passis, a les 10 del vespre i a 3:15 de la nit. Tal com ha explicat la directora en roda de premsa, Eulàlia Mateu, es tracta d'un avançament de 25 minuts d'un projecte que seguirà desenvolupant-se durant els pròxims mesos per estrenar-se definitivament el 2027. Així doncs, un total de 22 ballarins del cos de dansa i diferents membres d'entitats santcugatenques participaran en aquest espectacle que es representarà a peu pla, sense escenari i en format 360. Partint de la dansa d'arrel tradicional catalana, però amb una sonoritat més propera a l'electrònica, l'obra planteja, segons la seva directora, una pregunta central. Allò que neix del gaudi col·lectiu pot arribar a convertir-se en una condemna? El projecte compta amb el suport de l'Institut del Teatre, la Fira Mediterrània de Manresa, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Cugat.
9: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona ha estudiat la relació entre dues hormones sexuals i la memòria a partir de la següent pregunta. Es pot predir la memòria amb un test de saliva? Ens ho respondrà la Júlia Ramon. Bona tarda.
1: Doncs, segons una recerca liderada per l'Institut de Neurociències de la UAB, hi ha certs indicis que apunten que sí. Tot i això, amb ciència sempre hem de ser molt prudents a l'hora d'extraure conclusions. I per això, ara li passarem el micròfon a l'autor d'aquesta recerca, en Raül Andero. Hola, què tal, Raül?
2: Hola, què tal? Molt bé.
1: A veure, en el vostre estudi us heu fixat en dues hormones presents, tant en homes com en dones, que són l'estradiol i la progesterona, i per entendre, us heu fixat per entendre millor com funciona la memòria. Llavors, què ens diu això? Com funciona? Quin impacte tenen aquestes dues hormones?
2: Doncs hem mirat unes 20 hormones per veure com poden predir la memòria en persones en una tasca de laboratori, i de totes aquestes 20 hormones hem vist que no mirant hormones individualment podrem veure com predir la memòria, sinó el que hem de mirar és la relació entre els seus nivells, d'acord? I mirant totes aquestes hormones, doncs l'estradiol i la progesterona són les que han sortit més importants. I cal destacar que hem utilitzat un model de machine learning, de computació avançada, per obtenir aquest resultat. Si haguéssim utilitzat tècniques clàssiques d'anàlisi de dades, doncs no ho podríem haver trobat, això, si hem hagut d'utilitzar el machine learning. I el que fem amb aquests models d'aprenentatge avançat computacional és donar-li totes les mesures que obtenim a l'experiment de memòria en persones, i és el model matemàtic que ens diu el que prediu millor com aprendran aquells subjectes. Llavors nosaltres no tenim cap intervenció, no li diem quina pensem que funcionarà millor, si una o dues, i l'ordinador fa tots els anàlisis necessaris i anàlisis que són impossibles sense poder utilitzar aquests models avançats, i ens diu que són la relació entre aquestes dues hormones per predir la memòria en persones.
1: I llavors, quina és la relació que fa indicar que hi ha una millor predisposició per fomentar una bona memòria?
2: Clar, aquesta relació són nivells alts de progesterona i més baixos d'estradiol, i que això passa perquè interactuen amb receptors del cervell, és a dir, aquestes hormones estan presents a tot l'organisme, que tenen funcions del sistema immune, cardiovascular, dels músculs, i el cervell tenen moltes funcions, com participar en el sistema reproductor i també en la memòria. Llavors, el que encara no hem pogut saber és com actuen aquestes hormones al cervell. El que sabem és que la relació de nivells alts o baixos d'aquestes hormones en proporció una amb altra prediu la memòria, probablement perquè fan funcions al cervell, els receptors que tenen al cervell i que modulen la memòria, i així és com sabem que poden actuar.
1: I la majoria de gent presenta aquesta relació de nivells més elevats de progesterona i nivells més baixos, per dir-ho així, sí. Normalment aquesta és la fórmula o la proporció que presenta la majoria de gent?
2: Sí, la progesterona està més present en sang i en l'estradiol, i és important al nostre estudi que aquestes hormones, malgrat que són principalment o els nivells més alts d'aquestes hormones les presenten les dones, però els homes també tenen aquestes hormones, encara que en una proporció més petita, i estudiar-les també ens prediu la memòria dels homes, no només dels homes, sinó de les dones.
1: Per tant, podríem dir que a trets generals, les dones tenen més bona memòria que els homes per aquesta relació entre hormones?
2: No, perquè el que importa és la relació. El que ens ve a dir l'estudi és que la quantitat total no importa, perquè les dones tenen més quantitat, però la proporció entre homes i dones d'aquesta hormona és similar, o la proporció que tenen fa que la memòria sigui similar i llavors el que importa és això, la seva relació. Fem la divisió, mesurem l'estradiol, ho dividim per la progesterona i ens dona un número i amb aquest número podem predir la memòria, independentment del sexe.
1: Quan diem memòria, a quin aspecte de la memòria ens referim? A la memòria a curt termini, a llarg termini, fotogràfica? A què ens estem referint?
2: Ens estem referint a una memòria a llarg termini. Segons la neurociència, la memòria a llarg termini són més de 24 hores. Llavors, les persones venen al laboratori, fan una tasca de memòria i el dia següent tornen i avaluem com han après el dia anterior. I aquesta memòria en concret és memòria emocional. Les persones reben un petit xoc elèctric que és molest però no fa mal i la pròpia persona diu la quantitat de xoc elèctric que pot tolerar sense que li molesti massa, simplement que sigui una mica molesta una miqueta i una vegada establim això, quan es veu un quadrat o un triangle, la persona rep el xoc elèctric, llavors, clar, recorda que el quadrat, doncs, quan apareix al cap d'un segon, apareixerà el xoc elèctric, llavors el dia següent, no? Doncs quan apareix el quadrat, que ha sigut associat al xoc elèctric, doncs té una miqueta més de resposta emocional, i així és com mesurem la memòria.
1: En aquest estudi també heu analitzat quin paper té en l'anomenada memòria de la por. Va relacionat per aquí, els trets?
2: Exacte. Aquest tipus de memòria és ideal per moltes coses. Per exemple, perquè el llenguatge no influeix en aquesta tasca. La persona no ha de parlar i aquesta memòria és molt inconscient. No, llavors, si li preguntessin a la persona què has menjat ahir, o què vas fer ahir, o amb qui et vas juntar ahir, doncs amb això estaríem introduint, podria, depenent de com et sentis, si estàs més animat o menys animat, la resposta podria influir. El que passa és que la memòria que utilitzem nosaltres, que es diu el condicionament de la por, tot el que sigui conscient, no?, del que vaig menjar, el que no influeix en aquesta tasca de laboratori, d'acord?
1: Tot això ho heu analitzat tant en ratolins com en persones de carn i ossos, per tant, no és una fase inicial, sinó que ja està pràcticament al seu desenllaç, no?, perquè una vegada es prove, es teste en humans, és que ja està molt avançada la investigació.
2: Exacte. Primer, en el meu laboratori de la Universitat Autònoma, primer vam fer la tasca en persones i després vam pensar, doncs com aquesta memòria de la por està conservada entre tots els mamífers, anem a provar amb models animals si realment els nivells d'aquestes hormones també prediuen la memòria a una altra espècie, perquè pot ser que sigui, bueno, una casualitat el que haguem trobat en persones i al fer-ho amb models animals hem vist que passa el mateix. Llavors és molt important perquè els models animals i els experiments en persones tots tenen limitacions i a l'ajuntar-los doncs podem arribar més enllà, que és el que hem pogut fer en aquest estudi, sense haver combinat experiments en diferents espècies, no haguéssim pogut fer aquestes troballes.
1: I en total, quan heu estat? Des que vau començar a fer estudis, fins que ho vau posar en pràctica en ratolins, fins que ho heu posat en pràctica en humans, quan heu tardat a treure aquestes conclusions?
2: Doncs al voltant de 5 anys. 5 anys de feina d'un equip d'entre 10 i 15 persones i en col·laboració amb la Universitat de Nova York. I sí, és una feina molt intensa i volem agrair també als participants de l'estudi, que són voluntaris, estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona, que venen i tenen molt interès en saber doncs com funciona la memòria i després sempre ens escriuen i estan molt agraïts d'haver participat en l'estudi.
1: Ara, doncs, la recerca ja ha arribat al seu final o encara teniu serrells per tancar?
2: Sí, doncs tenim moltes coses per avançar. Per exemple, desenvolupar tests que siguin més fiables per mesurar aquestes hormones. Perquè, clar, el que el que tenim és molt fiable, no?, per mesurar aquestes hormones, però són tècniques molt avançades que requereixen aparells que valen milions d'euros. Llavors, clar, això a la pràctica diària, evidentment, doncs no es pot fer ràpid, no?, i és bastant costós. Llavors, l'objectiu serà desenvolupar tests que siguin econòmics i fàcils d'utilitzar per les persones, perquè, per exemple, si em llevo un dia i tinc entre estudiar per un examen o anar a jugar al futbol, doncs si faig el test i veig, ostres, les meves hormones avui em diuen que no és un bon dia per estudiar perquè la meva memòria no està alineada...
1: Avui no puc estudiar perquè el test em diu que no, que no és un bon dia.
2: Exacte, doncs me'n vaig a jugar al futbol. O sí, ostres, doncs sí que les hormones doncs em diuen que aprendré bé i vaig a estudiar. I això també es pot aplicar a tractaments psicològics, no? Doncs una persona doncs, quan tindrà més èxit a un tractament psicològic si el seu organisme està preparat. Clar, això és un exemple de dues hormones que estem parlant avui, però també volem reivindicar que hem de tenir en compte pues, més coses de cara a enfocar-nos a això, a aprendre o a fer tractaments psicològics, que és pues, doncs que, per exemple, haver dormit bé, o la gent que, per exemple, hi ha gent que és més diurna que nocturna, i llavors ens hem de posar a fer tasques en moments que són adequats, no? El nostre exemple són aquestes hormones, i és una mica més, com si diguéssim, complicat i difícil de mesurar avui dia, però que en el futur, tant pels tractaments psicològics com pel dia a dia, no?, hem de mirar que el nostre organisme sigui un moment ideal, no?, per fer la tasca que la farem. I si no ho és, doncs ho sabem, no?, i sabem que tenim aquesta limitació i tirem endavant.
1: Per tant, o sigui, entenc que llavors el que vols comentar o el que podríem extreure és que aquesta relació que hem dit de que hi havia d'haver més progesterona o uns nivells superiors de progesterona a uns nivells inferiors a estradiol, com més gran sigui la diferència, més predisposició o millor actuarà sobre la memòria, o sigui, una mica en funció d'això de...
2: Exacte,
1: no?
2: Sí.
1: I en funció de com estàs regulant, si en un moment determinat del dia aquests nivells no tenen una diferència tan significativa, doncs potser no serà molt productiu, en canvi, quan sí que s'hagi incrementat molt aquest abisme, no?, doncs serà millor anar-ho regulant, com si una persona fos diabètica, anar mesurant el sucre a veure quan cal actuar, no?, pot ser?
2: Exacte. Sí, en aquest sentit no tenim tanta capacitat d'intervenir, no?, per canviar aquest. Sí que es pot fer, per exemple, en anticonceptius orals, però són tractaments crònics, no?, però així, de manera de... Avui vull canviar els meus nivells d'estradiol o progesterona, no és una cosa que es pugui fer en tema d'hores, però sí que és veritat el que dius, que és això, és tenir-les en compte, doncs el moment que hem d'iniciar una tasca de memòria.
1: Cap a qui volia anar, justament, crec que m'has llegit una mica la memòria, ara que estem parlant d'això, perquè al final, doncs, així com, per exemple, amb les persones diabètiques sí que poden, doncs, fer aquest cop de mà, aquesta ajuda, no sé si en aquest cas també hi hauria algun element o alguns hàbits des d'alimentació, no?, que diuen, per exemple, les anous van molt bé per la memòria, doncs no sé si podria haver alguna cosa que ens pogués ajudar, algun complement vitamínic, no sé, alguna cosa que ens pogués ajudar a poder anivellar aquesta relació entre les dues hormones, és a dir, tinc un examen i ara no em puc permetre el avui no és un bon dia, sinó que avui ha de ser el dia, no?
2: Sí, no, el que recomanem sempre des de la neurociència i cada vegada sabem més el per què, però és, evidentment, la dieta sana, la dieta mediterrània, l'esport, i no fumar, beure molt moderadament, i això és el que fa, bueno, que també ajudi a que tinguem els nivells adequats, no només d'hormones, sinó d'altres substàncies químiques i neuroquímiques del cervell per poder aprendre millor.
1: Doncs molt bé, Raül Andero, un dels investigadors de la UAB que s'ha fixat en la relació entre la saliva i la memòria. Moltes gràcies per haver-nos atès.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Tarda, no et desconnectis. Connectat.

0: 2:45 de la tarda, temps per obrir la finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartirem amb el Francesc Ribot, exregidor d'Esquerra Republicana de Catalunya. El trobem a Badalona. Francesc, bona tarda.
1: Bona, i ara ja podem tornar a dir calorosa tarda, eh?
0: Bé, jo crec que ara ja ho instaurem i així ja cada dia tenim el missatge fixat. Juan Merino, jubilat, activista. És tan activista que abans de presentar-lo ja ha pres part.
2: Bona tarda.
0: Bona tarda, Juan. I saludem la Georgia Mainou, que és autònoma, i la tenim a Sabadell. Georgia, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Mira, ara fa una estona parlàvem amb el Juan de futbol i potser ens pot servir de referència per parlar d'un dels temes que tenim avui a la tertúlia.
2: Ja que parlem amb la Georgina de Sabadell, o sigui, té que guanyar l'Alzamora.
0: La Georgia. Alzamora, sí.
2: Alzamora,
0: però
2: hay que guanyar-li Alzamora.
0: Divendres.
3: Que esteu parlant tots de Solari, no m'estic enterant.
0: A veure, tu saps que el Sabadell està jugant la final del play-off per pujar a segona, no?
3: Sí.
0: Val. I juga divendres a les 9 del vespre a Sabadell la tornada, sí. I ha de guanyar el partit al Zamora per aconseguir l'ascens.
3: 27 euros que ens ha costat l'entrada.
0: Oh, mira! Una altra arlequinada.
3: No, el meu fill hi va. Jo no.
0: Ah,
3: jo
0: està
3: treballo.
0: Està bé.
3: Bueno, ja ens juguen a les 9, però... No, jo ho sento molt, però... Em sap molt de greu, però jo sóc molt culer, jo sóc molt del Barça.
0: Sí. Home, però també s'ha de ser de l'equip del poble.
2: Jo ahir...
3: Però no hi tinc tanta tirada, què vols que et digui? No, sí. Saps? Mm.
2: Jo el diumenge va estar a Ullastrell, que part de la família també és del Sabadell, i va estar parlant, sí? Ja del partit. Sí. Mm.
0: I el Badalona què, Francesc?
2: Ui, també la
1: bueno,
2: tenen.
1: Hem fet una grandíssima temporada, sí. Ningú se l'esperava tan bona.
2: Exacte.
1: Es nota que el Ric Rubio...
0: tu parles feina, de bàsquet, eh?
2: Te parles de bàsquet.
1: De bàsquet, sí. Vale. A Badalona, el nom de Badalona, bressol del bàsquetbol, és sí. Un eslògan acunyat des de fa dècades, no? Tot i així, hem arribat més lluny de fa molts anys, però s'han quedat a les portes de la final i, bueno, pues, escolta, estan contents de la feina que han fet, que és l'important. Sí. El Sabadell, que tingui molta sort i que torni a pujar, que també el trobem a faltar.
2: A més, un partidàs enorme allà a València, no?
1: Sí.
2: El primer
1: sí.
2: Va ser un
1: bueno,
2: partidàs...
1: La vida té aquestes coses, no sempre sí, pots guanyar. Sí. Això amb els nens ja va bé, que els nens s'entenguin, els nens joves, sí. Els més petits, que a vegades gestionar la frustració, realment, quan ho tens a tocar i et quedes a la porta, doncs s'emprenya, però bueno, estigues content per arribar.
3: Això explica el del Real Madrid.
1: A veure, sí, tot el que vulguis, i a més li pago la cervesa.
0: Ara, l'esport que tants valors ens pot ensenyar, en molts casos és important que els equips, que els joves que s'estan formant, que la gent que envolta aquest sector sàpiga no només perdre, que aprengui de les derrotes, sinó també guanyar. Perquè si recordem la victòria del PSG a París... que té altres connotacions,
1: Exactament.
0: Sí. Però també està bé recordar que s'ha de saber guanyar.
2: Sí, sí. No, jo a los madridistas les recordaria que nosaltres, los culés, com a club, tenim 50 copes d'Europa.
0: Mira, tu ja
2: solo en balonmano 13. Así que les recordem això. O sea, que encara, bueno, ellos nomás que tenen 14, sembla, no? Però ara tenen 50.
0: Vinga, parlem d'altres temes que són els que teníem previstos per avui. I ja segur que sabeu que els Estats Units i l'Iran han anunciat un acord per posar fi a aquesta guerra i el que sembla més important de moment, reobrir l'estret d'Hormuz. Però clar, és un acord que no acabem de veure si és un acord de pau o és un alto al foc allò amb una mica de cua per continuar allò tancant aquestes negociacions. Ens ho creiem? No ens ho creiem? Perquè hi ha un dia fixat aquesta setmana, que és el divendres, que és quan signaran aquest acord telemàtic, perquè sembla que a partir de divendres es pugui obrir l'estret d'Hormuz. Ens ho creiem? No ens ho creiem? Com ho veieu aquesta vegada?
1: Mira, hi ha una expressió que ha entrat a la política i que venia de la gastronomia, que és fer baixar el suflé. Ah. Aleshores, jo crec que aquesta expressió està molt bé perquè en cap moment es parla d'un acord. O sigui, el nom oficial que li han donat és un memoràndum d'entesa. Mm. És a dir, continuem a l'alto el foc durant 60 dies i durant aquests 60 dies negociarem. Què és el que han de negociar? Pues la part més complicada, la part més dura de la negociació. O sigui, què passa amb el tema del nuclear, què passa amb la reconstrucció de l'Iran, perquè l'Iran, igual que la part de baix del Líban, han patit uns atacs d'unes potències estrangeres que han destrossat una part important del país i algú s'ha de fer càrrec de reconstruir-lo. I després també moltes altres petites coses, vull dir, o sigui, què passa amb l'estret d'Hormuz i si fem cas de les paraules o que diuen o no diuen els Estats Units, diu que sí. no haurà peatge
0: gratuït,
1: però sí. el mateix Trump diu que una cosa és el peatge, que no existirà peatge, però sí que poden haver-hi
0: unes taxes
1: per passar. És a dir, canvia-li el nom per fer veure que has guanyat la batalla, però en realitat te l'envaines i un espai on mai ningú, cap vaixell, havia de pagar per passar, doncs mira, ara pagaran tots, que vol dir pagarem tots, i qui cobrarà serà l'Iran.
0: És que, aquí veiem que cadascú ha explicat als seus la història a la seva manera, per tenir content al seu públic. No?
2: Sí, bueno, però jo aquí, bueno, jo no crec que allò sigui tirant de bam. No lo crec, perquè aquest senyor no digui el que digui. Queda la petita qüestió aquesta, de, bueno, és que ara està el Pakistan per al mig i ha llegat un acord, se va filar... Però bueno, això és paper mullat, perquè no estem comptant que tenim el Netanyahu a l'altre costat, no? I mentre aquell senyor sigui ahí, si
0: és la bala perduda.
2: Si és Estats Units, no li dona armament i no li dona apoyo en tot el sentit, i no li diu para ja, que tot el que està dient ara, oh, és que no fa cas. No, oiga, escolti, jo no me crec res de tot vostè. I, bueno, al Trump, a los empresarios del Trump, d'americano, ja li va bé tot aquest tema, perquè ells estan ganant calets. Són nosaltres los que estem perdent. Ells estan guanyant. I, bueno, pues no. No va... No és creïble. No és creïble.
0: No és creïble. No és creïble. La Georgia també deia que no era creïble?
3: No. Tot el que digui aquest home, ara sí, ara no, bueno, ja sabem com és. No, tampoc és un tema, i us ho soc sincera, tampoc és un tema que ni fiqui molt, no, perquè em lio molt, que si uns, que si els altres, que si... Saps? I arriba un moment ja que dius, bueno, escolta'm tu, prou, fotin el que vulguin i al final qui sortirà guanyant serà Estats Units, segur. Vull dir que no,
2: bueno.
3: O no, o m'equivoco.
2: No t'equivoques. Bueno, no, bueno. D'encara, o sea, ara el Trump lo que està intentant...
0: Guanyar
2: temps. Per no perdre la selecció de novembre. Que ja està intentant també fent una mica de modificació en els estats, en les lleis que hi ha allà, perquè les minories no poden arribar. O sigui, ell ja s'està plantejant i no li interessa ara mateix continuar, però la guerra l'han perdut totalment. O sigui, per mi l'ha perdut. I, bueno, però nosaltres hem perdut més que ell. Però, bueno, mira, no sé com dir-te, però que se marxi ja d'una vegada, que lo eliminen, no sé com, però que se lo quiten del mig, perquè el món està pitjor des que ell va arribar aquesta segona
0: vegada. I no volia
2: vegada.
0: Guerres, eh?
2: I no volia guerra. Sí. Està pitjor. Mm. Que marxi ja d'una punyetera vegada, a veure si els Estats Units, la gent d'allà, comença a fer alguna cosa ja per fer el tio aquest a fora.
0: Francesc.
1: Jo, amb el que diu el Merino, té bona part de raó. Jo crec que el Trump, jo crec que ho reconeix tothom, ha perdut la guerra militar, ha perdut la guerra econòmica, ha perdut la guerra estratègica, en la influència que tenia en tota una sèrie de països de l'entorn, que l'ha perduda, i ara el que vol guanyar, que és l'únic que pot intentar guanyar, i que no se'n sortirà, és la guerra sobre el relat del que ha passat allà.
2: Exacte.
1: I això és el que intenta fer. I aleshores hi han dues dates, i el Merino apuntava una, que és la del novembre. El 3 de novembre d'aquest mateix any es renova la Cambra de Representants i un terç del Senat. Normalment el partit del president ja sempre té un petit càstig, però és que el Trump tindrà un càstig, esperem, molt més gran. Però és que també a Israel, també el Netanyahu, que molts països l'han acusat de ser un criminal de guerra, i jo estic d'acord amb aquest concepte, no és el pitjor del seu govern. El seu ministre de Defensa, que és d'un altre partit, que encara és més racista, més xenòfob i tot el que tu vulguis, ha dit que ells no s'han de deixar humiliar pels Estats Units i que ells no han de deixar d'atacar el Líban fins que es destrueixin a Hezbollah i que Iran han de continuar atacant-lo. Per què? Perquè ells a l'octubre també tenen eleccions. I com que a l'octubre també tenen eleccions, també s'estan barallant per veure qui és... Si estiguéssim a les Espanyes, diríem a veure qui és més machito. Perquè hi ha una part de la població que qui crida més sembla que és el que fan més calles, el que voten. És a dir, és el que passa amb el PP i Vox. O sigui, que el Vox crida més, pues, si la gent ha de votar una còpia, pues, votes a l'original. I això és el que estan fent també a Israel, i a veure com li es va.
3: O sigui, el de sempre, a veure qui la té més llarga, no?
1: Sí. Sí. Llàstima que les feministes que fa molts anys agafaven i feien fotos en tisores, ara no li fotessin també a tots aquests.
0: Així que hem d'esperar a veure què resulta d'aquestes eleccions tant als Estats Units com a Israel. No? Bueno, diríem que l'esperança està dipositada.
2: Sí, bueno, però com aquest senyor té tantos fronts oberts perquè, bueno, estem aquí ara que diu que lo del estrecho de Hormuz, o sea, con Irán, bueno, sembla que... Sí, però bueno, per un altre costat tenim lo que està fent amb Cuba. Cuba ja està al mínim de tot. Eso ja només que... No sé què és el que falta ja. Pues perquè mira, ja no tenen res.
1: Els pobres sempre passa el mateix. Sí. O sigui, són els que acaben pagant els plats trencats. I molt em temo que els cubans poden ser els que paguin els plats trencats d'aquest fracàs de Trump.
2: Exacte.
1: Perquè amb alguna victòria intentarà aconseguir poc abans del novembre. Sí. O sigui, tant de bo m'equivoqui i el poble cubà pugui anar fent i decidint el que vulgui.
2: Fa tres setmanes o cosa així, un amic meu va anar com la societat esta de que és de Sabadell, el casal cubà català que està en Sabadell, van sortir d'aquí, van portar un grapat de medicines, però un munt de medicines. Van estar 16 dies allà i quan han vingut m'han contat coses que terribles, com està això. O sigui, està, bueno, prova de

0: la seva.
1: Sí.
0: Ella la seva, perquè, com deia abans, és com si fos la bala perduda. Ara ja fa el que vol i no atén a les peticions del seu amic Trump. Ja veurem que per on li surt també aquesta situació al president dels Estats Units. Anem a parlar d'aquest referèndum que s'ha fet a Suïssa per rebutjar, bueno, de fet ha rebutjat, limitar la població a 10 milions. És una iniciativa promoguda per la dreta, el que seria el Partit Popular de Suïssa. I jo no sé si, bueno, vosaltres, com veieu una iniciativa com aquesta? Us imagineu que en els diferents membres estats membres de la Unió Europea fessin referèndums d'aquest tipus? I estem parlant d'un país com Suïssa, que a part que no és membre, però sí que és espai Schengen, doncs la seva migració bàsicament són població europea. Estem parlant d'italians, de francesos, de portuguesos, d'alemanys. Que féssim aquest referèndum en els diferents països de la Unió Europea, a veure què.
2: Bueno, lo que están perseguint los del PP, la extrema dreta, es que la Unió Europea no existiese. O sea, fuera la Unió Europea, tornen abans, o sea, tornen los, ara només que són els països, són nosaltres, com nacions, pues França, Itàlia, Alemanya, cada escola seva. Eso es lo que están intentant, reventarlo tot, perquè, a ver, Suïssa, resulta de que té una població que no arriba, són 9 milions i pico, calculen que per als 50 seran 10 milions, i no volen. No volen los estrangers que le van allá, y tú las dices, o sea, son comunitaris, y mira que es un país que no está adherido a la comunidad europea, o sea, y son gente de aquí. Tú imaginas que todos los países dicen, bueno, no, o sea, aquí no volen ni los del costat. Bueno, si tal y como anem nosaltres, el PP d'allà és igual que el mateix que aquell, i el Vox, que nosaltres diem, no, aquí no entra ningú.
0: Tornem a portar la frontera
2: una altra vegada. Nos pasaría lo que está pasando con Inglaterra con el Brexit. ¿Cómo se ha quedado Inglaterra? Cada vegada pitjor.
3: Si em deixeu fer notar una ironia, que és molt divertit, per no dir trist o patètic, que el Partit Popular a Suïssa promogui un referèndum.
2: Sí,
3: no és que el Partit Popular a Espanya
0: en comparació amb Espanya
3: és allò que dius, que la política a vegades te la pots prendre o te l'has de prendre de forma divertida. A Suïssa, en els dos últims anys, han tingut 7 referèndums. L'estat no s'ha trencat, la gent no s'ha barallat ni s'ha matat pels carrers, i d'aquests referèndums 2 s'han votat afirmativament i 5 s'han perdut. I allò que deies tu de saber perdre, no ha passat res. O sigui, la gent té dret a decidir no només cada 4 anys. És bo que la cultura de que la gent sigui informada i consultada pels temes importants, doncs es passi.
4: Ara bé, és una democràcia.
3: Ara bé, també el que no pot fer l'esquerra és a vegades ignorar els problemes o com viuen els problemes a la gent. Suïssa ha passat en 45 anys d'una població de 6.300.000 a 9.600.000. O sigui, ha crescut un 44% la població. És cert, com deia el Merino, que la migració que ha anat a Suïssa és diferent. Perquè Suïssa, com que tenen un estat, han promocionat la migració més europea i vinculada als mercats de treball.
0: Exacte.
3: Catalunya han passat de 6 a 8. Hem crescut un 35 milions,
2: sí.
3: Però la migració és substancialment o geogràficament diferent i adreçada a sectors de baix nivell econòmic i sector de serveis,
2: sí. Però,
3: això
2: però,
3: també explica,
2: sí,
3: el diferent nivell de vida i de sou que tenen a Suïssa i a Catalunya o a l'estat espanyol. Clar, sí, sí. És molt diferent. Sí, sí. Guanyen 2-3 vegades més. La vida és més cara. Però allà els treballadors sí, sí. Vol dir tots.
2: És que allà ha pujat els alquileres molt, però han pujat el sou i ha pujat l'estalvi. O sigui, se lo monta d'una altra manera. La cosa allí está bastante bien. Allí lo que tienen ahora, tienen el problema que tienen todos los países, ¿no?

0: és la tassa del envelliment, o sigui, la gent ja molt sí. major, i luego després, fixa que és l'1,29% de nascuts, o sigui, naixement només allà. La cosa està... Però, a part de tot això, fixa que el 27,6% del total és la població estrangera. Un 26,6%. I d'ella, el 67% són comunitaris. O sea, fixa la tasa, la diferència que era. O sea, per això li agraven... És que la tasa és europea tota. És que la majoria. I, además, con... Allí estan també el mateix que aquí nosaltres. O sea, falta en sanitat, falta molta gent en sanitat i molta gent en hosteleria. O sea, que, i això és el que cubren les altres...
1: I tingues una assegurança mèdica que val una pasta, perquè si no... No és com aquí. Jo us pregunto si és legítim fixar democràticament un límit de població... O...
0: És posar-li portes al camp. És impossible.
1: El que clar, no perquè si no, estem parlant de restriccions, no? De drets de migració i asil.
2: Però el que no és desitjable...
3: Però mira tu per l'altra
2: no desitjable...
3: banda, jo que parlàvem l'altre dia, Carme.
1: A veure.
3: Si les bases, les infraestructures no estan bé... no poden suportar tanta gent.
1: Però llavors no estem parlant d'una mala gestió, Georgia? Això estaríem d'acord. Però no estaríem parlant també, en conseqüència, d'una mala gestió, una mala programació, que no s'estan fent les polítiques que requereix la societat?
2: Hi ha una diferència, eh? Hi ha una diferència, per exemple. Amb un tema, el tema més important que tenim avui en dia al nostre país és el tema de l'habitatge. Val. A Suïssa, cada any dels últims 30-40 anys, s'han anat construint 40-45.000 habitatges. Allà s'ha planificat bé. A l'estat espanyol ha sigut un desastre total i absolut. I aleshores passa el que passa. Però... És a dir, nosaltres som un país que sempre fem bandera del volem acollir, però volem acollir en condicions i sense que la gent del país pateixi unes males condicions. Sense perdre qualitat amb la sanitat, sense perdre qualitat amb l'educació, sense perdre qualitat amb les infraestructures. Per tant, el que s'ha de fer és disposar de les mitjans per poder tindre-ho. I perdoneu-me, jo torno sempre a la meva, sense un estat que jugui a favor teu, aquí no ens en sortirem. I aleshores passen coses curioses. A Espanya, a Vox, on Vox té els màxims vots, és on hi ha menys emigració. O sigui, Espanya té només un 13% d'emigració, no és el 28% de Suïssa o el 19% de Catalunya, és el 13%, i és on els discursos racistes i xenòfobs sempre que avancen més, i perquè el discurs de la dreta
0: com a exemple,
1: deixem a la Georgia també, sí, perquè la paguem poc a poc.
3: No. No, tranquil,
1: home, però tu digues la teva també,
3: ja.
0: Mira, però
3: que jo, aviam, amb el que diu el Francesc estic completament d'acord amb tot.
0: Mira.
3: No es pot anar... Vinga, va, és el que diu.
0: No, sí.
3: 45.000 habitatges, és que aquí no en foten ni un.
0: Però tenim que anar al fons de la qüestió.
3: Els fons buitres aquests, els que tenen els bancs, tot això, no poden fer un lloguer social? No es poden recuperar aquests pisos? És que ningú és capaç de dir, escolti'm, senyor Banc Santander, Banc Sabadell, Banc, el que sigui, tots aquests pisos que vostè té, fora. De debò. Oi que els vam rescatar, els bancs, amb 60.000 milions? Oi que va ser així? Doncs, torna'm els pisos i queden perdonats.
0: Bueno, no.
3: Ja està. I fem lloguer social, però el que no pot ser és que, diguem, tinguis tu un pis, t'entri un ocupes, no els puguis treure... No, perquè aquí tothom és com es diu allò, vulnerable. Bueno, tu, jo tinc un pis llogat. I gràcies a Déu, deixa'm tocar fusta, la parella que hi és, perfecta. Però i si un dia em marxen i se m'hi posen en ocupes, que no es puc creure si tenen una criatura. I has de continuar jo pagant la hipoteca, pagant la llum, pagant el gas i pagant tot. Que no. Que està tot molt mal muntat, de veritat us ho dic. A mi m'està collonint tot això,
0: Sí, però...
3: passarà algo.
0: Però mira, hi ha una qüestió, està tot mal muntat, estic d'acord amb tu, però tenim que anar a buscar el per què torno a lo de la immigració. Per què tenim tanta immigració? I d'on ve la immigració? Con quin problema? Problemes que han sigut creats per les nostres societats. Les guerres, perquè ara també, aquello de Suïssa, ya no volían los del PP Suís, no volían ni ya ni el asil polític. La gran jornada que va a vindre de refugiados va a ser con los de Siria.
1: Sí.
0: ¿Eh? Y luego tengo una otra, la que es
3: la de Ucraina.
0: La de Ucraina. ¿Eh? Pero es que no volen ni a que esta gent. No. Ara ja s'ha arribat a un acord que ja, en vez de agafar, que ja que l'estem esquilmant totes les terres a aquesta gent de los països por ahí, en vez de agafar i posar allí diners perquè aquella gent se desenvolupin allà, no. Lo que posem són càrceles allà. Para todos los que vienen acá que no tienen papel, portarlos allá a la cárcel y pagar nosotras. Ostras, yo pienso que aquest, el fondo de la cuestión está aquí. ¿Eh? Ahora, luego después ya, todas las migraciones, tothom va a trabajar, como por ejemplo a España, vienen a trabajar. Sí, pues vienen, lleguen a trabajar porque aquí ya trabajan. Falta más de obra y vienen a trabajar aquí. Lo que hay que hacer es trabajar en los puntos donde, de allá, donde nos falta llegue, nos falta tanta llegue, contratarlos allá y que vinguin cap acá.
1: Vinga, Francesc.
2: No, a veure, estic bastant d'acord amb el que diu el Merino. O sigui, en primer lloc, si Europa el que ha de fer és deixar d'esquilmar països de l'Àfrica Negra i altres països i ajudar perquè es puguin desenvolupar. O sigui, si no, allò no es pot ficar portes al camp i la gent continuarà venint. El que passa que hem de diferenciar el que és la migració econòmica del dret de l'asil i d'una persona que marxa per motius de guerra i per sobreviure. I això no s'ha fet bé. No s'ha fet bé a cap país d'Europa. Resulta que hi ha un estudi fet pels països nòrdics que de cada 10 persones que havien demanat asil polític perquè la seva vida, en teoria, estava en perill, van analitzar els 5 darrers anys i 7 de cada 10 havien tornat a passar uns dies de vacances en aquests països. Per tant, no era tan problemàtic. Senzillament, eren refugiats econòmics que entraven per la porta de l'asil polític i era més fàcil. I això no està bé. I les esquerres, aquests temes, els han de parlar clarament.
0: I no, o sigui, les esquerres, tothom, i la dreta i, també, eh?
2: Bueno, sí, però la dreta ja la don per perduda. O sigui,
0: la migració econòmica que hem tingut de tota la màfia russa aquí, entrando en el país, en el govern de Rajoy, que arribava, comprava un pis i ja entraven aquí, posaven tots els calés aquí, ostres, que hem tingut aquests... A milers, eh?
2: A Madrid hi ha més de mig milió de veneçolans.
0: Bueno, ahí està un altre.
2: Jo que la majoria no són pobres d'aquests que havien tingut amb el cinturó industrial de Barcelona, eh?
0: Sí, sí, no, aquesta gent va molt bé pel país, no? Aquesta és l'altra. No, por favor, no, hay que...
1: Els que venen amb les mans buides. No ens dona més temps, per continuar.
2: Sí, sí. No, la hipocresia és dividir entre migrants bons i dolents.
1: Clar.
2: Els migrants bons, els que tenen
1: calés, i un altre dia hauríem de parlar, hauríem de parlar de la necessitat de fer més referèndums i què cal preguntar en els referèndums i què cal que els governs decideixin.
0: Jo vull un referèndum perquè no faci tanta calor.
1: Ho hem de deixar. Francesc.
2: Donar la paraula a la gent sempre és bo.
1: Vinga, sí, Francesc, sempre. Juan, Jorge, que vagi molt bé la tarda. Adéu-siau.
0: Adéu, bona tarda. Bon estiu, adéu.
4: Ràdio Sant Cugat.
5: Ei, sóc en Peyu i us he de dir que hem creat un nou joc de taula.
6: Si encara no sabeu com es juga al corral, veniu a l'Esclat i jugareu amb mi. Jo hi seré, eh?
7: No, Peyu, tu no hi seràs.
6: Sí, sí que hi seré. Muntarem unes taules, veniu amb la canalla, pares, avis, tiets, tietes, tots allà i muntarem unes partides.
5: El dilluns 22 de juny, a partir de les 6, us espero a l'Esclat de Sant Cugat.
8: Cuidar de la família, començar a córrer... Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
9: Bé, i què voleu fer aquests dies?
10: Anar a una piscina caribenya.
11: Dormir en un hotel del Far West.
12: Volar a llums d'un drac.
9: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
13: Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
14: Ràdio Sabadell, 94.6.
13: Terrassa.
14: Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
13: Sant Cugat.
14: Ràdio Sant Cugat, 91.5.
13: El Prat.
14: El Prat Ràdio, 91.6.
13: Castellà.
14: Ràdio Castellà, 90.1.
13: I Badalona.
14: Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
13: Cada tarda de 4 a 6, connectats.
15: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
14: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Cantar-te.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Jordi Lobo ha dedicat bona part de la seva vida a defensar la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual, una trajectòria de 4 dècades vinculada a l'Escola Moragues de Barcelona, que ara ha estat reconeguda amb la Medalla d'Honor de Barcelona. Si hi ha una iniciativa que simbolitza aquesta manera d'entendre la inclusió és l'Hoquei Plus. El projecte va arrencar fa 20 anys després que una lesió l'obligués a deixar l'hoquei herba. La proposta de traslladar aquest esport als alumnes de l'Escola Moragues va acabar convertint-se en una experiència pionera que avui ja té una lliga federada pròpia i que aquest estiu disputarà el primer mundial de la seva història. Ho explica Lobo.
2: Quan els hi preguntes què representa el hoquei per tu, se'ls il·lumina la cara. Jo tampoc ho voldria sublimar més del que és, però a mi m'emociona veure com expliquen aquella amb autoestima, molta autoestima. Diuen coses precioses que m'ha ajudat a demostrar que puc, a demostrar-me que puc, m'ha ajudat a tenir amics i amigues, m'ha ajudat a conèixer món.
1: Trobareu l'entrevista completa a cugat.cat. La 22a edició de les lectures a la fresca no se celebrarà aquest estiu. Així ho ha anunciat la directora artística i impulsora del cicle, Dolors Vilarasau, en un comunicat en què explica que ha decidit fer una parada per motius personals i de salut, després de més de 2 dècades al capdavant del projecte. La passera provisional de Can Bernet, anunciada fa anys per reconnectar el carrer de la Mina amb el parc de Can Bernet després del tancament de l'antic aqüeducte, entrarà finalment en servei aquest juliol. L'Ajuntament començarà aquest dijous, 18 de juny, les obres de muntatge d'aquesta estructura provisional que es mantindrà en funcionament fins que es defineixi i executi una solució definitiva. I l'associació El Món de Prop, la Fundació Salut Plus i el Club Muntanyenc impulsen Mirem per Tu, una iniciativa que vol facilitar la mobilitat i la participació social de les persones cegues o amb baixa visió a través d'una xarxa de voluntariat format específicament per aquesta tasca que els acompanyarà a fer aquelles activitats que sol·licitin. Tot plegat es vehicularà a través del Club Muntanyenc, que oferirà aquestes formacions. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.

0: 5 de la tarda, 3 minuts i inici de la segona i última hora d'aquest Connectats. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Repassem aquesta xarxa viària. De moment, sense grans sorpreses, així que hi ha aturades d'algunes vies properes a Barcelona, zona del Vallès. És el cas de l'AP7. És cert que el tram de Santa Perpètua de Mogoda hi ha hagut un accident. Els vehicles accidentats ja són al voral de la via, no tallen carril, però sí que hi ha aturades, uns 3 quilòmetres entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua. Això, com et deia, passa a l'AP7 i en sentit nord, en sentit Girona. De la resta de vies, ens quedem bàsicament amb les autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona, aturades de 2-3 quilòmetres a la C33 i a la C58, entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. I a l'extrem sud, poca cosa. Ens quedem bàsicament amb l'autopista del Garraf, C32, aturades d'un parell de quilòmetres a Sant Boi de Llobregat i en sentit sud. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies, Roger. Bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
1: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, banda de Sant i teixits de Terrassa.
1: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreixidors per
1: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà.

0: Molts ulls de tot el món miren aquests dies el Mundial de Futbol. El futbol i l'esport en general és un dels àmbits on els estrangerismes són molt presents. Corner, hat-trick, play-off, xut... Hem de lluitar contra els estrangerismes o en alguns casos és comprensible que existeixin. Marxem als estudis del Prat Ràdio, on ja hi tenim el Benjamí Company i l'Ivan Conde. Bona tarda.
1: Molt bona tarda. Doncs sí, avui aprofitem, entre d'altres coses, que s'està disputant el Mundial de Futbol per, doncs, portar un tema, podríem dir, del qual, de què s'està parlant tota l'estona, però derivar-lo cap a l'aspecte que ens agrada a nosaltres, que és també la llengua i totes les derivades que té. Començarem parlant de futbol i després acabarem parlant de moltes altres coses. Benjamí, com estàs? Bona tarda.
2: Bona tarda. A veure, estic xungo perquè el tema futbol a mi no em va ni bé. En tot cas, el tema de la llengua i la llengua i els esports, doncs sí, farem el que podrem.
1: No et preguntem per favorit del Mundial ni res. No,
2: no, és que no sé ni un punyeter equip que jugui ni que sigui el preferit, res de res.
1: No hi ha cap problema.
2: Et diria Brasil, Brasil.
1: Ei, després, si d'aquí a un parell de mesos guanya, ho podem recuperar. Comencem per això, pels noms. Hi ha una diferència, podríem dir, de tradició entre el català i el castellà. És cert que sempre comparem català i castellà, podríem fer-ho amb d'altres llengües, però el català ha mantingut molt la denominació original, no? Futbol, sí. Handball, basquetbol...
2: Sí, en general, sí. El castellà... cap als anys 60, que és quan comença la televisió i la ràdio a prendre més força, ja ho sé que la ràdio és d'abans, però el castellà intenta adaptar, vull dir que en aquest sentit va intentar ser curós, no? I jo quan era petit me'n recordo que a la pantalla sortia Partido de Balompié, i és una, o sigui, ho van intentar i estava molt bé, però... és un exemple de no va donar resultat. O sigui, la paraula futbol va passar com una piconadora per sobre de tot això.
1: I en català no hi ha hagut mai una paraula nostrada per dir futbol, no?
2: No s'ha intentat. Quan la normalització lingüística ha començat, finals dels 70, principis dels 80, ja es va veure que no es podien fer invents estranys. Vull dir, futbol era futbol. Futbol, eh? No futbol. Futbol.
1: Futbol amb la...
2: paraula aguda, sí.
1: Que és curiós perquè a Mèxic es diu igual, es diu futbol.
2: No ho sabia.
1: De fet, a la cerimònia d'inauguració, no, la gent que ja coneix persones de Mèxic ho té més normalitzat, però la persona que feia com el discurs inaugural, no, solemnament, davant de 80.000 persones, a molta gent li creava l'atenció que deia, doncs això, no? Ha llegat el momento del futbol.
2: No? Ostres, no ho sabia, doncs...
1: Aquestes derivades que només en unes zones, no, es diu d'una manera o d'una altra.
2: A Catalunya, 8 de cada 10 persones diuen futbol.
1: O sigui que és una de les coses que hem de començar també a canviar,
2: sí,
1: no?
2: Sí, exacte. Bueno, com tot, els esports sempre han estat molt, molt anglesos, o molt... no, anglesos no, molt... fonèticament angloparlants, no? Vull dir, tal com dèiem ara fa un moment, només del futbol en tenim unes quantes paraules que moltes no ho sabíem. D'on ve el xut, no? El fet de xutar. Mm. Ai, he dit xut a la pretenca, eh?
1: Sí.
2: Amb CH, xut. Jo no dic mai xut, eh? D'acord.
1: Hauríem de dir xut, més.
2: Exacte,
1: que, més
2: un
1: que xut, no?
2: Sí, sí. Doncs ve del xut anglès, del tret, del disparo, no?
1: Uh-huh. En aquest sentit, per exemple, hi ha moltes paraules, no?, que venen directament de l'anglès, com pot ser, doncs, corner, per posar un exemple,
2: sí,
1: no?, el dribbling, el playoff, etc.
2: Exacte.
1: En aquelles, com aquestes tres que hem dit, que hi ha una versió o una opció en català, hem de prioritzar sempre dir servei de cantonada en comptes de corner, per exemple?
2: Ostres, no sé què dir-te. Sí, probablement hauríem de fer això. Com a lingüista, com a treballador de normalització lingüística, hauríem d'intentar fer això. El que passa que correm el risc, com va passar amb el castellà amb el balompié, doncs, de que siguin... El corner és una paraula que està molt implantada, fins i tot a vegades fora del futbol ja la fem servir. Posa'm aquesta planta, quan estàs a casa amb la dona, posa'm aquesta planta allà al córner, que quedarà molt bé. Jo la primera vegada que he sentit això he pensat, ostres, aquesta paraula ha vençut totalment. Però no, tirem endavant el servei de banda, s'ha de dir?
1: Sí, servei de cantonada, no, en cas del córner. Després, d'acord, hi ha el servei de banda també, o la treta de banda, fins i tot, que es pot arribar a dir. Mira, farem una mena de test ràpid, també per la gent que potser li agradi el futbol i parla català, però hi ha conceptes potser que no té tan frescos, no, del futbol, sobretot si no consumeix doncs, retransmissions en català tan sovint. Per veure, també, clar, són conceptes esportius i potser tu no els tens tan apamats, però, per exemple,
2: segur.
1: Espinillera, com es diu en català?
2: Uf, jo què sé, no, ah. no sé ni què és.
1: No, és el material que es posa davant de la...
2: D'acord.
1: De la part baixa de la cama, que és canyellera. I, per exemple, la protecció del genoll, en català...
2: Genollera. No?
1: Genollera, exacte.
2: Sí, aquesta sí que la conec.
1: I per escalfar-se, també per fer feines, aquest material de color fosforescent, per ser més cridaners, com es diu, el peto... Sí, exacte.
2: Una armilla.
1: Una armilla o un pitrall. I sobretot del català, per tancar, hi ha una cosa molt bonica, que és els xuts forts o els llançaments molt potents, que això té una sonoritat especial, es pot dir gardela, es pot dir cacau, es pot dir canyardo...
2: Cacau l'havia sentit, i canyardo també. Em sembla que canyardo ve d'un...
1: D'un jugador.
2: Ah, vale, és que anava a dir-ho i pensava...
1: No, d'un ciclista. Ara, oi, sí. Aquestes coses del directe...
2: Sí. Jo no me'n recordo, però jo t'ho anava a dir, em pensava que el Canyardo era un esportista, però ara no sabia...
1: Sí, mira, del famós ciclista navarrès, Mariano Canyardo.
2: D'acord.
1: Que era molt ràpid, molt fort, sí. I d'aquí va venir...
2: Això de Canyardo i un cacau també ho havia sentit del meu pare quan jo era petit, tot i que era un home, no era gaire futbolista, però alguns partits importants doncs sí que els veia. Sí, sí.
1: De tot s'aprèn. No, al final.
2: Sí, exacte.
1: I
2: sí,
1: això,
2: sí.
1: I parlem molt de l'anglès, però fins i tot paraules com no tifo, que ve de l'italià, de tifare, de suportar de donar suport de manera passional, i com s'han anat, no?, quedant al nostre
2: sí.
1: Vocabulari.
2: Sí, sí, sí.
1: Benjamí, això que es veu en l'esport, i podríem també parlar del handball, podríem parlar del bàsquet,
2: sí,
1: passa
2: en
1: molts aspectes, no?, de la nostra llengua, i de vegades no som conscients de com fins i tot algunes coses ens han arribat d'aquella manera, no?
2: Sí, exacte. Ara estava pensant, ara que has dit acabant aquest tema i has dit el handball, mireu, al contrari del que deia ara fa un moment del balompié, el balonmano, en canvi, ha triomfat.
1: Sí.
2: Va triomfar. O sigui, en castellà és balonmano.
1: O el baloncesto, que
2: exacte.
1: També passa en italià,
2: o el
1: que es diu palacanestro, que també vol dir, literalment, pilota cistella.
2: No ho sabia, palacanestro.
1: Sí, sí.
2: Que bo, que bo.
1: En canvi, el francès és més aviat com el català, no? Es diu basquetbol, es diu handball, o sigui que aquí potser... No dic que hi hagi una influència francesa, no ens ficarem en aquest embolic, però sí que és cert que de vegades
2: sí.
1: Aquestes coses que francès i català van en la mà, de la mà
2: pot
1: moltes
2: ser, pot
1: vegades.
2: Pot ser que a vegades el tema solucions lingüístiques siguin una mica semblants, perquè el francès o els estudiosos de la llengua són bastant conservadors, o més que conservadors, bastant curosos, el mateix que acostumem a fer amb la llengua catalana. Sí, sí. Hi ha altres paraules de l'anglès. Ara m'ha vingut al cap el meu pare, com parlava de... Clar, quan el meu pare era jove, doncs les motos portaven una espècie de cotxet enganxat al costat.
1: El sidecar. Oh, no ho havia pensat mai
2: vale,
1: en el significat d'aquesta paraula.
2: El meu pare en deia el sai.
1: Ah, ostres.
2: Clar, perquè havien sentit sidecar, no? Sidecar. I jo no, jo de petit sempre havia dit, perquè jo encara en vaig veure alguns, molt pocs, un sidecar, no? Però el meu pare deia un sai, que em va costar molt d'arribar a entendre fins que no era gran i vaig estudiar anglès.
1: Uau.
2: I tal. Sí, sí.
1: T'ha passat algun cop, com m'ha passat ara a mi, de dir una paraula durant 20-30 anys i caure'n, que això vol dir això? Perquè és
2: sí.
1: Que m'ha passat ara amb sidecar o amb sidecar. O sigui, mai havia fet
2: la... Tu què dius, sidecar, no?
1: Sí, no, mai havia fet la divisió de la paraula i dir, clar, vehicle o cotxe al costat,
2: sí, no? Sí, sí que m'ha passat, moltes vegades, però ara no me'n recordo.
1: Clar, al final.
2: Quan era jove estudiava llengües, perquè, clar, vull dir, he fet filologia i, per tant, ja m'agradaven el llatí i el grec. Estudiant llatí i grec, que a mi em costava molt. M'agradaven, però em costava molt. Jo el llatí i el grec el suspenia de quina manera. Bueno, al final els vaig aprovar, clar. Però, per exemple, sí que descobries moltes coses, no? A casa els meus pares, doncs, eren o són floristes i, per exemple, doncs hi ha una planta que és el filodendron. I quan estudies grec, dius, ostres, filos, filu, és amic. I dendron és arbre, l'amic dels arbres. Ja està! És una planta que necessita enfilar-se amb els arbres. I no els hi fa mal, no els hi fa mal. Al revés, els protegeix el tronc. Doncs amb coses d'aquestes sí que n'aprens molt. O amb noms d'insectes, per exemple, que el mateix nom, o nom de plantes, el mateix nom ja t'aporta molta informació de com és aquella... Hi ha una planta que l'altre dia la vaig tornar a trobar, que feia molts anys que no la veia, que era, no me'n recordo, és l'arbre nacional d'Uruguai i d'Argentina. No me'n recordo com en diuen en castellà, però el seu nom en llatí és Eritrina crestagalli. Mm. I aleshores, clar, Eritrina ve del grec vermell, eritros, com
1: que d'aquí ve el país, Eritrea, també. Crec que és el mateix origen.
2: Doncs mira, no ho sabia. Doncs,
1: el ceibo en
2: ceibo,
1: castellà.
2: Exacte, sí senyor. El ceibo en castellà, el nom llatí és Eritrina crestagalli. Ja t'està dient crestagalli com la cresta d'un gall i vermella. Doncs sí, la seva flor és molt bonica i és com una espècie de cresta de gall. A mi em recordo una altra cosa més que una cresta de gall, però ara deixem-ho aquí perquè quedaria una mica lleig i vermell.
1: La gent ho pot buscar, no?
2: I ja està. Sí, la flor de...
1: Sí,
2: segons com tu mires, té una forma curiosa.
1: Es pot dir.
2: Doncs,
1: I amb el tema d'Eritrea, que he buscat ràpidament, és perquè està al costat del mar vermell i per també d'Erithros, del grec vermell. O sigui que...
2: Doncs mira, això ho he après avui. Doncs... I després parlàvem de les paraules, de les traduccions errònies, que a mi em fa molta gràcia, no? O sigui, em fa gràcia també el meu pare que deia Sai, no? En lloc de Saicar o el com has dit, el corner? No,
1: ara ja no...
2: Quina altra paraula era? La...
1: Sigui com sigui, perquè jo no me'n recordo. Has escoltat tu algun cas ja de gent que aplica a una posició de feina, per exemple? En comptes de quan tu et presentes o postules a un...
2: Ah, no ho havia.
1: Això ve de l'anglès, que es diu apply, i com a mínim la gent de la meva generació ja és una batalla perduda.
2: No,
1: tothom aplica per intentar obtenir una...
2: Ah, doncs no ho havia sentit.
1: Una posició de feina. També es diu molt la de posició, perquè és com en anglès, ja no és un lloc de feina, o és una posició. Mm. Aplicar per una posició.
2: Sí, lo de la posició sí que ho he sentit, però lo d'aplicar no. Sí,
1: que hi ha molts fenòmens d'aquests.
2: Sí. Després el que et comentava, no? les traduccions errònies, que algunes han quedat fixades històricament, no? Per exemple, el canal de la Mànega és la denominació ve del francès, canal de la Manche. Jo no sé francès, el pronuncio tal com puc, i clar, vull dir, Manche significa Mànega, perquè la Mànega és un pas estret, no? Entre dos països. I què van fer en castellà? Van dir, Canal de la Manche. Ah, doncs el Canal de la Mancha. I així s'ha quedat, no? Vull dir, amb un canvi de nom que no té res a veure, perquè allà no hi ha cap manxa ni cap taca.
1: És com si a fora d'Espanya diguessin Castilla la manga.
2: La manga, exacte.
1: No? O la manxa del Mar Menor.
2: I després hi ha un instrument musical que molt poca gent coneix, que és un instrument preciós, us el recomano, que és el corn anglès. El corn anglès és el parent gran de l'oboè. Ja, l'oboè doncs, té un instrument que és una mica més greu, que és el corn anglès. I clar, jo toco l'oboè i el corn anglès l'he tocat alguna vegada, però no en tinc cap perquè val molts diners. Però un dia vaig pensar, ostres, però si el corn anglès és un instrument sobretot molt francès, els millors fabricants i la tradició... Com és que li diuen corn anglès? La veritat és que és un error de traducció, perquè en francès és corn anglès, perquè la seva embocadura, com que és molt llarg i no es pot tocar recte perquè els braços no t'hi arribarien, fa una mica d'angle. Llavors, el toc és una mica esbiaixat. Per tant, ve del francès corn anglès, que té, doncs, que té una mica de, fa una mica d'angle. Llavors, en castellà, què ha passat?
1: Anglès,
2: el cuerno inglés. El cuerno inglés, tu busca per internet corno inglès o cuerno inglès. Però el que és molt curiós també és que amb altres idiomes també s'ha quedat igual, perquè amb anglès aquest instrument és l'English horn. El cuerno inglès.
1: Sí, fins i tot a la pròpia... No?
2: Exacte, i no en té res, absolutament res, d'anglès.
1: Doncs, Benjamí, ja un altre dia amb calma, també coneixem més exemples de paraules mal derivades, podríem dir.
2: Perfecte.
1: Però bueno, sempre és...
2: Sí, podríem passar-hi hores, eh?
1: I ja ho farem, com tindrem temps, doncs en una altra ocasió. Moltíssimes gràcies, un dia més.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres. Bona tarda.

0: Si l'amor fos un joc, està clar que jo ja l'he perdut. Si l'amor fos el mar...
1: Hola, sóc el Sergi i m'agradaria poder escoltar una cançó de Mamaduixa que no és tan coneguda, però que em mola molt, que es diu Ocell d'Origami.

0: Chócate, Donatan.
1: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. Fulles vermelles és una obra delicada que ens transporta a èpoques que la societat mai ha d'oblidar. És un projecte que va néixer fa 4 anys i que, tal com explica el seu autor, el badaloní Carles Martret, encara li queden moltes pàgines per escriure. De moment en parlem amb ell sobre aquest primer capítol. El tenim a Badalona, amb en Martí Villegas. Bona tarda de nou, Martí.
2: Hola de nou, Carme. Estic amb el Carles Martret, escriptor badaloní. Què tal, Carles? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Bé, Fulles vermelles és una novel·la que connecta diferents generacions en un mateix relat. Quines relacions tenen aquestes dues èpoques?
3: Doncs és les dues èpoques del principi del segle XX a Badalona fins que arriba al final de la Guerra Civil.
2: I com ho relaciones?
3: Doncs a través d'una família que arriba, com moltes de les que vam arribar de fora de Catalunya a principis de segle, i que intenten buscar-se la vida i treballar i integrar-se aquí dins de la societat catalana, la societat de Badalona, a la indústria i tot el que hi havia llavors, fins que arriba el cop d'estat de 1936, i com que són d'aquesta família, com moltes altres, són de diferents conviccions a les del colpista, diguéssim, doncs pateixen molt, evidentment.
2: Amb quin tipus de patiment? De quin tipus de patiment estem parlant?
3: Doncs de persecucions, d'intents de assassinats i tot el que podia haver en aquells anys.
2: Parla'm una mica dels personatges. Si no m'equivoco, parlem de la Valèria, que és la nena que uneix tot,
3: sí.
2: I tindríem els pares de la Valèria i els avis de la Valèria. Els avis són els que van viure a l'època aquesta de principis de segle XX, i els pares, doncs, l'època de Guerra Civil.
3: La Valèria, en principi, diguéssim que és la protagonista, però volia fer com una miqueta de Star Wars, però no, al final he començat pel primer capítol i no pel segon, no pel quart. La Valèria en aquest llibre encara no ha nascut, naixerà segurament a la segona part, però bueno, és la,

0: cansada fer,
1: sí,
0: fer diferents
1: sí,
0: capítols.
1: O sigui, és, com és un treball de camp, la part aquesta que és fins ara, bueno, hi ha un tros que és a l'exili des de Badalona fins a Prats de Molló, de dos dels personatges de la família, i bueno, aquest camí, bueno, des de Badalona a Vic van en camió, faig una mica d'espoiler, que es diu ara, i de Vic a Prats de Molló van caminant. Llavors, aquest camí de Vic a Prats de Molló l'he fent jo, hi ha trossos caminant, trossos en cotxe, no tot caminant perquè no arribaria. Però bueno, que he anat investigant tots els parcs, he estat en arxius de Ripoll, de Sant Joan de les Abadeses, de Sant Boi, de Lluçanès, i he anat investigant per tot arreu. Llavors, ara la segona part, per això he estat tant de temps amb acabar-ho, i ara la segona part, doncs, la Valèria, la mare i la Valèria, doncs, viuen al sud de França, i han d'anar des d'on neix la nena fins a la Bretanya francesa, que és un lloc on va haver bastant algun refugiat espanyol de la República, però que no s'ha conegut gaire, no? Només es coneixen els camps de concentració de la banda sud, del sud de França i tal, però també hi van haver espanyols que van anar allà, pues, a lluitar amb el bàndol francès a la Segona Guerra Mundial i tal, i aquesta família serà una d'elles. Per això, ara, quasi bé seguit d'acabar la presentació del dia 20, me'n vaig cap a Guingamp, a la Bretanya, que ja tinc allà uns coneguts, que m'explicaran quatre coses del que va passar allà i com va anar tot això, i llavors ja continuarem...
0: Per començar ja la segona
1: per
0: part.
1: Per començar la segona part.
0: Per tant, tot i ser una novel·la que explica la història d'una família, podria ser sense ficció, és una novel·la històrica. És a dir, hi ha hagut molt treball de camp, hi ha hagut molta investigació per poder fer-la. Quant de temps has estat per escriure aquesta novel·la?
1: Doncs hi he estat des que vaig començar la primera part, que després ja he deixat a una banda per començar l'anterior, m'han passat 4 anys tranquil·lament. I, bueno, sí, és un treball de camp, però que no soc cap historiador ni soc cap professional amb el tema aquest. O sigui, he anat provant i, per sort, de tot arreu, tots els arxius, tots els ajuntaments que he provat, m'han obert les portes i he pogut veure fotografies, he pogut parlar amb persones que m'han viscut. I llavors hi ha coses que, a veure, és el que dèiem, no és ficció, però tot el que hi ha és real. O sigui, són coses que han passat de veritat.
0: Sí, sí, sí.
1: La ficció són els personatges.
0: Aquesta novel·la toca de ben a prop, com explicàvem, l'immigració que va rebre Catalunya durant els principis del segle XX i també l'exili de moltes famílies durant la Guerra Civil. En el teu cas, t'ha tocat viure de prop algun d'aquests contextos, en el cas de la teva família?
1: Sí, més que res, el que m'ha tocat a la fibra, no?, de buscar, perquè ja tinc a casa, tenim el tio de França, que era el germà de les meves àvies, i bueno, jo no l'he conegut mai, sé que era el tio de França, que vivia a França, que quan va acabar la guerra es va exiliar, que va estar en un camp de concentració nazi, va estar en un camp de concentració de França també, però no sé res més perquè les iaies no explicaven gaire cosa.
0: No en parlaven.
1: Que elles sí que havien anat, abans que naixéssim nosaltres, havien anat a veure'l i tal, però no sé res més. I la família que té allà, doncs, no tenim contacte. I es va casar amb una exiliada del País Basc també, i van tenir descendència, tots són francesos, molt francesos, i no tenim cap tipus de coneixement, ni no els conec mai.
0: Però aquest és el motiu pel qual...
1: Sí, perquè he intentat buscar la vida del meu tio de França, però no surt enlloc, ni en les dades dels camps de concentració, ni enlloc. Segurament tenim un nom fals, com gairebé molts. De fet, va estar... En teoria el van afusellar, el van donar per mort, a casa van aviar que l'havien matat o l'havien assassinat o el que sigués, i quan feia 13 anys que ja havia donat per mort va aparèixer. O sigui, va avisar que estava viu, que no tal. Llavors, segurament el van canviar el nom o coses d'aquestes que passaven. Per això amb aquest nom no trobo res i la seva família no es diuen del mateix nom que nosaltres.
0: Sí, sí, sí. A la sinopsi del llibre parles de memòria, trauma i persistència del record. Diries que tots els sentiments que evoca Fulles Vermelles són melancòlics o també provoca cert punt de gaudi, aquesta obra?
1: Una mica de tot, perquè també vull provocar una miqueta, doncs, que em preocupa molt més el silenci, per exemple, de les meves iaies i de molta gent de l'època, que no explicaré res, si parlaves de la guerra, i no, ja va passar, ja això és un oblit, ja està passat i tal, no? Molta gent no vol saber res, i jo crec que l'oblit fa que els errors es repeteixin, no? Llavors, va...

0: es van cometre errors, suposo que per les dues bandes, els dos bàndols, però no vull que es repeteixin. I el pas que anem, ara mateix em preocupa molt que, bueno, que, hi ha, que si faig números així per sobre, tampoc soc un analista electoral, però si faig números així per sobre, donaria compte que molts nets dels afusellats o dels represaliats dels franquistes s'estan votant al partit d'ultradreta, o s'estan fent de partit d'ultradreta. Llavors, aquí hi ha alguna cosa que no s'ha explicat bé. No pot ser, no? Perquè no és irrelevant, vaja. I llavors també em preocupa i m'agradaria pues, poder obrir una miqueta els ulls al jovent i que vegin el que va passar de veritat, que no és mentira, que no són coses que s'han passat, que no són ferides que s'han curat, ni molt menys. Són ferides que no estan curades, no estan guarides i s'han de curar d'alguna manera.
1: Jo sobre això et volia preguntar si creus que en algun moment la societat espanyola serà capaç de curar tot aquest procés i si se n'ha de seguir parlant o hi haurà un moment en què aconseguim enterrar-ho, tot el que va passar en aquella època.
0: Impossible. Impossible, contra la societat espanyola, mentre sigui, des del meu punt de vista, mentre sigui espanyola, com a tal, no mai, perquè ja deixaria de ser societat espanyola, no? I per enterrar coses, doncs, primer s'ha de desenterrar els milers de cadàvers que hi ha en fosses comuns i enterrar-los dignament, com d'humana, i per desgràcia, doncs, ja fins i tot fills ja no podran veure com enterren els seus pares, perquè han mort ja per grans, no? Llavors, de totes maneres, sí que hi ha coses significatives, com fer desaparèixer el Valle de los Caídos, per exemple, o coses d'aquestes, però bueno, encara tenim coses que encara ens ho recorden, com el monument que hi ha a Tortosa i coses d'aquestes que fan pena, no? Que no, i mentre, ja dic, mentre això funcionarà mentre que la societat espanyola vulgui com a tal. Primer de tot és això, és esborrar tot això, treure tots els morts assassinats a les fosses comuns, dones, homes, nens i de tot, i llavors ja ho veurem, però això no, crec que passaran molts anys i jo tampoc ho veuré.
1: Tornant a l'obra, a Fulles Vermelles, és un diàleg constant entre dues realitats, la dels avis de la Valèria i la dels seus pares. Fins a quin punt t'ha resultat difícil connectar constantment a aquests dos contextos?
0: Ha estat difícil perquè ja jo mateix a vegades m'he enredat, no? Que és el pare, que és la mare, que és el germà, que és, bueno, i clar, la Montserrat, que és la mare de la Valèria, té alguns altres més germans, i bueno, també els hi passen coses i tal, no? Però hi ha un moment que ja no sé si és el pare, el fill o tal, i tinc que anar a buscar, vaig tenir que fer-me un arbre genealògic de la família. Suposo que és així com treballen la majoria dels escriptors, que jo del soc. I a partir d'això, doncs, moltes vegades he hagut de consultar perquè hi havia un enredament de... No de culebron, però gairebé, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I suposo que em sembla que diria jo que no hi ha cap errada, m'ho he repassat diverses vegades, suposo que no hi ha cap errada, però potser sí que he colat algun que s'hagi mort alguna vegada, però no està tot ben parit.
1: Creus que molta gent, sobretot de la segona i tercera edat, es pot sentir identificada amb aquesta novel·la?
0: Crec que quasi tothom, si no com els represaliats, pues com els que van represaliar, però tothom estem identificats amb aquest tema i per moltes generacions, suposo.
1: Fulles Vermelles és una obra que es presentarà el 20 de juny, presentaràs la tarda del 20 de juny a 6:45 a la Badalonense. Què em pots explicar d'aquest acte?
0: Doncs mira, aquest acte primer farem una presentació del que és el llibre, que és el que estarà presentat per la Roser Sabater, que és la directora, la presidenta de la Societat Coral La Badalonense, i la Neus Bonet i la Júlia Labarza, que són companyes de l'Associació Badalona Escriu, que són les que els vaig demanar la idea de la portada. Llavors elles em van fer uns esbossos cada una el seu, i la portada doncs, és una barreja de les dues. I llavors elles presenten el llibre, la Roser, la Júlia i la Neus. Després d'aquesta presentació del llibre, diguéssim, la part literària, hi haurà una taula rodona, es titula De la República a l'actualitat, que ens ensenya la història de Badalona. En aquesta taula rodona he convidat el Mateu Xalmeta, que és historiador badaloní, l'Aida Llaurador, que és diputada de Cultura de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, i l'Àlex Montornès, que és analista electoral, a part de ser regidor de Badalona. M'he posat el nom, no els partits que pertanyen, perquè no vull que sigui una tertúlia política, evidentment no és, tot és política en aquest món, però vull que es parli d'això, de com ha passat des de la República fins que a l'exili, què ha passat a Badalona després de les persones que van quedar, si van tornar les que se'n van anar totes, i bueno, com ha anat el tema, i què està passant actualment amb el jovent i aquestes coses de cara electoralment, no?
1: Doncs estarem pendents de com va aquesta presentació, aquesta taula rodona, i molts èxits amb la publicació del llibre.
0: Moltes gràcies.
1: Carles Martret, escriptor badaloní, bé, escriptor, no sé si et puc catalogar
0: com escriptor. No tinc la càrrega, però bueno, són tres obres ja les que porto
1: escrites. Però escrius llibres, així
0: ja. I ara està a punt de sortir de la fàbrica ja una altra, que es titula Badolònia, que és la història de Badalona ja, però que està des del Neolític fins al dia d'avui.
1: Aquesta tira més enrere.
0: Aquesta és més infantil, és una intentat, però en plan infantil-juvenil, i s'ha explicat per dins una miqueta tot com ha anat fins ara, amb set personatges, si et quisis aquest sí, del bestiari de casa nostra, a Badaloní, i cada un explica una part de la història de Badalona, i bueno, a veure què tal surt, també.
1: A veure, ja n'estarem
0: pendents. A veure si em podré dir escrit-ho algun dia.
1: Carles Martret, moltíssimes gràcies per venir al Connectats.
0: També avisar, com que el Connectats és per a diverses poblacions i tal, que la presentació d'aquest llibre també està prevista fer-la a diverses poblacions, a Camprodon, a Sant Boi de Lluçanès, a Sant Joan de les Abadesses, i fins i tot a França, al camp de, on va estar el camp de concentració d'Argelers. Allà també es farà, i quan surti el llibre en francès, que també s'està traduint.
1: Queda dit. Moltes gràcies.
0: Pues a vosaltres per convidar-me i som-hi.
2: Doncs caminant, hem arribat al final d'aquest Connectats de dimarts. Gràcies per la companyia. Demà més la versió de dimecres, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Fins aleshores acabeu de gaudir de la jornada. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
1: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
0: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
1: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
0: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Ei, sóc en Peyu i us he de dir que hem creat un nou joc de taula.
5: Si encara no sabeu com es juga al corral, veniu a l'Esclat i jugareu amb mi. Jo hi seré, eh?
6: No, Peyu, tu no hi seràs.
5: Sí, sí que hi seré. Muntarem unes taules, veniu amb la canalla, pares, avis, tiets, tietes, tots allà i muntarem unes partides.
4: El dilluns 22 de juny, a partir de les 6, us espero a l'Esclat de Sant Cugat.
7: Acabes de parir, però tu no tens el nen al costat. Perquè se te l'han endut, perquè l'han d'ajudar, no?
8: Realment, nosaltres no sabíem si les tres criatures tirarien endavant durant l'embaràs. No sabíem si un cop haguessin nascut prematures, aniria tot bé. Quanta ajuda necessitarien? Si et posaves a pensar massa enllà, podia ser que embogissis.
9: Part, baixa amb els pantalons, para el cotxe i baixa amb els pantalons perquè el nen surt. I el nen va sortir en un pujo només.
10: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Jordi Lobo ha dedicat bona part de la seva vida a defensar la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual, una trajectòria de 4 dècades vinculada a l'Escola Moragues de Barcelona, que ara ha estat reconeguda amb la Medalla d'Honor de Barcelona. Si hi ha una iniciativa que simbolitza aquesta manera d'entendre la inclusió és l'Hoquei Plus. El projecte va arrencar fa 20 anys després que una lesió l'obligués a deixar l'hoquei herba. La proposta de traslladar aquest esport als alumnes de l'Escola Moragues va acabar convertint-se en una experiència pionera que avui ja té una lliga federada pròpia i que aquest estiu disputarà el primer mundial de la seva història. Ho explica Lobo.
2: Quan els hi preguntes què representa el hoquei per tu, se'ls il·lumina la cara. Jo tampoc ho voldria sublimar més del que és, però a mi m'emociona veure com expliquen aquella amb autoestima, molta autoestima. Diuen coses precioses que m'ha ajudat a demostrar que puc, a demostrar-me que puc, m'ha ajudat a tenir amics i amigues, m'ha ajudat a conèixer món.
1: Trobareu l'entrevista completa a cugat.cat. La 22a edició de les lectures a la fresca no se celebrarà aquest estiu. Així ho ha anunciat la directora artística i impulsora del cicle, Dolors Vilarassau, en un comunicat en què explica que ha decidit fer una parada per motius personals i de salut després de més de 2 dècades al capdavant del projecte. La passera provisional de Can Bernet, anunciada fa anys per reconnectar el carrer de la Mina amb el parc de Can Bernet després del tancament de l'antic aqüeducte, entrarà finalment en servei aquest juliol. L'Ajuntament començarà aquest dijous, 18 de juny, les obres de muntatge d'aquesta estructura provisional que es mantindrà en funcionament fins que es defineixi i executi una solució definitiva. I l'associació El Món de Prop, la Fundació Salut Plus i el Club Muntanyenc impulsen Mirem per Tu, una iniciativa que vol facilitar la mobilitat i la participació social de les persones cegues o amb baixa visió a través d'una xarxa de voluntariat format específicament per a aquesta tasca que els acompanyarà a fer aquelles activitats que sol·licitin. Tot plegat es vehicularà a través del Club Muntanyenc, que oferirà aquestes formacions. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: comença amb una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UAUD de ràdio. Ivan Ossón, Sergi, bon dia.
1: Bon dia. Hola.
0: Què tal?
1: Pues bé, estem, sí. Pues bé, per aquí estem.
0: Molt bé. Actualitat. Deixa'm, és que no sé si ho vaig dir.
1: Digues.
0: No sé si ho vaig dir, però estic mirant Absentia.
1: Sí, ho vaig dir.
0: Vale, segona temporada. Mireu-la.
1: Sí?
0: Sí. És, està molt bé, està molt bé. És una mica així psicològica, però està molt bé.
2: Jo és que ara estaré un mes on no miraré gaire sèries, ho sento molt.
0: Per què? Ah, perquè tens el Mundial.
2: Clar. Ah, no tinc tant temps com per mirar sèries i futbol.
0: Sí, no, ara no es pot, no es pot.
2: Bueno, sí, es pot.
0: Jo si no treballes.
2: No, la tele amb el futbol...
0: Això no és mirar una sèrie.
2: No, la tele amb el futbol apagada...
1: Clar, el que no mires és el futbol.
2: El volum de la tele apagat... Si no estic pendent del República Txeca Curaçao, no passa res.
1: Clar, apartar els ulls un moment cap al marcador cada 5 minuts
2: sèrie, i tenir la sèrie endollada.
0: Però podeu fer dues coses a la vegada?
2: Però és que no, perquè l'atenció la centres més en una cosa que en l'altra.
0: Però és que no li trobo el sentit. Vull dir, al mi que si l'estic planxant...
2: Cansat, no tinc ganes de...
0: Estic planxant i miro el Mundial.
1: Tu el que vols mateix, quan saber del Mundial.
2: Estàs planxat i mires el Mundial. Llavors què passa? Planxes malament?
0: Hi ha bastantes possibilitats. Però no t'enteres del que està passant al Mundial.
1: Bueno,
0: però són dos feines
1: però clar,
0: segons quin partit, que és compatible.
1: Els partits que t'interessen te'ls miraràs amb més intenció, claro. Però és el que deia el Sergi, aquests que són, doncs això, República Txeca no sé què...
2: Al tampoc tenir una selecció que diguis vam som-hi a tope, doncs es pot mirar de forma molt poc tensionada certs partits.
0: Bé. Molt
2: tenim
0: bé.
2: Un Balagueri, en Portugal. Vinga, va.
0: Molt bé.
2: Seleccionador Roberto. Vinga, estima que entre Cristiano Ronaldo.
0: A veure, Ivan, actualitat.
1: Vinga, actualitat. Ha mort un actor que es diu Anthony Head, ¿vale? Va aparèixer a sèries com a Ted Lasso, que el Sergi el coneixerà per això, i va fer Cazavampiros.
2: No sabia que havia mort. És un secundari a Ted Lasso, però que és veritat que a nivell argumental... té una miqueta de repercussió en Ted Lasso. És veritat que en aquest nou format de Ted Lasso perfectament no té per què sortir.
1: Pues ja està. També s'ha estrenat la segona temporada de La Casa Nostra, la sitcom de TV3, recordem que fa 6 mesos es va estrenar amb la seva primera temporada i que va tenir bastant bona acollida, segons diuen els de 3CAT, escolta, perquè nosaltres no hi sabem res. També es va estrenar a la tele, en obert, la primera temporada, coincidint amb l'estrena de la segona temporada, i jo ho torno a dir, a mi m'agrada aquesta sèrie. Està molt bé. M'ho passo bé mirant-la. Ric en veu alta, i això és més de lo que li demano en una sitcom.
0: Ric en veu alta, com rius en veu baixa?
1: Et fa gràcia una cosa, però no rius.
0: És que avui estic bastant odiós,
2: Sí. No passa res.
1: Però bueno, ja m'has entès perfectament.
2: 27 minuts de programa.
1: I un petit apunt.
0: Clavat.
2: Ah, sí? Només en porten 3.
0: Sí.
1: Un petit apunt, perquè a veure si les plataformes i tal prenen nota.
2: I tant.
1: Un any que porta aquesta sèrie pràcticament en producció, perquè va començar a rodar-se l'estiu passat, 28 capítols. Vale? No 8, no 6, no 10, 28. 14 per temporada.
0: Mare.
1: Dos temporades en un any. Vale?
0: Molt bé.
1: Així més. Està renovada per una tercera, per cert.
2: Molt bé.
1: Però us deixen molt freds, eh?
2: D'aquí dos mesos, amb el ritme de producció que té aquesta sèrie, d'aquí dos mesos ja estarà...
1: No, però a finals d'aquest any ja tindrem la tercera temporada, pràcticament.
2: Molt bé.
0: Molt bé.
2: Poden entrar-hi molts motius sobre això que has dit ara. Vull dir, perquè és més ràpid, més lent...
1: Bueno, que s'ho apuntin, per si de cas.
2: Bueno, que se facin, que cadascú faci les coses.
1: No, que les facin com jo vull.
2: Ja
1: que és com a mi m'agraden. Dit això... Home, clar.
2: Això va dir...
1: Home, clar, això va de gustos, no?
2: Això van dir d'altres persones i això va complicar a nivell mundial.
1: Una mica.
0: A veure, què vols dir, Ivan?
1: No, ja està.
0: Què
1: més? Ah, bueno.
0: Bueno, és que avui portaràs tu la secció.
1: Sí, la tercera... Vaig per la tercera temporada. Vaig per la tercera temporada d'Eufòria. I m'esplaiaré més la setmana passada, la setmana que ve, quan me l'acabi, perquè... Perquè això, el que està sent aquesta tercera temporada,
2: recollida
1: és un absolut
2: de cable
1: desastre.
2: Espectacular.
1: És un absolut desastre. No perquè sigui dolenta, sinó perquè és una altra sèrie. Aquest podria ser un spin-off, però és que la tercera temporada d'Eufòria, llavors m'enfado.
2: Només se poden recomanar
1: sèries
2: quan s'han acabat. Si no, no es poden recomanar sèries.
1: Me queden dos capítols, la setmana vinent es ve la rajada. Dit això?
0: Dit això.
2: D'una sèrie que havíem de mirar, eh?
1: Jo les que... Saps el que passa? Que...
2: Aquest retorn d'Eufòria no s'havia de fer. No, ja estava correcte. Predestinat al fracàs.
1: Jo us recomano que us mireu la primera o segona temporada sí o sí. O sigui, bueno, sí o sí, a veure, si voleu.
2: No, si voleu, no. El que tu vulguis.
1: Si us ve de gustar. Ha quedat clar. Però és que saps el que passa? Que acabant a la segona temporada, la sèrie queda com una mica inconclusa, i és que el que passa a la tercera, llavors és que és el cas de Vis-a-Vis, que és no miris aquesta sèrie, perquè t'enfadaràs. No la miris.
0: Pues no, no la miris, no, no la mireu, no us enfadeu. No us enfadeu. Que ja estem prou galents tots, no cal enfadar-nos.
1: No, només. No, només no.
2: No us enfadeu.
0: Avui, Ivan, portaràs tu la secció?
1: Sí, senyor, perquè portem la segona part de Què va ser d'ells? Parlant de sitcoms de Disney Channel.
0: Molt bé. I com vols que ho fem, això?
1: Com vols que ho fem, això?
0: Pues mira, només tinc dues sintonies.
1: Pues és que és molt fàcil de fer, això. Comença a tirar la sintonia, perquè jo crec que no necessita cap més introducció a la propera sèrie.
0: A veure...

0: Parlem de Shake It Up, t'imagines? No, és Hannah Montana. I avui repassarem, doncs això, la vida dels protagonistes d'aquesta sèrie anys després, a veure què ha passat amb ells.
1: Bueno.
0: Jo crec que, bueno, és de les sucoses, aquesta. Comencem per, no sé si us sona d'algo, Miley Cyrus, la protagonista de la sèrie.
2: La de Breaking Ball.
0: Correcte, que interpretava a Miley Stewart, bàsicament una noia que era una estrella de pop en secret.
1: Sí, jo la vaig agafar tard. Jo crec que sense ara no he vist Hannah Montana i no vaig entendre massa bé la trama.
0: Bueno, a veure, amb aquell univers cinematogràfic, si se li pot dir així, tothom era molt curt. Perquè...
2: Era la Clark Kent de...
0: Clar,
2: Disney Channel,
0: correcte.
2: Perquè es canviava la perruca i era una persona completament diferent.
0: Ningú la reconeixia. Vinga, va, parlem de Miley Cyrus, perquè continua dedicant-se a la interpretació? Sí. Evidentment que sí. És una superestrella de la música global. Uh-huh. Vale. Després de Disney Channel, va fer una ruptura molt deliberada amb la seva imatge infantil. I van veure èxits com, no sé si algú li sonarà, Breaking Ball, uh-huh, Flowers i diversos àlbums que van estar molt bé rebuts. Té, de fet, 3 Grammys, un d'ells per Flowers, aquesta sèrie.
1: És que t'anava a dir, per mi Flowers és com la consolidació o la maduració una mica
0: de la Miley Cyrus actual.
1: Sí,
0: correcte,
1: sí.
0: Jo estic molt d'acord amb ella. A més, també, amb aquest toc que té com molt inspirat amb Dolly Parton, pot ser, no? Mm-hmm. Amb aquesta estètica... De fet, també crec que va fer
2: una versió
0: d'una
2: cançó
0: de Dolly Parton, que sí?
2: Sí.
0: Doncs això, ha fet alguns papers puntuals en cine i televisió, com per exemple a Black Mirror, una altra sèrie que no sé si us sonarà d'algú, i continua sent una de les exestrelles de Disney més influents del món. Es va reconciliar amb Hannah Montana anys després i va impulsar un especial de reunió que jo penso va quedar bastant descafeinat.
2: Sense el seu pare, no?
0: Amb el seu pare.
2: Ah, va ser...
0: Aquesta va ser la cosa. Va faltar molta gent del cast, però el seu pare, que se suposa que és amb qui tenia problemes, no. Després ho repassarem. Evidentment, no està retirada, no? Aquesta pregunta que ens fe, que li faig sempre. I està vetada per Disney, no oficialment, però durant molts anys la relació va ser freda després d'aquest canvi d'imatge radical. Uh-huh. Ara sembla una mica més reconciliada amb aquella etapa i podria ser una de les poques, per no dir l'única, que s'hi ha retrobat amb Disney després de totes les seves polèmiques. Uh-huh. Es podria dir que si no fos una de les estrelles més importants de la companyia, probablement hauria acabat com altres protagonistes, com Michael Musso o Jake T. Austin, que van acabar amb Lolit perquè van tenir alguna mena de problema legal i Disney va dir... Nunca más.
1: Fins aquí, ja. Vols que la trajectòria de la Miley, la veritat...
0: De les més brillants de Disney Channel, és així.
2: Torna la sensació que quan les seves estrelles tenen problemes a la vida, les aparca bastant.
0: Sí.
2: No les recolze massa.
0: No.
2: Les cancela bastant.
0: Clar, perquè tu també t'has d'imaginar que tenen una imatge, que no defenso Disney amb això, però tenen una imatge de cara a un públic infantil que depèn de com es pot pervertir molt.
2: Claro.
0: Llavors, imagino. Seguim parlant del cas de Hannah Montana.
1: El titular
2: de la intel·ligència.
0: És que com que veia que no us ho feien gaire gràcia la setmana passada.
1: No, que sí.
0: Miley Cyrus va destruir Hannah Montana per convertir-se en una icona pop mundial. És que...
2: No va destruir Miley Cyrus a Hannah Montana.
0: Bueno, se la va intentar carregar, la va intentar enterrar, però al veure que hi havia un fandom va dir, bueno, pues fem una reunió, va.
2: L'altre dia vaig fer amb la Judit un exercici periodístic amb la intel·ligència artificial.
0: Sí?
2: I, sorpresa, no va ser la solució.
0: Sorpresa.
2: Per satisfacció també, no sé la Judit, però per satisfacció meva, anava molt equivocada amb el que se li va demanar. Sabent que, no, sí. que per molt que hagués encertat, no haguéssim escollit la seva resposta, però vam fer una prova i es va equivocar.
0: Continuem parlant del cas de Hannah Montana, parlem d'Emily Osment, que interpretava a Lily, la seva amiga de l'ànima, que durant les primeres temporades, la primera temporada, ni tan sabal sabia que Hannah i Miley era la mateixa persona.
2: Ara mateix no li fico cara
1: a
2: cap altra persona del repartiment de Hannah Montana.
0: Pues aquesta és una de les més famoses. Continua actuant, sí, i força. És un dels casos més estables post-Disney. Papers protagonistes en sitcoms i comèdies televisives. Va liderar la sèrie Young and Hungry. I va tenir un paper secundari a Young Sheldon i ara mateix és una de les protagonistes de la sèrie derivada, de fet és la protagonista de la sèrie derivada d'aquesta, de Young Sheldon, que es diu George and Mandy First Marriage, el primer matrimoni de George i Mandy. El que faria d'aquesta la seva tercera sitcom d'èxit a la seva carrera.
1: Sí que li poses cara, eh?
0: Home, Emily Osment, jo crec que sí. Jo crec que sí. A més, també ha mantingut una carrera musical alternativa, és a dir, està que ho pete. Sí. Evidentment no està retirada i no està vetada per Disney.
2: Si fiques Emily a Google, et surt la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la vuitena.
1: Mira, escoltem una de... Em sembla que és seva la cançó, All the Way Up.

0: És un videoclip molt 2000, eh? Però molt, molt.
1: Ja fa pinta. Bé, doncs això, Emily Osment, carrera fantàstica, després de Hannah Montana. Es podria dir que jo crec que després de... Bueno, també hi ha Billy Ray, és veritat, en aquesta sèrie. Però bueno, en fi, seguim parlant del cast. Parlem de Michael Musso, que feia d'Oliver Oaken. No sé si tots
0: no,
1: el tenim...
0: No,
1: que, si no m'equivoco, estava al Chiringuito.
2: Mai
1: que
2: millor dit, ni Flowers.
1: Treballava al Chiringuito, aquest que també era un
2: dels escenaris
1: principals. No, era un Chiringuito que hi havia allà a la platja, que era un dels escenaris de Hannah Montana.
2: Uf, bon pèl, eh?
1: Sí, molt.
2: Una mica Leo Messi, eh? Leo Messi quan era jove. Quan debuta amb el Barça, Leo Messi era aquest noi.
1: Aquí ens diu,

0: Disney va reduir molt la seva presència després de les seves polèmiques i actualment ja no treballa amb ells. No va sortir, com dèiem, al revival de Phineas i Ferb, ni va participar a l'especial reunió de Hannah Montana. Michael Musso apuntava alt, però els escàndols li van tallar la carrera.
1: Aquí li haguessin algun dit, li van tallar les ales.
0: Claro. Correcte.
2: Si no, no és tan difícil fer.
1: No.
0: Vinga, va. Seguim amb Jason Earls, que era el germà de Miley a la sèrie. Aquest senyor que tenia com 35 anys quan la sèrie original estava en emissió, però com que feia una mica de pinta així d'adolescent, doncs mira, l'han posat el germà gran de la Miley. Ves?
1: O sigui, ara que els estic buscant sí que em sonen.
0: Home, clar. Continua actuant, sí, de manera intermitent. Va continuar treballant amb Disney després de Hannah Montana, especialment a Kickin' It, que no tinc ni punyetera idea de lo que és.
1: Vale.
0: Fa convencions de fans i tot això, i projectes puntuals. No està retirat de la vida pública i no està vetat per Disney. De fet, va continuar dins d'aquesta família. És un dels pocs que mai va marxar del tot de Disney, ens diu aquest titular.
2: Molt bé.
0: A veure, entrem al punt més...
1: Aquest és el pare.
0: Sí, correcte. Entrem al punt una mica més polèmic de tot plegat. Billy Ray Cyrus. El pare de veritat de Miley Cyrus i alhora també feia de Robbie Ray. A més es deia igual. Bueno, no. Perdó, no. Es deia Robbie Ray. Sí, a la sèrie Robbie Ray era el pare de Miley Stewart també. Dit això, continua actuant poc. Segueix vinculat sobretot a la música country, perquè venia d'aquest món. Va reviure la seva popularitat amb Old Time Road de Lil Nas X.
2: Bona cançó, realment.
0: Sí, sí, sí. La seva vida personal i familiar ha ocupat molts titulars. Aquí va la llista.
1: A veure.
0: Alguns fills han deixat entreveure públicament que la relació familiar és complicada. Va estar allunyat dels seus fills, sent conegudes les seves desavinences amb Miley. En una entrevista al 2011 va arribar a dir que Hannah Montana havia destruït la seva família,
2: sí,
0: perquè la fama sobtada va alterar molt l'equilibri d'aquella família. Separació i divorci amb Tish Cyrus després de dècades junts. Casament molt comentat amb la cantant australiana Fire Rose. Relació posteriorment molt mediàtica i aparentment conflictiva. Aparicions públiques estranyes. Entrevistes confuses. I rumors sobre problemes personals. Entrevistes confuses,
1: rumors sobre problemes personals.
0: Entrevistes confuses i ens imaginem, no?, el que va passar aquí.
1: Que anava begut.
0: Que va arribar una mica
1: alterat.
0: Sí, sí, sí, sí. És a dir, no està retirat del tot, no està vetat per Disney, perquè, evidentment, va ser un dels pocs que hi va aparèixer al revival de Hannah Montana. El pare, bueno, revival, la reunió, el pare de Hannah va tornar al número 1 15 anys després gràcies a TikTok. Aquest és el titular radiofònic que ens dona la gent del chat, bueno, la gent del chat GPT, el propi chat GPT.
1: Jo, home, aquest el titular l'hagués vinculat més... algo com de pare i filla, no sé, però no van dubtar mai de que no aniria bé fer una sèrie com aquesta, posant pare i filla vida real a una sèrie tan d'èxit.
0: És que jo crec que
1: pare i filla la ficció.
0: Jo crec que van veure més els dinerets, m'entens? Perquè Billy Ray Cyrus era una persona molt important. Tenia una filla que podia ser llançat a l'estrellat només per ser la filla de i a banda de tot això, Miley va brillar per sobre de tot.
1: Ja, perquè quan dius que amb mala relació amb els seus fills vol dir que en tenia més d'una de filles.
0: Sí, sí, sí. Oh. Sí, sí, i és això. És públicament tots han dit que, bueno, el pare és una mica així.
1: Bueno, tu no es pot tenir.
0: No, clar. I acabem amb Moisés Arias, Rico, que va ser, si no m'equivoco, es va incorporar a la tercera o a la segona temporada, no va estar des del principi. Continua actuant, ha fet cinema independent i projectes més adults, ha treballat amb directors respectats i s'ha reinventat molt, no està retirat, no està vetat per Disney, eh? El petit Rico s'ha convertit en un actor indie de culte.
1: Ai, perdó.
2: Aquest surt a Fallout, a la sèrie.
0: Sí, sí, sí. Té una... és molt particular, eh? És molt reconeixible.
2: Sí, té una fisonomia bastant particular.
0: Així
2: sí.
0: És. Com anem de temps?
1: A veure, espera't un moment.
0: Bé,
1: vol dir que tenim... Sí, 10 minuts per omplir.
0: Pues venga, va. Anem amb la següent de les sèries, que és Buena Suerte, Charlie. Ara tires la música.

una de les sèries més estimades de Disney Channel, en la meva humil opinió, la última sèrie de Disney Channel, per a mi, molt disfrutable. Quan dic molt disfrutable és que te la poses a dia d'avui i és una

0: sèrie que es pot gaudir molt. És una comèdia de situació. Doncs això, anem per parts, va. Aquesta comèdia va ser un èxit absolut per la seva aparent normalitat en comparació amb altres sèries del canal. Ni Max, ni Superestrelles, ni Nens Prodigi, ni Visions del Futur. Només una família lleugerament desestructurada. L'argument d'aquesta sèrie és que una família numerosa que, per sorpresa, o sigui, són tres fills, que per sorpresa tenen, els pares tenen un altre fill. I llavors s'han de repartir la criança una mica entre tots. D'acord? I la seva protagonista principal era Bridget Mendler, que feia de Teddy Duncan. Per mi, jo te diria, un dels crèdits de la meva infantesa. Aquí és un dels casos més sorprenents de tota la història de Disney. Continua actuant? No. Però no per males raons, eh? Després de la sèrie va fer música i algunes pel·lícules, va participar a la fallida sitcom Undateable i va cantar la seva sintonia introductòria, igual que fa en Buena Suerte Charlie. Va estudiar a universitats d'elit, va obtenir titulacions a Harvard i al MIT, que no sé què és, però fa pinta de ser una cosa molt important, i ha acabat convertint-se, al tanto, en emprenedora tecnològica i CEO d'una empresa relacionada amb comunicacions espacials. O sigui, no es pot fer un gir més dràstic a la teva carrera i, a sobre, tenir tant d'èxit. Retirada, es podria dir que sí, eh? Fa anys que la interpretació no és la seva prioritat, tot i que jo l'última vegada que la recordo va ser en una reunió d'aquestes que es feien durant el Covid via Zoom de Buena Suerte Charlie.
1: MIT és l'Institut de Tecnologia de Massachusetts.
0: Mira, veus?
1: És una universitat privada d'investigació pública ubicada a Cambridge,
0: evidentment,
1: a USA.
0: Evidentment no està vetada per Disney i, de fet, ella ha parlat positivament de la seva etapa a Disney. De fet, tot el cast s'estimen molt, o s'estimaven molt, i sempre han dit que tant de bo aquesta sèrie no s'hagués emès a Disney Channel, s'hagués emès a una cadena més gran, perquè probablement hagués durat 10 anys.
2: Carai.
0: Sí, perquè Disney normalment una cosa que feia és que als 4 anys s'acabava la sitcom, perquè aquí és quan començaven les renovacions importants de contractes, demanaven massa diners, i llavors Disney deia no, això no.
1: Molt bé, molt bé Disney.
0: Molt bé. Anem amb Jason Dolley, el germà mitjà. Continua actuant de forma molt esporàdica. Després de Disney ha fet alguns projectes puntuals, ha desaparegut bastant del focus mediàtic. No està retirat, però bueno, gairebé. No està vetat per Disney. I aquí ens diu el titular radiofònic. Me he saltat el de Bridget perquè...
1: Perquè és una caca.
0: Sí.
2: Sí.
0: PJ Duncan és probablement el membre del repartiment que més s'ha allunyat del focus.
1: Vaja.
0: Vale, vale.
2: Pues vaya titular, si això és una descripció.
0: Sí.
1: Això forma part del cos de la notícia.
2: Sí. Això és context. És que, a més, podria treure molta més xitxa d'ironia i no ho fa.
1: Perquè no és periodista, Judit.
2: Vale.
0: No busque,
1: perquè
0: no
1: té la capacitat per fer-ho.
2: Vale.
0: També així, també estem donant aquí una mica, exposant, no?, els fallos del xat GPT.
2: Exacte.
0: Donant raons per no fer-lo servir per redactar coses.
1: Se'm va equivocar amb els horaris del Mundial l'altre dia. Has de ser beneit, per equivocar-te. Mira
0: que només has de buscar Google.
1: Mira que està tot arreu. Diu que va agafar un horari dels Estats Units que no era el correcte. Perquè, clar, com que es fa als Estats Units, entre altres països, que no, clar, no és el mateix horari en un lloc que en un altre. Ai, beneit.
0: Vinga, va. Anem amb Bradley Steven Perry, el fill petit abans de que arribés Charlie, clar. Continua actuant, sí, encara que amb menys protagonisme que durant l'època de Disney. Va seguir Disney Channel amb Ant Farm i Mighty Med. Dos sèries que no van estar gaire ben valorades, les coses com són. Ha participat en sèries, ha seguit participant en sèries i pel·lícules i també s'ha interessat per la producció audiovisual i altres projectes creatius. Té un canal de YouTube on ha fet vídeos amb Mia Talerico, que era Charlie, el nadó de la sèrie, que a dia d'avui, per cert, té 17 anys.
2: Carai.
0: Fa 17 anys d'aquesta sèrie i jo estic molt gran.
2: Estàs.
0: És que clar.
1: Bueno, és que avui ho comentava a la redacció. És que tu i jo, artista, fa 12 anys que vam fer la selectivitat.
2: Sí, sí.
1: 12 anys ja, eh?
2: Sí, sí.
0: Bé, va.
1: I hi ha gent que s'està escoltant que dirà estàs tu queixant-te per 12 anys. També té raó, però 12 anys són 12 anys ja.
2: 12 anys.
0: I parlem de Mia Talerico, Charlie, la nena que pràcticament va créixer durant davant de les càmeres. Durant les primeres temporades, bé, la seva aparició, evidentment, no era més que un nadó amb càmera. Tot i que de vegades sí que intentaven donar-li alguna mena de gag, les dues últimes temporades ja sí que tenia diverses línies per episodi. I escolta, sent una nena de 4 anys, no se li pot demanar més, ho feia prou bé.
2: Mentre no muntes numerets i rebequeries...
0: Correcte, a més ja t'he dit, és que tots s'estimen molt, anys després segueixen en contacte tots amb tots, vull dir, fantàstic. La nena pràcticament que va créixer davant les càmeres, continua actuant? Sí, però molt menys del que alguns fans esperaven. Eh? Va participar a la sèrie Manny i ha tingut una adolescència relativament normal i allunyada del foc. No està retirada, però tampoc ha fet el salt de gran estrella juvenil. No està vetada per Disney, per raons òbvies. I, doncs això, llegeix el titular o no?
2: Sí, sí, sí.
0: La Charlie de la sèrie és avui un adolescent que ha crescut molt lluny del focus mediàtic. Com hem dit, encara ha fet alguna aparició pública amb Bradley Steven Perry, crec que es deia, sí, correcte, al seu canal de YouTube cuinant alguna cosa, eh? Vull dir que prou bé. Ara anem amb un dels casos polèmics d'aquesta sèrie, Late Alan Baker, Amy Duncan. És una actriu, jo penso, bastant reconeixible perquè sempre ha estat la típica secundària o episòdica de comèdies de situació fins que va arribar Buena Suerte Charlie. Eh? És probablement la figura més polèmica del repartiment. Sí, continua actuant i ha treballat en doblatge, producció i comentari mediàtic. I fins i tot va reprendre el seu paper de Helen durant un capítol al revival de Willy Grace. Polèmiques. Al tanto, perquè aquí hi ha un bon paràgraf. Eh? Sí. Durant els últims anys s'ha posicionat políticament en temes molt controvertits als Estats Units. Ha destacat l'escena pública per promoure l'autonomia corporal, és a dir, que està en contra de les vacunes. També una manera bastant elegant de dir-ho, eh? Vull dir, sí, ets magufa,
2: sí.
0: Nena.
2: Sí,
0: no, hi ha res, no hi ha més aquí.
2: Autonomia corporal, però què és això?
0: Enfrontar-se a la cultura de la cancel·lació, evidentment, a conseqüència del tema de les vacunes, i defensar obertament les polítiques de Trump durant el cicle electoral del 2024. Les seves opinions sobre les vacunes i l'educació han generat molta divisió entre els fans i el cast de la sèrie, els quals han optat per no involucrar-se amb ella res amb res més. Fins i tot va ser esborrada d'algunes de les fotos de making of que pengen algun dels actors anys després de, oh, mira que bé que ens ho passem a Buena Suerte Charlie, pues, en la seva cara estava emborronada, amb aquella foto. Això, juntament amb la situació de Bridget, fan que sigui impossible fer un revival d'aquesta sèrie amb tots els protagonistes, però bueno, escolta, jo aquí deixo la idea de que sí que es podria fer un spin-off, no? Com a mínim tenint a mi el Talerico, que és Charlie a la sèrie original, i que, escolta, ara podria agafar el relleu de Bridget, o jo què sé, o veure els vídeos que gravava la seva germana gran per Charlie, perquè aquesta és una mica el core de la sèrie. Al principi i al final de cada capítol començaven com amb un videoblog on Teddy li donava com un consell a la seva germana petita.
2: S'assembla una mica a la Paris Hilton, no, aquesta dona?
0: Estem parlant de... Sí que té... Bueno, jo
2: que
0: no...
2: Que està en contra de les vacunes, t'has fet moltes coses
0: molt
2: a la
0: temps,
2: cara, eh?
0: Fa molt de temps que no la veig físicament des de que va fer una... Bueno, això, des de
2: no
0: que
2: sé.
0: Va sortir públicament a dir totes aquestes animalades.
2: Botox en porta segur. Per això està molt tieso.
0: Està vetada per Disney, no oficialment, però és de pressuposar que Disney no voldria treballar amb algú que té aquestes polèmiques, eh?
2: Que és un fatxa, ja està, no passa res.
0: Sí, i a més, te diré que aquest titular l'he escrit jo, eh? No l'ha escrit el ChatGPT. Late Alan Baker s'ha convertit en Amy Duncan amb els anys. Que
2: molt
0: té
2: bé.
0: El personatge protagonista de la sèrie, que la mare estava una mica cucú.
1: No està mal, Ivan.
0: I ja t'he dit.
2: D'aquí escriure notícies en 3 dies, eh?
1: Molt millor.
0: Ja ho veus, jo estic llançat ja. I vinga, va, acabem, crec, sí.
2: Sí,
0: amb,
2: tens 3 minuts.
0: Amb Elik Aaron Kramer, que era el pare, Bob Duncan. Continua actuant? Sí. Ha continuat apareixent a televisió i cinema, amb popularitat, eh? És probablement qui ha tingut la carrera més constant dins de l'interpretació adulta. Està bastant irreconeixible a dia d'avui, vale? Perquè ha passat... No vull fer body shaming, eh? En absolut. Però és sorprenent veure una foto d'ell ara perquè dius, ostres, és aquest? Ha passat una mica del tipus típico pare de sitcom, tipus Homer Simpson, a una mica Jason Statham, eh? Ha fet
1: està
0: aquesta transició.
1: Fort, la veritat.
0: Està quadradíssim i és un rapat amb la barbeta aquesta així en plan Walter White.
1: Segur qui sembla, ara no em sortirà el nom. Oh, no em sortirà el nom. Hi havia un lluitador de la WWE, eh?
0: Sí, crec
1: dels que... Dels originals.
0: Crec que sí.
1: Ara és aquest. Ah, no em surt el nom.
0: té un punt, sí. No està retirat, no està vetat per Disney i, doncs això, el titular és el pare dels Duncan ha mantingut la carrera molt més estable, més enllà de Disney.
2: Molt bé.
0: I per tant, això, el resum d'aquesta sèrie és que l'única figura polèmica podria ser Late Alan Baker. Però...
1: Stone Cold Steve Austin. Busqueu-lo i és aquest senyor que dius ara a la realitat.
0: És al·lucinant. Si mireu Buena Suerte Charlie, jo us recomano que mireu una foto d'aquest senyor actualment perquè
2: recordo.
0: Està massadíssim.
1: Jo no sé
2: la cançó de la sintonia m'ha vingut al cap d'haver-la escoltat molt, però no recordo la
0: és
2: sèrie.
0: És ja de les últimes sèries de Disney Channel. O sigui, és una de les primeres a MacD, directament.
1: No...
0: És del 2010, ja. Per tant, és normal. Jo tenia 11 anys quan va sortir aquesta sèrie.
1: Jo no la tinc gens controlada, aquesta
2: no sé,
1: sèrie.
2: La sintonia em sona molt, però no... No ho sé.
0: Jo us la recomano, Buena Suerte Charlie, la teniu a Disney+, si voleu mirar 3 o 4 capítols així per fer un tast. Està bé, de veritat, us ho recomano molt.
2: Doncs continuarem fent aquestes entregues de...
0: I tant.
2: Perquè ens queda, per exemple, també la de Demi Lovato.
0: Ah, mira,
2: amb
0: ui.
2: De, torne
1: Camp, però torne
2: o...
1: Camp Rock, eh?
2: Ah, sí?
1: Faran nova pel·lícula de Camp Rock, confirmats els Jonas i la Demi Lovato, també.
0: Ah, i la Demi Lovato va tenir una infantesa dura, la... eh? Gràcies a Disney
2: i
0: la fama.
2: A mi, programa de... Fanny las estrellas o algo
0: así. Sani entre estrellas.
2: Ah, bueno, casi.
0: Sí, sí, sí.
2: Fanny,
1: i en versió, espanyola segur que també ho trobaríem, eh?
2: Era molt xulo.
1: Del física sí, o química... Agrada...
0: Sí, no, no. És que jo una, de, una espanyola sí. la faria, eh?
1: N'hi ha d'haver, segur.
2: Sí, sí, sí.
0: Els nens de Los Serrano...
1: Això, això.
2: Sí, sí, sí, sí. Perfecte. Doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois, que vagi bé.
0: Que vagi bé.
2: Fins aquí l'Això van ser i l'Espai de Sèries d'Ua Oli de Ràdio.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
2: I aquí ja fent l'escalfament per entrenar la nostra creativitat una setmana més amb la creativa empordanesa que ens acompanya setmana a setmana, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
3: Hola, Cristina, com vas?
2: Ai, molt bé. Avui anirem de maniquís.
3: Avui sí. Avui, i tot això ve perquè vull posar una cançó, no t'ho perdis,
2: tot
3: ve
2: per una cançó?
3: Tot ve per una cançó que m'agrada molt, dic, és que haig de buscar com posar-la. Doncs ja està, he fet un tema.
2: Per tant, una cançó ha inspirat tot un programa de ràdio, eh?
3: Bé, i també perquè ja posats a parlar de maniquís, doncs, com que jo em distrec molt, ja aquestes alçades de la pel·lícula. De la pel·lícula, ja jo crec que ja ha quedat entès.
2: Que bona.
3: Doncs, què em passa? Que quan vaig a mirar els aparadors, em fixo molt, a part de que m'agrada molt tot el tema d'aparadors, el màrqueting i tot això que sempre hem parlat, i a vegades em passa que miro algun maniquí que em crida l'atenció i no em fixo en la roba que porta, miro l'expressió i penso, ai, si tingués vida, no? Què faria? Què no sé què? Què deu estar aquí avorrit pel plantat?
2: I et muntes la pel·lícula,
3: jo
2: tu, després.
3: Jo munto la pel·lícula, sí. I això, poca feina, ja t'ho diré, Perquè... Però també és una manera de... Doncs de trobar una calma mental,
2: Vull dir que és un exercici. Anar a mirar maniquís, No la roba, que després ens entra la compradora compulsiva que tenim a dintre. No, anem a mirar els maniquís.
3: Però tu no t'has distret mai amb un maniquí?
2: Sí, te'ls mires, sí, te'ls mires.
3: Però allò de mirar una mica més enllà, mirar-li la cara, mirar, ai, per què té aquesta posició, o per què aquesta expressió...
2: Jo saps què em pregunto a vegades? Què? Si fos una persona real, s'aguantaria dreta? Perquè vaig descobrir que la Barbie no.
3: No, clar, té el suport aquell, per això porta els talons així.
2: No, però que per les proporcions que té la Barbie, si fos una noia real, no es podria mantenir de peu. Per la cintureta que té, el com està formada...
3: O sigui, amb peus rectes, però si es podria mantenir amb un peu davant de l'altre.
2: Que no tindria equilibri, que està massa desproporcionada.
3: Vale, d'acord, és igual.
2: I els maniquís, doncs, també són enganyosos. Dius, sí. Que maco aquest vestit, i te'n vas tu a provar-lo i dius, oi, què ha passat?
3: Els maniquís i els miralls, Cristina, són enganyosos.
2: Sí. Ja em fiquen alguns també que et veus millor quan arribes a casa, dius també què ha passat.
3: Doncs jo tinc un mirall que té un punt d'inclinació.
2: Aquest és el que tinc a casa.
3: I aquest és una meravella. Ara després vas amb un altre que no té inclinació i dius, catxis, què ha passat aquí? No és el mateix. Bé, és igual. Vas, anem als maniquís. Doncs tot això ens porta la cançó. I la cançó és de la pel·lícula Maniquí de l'any 1987. No sé si l'has vist, aquesta pel·lícula.
2: No?
3: Ai, doncs mira, és vintage, és una pel·li vintage, però està bé, és entretinguda. I mira, i tot comença, ara aquí és on també la màgia que ens agrada a nosaltres.
2: Sí.
3: Doncs bé, amb un encanteri que li fan fa molts i molts anys amb una dona egípcia, que es va reencarnar amb un maniquí.
2: Ai!
3: Sí, i resulta que aquest maniquí va anar a parar en unes galeries de moda, no? I el noi encarregat de tot el tema dels aparadors i tot el tema de les galeries d'allà, doncs era i del magatzem, no? Doncs aquest home es veu que tenia un do, o no sabem si és que el maniquí tenia una connexió especial amb aquest home, però era l'única persona que podia veure de nit com aquest maniquí tenia vida. I aquesta dona egípcia agafava vida i intentava fer vida normal, i clar, si era l'aparador, doncs a la que es feia fosc, es començava a moure, clar, i aquest home al·lucinava. No, i deia, uau, què està passant aquí? Doncs es van fer amiguis. I més que amics.
2: Ai! Anava a dir, no facis spoiler, però clar, si fa 40 anys que està fet,
3: spoiler, poca cosa, però bueno, tu encara la pots veure. Doncs bé, que s'enamoren i tenen aventures i passen coses.
2: De nit, sempre de nit, no?
3: Sempre de nit. I això, que vull posar la cançó ja.
2: Va, que ja te la poso.
3: Va, posa-la.
2: Ja callem.

0: Famosíssima cançó de Starship, aquest Nothing's Gonna Stop Us Now. Per tant, res ens pot aturar ara mateix a nosaltres, eh?
1: Res de res. I clar, és que aquesta cançó també a mi em porta... Tu imagina, el 80... Jo tenia 16 anys. I clar, és d'aquella edat. I jo recordo perfectament anar passejant per un carrer. Era l'època que jugava a escacs. I anava amb el meu equip i passejar pel carrer, entrar en una botiga i allò que sona aquesta cançó.
0: Sí.
1: I no sé per què en aquell moment em va quedar... gravada.
0: No, li hauríeu d'haver vist la cara a la Roser.
1: I és que m'emociona molt, i per això que és una de les meves cançons de la meva vida. Un dia faré la banda sonora.
0: Home, això està molt xulo de la teva vida.
1: De la meva vida, des de les facetes dels escacs, una cosa i l'altra.
0: Aquesta ja ha de sortir un altre cop, eh? La reservem. Sí. No, és que no li heu vist la cara, però l'estava escoltant, ballant, amb un somriure d'orella a orella. Vinga, doncs la música, el que dèiem, important, eh?
1: Importantíssim. Doncs mira, ara t'explico la història de què, per què ens van inspirar la pel·lícula que hem dit de Maniquí.
0: Sí.
1: Doncs la història ve, és de veritat, la història, ja veuràs que és surrealista, però va passar de veritat. I això va ser al voltant del 1930 i el creador de nines, a veure ara com ho pronuncio això, el Lester Gaba, això com s'ha de dir realment? No sabem, no? Jo literal ho pronuncio.
0: Molt bé.
1: Doncs va crear un maniquí, una maniquí hiperreal. I era per als operadors uns grans magatzems de luxe a Nova York. I la gent, quan veia aquest maniquí, es pensaven que era una model humana. O sigui, era tan
0: realista.
1: Exacte, que es pensaven que era de veritat. I sempre la feia lluir, a més, amb les millors vestits, amb millors joies, no? És com que tenien tot de paradors i tot de maniquís, però aquell maniquí era l'estrella. I bé, aquest home la cuidava tant en aquest maniquí i li va agafar tant de carinyo que la va batejar i es deia la Cíntia.
0: La Cíntia.
1: La Cíntia. Doncs a les altres maniquís no tenien nom ni res, però la Cíntia sí. I com que ja s'anava cada cop doncs, agafant més connexió amb aquesta maniquí, va fer un pas més enllà i la va treure de l'operador. Però clar, aquesta no tenia vida. Lo de la vida va ser la pel·lícula, eh? Perquè es va inspirar en això. Doncs ella agafava la maniquí i se l'emportava com de parella a esdeveniments.
0: Oh!
1: I portava la Cíntia en braços, o la portava de bracet, però clar, la Cíntia no es movia. Doncs anaven a tots els actes que els ho convidaven. I bé, tenia una obsessió amb ella. De fet, feia com vida normal, eh? Clar, tot això va crear un espectacle que cada cop que ella apareixia en una festa de moda amb la Cíntia, doncs és com que tothom anava a saludar.
0: Era el moment, no?
1: Tothom volia saber alguna cosa i anar a comprovar que realment no fos de veritat, no? Doncs mira fins a on va arribar el boom de la Cíntia, que fins i tot va tenir patrocinadors. O sigui, marques com Tiffany's, Cartier, marques de luxe, els hi deixaven les joies, o sigui, era la musa. Per poder posar tot això.
0: Carai, eh? Doncs...
1: Sí, sí, el que és una maniquí que va arribar més enllà. Però què va passar? Què va passar? Doncs que en Lester, clar, feia vida normal amb ella i un dia doncs, la tenia en una cadira sentada i pel que sigui va fer un mal moviment i va caure i es va trencar mil pedaços.
0: I adéu, Cíntia.
1: I adéu, Cíntia.
0: Pobre sí. Cíntia.
1: Sí, sí, sí. I d'aquí ve la inspiració de la peli.
0: Molt bé.
1: Que li van donar vida.
0: La van fer renéixer, no?
1: La Cíntia, sí, sí. Doncs mira, d'on ve la paraula maniquí?
0: Maniquí, clar.
1: Maniquí. Ve del flamenc manequín, que vol dir home petit.
0: Ah?
1: I
0: potser eren més petits abans els maniquís.
1: Sí, sí. Perquè si anem a mirar l'origen del primer maniquí, de la història, que no té res a veure amb la moda, això va néixer al Palau d'un Faraó i va ser l'arqueòleg Carter que va descobrir la tomba de Tutankamon que hi va trobar un tors petit de fusta policromada amb la cara del faraó i no devia ser gaire gran en Tutankamon perquè eren de mides reals i ho van fer, i van descobrir que havia, o sigui, tenia aquest tors perquè en aquell moment bé, no es podien tocar, el Tutankamon no el podia tocar ningú, no? Doncs el que van fer és fer-li com una rèplica, perquè així els sastres doncs, fessin els vestits i tot en la rèplica. I d'aquí va venir doncs, la idea del maniquí.
0: Del maniquí.
1: Què et sembla?
0: Doncs mira, pensament lateral també, eh? I al
1: també,
0: final com tot això ha evolucionat fins a dia d'avui.
1: Clar, dius, home, no el podem tocar, doncs hem de buscar la manera. Doncs en aquell moment el que tenien a mà era això, doncs era fer-li la rèplica. Doncs, i al final és la còpia del cos, el maniquí. I què més? Segles més tard van aparèixer les poupées de moda, que són les nines de moda franceses. I aquestes també eren figures petites.

0: No és el que t'esperaves. No, aquestes coses passen, eh?
1: Ah, sí, avui en dia ja no és el que era, això.
0: No.
1: I mira, el gran salt va arribar quan van fer el primer maniquí de cos sencer pels aparadors. Mm? I això va ser a París, com no? La ciutat a la moda, al finals del segle XIX. Al principi eren de cera i fusta, molt pesats i cars, també. Però funcionaven perquè, clar, va ser la manera en què la gent s'aturava els aparadors i veien la roba posada. Perquè al final el que volem és veure la roba posada. Perquè en un catàleg, com una foto, està bé. Però si tu pots veure...
0: Com cau, com queda posat d'esquena... Sí.
1: Això mateix, doncs és el que volem, no? Doncs el maniquí va sortir una mica d'aquesta necessitat, també. I va anar canviant, perquè això, segons l'època, el moment, no? Perquè després de la Primera Guerra Mundial, doncs, moltes cases de moda van començar a reduir els pressupostos per no tenir tanta despesa. Uh-huh. I què van fer? Van començar a treure braços i cames als maniquís.
0: No fa falta!
1: No, menys despesa, doncs anem a reduir maniquí, i llavors et quedes amb el tors. I el tors també va funcionar. També és una manera que funciona per...
0: A l'hora de dissenyar, sobretot, són aquest tipus de maniquís, sí, els que sí, no tenen braços ni cames.
1: I per joies, per exemple, també es fan servir més al tors, no? Que no cal tenir, a menys que siguin braçalets, però si en principi per collarets no cal tenir res. I un cop es va inventar el maniquí de tors i el de cos sencer, què falta?
0: Què falta?
1: Ens falta moviment.
0: Ai, o sigui, clar.
1: I d'aquí va sortir l'ofici de model. I això va venir també a París, el dissenyador...
0: No.
1: Mira, no diré el nom, Cristina, perquè no... Però és igual. El dissenyador d'aquell moment, que era molt ben considerat a París, li va demanar a una venedora de la seva casa de moda que s'hi podia passejar amb els xals que tenia, que havia estat dissenyant. Mm. I li va agradar tant com ho feia aquella noia, que li va començar a posar faldilles, vestits...
0: Pur marketing,
1: una mica.
0: Eh?
1: Pur marketing. I va dir, ostres... del maniquí ens anem a la model de veritat, perquè el moviment encara es ven més. I va ser així. Li va agradar tant com ho va fer aquella noia, que fins i tot li va demanar per casar-s'hi.
0: Què dius?
1: Sí,
0: doncs mira,
1: sí,
0: em va sortir amb feina, creant una nova professió i marit.
1: Què més volem, no? I això ens porta a una altra cançó, perquè ja ens anem a un altre tema.
0: Sí? Què tens ganes d'escoltar, Roser?
1: Ràdio Futura. Va, anem a fer un canvi de registre.
0: Vinga, Enamorado de la moda juvenil.
1: Això mateix.
0: M'encanta.

0: Quin tema de Ràdio Futura, que bé, també ha passat generacions. Almenys a la meva va arribar, no sé si ara els nens d'ara la coneixen o no.
1: Però de mi
0: és un tema
1: també.
0: Que me dona molt bon rotllo sempre.
1: Sí, molt xula, molt xula.
0: Maniquís, doncs, seguim parlant de maniquís, estem fent sí. creativitat amb maniquís avui.
1: Parlem de materials ara, perquè hi havia maniquís de cera. Sí, però clar, aquests els van deixar de fer perquè l'estiu compta que aquell maniquí gotejava.
0: I treure la cera de la roba té les seves dificultats, que si la planxa, el paper de diari, aquestes coses, eh?
1: No era gens pràctic, però bé, són recursos, eh? Si hi ha cera, doncs fem un cera. Mm-hmm. Després també van començar a fer amb paper matxer, que aquests encara n'hi ha, eh? Jo de fet en tinc un al taller.
0: Sí.
1: I després amb guix també. Perquè cada cop hi anàvem posant més realisme.
0: Clar,
1: no?
0: Podíem fer més formes, no?
1: Més formes, exacte. I de porcelana, també. Que aquests de porcelana eren considerats com objectes d'art, perquè eren molt elaborats. A més, molts anaven pintats amb molts de detallets, no? Molta filigrana.

0: I aquests inclús els tenien a cases particulars.
1: Eren allò, els d'alta gamma, podríem dir, no?
0: Els d'alta gamma, eren els de luxe, sí, sí. I bé, van anar evolucionant els materials fins a arribar a fer maniquís de plàstic, de làtex, de vinil, no?, entre altres. I també, de la mateixa manera que van evolucionant els materials, també han anat canviant les formes. Mm. Perquè la forma de maniquí, als anys 50, per exemple, eren amb molta curva, no?, perquè era el model de la Marilyn Monroe. Diríem que a cada època han triat una persona i sí, han creat el maniquí d'aquella persona, no? Sí, llavors aquest era... Als 80, per exemple, es va posar de moda l'aeròbic amb la gent fonda i van modificar una mica la figura. Uh-huh. Els 90, per exemple, eren més prims i llargs perquè es van inspirar amb la Kate Moss. Aquest sí que era un maniquí.
1: Sí, que costa de complir les mides, eh?
0: Sí. Però, bueno, a dia d'avui podem dir que hi ha maniquís que ja representen tot tipus de cos, diferents formes, uh-huh, perquè ja s'està promoguent la diversitat,
1: tenen,
0: no?, la indústria de la moda.
1: Tenen mobilitat, com deies abans, els hi poden posar els, sí, braços i les cames com volen.
0: I ja hi ha de tot tipus de talla, que això també, que ja passes per un operador, hi ha talla més petita, talla més gran, no?, i és una manera que si tu veus realment com pot quedar tu de veritat...
1: Això és ser realista.
0: Això mateix. I mira, en aquí em dedica la cantant la Rihanna. Com es pronuncia?
1: Rihanna.
0: Vale. Ella està promoguent la diversitat amb la indústria de la moda i ha col·laborat amb una marca de maniquís per crear una línia més inclusiva i diversa. O sigui que...
1: Està molt bé, és el que deia jo, que
0: està molt bé.
1: Ho veus el maniquí quan t'ho proves tu, sí, canvia tant, que potser si fas una cosa més estàndard, unes, sí, mides més estàndards, pues, després no canvia tant, o no enganyes tant de bones a primeres.
0: I també què passa? Que a vegades veus una foto que és una talla petitíssima, una 34, i resulta que t'has d'imaginar com queda una 40, 42, 44, i, no, i és
1: I
0: molt difícil.
1: I els tallatges
0: difícil,
1: ja són diferents, eh?
0: I la llargada, i tot plegat. Doncs, però bueno, perquè no passi això, saps que et pots fer un maniquí a mida?
1: Sí o no? Com?
0: Sí, sí, com en Tutankamon, però, sí? Però no igual. No. Avui en dia te'ls fan amb un escàner. O sigui, te passen l'escàner per tot el cos.
1: A tu mateixa?
0: A tu mateixa. I llavors això passa a una impressora 3D i ja te creen el teu cos, el teu maniquí. Què dius? I això per què? No?
1: Clar, per veure per si què? Li queda millor el maniquí que a mi.
0: Doncs mira, això et diré que a moltes famoses tenen maniquís aquests i no un, ni dos, ni tres. Els tenen repartits per diferents cases de moda, perquè clar, tu imagina't que ets la Beyoncé i tens que anar doncs a un concert a no sé on. Truques a la casa de moda que t'agradi, Chanel, Dior, el que vulguis, i li dius, busqueu-me un vestit. Doncs clar, com que ja tenen el seu cos, la mida real, sempre han de dir, ei, Beyoncé, ha passat alguna cosa aquest mes?
1: Estem iguals o no?
0: Has menjat
1: no
0: més pistatxos, no? Què ha passat aquí? Doncs és això, llavors elles ho tenen repartit, la Beyoncé, la Georgina, doncs tenen maniquís, vull dir, ho han explicat, a diferents cases de moda, i llavors és una manera pràctica, no?
1: I tant.
0: Clar.
1: Ja també en el vestit que saps que et va bé i que et quedarà bé. I
0: a casa també, perquè si ja els tens posats el teu vestit amb la teva talla, perquè nosaltres perquè ho tenim tot penjat, però aquesta gent no. Aquesta gent tenen sales i ho tenen exposat.
1: Jo m'hi perdria per allà dintre.
0: Un espectacle. Doncs també tenim els maniquís virtuals, no? Els que ja pots provar. Tu ja poses la roba o les joies, o el maquillatge, i pots veure com quedes tu. Pots posar la teva cara i el teu cos i tu proves. Saps com?
1: Oh, sí, com un avatar, diguéssim, no?
0: Sí, la decoració també hi és. Tu poses una habitació i dius, com quedaria aquesta habitació de color vermell? Pum, i te la pinten. Mm-hmm. Doncs tu també, tu poses això amb la IA i com quedaria aquest vestit? Pum, i te'l posa. Ja està.
1: Ah, sí. No se m'havia acudit fer això, veus?
0: Provo, que ja...
1: Ho provaré.
0: És molt fàcil, o sigui que mira...
1: No és que la Beyoncé no ho sé, però jo sí que vaig ara una mica amunt, ara una mica avall, i vaig jugant molt, eh? Hauré d'anar regulant
0: doncs
1: el maniquí.
0: Doncs fes servir la IA, perquè per això va molt bé.
1: Foto recent, no enganyem.
0: No, poses la foto i li dius, m'agrada aquest vestit, com em quedaria? I si et fas la idea. Doncs mira, parlem d'art.
1: Vinga.
0: Que ara feia un programa que no atrevíem
1: feia
0: el tema,
1: molt,
0: eh?
1: Que no.
0: Sí, parlem d'art. Perquè el maniquí també és un símbol del surrealisme. Mm. Perquè el maniquí, pel surrealista, representa una mica el que els associava, el cos humà sense vida, sense consciència, sense ànima, humà i no humà, no? Tota aquella part de real, de fals, no? El pensament... I clar, és l'objecte ideal per parlar de somnis, de l'inconscient, no? De la frontera d'això, del que és viu i del que no ho és, o com portar-ho més enllà. I en l'Exposició Internacional del Surrealisme de París del 38, van fer protagonista absolut els maniquís. Mm. I llavors tots els maniquís eren intervinguts per diferents artistes, com en Duchamp, en Dalí, no? I en Dalí...
1: En Dalí també, feia molt que no sortia, també.
0: També, també, però ara avui també, a més, parlem del Teatre Museu de Figueres, en sí? Dalí, perquè ell va fer el seu museu en el Teatre Antic de Figueres i el que volia doncs, era un museu com un escenari teatral, no? I va construir això sobre les restes de l'antic teatre. I el que volia era com un espectacle, i els maniquís que hi ha a la façana, més que decoratius, el que ell volia era que actuessin. I per això estan en diferents posicions, no? En diferents postures. I un porta àtoms...
1: Mira, se'n prenen coses noves sempre.
0: L'altre representa el bussejador que ell mateix volia ser o va ser, no? Són com actors congelats en un escenari permanent. Què et sembla?
1: Surrealista.
0: Pues així és mateix, no? Doncs mira, i ara anem a canviar de tema. Això, mira, m'ha fet molta curiositat.
1: Saps, a veure?
0: Saps que hi ha gent que pateix el símptoma de la por als maniquís?
1: Que et facin por als maniquís?
0: Sí.
1: Jo conec gent amb fòbia a les olives, vull dir que sí, m'ho crec.
0: Doncs sí,
1: és com
0: sí,
1: els
0: sí.
1: Pallassos, que no acabes de veure clar què passa per
0: això
1: allà.
0: Això és veritat,
1: eh?
0: Bueno, però és que hi ha pallassos que tenen tele.
1: Sí,
0: eh? Doncs mira, sí, sí, i saps com es diu? Es diu la vall inquietant. I això és per quan te genera aquella angoixa i aquella sensació d'incomoditat, que no saps com explicar-ho,
1: uh-huh.
0: I això passa molt amb les nines, també.
1: Amb les nines, sí. Les nines tenen mal rotllo, algunes,
0: doncs
1: eh?
0: Doncs és una mica, això és el mateix.
1: Aquella nina de porcelana,
0: és,
1: aquella...
0: Sí. Doncs és el mateix símptoma de les nines que dels maniquís, doncs amb uns més d'una banda o amb uns d'una altra banda. Què et sembla?
1: Alguna última curiositat?
0: Doncs jo crec que gairebé ja podríem anar cap al consultori, no?
1: Sí?
0: Sí?
1: Doncs som-hi.
0: Vinga,
1: va. Ara pensarem al maniquí.
0: Fem la Nina.
1: Doncs sempre hem de marxar passant pel consultori creatiu. Roser Martínez, a veure, quins deures ens poses avui?
0: Avui activarem el nostre bròquil, la nostra ment, però d'una manera que diràs què t'ha passat.
1: Aviam.
0: Mira. A veure, imagina't que tu ets un maniquí.
1: D'acord.
0: Sí? Fins aquí anem bé, eh? Llavors, on t'agradaria estar posada, perquè estaries allà 24 hores al dia?
1: Però sóc conscient i tal, o sóc un maniquí objecte?
0: Sí, però no pots moure. Ah, tu estàs quieta. Però ets conscient de tot el que està passant al teu voltant. Per tant, a on t'agradaria ser per observar, escoltar tot el que està passant al teu voltant? I és un exercici de dir que, de fet, això és posar-ho, és un exercici com de pensar això,
1: mm-hmm.
0: Però que això es fa servir molt amb estratègies de màrqueting, que és com dir, seure en una terrassa d'una cafeteria i observar la gent que passa pel voltant per fer un estudi de mercat, no? Què porten posat de roba, de què parlen, o fer enquestes, doncs ve a ser una mica, doncs, si tu fossis un maniquí, què escoltaries i què veuries, no?
1: Jo, per una banda, he pensat primer en altures per poder tenir allò 360 graus de...
0: Més visió?
1: Però clar, si no em puc veure, 360 no els podré veure. Però això una, i si no, allò a peu de carrer o alguna plaça on la gent es concentri, aquestes coses, no? Allà t'enteres de tot.
0: Sí.
1: A la carnisseria, a la perruqueria, també.
0: Sí. És un bon lloc, també, sí.
1: Doncs bé, que et facin idees al Roser Martínez Creativitat,
0: a
1: l'Instagram.
0: Això, que ens enviï a Instagram, a veure on volen ser, volen estar exposats de maniquís.
1: Home,
0: i
1: clar que sí,
0: escoltar,
1: perquè...
0: Escoltar i tafanejar, i que ens agrada aquestes coses
1: ens agraden molt, Roser.
0: Sí.
1: Fantàstic, doncs maniquís.
0: Vinga, ens veiem a la propera.
1: Ai.
0: Adéu.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
0: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros a la candidatura del projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. Jordi Fortià.
2: Avui la Generalitat i el govern central han donat llum verda a la creació de la societat público-privada que finançarà el projecte candidat a la Unió Europea juntament amb San Fernando de Henares. Elma Saiz és portaveu del govern espanyol i Silvia Paneque, portaveu del govern català.
3: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad.
4: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
0: L'Audiència Nacional rebutja la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx.
2: El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com pel que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: Mercedes González nega haver participat o interferit en una trama contra la UCO.
2: La directora de la Guàrdia Civil ha comparegut aquesta tarda al Senat per donar explicacions de les reunions que va mantenir amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, investigada per una trama per fer descarrilar causes judicials que afectaven el partit i el govern espanyol.
0: Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona.
2: El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros la seva part de la taxa turística.
5: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
0: En cultura, Lia Kali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
2: Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes, 5 seran coproduccions i 35 estrenes. L'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco.
0: El nou FM.
6: Desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
7: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la carpa més recollida. El Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la carpa.
0: I en esport, Joel Gomis, aquesta nit comença la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia.
8: A partir de les 9 del vespre i al Palau Blaugrana, els de Javi Rodríguez disputaran el primer partit d'aquesta final, que és el millor de 5. El Barça no guanya la Lliga des del curs 22-23.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
10: Bona tarda. Situació d'estiu, la que estem tenint a hores d'ara, i els trets estiuencs bàsicament són sol i calor, però també tempestes al Pirineu, i déu-n'hi-do, les que ja han anat descarregant i encara cauen a hores d'ara en alguns racons de la Cerdanya, l'Alt Urgell, els dos Pallars, l'Alt Berguedà o en alguns indrets també del Ripollès. Podem dir que s'han d'anar esvaint amb el pas d'aquesta tarda, per tant, ja de cares al vespre i aquesta nit, gran part d'aquestes tempestes seran història, i en canvi a la resta del país continuarà el cel serè i aquesta temperatura elevada. De fet, avui ha passat dels 35 graus a les comarques de Ponent. Pel que fa al dimecres, alguns núvols matinals a l'Ebre, molt poc importants. A la resta del país, cel molt net. I durant la tarda, novament, al Pirineu, alguna tempesta. Demà, encara més al nord, més cap a l'Alt Pirineu. Per tant, bàsicament a tocar de França i a la Catalunya Nord. A la resta del país, sol i encara més calor que avui. També xafogó a la costa. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
11: Bona tarda, Dalí. La veritat és que parlem d'aturades més o menys habituals, però no és una jornada, afortunadament, massa complicada en aquesta xarxa viària. Per exemple, grans incidències, la veritat és que no n'hauríem de trobar. AP7 ha millorat força, fins i tot la zona del Vallès. Ara, bàsicament, parlem d'aturades intermitents de 2-3 quilòmetres a la Roca del Vallès en sentit Granollers. Per tant, aquest tram encara un pèl carregat a la Roca del Vallès, AP7 en sentit nord, en sentit Girona, bàsicament per volum de trànsit. També parlem d'aturades més o menys que toquen el darrer tram de la C58 i de la C33, uns 3-4 quilòmetres de lentitud, aturades molt intermitents entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. Vaja, aturades que toquen també a les rondes de Barcelona, però sense més incidències, sense més sorpreses. És tot des del Servei Català de Trànsit.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros a la candidatura del projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre.
2: El projecte, compartit amb San Fernando de Henares, és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena i també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, ACS o Banco Santander. La gigafactoria és un centre de dades que acollirà les últimes tecnologies per respondre a la demanda tant de la intel·ligència artificial com els ordinadors quàntics.
0: Avui la Generalitat i el Govern Central han donat llum verda a la creació de la societat público-privada que rebrà aquesta inversió del govern espanyol. Carina Beidé.
12: A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
3: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
12: Al seu torn, el govern català, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria amb seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. Silvia Paneque és la portaveu del govern.
4: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
12: L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
0: Doncs des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que és un projecte en el que treballa des de fa molt de temps. Canal Terres de l'Ebre, Blanca Carol.
13: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que és un projecte en el que es ve treballant des de fa molt de temps. Defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre. L'alcalde Jesús Álvarez considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i també tecnològic al voltant de la gigafactoria.
14: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa posar recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
13: El consistori també ha reconegut que el fet de tenir la seu social i jurídica de la nova gigafactoria suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal, que permetran també desplegar polítiques ambicioses en àmbits com l'habitatge per poder cobrir la demanda que hi haurà.
9: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: L'Audiència Nacional rebutja la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per ajornar la seva declaració en relació amb les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que respongui també per delictes de contraban i contra la hisenda pública arran de la troballa de les joies.
2: Presumptes delictes que s'afegirien als d'organització criminal, tràfic d'influències, falsetat documental i blanqueig de capitals, dels quals se l'investiga pel cas de l'aerolínia Plus Ultra. La defensa defensa de Rodrigo Zapatero havia sol·licitat l'ajornament de la declaració sobre les joies, al·legant que només feia 5 dies que el jutge havia obert una peça separada sobre la troballa de la caixa forta del despatx de l'expresident i reclamava més marge per poder acreditar l'origen de les peces. Per contra, el magistrat sosté que la defensa ja tenia informació sobre les joies intervingudes des de que es va produir l'escorcoll el 19 de maig. Així doncs, Zapatero declararà demà per tots dos casos.
0: Mentrestant, aquesta tarda ha comparegut la directora de la Guàrdia Civil al Senat pel cas Leire. Mercedes González ha negat haver participat o interferit en una trama contra la UCO.
2: González ha comparegut aquesta tarda al Senat per donar explicacions de les reunions que va mantenir amb l'exmilitant del PSOE, investigada per una trama per fer descarrilar causes judicials que afectaven el partit i el govern espanyol.
0: Doncs en la vessant política d'aquests dos casos, avui la mesa del Congrés, amb la majoria del PSOE i Sumar, ha rebutjat tramitar l'esmena de Junts a la moció del PP que reclama una convocatòria d'eleccions.
2: En ella, Junts insta Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i convoca els comicis. El PP, per la seva banda, ja ha anunciat que reclamarà a la mesa que reconsideri la seva decisió i no descarta emprendre mesures legals.
0: I mentrestant, els governs català i espanyol rebutgen la petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Tots dos defensen la feina feta fins ara i asseguren que les polítiques que està aplicant afavoreixen totes les classes mitjanes i treballadores. Jordi Casino.
15: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demanà la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
4: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox.
15: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades.
16: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo y vamos a ver también esta semana importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
15: Una Saiz que recorda a Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
0: En clau internacional, l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte.
2: Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. El president nord-americà ha tret pit d'aquest acord durant la trobada i ha fet una crida a Rússia perquè negociï la pau amb Ucraïna. Trump ha fet aquestes declaracions després de reunir-se amb el líder ucraïnès Volodymyr Zelensky.
0: Mentrestant, des de la UGT alerten de l'impacte real de la guerra a l'Orient Mitjà per la indústria espanyola.
2: Ho ha analitzat a la xarxa Camil Ros, secretari general d'UGT de Catalunya.
17: Alguns li poden donar, perquè encara no es veu ben bé les causes, li poden donar la culpa a la intel·ligència artificial, que ara sembla que tot és culpa a la intel·ligència artificial. Cal unes legislacions que garanteixin l'ocupació i l'activitat econòmica. Per això també és important tindre una llei de política industrial a nivell estatal, que en aquests moments està encallada, com tantes altres coses, en el Congrés de Diputats, i que empreses que puguin prendre aquestes decisions, doncs que s'ho pensin tres vegades a l'hora de fer. Això formaria més part de situacions més que de crisi econòmica, de processos de deslocalització.
2: L'acord de pau ha fet caure el preu del petroli i ha animat les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita. Segons Maria Llop, catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili, encara haurem d'esperar unes setmanes, ho ha dit a la xarxa.
18: Són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader, sigui un acord efectiu.
2: Si l'acord és estable, Llop apunta que també la indústria catalana, molt dependent de l'ús de l'energia, sortirà afavorida.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que avui han presentat al Parlament. Judit Vallès.
19: L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada, ho ha explicat Jordi Valls, quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
5: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen d'una forma intensiva el que són els serveis públics.
19: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
0: I encara a Barcelona, les associacions de veïns proposen mesures per mitigar l'impacte del turisme als voltants de la Sagrada Família. Entre elles, soterrar una estació d'abusos turístics i augmentar la freqüència del metro.
2: Gairebé una setmana després de la visita del Papa a la Basílica, fet que ha incrementat la projecció internacional de la Sagrada Família, la FAB, Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha presentat una llista d'actuacions. Àlex Labat és el seu vicepresident i referent de mobilitat de l'entitat.
20: Crear una estació soterrada d'abusos turístics per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del tour, que augmentarà en un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorarà la mobilitat dels veïns.
2: Els veïns proposen elaborar un paquet d'actuacions a tots els districtes de major afluència turística a la ciutat i crear una taula de treball per fer seguiment de les mesures.
0: Comissions Obreres alerta de l'explotació que pateixen les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment. El sindicat fa una crida al govern perquè actuï i asseguri que es compleix la normativa que protegeix els drets d'aquestes treballadores que tenen cura de persones grans 24 hores. Avui es commemora el Dia Internacional de les Treballadores de la Llar. Maite Polo.
21: Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
22: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte, és un avance, molt bé. S'havia de fer i s'ha fet, però si no es pot controlar, el que correm el risc és de que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
21: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
0: I Barcelona amplia en un centenar els refugis climàtics per combatre la calor durant l'estiu. Són més de 500 espais repartits per la ciutat i creixen principalment en els barris vulnerables. Esther Minguell.
23: El dispositiu per fer front a la calor s'activa fins al setembre i permet tenir als barcelonins un refugi climàtic a menys de 10 minuts caminant de casa. Creixen especialment els microrefugis de proximitat, farmàcies, comerços o entitats que posen a disposició seients per descansar i aigua. 3 de cada 4 refugis són interiors climatitzats i la resta espais com parcs, jardins i interiors d'illa, patis d'escola o piscines. Com a novetat, aquest any alguns equipaments oferiran activitats. Laia Bonet és tinenta d'alcaldia Dia d'Acció Climàtica en declaracions a BTV.
6: I sumem refugis de naturalesa molt diferent, des de refugis amb equipaments públics, dels quals les biblioteques també en formen part. L'any passat vam incrementar el nombre de biblioteques que obrien al mes d'agost i enguany el que incrementem són també aquestes biblioteques amb activitats i que, per tant, el refugi en forma de biblioteca ja no sigui només un lloc on guanyar amb confort, sinó també on poder-hi passar una estona fent activitats.
23: També s'han senyalitzat les zones fresques dels parcs i jardins i es reforcen els refugis climàtics durant l'agost, quan obriran de manera extraordinària 5 biblioteques més de les ja habituals.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. Aquest dimarts s'ha reprès la circulació de trens de l'R8 entre Rubí i Martorell després de gairebé 5 mesos.
2: El primer comboi ha sortit a 8:45 del matí de Granollers, tot i que amb poca afluència de passatgers, que encara tenen a disposició tot el dia els busos alternatius. El servei per carretera directa fins a la Universitat Autònoma de Barcelona es manté fins dijous. Els treballs de manteniment nocturn s'allargaran durant diversos dies, cosa que afecta les primeres circulacions fins a 8:45 del matí.
0: I en cultura, Lia Kali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. El 9FM, Guillem Sánchez.
7: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. La voluntat és la de treballar sota una línia continuista respecte de l'any passat, quan es van estrenar en la direcció del Mercat, però amb algunes novetats. Una de les més destacades és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Rial, director del Mercat de Música Viva de Vic.
8: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la carpa. Més recollida, el Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la Carpa.
7: S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. El mercat s'obrirà amb un espectacle a càrrec de Lucía del Greco, una producció pròpia que convidarà a reflexionar sobre el paper actual de la música en directe. I el tancarà Quimi Portet el diumenge a la plaça Major.
0: I la Perla 29 porta a escena una epopeia familiar que uneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil a l'obra L'Albada. La peça s'integra dins el Festival Grec i es podrà veure al Teatre de la Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol. David Navarro.
10: Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, l'Albada és una tragèdia que arrenca a les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsen els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
24: Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint, que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
10: 11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfica.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
25: En futbol sala avui arranca la final de la Lliga. A partir de les 9 de la nit, el Barça rep el Pozo de Múrcia al Palau Blaugrana en el primer partit de la sèrie, que és el millor de 5. Escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
26: Es una final, creo que todos estamos esperándola desde hace muchos días. Es cierto que este año nos hemos enfrentado 3 veces contra ellos, les hemos ganado 2 veces y hemos empatado 1, pero en una final puede pasar de todo. Lo que sí que es cierto es que si queremos conseguir que los puntos se queden en casa, pues vamos a tener que hacer partidos muy muy serios, partidos de muchísima concentración, van a ser partidos que van a pesar las piernas para los dos equipos.
25: En bàsquet, l'Espart Uni Girona ha anunciat que la pivot Mariam Koulibaly no continuarà al club la pròxima temporada. D'aquesta manera, la MVP de la Lliga Femenina fa les maletes i abandona el club català. Aquesta és la setena baixa del Girona pel curs vinent. En hoquei sobre patins, el Pons Lleida ha oficialitzat l'arribada de Carlos Cortijo com a nou entrenador del primer equip pels pròxims 3 anys. El madrileny arriba a la capital del Segrià provinent del Noia Freixenet, on ha militat els darrers dos cursos. Escoltem el nou entrenador del Lleida.
3: Vamos a conocer bien a los jugadores y vamos a ir al día a día. Primero vamos a observar, vamos a ver los jugadores que tenemos, vamos a ver qué condiciones cada uno tiene, sus condiciones, sus virtudes, sus defectos, y a partir de aquí nos adaptaremos. Yo te podría decir, no, me gusta ser un entrenador atrevido, valiente, atacante. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos, lo que sí os garantizo que vamos a competir 100%.
25: Precisament el mateix Noia ha anunciat el fitxatge de Marc Zanon, el terrassenc de només 19 anys, arriba a la capital del Cava procedent del Caldes.
4: Quan em van trucar a l'Aleix, des del principi va ser una cosa que em va fer molta il·lusió. Veig el Noia com un club gran, com un club que ha de guanyar, i bé, això és el que volia, venir aquí a competir, a aprendre, i per això crec que el Noia és el millor lloc.
25: De l'hoquei patins a l'hoquei herba, perquè el femení de l'Atlètic Terrassa jugarà competició europea la temporada vinent per primera vegada en la seva història. Clara Barba és jugadora de l'Atlètic.
9: Sí, hem anat creixent progressivament i la trajectòria ha sigut llarga, però hem anat millorant molt ràpid, perquè és el que deies, vam passar d'estar a la Lliga B a aconseguir el segon any una medalla i més llavors ja les tres finals consecutives de la Lliga Espanyola. Així que sí, ha sigut un procés llarg, però que ha anat donant els seus fruits.
25: En waterpolo, el Club Natació Sant Andreu canvia radicalment la política esportiva en el waterpolo femení. El club barceloní redueix de manera important el pressupost i hi haurà molts canvis a la plantilla i també al capdavant de l'equip. Després de 12 anys, Javi Aznar deixa de ser-ne l'entrenador. L'escoltem en declaracions a l'Enjoc Ràdio.
11: Hi ha un escenari molt complicat en el que, bueno, ja et dic que no només és el fet de que les jugadores comencessin a buscar equips, sinó que també ens trobem en una situació una mica de, bueno, de falta segurament de confiança per la meva persona, i vull dir, molt respectable, i sobretot per un tema de canvi de prioritats.
0: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
12: Notícies en Xarxa, edició vespre.
13: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
14: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
27: Ei, sóc en Peyu i us he de dir que hem creat un nou joc de taula.
28: Si encara no sabeu com es juga al corral, veniu a l'esclat i jugareu amb mi. Jo hi seré, eh?
27: No, Peyu, tu no hi seràs.
28: Sí que hi seré. Muntarem unes taules, veniu amb la canalla, pares, avis, tiets, tietes, tots allà, i muntarem unes partides.
27: El dilluns 22 de juny, a partir de les 6, us espero a l'esclat de Sant Cugat.
29: Bé, i què voleu fer aquests dies?
30: Anar a una piscina caribenya.
31: Dormir en un hotel del Far West.
32: Volar lloms d'un drac.
29: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
33: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades!
34: Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
35: Ah, no tens mans?
36: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
37: Red flag.
38: Oi que sí?
39: Sí. Sí.
12: Ja disponible a cugat.cat.
35: Mare meva.
12: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
40: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros a la candidatura del projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. Jordi Fortià.
2: Avui la Generalitat i el govern central han donat llum verda a la creació de la societat público-privada que finançarà el projecte candidat de la Unió Europea juntament amb San Fernando de Henares. Elma Saiz és portaveu del govern espanyol i Sílvia Paneque, portaveu del govern català.
3: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad.
4: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
0: L'Audiència Nacional rebutja la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx.
2: El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com per al que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: Mercedes González nega haver participat o interferit en una trama contra la UCO.
2: La directora de la Guàrdia Civil ha comparegut aquesta tarda al Senat per donar explicacions de les reunions que va mantenir amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, investigada per una trama per fer descarrilar causes judicials que afectaven el partit i el govern espanyol.
0: Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona.
2: El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros la seva part de la taxa turística. Jordi Valls és el tinent d'alcalde.
5: El turisme és important, però més importants són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen d'una forma intensiva el que són els serveis públics.
0: En cultura, Lia Kali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
2: Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes, 5 seran coproduccions i 35 estrenes. L'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco.
0: El nou FM, Guillem Sánchez.
6: Desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
7: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la carpa més recollida. El Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la carpa.
0: I en esport, Joel Gomis, aquesta nit comença la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia.
8: A partir de les 9 del vespre i al Palau Blaugrana, els de Javi Rodríguez disputaran el primer partit d'aquesta final, que és el millor de 5. El Barça no guanya la Lliga des del curs 22-23.
9: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Situació d'estiu, la que estem tenint a hores d'ara, i els trets estiuencs bàsicament són sol i calor, però també tempestes al Pirineu, i déu-n'hi-do, les que ja han anat descarregant i encara cauen a hores d'ara en alguns racons de la Cerdanya, l'Alt Urgell, els dos Pallars, l'Alt Berguedà o en alguns indrets també del Ripollès. Podem dir que s'han d'anar esvaint amb el pas d'aquesta tarda, per tant, ja de cares al vespre i aquesta nit, gran part d'aquestes tempestes seran història, i en canvi a la resta del país continuarà el cel serè i aquesta temperatura elevada. De fet, avui ha passat dels 35 graus a les comarques de Ponent. Pel que fa al dimecres, alguns núvols matinals a l'Ebre, molt poc importants, a la resta del país cel molt net. I durant la tarda, novament, al Pirineu, alguna tempesta. Demà encara més al nord, més cap a l'Alt Pirineu, per tant, bàsicament a tocar de França i a la Catalunya Nord. A la resta del país, sol i encara més calor que avui. També xafogar a la costa. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. La veritat és que ja parlem gairebé d'absoluta calma en aquesta xarxa viària. Ho dèiem anteriorment, la tarda no ha estat o no està sent massa complicada i ara, de fet, només et parlaré d'una incidència, un accident, és cert, però que s'ha produït a l'autovia C31, a la zona de l'Hospitalet de Llobregat, ja tocant a Barcelona, d'entrada a Barcelona. Aquí hi ha dos carrils tallats al trànsit i aquí sí que hi ha aturades d'un parell de quilòmetres. Per tant, com et deia, retencions, un parell de quilòmetres a la C31, a l'Hospitalet de Llobregat, d'entrada a Barcelona, i és a causa d'un accident. A la resta de la xarxa viària sí que ja parlem de circulació força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros a la candidatura del projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre.
4: El projecte compartit amb San Fernando de Henares és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena i també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, ACS o Banco Santander. La gigafactoria és un centre de dades que acollirà les últimes tecnologies per respondre a la demanda tant de la intel·ligència artificial com els ordinadors quàntics.
0: Avui la Generalitat i el Govern Central han donat llum verda a la creació de la societat público-privada que rebrà aquesta inversió del govern espanyol. Carina Beibé.
5: A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir al juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
6: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
5: Al seu torn, el govern català, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria amb seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. Silvia Paneque és la portaveu del govern.
7: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
5: L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
0: Doncs des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que és un projecte en el que es treballa ja des de fa molt de temps. Canal Terres de l'Ebre, Blanca Carol.
8: Defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre. L'alcalde Jesús Álvarez considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i també tecnològic al voltant de la gigafactoria.
9: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa recursos per poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
8: El consistori també ha reconegut que el fet de tenir la seu social i jurídica de la nova gigafactoria suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal, que permetran també desplegar polítiques ambicioses en àmbits com l'habitatge per poder cobrir la demanda que hi haurà.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'Audiència Nacional rebutja la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per ajornar la seva declaració en relació amb les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que respongui també per delictes de contraban i contra la hisenda pública arran de la troballa de les joies.
4: Presumptes delictes que s'afegirien als d'organització criminal, tràfic d'influències, falsetat documental i blanqueig de capitals, dels quals se l'investiga pel cas de l'aerolínia Plus Ultra. La defensa de Rodrigo Zapatero havia sol·licitat l'ajornament de la declaració sobre les joies, al·legant que només feia 5 dies que el jutge havia obert una peça separada sobre la troballa a la caixa forta del despatx de l'expresident i reclamava més marge per poder acreditar l'origen de les peces. Per contra, el magistrat sosté que la defensa ja tenia informació sobre les joies intervingudes des de que es va produir l'escorcoll el 19 de maig. Així doncs, Zapatero declararà demà per als dos casos.
0: Mentrestant, aquesta tarda ha comparegut la directora de la Guàrdia Civil al Senat pel cas Leire. Mercedes González ha negat haver participat o interferit en una trama contra la UCO.
4: González ha comparegut aquesta tarda al Senat per donar explicacions de les reunions que va mantenir amb l'exmilitant del PSOE, investigada per una trama per fer descarrilar causes judicials que afectaven el partit i el govern espanyol.
0: Doncs en la vessant política d'aquests dos casos, avui la mesa del Congrés, amb la majoria del PSOE i de Sumar, ha rebutjat tramitar l'esmena de Junts a la moció del PP que reclama una convocatòria d'eleccions.
4: En ella, Junts insta Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i convocar els comicis. El PP, per la seva banda, ja ha anunciat que reclamarà a la mesa que reconsideri la seva decisió i no descarta emprendre mesures legals.
0: I mentrestant, els governs català i espanyol rebutgen la petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Tots dos defensen la feina feta fins ara i asseguren que les polítiques que està aplicant afavoreixen totes les classes mitjanes i treballadores. Jordi Casino.
10: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demanà la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
7: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox.
10: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Sáiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades.
6: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo y vamos a ver también esta semana importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
10: Una Sáiz que recorda a Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
0: Parlant d'eleccions i en clau local, acord a Mollerussa entre Junts i Mollerussa Primer per presentar-se conjuntament als propers comicis municipals. Actualment tots dos sumen 8 dels 17 edils que hi ha a l'Ajuntament del municipi. Ràdio Ponent Mollerussa, Julien Andrés.
11: De fet, governen Junts, Mollerussa Primer i PSC a la capital del Pla d'Urgell. Per l'any vinent, la cap de llista serà l'actual número 2 de Mollerussa Primer, l'Anna Carné, i aquest anunci arriba després de l'acord que es va presentar ara fa dues setmanes a Aitona, on l'alcaldessa Rosa Pujol, d'Ara Pacte Local, es presentarà amb el PSC. En parla primer l'Anna Carné i després el secretari general de Junts, Jordi Turull.
12: Com a grup municipal independent en tenim la llibertat doncs, per poder dur a terme i fer els nostres pactes en funció de les realitats i les necessitats de cada territori. Ara Mollerussa està en una nova etapa.
13: És tan important com Mollerussa arribar a un acord aquest com aquest, en què ho fem amb Mollerussa Primer, que ens uneix infinitament molt més quina manera de fer política, quin estil de fer política, positiu, constructiu, d'anar per feina.
11: El lema és escoltar, cuidar i avançar, i es presenten sota les dues formacions, ja que al cartell apareixen les dues, i el que sí que s'ha fet és fusionar els colors.
0: En clau internacional, l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte.
4: Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. El president nord-americà ha tret pit d'aquest acord durant la trobada i ha fet una crida a Rússia perquè negociï la pau amb Ucraïna. Trump ha fet aquestes declaracions després de reunir-se amb el líder ucraïnès Volodymyr Zelensky.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que avui han presentat al Parlament. Judit Vallès.
14: L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada. Ho ha explicat Jordi Valls, quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
15: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants.

0: del metro.
1: Gairebé una setmana després de la visita del Papa a la Basílica, fet que ha incrementat la projecció internacional de la Sagrada Família, la FAF, Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha presentat una llista d'actuacions. Àlex Labat és el seu vicepresident i referent de mobilitat de l'entitat.
2: Crear una estació soterrada de busos turístics per no col·lapsar el temple, una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del tour, que augmentarà en un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorar la mobilitat dels veïns.
1: Els veïns proposen elaborar un paquet d'actuacions a tots els districtes de major afluència turística a la ciutat i crear una taula de treball per fer seguiment de les mesures.
0: Més coses. En territori, aquest dimarts s'ha reprès la circulació de trens de l'R8 entre Rubí i Martorell després de gairebé 5 mesos.
1: El primer comboi ha sortit a 8:45 del matí de Granollers, tot i que amb poca afluència de passatgers, que encara tenen a disposició tot el dia els busos alternatius. El servei per carretera directa fins a la Universitat Autònoma de Barcelona es manté fins dijous. Els treballs de manteniment nocturn s'allargaran durant diversos dies, cosa que afecta les primeres circulacions fins a 8:45 del matí.
0: I no deixem de parlar de trens perquè la direcció de Renfe es compromet a parlar els pròxims dies amb l'Ajuntament de Premià de Mar després que tots els regidors es manifestessin a les portes de l'estació per reclamar-hi actuacions urgents. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
3: La companyia Renfe té la intenció de contactar aquests dies amb l'Ajuntament de Premià de Mar, que dimecres de la setmana passada feia per mitjà d'una convocatòria unitària de tots els grups municipals una acció de protesta a l'estació de trens. Representants de tots els grups polítics van plantar-se a l'equipament amb una pancarta per deixar constància públicament de la indignació del municipi per l'estat de la infraestructura i per la inacció de Renfe, que 2 anys després d'anunciar una actuació de reforma no només no ha començat a fer-la, sinó que no n'ha donat mai més notícies. Premià Mèdia es va posar en contacte amb la companyia ferroviària la setmana passada per veure si volien donar alguna resposta a aquest gest de l'Ajuntament i ahir ens van anunciar que la direcció té intenció de contactar els pròxims dies amb el consistori per explicar-se. Prèviament havien indicat també aquest mitjà de comunicació que encara esperaven saber els nous terminis per les obres de reforma sense donar encara més detalls.
0: L'àrea metropolitana de Barcelona ha començat aquesta setmana els treballs per prevenir incendis forestals als boscos de l'entorn. El programa compta amb un pressupost d'€1.350.000 i abasta 22 municipis. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
4: Les primeres actuacions s'estan fent a urbanitzacions de Gavà, Sant Cugat i Torrelles de Llobregat, on s'obren franges perimetrals per crear un perímetre de seguretat davant d'un possible incendi. Jordi Bou, conseller delegat d'Espais Naturals de l'AMB, explica com es distribueixen les actuacions.
5: La forma de repartir de forma proporcional ha estat en funció de la massa de bosc que té cada municipi i també dels metres lineals de camins forestals que té cada municipi. I això, doncs, han sortit unes fórmules que s'ha repartit proporcionalment. Així, doncs, municipis de l'entorn de muntanyes del Baix com Begues, doncs, s'emporten una quantitat important, o Torrelles, Gavà, etc. No? Llavors, no s'ha mirat habitants ni densitat de població, s'ha mirat, doncs, més una realitat del territori.
4: El programa, que abasta 22 municipis metropolitans, també preveu millores dels boscos, neteja de camins i la construcció de nous hidrants. L'objectiu és reduir el risc de foc i fer els boscos més resilients de cara a un estiu que es preveu un cop més calorós i sec.
0: I Sant Sadurní d'Anoia acomiada el nom de Cava Tast i tindrà nova marca per la seva fira de vins i gastronomia després de 30 anys. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández.
6: Escomostra ha estat el nom escollit per renovar el Cava Tast, la mostra de vins escumosos i gastronomia de Sant Sadurní a partir d'aquesta propera edició, que se celebrarà del 2 al 4 d'octubre. Una fira que comptarà amb productes de 50 cellers elaboradors, una xifra que representa més del doble dels participants del 2025, assegurant la participació de 13 elaboradors de la marca Corpinat, 11 de Clàssic Penedès i 5 ancestrals, juntament amb 21 representants de la DO Cava. A la mostra s'hi sumaran també els estands de gastronomia i dels pobles agermanats de Cegama i Canyete, que eleven la xifra d'empreses participants a 60, un creixement que obligarà a repensar la distribució i l'espai de la mostra, que tornarà a situar-se al Parc Lluís Companys i al Camí dels Paperers. Pedro Campos, regidor de Turisme.
7: Els canvis que estem impulsant requerien una nova identitat capaç de representar la realitat actual del sector sector i la voluntat exclusiva del projecte. No només presentem un nou nom, presentem una nova etapa, una marca moderna, integradora i amb vocació de futur.
6: L'Ajuntament ha agraït la generositat dels cellers i han subratllat que el canvi d'estratègia ha de marcar un camí d'entesa per fer avançar conjuntament

0: el territori i el sector dels vins escumosos.
1: En cultura, Lia Kali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. El nou FM, Guillem Sánchez.
2: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. La voluntat és la de treballar sota una línia continuista respecte de l'any passat, quan es van estrenar en la direcció del Mercat, però amb algunes novetats. Una de les més destacades és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Real, director del Mercat de Música Viva de Vic.
3: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la carpa. Carpa més recollida, el Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la Carpa.
2: S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. El mercat s'obrirà amb un espectacle a càrrec de Lucía del Greco, una producció pròpia que convidarà a reflexionar sobre el paper actual de la música en directe. I el tancarà Quimi Portet el diumenge a la plaça Major.
1: I la Perla 29 porta a escena una epopeia familiar, coneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil a l'obra L'Albada. La peça s'integra dins del Festival Grec. David Navarro.
4: Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, L'Albada és una tragèdia que arrenca les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsa en els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
5: Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual, a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint, que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
4: 11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfic.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. En futbol sala avui arranca la final de la Lliga. A partir de les 9 de la nit, el Barça rep el Pozo de Múrcia al Palau Blaugrana en el primer partit de la sèrie, que és el millor de 5. Escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
3: Es una final, creo que todos estamos esperándola desde hace muchos días. Es cierto que este año nos hemos enfrentado 3 veces contra ellos, les hemos ganado 2 veces y hemos empatado 1, pero en una final puede pasar de todo. Lo que sí que es cierto es que si queremos conseguir que los puntos se queden en casa, pues vamos a tener que hacer partidos muy, muy serios, partidos de muchísima concentración, van a ser partidos que van a pesar las piernas para los dos equipos.
2: En futbol, el Girona ha anunciat el fitxatge d'Ethan González. El jove migcampista, nascut a Blanes el 2004, ha firmat per 3 temporades fins al juny del 2029. Tot i la seva joventut, González ja ha jugat a la segona divisió amb el Granada aquesta temporada. Arriba provinent del Cornellà, equip que el va cedir al conjunt andalús i també a l'Europa durant aquesta temporada 25-26.
4: Bueno, per mi és un somni. Estic molt content, molt il·lusionat amb aquest equip que des de petit estic vinguent a veure'l i superfeliç. En aquesta nova etapa, els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió.
2: A la tercera federació, l'Atlètic Lleida ja prepara la temporada vinent. L'equip vol tenir un any il·lusionant en el que competiran al camp d'esports i en què també volen enganxar l'afició. Tot i que no volen marcar un objectiu concret pel que fa a la classificació, des del club prometen un projecte amb ambició i amb exigència. I encara a Lleida, el jutjat mercantil número 1 de la capital del Segrià disposa l'obertura de la fase de liquidació del concurs corresponent al Lleida Ponent, l'actual Lleida Club de Futbol, que ja no competirà la pròxima temporada. El centre de Esport Sabadell prepara aquesta setmana la gran final de divendres, on es juga l'ascens a la segona divisió contra el Zamora, a qui ha de capgirar un resultat d'1-0 advers. Els arlequinats han de guanyar per pujar de categoria. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
5: El ple a la nova Creu Alta està garantit i la logística serà similar a la de la semifinal contra el Castilla. El mateix divendres l'equip farà una sessió d'activació i després es concentrarà a l'Hotel Sabadell. Des d'allà anirà amb autocar cap a l'estadi i des de les penyes ja s'ha fet una crida per omplir l'avinguda Lluís Companys per donar suport a la plantilla abans que s'aturi davant del temple, on probablement es repetiran les espectaculars imatges de fa uns dies. Albert Urriols, migcampista arlequinat, ho aventura així.
6: Això és una eliminatòria, són uns 180 minuts o 210, llavors preparats per tot. Evidentment volíem guanyar avui, sempre sortim a guanyar, però ara anem a casa, que som més forts, som la nostra gent, s'han de donar totes les circumstàncies per fer un altre nit com la de l'últim dia, i esperem, sabem que la gent estarà amb nosaltres i nosaltres ho donarem tot.
1: Gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginent. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
6: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
7: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
8: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
9: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
10: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
4: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: passam la uic.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Jordi Lobo ha dedicat bona part de la seva vida a defensar la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual, una trajectòria de 4 dècades vinculada a l'Escola Moragues de Barcelona, que ara ha estat reconeguda amb la Medalla d'Honor de Barcelona. Si hi ha una iniciativa que simbolitza aquesta manera d'entendre la inclusió és l'Hoquei Plus. El projecte va arrencar fa 20 anys després que una lesió l'obligués a deixar l'hoquei herba. La proposta de traslladar aquest esport als alumnes de l'Escola Moragues va acabar convertint-se en una experiència pionera que avui ja té una lliga federada pròpia i que aquest estiu disputarà el primer mundial de la seva història. Ho explica Lobo.
3: Quan els hi preguntes què representa el hoquei per tu, se'ls il·lumina la cara. Jo tampoc ho voldria sublimar més del que és, però a mi m'emociona veure com expliquen aquella amb autoestima, molta autoestima. Diuen coses precioses que m'ha ajudat a demostrar que puc, a demostrar-me que puc, m'ha ajudat a tenir amics i amigues, m'ha ajudat a conèixer món.
2: Trobareu l'entrevista completa a cugat.cat. La 22a edició de les lectures a la fresca no se celebrarà aquest estiu. Així ho ha anunciat la directora artística i impulsora del cicle, Dolors Vilarasau, en un comunicat en què explica que ha decidit fer una parada per motius personals i de salut, després de més de 2 dècades al capdavant del projecte. La passera provisional de Can Bernet, anunciada fa anys per reconnectar el carrer de la Mina amb el parc de Can Bernet després del tancament de l'antic aqüeducte, entrarà finalment en servei aquest juliol. L'Ajuntament començarà aquest dijous, 18 de juny, les obres de muntatge d'aquesta estructura provisional que es mantindrà en funcionament fins que es defineixi i executi una solució definitiva. I l'associació El Món de Prop, la Fundació Salut Plus i el Club Muntanyenc impulsen Mirem per Tu, una iniciativa que vol facilitar la mobilitat i la participació social de les persones cegues o amb baixa visió a través d'una xarxa de voluntariat format específicament per aquesta tasca que els acompanyarà a fer aquelles activitats que sol·licitin. Tot plegat es vehicularà a través del Club Muntanyenc, que oferirà aquestes formacions. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: És hora d'anar a dormir. L'Ona, de 4 anys, salta al llit, crida, riu i de cop plora. No vull dormir sola, diu entre llàgrimes. L'Aina, la mare, intenta explicar-li amb calma. Una vegada, i una altra, i ho torna a intentar. Però la resposta sempre és la mateixa, i el plor cada vegada és més estrident. I arriba un moment que l'Aina esclata. Ja n'hi ha prou, Ona, a dormir i punt.
5: Ni mama ni momo.
4: Benvinguts i benvingudes a un nou capítol de Ni Mama Ni Momo. Avui parlarem del cervell, però sobretot del cos. Per què? Doncs perquè per poder entendre, per poder acompanyar, primer ens hem de sentir nosaltres segurs. I de vegades això no passa. Cindy, què ho fa que, tot i saber la teoria, saber com hem de reaccionar, de vegades perdem la calma?
6: Doncs això ho fa que el nostre cervell no entén de coneixement. Respon a com ens sentim, no? El nostre estat fisiològic. I quan estem en supervivència, tota aquesta part racional es desconnecta. Hi ha una desconnexió que li diem fisiològica. I això els hi passa als nens també, sobretot als nens, no? Ara entendrem per què. Llavors, quan un nen crida, es desborda, no? Com feia aquesta nena que explicaves a la nit, el que hi ha és una necessitat de supervivència. El seu cos i el seu cervell detecta que hi ha un perill imminent. I aquí entra la figura de pares i mares. La nostra actuació ha d'anar dirigida a la corregulació. La corregulació és acompanyar i ensenyar a regular a l'altra persona. I, evidentment, no ho podrem fer si nosaltres mateixes no estem regulades.
4: Dèiem que parlaríem del cervell. Com podem entendre una miqueta més el funcionament del cervell sense ser experts, perquè la majoria no ho som?
6: I tant. Hi ha una explicació que a mi m'agrada molt, que és del Daniel Siegel, que parla del cervell triú, i ho explica d'una manera molt bonica i molt senzilla, que és amb la mà, amb el palmell de la mà. No? Miraré cap aquí per explicar una miqueta com el cervell triú, perquè parla de tres parts fonamentals. Si posem la mà així, entendrem la part més del canell, com el tronc cerebral. Aquest tronc cerebral representa el cervell reptilià. El cervell reptilià és aquell que té a veure amb la supervivència, amb respirar, amb la son, amb tot allò que té a veure amb aliment, amb beguda, no? Tinc set, ploro. I aquesta part d'aquí la tenim totalment desenvolupada quan naixem. Si posem el polze així, representarà, tot això és part subcortical, per sota, no?, del còrtex frontal, i aquesta part representa el cervell límbic. El cervell límbic respon a emocions, respon a vincles, respon també a supervivència, però d'una manera molt més emocional, la por, la ràbia. I finalment, si tanco la mà, aquesta part d'aquí és el neocòrtex i, més puntualment, la part de les meves ungles respon a lo que és el còrtex prefrontal. El còrtex prefrontal el que ens ajuda és a reflexionar, a raonar, també té molt a veure amb la part del llenguatge i permet, doncs, això, fer reflexions. Doncs, si faig això, què passarà? O vaig a argumentar alguna cosa? O vaig a parar la part també d'inhibició de la conducta, de regulació? No? Quan la part subcortical està en alerta, vol dir que hi ha algun perill, pum, s'aixeca la tapa. I això ens passa tant a adults com a infants.
4: I el cervell, com qualsevol altra part del cos, que madura al llarg del temps, al llarg de la nostra vida, com és aquest procés maduratiu del cervell?
6: Això és superimportant entendre-ho, perquè de vegades ens relacionem amb els infants pensant que ja tenen les capacitats desenvolupades, no? I pensem que aquí hi ha un desafiament. No ho fas perquè no vols, ho fas perquè em vols prendre el pèl, llavors aquí...
4: Vols fer quedar malament, que no saben ni què vol dir.
6: Exacte, em vols fer quedar malament, o m'estàs raptant, i ens agafa aquesta por tan perillosa amb l'educació. La por de, ui, si ara amb 3 anys fa això, imagina't quan sigui adolescent, no? Quin mal va fer el programa aquest, Hermano Mayor.
4: Que tothom... Tots imaginem aquella porta que es trenca.
6: Aquella porta tancada. Jo crec que tothom té aquella imatge de la porta del cop de puny. Doncs res més allunyat a la realitat. Pensem en el cervell com si fos una casa. Una casa amb construcció, que comença a construir-se des de baix, els ciments, i va creixent. La primera part, com dèiem, el cervell aquest més reptilià, apareix ja quan naixem. Sempre explico que podem entendre un cervell reptilià amb un recent nascut. És a dir, té gana, plora. Hi ha una reacció imminent. Se li diu també de baix a dalt. És, sento, no? Faig una reacció. Si em pica un ull, ploraré, perquè jo no me'l puc rascar. I això pot ser un perill per mi. Llavors, crido a algú. La part límbica, no, que dèiem que era el polze, va començant a madurar del 0 als 6 anys. Per això és tan important aquí parlar de la corregulació. Els infants del 0 als 6 anys no poden autorregular-se. Necessiten el nostre sistema prefrontal, que els hi prestem, que els hi ensenyem com fer-ho, com ensenyar. És un aprenentatge.
4: D'aquí que el racó de pensar famós tampoc funciona.
6: No.
4: Ves allà i pensa un rato què has fet.
6: No. El racó de pensar en tot cas pels adults, per tranquil·litzar-nos, poder regular-nos per corregular. Però al final hi ha tantes eines que són disfressades, no? De respecte quan realment són càstigs, no serveix absolutament de res.
0: Si no estan acompanyats, no es regularan sols.
6: No es regularan sols, no. Del 0 als 6 anys, sobretot. No vol dir que als 6 anys ja està, no? Fes el que vulguis.
0: El dia de l'aniversari no pretenguis...
6: Exacte, 6 anys ja està, ja pots anar al racó de pensar. No, ni, no. En tot cas, nosaltres com a adults hem d'aprendre a estar regulats per poder acompanyar. I aquí et pregunto jo a tu. Quan creus que aquest sistema prefrontal està més o menys madur?
0: Home, ja dèiem el de raonar, el d'inhibició, el de saber estar, no? Per entendre'ns una mica, home, jo crec que vora... Què, vora els 20 anys, més o menys?
6: Doncs mira, els últims estudis diuen que amb els homes els 25 i amb les dones amb els 30. Más o menos, no lo digo yo.
0: Al revés.
6: Ah, perdó, al revés, és veritat, és
0: sí,
6: veritat.
0: Al revés.
6: Al revés, les dones a partir dels 25 anys comença a estar madur i els homes a partir dels 30.
0: És un fet que van més tard en la maduració. Això,
6: sí, això és a grans és... trets, sempre hi ha excepcions.
0: Però
6: hi ha...
0: als 30, imagina't, o als 25. Als 25 ja representa que ja has fet la teva carrera acadèmica, sigui quina sigui, i potser fins i tot estàs en el món laboral.
6: I tant.
0: I potser que encara no tinguis aquesta
6: maduració. Hi ha pares i mares, jo vaig tenir el meu primer fill amb 26 anys.
0: Clar, també, clar, clar, clar, imagina't.
6: Clar, llavors aquí és molt important una cosa, és que tot i que els estudis ens diuen que a partir d'aquesta edat pot estar totalment madura aquesta part prefrontal del raonament, de, no, de la inhibició, això no succeirà si no hi ha un entrenament previ. Quantes persones coneixem, no? Quantes persones coneixem que els hi dius qualsevol cosa i estan totalment amb alerta, estan totalment amb lluita, no? Aquest exemple que sempre m'agrada dir de, doncs vas per la ràdio, no? I et trobes un company i li dius, escolta, Xavi, la impressora, i et diu, la impressora què? No? Què passa amb l'impressora?
0: S'està defensant.
6: S'està defensant. I això vol dir que hi ha poc hi ha poc entrenament amb el sistema prefrontal, amb la part prefrontal del cervell. Per això és tan important tota aquesta primera etapa que acompanyem els nostres infants a ensenyar-los a regular-se.
0: Molt bé. Tenim ja clara aquesta evolució. Generalment creiem que el cervell és el que pensa i el cos és el que sent. No té per què ser així.
6: No, de fet, no és així. El cos envia informació al cervell, però si, de fet, la majoria de temps que és com aprenem a viure, com aprenem que és el món, qui realment pren el control és la part més emocional, és com ens sentim en aquest món, no? Després ve aquest cervell que ens explica el que ens vol explicar, no? Aquest raonament, però realment el cervell es connecta amb el cos. Si el cos està sentint-se en perill, el cervell racional no actuarà. Es destaparà. Aquí Steven Porges, que és qui, bueno, l'autor de la teoria polivagal, ho explica molt bé. No? Explica tres parts diferenciades on ell explica sobretot és la ciència de la seguretat. No? I explica que hi ha una part, sobretot parla del nervi vag, que és qui ens ajudarà a regular-nos o a corregular-nos. Quan el cervell està segur, actua la part més vagal, no? Més, la part on jo estic amb tu segura, sé que no em faràs mal, sé que estaré tranquil·la, i aquí tot actua pues, des d'aquesta part més racional. Quan em sento en perill, actuarà el cervell simpàtic, que encara que el nom sigui simpàtic, de simpàtico no tiene nada, perquè el que ens fa és reaccionar. Normalment reaccionarem o atacant o fugint. I per últim, quan sentim que atacar o fugir no ens donarà resultat, això passa molt, doncs mira, posem com a exemple un infant que està a casa i està en una situació de maltractament, no? Si quan el meu pare m'està cridant o m'està fent sentir molt petit i jo em defenso o contesto, les coses poden anar pitjor, em pot pagar. Sí. Llavors aquí el meu cervell és molt intel·ligent i diu no ho facis això. Clar, fugir tampoc pot ser una opció. Un nen amb 6, 7, 8 anys, on aniré? No puc escapar de la situació. Què fa el cervell aquí? Es bloqueja, es paralitza, entra en indefensió. I això, com dèiem, que és el cervell mamífer, el límbic és el mamífer, això ho veiem molt amb animals, no? Jo tinc dos gats i a vegades el meu gat em porta presses a casa. I més d'una vegada m'ha portat animalets que estan vius però que es fan els morts.
0: Clar, i supervivència.
6: Això, supervivència pura. I entren en inacció, inactivitat. I això no ho fa el ratolinet pensant, vale, ara perquè no em mengi el gat. No, és que el seu cervell, d'una manera totalment per supervivència, baixa pulsacions, baixa tot el ritme, no, del sistema nerviós per poder sobreviure. I això les persones també ho fem. I ho veiem molt, per exemple, no, en aquestes situacions on es diu, i vostè, per què no es va defensar o per què no va dir no? No? És que no podia, estava totalment bloquejada. Doncs això amb els infants també passa.
0: Clar, i com els ajudem o com hem d'acompanyar-los en aquest estat perquè ells puguin afrontar aquestes situacions d'una manera més assertiva?
6: Primer de tot, revisant com estem nosaltres. No és tant el que diem, sinó és com ho diem, des de quin estat intern ho diem. Tinc un exemple que he viscut aquest estiu. Vaig anar a Tailàndia i entre illeta i illeta has d'agafar uns transports que es diuen speedboats, no? Que són unes barques...
0: Que a poc a poc no van.
6: No van a poc a poc i, a més, tu les veus i dius, ai, mare.
0: Com aquestes avionetes que van a hèlices.
6: Exacte,
0: no?
6: Saps? Les hèlices que sí. Dius, em pujaré aquí, però, clar, et vas portant una miqueta per la inèrcia i dius, bueno, pues, si vull anar a una altra illa, tothom es puja, pues jo em pujo. Doncs ens vam pujar en una d'aquestes barques i era un dia que feia un temporal horrorós. Sílvia, jo de veritat pensava que era l'últim dia de la meva vida. Sí, jo estava allà, xopa, però xopa, l'aigua m'entrava per dintre la samarreta, unes onades. És que la barca anava d'un cantó a l'altre i jo ja mirava la gent i deia, bueno, repassant la meva vida, d'on diré? Al cielo o al infierno, Dios mío! Estava molt espantada. Però va haver una cosa que va ser un punt d'inflexió amb aquesta experiència i va ser mirar la persona que conduïa aquest speedboat. Quan vaig mirar cap allà, vaig veure una persona totalment tranquil·la. Conduir, és que, de fet, va haver un moment que el vaig veure fins i tot xiulant. Saps? El vaixell així, ell també xop, però tranquil. I quan el vaig veure, allà vaig entendre que estava controlat, que era una cosa que ja dominava, que ja havia passat per allà, i tot i que estava en malestar, no? I estava mullada i no ho estava passant malament, no vaig pensar que seria l'últim dia de la meva vida.
0: Em vaig tranquil·litzar.
6: Clar. I això és la corregulació. Llavors, la pregunta de com ho podem fer nosaltres és primer entendre com podem mantenir la calma davant de situacions on el cervell del nostre infant s'ha de regular. Perquè dos tapes aixecades, imagina't el que pot passar aquí. El que passa aquí és el que passa quan ens anem a dormir i diem jo no vull ser aquest tipus de mare. No vull cridar el meu infant, no vull fer-ho d'aquesta manera. No? Què pot passar i ens seguirà passant? Perquè sempre ho diem, no podem ser perfectes, és impossible, no ho hem de ser. Però aquesta introspecció de veure què és el que a mi em fa estar, no, la major part del temps amb la tapa aixecada, regular-me i saber que a vegades no haig de dir res, simplement haig d'estar amb calma, acompanyar, és un gran pas.
0: Què passa si notes i t'escoltes i veus que no podràs estar d'aquesta manera afrontant aquell pollastre que tens davant?
6: Sí.
0: És millor apartar-te? És millor no dir res? Què és el que hauríem de fer?
6: Jo tinc una mestra de disciplina positiva que es diu Marisa Moya, que ella sempre diu fes-te un PCR. Un PCR, no és això del Covid, però ens ajuda a guardar-nos la informació i a recordar-ho. Un PCR és para, calla i respira.
0: Molt bé.
6: Para, calla i respira. Segons l'edat del nostre infant, no el podem deixar sol, enmig d'una enrabiada, no? Perquè seria un abandonament emocional. Llavors, si imagina't que tens un nen o una nena de 3-4 anys, que ja hem dit que del 0 al 6 no hi ha autorregulació, però tu no estàs en un moment adequat com per poder... tal. Estàs al seu costat, no interfereixes i intenta respirar. Evidentment, si hi ha algú més a casa, demana ajuda. No?
0: El típic relleu, no?
6: El relleu. Li dius, xurri, avui necessito que vinguis tu perquè no puc mantenir aquesta... no puc afrontar o no puc sostenir. Fem canvi. Si estàs sola, no hi ha res ni tan greu ni tan urgent com per fer mal a ningú. Ni a tu ni a l'altra persona. Llavors, para, respira, pensa que res és tan important, que això passarà, i en el moment en què tu comences a estar regulada, podràs acompanyar. És molt important entendre que no podem acompanyar allò que volem que s'acabi. Si nosaltres volem que un comportament acabi de seguida, no l'estem acompanyant.
0: Estàs bloquejant, no?
6: Sí, vols apagar el foc. Llavors això genera una ansietat dintre de tu. No?
0: Bueno, com és l'hora, és que és l'hora d'anar a dormir.
6: Ja està,
0: és que és d'anar a dormir perquè haig de posar el rentaplats perquè després no sé què... Ja, m'estic
6: angoixant. Llavors entres en control, entres en lluita. I des d'aquí l'únic que faràs és imposar. I el servei del teu fill o filla això ho capta, perquè és que ho capten millor que nosaltres. Ells es queden amb l'expressió de la cara d'una manera que és brutal. Hi ha a YouTube un vídeo que em sembla que es diu El experimento cara a corazón, que es veu un infant amb la seva mare mentre ella gesticula o no gesticula, capta perfectament l'estat emocional. Doncs jo et puc dir a tu, no? Si estàs una miqueta accelerat, puc dir, escolta, Sílvia, tranquil·la, eh? Tranquil·litza't. Clar, això no et servirà absolutament de res, al contrari, et posarà més alterada. Doncs amb els infants ho mateix. Més val que no diguis res, perquè tot allò que diguis no serveix de res si l'estat no és real. I cuidado aquí, m'agradaria afegir una cosa amb les eines que ens diuen, no? A tants llocs que llegim o tanta informació, no hi ha cap eina, no hi ha cap tip, no hi ha cap cosa que serveixi si no està integrada. Tota eina, tot tip que no va alineat amb un estat de tranquil·litat pot convertir-se en una eina de manipulació. No, tu dona-li dues opcions al teu fill, no? Això que diem tant, sí. I jo soc la primera que ho dic, opcions limitades. Però si realment aquestes opcions limitades les fas perquè triï una altra, però tu allà, no? Quina
0: estàs
6: vols? Aquesta samarreta de flors o aquesta que et va regalar la iaia tan bonica, que et queda tan bé, que l'altre dia... Clar, aquí estàs utilitzant una eina que pot ser molt útil, però si realment, no? Parlem de l'estat, ho estàs dient des d'un altre lloc, no servirà absolutament de res. Per això més val no fer res abans que fer alguna cosa mal dirigit.
0: Al final estic veient que parlem massa, no, els pares?
6: Massa. Perquè volem fer-ho bé, no? Volem fer, però a vegades aquesta frase de menos es más...
0: Total.
6: Para. Perquè l'estat es transmet quan... Jo estic malament, per exemple, no sé si a tu et passa, i estic al costat d'una amiga, a mi el que em serveix és que aquesta amiga o la meva parella estigui present de veritat. Si a mi em comença a dir, és que lo que tú tienes que hacer es que... tu dius, és que no, estàs ficant el foco en tu, no? En aquest ego de jo t'explicaré, jo et diré el que has de fer, no. Necessito que m'acompanyis transitar aquesta emoció, que això és un gran aprenentatge. Els nens han d'aprendre a transitar emocions, la ràbia, la frustració, la pena, perquè la vida... Aquestes emocions hi són.
0: I seran sempre.
6: I seran sempre. Llavors, no és intentar que els nostres fills no pateixin, és ajudar-los a transitar pel patiment, per la frustració, per l'estat que sigui. I simplement estar allà al costat i dir veig que estàs d'aquesta manera o crec que estàs d'aquesta manera, sóc aquí, punt. No cal més. A més, un servei amb la tapa aixecada no escoltarà mai. Mai. Dels adults tampoc.
0: Quines coses estem descobrint. Anem per l'exercici.
6: Vinga.
0: Vinga, què ens planteges avui?
6: Doncs avui us plantejo un exercici, també una altra visualització, però diferent. Avui no et faré plorar.
0: Oh, menys mal. Que hem començat molt fort.
6: Exacte. Avui vull que prenguis un moment, i em dirigeixo a tu que ens estàs escoltant, i que visualitzis dintre de tu una gerra. Una gerra on dintre hi haurà la teva energia emocional, no? El teu estat... Allò que et dona tranquil·litat. Vull que et preguntis què és allò que et fa buidar la gerra, què et deixa sense energia. Anota-ho. Si ara no pots, doncs reprèn l'exercici a casa, agafa una llibreteta, seria ideal que mentre escoltes els capítols d'aquest podcast tinguis la teva llibreteta per fer reflexions, els exercicis que fem, això sempre va molt bé. Anota què és allò que et treu l'energia. No? Pot ser les presses, la desorganització, el sentir que estàs sola amb el teu fill-filla, no? La poca ajuda, que això passa molt, anota-ho. I per una altra banda, què et fa omplir aquesta gerra? Què et fa sentir bé? Què et fa tenir energia vital? Què et fa tancar la tapa? I també anota-ho. Potser pot ser doncs, un passeig amb una amiga, pot ser un cafè amb aquella terrassa que t'agrada tant, pot ser estar a casa i llegir un llibre i deixar la cuina sense fer. No importa. Per què és important això? Perquè quan tu detectes o ets conscient de tot el que et fa sentir bé, estaràs molt més present amb el teu fill. L'autocura no ha de ser un luxe. És una necessitat que t'ajudarà tant a tu com a la teva família. Llavors, jo aquí et convido a totes i tots a que agafeu una d'aquestes coses que et fan omplir la teva gerra emocional i la posis present en aquesta setmana o en aquest temps. Pren-te aquest cafè aquesta setmana i agenda-ho, perquè moltes vegades es queda la idea però no entra dintre del teu pla. Agenda-ho, i això ha de ser innegociable.
0: Doncs hem fet una introspecció bastant profunda, jo crec, avui, important, però al final el que dèiem és la conclusió és aquesta. Has d'estar-ho bé per poder acompanyar, per poder tenir cura d'una altra persona, sigui infant o sigui qui sigui, al final. Molt bé, doncs crec que hem obert un meló molt gran, que hi ha molta informació. No sé si podríem tenir alguna recomanació, potser cinematogràfica o de llibres, que ens donin una altra pinzellada per poder llegir en aquestes estones que dius que ens omplen la gerra, per poder tenir una miqueta més d'informació sobre aquest tema del cervell i el funcionament del cos.
6: Sí, sempre que t'ho prenguis com una autocura i no com una obligació, que et faci gaudir. A mi hi ha un llibre que m'agrada molt, hi ha molts llibres que m'agraden molt, però hi ha un llibre que a mi em va ajudar molt a entendre el cervell dels infants, que és de Mona de la Hook, que es diu Neurociència per a padres. Crec que explica tot el funcionament cerebral d'una manera molt actualitzada i molt senzilla, que això és el que volem a vegades, no? Perquè hi ha molta informació, però a vegades, Dios mío, jo, quan em poso a llegir coses dic, és que no puc, em saturo.
0: Mai, sents neurociència i et desmaies.
6: Bueno, clar, no, doncs tranquils, de veritat, que ho explica d'una manera molt, molt maca i ens ajuda no només a entendre els nostres fills, sinó a entendre's a nosaltres mateixes. Em sembla un llibre que és un tresoret.
0: Perfecte.
6: Sí, de moment aquesta recomanació.
0: Molt bé. Escolta, i si no tenim temps per fer això, no passa res, oi?
6: No. No, pren-te el cafè sense llegir res o no facis res.
0: Perquè què passa? Ho estem fent?
6: Ho estem fent tan bé com sabem i això és moltíssim.
0: Perfecte, doncs amb aquest consell i aquesta recomanació ens veiem en el pròxim capítol de Ni mama ni momo.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Jo crec que totes les dones hauríem de saber que som capaces de parir i que ningú t'ha de dir que... ni que no dilates, ni que un nen tan gran no pots, ni que tens la pelvis petita, ni que tens el coxis al revés, ni que medeixes 1,50. Totes podem parir.
2: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit. La història de la Núria Barnils Martínez.
1: El Jan va néixer un 10 d'abril del 2019 en un part per cesària després d'una inducció amb violència obstètrica i la Noa va néixer un 1 de juny del 2021 en un part vaginal després de cesària que em va servir per creure en mi fins al dia de la meva mort.
2: El part del Jan.
1: En l'hospital privat des del primer moment em van intentar anar ja fent creure que no podria parir un nen tan gran, per la qual cosa me'l van induir. Jo era el primer bebè que tenia i no perquè sigui el primer, sinó perquè jo no m'havia informat suficient, jo crec, no? Aleshores em vaig deixar dur. Me'l van induir a les 40 setmanes i 4 dies i va ser horrible, perquè vaig estar 24 hores des de que me'l van induir fins que me'l van treure. Sense menjar i sense beure. Jo crec que el fet de que no em donessin de menjar i de beure ja estaven una mica dirigint-me cap a on vaig acabar. Amb una sola matrona que m'havia dit jo em quedo aquí fins que apareixis, estaré les hores que faci falta per tu. De manera inconscient a mi això ja em carrega un pes de dir ostres, aquesta tia, hòstia, és de nit, no està, deu estar cansada, potser se'n vol anar a dormir... És a dir, em vaig carregar una responsabilitat cap a la llevadora que tampoc crec que em pertoqués. Me'n recordo el primer tacte en aquest hospital que vaig saltar de tal manera que em vaig aixecar, vaig fotre un salt, ja va ser molt dolorós aquell primer tacte a urgències que tampoc entenc per què me'l van fer, era un part induït, no estava dilatada. Vull dir, no el vaig entendre molt bé i després aquesta matrona no em parava de fer, no? El ginecòleg que m'havia estat seguint tot l'embaràs, ell sabia que el Marc i jo érem periodistes esportius en aquell moment. Llavors parlàvem sempre molt del Barça. Llavors va arribar a les 6 de la tarda i aquell dia el Barça jugava a la Champions. I jugava al cap de 2 hores i 3 quarts. I llavors textualment va dir, em fa el tacte, i em diu, estàs de 3 centímetres i portes 24 hores. Anem a cesària, diu, i així puc veure la Champions. És una tonteria, però perquè vegis com em va marcar, jo vaig estar 3 o 4 anys sense poder mirar el Barça. I jo sóc futbolera, m'he dedicat al periodisme esportiu gairebé tota la meva vida i no volia saber res del futbol, ni del Barça, ni de res. Me'n recordo que el Marc em va agafar la mà i em va dir si tu vols, no cal, el Jan està bé, no cal. Però què passa? Jo estava molt cansada, tenia molta gana, molta gana i molta set. I estava molt cansada. I res, vaig dir, imagina aquestes llàgrimes que tinc ara, vaig dir, anem, o sigui, em vaig rendir. I res, i tampoc va ser agradable a dins perquè és allò que lliguen i tremolava moltíssim i... tot molt hostil, molt fred i a sobre recordo que m'apretaven molt i a sobre me'l treuen i el meu fill, que era doncs, 4 quilos 360 me'n fa així, no? I em fa la broma, és una nena, saps? O sigui, jo en aquell moment no sé ni on estava i bueno, després també em va dir veus com això no hauries pogut parir? Això no hauries pogut parir. Perdona. Llavors, torno al pes en tal i qual i em porten a la sala de després i jo l'únic que volia era menjar. O sigui, és que estava de fallida, no podia més. I a mi ningú m'havia informat que després de l'anestèsia no podies menjar. No tenia per què saber-ho, sincerament, i menys després de tantes hores de part que ja no sabia ni on estava ni no podia ni pensar, no? I de l'anestèsia de la cesària i tot, no? I li vaig dir al Marc, porta'm un plàtan ara mateix. Em va portar un plàtan i, clar, va sentar fatal. era un quart d'hora després de parir amb tota l'anestèsia que portava. Llavors vaig començar a vomitar i llavors no vaig poder fer ni el pell a pell amb el meu fill. Me'l vaig seure d'aquí i vaig dir traieu-me el nen, traieu-me el nen, traieu-me el nen.

0: I així va ser l'experiència, va ser heavy, i a part doncs, em van fer creure que jo no, que era una dona que no dilatava. I em vaig quedar amb això. Per això dic que el part de la Noa, en certa manera, va començar en el part del Jan, perquè llavors, a partir d'aquí, després d'uns mesos doncs, molt durs, que jo bueno, vaig estar fotuda, doncs vaig començar a dir que això no em tornaria a passar mai més a la vida, no? I ja per, o sigui, pel meu fill, amb el qual també vaig desenvolupar certa culpa, perquè vaig dir, hosti, no era la teva hora, et vam forçar i a sobre et vam treure a males, saps? Llavors, com certa culpa cap al Jan i cap a mi. Llavors, bueno, ho vaig començar a treballar. Jo podria haver tingut la cesària amb el Jan, però hauria sigut molt diferent si jo hagués dit, mira, saps què? No vull seguir. Vull anar-me'n a cesària. Hauria sigut absolutament diferent. No passa res perquè sigui un part per cesària, però sempre i quan tu el decideixis. Després del part del Jan vaig devorar, però devorar tot de testimonis de part vaginal després de cesària, PVDC. Llavors em vaig llegir tots els testimonis possibles d'un part vaginal després de cesària, perquè jo sobre anava amb aquesta motxilla. Ui, cesària! Ui, complicat. Ui, un part vaginal després de cesària, una nena tan gran? Ui, ui. No, però ja no només els metges, sinó l'entorn. Ostres, l'entorn. Llavors jo vaig necessitar ficar-me a la meva bombolla, tampoc compartir-ho amb massa gent, perquè com més comparteixes, més pors agafes de la que no pertoquen a tu, i em vaig devorar un part vaginal de l'altre, un part vaginal de l'altre, després de cesària. Un, pa, pa, pa, pa, no? I pensava, si aquestes dones han pogut, jo també, jo també, jo també, jo també. Em vaig curar molt bé la cesària, o sigui, molt bé, anava setmanalment amb, per tenir-la totalment curada, o sigui, neta, perfecta la cicatriu. I dos anys després vaig poder parir la Noa, també una nena de 4 quilos, per allà, bueno, vaginalment, i això, i llibres, vídeos de YouTube, o sigui, van ser dos anys enfocats només en això, sense saber quan em quedaria embarassada ni res, eh? Però vaig estar sanant, i també amb una psicòloga, també vaig anar a sanar, perquè me'n recordo que em va dir, tens la ferida física i tens la ferida emocional.
1: El part de la Noa.
0: Jo vaig tenir les primeres contraccions cap a les 2 de la matinada i ja va ser des del principi no parar, no parar, no parar. El Marc i jo havíem optat per acompanyar-nos d'una llevadora que m'acompanyés a casa per estar el mínim d'hores possible a l'hospital, és a dir, intentar viure el màxim possible a casa. Llavors la vam trucar cap a les 6 de la matinada perquè jo tenia contraccions molt seguides. A casa t'he de dir que vaig passar molt dolor perquè la nena venia en posterior, que vol dir, en comptes de venir així, doncs venia en una posició que fa molt mal a l'esquena, vaig passar molt dolor, però m'havia treballat tant des del moment que vaig parir el seu germà gran, com si diguéssim que ja m'havia començat a treballar tant aquest part, que ho vaig viure doncs, des de l'amor i vivint el dolor de forma natural i positivament. Tenia frases a casa que m'havia posat per l'habitació, m'havia generat el meu clima, la meva espelma, tenia la meva parella al Marc, la llevadora. Llavors era com, bueno, molt empoderador. I llavors vam anar a les 5 a l'hospital, que això ja va ser una altra història, vam arribar allà i sí que arribes a l'hospital i ja vaig trobar-me la primera hostilitat, que és una llevadora que no em va tractar com gaire bé, posa't aquí, jo no podia, no? M'havien de posar l'epidural, jo no aguantava el dolor, hosti, bueno, no gaire bé, però llavors va arribar l'àngel de la meva guarda, que he dit jo, que era la Laura, que era una llevadora que va entrar a les 8, i crec que ella va ser la que, o sigui, la clau de que jo d'això, perquè vaig arribar a l'hospital després de 15 hores a casa, havent dilatat només 3 centímetres, em va posar l'epidural, però molt suau, i em va dir, fica't aquí amb la pilota. Em vaig posar amb la pilota i jo me'n recordo que el primer que li vaig dir quan em va fer el tacte i estava a 3, li vaig dir, tornarem a necessària, oi? I em va dir, no, no. De moment pariràs vaginalment, confia en tu. I aquí vaig fer un... Vaig dir, aquesta la tinc a favor. Llavors va ser molt curiós perquè em vaig ficar amb la pilota una estona, amb l'epidural i la pilota, i llavors entra al cap de 2 hores màxim, et diria, em fa un tacte I em fa la broma i em fa així i dic què? I em diu... Li dic que estic fatal, no? I em diu, estàs de 8. Bueno, sí, aquí va ser de puc dilatar. O sigui, sé dilatar, el meu cos dilata, perquè amb el primer no va passar. I la sensació va ser de... Buah, ja està, ja ho tinc. O sigui, a mi el que em preocupava és no dilatar, em pensava que era defectuosa del primer part, que no era una dona que fos capaç de dilatar. I va ser, ja està, ja ho tenim. I llavors ella em va en tot moment donar confiança, em donava molts temps, llavors va ser molt curiós perquè quan jo estava de 10, estava tan cansada, portava ja 26 hores, que em va dir, ara dormiràs una horeta, tu i la teva parella, dormireu una horeta. De 10, jo estava, et poso una miqueta d'epidural i dorms una horeta. I llavors et desperto i començarem l'expulsiu. I sí, eren les 3 de la matinada, em vaig posar a dormir i a les 4 em va llevar i vam estar una estoreta fent l'expulsiu, però allà va néixer la Noa. I així va ser com el meu part, un part molt llarg, però empoderador, a més no poder, ja de per vida. Jo crec que després d'això ja capaç de tot. Aquest podria ser un part normal, però crec que d'on venia fa que no sigui un part normal. Jo crec que si tornés a parir faria exactament el mateix que amb la Noa. Creure en mi, saber que jo i el meu bebè som un equip, que els dos ho sabem fer, acompanyar-me d'una persona que durant el part t'empoderi en tot moment, que en el meu cas va ser ma parella i ho segueix sent i el tornaria a escollir mil vegades, i fer-ho, no sé, igual, deixar-me portar i confiar en la vida i en què sóc capaç i sobretot en el bebè també confiar. O sigui que faria el mateix, jo crec.
1: Aigües Trencades, un podcast de Cugat Mèdia, molt ben parit per la Sara Vella i l'Oriol Coromina.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: I bé, és un moment en què la nostra cuinera, la Joana Molins, doncs ens aportarà un plat més per poder fer.
1: Bon dia a tothom.
0: Bon dia, maca. Vinga, va.
1: Doncs
0: a
1: veure, sí.
0: Avui, amb aquestes sorprens,
1: avui...
0: vaig fer els panellets.
1: Ai, els has fet?
0: I els què? He fet. I m'han quedat...
1: No, perquè no...
0: M'han quedat abaixats.
1: No, abaixats no pot ser.
0: Doncs sí.
1: No, perquè els panellets no es baixen.
0: Ah,
1: has de
0: doncs
1: fer
0: mira.
1: La bola més grossa, doncs.
0: Ah, doncs
1: més
0: no
1: grosses.
0: Sé, me'n van quedar així... Eh?
1: Sí. No, doncs queden... Bueno,
0: què vols dir?
1: Tant de quedar bé.
0: I tindria que posar-li més massa, no? Potser?
1: Potser no tanta aigua.
0: Ah.
1: Potser el líquid... Vas passar una mica molt líquid. Ha de quedar molt amassada la pasta, eh?
0: Vinga,
1: bueno,
0: va,
1: doncs avui parlarem de peix. I us proposo una orada al forn. Amb
0: molt
1: patates,
0: bé.
1: Amb un llit de patates i tot això. Podeu fer orada, podeu fer llobarro, el que a vosaltres us agradi, eh? Jo proposo per 4 persones una orada per cada un. Però, esclar, si són molt grosses, el que podeu fer és que us els afagin... a filets, i llavors de cada orada en podeu menjar 2. Eh? Però a mi m'agrada fer els diguéssim cada un la seva, però si és molt gros podeu fer-ho així.
0: Te'ls fas netejar, tu,
1: sí.
0: Les dorades?
1: Sí, jo me'ls faig escatar, i llavors el cap a mi no m'agrada posar-lo al forn si el faig sencer amb els ulls, i faig tallar el cap arran dels ulls.
0: Uh-huh.
1: I llavors ben escatada, que ja te l'escaten, perquè si no a casa fas un merder allà escatant,
0: sí, sí.
1: I llavors ben esbandides, els hi faig fer un parell de talls, perquè aquí poso uns talls de llimona que ara explicaré.
0: Sí.
1: Bueno, doncs llavors hi posarem un quilo de patates, un quilo quart, però amb un quilo n'hi ha prou. La patata aquesta, la blanca, aquesta que es desfà una mica. 8 tomàquets xerri, una ceba, alls, un parell de pastanagues, i si voleu posar una mica de pebrot verd o vermell, això ja és el vostre gust, de trossets. Un ratxet de vi blanc, oli, sal i pebre, i una llimona. Llavors, què farem? Agafarem les orades aquestes, si els hem fet senceres, li diem al nostre peixater que ens els escati i ens hi talli el cap arran dels ulls. A mi m'agrada així, perquè a mi m'agrada escurar aquell tros de la ganya i tot això, i m'agrada...
0: És molt gustós,
1: a
0: diu,
1: mi
0: eh?
1: M'agrada fer la sencera, I per això la faig fer així. Si vosaltres no us agrada l'espina, la feu fer a filets, i tots aquests ossos... Ai, aquests ossos... Aquestes espines els guardeu allà amb un tàper pel dia que feu un fumet... De peix ja ho teniu.
0: Jo tot el peix que porti massa espina ja no...
1: Ui, l'escorpura també és molt bona, eh? Però sí? Porta més... L'escorpura és un peix de roca, al revés que això, perquè aquesta normalment la que comprarem serà de piscifactoria. I llavors també hi ha la salvatge. El que passa, si aquesta va a 10 euros el quilo, aquella anirà a 20. Però ara n'hi ha unes de piscifactoria que se'n diuen... Tenen un nom, que allà a la pescateria ja t'ho diuen, que estan amb un... O sigui, són de piscifactoria, però estan a dins a marc. No estan tancades amb una piscina.
0: Sí, sí.
1: A dins a marc.
0: Ah,
1: i esclar, el gust canvia molt, eh?
0: Clar, clar.
1: Sí, perquè si no, trobes... Jo, el que me molesta d'aquest peix, quan és de piscifactoria, és que a la ganya hi ha una grassa. Sí. Fixa't, hi ha una cosa blanca. Allò no, és el greix del pinso que mengen, que queda, els hi queden aquí al pap. I allò, a mi no m'agrada aquell gust. Però jo, si puc, compro aquestes altres, que us dic, que el preu també és molt raonable i queden molt bones. Bueno, doncs agafarem l'orada i si la fem sencera li farem fer un parell de talls. I llavors, què farem? Doncs hi posarem un tall de llimona a cada trosset. Ja haurem, a casa la rentarem ben neta, la deixarem, i posarem un raig d'oli i sal. I la deixarem en un plat. Agafarem les patates, posarem el forn a 180 graus dalt i baix, agafarem una plata per anar al forn que ens hi quepiga tot, i posarem les patates ja tallades rodones, una mica d'oli. I les patates ja els hi posem. Mentrestant, tallem la pastanaga, tallem i posem un parell
0: primera
1: de grans
0: d'all. Primera, la pastanaga...
1: Com?
0: Primeta.
1: Sí, jo també la faig així, primeta tires, o rodona, és igual, o rodanxes, o primeta, com vulgueu. Llavors hi posem la pastanaga i posem les patates, mentrestant tallem la ceba, perquè la ceba se'ns acourà més de pressa, i les tomàquets xerri ja els tenim també netes en un plat, i hem posat una mica de sal i una mica de pebre i un raig d'oli. Ho tenim tot això en un platet. Posem les patates i programem el forn, que el forn estarà 50 minuts, depèn del tamany de l'orada, perquè és clar, depèn, es courà més de pressa. Si és en filet, es courà una mica més de pressa. Si no és en filet, costarà una mica més, perquè clar, el foc ha de coure la part i el mig que no quedés crua, I llavors, com fa una mitja hora, aquí tenim les patates, o una mica abans, i tirem la ceba, i posem aquestes tomàquets xerris, i tirem un ratxet de vi blanc, i ho deixem evaporar una mica.
0: És a dir, ratxet de vi blanc que cobreixi una miqueta...
1: No, un ratxet. I llavors remenem les patates, que ja veureu que se'ns van enrossint, perquè les patates estan boníssimes. Com fa mitja hora aquestes patates, quasi bé ja... Llavors hi posem la dorada al forn. Si posem a filets o posem l'altre. I veurem que com que hem programat a 50 minuts, encara ens queda 15 o 20 minuts de forn. Si és en filet, quasi bé ja ho tindreu bé. Si és sencera, potser necessitareu una hora. Llavors ho mireu i veieu que és el vostre gust, és qüestió de tancar-ho i ja està. I vull dir, no hi ha problema. Si ho feu així, us quedarà molt bé.

0: l'orada a sobre, agafa tot el gust del peix i queda més bo així, queda més bo, ja tot fet en cru. Doncs repetim, aquestes orades, o quatre o dues, depèn del tamany, perquè si no llavors els feu, o si llavors vosaltres a casa vostra una vegada la teniu cuita, que la voleu fer sencera, poseu meitat per cada un, perquè llavors és decantar, obrir-la i posar un tros, un es queda l'espina i l'altre es queda el filet. Però si no volem tenir tant problema, ja els fem fer filets, eh? Doncs aquestes orades, hem dit el quilo aquest de patates, les 8 tomaques aquestes xerri petites, o les de penjar també van bé, eh? Una ceba també tallada així a juliana, un parell o tres de grans d'all tal com venen, sencers, un parell de pastanagues, un ratxet de vi blanc, la sal i l'oli i una mica de pebre, i la llimona per posar a mitja la dorada, i si la dorada l'hem fet fer a filets, doncs llavors jo no n'hi poso, però la poso perquè a vegades quan ho mengen els agrada arruixar-ho. A mi no m'agrada.
1: Jo tampoc,
0: perquè el peix
1: jo...
0: em queda moll.
1: Sí, bueno, i bueno, tot molt de gust.
0: Això
1: no?
0: Fa com els calamars. A mi el calamar a la romana m'agrada, no m'agrada regat en llimona.
1: Hi ha molta gent que necessita amb el sí. peix la llimona, eh?
0: Hasta amb l'arròs.
1: Sí.
0: Hasta amb l'arròs de peix, jo tampoc. A mi m'agrada així. I així us quedarà tot molt bé.
1: Molt bé. De totes maneres, com es fa així en forma que la marca, sí, a la dorada, sí, ha de quedar amb molta més espina, no?
0: No, no, perquè és superficial.
1: Sí?
0: Eh? Sí, sí, sí, sí. Llavors
1: no,
0: tu,
1: perquè, esclar,
0: tu l'obres
1: no...
0: i la dorada relativament té poca espina, eh? Uh-huh. Només és la part de la ganya i el cap. Uh-huh. I té una espina molt grossa. Va, esclar, menges peix, has d'anar al tanto, però no, la dorada es pot menjar molt bé.
1: Molt
0: ara
1: bé.
0: Veus l'escòrpora i aquests peix, que l'escòrpora està boníssima, ja té més espina.
1: Va,
0: és diferent.
1: Estan més al tanto.
0: Sí.
1: Molt bé, doncs, Joana, vale. Gràcies per bueno. la recepta i bé, t'esperem com sempre.
0: Com sempre, fins la setmana vinent. Adéu-siau.
1: Adéu,
0: adéu.
2: Continguts en xarxa. ...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Sabies que...
4: La memòria humana no funciona com una gravadora que emmagatzema records intactes. En realitat, cada vegada que recordem alguna cosa, el cervell reconstrueix l'experiència combinant fragments reals amb interpretacions i informació posterior. Això pot provocar falsos records, que la persona viu com si fossin completament reals. Els experiments psicològics han demostrat que és possible fer creure a algú que va viure una experiència que mai no va passar, simplement repetint suggeriments o mostrant imatges manipulades. Aquest fenomen no implica cap malaltia, és una característica normal del funcionament cerebral. El cervell prioritza la coherència i el significat per sobre de la precisió absoluta. Aquesta capacitat reconstructiva és útil perquè ens permet adaptar els records, aprendre i integrar noves experiències. Tanmateix, explica per què els testimonis oculars poden equivocar-se amb seguretat total. La memòria és, en realitat, un procés creatiu constant més que un arxiu immutable del passat.
2: ...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Jordi Lobo ha dedicat bona part de la seva vida a defensar la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual, una trajectòria de 4 dècades vinculada a l'Escola Moragues de Barcelona, que ara ha estat reconeguda amb la Medalla d'Honor de Barcelona. Si hi ha una iniciativa que simbolitza aquesta manera d'entendre la inclusió és l'Hoquei Plus. El projecte va arrencar fa 20 anys després que una lesió l'obligués a deixar l'hoquei herba. La proposta de traslladar aquest esport als alumnes de l'Escola Moragues va acabar convertint-se en una experiència pionera que avui ja té una lliga federada pròpia i que aquest estiu disputarà el primer mundial de la seva història. Ho explica Lobo.
2: Quan els hi preguntes què representa el hoquei per tu, se'ls il·lumina la cara. Jo tampoc ho voldria sublimar més del que és, però a mi m'emociona veure com expliquen aquella amb autoestima, molta autoestima. Diuen coses precioses que m'ha ajudat a demostrar que puc, a demostrar-me que puc, m'ha ajudat a tenir amics i amigues, m'ha ajudat a conèixer món.
1: Trobareu l'entrevista completa a cugat.cat. La 22a edició de les lectures a la fresca no se celebrarà aquest estiu. Així ho ha anunciat la directora artística i impulsora del cicle, Dolors Vilarasau, en un comunicat en què explica que ha decidit fer una parada per motius personals i de salut, després de més de 2 dècades al capdavant del projecte. La passera provisional de Can Bernet, anunciada fa anys per reconnectar el carrer de la Mina amb el parc de Can Bernet després del tancament de l'antic aqüeducte, entrarà finalment en servei aquest juliol. L'Ajuntament començarà aquest dijous, 18 de juny, les obres de muntatge d'aquesta estructura provisional que es mantindrà en funcionament fins que es defineixi i executi una solució definitiva. I l'associació El Món de Prop, la Fundació Salut Plus i el Club Muntanyenc impulsen Mirem per Tu, una iniciativa que vol facilitar la mobilitat i la participació social de les persones cegues o amb baixa visió a través d'una xarxa de voluntariat format específicament per aquesta tasca que els acompanyarà a fer aquelles activitats que sol·licitin. Tot plegat es vehicularà a través del Club Muntanyenc, que oferirà aquestes formacions. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

La música més propera al 91.5 FM.

0: La música més propera a tu, a Cugat.cat.
1: Dímelo al lado. 512.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Jordi Lobo ha dedicat bona part de la seva vida a defensar la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual, una trajectòria de 4 dècades vinculada a l'Escola Moragues de Barcelona, que ara ha estat reconeguda amb la Medalla d'Honor de Barcelona. Si hi ha una iniciativa que simbolitza aquesta manera d'entendre la inclusió és l'Hoquei Plus. El projecte va arrencar fa 20 anys després que una lesió l'obligués a deixar l'hoquei herba. La proposta de traslladar aquest esport als alumnes de l'Escola Moragues va acabar convertint-se en una experiència pionera que avui ja té una lliga federada pròpia i que aquest estiu disputarà el primer mundial de la seva història. Ho explica Lobo.
2: Quan els hi preguntes què representa el hoquei per tu, se'ls il·lumina la cara. Jo tampoc ho voldria sublimar més del que és, però a mi m'emociona veure com expliquen aquella amb autoestima, molta autoestima. Diuen coses precioses que m'ha ajudat a demostrar que puc, a demostrar-me que puc, m'ha ajudat a tenir amics i amigues, m'ha ajudat a conèixer món.
1: Trobareu l'entrevista completa a cugat.cat. La 22a edició de les lectures a la fresca no se celebrarà aquest estiu. Així ho ha anunciat la directora artística i impulsora del cicle, Dolors Vilarasau, en un comunicat en què explica que ha decidit fer una parada per motius personals i de salut, després de més de 2 dècades al capdavant del projecte. La passera provisional de Can Bernet, anunciada fa anys per reconnectar el carrer de la Mina amb el parc de Can Bernet després del tancament de l'antic aqüeducte, entrarà finalment en servei aquest juliol. L'Ajuntament començarà aquest dijous, 18 de juny, les obres de muntatge d'aquesta estructura provisional que es mantindrà en funcionament fins que es defineixi i executi una solució definitiva. I l'associació El Món de Prop, la Fundació Salut Plus i el Club Muntanyenc impulsen Mirem per Tu, una iniciativa que vol facilitar la mobilitat i la participació social de les persones cegues o amb baixa visió a través d'una xarxa de voluntariat format específicament per aquesta tasca que els acompanyarà a fer aquelles activitats que sol·licitin. Tot plegat es vehicularà a través del Club Muntanyenc, que oferirà aquestes formacions. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó.

Benvinguts a una nova edició de Perifèries. Com sempre, l'Aleix Salari està al control de so, el Jordi Tortosa aquí al micròfon, i per endavant avui un programa que volem dedicar als cantautors, perquè aquest concepte tant del segle XX, que se n'han fet? És a dir, on són els cantautors d'ara?

Si hi ha un lloc on la paraula cantautor mereix un respecte enorme és a Llatinoamèrica. I hem començat avui precisament a l'Argentina amb la Silvana Moreno i un clàssic, el León Gieco, cantant junts aquesta L'Aurora, que està inclòs en el sisè àlbum, últim treball publicat recentment, d'aquesta cantautora argentina que es diu Silvana Moreno. Té 38 anys i és una argentina molt cosmopolita que ha viscut a Boston, a Nova York, a Londres, i que d'alguna manera rescata també la tradició de la cançó al costat de grans clàssics com León Gieco. I un altre més jove, però que ja és tot un clàssic de la cançó d'autor a l'Argentina, és sens dubte Kevin Johansen.

Aquestes són les últimes notícies que hem tingut de Kevin Johansen. Es tracta d'un single que es diu Luna sobre Porto Alegre i que està enregistrat en una sala d'exposicions de la Galeria Malba de Buenos Aires. I la veritat és que ell sol, amb una guitarra, mostra perfectament el que és el paradigma del cantautor, en aquest cas concret llatinoamericà o argentí. Un altre cantautor actual molt jove es diu Leo Rizzi i és tot un personatge al que hem de descobrir.

Leo Ricci, en temps de Rosalia o de Bad Bunny, aquests personatges, Leo Ricci, demostren que hi ha una cançó d'autor del segle XXI, sens dubte. Aquest és el seu segon àlbum. Es diu La bellesa de les flores i aquest noi que va néixer a Eivissa ha crescut a Uruguai i col·labora amb altres músics, com per exemple Santi Balmes.

Segon disc de Leo Rizzi, un noi nascut a Eivissa, crescut a l'Uruguai, amb molt d'èxit a Mèxic, i que en el seu segon àlbum que acaba de publicar té la col·laboració de Santi Balmes en aquesta cançó, Aquí nadie se puede morir. I seguint els camins, sobretot, d'aquests cantautors del segle XXI més joves i tornant a Latinoamèrica, ens trobem amb una dona imprescindible actualment, Silvana Estrada.

Silvana Estrada, que acaba de publicar aquest single al costat de Pablo Pablo. Qui és Pablo Pablo? Pues és el fill de Jorge Drexler, cantautor i, a més, productor. I la veritat és que aquestes cançons mostren aquesta contínua connexió entre les dues bandes de l'Atlàntic, entre aquella cançó tradicional llatinoamericana, o aquella idea o aquell concepte de la cançó d'autor a Llatinoamèrica, i el que també s'ha anat produint aquí entre nosaltres. Pablo Pablo, fill de Jorge Drexler, cantant amb la Silvana Estrada aquest Antes de ti. I ja que estem parlant de Jorge Drexler, acaba de publicar un àlbum en el que col·labora gent com Meritxell Neddermann, entre d'altres. Així és que escoltem aquest treball que es diu Taracà, que és el nou signat per Jorge Drexler.

Així sona el nou treball de Jorge Drexler, l'uruguaià, que acaba de publicar Taracá, i en el que col·labora Meritxell Neddermann, que, per cert, ella, per la seva banda, ha publicat un single col·laborant amb Bernat.

El single es diu Porto la Sal i està signat per Meritxell Neddermann i Bernat, que no és un altre que Bernat Tortajada Català, que és un cantautor de Sabadell amb el que ha col·laborat Neddermann i que ell, per la seva banda, també ha publicat singles o cançons com aquest Disco Ball.

podríem dir que la cançó d'autor al segle XXI, que és el nostre tema d'avui, ja no és la cançó d'autor, són les cançons d'autor. I això, aquesta petita joia, la signa Mar Pujol, una cantautora del Prat de Lluçanès, nascuda al 99, és a dir, 26 anys i poc més, i la veritat és que ens fascina sempre que l'escoltem cançó a cançó. Com també ens fascina gent més veterana procedent de l'àmbit del rock, procedent de la guitarrística, com és un Xerí Maristé, que ens acaba de publicar un àlbum magnífic, Punt de Creu.

qui sap si mor el mar. Potser allà és un...

Punt de creu, el vuitè treball del The Flix, Xerim Aresté, un guitarrista extraordinari que a més ha trobat la seva part compositiva i interpretativa d'una manera molt equilibrada i que ha fet d'aquest treball un disc dels que serà de lo millor de la collita d'aquest any 2026 pel que fa a casa nostra. I si anem una mica més amunt cap a Euskadi, ens tornem a trobar a una altra meravella que ens torna a deixar Ruper Ordorica, l'Urra i Kutu Barik.

El nou disc del basc Ruper Ordorica, Lurra i Kutu Barik, així es diu. I les últimes notícies que tenim també d'una altra de les cantautores més interessants que tenim a casa nostra és de la rockera, si volem dir-lo així, Maika Makovsky.

Maika Makovsky, con un tema que es diu B-Sides i B-Series, i que estava inclòs en el seu últim treball, Bunker Rococo. I apurant el temps del final del nostre programa, no podem oblidar-nos també d'una de les noies o de les cantautores més personals d'aquest país, Cristina Rosenmenger.

Tenim una pel·lícula que s'ha estrenat aquest any que es diu Sin decir adiós. I us convidem a escoltar les últimes convidades al nostre programa d'avui entorn a la cançó d'autor ara, actualment. Es diuen Les nietes del Charlie.

Es diuen Maria i Raquel Rubio, són dues germanes i es fan dir les nietes del Charlie. Personalment, no havia sentit dues veus femenines tan singulars, probablement des de Vainica Doble. Una autèntica meravella per tancar aquest programa que hem dedicat avui a la cançó d'autor. La setmana que ve més, us esperem, com sempre, l'Aleix Alari al control de so i el Jordi Tortosa al micròfon. Fins llavors.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Jordi Lobo ha dedicat bona part de la seva vida a defensar la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual, una trajectòria de 4 dècades vinculada a l'Escola Moragues de Barcelona, que ara ha estat reconeguda amb la Medalla d'Honor de Barcelona. Si hi ha una iniciativa que simbolitza aquesta manera d'entendre la inclusió és l'Hoquei Plus. El projecte va arrencar fa 20 anys després que una lesió l'obligués a deixar l'hoquei herba. La proposta de traslladar aquest esport als alumnes de l'Escola Moragues va acabar convertint-se en una experiència pionera que avui ja té una lliga federada pròpia i que aquest estiu disputarà el primer mundial de la seva història. Ho explica Lobo.
2: Quan els hi preguntes què representa el hoquei per tu, se'ls il·lumina la cara. Jo tampoc ho voldria sublimar més del que és, però a mi m'emociona veure com expliquen aquella amb autoestima, molta autoestima. Diuen coses precioses que m'ha ajudat a demostrar que puc, a demostrar-me que puc, m'ha ajudat a tenir amics i amigues, m'ha ajudat a conèixer món.
1: Trobareu l'entrevista completa a cugat.cat. La 22a edició de les lectures a la fresca no se celebrarà aquest estiu. Així ho ha anunciat la directora artística i impulsora del cicle, Dolors Vilarasau, en un comunicat en què explica que ha decidit fer una parada per motius personals i de salut, després de més de 2 dècades al capdavant del projecte. La passera provisional de Can Bernet, anunciada fa anys per reconnectar el carrer de la Mina amb el parc de Can Bernet després del tancament de l'antic aqüeducte, entrarà finalment en servei aquest juliol. L'Ajuntament començarà aquest dijous, 18 de juny, les obres de muntatge d'aquesta estructura provisional que es mantindrà en funcionament fins que es defineixi i executi una solució definitiva. I l'associació El Món de Prop, la Fundació Salut Plus i el Club Muntanyenc impulsen Mirem per Tu, una iniciativa que vol facilitar la mobilitat i la participació social de les persones cegues o amb baixa visió a través d'una xarxa de voluntariat format específicament per aquesta tasca que els acompanyarà a fer aquelles activitats que sol·licitin. Tot plegat es vehicularà a través del Club Muntanyenc, que oferirà aquestes formacions. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
4: Chekhov és el clàssic que avui ens recomana Natàlia Cerezo.
5: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
4: I Donar-ho tot és la nova novel·la d'en Jordi Boixadors, publicada per La Campana, amb una narrativa molt ben trobada i uns personatges amb una gran dimensió.
6: És un personatge, la manera de pensar d'ell, d'una manera o altra s'ha de justificar. És a dir, és un personatge que no pren les decisions, que pren moltes decisions, però algunes de les decisions que pren, i concretament una que apareix, no sé, cap al primer terç de la novel·la, el marca molt perquè no la pren. I aleshores ell té una recança tota la vida que l'arrossega, no?
4: La poesia de la Clara Centenera, A evitar la llum, publicat per Edicions Tremendes, ens apropa als paisatges de l'Empordà i a la dualitat entre la llum i la foscor.
7: Uneix una, no, tota una estructura, la poesia per mi almenys és a vegades certs moments de pausa, certes imatges, certs coses molt concretes, no, que en determinats moments doncs necessito com explicar-ho en paraules.
4: I per al final del programa us hem preparat un petit viatge a la vida quotidiana dels romans amb el grup de reconstrucció històrica del Museu de Badalona.
3: I un cop repassat el sumari, entrem en matèria. Posem-nos a escoltar aquesta edició, la 345 de El Calaix. temporada 7, capítol 40. Ah, per cert, tenim un correu electrònic a la vostra disposició per fer qualsevol comentari i suggeriment que ens vulgueu fer. Preneu nota, alcalaix.onalatorre@gmail.com. Us ho repeteixo, alcalaix.onalatorre@gmail.com. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació. I Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
1: Avui us recomano 24 contes de Chekhov. Anton Chekhov, escriptor i metge rus, va néixer a la ciutat portuària de Taganrog el 1860. La seva professió, de metge, li va permetre conèixer a fons tots els estaments de la societat de l'època. Conegut també per obres de teatre com L'oncle Vània o L'or dels cirerers, en aquesta selecció de contes, amb una traducció magnífica d'Arnau Barrios, podem trobar professores de la Rússia rural atrapades en una vida de tedi i un passat esplendorós, persones que troben l'amor en poblets de costa un dia rúfol, funcionaris amb una barbeta com un taló de peu, tots tan vius, tan tangibles, que gairebé sembla que puguis anar a fer un cafè amb ells. La mort va trobar Chekhov amb la mateixa elegància que gastava l'escriptor amb les paraules. Allotjat en un balneari alemany per tractar-se la tuberculosi, un dia va dir al seu metge que es moria. El metge va contestar tranquil·litzant-lo, va punxar-li un calmant i va demanar xampany. Chekhov va buidar la copa, va somriure i va dir: «Feia molt de temps que no em bevia de xampany», i llavors es va morir. Encara que només tenia 44 anys, va deixar una obra ingent, d'una desena de volums, entre els quals podem trobar aquest fragment del Monjo Negre. Escolteu la primera al·lucinació de Kobrin, un jove amb deliris de grandesa. Unes ones estremien el sègol. El ventijol del vespre li va passar al lleuger arran del cap descobert. Una estona després hi va haver un altre cop de vent, més fort. El sègol va començar a fer remor i al darrere es va sentir la queixa sorda dels pins. El Kobrin es va aturar, esbaleït. A l'horitzó, com un remolí o una trompa, pujava de terra fins a dalt del cel una mànega alta i negra. Tenia uns contorns vagues, però de seguida es veia que no s'estava quiet, sinó que es movia a una velocitat terrible, que es movia precisament cap aquí, de dret cap al Kobrin, i que, com més s'apropava, més petit i precís es feia. El Kobrin es va llançar cap a una banda, al sègol, per deixar que passés, i tot just després de fer-ho, si voleu saber com continua, ja ho sabeu, 24 contes de Chekhov a Club Editor.
0: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

Jordi Boixadors és escriptor, traductor literari i músic. Ha publicat diverses novel·les que han rebut l'elogi de la crítica i els lectors, com ara Mentre la neu sigui blanca o L'home que comptava diners. Com a músic, ha publicat diversos àlbums en solitari i és membre fundador de la banda Mala Lletra. També forma part de la companyia de teatre La Pèrfida. Amb poc més de 60 anys, retirat en un poble d'Occitània, el nostre protagonista rep una visita inesperada que desfermarà els records que havia maldat per oblidar. La música, amb en Tomàs, un jove brillant assetjat per les ombres del seu propi cervell, l'amor i la passió amb l'agosarada Eugènia i, sobretot, el fill, a qui mai no ha pogut adreçar-se com a pare. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura amb Mònica Socies.

0: Donar-ho tot és una gran frase i és la novel·la que m'acabo de llegir. He passat per tots els estadis. Estupefacció, posar-me nerviosa, desesperar-me, pensar, però què estàs fent? I després, per altra banda, fer aquest viatge, no? I comprendre la maduresa. I quan arribes al final, entens el significat de tot el que ha anat passant al llarg de la novel·la. Tot i que haig de dir que al principi hagués agafat aquest protagonista i li hagués donat tres toms. Però Jordi Boixadors, autor de Donar-ho tot, publicat per La Campana, no ho he fet, eh, Jordi? No ho he fet.
1: No, esclar, vull dir, podries haver agafat el llibre i estampar-lo contra la paret.
0: No, això no ho faria mai. No ho faria mai, això. Però realment és un llibre que clar, et fa reflexionar de moltíssimes coses i el protagonista et sacseja, no et deixa indiferent.
1: Bé, m'alegro perquè és el que pretenia, de fet, que en general ho pretenc sempre, que els personatges no deixin indiferent. Bé, és un personatge, té unes, la manera de pensar d'ell, d'una manera o altra s'ha de justificar. És a dir, és un personatge que no pren les decisions, que pren moltes decisions, però algunes de les decisions que pren, i concretament una que apareix, no sé, cap al primer terç de la novel·la, el marca molt perquè no la pren. I aleshores ell té una recança tota la vida que l'arrossega. No? No és el remordiment d'haver fet una cosa que després dius això no ho hauria d'haver fet, allò no ho hauria d'haver fet, que també ens passa al llarg de la vida, tant de bo no hagués fet tal cosa. Però és que trobo que la recança encara és pitjor, perquè, ostres, jo hauria d'haver fet una cosa i no l'he fet. I de vegades ens marca tota la vida. Llavors fa que el personatge quedi encadenat a aquella decisió i continua prenent decisions incorrectes perquè ja no troba sortida. I això, evidentment, sé que algunes persones que llegeixen el llibre es posen nervioses. Però jo els animo que continuï fins al final perquè llavors s'entén tot, com has dit, Mònica. I aprofito per dir que la vaig escriure en primera persona perquè, si no, crec que era molt difícil entendre per què prenia aquestes decisions el personatge. Les que no pren i les que pren.
0: Està molt bé aquest punt de vista, perquè normalment fem les coses és que no ho hauria d'haver fet, però quantes persones al llarg de la vida, quan arriben al final, diuen és que ho hauria d'haver fet i no ho he fet. No sé de què me n'arrepenteixo més. I és cert, eh? Ara, és meravellós. Després, és a dir, que és tot un camí de vida, perquè comencem per aquesta joventut i vas intercalant, no?, la part de més jove i la part de més gran, i aquest final, aquesta maduresa, jo l'he trobada d'una bellesa impressionant.
1: Jo he de dir que quan arribava al final tenia moltes ganes d'arribar-hi, perquè pensava, és el moment, diguem-ne, que hi hagi llum. De fet, el llibre està partit en tres, bueno, està partit, té tres. Està redactat, es van alternant el present i el passat en forma de records. I en dos àmbits molt diferents, enmig d'una muntanya, el present, aïllat, enmig de boscos, al centre de França, i el passat, bàsicament, a Barcelona. I el personatge va evolucionant, perquè, com bé dius, comença més o menys cap allà als 16 anys, 17, i ja fins als 60 llargs, no? I és una repassada general de la seva vida molt marcada per aquesta recança, però que hi ha una llum al final, que jo tenia moltes ganes que arribés. I llavors sí que és veritat que hi arriba el moment que el personatge ja pren decisions encertades. En el moment en què ell ja és prou madur per prendre-les.
0: Anava a dir, arriba un moment a la vida, bueno, no tothom les acaba, hi ha gent que s'ha mort i no n'ha encertat ni una, eh?
1: Però
0: l'evolució natural és que n'aprenguem i al final madurem, que en aquest cas sí que passa. Tu parlaves de tres estadis diferents, tenim com a tres l'estructura del llibre està en tres parts, vertigen, tedi, sí, i llum, aquesta llum al final, no?
1: Sí, és una vida vertiginosa que, de fet, correspon bastant al final de l'adolescència, al principi de la joventut, de la primera joventut, que, a més, i això ja és una cosa que algunes persones de la meva generació han agraït, perquè jo vaig néixer l'any 58 i això vol dir que el meu primer curs de universitat se li va acudir morir-se el Franco, que ja ho podia haver fet una mica abans, i els que ens vam trobar en aquella edat i en aquell ambient universitari, aquell any concretament, vam viure una mena de revolució de la manera de veure el món. Allò era absolutament meravellós, i a més post-hippie, que ens arribava tota i del maig del 68, que allà ja s'havia acabat i aquí va arribar tot. I aleshores va ser una època bastant turbulenta i es barreja les turbulències personals amb les turbulències de l'entorn. Però, clar, després arriba la vida de la maduresa, que en aquest cas, en aquest personatge, li arriba molt aviat, també com a conseqüència de les decisions no preses. I aleshores entrem en una etapa que per aquest personatge és més tediosa, fins que al final, doncs, madura, triga bastant. Vull dir, clar, cadascú se sap el seu. Hi ha gent que triga més a madurar i gent que triga menys.
0: Triga...
1: No, no revelaré la meva, no? Perquè no és l'important, l'important és el personatge.
0: Triga i rep, eh? Perquè creu-me que té una capacitat de carar les coses que li venen als i els cops, que jo penso, jo aquesta m'ha de tenir un temple per dintre, perquè si no, no ho entenc, eh?
1: Potser aquest temple és el que fa que maduri també una cosa amb l'altra. Madurar es pot madurar en molts sentits. En el cas d'aquest és encaixar i llavors digerir tot el que li passa i jo crec que acaba... Jo m'atreveixo a dir que s'acaba bé.
0: S'acaba molt bé. Després de tot el que ha patit...
1: Sí, home, sí,
0: clar, el que ha patit... És bonic aquesta també, aquesta reflexió sobre la novel·la. És bonic parlar amb vosaltres, amb els autors, quan fem les entrevistes. Perquè ara penso, tot el que ha patit, però realment això jo penso que li ha fet valorar fins i tot molt més, i a nosaltres com a lectors també, aquest final. Aquest final. Assegureu-ho millor.
1: És un final, és una novel·la que, entre altres coses, parla de la paternitat. I en aquest cas, home, sí, no revelem cap secret, no explico el final, però hi ha una paternitat no exercida. Que
0: ja surt a l'inici, surt a l'inici.
1: I surt a l'inici, hi ha una paternitat no exercida. I aquest és un tema que sí que... home, actualment, i a més té molta lògica, es parla molt de maternitat, però de paternitat se'n parla bastant menys. No? I aleshores jo vaig pensar, ostres, què sentiria jo i què faria jo si no pogués exercir una paternitat i em veiés impulsat o d'alguna manera obligat, o diguem-ne com vulguem, a no exercir-la. Jo tinc un fill i ara tinc dos nets, net i una neta. I ostres, jo crec que m'ho passaria molt malament. En canvi, hi ha persones que a la vida han decidit, jo no vull exercir la paternitat, au. Però el meu personatge no és així. I aleshores jo crec que aquí hi ha una intensitat que... Jo entenc que el personatge la viu d'una manera, doncs, això, molt intensa, em repeteixo.
0: La viu i ens la fa viure perquè realment hi ha escenes que són molt impactants, eh? Jo me n'emporto algunes quantes que no sé, Jordi, si les oblidaré mai. Vull dir que hi ha coses que queden.
1: Sí, algunes són molt fortes, tenen a veure amb malaltia mental. Ell també es veu també bastant al principi de la novel·la que té... forja una gran amistat al voltant de la música, perquè en el llibre es parla molt de música, es parla molt de teatre, també es parla de caminar per la muntanya i són coses que jo faig i que m'agraden, perquè m'he dedicat uns quants anys a la música i també sóc actor i a part d'escriptor, i aleshores d'alguna manera les he ficat aquí dintre. I ell, el personatge, fa una amistat molt al principi amb el germà de la seva gran amiga, còmplice i mig parella, que no acaba de ser-ho, i llavors té amistat amb el germà, que és una persona que té problemes psiquiàtrics importants i això, doncs, té molt d'efecte a la novel·la. Hi ha escenes bastant potents, fortes, que impacten.
0: El Tomàs, l'Eugènia i el Tomàs, els dos germans, sí, que realment... clar, és que aquesta primera part, no? Vertigen, és la que concentra tot aquest tema de la malaltia mental. Vull dir, ja veieu, eh? Paternitats no exercides, malalties mentals... I això que el títol és donar-ho tot.
1: Sí.
0: I anireu encaixant les peces. Però jo penso que està... Ostres, està molt ben trobat. I ha sabut trobar el to narratiu per mostrar-ho i que el lector ho pugui rebre, no? També és important de quina manera ho escrius. Per llegir-ho... A veure, no és dolç, però sí per llegir-ho bé.
1: M'agrada... Jo em sento molt còmode amb aquest registre. De fet, dels 11 llibres que porto, els que més m'agraden a mi de la manera que escric són de l'any 2000, que costa bastant de trobar, que és Mirades de dona, que eren 8 relats de personatges femenins, i aquest, perquè estan escrits amb un toc a mi que és molt Molt com mirant de reflectir com pensem. En aquest llibre jo vaig intentar... A més, la veritat és que em va influenciar bastant una autora sueca que vaig traduir, vaig tenir la sort de traduir, és Iain Berry, escrivint més o menys intentant escriure com pensem, intentant escriure amb el mateix curs del pensament. Jo em sento molt còmode amb aquest registre. També, clar, amb això m'ajudava també a escriure en primera persona, perquè clar, és més fàcil, no?, que si escrius en tercera persona intentar reproduir el curs del pensament. I jo crec que això fa que et sentis una mica còmode, excepte per la gent que em coneix molt, perquè llavors, quan escrius en primera persona, la gent que et coneix molt es pensa que ets tu. Que fotut. Però no és el cas. És una tria d'estil que jo vaig fer específicament per aquest personatge. I, la veritat, celebro molt que m'ho diguis.
0: És que és important també saber llegir segons quins temes. No és fàcil escriure-hi. Bé, jo en cap moment et vaig dir que no he pensat, vull dir, jo t'aprecio molt, només ens hem vist una vegada, però t'aprecio molt i no he pensat que totes aquestes coses et passessin, eh? Però la vida sorprèn a vegades. No,
1: sí que al principi hi ha... Mira, al principi hi ha dos personatges, hi ha dos personatges que estan agafats de la realitat i els he portat a l'extrem, que són precisament l'Eugènia i el Tomàs. Perquè l'Eugènia és una persona... Jo m'he inspirat en una persona que vaig conèixer moltíssim, amb la que vaig tenir molta amistat, però que tenia unes característiques de persona, diguem-ne, amb molta supèrbia, amb molta prepotència, i el poso en contraposició al personatge del protagonista, que és tot el contrari. Això em donava molt de joc, perquè estic portant dues persones a l'extrem que tenen una relació molt forta, que s'estimen molt, però una és, doncs, escolta, trepitjo qui calgui per arribar jo avui, i l'altra és el contrari, que deixa passar la vida sense prendre decisions. Hi ha un moment en què fins i tot, no desvello el final, però hi ha un moment en què el protagonista diu potser m'hauria convingut tenir un palet de supèrbia quan era més jove, que tampoc està de més tenir una miqueta d'autoconfiança. Doncs aquests personatges estan inspirats en la realitat, per això els autors ho fem molt. No? Hi ha algunes anècdotes del principi que les vaig agafar, perquè les he viscut directe o directament, i alguna situació no anecdòtica que també he viscut directament. Per això els autors ho fem sempre. No cal escriure en primera persona, perquè ens alimentem de l'entorn que hem viscut.
0: He sigut benevolent, però després de llegir la novel·la i el que m'has dit, penso que, escolta, ho has fet molt bé, eh? Perquè no ho hagués dit, i mira... Guaita.
1: Ah. Sí, no passa res. No.
0: Hi ha una frase...
1: No és la meva vida, però hi ha cosetes. Digues.
0: Hi ha una frase que m'agrada molt i va molt bé amb aquest fragment, amb aquesta tertúlia que estàvem fent. Dic, hi ha dues menes de persones, les que miren l'escenari i les que hi són a dalt.
1: Sí, mira, un amic de l'època, recordo més el lloc, els records són traïdors, però jo diria que els recordo bé, a la plaça Reial, una nit d'aquelles que has begut una mica... l'any, jo què sé, 79-80, quan jo ja començava a compondre cançons i tal, i ell em va dir, hi ha dues menes de persones. Em va dir aquesta frase. Jo me la vaig quedar perquè després és curiós, perquè ell me la va dir, però ell es va quedar sempre fora de l'escenari. I jo en un moment de la meva vida vaig decidir que volia pujar a l'escenari. De fet, he pujat a l'escenari, he tocat en directe, he pujat a l'escenari fent d'autor i he escrit. I pensava, ostres, ell que m'ho va dir, no ho ha fet. I, de fet, una mica el personatge principal de la novel·la, aquest que diem doncs, que deixa que la vida passi, té tocs d'aquest amic meu. Tocs d'aquest amic meu que també, d'alguna manera, vaig agafar. El que passa és que els he portat a l'extrem, els personatges, perquè la novel·la així guanya riquesa.
0: Molt a l'extrem. Si parlem de música, també us identificaré, perquè en Jordi Boixadors, ell forma part del Mala Lletra, del grup Mala Lletra. Jo t'he vist en directe, eh, Jordi?
1: M'has vist? Ah, sí, t'he vist. A veure si va ser el dia que ho vam fer bé o el dia que
0: ho
1: vam
0: fer bé. Ho vau fer molt bé. La Setmana del Llibre en Català. Ho vau fer molt bé.
1: Ah, la Setmana del Llibre en Català. Sí. Bé, no és el millor concert, eh? Que ens faltaven alguns elements, alguns cantants que no van poder venir.
0: Però els que ens esteu escoltant i us agrada molt llegir, recordeu-me la lletra per qui no el conegui, perquè sí, això és...
1: Els Mala Lletra és un grup d'escriptors que també fem música i jo també m'he dedicat a la música i altres potser no s'hi han dedicat, però I n'hi ha un concretament que és músic, bàsicament, que és el Jordi Campoy,
0: sí,
1: que també escriu. Jo diria que en el seu cas és a l'inrevés, però la majoria són escriptors que toquem.
0: Entre
1: I la veritat ens ho passem molt bé.
0: Vull dir que si els voleu descobrir, xafardegeu quan veieu algun concert d'aquests que van fent, sobretot, aneu i disfruteu perquè tindreu música i literatura.
1: Som divertits.
0: Sí. I tornem a agafar el fil de la novel·la perquè... Per acabar, m'agradaria... Jo ara diré tres paraules, i són tres sentiments, que tu hi poses molt d'èmfasi al llarg de la novel·la. La primera és recança.
1: Sí, bé, faig una distinció que potser no és correcta filològicament entre remordiment i recança. Identifico personalment la recança no haver fet allò que saps que hauries d'haver fet, que t'hauria convingut i que hauria convingut fins i tot a l'entorn d'haver fet. I què passa després?
0: I va, tot aquesta paraula va
1: sortint. Aquell pes a darrere.
0: Va sortint. Després tenim la rancúnia.
1: Sí, sí, sí. Ostres, un sentiment dels més negatius que hi ha. Perquè no et deixa viure tu i pot arribar a fer mal als altres. Sí, jo no sé si parlo tant de rancúnia en aquest cas.
0: No, més de recança.
1: Però... Més de recança, sí.
0: Sí, més de recança.
1: El personatge no en té gaire.
0: No, el personatge ell mateix no.
1: No en té, no.
0: No, però surt. I després hi ha també, que també surt poquet, però hi és, l'enveja. Són tres conceptes que jo he agafat d'aquí, no?
1: Sí, aquí també hi ha una miqueta d'enveja. Jo crec que, a veure, és molt difícil evitar-la, l'enveja. És com allò que... Aquella persona té molt d'ego, a veure, on tenim tots, el que per la qüestió és com el gestionem. I jo crec que les enveges passa una mica el mateix, allò que dius, a veure, un moment, aviam. Estic sent envejós o és que realment estic avaluant les coses tal com són? Jo crec que val la pena fer-se aquesta reflexió. Tampoc és gaire envejós aquest personatge, però potser li hauria convingut tenir una mica d'enveja i aleshores actuar per millorar. Perquè si la converteixes en algo positiu et pot ajudar a tirar endavant. Però vaja, ara m'estic posant una miqueta massa filosòfic.
0: Però escolta'm, que també dona de sí, la novel·la, sí, per posar-s'hi. Jo ahir he agafat un fragment de cap al final de la novel·la, però tranquils, no desvetllo res. Diu, la repressió de les emocions és un exercici que m'ha comportat anys d'entrenament. M'ha dut a viure allà on la gent no vol viure i m'ha carregat el cos de drogues de la farmàcia. I tinc perícia. I és que deixar-nos anar és tan important.
1: Sí. Em feia pensar molt en persones del meu entorn. Dèiem això de les drogues de la farmàcia per persones doncs, que he conegut que han tingut doncs, problemes de depressió doncs, d'aquest tipus que tots en coneixem i amb episodis personals d'haver-ho passat més bé o més malament i de dir, ostres, a veure com aconsegueixo superar-les, no? I com aconsegueix l'entorn superar-les i quan no se supera. M'he perdut una mica arran del que deies, però aquesta frase, aquesta és un... Mira, has enganxat un dels meus fragments favorits de la novel·la.
0: N'hi ha molts, però jo ja t'ho he dit que al final, Jordi, o sigui, aquest... Bueno, no al final, al llarg de la novel·la, aquest espai on col·loques, no? El
1: sí,
0: protagonista en la maduresa és preciós.
1: Sí. Aquest és el moment en què jo crec que aquest personatge s'està reconstruint i moltes d'aquestes frases com aquesta que t'ho has dit ara, jo vaig buscar la manera de construir-les des del punt de vista d'estil perquè s'entengués fins al final exactament què volia dir. I amb aquesta, doncs, em sembla que és de les encertades i de les més encertades i això ho he procurat al llarg del llibre perquè s'entengués que el personatge es reconstrueix. Perquè a vegades que jo mateix li hauria fotut tres calabots. Començava, no... I aleshores, a l'espai de l'actualitat, que és quan ell està dalt de la muntanya, envoltat d'arbres, que esclar, jo em sentia molt còmode perquè a mi m'agrada molt això, personalment, i això es reflecteix, no es pot evitar, doncs és un espai, diguem-ne, que jo el volia lluminós perquè s'entengués que ell es reconstrueix.
0: Realment hi ha un joc d'escenaris fantàstic. Jo és una novel·la que us recomano. No hi ha pressa en llegir-la. És com la vida, vas fent camí. He descobert en Jordi Boixadors amb aquesta novel·la. No, soc sincera, sempre soc massa sincera, no hauria de ser, potser no hauria de ser, però en aquest cas m'ha sorprès i m'ha agradat molt el tractament dels personatges i com aprofundeixes en la humanitat, no? No et quedes en la superfície, vas molt més enllà. I això ho he trobat preciós.
1: Això és el meu motiu per escriure des de la primera novel·la. En algunes vegades hi he reeixit més que en altres, però sempre, sempre, sempre he procurat anar al fons dels personatges. Jo escric novel·les de personatges. I he escrit un parell de novel·les que s'han considerat novel·la negra perquè, clar, actualment només que hi hagi un mort i et fiquen com a novel·la negra. No és una crítica, no és una crítica. Però també quan he escrit novel·les que després han considerat els editors o he anat al Diana Negra un parell de vegades, vull dir que m'hi han cridat a presentar els llibres. També he procurat que els personatges mai es quedessin a la superfície. I en aquest cas crec que de cap manera s'hi ha quedat. Al contrari.
0: No, Vertigen és absolutament un capítol, una part del llibre de Vertigen absolut i Llum també. Per tant, us deixem aquí. Espero que us hagin entrat ganes de llegir Donar-ho tot, en Jordi Boixadors, recordeu, publicat per La Campana. I gràcies, Jordi, per aquesta estona.
1: Gràcies a vosaltres. Ha sigut un plaer. Ara, és una frase que es diu molt, doncs és veritat. Doncs fins a una altra.
2: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: El món reflectit és la conquesta de la calma, de Gaston Bachelard. A redós d'una anèmona, veig ballar les salpes prop de l'escull, com balla la cavallera, de mar endins fins on es deixa morir l'onada. El moviment exigu de les llises, reflectit sobre la sorra, sobre les línies irisades que perfilen la llum d'un matí, de l'aigua clara. Ni els crits ofegats de les gavines ni el tartamudeig incansable de les cigales poden arribar a trencar la calma. Sols les ombres dels pins sobre les roques fan visible el temps. Aquesta és la baldufa de cop, l'única certesa que no estem dins l'esfera del somni.
1: Clara Santanera Ribas és llicenciada en Belles Arts i treballa en els àmbits de la literatura i la mediació cultural. La seva escriptura va més enllà del paper i es complementa amb la dansa, el teatre i el circ. Ha publicat el poemari Migració al magma, d'Edicions Tremendes 2018, i en la seva faceta narradora ha guanyat el Premi de Narració Curta Vent del Port i l'accèssit al Premi El Molí d'en Xec. Evitar la llum és reconèixer la llum i la seva ombra. En aquest poemari, Clara Santanera indaga en la relació entre aquests dos extrems del viatge vital i ho fa amb un treball exhaustiu i delicat de la sinestèsia, connectant les sensacions de claror i foscor amb la paraula i el silenci. El ritme trencadís, a voltes agumbolant i a voltes frenètic dels poemes, evoquen també aquesta dansa entre la llum i la foscor, plena de matisos de penombra, que és la vida. El calaix, obre'l i trobaràs cultura, amb Mònica Socies.
2: I de la veu de la Clara Santanera, obrim aquesta entrevista amb d'aquest poemari d'Evitar la llum. I és que ara, clar, jo ara pensava, no vull parlar ara, perquè t'estava escoltant, Clara, benvinguda, i dic, ara no vull dir res, perquè es fa aquest silenci i és tan bonic escoltar-te recitar.
3: Moltes gràcies, Mònica. Hola.
2: Evitar la llum és el poemari que presentem avui d'Edicions Tremendes. Ens acompanya la Clara Santanera Ribas. Clara, és el teu primer poemari?
3: No, és el segon.
2: És el segon. Has repetit.
3: He repetit, sí.
2: Has repetit. Ha repetit editorial, ha repetit gènere. Per què la poesia?
3: Ai, és que la poesia va una mica amb mi, no? Vull dir, qui escriu poesia és una cosa que li acompanya. Llavors, a vegades, així com la narrativa, a vegades requereix com un eix, tota una estructura, la poesia per mi almenys és a vegades certs moments de pausa, certes imatges, certs coses molt concretes, no? Que en determinats moments doncs, necessito com explicar-ho en paraules. No? Llavors, si tens una llibreta, la poesia t'acompanya, diguem-ne. Saps el que vull dir? Ja que la tens...
2: M'encanta. Sí, jo sempre us ho pregunto perquè, com que normalment no és un dels gèneres més estimats, entre cometes, sempre agrada saber el motiu, el per què us hi apropeu i per què, no?, que editorials com Tremendes afortunadament aposten per la poesia. I tu que has fet un gran exercici, perquè a més vas recordant al llarg d'aquest poemari, vas encapçalant algun dels poemes amb cites, tant de poetes d'abans com de poetes molt actuals.
3: Sí, jo crec que els poetes ens llegim molt entre nosaltres, que és absurd negar-ho, no? I evidentment novel·les i tots els gèneres, no? Però entre poetes, no? I més quan estàs, jo crec, involucrada més en un llibre, que ja estàs com agafant, tot va agafant aquesta forma, d'alguna manera encara estàs més doncs dins de l'àmbit poètic en general, llegint més poder, no? Més, encara més immersa, no? Llavors, sí.
2: Trobareu cites de poetes més que ja no ens acompanyen i d'altres que són molt actuals, o sigui que agafeu també aquest fil de la Clara Santanera per descobrir noves lectures. I l'estructura m'ha resultat fantàstic, perquè tu has recitat el segon poema, perquè n'hi ha un que marca tot aquest poemari.
3: Sí, de fet, el nom li ve d'aquest poema. Era un poema que és Evitar la llum, no? I com que, bueno, és un poema que no m'acaba de resultar del tot afí a la resta, era un poema descartable, però m'interessava molt, alguna cosa del poema era allò que m'interessava molt, no? I la manera que vaig decidir que aparegués era amb aquesta una mica metàfora del que es veu i del que no, que té a veure, evidentment, amb la llum. Llavors, hi ha aquestes frases, no?, que estan més velades i aquestes frases que estan més il·luminades, diguem-ne, més llegibles, que permeten, doncs, donar una mica aquest peu de pàgina als capítols, no?, com encapçalar els capítols.
2: És molt bonic, ja ho anireu descobrint, perquè, a més, tot va entrellaçat. Llums i ombres, trobar l'equilibri, però més aviat és un poemari positiu.
3: T'ho sembla, me n'alegro.
2: A mi sí. Home, té moments, perquè evidentment la vida és això, són llums i ombres. Mm. Però ja més aviat et dic que m'ha arribat molt, hi ha poemes que tenen molta força, molta energia. Ara te'n diria un, perquè n'hi ha un, que és el Dos cavalls, potser, és? Aquesta energia, aquesta força desbocada. No sé, m'ha arribat aquesta intuïció.
3: També hi ha un treball, no en tots, perquè bueno, hi ha un treball bastant rítmic, quan la poesia ja ho té, a vegades segons el gènere poètic, no? Però, i aquesta cosa rítmica, clar, dona molta força.
2: I després n'hi ha que els de metals he trobat molt passionals.
3: Sí, n'hi ha de passionals.
2: N'hi ha de passionals, vull dir que trobareu aquí de tot. Però quan tu tries la llum, aquest equilibri de llums i ombres, i ara m'ha sobtat molt perquè m'has dit, tu creus, tu l'has trobat positiu? I ara he pensat, potser no ho era de positiu. Com va néixer?
3: És molt interessant que m'ho diguis, perquè quan fas la selecció, de la tria de l'ordre, que és molt complicada, al final és el que et dona més l'estructura narrativa. No, a mi em va ajudar com a donar-li una estructura narrativa. I al final, els més positius, potser els més passionals, no, aquesta cosa més, més poder de llum, estan més cap al principi i arriba un punt que ja costa trobar-la. Aquesta. Però se'n va cap a un lloc que no acaba de ser fosc ni trist, simplement cap a un altre sentiment. No?
2: Catastròfic del tot no és. N'he llegit de molt catastròfics. El teu no, Clara.
3: No és catastròfic, no.
2: Però certament hi ha etapes a la vida. Jo n'hi ha un que penso que et dona una imatge preciosa, que a mesura que el vas llegint, el vas veient, diu, un camí de lluernes en vaivé, així, invisible en la nit, l'hipnòtic raig de llum sobre el mar, esquitxos de plasma, el cormorà, les ales obertes. En qualsevol moment baixarà en picat, trencarà en mil bocins el mirall de l'aigua. És d'una imatge tan preciosa.
3: Sí, és bonic això que ho diguis, perquè si té aquest punt paisatgístic, no? I com realment un paisatge et pot inquietar o et pot transmetre, no? Certes emocions i els elements del paisatge, no? Segons com estan narrats, no? Aquest cormorà pot anar cap a un lloc o a cap a un lloc, ostres, no? Que trencarà el mirall de l'aigua, no? Ja passarà alguna cosa, no?
2: És molt bonic. L'Empordà és molt present, evidentment, és el teu territori.
3: Exacte, sí. Està molt present.
2: Com t'inspires?
3: Doncs, difícil dir, però, bueno, primer ja requereix com calma, no? Jo, gran part dels poemes, al final, els vaig escriure en èpoques més d'estiu, no? En aquest estat on hi ha aquella calma, no? Treballes o no, vull dir, aquella cosa de, no, que està l'ambient, no? I llavors, a mi m'agrada molt realment estar en espais determinats, o bé en espais itinerants, poder viatjant, poder davant d'un espai natural. Per això hi ha molt de paisatge, perquè realment molts poemes surten mirant una imatge, no?, d'un espai i intentant, doncs, descriure a través del meu filtre això que estic veient, no?
2: Quan surt al carrer el poemari, Clara, quina sensació tens? Com creus que serà acollit? Fa por? Fa pànic? Fa il·lusió?
3: Ostres, fa molta il·lusió, sí. Fa molta il·lusió. És curiós, perquè la feina de l'escriptor, que això suposo que els novel·listes, mare meva, és molt solitari. Vull dir, tu estàs realment en la teva bombolla, no? I hi ha altres arts en general, que abans de parir, diguem-ne, hi ha com més gent que veu, que escolta, que tal, hi ha com més feedback, no? Però l'escriptura té un punt realment solitari, que quan surt a la llum no ho ha vist gaire gent. Per sort tinc alguns amics poetes i gent del món de les lletres i així, i bons amics, doncs, que s'han pogut també llegir algunes coses, no? També és bonic, perquè tu dones a llegir, a vegades, doncs, per sort, no?, rebre comentaris, rebre feedbacks, coses que t'ajuden a millorar, no?, I llavors, doncs, moltíssima il·lusió, perquè té aquesta cosa, doncs, de donar una part molt íntima de tu. Però el bo del llibre és que, tot i que ho donguis al món, segueix sent molt íntim, perquè tothom té un moment de soledat llegint el llibre, que fa que sigui una exposició, però una exposició dins un lloc molt íntim, no? Dins un espai íntim.
2: Aquests petits humonets que jo recomano que llegiu, d'aquest Evitar la llum, jo no puc no recitar-ne un dels que més m'han agradat. Clar, són del principi, però tranquils, ja us he dit que no és cap drama. N'hi ha un que m'encanta. Diu, fes teu aquest incendi, et vaig dir. Amb la meva pell no n'hi ha prou per assadollar totes les flames. Visca la passió.
3: Visca la passió.
2: Escolteu. Sí, sí, sí. La vida no és sempre de color de rosa, clara, però que bonic agafar la part positiva.
3: Sí, i tant. No, i és que bonic també la pluralitat de sentiments, no? Que tots siguin benvinguts, és una cosa... Sí, és l'únic, la passió de ser-hi. És que la poesia és molt passionant, vull dir que és aquella cosa. No poder descriure la passió en paraules, mare meva, no té preu.
2: No? Bueno, jo aquest me'l guardo i me l'emmarco perquè m'ha agradat molt. Aquest és per compartir. Clara, no sé si vols afegir alguna coseta més.
3: No. Convidar molt a la gent a llegir poesia, no? Perquè a vegades sí que és un gènere... Bueno, és un petitó, no? A vegades, no? Els poetes ens trobem que els recitals hi ha a vegades poqueta gent, o és una cosa molt íntima sempre, i la poesia té aquesta cosa que lliga molt bé amb totes les altres disciplines literàries, perquè et dona, una mirada, no? Envers les coses, o una profunditat a vegades, és molt interessant, no? Llavors, encara que t'agradin les ciències, encara que t'agradin l'àmbit social, la poesia... Bueno, la poesia sempre és, no sé, és interessant que acompanyi, no? Crec que dona una mirada bonica a les coses, una mirada especial, una mirada profunda, sí.
2: Una mirada profunda perquè en pocs versos els poetes sou capaços de ficar-hi, de fer-hi encabir tot un món. I això és magnífic. Per molts anys de poesia, Clara.
3: Per molts anys de poesia, que així sigui. Per mi, per tots els poetes.
2: I que et puguem tornar a llegir.
3: Exacte, moltes gràcies, Mònica. Tant de bo, tant de bo, tant de bo.
1: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: El Calaix, obre'l i trobaràs cultura amb Mònica Socies.
1: El Festival Tarracó Viva ha assolit una vegada més un gran èxit de visites i participació. Entrades esgotades, cues per assistir als actes i tots els espais de la ciutat plens de vida. Passejant per Tarragona, aquests dies podies trobar gladiadors, plebs romana o algun emperador envoltat de soldats. La ciutat s'ha transformat novament en un espai de divulgació i recreació històrica que ha fet les delícies de milers de persones. Nosaltres també l'hem volgut gaudir i avui us compartirem tot el que hem après i viscut. La primera parada la compartim amb el grup de reconstrucció històrica nascut al Museu de Badalona, que és qui els hi facilita tot el material que utilitzen i que compta amb l'assessorament i la coordinació de l'arqueòloga Clara Font. Un grup de reconstrucció que forma part de l'associació El Círcul de Badalona, associació emblemàtica de la ciutat. Ells han recreat al Camp de Mart la vida quotidiana dels romans, amb espais com la Tabernae, professions com el Piscator i el món més ocult amb la Segana. Escoltem-los. Ens endinsarem ara en una Tabernae, les tavernes romanes, les tavernes d'aquella època, i ho fem amb la Paquita Hernández, que està al capdavant i ens explicarà una miqueta com funcionaven, qui venia, què es venia. Gràcies, sobretot, perquè...
2: No hi ha res.
1: Us he provat el temps una estona.
2: Tranquil·la. Nosaltres estem en una taverna, però podia ser un termopòlio, una caupona, una popina, que eren les botigues de menjar. El Thermopolion era on la gent passava, comprava el seu menjar calent i se'l duien a casa. La popina podien seure en una taula i menjar-se-la allà o quedar-se a dormir, que també es podia fer. I la caupona pues, també era per menjar. Llavors, el menjar era molt simple, era pràcticament igual que ara. Uns cigrons amb verdures, un formatge amb paioli o unes verdures com per amanir. O sigui, era el mateix. No hem canviat gaire. Les coses que funcionen bé duren molts anys i això passa igual, no? Qui no s'ha pres als nens al matí un got de llet amb cereals? Pues ells feien el mateix.
1: I això que ens sembla que no pugui ser, eh?
2: Pues sí. Els feien les farinetes aquestes, que eren el pols, amb aigua i farina. De vegades li posaven cansalada o li posaven fruits secs, però feien això. Qui tenia més possibles li posava llet. Qui no, pues

0: que era que aguantava molt la calor i amb el menjar calent s'anaven a casa a menjar o es quedaven allà, agafaven un platet, menjaven i tornaven al plat.
1: Clar, s'entén que tothom, això no ho podia fer, no? I dir, quines classes socials eren les que venien?
0: Bueno, pues eran la gent del camp, la gent que treballava, la gent pues que tenia un cert nivell, clar, igual que ara. No han canviat tant, eh?
1: No. Fa molts dies que diem, des de l'època romana, que no han canviat tant.
0: Llavors, la gent que tenia les grans mansions, les cases, tenien cuina pròpia. Però les insulares, que eren molt petites, que potser només tenia una habitació, no tenien espai per fer-se una... per cuinar. I de vegades, en molts llocs estava prohibit fer foc dintre de les cases i de les insulares, perquè era un perill per al foc.
1: Clar, ara també entenem una miqueta, no?, aquest servei que feien tots aquests espais culinaris romans, sí, que ens has explicat. Tenen molt més sentit, fins i tot, que ara, perquè ara podem cuinar a casa.
0: Clar. Molta gent quan ve i els expliques, la gent passava i compraven el seu menjar, els el portaven fet, la gent es queda una mica així, com dient, ostres, si això ho fem ara també. I passem al matí, anem amb el cafè i venim de treballar i passem a comprar un plat de genties cuinades o carn, és el mateix.
1: Nosaltres ho fem perquè no tenim temps i ells ho feien perquè no tenien cuina.
0: No tenien cuina i, a més, clar, era més còmode. Si volien menjar calent, pues tenien que passar. A més, també els agradava molt socialitzar. Llavors era una manera, pues, també, no?, de que si anaven amb una popina i podien menjar sentats a taula i fer una xerrada, i pues, també podien fer-lo. De vegades podien fins i tot jugar a jocs de taula. I era una manera, pues, també, com ara, et trobes al bar, amb els amics, fas una cervesa, pues, els feia un vi.
1: Doncs jo us deixaré i me'n vaig amb la Paquita perquè veig moltes coses cuinant-se, veig unes fruites fantàstiques i formatge, que a mi m'encanta.
0: Sí.
1: Sí, que per una estona
0: molt
1: estarem
0: bé.
1: En una cuina, en una tabernae romana.
0: Doncs pues aquí estarem.
1: Gràcies.
0: De res.
1: I de les tabernae ens n'anem al piscator, al pescador. I ens acompanya l'Álvaro Banderas per explicar-nos una miqueta, perquè tenim aquí, però que jo penso, si diem que no s'ha canviat massa, és que no s'ha canviat massa, perquè el material que veig aquí, Álvaro, és una miqueta com el que utilitzem actualment.
2: És pràcticament, són pràcticament les mateixes tècniques que es fan servir avui dia. El que passa és que el material és molt diferent. El material nostre és més natural que no pas el que són plàstics o el que sigui. Per exemple, tenim les canyes de pescar que ja es feien servir amb una canya de riu, vale, que es ficava una miqueta amb humitat perquè sigui més flexible, un cordill, vale, de llim, un plom per fer de pes, un ham i un suro per fer de boia. Vale? És pràcticament això. És totalment igual, el que passa és que no hi ha carretes, és tot amb força i amb molta més manya i paciència.
1: Manya, paciència i temps, eh?
2: I temps, i tant. Però no és l'única tècnica que tenim. Per exemple, fem servir les xarxes de pesca. ¿Vale? És totalment igual i la tècnica de fer-les manualment és la mateixa. Però el que passa és que nosaltres teníem més temps a l'època romana per fer-les. ¿Vale? Però la tècnica és la mateixa. És una pesca més massiva, que no pas la canya. El que passa és que a l'època romana la pesca massiva no es pagava gaire bé perquè el peix no era de molta qualitat i no era fresc. La canya, per exemple, no danya tant el peix, aleshores sí que es pagava molt més.
1: També, clar, és que algunes diferències hi havia d'haver, sobretot els materials naturals i les canyes. Les canyes, evidentment, no són iguals i penso, clar, eren uns artistes, perquè no deixa... Per mi... Els meus ulls ara mateix, veient aquí tota la parada que teniu, eren uns artistes i s'ho havien de fer tot ell.
2: A més que aprofitaven tot de la natura, les canyes, el fil... Òbviament els sams li demanaven a un ferrer perquè no podien fer-les com a tal, ¿vale? Però, per exemple, l'espart, ¿vale?, que ho manufacturaven amb el funicularius, nosaltres l'utilitzàvem per fer, per exemple, trampes, com la nansa, que la nansa avui dia sí que s'utilitza. S'utilitza tal qual, és el mateix. O sigui, ja després de 2000 i pico d'anys que han passat, encara és el mateix. Algunes són de metall, però l'espart encara es fa servir.
1: Per tant, en algunes coses sí que hem evolucionat.

0: especialment en materials. Bé, evolucionat o potser no, eh? Perquè el plàstic no és massa reciclable i les canyes sí.
1: Potser és molt millor com ho feien els romans, perquè ho aprofitaven tot i era més orgànic. I no contaminava tant, la veritat.
0: Exacte, reciclava sol. Jo penso que podria fer una crida, ja que si heu de passar temps. Mira, si tinguéssiu el material, seria una bona opció de reciclatge. Álvaro, qui consumia peix a l'època?
1: Pues pràcticament tots. Era una economia, sobretot en les costes, ¿vale? En les costes tant sigui Mediterrani o sigui Atlàntic, pràcticament tota la població consumia peix, era assequible, era barat. Nosaltres el veníem, els pescadors, per exemple, venien els peixos i eren barats, sobretot en la pesca a rastre. El que passa és que hi havia els peixos com la tonyina, per exemple, que eren molt més cars. Hi ha una cosa també que es diu el garum.
0: Sí, vale? Exacte.
1: Exacte, que és com un condiment del menjar, perquè el menjar romà, la veritat és que no era tan... No era molt més soso de lo que tenim ara, no hi ha tantes espècies com tenim, i havien de condimentar d'alguna forma. Hi ha grans quantitats de fàbriques de garum que es paga molt bé, perquè es fa amb tripes de peix, vale? I era el top de lo top de l'època romana. La veritat és que no sé, perquè olora molt fort i sap molt fort, però bueno, era lo que agradava realment, i bueno, tothom tenia accés al peix.
0: Jo haig de dir que avui he tastat el garum i, mare meva...
1: Bo, veritat?
0: No sé si sobreviuria a l'època romana, jo.
1: Bueno, són gustos diferents. Al final estàvem més preparats.
0: Sí, tenien les papil·les gustatives més preparades que les nostres.
1: Potser un ketchup a ell no s'hi agradaven.
0: Oh, que pobra gent, no els hi donaríem. Els mataríem amb el ketchup. No. Moltíssimes gràcies, de veritat, feu una gran tasca i per apropar-ho, sobretot, aquesta divulgació que feu. Gràcies, Alba.
1: Moltes gràcies.
0: També hem de parlar de la religió, perquè estem acostumats als déus, però també hi havia una part més oculta en aquesta Roma antiga. I avui estic amb Sagana, perquè ella, jo li he demanat concretament un conjur per l'abundància. Però, si heu de fer alguna revenja, té molt de material fantàstic i meravellós que us pot ajudar. Escolta'm, si tenim algun enemic, com ho podríem fer? Perquè veig que tens unes tauletes aquí.
2: Mira, l'ideal és fer una taula de fessioni, val? Què són? Són unes tauletes que es fan, s'han de fer 20x30, es poden fer en diferents materials, el plom, el fam, en papir o el que sigui. I l'important és que escrivim molt clarament el que volem. Vale? Primer, a qui dirigim aquest malefici? Val? A la persona amb el nom complet, mal nom i el nom de la mare si també. Els déus o els espíritus que volem fer-lo. Val? I després el conjur que volem, del malefici que volem. Una vegada que ho tenim, què hem de fer amb aquesta tauleta? La pleguem, la lliguem o la clavem un clau. I la hem d'amagar o bé en l'esquerda d'una casa, de la casa d'aquesta persona, o bé en una tomba. Si és una tomba d'un nen o d'una mort violenta, molt que millor. També a l'aigua. L'aigua de les termes també va molt bé. Val? Si no es descobreixen aquestes tauletes, funcionarà de meravella. Segur que s'acompleix.
0: Escolta, mi tenim aquí un ninotet de cera lligat amb un fil vermell. Això ho volem saber.
2: Mira, aquest és el meu home i no vull que se m'escapi. Llavors, què he fet? He fet uns lligaments, uns nusos, val? I l'he lligat amb ell. I aquí l'he tinc jo, que no se m'escapa. El dia que no vulgui, la deslligarem i ja veurem, podem dansar-la després amb una inscripció al foc i es podran complir la nostra desig que hem fet en l'inscripció.
0: Escolta'm, la Sagana, es treballava molt amb tot això, perquè veig que teniu molt de material.
2: Exactament, però també hem fet. La màgia en el nostre món romà és una manera de comunicar-nos amb els déus. Ho podem comunicar d'una forma oficial, que ho fan els sacerdots, amb veu alta, suplicant als déus, o podem fer-la també d'una manera més il·lícita, que és la manera de fer que fan els fetillers, que és amb veu baixa, que llavors no supliquem, sinó demanem, que serien tot aquest tema més de conjur. Però també podem fer endivinacions.
0: Però ara, quan tanquem el micro, ens hi posem de veres.
2: Exactament, i així serà. Aquí no es pot saber tot.
0: Ai, Sagana, moltes gràcies.
2: A vosaltres, que vagi molt bé. I aquí estic, si voleu qualsevol cosa.
0: Sí, jo no marxo, tanquem micro, no?
2: Vinga, perfecte.
3: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. És hora de tancar El Calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Jordi Lobo ha dedicat bona part de la seva vida a defensar la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual, una trajectòria de 4 dècades vinculada a l'Escola Moragues de Barcelona, que ara ha estat reconeguda amb la Medalla d'Honor de Barcelona. Si hi ha una iniciativa que simbolitza aquesta manera d'entendre la inclusió és l'Hoquei Plus. El projecte va arrencar fa 20 anys després que una lesió l'obligués a deixar l'hoquei herba. La proposta de traslladar aquest esport als alumnes de l'Escola Moragues va acabar convertint-se en una experiència pionera que avui ja té una lliga federada pròpia i que aquest estiu disputarà el primer mundial de la seva història. Ho explica Lobo.
2: Quan els hi preguntes què representa el hoquei per tu, se'ls il·lumina la cara. Jo tampoc ho voldria sublimar més del que és, però a mi m'emociona veure com expliquen aquella amb autoestima, molta autoestima. Diuen coses precioses que m'ha ajudat a demostrar que puc, a demostrar-me que puc, m'ha ajudat a tenir amics i amigues, m'ha ajudat a conèixer món.
1: Trobareu l'entrevista completa a cugat.cat. La 22a edició de les lectures a la fresca no se celebrarà aquest estiu. Així ho ha anunciat la directora artística i impulsora del cicle, Dolors Vilarasau, en un comunicat en què explica que ha decidit fer una parada per motius personals i de salut, després de més de 2 dècades al capdavant del projecte. La passera provisional de Can Bernet, anunciada fa anys per reconnectar el carrer de la Mina amb el parc de Can Bernet després del tancament de l'antic aqüeducte, entrarà finalment en servei aquest juliol. L'Ajuntament començarà aquest dijous, 18 de juny, les obres de muntatge d'aquesta estructura provisional que es mantindrà en funcionament fins que es defineixi i executi una solució definitiva. I l'associació El Món de Prop, la Fundació Salut Plus i el Club Muntanyenc impulsen Mirem per Tu, una iniciativa que vol facilitar la mobilitat i la participació social de les persones cegues o amb baixa visió a través d'una xarxa de voluntariat format específicament per aquesta tasca que els acompanyarà a fer aquelles activitats que sol·licitin. Tot plegat es vehicularà a través del Club Muntanyenc, que oferirà aquestes formacions. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat, amb Ai Mantric i el control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte i qui us parla, Alba Triador. Avui és dimarts, 16 de juny, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Jordi Pasqual, Héctor Verdú i Roser Casamitjana. Tot seguit coneixerem tots els detalls de la 41a edició del curs d'estiu de la Unipau, que enguany porta per títol el nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat. Ho farem amb un polsim del 7è art. Rebrem en Víctor Alexandre amb una nova entrega del cinema a la xarxa. Continuarem amb una entrevista a l'Anna Guimil, presidenta de l'Associació Catalana de Zooteràpia i experta en sinofòbia, la fòbia als gossos, que ens parlarà de quines eines hi ha perquè els infants gestionin aquesta por. I posarem la cirereta al programa amb el Lec dels Valors, dedicat al nou programa de beques de formació fotogràfica traspassant l'objectiu, adreçat a dones que surten de la presó de la presó de Batràs amb l'objectiu de facilitar la inserció social i professional. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan passen 6 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en el nou pla local de seguretat que l'Ajuntament de Sant Cugat ha presentat aquest dilluns. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, Lector Verdú, periodista, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: El Jordi Pasqual, periodista, el Cugatec, molt bon dia, Jordi.
2: Bon dia.
0: I la Roser Casamitjana, regidora d'Iniciativa Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. És llarg això, Roser.
3: Sí. Massa
0: molt,
3: llarg.
0: Molt bon dia. Bon
2: I perquè no li dius tots els llocs on estàs, sinó...
0: Exacte, exacte. Oh, el Jordi Casas m'ho fa fer a vegades, eh? Jo vaig a gust de consumidor. El càrrec, el que em demana...
1: Clar, és que tampoc...
3: Si t'explico totes les tonteries que faig, ja pots tancar la tortura.
1: Però és el que hem de promocionar ara, no?
3: Tonteries, vols dir o no?
1: No, les coses que fa ara.
0: El currículum en actiu.
1: El present, no el passat.
0: Bé, Sant Cugat ja té un nou pla de seguretat. La Junta Local de Seguretat ha aprovat per unanimitat el document que marcarà les polítiques municipals de seguretat entre els anys 2026 i 2030. Un pla que el govern municipal defineix com a innovador, citem textualment, i que posa l'accent en la prevenció, la proximitat i la incorporació de noves tecnologies per fer front a les noves formes de delinqüència. Amb la informació que disposem a dia d'avui, sobre aquest nou pla de seguretat, quin seria l'anàlisi que en feu i quines creieu que són les novetats, si és que n'incorpora, de cara als, per fer front als reptes que es trobarà la ciutat en matèria de seguretat els pròxims 4 anys?
3: Què? Començo jo?
1: Sí.
3: Bé, no sé, jo he llegit la informació de la qual disposem doncs, en aquests moments i la veritat no he sabut veure les novetats i tampoc hi ha alguns conceptes dels que teòricament defineix aquest pla que no l'acabo d'entendre. Però, en fi, i espero que ens ho expliquin millor, què significa doncs, la intel·ligència policial, si és que volen utilitzar eines d'intel·ligència artificial o d'un altre tipus, no ho sé. La participació ciutadana, més o menys, sabem què és i sabem que en general no es practica. Tampoc sé què vol dir en el cas de la seguretat ciutadana. Una altra cosa, la transformació digital, tampoc sé exactament. La policia comunitària, tampoc sé exactament quin és el seu pla, quines són les seves atribucions, o què farà o què no. I tornem a dir que diu que incorpora eines d'intel·ligència artificial. És a dir, que jo espero que en algun moment es pugui llegir aquest pla, un pla més dels molts i molts que té l'Ajuntament, la majoria amb algun calaix, però a veure pues, si es compleix i... Malgrat que Sant Cugat no sembla, per totes les dades que tenim, que sigui una ciutat insegura, ni objectivament, ni en quant a percepció de la ciutadania, però, en fi, tot és millorable.
0: Uh-huh. De fet, pel que fa a la percepció de la ciutadania, segons l'última enquesta de victimització feta per l'àrea metropolitana de Barcelona, que són dades del 2025, Sant Cugat se situa per sobre de la percepció de la ciutadania de l'àrea metropolitana, amb un 7.5/10. Feta aquesta acotació, dit també que avui s'ha convocat una roda de premsa a les 4 de la tarda per explicar en què consisteix, a part de la roda de premsa que es va fer i aquest pla local de seguretat, intentarem treure'n una mica més de suc per poder explicar a la ciutadania exactament com es concretaran doncs, aquests grans titulars que podríem dir que es van donar ahir, i dic grans titulars perquè ens faltaria potser una mica tard aquest contingut quan tinguem aquest document a les mans.
2: A mi m'agradaria veure el document, la veritat. És que, de moment, tens 4 titulars en base a unes declaracions, una roda de premsa, a la que jo no vaig poder anar, però després revisant, i fins i tot el que hem comentat en companys, no? Dona la sensació de buidor, no? De dir, és que si no tenim la xitxa de la cosa, no, bueno, que queda molt bé, depèn, de fet, algunes paraules així juntes sonen molt bé, però poden ser perfectament una cosa buida, no? Per tant, no sé, fins que no tinguem el document, a mi em costa fer una valoració del tema. Tampoc entenc perquè convoquen 2 rodes de premsa un dia i l'altre, a més la d'avui convocada d'hora per allà, no? És que, clar, no sé si és la forma tampoc de tractar. Entenc que en Sant Cugat hi ha com un discurs al voltant de la seguretat, que a més portant la cartera esquerra vol com... que no es tinga una mirada especialment com la que ha tingut la dreta tradicionalment sobre la seguretat, i llavors quan fa declaracions el tinent d'alcaldia parla en termes més fins i tot de garantia de drets per a garantir la seguretat en última instància, Però, clar, és que al final passen coses com que la roda de premsa d'ahir es van donar dades que són incomparables en res perquè són parcials, no agafen un any complet. Al final, o te'n vas a l'enquesta que deies ara de l'àrea metropolitana o te'n vas al portal de criminalitat del Ministeri, que allà és on sí que pots fer una comparativa. A mi que em dones unes dades soltes i quatre declaracions d'intencions, m'aporta entre poc i res. Per tant, no sé, jo crec que també s'ho haurien de fer mirar a nivell de comunicació.
0: Héctor. Que vas prenent nota.
1: No, a veure, no, m'estic mirant la notícia, perquè tampoc, evidentment, no hi ha més dades, no? Els silencis, jo crec que el text està en els silencis, no? I més agents i més videoprotecció. Bueno, la primera, els santcugatencs, aquesta percepció de seguretat per sobre la mitjana de l'àrea metropolitana la paguen amb el preu de l'habitatge, amb poder adquisitiu, i si l'Ajuntament no dona resposta amb això, mal. Llavors, una de les primeres funcions de qualsevol ajuntament és la seguretat i la neteja.
0: De neteja n'hem parlat, també.
1: Sí. Jo amb seguretat no em sento especialment insegur, sí que tinc qüestions a dir sobre civisme, incivisme. És més aquest problema de que està a la base de la piràmide de la seguretat que no pas un problema de victimització, com deies. Em preocupa que per garantir la seguretat haguem de sembrar el poble de càmeres, em preocupa.
0: Ara abordarem també les...
1: I és una de les tendències que sospito.
0: Són 450 càmeres a dia d'avui instal·lades a la ciutat. I acaba, si ho vols, i obrim diferents mòduls.
1: És més barat tenir un sistema de càmeres que contractar guàrdies urbans i personal que farà falta. I l'altra és, estic segur que hi haurà una inversió en intel·ligència artificial per creuar imatges, creuar dades. Haurem de començar a explicar qui contractem, què contractem, com ho contractem i quines implicacions té. Del món distòpic al que anem a que ens està portant l'acceptació de la intel·ligència artificial, em preocupa molt que qualsevol dia em puc trobar un dron vigilant-me a la porta de casa. Qualsevol dia, vull dir, això ho veurem en 10 anys.
2: Bueno, a finals del mandat passat, no l'altre, vam tindre el robot que patrullava. Se'n recordeu del robot que patrullava? Feia gràcia.
0: El vam veure en la roda de premsa, jo no l'he vist més.
2: No, ja està, sí.
0: Però hi era, però es va presentar.
1: No, jo no vull donar idees, però perquè ja estic segur que... Ja
0: de fet, Mossos d'Esquadra els utilitzen prevenció de robatoris en vehicles a Sant Cugat, als aparcaments de centre comercial i rodalies.
1: Jo sospito que substituirem, que deixarem de veure agents al carrer i aquesta plantilla que tenim la veurem controlant des d'una sala a drons que vigilaran els carrers. Jo suposo que serà el canvi de tendència.
0: Heu obert diferents fronts amb la informació limitada que tenim. A mi una cosa que em va cridar l'atenció quan llegia la nota de premsa i posteriorment la notícia que va fer el company Sergio Morales, que és qui va anar a la roda de premsa, van ser unes paraules de l'alcalde, no? Tenim aquestes dades de l'enquesta de l'AMB que situen la percepció de la seguretat en un 7.5/10 i tenim l'alcalde dient que aquest nou pla local de seguretat anirà més enllà de les dades i que incorporarà la percepció ciutadana com un element central en la definició de les polítiques de seguretat.
1: Percepció ciutadana té molt risc, això. Perquè qui té més percepció de vulnerabilitat és qui té més a perdre. I voldria traçar aquí... persones més benestants poden sentir-se molt més insegures i tenir més percepció d'inseguretat que algú que està acostumat a viure en entorns més on això és més normal.
3: Sí, però jo penso que aquí hi ha dos conceptes.
0: Per tant, hi veieu un risc.
3: Sí.
1: Home, no podem utilitzar això com a criteri. Ens hem d'atanyar a dades. A dades.
3: Jo penso que hi ha dues coses aquí. Una és això, la percepció, la percepció, que jo penso que és una cosa populista, és a dir, que en el fons representa que dones, no?, l'autoritat o el dret a decidir què s'ha de fer amb la seguretat d'aquestes persones, que segurament, probablement les que més es queixin són les que més seguretat tenen, per molts motius que no venen al cas. I l'altre és la participació ciutadana. És a dir, que em sembla que són dos conceptes que s'han introduït a nivell, si em deixeu dir així, de populisme. Que el que pretenen és... durar una mica la píldora per no dir a la ciutadania que l'únic que fas és augmentar la policia, que poses més càmeres, que... M'explico. És a dir, dir que dones participació ciutadana i que, doncs, en principi...
0: Que incorpores.
3: Incorpores la percepció, aquestes coses...
0: Va més enllà de les dades, són paraules textuals, eh? Sí, vull dir, no és una manera de redactar.
3: Efectivament. Per tant, jo crec que això forma part d'aquest populisme que estem utilitzant, i sobretot ara, en aquest últim any que queda de tempo.
2: Jo crec que la percepció ciutadana és una cosa important per a que a través de les dades pugues intentar fer canviar aquesta percepció. És a dir, si tu dius, escolta, és que realment estem tenint tants delictes, estem tenint tantes denúncies, el que has d'ajudar en la transparència de les dades és que si hi ha una percepció que no correspon, aquesta percepció a poc canvia a través de pedagogia, que és molt difícil perquè la percepció és tan subjectiva que normalment unes dades tampoc la canvien. Però que pugui haver, a través de les dades, un relat de quina és, bueno, la realitat, no?, del que tenim constància, hauria de permetre canviar això. Si el que diu l'alcalde és al contrari, és si hi ha molta percepció d'inseguretat, prendrem mesures extraordinàries a nivell de seguretat, que no és donar les dades i en això fer pedagogia, em sembla preocupant, evidentment, perquè estàs basant actuacions en base a una cosa que no està passant en el municipi, i que això, de fet, en última instància pot acabar empitjorant la percepció, perquè si la policia va actuant més en funció de queixes d'uns pocs veïns que temen pel que siga, al final alimentes la bèstia, no? Perquè, ai, mira, ara hi ha més policia, això vol dir que no sé què, saps? Que no és tan... Bueno, no sé, però clar, quan torna a ser una afirmació genèrica que ens preocupa però que tampoc sabem ben bé què vol dir, tornem a estar igual. Per això dic, vull el document, si no, no és que valorem un poc en base a res.
0: Uh-huh. I l'altra qüestió és la de les càmeres de videovigilància. L'Hector apostava en nous models de policia i de seguretat en un futur més o menys proper. L'alcalde diu ahir que a Sant Cugat ja hi ha 450 càmeres de videovigilància, uh-huh, que ell anomena de videoprotecció, que, com es diu les coses... també formen part,
3: sí, les paraules
0: formen
3: són
0: part del relat, és important.
1: Després s'ha de veure com se gestiona el vídeo, també. Si realment hi ha capacitat de... Si tenim aquests vídeos com a desincentivadors, si els tenim com a captadors d'informació, quina informació estem captant i com se gestiona, i si hi ha capacitat de donar resposta a la informació que s'està recopilant i que s'està gestionant, perquè necessitaràs efectius humans i les seves eines per donar resposta amb això. I tot això són diferents parts d'un procés que, en què no sabem com s'està actuant en cap d'aquestes parts. Quantes d'aquestes càmeres són realment de videovigilància, quantes són per desincentivar, i què s'està fent amb els vídeos que es recopilen. Mhm.
0: Sí. Clar, aquí entra, no?, hi ha el debat que genera moltes vegades aquest tipus d'instal·lacions, que és fins a on estem disposats a cedir la nostra intimitat per davant d'aquest concepte de seguretat. N'hi ha 450, però l'alcalde explicava que volien demanar a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya instal·lar càmeres a les estacions, també en carreteres
1: i autopistes. Jo entenc que el que volien és que Ferrocarrils els cedís...
0: Incorporar-les en el...
1: Els cedís els dones l'accés a les càmeres.
3: La informació, no? Que cedís la informació.
1: De fet, això és un model americà. La policia als Estats Units el que té és accés a càmeres dels diferents negocis que tenen les seues càmeres de seguretat, i la policia accedeix. Ara ja no ho fa la policia, ho fa Palantir, que és aquesta empresa de... intel·ligència artificial que ho controla tot, i que els europeus hi juguem però no hi juguem, i Palantir pot creuar dades i pot saber què fas a la teua vida tot el dia.
0: I aquí havíem de parlar també del biaix.
1: I pot decidir si tens un comportament sospitós o no, en funció del teu tipus de moviment. Però qui li dona el criteri també s'hauria de veure.
3: Jo no sé, jo com que dec ser molt clàssic en aquest sentit... Jo penso que potser alguna guàrdia urbana que simplement caminés pels carrers de tant en tant, així, hola, què tal, bon dia, com està vostè, senyora Pepeta, potser aniria bé, no ho sé, potser, ja sé que això és molt carrincló.
0: Aquest seria aquest paper que també han dit, no?, d'aquesta policia comunitària.
3: Jo no sé si això és la policia comunitària, és que no ho sé. Jo sé que això és la guàrdia urbana passejant pels carrers, jo li diria així. Llavors, no sé si això és molt carrincló i molt clàssic, però no sé, penso que pot tenir una, com a mínim, influenciar la percepció que un té de que allò va bé, de que tot està tranquil. No sé si se necessita tanta intel·ligència artificial, tantes càmeres, tanta tecnologia, diguim, per no sé, jo penso que potser una cosa més casolana, per entendre'ns, també aniria bé. Perdoneu l'expressió, eh?
2: No. Sí, a més, després diuen que és molt difícil instal·lar càmeres de seguretat. Quan hi ha veïns que ho demanen, que puntualment passa, uh-huh. diuen, no, és que és molt complicat, perquè en tenim 450. Entenc que estan sumant les que normalment diuen, bueno, són càmeres de matrícules. I que després també s'utilitzen...
0: Les entrades per a les zones de baixes emissions... Sí.
2: Però, vull dir, que tan difícil no serà si en tenim 450, no? I després... Clar, jo estic en contra de que comencen a aparèixer càmeres per tot arreu. Perquè...
3: I no totes, no sé si totes estan visualitzades, diu, aquí hi ha una càmera, que ja. És obligatori que es digui, de totes ja. Maneres.
1: Hi ha moltes càmeres privades...
3: Que no saps qui són.
1: Que no saben qui són.
3: Exacte.
0: Però a priori no poden enfocar el carrer.
3: Vale,
1: tampoc
3: per això...
1: Si ho fan sí.
0: No,
1: ho fan.
0: No? Exacte. Això és el que diu la llei. Exacte. El que després facin els particulars és una altra cosa, però...
2: Que sí que hi ha és la qüestió veïnal. O sigui, quan hi ha alguna cosa, com va passar a la plaça Encoll, en què la situació, que jo no veia tan greu, però entenc que alguns veïns es queixaren, perquè realment hi havia algunes persones que puntualment es barallaven i generaven algun problema. La resposta va ser...
1: No, puntualment no, eh?
2: Bueno, de forma recurrent. Sí, sí, però vull dir que no era un grau de perillositat per a la gent que passava per allà. Gènere, perquè s'enfrontaven entre ells en el pitjor dels casos.
1: Sí.
2: La resposta d'això, tot i que va haver intervencions de participació en el veïnat i tal, en última instància, bona part del veïnat va dir volem càmeres. Llavors, com actues? O sigui, si a priori estem en contra de que comencem a tindre càmeres per tot arreu, quines actuacions fas quan hi ha zones que són motiu de conflicte o de queixa? I és el que no acaba de trobar la solució. Perquè aquella gent, tot i que... encara diuen, hi ha problemes de tant en tant, tal. Des del moment de la instal·lació de les càmeres han dit, bueno, com a mínim ens han fet cas.
0: No? És una qüestió de percepció de seguretat o és un canvi de seguretat real?
1: Ai, percepcions.
2: És que, de fet, Plaça Encoll, per mi, té un punt de percepció important, pel que deia. És a dir, és evident que qui viu allà i està tot el dia es troba més coses que jo, que visc en un altre lloc i vaig allà algun dia a fer-me una birra. Per tant, la meva percepció segur que és diferent perquè no estic cada dia allà, no? Vull dir que això és evident. Però sí que és cert que quan he parlat amb veïns de la zona, hi ha veïns que m'han dit, bueno, no és un problema, no ha canviat significativament i, en tot cas, cal fer intervencions socials en altra gent. Hi ha altres veïns que t'han dit, hòstia, és que em fa cosa passar per la plaça perquè constantment hi ha baralles. Vale. Què diferencia el que diu? El veí que diu que no és un problema del veí que diu que sí que és un problema? És l'hora que passa per allà? És com de balenès? Què és el que canvia? I això és un problema. Com planifiques la intervenció de seguretat sobre percepcions tan diferents?
0: Per tant, ens hauríem de basar en les dades.
1: A la plaça del Coll el que ha canviat molt és el teixit veïnal i gent que està bé acostumada a una determinada normalitat ha sigut substituïda per gent que exige, que ha pagat uns preus enormes i que exigeix una altra normalitat per aquest preu. La cosa relaciona amb el preu dels pisos. La Roser ha dit una cosa molt interessant... La policia comunitària i més persones, menys tecnologia.
3: No sé.
1: Vull fer un lligam aquí. El govern català, el sistema de salut, ha decidit que el farà funcionar millor amb més tecnologia, però no més efectius. I educació... Tenim un problema de falta de persones per donar resposta a una complexitat i ho volem substituir amb tecnologia que ens requereix més burocràcia, estem encebats en posar la tecnologia per davant de les persones en coses que no deixaran mai de requerir persones. La policia ha d'estar al carrer. No ha d'estar tancada. No em vull trobar un dron. Un dron no em donarà més seguretat. Una càmera no em dona més seguretat. El que necessito és algú que em pugui donar una resposta ràpida al carrer si em prenen la cartera. Necessito policia al carrer. És l'únic que em donarà seguretat. I això no ho volem entendre. La tecnologia no substitueix sempre les persones. Les persones volem persones. No volem màquines.
0: L'única al·lusió a les persones que es va fer ahir a la roda de premsa és aquest increment del 25% de la plantilla de la policia local.
2: Com el prenem? no?
0: Perquè depèn
2: estem,
0: de qui, de
2: estem constantment dient que puja el percentatge, sí, però sí, estem constantment sí. al voltant de 100 agents.
0: Mai arribem.
2: Simplement content quan puja, però no quan algú es jubila, per exemple, és que igual està passant això. Entonces, constantment anem dient que puja el percentatge, però no quan baixa el percentatge.
0: De fet, és un repte...
2: És absurd. I alhora...
0: I és un mantra de tots els governs que han anat passant, sí, aquest, d'arribar als 100 agents, que jo el sento des de que exerceixo la professió en aquesta ciutat.
2: I tenim un problema estructural en l'Ajuntament. Quan mires la plantilla, t'apareix que hi ha un montó de vacants, hi ha uns processos enmig que han fet que es dupliquen algunes places, i després de parlar en el tinent d'alcaldia que porta recursos humans, el Carles Bruguerolas, i en els sindicats, entre els dos han dit, bueno, sí, com a mínim hi ha 82 places que no estan cobertes. 82. Però com podem... O sigui, si la pròpia estructura de l'Ajuntament ja preveu que necessiten tota aquesta gent, i en tenim 82 que no tenim cobertes, és que és un problema que afecta policia, que afecta protecció civil, que afecta absolutament totes les àrees. I, de fet, hi ha un altre problema de fons, que hi ha gent, que treballadors de l'Ajuntament, que diuen la burocràcia ha crescut. És que aquestes 82 places serien les que necessitem per a funcionar com funcionàvem fins ara, però és que tenim més feina. Igual s'haurien de crear més places.
0: De fet, els departaments que han crescut a l'Ajuntament són serveis jurídics.
2: Clar.
3: Però escolta, jo de totes maneres això de les places encara tampoc no ho he entès. Dec ser que últimament no entenc gran cosa. No, perquè en algun moment se cita 272 places que no estaven cobertes, tal. Unes són de funcionaris, les altres són de...
0: Hi ha hagut el procés d'estabilització laboral,
3: hi ha hagut un procés d'estabilització, tot el que tu vulguis. Bueno, en definitiva representa que són 80 no sé quantes places que no estan cobertes.
2: Ja,
3: teòricament, 600 i pico treballadors que té l'Ajuntament comptant uns i uns altres. Per què no es cobreixen aquestes places, m'entens? És a dir, que llavors, bueno, pues igual que es tardava 3 anys a donar una llicència d'obres, pues, no sé, en aquests moments doncs, has d'anar a fer el DNI no sé on, bueno, etc. És a dir,
2: la aquesta... resposta és fàcil, eh? És la liquidació del pressupost. Quadren els números perquè no executen partides.
3: Vale. O sigui, quadren els números perquè no executen partides. Primera cosa que jo ja no entenc. A partir d'aquí, el que vulguis. M'explico.
2: És que...
3: Però,
1: i el control del capítol 1, no?
2: De fet, et diu capítol 1 té un 95% crec que és d'execució l'any passat, però clar, sobre un capítol que és tan gran, ja són 2,5 milions que no has gastat. Si li sumes les inversions que no s'han gastat, no sé què, va sumant.
1: És que no és un problema de l'Ajuntament de Sant Cugat, és un problema de tota l'administració pública.
2: Sí. I llavors, a més, algunes d'aquestes places vacants encara no estan en el capítol 1, estan previstes però no estan pressupostades, en la qual cosa aquests 2,5 milions són molts més, realment.
1: L'administració pública té les seues virtuts en el procés de contractació i també té els seus problemes, aquest procés de contractació. I el principal problema és la flexibilitat, no? Quan contractes no et pots desfer de... o no pots amortitzar les places a la mateixa velocitat. No ens desfem de persones amortitzant places. I aquesta falta de flexibilitat fa que hi hagi pànic a la contractació. A més, s'està controlant el capítol 1 des de fa 15 anys d'una manera molt, molt salvatge. Hi ha el discurs dominant, diu que l'administració pública està sobredimensionada, que els diners han d'estar... És allò de que els diners han d'estar al camp, no pas al banc, no? Si l'administració pública és el banc, no, els diners no han d'estar a l'administració pública, han d'estar al sector privat. I ens estem fent trampes al solitari, perquè així no podem garantir-nos la seguretat que ni la protecció que ens ha de donar l'administració pública.
3: Però en tots els temes, eh? General.
1: Estic generalitzant.
3: Sí, efectivament.
1: A tots els nivells.
0: Hi ha un altre punt, una reivindicació de fet que es va fer ahir a la roda de premsa, ha sortit en algunes de les vostres intervencions, que és la enyorada per alguns oficina per fer el document d'identitat i el passaport, que des de setembre de 2024 que va baixar la persiana i que sembla que no hi ha manera de trobar un acord. És una responsabilitat del Ministeri de l'Interior i del Govern de l'Estat. L'Ajuntament diu que ha posat a disposició diversos locals propietat de l'Ajuntament de Promoso, però que no n'hi ha cap que satisfaci les necessitats que té aquest local. Per on passa la solució? Semblava que tindríem la food truck dels DNIs, però per entendre'ns, aquella furgoneta, el que passa és que semblava, segons el que deia l'Ajuntament, que se'ls demanava a ells que fessin la gestió de la cita prèvia i de tota la tramitació, i l'Ajuntament diu això no és una feina que pertoqui a l'Ajuntament.
1: Això funciona així a pagès,
2: és que és així.
1: I és l'Ajuntament. és que gestione.
2: L'Ajuntament de Sant Cugat ha tingut bastant morro en este tema, perquè, tot i que ha facilitat a alguns locals, el que ha pretès és, jo te'l poso, em pagues el lloguer, o gestiones tu les cites, és com, va, jo et deixo el lloc, o sigui, a l'aire lliure per una furgoneta o sigui un local, però tot l'altre t'ho fas tu. I això no funciona així, diria que pràcticament cap municipi de Catalunya. Per tant, no sé si és per la situació econòmica, que diu, mira, ja que estic, que em paguen un lloguer, no? Si és de Promusa, o com a mínim que no tinga jo la despesa si és un lloguer d'un privat. També em pregunten, el temps que fa, no haurem pogut fer una inversió, arreglar el local on estaven, i ja estava. És que no era tan difícil, diguem.
3: Perquè que em sembla que és el que s'acabarà fent, eh? Que... Em sembla que és el que s'acabarà fent, perquè és el més sensat, jo crec.
2: I al final això és la pilota d'un cap a l'altre, sí, de que sí. Si ara el delegat del govern diu no sé què, que si... I la gent, doncs, estem així de braços creuats pensant que...
1: A veure, les oficines del DNI de la Policia Nacional a cap lloc no són cap virgueria. Vull dir, no costa tant donar aquest servei, tampoc.
2: I jo crec que també hi ha declaracions una miqueta... O sigui, amb poca cura. Perquè quan t'apareix el que va ser el Jordi Puigneró dient, no, ja ho farem quan tinga més jutjats, bueno, d'ací a que tinga més jutjats, no sé.
0: Ahir es va, de fet, és l'última oferta que hi ha sobre la taula.
1: La transacció,
2: és que...
3: però jo penso que també...
1: Però quines transaccions demanes, també, no?
3: També forma part d'això, m'entens, el govern central són uns altres, i llavors carregar la pilota a la taulada d'un altre pues, sempre és fàcil.
1: És administració espanyola...
3: Sí, exacte, hi ha una sèrie d'arguments, diríem.
1: Però el que passa és que tots els ciutadans han de passar per aquí, que tens una ciutat de 100.000 habitants que han de passar per aquí, i els últims DNIs que hi ha hagut de fer i passaports a Sant Andreu, a Sabadell, a Terrassa, sí, sí. I aquí fa anys que no me'l feia el DNI, ni el meu fill. El meu fill no se li ha fet mai aquí, ja en porta uns quants.
3: Però és curiós, no sé. És curiós perquè aquesta ciutat que és modèlica, que pretenem que sigui, no?, una cosa guai en moltíssims aspectes, després quan grates una miqueta resulta que falta allò més elemental que el poble de 3.000 habitants té, per exemple, no? I ja no em refereixo només a l'oficina del DNI, sinó a altres tipus de serveis o altres tipus d'equipaments. I podríem donar exemples de pobles de 3.000 habitants que tenen, doncs, un local social fantàstic que, vamos, la Casa de Cultura no es queda, no es queda, etcètera. Vull dir, llavors és curiós, no?, que programem aquesta ciutat model fantàstica que és de les millors del món i resulta que després hi ha una sèrie de coses bàsiques, al meu entendre, que no es compleixen i que no existeixen o que estan en un estat absolutament deplorable o que no les hem tingut mai i no sé si les tindrem, no sé.
2: I a més, quan mires els equipaments és curiós, no?, perquè et trobes que tenim tot l'espai aquest que hem pogut rehabilitar que no ho hem fet. De sobte es trauen de la mànega un local veïnal o no sé què, amb volpelleres, que ningú sabíem que allà passaria res, mentre tens Can Canyameres per rehabilitar, Can Ravella per rehabilitar, l'antic ajuntament en les plantes de dalt inhabilitades... Què estem fent?
0: A l'Avinguda Cerdanyola amb Torreblanca.
2: El xalet, com es diu, Villa Montserrat.
0: Villa Montserrat.
2: Sí. I el gran anunci és farem una biblioteca de l'hòstia de 14 milions d'euros. És que no entenc res. O sigui, és que arriba un punt que dius...
3: Manu, me n'alegro que tampoc no entenguis moltes coses.
0: D'equipaments també hi ha un pla.
3: Home, tenim plans per tot, això està claríssim. O sigui, el que no ens falta a l'Ajuntament són plans. De veritat, jo un dia em vaig dedicar a fer una mena de d'això i me'n sortien com 15. Però... Dels quals la majoria, diria jo, que no s'han posat mai o no s'han arribat a complir mai en el plaç que estava previst que durés aquell pla, sincerament. Bueno. I no és un xiste que diuen.
2: I tants que no s'han fet directament.
3: I tants que no s'han fet directament. Vale. És això.
1: Però el que esteu dient és molt política de façana, no? I, o sigui, estem fent una façana molt bonica, amb moltes infraestructures vistoses,
3: sí.
1: Però no estem cuidant com vivim per dins, no?
3: Exacte, però no, és el que... És
2: només cal mirar les biblioteques. I eren molt boniques quan es van inaugurar i ara...
3: És el que jo vinc a dir, que tenim una façana estupenda...
1: Estem dormint a tard,
3: però
1: no?
3: Entra aigua quan plou, saps què et vull dir? Per exemple.
0: En seguirem parlant, perquè ara toca parlar del curs d'estiu de la Unipau, que arriba al Centre Cultural La Unió aquest juliol. Us convido a escoltar l'Ares i la Neus Sotomayor, que ens explicaran amb tot detall què hi podrem trobar. Seguirem parlant d'aquest pla local de seguretat. Serà, això sí, segurament la temporada que ve, perquè aquesta temporada
3: l'acabem
0: aquest divendres.
3: Ja potser l'haurem com a mínim.
0: Potser haurem tingut l'oportunitat de tenir-lo entre les mans. Roser, Jordi, Héctor, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i durant tota la temporada. Que vagi molt bé.
2: Gràcies.
3: Igualment, gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
1: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
0: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.

0: La Universitat Internacional de la Pau, la Unipau, celebrarà del 2 al 8 de juliol la 41a edició del seu curs d'estiu, que enguany porta per títol el nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. La Unió Centre Cultural reunirà especialistes en geopolítica, desinformació, economia de guerra, vigilància digital i construcció de pau per analitzar el nou paradigma bel·licista. Per parlar-ne ens acompanyen el Faves Contades, l'Ares Perceval, directora de la Unipau. Molt bon dia, benvinguda.
1: Bon dia.
0: I la Neus Sotomayor, presidenta de l'entitat. Molt bon dia, Neus, benvinguda.
2: Molt bon dia, gràcies.
0: La Unipau arriba aquest estiu a la 41a edició del seu curs d'estiu. Aviat és dit, 41 edicions. Suposo que això significa, en tot cas, que continua sent necessari crear aquests espais de reflexió crítica sobre la pau, de conflictes, de drets humans, tot i que hagin passat ja 41 cursos d'estiu.
2: Sí. No només que continua, és que sembla que és encara més necessari que fa 20 anys. No? És veritat que quan va començar la Unipau també estàvem en un període encara que ja fos llunyà, però no era... Es va inaugurar el 84, o sigui que feia 40 anys que vivíem en pau, diguem, però encara quedava, no?, una mica el record de les guerres i de l'horror de les guerres. Després, a poc a poc, van evolucionant i vam com ampliar el concepte de pau, molt més cap a pau positiva, cap a aquelles altres coses que fan necessària, que són necessàries per construir pau, no? També vam mirar una mica més cap en fora, cap a Amèrica Latina, cap a Àfrica, cap a altres llocs, perquè que encara, no?, que estaven amb... que hi havia més conflictes, perquè ens semblava una mica llunyans, i en canvi ara tornem a un paradigma bel·licista que fa molts anys que no havíem viscut, ha anat creixent i ara estem en un moment que sembla més necessari que mai parlar de tot això que tu deies, no?
0: Hem de rebobinar en el temps per saber quin va ser l'origen del curs d'estiu de la Unipau. Neus, com va néixer aquest projecte? 84,
2: de fet va néixer el 84, o sigui, fa 42 anys, que si recordem l'Arcadi sempre parlava d'aquesta diferència entre els anys d'Unipau i els anys de cursos d'estiu. Va néixer quasi... Bueno, ens hauríem de remuntar als moviments pacifistes cristians del franquisme. Ens hauríem de remuntar a Pax Christi, per exemple. D'aquí hi havia un nucle... Clar, hi havia un nucle important de gent... de gent pacifista, no?, que es movia en aquests àmbits. En aquell moment era qui aglutinava més l'àmbit pacifista. I precisament de Pax Christi va néixer una entitat que era l'Institut Víctor Seix de Polemologia. O sigui, ja era una entitat que es dedicava a l'estudi de les polèmiques, dels conflictes. No? I va ser aquesta entitat, l'Institut Víctor Seix, que concedia el memorial Joan 23 per la Pau, que ara hem assumit Unipau ja fa molts anys, no? I que l'havien concedit a l'Adolfo Pérez Esquivel. L'Adolfo Pérez Esquivel, bueno, no m'extendré amb la seva història, però per qui no ho sàpiga, va ser Premi Nobel de la Pau posteriorment, l'any 80, crec. L'Adolfo Pérez Esquivel va passar per aquí, es va reunir amb el Frederic Roda i l'Arcadi Oliveres, i xerrant, se'ls va córrer la idea de... i per què no fem una Universitat de la Pau? Això va ser idea del Frederic Roda, que com sabeu, tu coneixes bé l'Àlvar, no? La família Roda genera tres idees per minut. I llavors la idea era, emmirallant-se a la Universitat d'Estiu de Prada de Conflent, no?, fer a Sant Cugat una universitat temàtica, no?, una universitat d'estiu que aglutinés gent i que es tractessin temes de pau. Això li van proposar l'alcalde llavors, l'Àngel Casas.
0: Que em sembla més que es feia alguna celebració, no?, quan Pérez Esquivel passava per aquí, feia... i van trobar l'alcalde i van aprofitar la benentesa per
2: llegar-ho
0: tot.
2: Sí, es feia els tres toms.
0: Els tres toms.
2: Els tres toms. I estaven, bueno, van portar l'Adolfo a veure els tres toms, van trobar l'alcalde i li van proposar la idea. L'alcalde va dir que sí. I dit i fet, van començar... a preparar-ho, a organitzar-ho tot. Quan es va inaugurar, l'alcalde ja no era Àngel Casas, ja era Oriol Nicolau, i així va començar la Unipau com a una universitat d'estiu que es feia al Centre Borja i fins aquí. Fins aquí ha anat canviant molt, però...
0: Com ha canviat així a grans trets, Neus, des d'aquells orígens Amb aquesta trobada, jo crec que a l'alcalde li devia costar molt dir que no. No? Tenim Pérez Esquivel allà, també, amb la Rosa, amb l'Arcadi. Com havia de dir que no?
2: Com li dius que no? Un Premi Nobel, no? Un Premi Nobel, un Premi Nobel de la Pau, i que t'està proposant fer una universitat d'estiu a la teva ciutat, i com li has de dir que no? Pues li dius que sí. I la veritat és que al principi l'Ajuntament es va abocar molt. Després la cosa va anar canviant. Ara la veritat és que també l'Ajuntament respon molt. No? Però al principi va néixer com una cosa molt gran. No? S'hi van abocar molts recursos, es van convidar els millors especialistes, que tampoc eren tants en aquella època, i es va estructurar la universitat d'estiu com en dos cursos. La gent feia primer i segon, i no, en realitat no donaven cap títol oficial, perquè la universitat no és una universitat, sí, en realitat, no? És una entitat, és una fundació. Llavors, però la gent feia dos cursos que es repetien, saps? No era com ara que tractem cada any un tema diferent, sí, sinó que es feia més com una educació més de conceptes de pau, de què significa conflictes, de com, bueno, de militarisme. Van participar molts militars també en aquella època, i bueno, era com potser, no diria més acadèmica, perquè la d'ara també ho és, però sí que tenia aquest sentit, no?, més d'estudis. Potser
0: com més semblant una formació més reglada.
2: Sí, com una formació més reglada, i com una formació més amb, sí, amb temes de pau, com més similar potser a el que és l'Escola de Cultura de Pau ara. Que pretenia en realitat formar persones especialistes en pau i conflictes.
0: Si l'any passat es va abordar el nou entre parèntesis ordre mundial, el títol d'enguany torna a portar un nou.
2: Sí.
0: No? El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. Per què heu escollit enguany aquest lema? Ho explicava la Neus, no? Cada any la Unipau es centra al curs d'estiu amb una nova gran temàtica, per dir-ho d'alguna manera. Hem passat d'un nou a un altre nou, però seguim parlant de coses que fa 41 anys que parlem.
2: De fet, estem en el mateix nou.
1: Sí, no? Sí, jo crec que feia uns anys que la Neus deia el nostre objectiu és desaparèixer, no? I feia uns anys que potser, no?, dèiem, sí, bueno... I ha tornat a ressorgir. El discurs bel·licista torna a estar en auge, tornem a posar sobre la taula temàtiques que semblaven totalment fora de la taula. Llavors, aquest any, com sempre, pues, ho dividim en quatre blocs. El primer explicarem una mica com està.
0: L'ordre global, sí. Que heu titulat aquest primer bloc.
2: Sí, és com si el primer bloc enllaça amb el curs anterior.
1: Exacte. Sí, fem com de context a com estem, no? Com està als Estats Units, com està Europa, també la part de les tecnològiques, i ve la Susi Sidner, que és la directora de programes d'ICANN, a parlar sobre nuclears, recordem. ICANN va ser Premi Nobel de la Pau el 2017, o sigui que, bueno, de Premi Nobel a Premi Nobel. El segon bloc, com diu la Neus, aquest és una mica un enllaç amb el de l'any passat, perquè creiem que s'ha de tornar... El món està canviant molt i molt ràpid, i s'ha d'anar ficant context al que està passant. L'any passat vam fer tot el curs, aquest any només el primer bloc, però bueno, que creiem que era important aterrar-ho. El segon, com està canviant el discurs, la importància de l'educació, com ens ha canviat Palestina, també, que ve la Cristina Mas a parlar sobre com ha canviat el paradigma Palestina a nivell de dret internacional, i ella centra-se més en els mitjans de comunicació, però com ens ha canviat l'esquema. També sobre la guerra digital, i després incorporem una xerrada més científica a l'Uso, no? Vull dir, que ve una persona a parlar-nos del cervell, que això també em sembla interessant, com afecta el cervell, no la part social, sinó la part científica, de neurociència. El tercer bloc parlarem dels interessos en joc, el neocolonialisme, venen l'Òscar i l'Alejandro, Òscar Mateus i l'Alejandro Pozo, ja uns històrics de la Unipau, parlar sobre economia de guerra. I també, com no, havíem de parlar sobre l'extrema dreta i el perill que està per la democràcia. I un dels temes que s'està parlant molt i s'està començant a fer sobre la taula, el retorn del servei militar, no? I que creiem que és important tornar a recordar el que significa el servei militar, que com que gent com la meva generació que no el va viure, és important tornar a recordar el que significa el servei militar en qüestions de drets, en qüestions de també a nivell de marc mental i com normalitzem les violències, no? Treure aquesta narrativa de com el documental que es va fer a TV3 de Tu eren un home, sí, sí. No?
3: Tenim testimonis de la ciutat, de fet.
1: Exacte. Com en realitat no va ser uns campaments d'estiu o una manera, sinó va ser un adoctrinament. Hi ha gent que es va suïcidar per culpa de la mili, gent que va quedar tocada de per vida per les violències que va viure, i hem de tornar a recordar això perquè els joves d'ara això no ho tenen al cap. Després farem un taller sobre el que significa les violències policials i el perfilament racial en els cossos racialitzats. I després, com sempre, intentem acabar amb una mica d'esperança, no? Ve la Judita Fontana, que la nostra tècnica de comunicació ens diu que us avisem de que no es gravarà, llavors aquesta s'ha de veure de manera presencial. És una politòloga que ve de Birmingham, que ha fet el primer estudi sobre com què passa quan les dones s'inclouen dins dels processos de pau. I diuen que el ressorgiment del conflicte passa del 37 a l'11% si les dones estan implicades dins d'aquests processos de pau. Llavors serà molt interessant. Ve la Tatiana Romero a parlar sobre pau descolonial i l'Agus Morales a parlar de resistències, no? Que això que dèiem que si no sempre ens quedem en tot està molt malament i com diu al principi de la introducció,

0: manera exacta. Sí. I la Marc Griera, la idea és que vingui per la sobre un imaginari d'esperança.
1: Perquè estem obligats a no perdre mai l'esperança.
0: Exacte.
1: Deia Arcadi Oliveres.
2: I ara que l'hem de recordar...
1: No? Més que mai.
0: Més que mai, sí, sí.
2: Ara, justament aquest any, que fa 5 anys de la seva mort.
0: Total.
1: L'Ares ens ha fet una mica un repàs d'aquests grans quatre blocs, no? Deies l'últim, es parlarà d'aquesta construcció per la pau, però de ben segur que ha fet esforços perquè en cada bloc, des de l'anàlisi i el rigor, hi hagi aquest punt també d'esperança, perquè és l'única manera de construir aquesta pau. A més, aquesta edició compteu amb diverses persones vingudes de fora, tant de l'Estat com de perfil més internacional. N'ha repassat unes quantes. Per què creieu que és important també portar aquestes veus a Sant Cugat i que tinguem l'oportunitat de sentir anàlisis, punts de vista, que a vegades doncs, són més difícils d'escoltar a casa nostra?
0: Sí, jo crec que
2: tu ho has dit.
0: Sí, que és molt important, sí. Portem gent de fora...
1: M'he allargat massa. No.
0: Portem gent de fora, tornem a posar la traducció simultània que durant uns anys no, però hem tornat a introduir-la per aprofitar veus internacionals, tant la Judita com la Susi, que venen de la Susi Sidney, que ve de fora, però també ve el Sant i la Dan, que parla de neocolonialisme, aquesta persona viu a l'Estat, o la Inoa i el Xeix, que venen d'aquí a Barcelona, però són persones racialitzades, que és important també portar persones racialitzades o no blanques perquè porten un context situat i com els atreveixen directament aquestes violències, que també és important que portem veus en primera persona.
1: De fet, des de la Unipau, en molts dels vostres projectes també busqueu aquestes persones, aquestes veus de persones racialitzades, justament per incloure aquest punt de vista que possiblement a molts se'ns escapa perquè no ho vivim en pròpia pell.
0: Total.
1: I necessitem que algú que ho viu ens ho expliqui, no?
0: Sí, sí. Per dues qüestions, no? Vull dir, la Inoa i el Xeix que vindran a parlar sobre perfilament racial, per exemple, és una cosa que si no t'ho expliquen, tu pots anar pel carrer i no te n'adones que existeix aquestes parades per perfilament racial. I també, per una altra banda, per una qüestió de representativitat. Perquè els joves d'ara racialitzats com no blancs també vegin persones com ells que poden parlar de temàtiques acadèmiques o no, però que ocupen espais, que tenen veu, donar espais i veu, no donar veu, perquè la veu ja la tenen, però sí que posar-los perquè gent jove vegi que també es pot...
1: Que hi hagi referents.
0: Exacte.
1: No? En múltiples disciplines. Una de les ponents, n'has parlat d'ella dues vegades, la Susi Schneider, és la directora de Catalunya Internacional per l'Abolició de les Armes Nuclears, de l'ICAN. Ho deies abans, havia guanyat el Premi Nobel per la Pau, l'organisme, el 2017. Sembla mentida que tornem a posar sobre la taula qüestions com és l'armament nuclear, no? Que potser semblava que la Segona Guerra Mundial ens podia haver ensenyat definitivament que no es pot fer servir a la vida, i 2026 ja en tornarem a parlar, no? Per què creieu que és important tornar-ho a posar sobre la taula en un context on els... I permeteu-me la paraula, perquè no m'agrada fer servir paraules bèl·liques en contextos informatius, aquest bombardeig constant d'informacions que ens arriben a través de mitjans de comunicació a vegades i per xarxes d'altres, i on aquest context nuclear està cada vegada més present.
2: Perquè jo crec que, primer, perquè és un context molt perillós, no? Perquè tots sabem, la gent de peu sí que sabem el perill de les armes nuclears i sí que vam aprendre, no? Després de la Segona Guerra Mundial, el que significava. Però com que ara estem en un canvi de paradigma on com anem analitzant ja el curs anterior i aquest, no? on hem passat de la necessitat i de la importància dels organismes internacionals, de la regulació de lleis, de com ens estructurem, de com ens dotem de normes per conviure, no? Per conviure a nivell mundial, com hem passat d'aquell paradigma a l'ús de la força. Llavors, la bomba nuclear és com el... Jo tinc això, i com que tinc això, no em pots atacar, perquè tinc la pitjor amenaça.
0: És el màxim exponent de l'ús de la força.
2: Clar, i llavors jo tinc l'arma nuclear, per tant, tinc tota la força, tinc tot el poder sobre tu. No? I per això, i en canvi, i estem veient ara mateix, no? Constantment estem mirant amb l'ús de l'arma nuclear, l'hem atacat, i

0: Veiem en quina guerra absurda ens han ficat, no? Israel també té l'arma nuclear i no li diem res. I jo confio en que ningú farà servir mai l'arma nuclear perquè, per exemple, Israel no la pot fer servir contra els palestins perquè li arribaria amb ells també. O sigui que és absurd, no? Però si pogués la utilitzaria. Però jo confio en que el sentit comú prevaldrà sempre i que ningú la utilitzarà perquè ja seria el colmo de la inhumanitat, no? Però serveix com el màxim exponent del, no, del poder.
1: Mm-hmm. I que escala, perquè el que nosaltres, no? L'ideal seria desescalar i tenir armes nuclears, cadascú es vol armar cada vegada més, no? I llavors, si tu la tens, jo la vull, si tu en tens dos, jo en vull quatre, i llavors, clar, això escala. No, per molt que no es faci servir, és un marc mental, no? La finestra d'Overton cada vegada s'obre més i cada vegada està més acceptat armar-se cada vegada més, no? Llavors, per molt que no es faci servir, tota la resta, tot el que les conseqüències és augmentar l'armament de cada país.
2: Per això també serà, jo crec, molt interessant poder escoltar la Judita Fontana, no? que és aquesta politòloga especialista en transicions de la guerra a la pau, que potser és el moment ara d'abordar molt aquesta qüestió, perquè té moltíssim sentit. És interessant el context que ens pot aportar justament en un moment on tenim la guerra a la portada cada dia, a buscar aquesta transició cap a la pau amb una persona, doncs, que ho ha estudiat a fons.
0: Sí, sobretot també la importància dels tractats, no? Que ens sembla, sentim les notícies i no li donem gaire importància, no? Quan Estats Units no ha firmat el tractat per la no proliferació, no? I que és molt important que tots, no? Que tots els estats signin aquests tractats, perquè és l'única manera que ens comprometem i tornem...
2: I es compleixin, no? Clar, signar-los i complir-los i que algú vetlli per aquest compliment.
0: Clar, i tornem a la necessitat de donar-li la importància que tenen. Ui. Perdó.
1: La importància d'aquests tractats i també la importància de la diplomàcia, no?
0: Clar, i dels organismes internacionals, no? La importància que tenia i que té el dotar-nos de normes i d'organismes que tinguin, no, que regulin la convivència, que regulin les lleis i que ens obliguin a complir-les. Uh-huh. No? Que això també ho estem, no? S'està fent desaparèixer substituint-ho per la força de les armes.
2: Aquest canvi de paradigma.
0: I això no pot ser.
1: Sí, sí. Mm-hmm.
2: És possible construir discursos de pau en un moment en què sembla que la confrontació ocupa cada vegada més espai públic? És evident que sí, perquè aquí hi ha els esforços, eh? Aquí hi ha el curs d'estiu de la UNIPAU.
1: Ho hem de fer. Vull dir, no és una qüestió de... Clar. S'ha de fer.
0: I ho hem de fer, jo crec que per fer-ho d'una forma positiva... també hauríem de separar, no oblidar aquest marc general, però també pensar que la pau també es construeix dia a dia. I que la pau a la ciutat igual no té res a veure amb les armes nuclears i amb l'ús de la força, però que sí que té a veure amb la convivència, amb el respecte, amb que la gent, tothom tingui accés cobert a les seves necessitats bàsiques, no? Amb resoldre els conflictes entre nosaltres de forma positiva i de forma pacífica. Vull dir, que crec que això també cal aterrar.
2: Començar per la base, pel que tenim més a proper, no?
0: Sí, i potser aquest tema el tractarem més a l'hivern.
1: A l'hivern, sí.
2: Doncs escolta, us tornarem a comentar perquè ens expliqueu.
1: Sí, perquè sempre diem, no? Vull dir, conflictes sempre n'hi haurà. El problema no són els conflictes, però els conflictes són... intrínsecs a la societat i a conviure amb altres persones. La qüestió és com resolem aquests conflictes. Dotar-nos d'eines per resoldre els conflictes de manera pacífica. I aquest macroescenari fa que traspuï, no, en el dia a dia que explica la Neus, si tu tens aquest context internacional, en el dia a dia també traspua que es resolguin els conflictes de manera violenta, no?
0: Uh-huh. Sí, llavors... per exemple... Perdó.
1: No, ja està.
0: No, el dilluns tractarem de l'extrema dreta i això té molt a veure amb el que estàvem parlant ara.
2: Uh-huh. Doncs tothom convidat a aquesta 41a edició del curs d'estiu de la Unipau. Serà del 2 al 8 de juliol al Centre Cultural La Unió. Hem fet una pinzelladeta, digues, Neus.
0: Uh-huh. podria fer un incís. Només recordar-vos també que farem el divendres a la tarda la pregària de guerra, que és una petita representació teatral sobre, bueno, sobre això, sobre la violència i sobre com vivim la guerra.
1: I el dimecres fem l'acte de clausura amb la companyia Minimíssima, que ens fa una peça poètico-musical
2: de resum.
1: Sí. Jo crec que ja és el quart any que repeteix. No, el qual? El primer. Bueno,
0: sí.
1: El quart any que repeteix i estem encantades que repeteixi.
2: Us podreu mirar el programa sencer, el tindrem penjat a la nostra web, a la nostra agenda, també la notícia que sortirà d'aquesta conversa i també, evidentment, a la pàgina web de la Unipau, on teniu, a més, amb una imatge que estreneu enguany, amb unes molt bones descripcions de tots els ponents i totes les xerrades. Tothom convidat, ho hem dit, hem fet una pinzellada molt, molt, molt breu, però l'important passarà del 2 al 8 de juliol, en parlaran les expertes, en parlaran els experts, i serà molt, molt interessant escoltar-los. Àries Neus, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies a tu.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Jordi Lobo ha dedicat bona part de la seva vida a defensar la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual, una trajectòria de 4 dècades vinculada a l'Escola Moragues de Barcelona, que ara ha estat reconeguda amb la Medalla d'Honor de Barcelona. Si hi ha una iniciativa que simbolitza aquesta manera d'entendre la inclusió és l'Hoquei Plus. El projecte va arrencar fa 20 anys després que una lesió l'obligués a deixar l'hoquei herba. La proposta de traslladar aquest esport als alumnes de l'Escola Moragues va acabar convertint-se en una experiència pionera que avui ja té una lliga federada pròpia i que aquest estiu disputarà el primer mundial de la seva història. Ho explica Lobo.
2: Quan els hi preguntes què representa el hoquei per tu, se'ls il·lumina la cara. Jo tampoc ho voldria sublimar més del que és, però a mi m'emociona veure com expliquen aquella amb autoestima, molta autoestima. Diuen coses precioses que m'ha ajudat a demostrar que puc, a demostrar-me que puc, m'ha ajudat a tenir amics i amigues, m'ha ajudat a conèixer món.
1: Trobareu l'entrevista completa a cugat.cat. La 22a edició de les lectures a la fresca no se celebrarà aquest estiu. Així ho ha anunciat la directora artística i impulsora del cicle, Dolors Vilarassau, en un comunicat en què explica que ha decidit fer una parada per motius personals i de salut després de més de 2 dècades al capdavant del projecte. La passera provisional de Can Bernet, anunciada fa anys per reconnectar el carrer de la Mina amb el parc de Can Bernet després del tancament de l'antic aqüeducte, entrarà finalment en servei aquest juliol. L'Ajuntament començarà aquest dijous, 18 de juny, les obres de muntatge d'aquesta estructura provisional que es mantindrà en funcionament fins que es defineixi i executi una solució definitiva. I l'associació El Món de Prop, la Fundació Salut Plus i el Club Muntanyenc impulsen Mirem per Tu, una iniciativa que vol facilitar la mobilitat i la participació social de les persones cegues o amb baixa visió a través d'una xarxa de voluntariat format específicament per aquesta tasca que els acompanyarà a fer aquelles activitats que sol·licitin. Tot plegat es vehicularà a través del Club Muntanyenc, que oferirà aquestes formacions. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Continguts en xarxa.

0: Pero tú sabes cómo se va a llamar esto, gilipollas. El señorío del mar. ¿Cómo quieres que lo venda si no se ve el mar?
1: Aquí no se puede construir.
0: ¿Te voy a tener que dar otro chalet?
1: Aquí no.
0: Tú recalifícamelo. Tú recalificas que yo ya...
1: Eso hay que votarlo.
0: ¿Pero cuándo has votado tú, sinvergüenza? ¿Cuándo has votado tú?
1: Araceli.
0: Araceli es de la casa, coño.
1: Sí, pero se está moviendo. Conoce a gente en medio ambiente.
0: ¿Qué me estás hablando de medio ambiente? Estamos tú y yo aquí, Joaquín. ¿Qué quieres?
1: Estoy cansado.
0: Claro que estás cansado. Yo también estoy cansado. Tengo un tumor en la cabeza. Veo manchas. Ahora te veo, tía, a tu lado una nube rosa.
1: No.
0: Sí, que tengo cáncer. Me han dicho que tengo cáncer.
1: Pero... no sé, ¿cómo estás? ¿Puedo hacer algo?
0: Dame la licencia, dámela.
1: ¿Pero tienes o no?
0: Casi. Bueno, no, no. Pero a veces pienso que sí, ¿eh? Y sí, lo vamos a tener tú y yo con tanto estrés. No te extrañe que cualquier día casquemos en cáncer.
1: Me descojono contigo, ¿eh?
0: Yo también me descojono contigo. ¿Me la vas a dar o no?
1: ¿Y si lo miran en medio ambiente?
0: Realmente somos todos, hombre.
2: Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandra. Aquesta escena que ara sentíem pertany al film 5 metros quadrados, del 2011, i era un diàleg entre Emilio Gutiérrez Cava, que està magnífic, i Manuel Morón. És un film, en general, tot ell, que parla d'un matrimoni que va curt de diners i que, jugant-se els estalvis, tira pel dret i es compra un pis a l'extraradi d'una gran ciutat. Paguen l'entrada i accepten una hipoteca de 40 anys. Però quan ja només falten uns mesos perquè els lliurin el pis, resulta que l'edifici no només no està acabat, sinó que les autoritats precinten la zona i aturen les obres. Es crea una plataforma entre tots els afectats per denunciar la constructora i comença un calvari laberíntic que més aviat sembla un pou sense fons. Avui en parlem perquè el tema del cinema a la xarxa d'aquesta setmana és el problema de l'habitatge, un problema internacional que afecta moltíssima gent i que és importantíssim perquè el dret a l'habitatge és un dret humà bàsic. Només a Catalunya afecta aproximadament 2 milions de persones. 2 milions de persones que tenen grans dificultats per afrontar el preu per poder tenir un lloc on viure. El cinema, naturalment, se n'ha fet ressò i hi ha moltes pel·lícules, noves o antigues, que n'han parlat explicant-nos històries humanes en situacions límit. És a dir, sobre gent que se sent impotent davant l'ambició desmesurada i insaciable dels especuladors. Un altre film que aborda aquesta qüestió és El inquilino, del 1957, de José Antonio Nieves Conde amb Fernando Fernán Gómez. Explica el drama d'una família sense recursos, amb 4 fills, que rep la notificació que seran desnonats perquè l'edifici on viuen ha d'anar a terra. I el pitjor és que el desnonament és imminent i la família només té unes hores per trobar un nou allotjament.
3: Si solo son un par de días, luego apretamos de firme y... ¿Qué os parece a vosotros?
4: No me gusta hacer el primo. ¿Por qué de pagar por él?
3: Ya ha visto usted lo que hay.
4: Deme al menos unas horas, lo justo para hablar con el propietario.
3: Esa se las doy yo. Tiene usted hasta el mediodía.
4: Usted sabrá lo que hace. Luego, si incumple el contrato, no venga a pedir árnica.
5: Gracias, muchas gracias. En el nombre de los pequeños se lo agradezco de veras.
6: Para no perjudicarle y por los niños, he pensado que...
7: Si empezamos por aquí, tenemos tajo para media jornada.
6: Así el derribo comienza y el inquilino se avía.
7: Creo que no es mala idea.
3: ¿Desde cuándo discurrís? Valientes sénecas estos. Y ustedes se prisa, porque a mediodía...
5: Sí, sí, gracias.
8: ¿Qué? ¿Lo arreglaste?
5: Sí, ¿no has oído las voces?
8: Gracias a Dios.
5: Gracias a que los obreros son unas hermanas de la caridad, tendremos casa hasta las 2. ¿Pero dónde diablos estará la jeringa de 10 centímetros cúbicos?
8: Qué raro. Y así tan de repente y sin avisar... No sabías que era hoy.
5: ¡Ah! ¡Se salvó! ¡Se salvó! Era la alemana. Vamos, niño, que ya tengo demasiadas cosas encima. ¡Hala! Aligera tú, que hay que salir pitando. Tú tienes que ir a ver al casero.
8: ¿Y qué le digo?
5: Mujer, le lloras a base de bien. ¿No tienes 4 razones?
8: Las mismas que tienes tú. No vayas a pinchar nalgas.
5: ¡Ah! ¿Y de qué comemos luego? ¡Ah! También tengo que ir a ver a Madruga. Ha prometido proporcionarme un piso. La cuestión es ganar tiempo, ¿no? Vamos, mujer, no te duermas.
8: Tú sabías esto. Sabías que era hoy.
5: Vamos, vamos. A lavarse. A la...
8: ¿Y si te falla Madruga?
5: Ah, se ve que no le conoces. Es un hombre serio, ¿sabes? Ya verás cómo todo se arregla.
2: El inquilino és una pel·lícula molt bona, que té un mèrit afegit, ja que va ser rodada el 1957, en plena dictadura franquista. I al règim no li feia gens de gràcia que el món s'assabentés dels negocis bruts, dels seus addictes i de la situació de misèria en què vivia molta gent. Li feia tan poca gràcia que va ordenar que es canviés el final de la pel·lícula. I és que el inquilino no tenia un final feliç. Tot el contrari, la família protagonista, amb quatre fills, no se'n sortia. I l'Estat va prohibir la projecció de la pel·lícula fins que mostrés un desenllaç diferent i acolorit en què es veiés com, al final, malgrat el trasbals, malgrat les penes i treballs, aquella família era rescatada i rebia un habitatge digne. Però perquè us feu una idea, si sou joves, de com anaven les coses en aquella època, us diré que entre la prohibició de la pel·lícula i l'estrena de la nova versió van passar 6 anys. El inquilino es va rodar el 1957 i no va arribar als cinemes fins al 1963. Aleshores sí, aleshores amb un final, diguem-ne, esperançador. Avui dia, sortosament, els cineastes no tenen aquests problemes, però el tema de l'assetjament immobiliari i dels desnonaments és ben viu. Pensem que un desnonament és un acte de violència que té greus conseqüències psicològiques a les seves víctimes, perquè poques coses destrossen tant l'autoestima d'un ésser humà com trobar-se sense llar. Són situacions molt dramàtiques en què es produeix un xoc entre un dret fonamental, l'habitatge, i els efectes cruels que provoquen els fons voltor, perquè compren a baix preu, expulsen els llogaters, reformen els pisos i apugen els lloguers a preus impossibles. L'any 2001, José Luis Garín va fer un documental molt bo, de 2 hores, sobre un barri popular de Barcelona, que es veu afectat per un pla de reforma on s'hi construeix un nou bloc de pisos. La pel·lícula ens mostra com afecten tots aquests canvis al barri i a la vida de la seva gent.
9: El alma de la persona es casi un secreto. Y el alma de una estructura está escondida.
10: Ves lo bonito, pero no ves lo interior. El hacer una estructura es muy simple, el hacer los techos es muy simple. Esto es mucho más laborioso. Está demostrándote que por mucha calidad que le pongas aquí, por mucho que lo aseguren,
9: yo siempre...
10: esto no va a ser tan imperecedero como eso, por ejemplo.
9: Yo siempre me he dado cuenta de una cosa. La Sagrada Familia puede echar todo el tiempo que quiera haciéndose. ¿Por qué? Porque Jesucristo no tiene prisa que se la terminen pronto. La pareja que tiene ganas de casarse quisiera que le dieran la llave del piso al otro día de hacer la proposición y tener la idea de casarse. Por tanto, esto tenemos que hacerlo pronto, que aquí han comprado 40.000 parejas. Estos pisos...
10: Pero me refiero que ahora esto, la construcción es más simple que antes. Las personas que hicieron eso tenían que ser muy inteligentes.
9: Pero, ¿sabes cuánto costaría hacer esa piedra hoy?
10: No creo que nadie se atreviera.
9: Pues aquella piedra de arriba, con los dos arcos, para hacerla un picapedrero a golpe de carpa y maceta, pues se llevaría a lo mejor una semana. A la mano del hombre no llega nada, ¿no?
10: Algún misterio tiene que haber, que queda fuera del alcance nuestro.
9: Lo que tiene es eso, que la piedra natural no tiene envejecimiento, esa es el único secreto, y que está muy bien puesta.
10: Eso no lleva nada, eso es que tiene que tener un misterio o algo.
9: Eso es una obra de otro tiempo. Entonces había todo el tiempo del mundo, pescaban a los presos, sí, y los metían ahí.
10: Pero ¿cómo subían esos bloques tan grandes?
9: ¿Esos bloques? Como siempre se han subido con carriola y como hacíamos bloques como este con un maquinillo de aquello. ¿Eh?
10: Pero tú imagínate lo que es levantar una pirámide de esa con esas moles. ¿Qué sistema deberían? Es que eso es una cosa que si la ven montar hoy...
9: No me den.
2: En construcció, el documental de José Luis Garín que va guanyar el Premi Especial del Jurat del Festival de Sant Sebastià. Va ser un premi totalment merescut perquè és un documental que retrata molt bé fins a quin punt l'entorn urbà canvia la geografia humana. De la mateixa manera que, per exemple, l'entorn on vivim condiciona el nostre consum, aquest mateix entorn també condiciona el nostre comportament. El dels adults i el dels infants. A Catalunya hi ha més de 500.000 de famílies en risc d'exclusió social, cosa que afecta, com deia abans, 2 milions de persones. Però això no és tot. Hi ha també la gent jove. El 56% dels catalans d'entre 25 i 34 anys viu en una situació negativa o molt negativa pel que fa a l'habitatge. I és que, ja ho sabem, els lloguers són molt alts, els sous són molt baixos i el lloguer s'emporta la major part del sou. Com deia abans, és un tema que afecta tot el planeta i per això són moltes les cinematografies d'arreu del món que el tracten. Hi ha la pel·lícula francesa Nacionalitat immigrant, Els meus veïns, del 1975. Hi ha també l'argentina La noche marchándose ya, del 2025. L'americana La recerca de la felicitat, del 2006, amb Will Smith. La també americana Temps fora de la ment, del 2015, amb Richard Gere. O la italiana Umberto D, del 1952, de Vittorio De Sica, entre moltíssimes més. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so i que hem dedicat al problema de l'habitatge, escoltarem la veu de Sílvia Pérez Cruz cantant el tema de la banda sonora del film Cerca de tu casa, del 2016, dirigit per Eduard Cortés i protagonitzat per la mateixa Sílvia Pérez Cruz en companyia d'Oriol Vila i Lluís Omar. Aquí hi trobem un matrimoni que ha de deixar casa seva perquè no pot pagar-la i se'n va a viure a casa dels pares de la dona. Però aquesta segona casa també es veu afectada, ja que va servir d'aval per a la hipoteca de la filla. Ara, doncs, són dues les famílies que es troben en un atzucac. L'article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans diu: «Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri, per a ell i la seva família, la salut i el benestar, especialment pel que fa a alimentació, vestir, habitatge, assistència mèdica i serveis socials bàsics». Fins la setmana vinent, amics.

0: Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
1: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
0: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
1: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
0: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
1: Ens trobaràs al passeig de Xavier Fqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a lloms d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
8: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica, i això és el que ens han dit.
9: Pues la cosa es así. Verá,
10: es impresionante.
11: Me encanta, me encanta.
12: Mola.
13: Me gusta como suena.
14: ¡Qué bonito!
8: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
15: Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat.
16: Nosaltres som feliços.
17: Nosaltres som així.
18: Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
19: Avui som
20: la Maria José,
19: el Miguel,
20: l'Edu,
19: la Núria,
20: l'Irra,
19: el David,
20: l'Antonio,
19: l'Artur,
20: l'Emma,
19: l'Àngel i el Guillem, jo mateix.
21: Jo vaig començar amb el teatre d'aficionats.
22: I vaig començar a fer molts càstings i vaig començar a dedicar-me a la moda.
23: Jo volia ser tenista i vaig aconseguir ser tenista professional.
24: I em vaig donar compte que m'agradava molt la natació sincronitzada perquè m'agradava molt l'aigua.
25: Vaig començar bastant tard a fer música i vam crear la banda d'Arnau Giso.
18: Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
16: Nosaltres.
26: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
27: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
26: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
27: Perquè la teva salut és el nostre futur.
26: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
28: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
29: Arriben els intensius de fusió música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
28: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
29: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
28: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
30: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
31: Cocodril Club.
0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
3: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al món És Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
4: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
3: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
7: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
6: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
7: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
6: Club Healthin Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
7: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
30: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
12: Soc l'Albert Morral, de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
14: L'univers infinit.
12: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
20: Bona tarda, són les 7.
31: Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
32: els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà. Facin
33: els germans Cries i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
34: L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
35: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
36: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
37: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
36: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.

0: La por als gossos és una fòbia més freqüent del que pensem i pot arribar a limitar seriosament la vida dels infants. En el cas dels nens amb trastorn de l'espectre autista, les sensibilitats sensorials i la necessitat de control de l'entorn poden fer-la encara més intensa. Avui descobrim com la zooteràpia pot ajudar a tractar-la amb molt bons resultats. I ho fem de la mà de l'Anna Guimil, que és presidenta de l'Associació Catalana de Zooteràpia i, a més, experta en cinofòbia. Anna, com estàs?
1: Hola, Carme, què tal, com estàs?
0: Molt ben, bé. Benvinguda.
1: Gràcies.
0: Encara hi ha molta gent que té por als gossos?
1: Moltíssima gent, molta més de la que realment en sabem, perquè això no hi ha un cens per això.
0: Mm-hmm. Hem parlat de... hem fet servir una expressió, un concepte, que és la cinofòbia. Què és exactament i fins a quin punt és un problema freqüent en els nens, sobretot?
1: Doncs, mira... la cinofòbia és fòbia als gossos. Ara bé, la realitat és que quan a mi m'arriben aquests nens amb fòbia als gossos, la realitat és que no només és als gossos. Hi ha pors associades, com per exemple els sorolls forts, els coloms, a diferents estímuls. I jo diria que hi ha fins i tot un 10% de nens que tenen fòbia als gossos.
0: Parlem d'aquesta por als animals, com una qüestió que podria ser menor o passatgera, no? Vist des de fora i fent una valoració així, grosso modo, però fins a quin punt aquesta cinofòbia pot arribar a ser limitant en el dia a dia d'un infant?
1: Doncs mira, angoixa moltíssim i ho pateix, no només ho pateix el nen, ho pateix els germans, la família sencera, perquè han de deixar de fer fins i tot plans de sortir d'una festa d'aniversari, deixar un pícnic que estaven enmig del parc i, en definitiva, deixar de fer plans o fins i tot parar aquests plans perquè hi ha un gos al voltant, el nen es col·lapsa i necessita fugir, necessita sortir d'aquell escenari, amb la qual cosa no és, normalment no és passager, sinó que s'ha de tractar. I és molt, molt limitant fins al punt de poder desembocar en una agorafòbia, que és ja no voler sortir ni de casa.
0: Clar, aquest seria ja el cas extrem, no?
1: El més
0: quan
1: extrem.
0: Quan això ja va al màxim dels màxims...
1: Sí.
0: És aquesta situació que els pot limitar fins i tot a fer una vida més enllà de les...
1: Sense llibertat.
0: Exacte, exacte. I com es manifesta aquest impacte en la vida familiar i social? Tu dius, no només ho pateix l'infant, sinó que també ho pateix la resta de la família i l'entorn més proper, no?
1: Mm-hmm. Doncs mira, els pares ho viuen des d'una posició molt frustrant. Primer perquè no saben a quin professional s'han de dirigir. I a mi quan m'arriben les famílies diuen, ostres, com ens ha costat trobar-te, Anna. És que no sabíem que hi havia una figura que pogués tractar directament la cinofòbia. I, perdona, i els germans també perquè es queden sense fer plans. I el propi nen ho viu amb ansietat, amb pena, amb ràbia, amb molta tristesa i amb molta frustració que això acaba derivant, li acaba afectant moltíssim en una baixa autoestima, no? I a la seva pròpia... i a la seguretat en si mateix. Acaba vèncer, doncs... i més quan tens a tothom al teu voltant que està invalidant la teva por. Perquè si invaliden aquesta por de no, home, no, que no és res, però si és un gos això no és res, home, encara et sents pitjor, perquè t'hi sents que no ets com els altres i ni tan valent, ni tan guapo, ni tan alt, saps el que et vull dir? Doncs així.
0: I escolta'm una cosa, en el cas dels nens amb trastorn de l'espectre autista, la por als gossos sembla... més freqüent, és més invalidant en aquest cas perquè tenen unes percepcions i una sensibilitat més acusada que la resta de nens?
1: És més freqüent perquè normalment els nens amb TEA tenen hipersensibilitats, tant auditiva, visual, tàctil, i a més tenen de vegades, segons el grau, més dificultat per expressar com se senten i què és allò que no volen, no? Doncs amb aquests nens amb autisme que, a més, se'ls pot barrejar el fàstic amb la por, que són dues emocions que van de la mà perquè tenen les mateixes respostes a nivell biològic d'evitació i fugida, aconseguim treballar molt bons resultats. És una activitat, ho podem treballar gradualment, acompanyant el nen, i aquestes sessions de zooteràpia m'agrada que estigui algun familiar, o la mare o el pare.
0: Explicarem el procés perquè la gent també visualitzi una mica com funciona aquest tractament. De quina manera, quan parlem d'aquesta sensibilitat més acusada que tenen aquests nens amb TEA, quines són les situacions que el fan sentir-se malament? És a dir, què és el que noten ells?
1: Doncs mira, els nens amb TEA... sobretot els hi puja moltíssim el nivell d'ansietat. Ansietat i frustració perquè no poden comunicar que aquell estímul, en aquest cas el gos, li està fent por. I pot ser que, segons el grau, ho verbalitzi directament, no vull marxar, o es quedi, si no pot parlar, que li agafi una minicrisi. I els pares no sàpiguen per què li ha agafat una crisi ara, saps? I és perquè està veient un estímul que no pot controlar, que no entén, que no pot anticipar com reaccionarà el gos, i això li angoixa moltíssim i li crea moltíssima ansietat.
0: Estem parlant, per exemple, de les olors, dels lladrucs...
1: Sí.
0: No? Són sí. Situacions que ells detecten d'una manera... Com...
1: Els nens associen el lladruc, que els hi fa mal aquest soroll, els hi fa mal directament a les orelles, i acaben associant el gos a aquesta incomoditat tan gran, no? I això desencadena, doncs, que tinguin rebuig cap al gos.
0: Precisament això és el que anava a comentar, que els infants que tenen TEA com acostumen a necessitar aquesta anticipació, no? Aquest control sobre el seu entorn, doncs aquest factor d'imprevisibilitat és el que els crea tota aquesta angoixa, aquesta situació, no? També sabem que molts nens amb autisme presenten nivells d'ansietat més elevats, com ara comentaves. Com influeix aquesta ansietat en l'aparició o el manteniment de la sinofòbia?
1: Com
0: influeix precisament aquesta ansietat que tenen ells, no?, en el manteniment de la sinofòbia.
1: Sí.
0: És a dir, mentre hi hagi aquesta ansietat que ells tenen, perquè és una situació que no controlen, aquesta por no desapareix.
1: No desapareix fins que no es tracta. Pot ser que hi hagi... Mira, et comento, els nivells d'ansietat en TEA de vegades és complicat reduir-los, però li donem les eines suficients, treballades de forma gradual, perquè el nen sàpiga com reaccionar a cada una de les situacions que l'incomoden. És a dir, probablement no podrem reduir l'ansietat perquè el nen viu amb aquest nivell d'ansietat, hi hagi gos o no hi hagi gos, no? Però sí que podem ajudar-li a tenir les eines suficients com per gestionar aquesta ansietat en moments concrets i amb molt d'èxit. Funciona molt bé.
0: Parlem, doncs, com a partir de la zooteràpia es pot treballar a través d'un procés terapèutic que com funciona. És a dir, t'arriba una família amb un nen, infant, que té aquest problema perquè, a més, doncs, té TEA. Què fem?
1: El primer que fem és una primera sessió que es diu anamnesi. És una sessió d'una reunió amb els pares i el nen. De vegades pot estar el nen, d'altres no, segons com ens convingui. I és una reunió d'una hora i mitja, més o menys, en la qual jo faig d'inspector Gadget i faig un munt de preguntes per veure, per tenir un perfil el més acurat possible sobre el nen. No? Com viu, amb qui viu, quins són els seus interessos, les seves capacitats, les seves limitacions, tot. A partir d'aquí fem ja una següent sessió en la qual, com et comentava abans, a mi m'agrada que hi sigui o la mare o el pare. I perquè és una persona de seguretat, és el seu referent que li dona seguretat. Les sessions es fan en el meu despatx, i que està a Sant Cugat, i segons el que jo hagi determinat en aquesta primera sessió, començaré amb animal, sense animal, o escollint un gos o un conill o una tortuga, depenent de com ho vegi. Però el que es tracta és d'entendre com processa l'entorn aquest nen. Jo necessito saber fins a quin punt té la necessitat d'anticipar i aquesta hipervigilància, fins a quin punt la té activada, sí? I com està d'arraigat aquesta por. Llavors, aniré dissenyant les sessions en funció de tot el que he pogut extreure de la primera sessió. I després es treballa amb desensibilització, que es diu, i contracondicionament. Són dues palabrejas que...
0: Què vol dir, traduïdes a la situació en què ens trobem?
1: Que vol dir que es treballa a poc, amb aproximacions successives, sense forçar el nen, i sobretot el que, amb reforç positiu, amb premis, però no premis de dono un caramelet, no, sinó superant objectius, que això li dona al nen motivació intrínseca, és a dir, per ell mateix, ho vol aconseguir per ell mateix i no per un caramelet, no? I a poc anem aconseguint diferents objectius i pujant, jo els hi dibuixo sempre una escala i sempre li dibuixo on, quan ha avançat en cada sessió. I això motiva moltíssim per seguir enfrontant-te a la por. I una de les coses més importants és explicar-li que els gossos no actuen perquè sí. És a dir, els gossos pensen, els gossos actuen en funció de lo que hi ha en el seu entorn. I moltes vegades riuen, no? Perquè tu creus que ara vindrà un gos i et mossegarà perquè sí? No. I educant a la Kira, demanant-li exercicis a la Kira, se n'adonen del nivell d'intel·ligència que té el gos, i allò que havia infravalorat i que pensava que actuava de qualsevol manera, se n'adona que és un ésser que té un lligam molt fort amb nosaltres i que ens entén perfectament les ordres que li donem i les consignes.
0: La Kira és una de les gosses tu fas servir per teràpia i que apareix en aquell llibre que vas venir a presentar-nos un dia. Et volia preguntar, perquè clar, primer, els animals que feies servir, que ja ens has explicat, no? El repertori d'animals que pots utilitzar, però en quin moment decideixes que entra a participar del procés el gos?
1: Mira, ara estic amb un nen que la primera sessió, el primer dia, no vaig treure cap gos, ni el conill ni el gos, simplement perquè vaig veure que tenia moltíssima por i que ho estava passant malament. Ja la comunicació gestual ens dona moltíssima informació. Si tu veus el nen que està angoixat amb els ombros cap al davant, que ni tan sol et vol mirar, això et dona moltes pistes. Llavors, el primer que faig és explicar, donar molta informació. I els hi explico que la por, en aquest cas, la por sempre té un significat, un valor, no? I que serveix per alguna cosa, però de vegades el nostre cervell s'equivoca i ens diu que estem en perill quan realment no ho estem. I començo per aquí, explicant-li al nen que, clar, el cervell, de vegades, el més primitiu, es pensa que estem a la selva i ens diu, cuidado, morirem! I ell mateix riu, no? I dic, però oi que no morirem? No. Doncs ara li hem d'ensenyar al teu cervell quan ens està dient mentides. I a poc agafa confiança, ho entén. La por se'n va amb informació. La por se'n va amb informació. Quan entenem que les coses no passen aleatòriament, sense cap mena de raó, llavors tenim el control de la situació i ens relaxem i les pors se'n va.
0: El gos apareix tard o d'hora, segons com vagi el procés.
1: Sempre i quan ell ho vulgui. Jo li dic, per exemple, m'ho invento, Òscar, vols que veiem el gos? I normalment hem creat un vincle tan fort de confiança i estic tan orgullosa d'això perquè poques vegades em diuen no vull anar. Confiem moltíssim.
0: I escolta, una cosa que segurament els preocuparà als pares, que és el grau de resultat que pot donar una teràpia com aquesta. T'ho pregunten quan comencen una teràpia?
1: Normalment sí, m'ho pregunten, però la veritat és que tinc molta sort. Però mira, jo et diria que amb 10 sessions està la majoria de vegades resolt.
0: Bastant ràpid, eh?
1: Sí, molt ràpid. Mira, ahir vaig publicar una story a Instagram que portem 3 sessions amb l'Àlex, que venia superbloquejat, i ara ja sortirem al carrer, perquè quan ja ha perdut, ja s'ha habituat al meu gos, ja s'ha habituat al conillet de teràpia, ja s'ha habituat a la tortuga, llavors toca sortir al carrer i entendre en el carrer com es comporten els altres gossos, perquè ja sabem que la Kira és molt bona. Ara hem d'entendre per què borda un gos, que quan està jugant no s'estan barallant, que no tenen mans, que tot ho fan amb la boca, però que no passa res. Han d'entendre totes les conductes. Al final passes tota la informació de l'etologia, no? de tot el comportament d'animal, els hi expliques per què fan cada una de les coses.
0: Mm-hmm. Anna, abans de marxar, un últim missatge per a aquelles famílies, per als pares que s'han trobat amb aquest problema i no troben solució.
1: Doncs que em truquin, sisplau, o que es posin en contacte amb nosaltres al nostre Instagram, que és ACZooteràpies, de Associació Catalana de Zooteràpies. Ens trobaran ACZooteràpies. Guimil Anna també ens trobaran, que és el meu personal, però penjo també tota la informació. També em poden trucar per telèfon al telèfon de l'associació, que és el 637 93 12 01.
0: Bé, doncs, a veure si hi ha sort per a aquestes famílies que tant estan patint,
1: sí,
0: tant o més que la criatura, davant d'un problema que té solució.
1: Pues sí.
0: Anna, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu. Només faltaria.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.
0: Adéu-siau.

0: Bé, i què voleu fer aquests dies?
1: Anar a una piscina caribenya.
2: Dormir en un hotel del Far West.
3: Volar a lloms d'un drac.
0: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
4: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
5: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats. De la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
4: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània, i diverteix-te preparant els musicals més populars.
5: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
4: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
8: Si escoltes la ràdio,
9: no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
8: Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
9: Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
8: No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
10: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
11: Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
12: 1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
11: Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
13: Viure en el lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
14: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
13: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
15: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
16: Ah, no tens mans?
17: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
18: Red flag.
16: Oi que sí?
17: Sí. Sí.
11: Ja disponible a cugat.cat.
16: Mare meva.

Sabíeu que Eric Clapton va estar a punt de ser membre dels Beatles sense que el propi Clapton ho sabés? Doncs tot això i molt més. La música i les seves històries cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat.

0: l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
1: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
0: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
1: Perquè la teva salut és el nostre futur.
0: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
2: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
3: Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat. Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
4: Ràdio Sabadell, 94.6.
3: Terrassa.
4: Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
3: Sant Cugat.
4: Ràdio Sant Cugat, 91.5.
3: El Prat.
4: El Prat Ràdio, 91.6.
3: Castellà.
4: Ràdio Castellà, 90.1.
3: I Badalona.
4: Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
3: Cada tarda de 4 a 6, connectats.
5: L'enjoc és...
6: Futbol.
5: Bàsquet.
6: Hoquei.
5: Handbol.
6: Waterpolo.
5: Tenis, taula.
6: Rugbi.
5: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
7: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
8: Ràdio Sant Cugat.
9: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
10: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
9: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
11: Avui dimarts arribarem a les 12 amb l'espai Like de Valor. Això és tot, demà més. Adéu-siau.
12: Continguts en xarxa.
13: El Like d'aquesta setmana el volem dedicar al nou programa de beques de formació fotogràfica que està adreçat a dones que surten de la presó i que està impulsat per la Fundació CETBA i l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. Aquesta iniciativa vol facilitar la inserció social i professional de dones que han estat internes mitjançant dues beques anuals per a participants al projecte Traspassant l'Objectiu. Ara fa uns mesos en parlàvem d'aquesta iniciativa. Tot plegat es va presentar fa uns dies, a finals de maig, en una roda de premsa, i avui nosaltres en podem parlar amb Laura Gálvez-Rain. Ella ha estat lligada des de fa molt de temps a aquest projecte, ara el dirigirà des de la presó de Batràs, però a més és l'autora del fotollibre Batràs, Dones Invisibles. Ho posem tot sobre la taula. Laura Gálvez-Rain, benvinguda a Valors de l'Alça, com estàs?
14: Hola, bon dia. Molt bé, i vosaltres?
13: Molt bé, molt contentes de poder parlar d'aquestes beques, que ara comentàvem que s'adrecen a participants al projecte Traspassant l'Objectiu. És aquest projecte, per refrescar una mica la memòria dels oients, perquè vam parlar ja fa uns mesos, que a través de la fotografia empodera dones internes als centres penitenciaris de Catalunya, no?
14: Sí, correcte. És un projecte amb iniciativa de la Fundació CETBA, que està sota la direcció de la fotògrafa i activista Marta Fàbregas. I bueno, hem creat una xarxa de fotògrafes professionals que ens dediquem a portar la fotografia als centres penitenciaris. I efectivament les empodera tant en autoimatge com en coneixement.
13: Que de fet vosaltres heu registrat moltes millores, no?, en això, en autoestima, en autoimatge, en convivència fins i tot. De quina manera l'art, la fotografia en aquest cas, pot ajudar persones que estan aïllades, no?, en certa manera?
14: Bé, en el cas més evident, jo crec que és el de l'autoimatge, perquè aquestes dones, a part de que els miralls que tenen a les habitacions són d'un plàstic que al anar-lo netejant s'ha desgastat, llavors la imatge...

0: que es veu no és la imatge real, carreguen amb un estigma, evidentment, d'haver estat internes. I jo crec que lo interessant aquí és no com es veuen elles mateixes, sinó com les miren les seves companyes mentre es fan la dinàmica de model i fotògrafa. I crec que això és la part més evident. I com deies, també millora molt les relacions entre elles perquè és un espai diferent al que estan acostumades dins de les presons i pues, hi ha convivències que potser no es donaven en altres espais de la presó. I coneixen a noves noies, es porten... Bueno, sí, creen convivència d'una altra manera.
1: Explicàvem, Laura, que tu dirigiràs ara el projecte a la presó de Batràs, però la teva relació amb Traspassant l'Objectiu ve de lluny.
0: Sí, començo el 2021 com a alumna en pràctiques, que és curiós. A través de l'IFC, de fet, a la borsa de treball vaig veure l'oferta i em vaig presentar. I ara no recordo bé si van ser 1 o 2 anys, vull dir 2 o 3 anys que vaig estar fent d'assistent de la Marta, de fotògrafa, o sigui, assistent de fotògrafa i de logística. I després d'això vaig començar a col·laborar com a fotògrafa convidada, que fem una masterclass, una xerrada entorn a un tema i a un projecte personal, i després, al finalitzar el taller, algunes alumnes del taller poden optar una mentoria. Llavors, jo com a fotògrafa convidada també feia el seguiment d'aquesta mentoria, que és un projecte sota un concepte, per exemple, resiliència. Llavors nosaltres ajudem a una d'elles a fer un projecte de principi a final.
1: Per tant, com veiem, és un projecte que va més enllà, no? També de la fotografia en si, tot i que el pes recau en això. Ah, clar, en els anys que porteu d'aquest projecte, i segurament tu ho hauràs notat també, heu detectat que moltes de les persones, moltes de les dones que hi han participat, un cop fora de la presó, continuen tenint un cert interès, no?, amb la fotografia.
0: Sí, sobretot aquestes dones que comentàvem que opten a les mentories, que ja mostren un interès més específic per la fotografia, al sortir, doncs, hi ha algunes que contacten amb la Fundació i algunes han pogut exposar a festivals, algunes han optat ja en algun taller fora de la presó. Vull dir, a més, al final del taller es sorteja una càmera Panasonic, i clar, quan reben una càmera els hi fa molta il·lusió perquè això vol dir que després d'estar allà dins, fora podran seguir fent fotografies. Jo crec que sí, que és un projecte molt complet en aquest sentit perquè les anima també a seguir-ho fent tot i que s'acabi el taller.
1: Ara heu presentat i, de fet, tireu endavant aquest nou programa de beques i ho feu una mica amb la voluntat, dèiem, de facilitar la inserció social i professional d'aquestes dones. Explica'ns una mica en què consisteixen.
0: Bé, jo no tinc molts detalls perquè aquesta part és més de l'administració de la Fundació, però sí que sé que és una col·laboració amb el IFC i crec que que tanca un cercle perquè al final l'IFC ha sigut col·laborador portant els alumnes en pràctiques i bueno, és un institut de referència i que les que han fet el taller puguin optar a fer un curs dins de l'IFC, jo crec que també motiva a alimentar doncs, aquesta part més artística o cultural i a professionalitzar-se si ho volen.
1: I tant. Ara comentaves que arran del projecte Traspassant l'Objectiu s'aprenen moltes coses i s'empoderen en molts aspectes, però deixa'm girar una mica la pregunta i fer-te-la a tu, Laura, com a mentora, i fins i tot com a estudiant en pràctiques, com vas començar, no?, com ens explicaves. Ara ja com a directora del projecte, tu quins aprenentatges t'estàs enduent d'aquesta iniciativa?
0: Ostres, jo la primera vegada que vaig entrar va ser molt impactant. La veritat és que és una experiència que jo crec que sí o sí et canvia d'alguna manera. I poder haver estat dins d'aquest projecte durant tant de temps i veure com ha anat canviant, com ha anat creixent. Bueno, a mi, com a persona, jo crec que... Perdó. Com a persona jo crec que m'ha millorat. Bueno, entres a la presó pensant que no tens prejudicis, que ho tens tot vist i al final tenim uns judicis socials que sense voluntat no els desfem i jo crec que entrar a la presó a mi m'ha canviat molt en aquest aspecte i també m'ha fet veure que la fotografia és una eina, més enllà d'una eina expressiva, una eina artística, és una eina de canvi i jo mai ho havia vist així. I bueno, jo crec que això ha definit molt la meva trajectòria professional com a fotògrafa a partir del moment que començo a col·laborar amb la Fundació.
1: Creus que seria diferent, si no hi haguessis entrat?
0: Jo crec que sí. No sé on estaria ni què estaria fent, però jo crec que sí. Sí, això m'ha... Bueno, m'ha tirat més per la vessant social, potser de mediació artística. Sí, m'ha donat la sensació de que la fotografia també pot arribar al canvi.
1: Doncs amb aquest missatge ens quedem. Laura Gálvez-Rain, directora del projecte Traspassant l'objectiu a la presó de Batràs, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i molta sort amb aquesta nova etapa dins d'aquest mateix projecte.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Jordi Lobo ha dedicat bona part de la seva vida a defensar la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual, una trajectòria de 4 dècades vinculada a l'Escola Moragues de Barcelona, que ara ha estat reconeguda amb la Medalla d'Honor de Barcelona. Si hi ha una iniciativa que simbolitza aquesta manera d'entendre la inclusió és l'Hoquei Plus. El projecte va arrencar fa 20 anys després que una lesió l'obligués a deixar l'hoquei herba. La proposta de traslladar aquest esport als alumnes de l'Escola Moragues va acabar convertint-se en una experiència pionera que avui ja té una lliga federada pròpia i que aquest estiu disputarà el primer mundial de la seva història. Ho explica Lobo.
4: Quan els hi preguntes què representa el hoquei per tu, se'ls il·lumina la cara. Jo tampoc ho voldria sublimar més del que és, però a mi m'emociona veure com expliquen aquella amb autoestima, molta autoestima. Diuen coses precioses que m'ha ajudat a demostrar que puc, a demostrar-me que puc, m'ha ajudat a tenir amics i amigues, m'ha ajudat a conèixer món.
3: Trobareu l'entrevista completa a cugat.cat. La 22a edició de les lectures a la fresca no se celebrarà aquest estiu. Així ho ha anunciat la directora artística i impulsora del cicle, Dolors Vilarassau, en un comunicat en què explica que ha decidit fer una parada per motius personals i de salut, després de més de 2 dècades al capdavant del projecte. La passera provisional de Can Bernet, anunciada fa anys per reconnectar el carrer de la Mina amb el parc de Can Bernet després del tancament de l'antic aqüeducte, entrarà finalment en servei aquest juliol. L'Ajuntament començarà aquest dijous, 18 de juny, les obres de muntatge d'aquesta estructura provisional que es mantindrà en funcionament fins que es defineixi i executi una solució definitiva. I l'associació El Món de Prop, la Fundació Salut Plus i el Club Muntanyenc impulsen Mirem per Tu, una iniciativa que vol facilitar la mobilitat i la participació social de les persones cegues o amb baixa visió a través d'una xarxa de voluntariat format específicament per aquesta tasca que els acompanyarà a fer aquelles activitats que sol·licitin. Tot plegat es vehicularà a través del Club Muntanyenc, que oferirà aquestes formacions. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: 4:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 16 de juny i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia. Continua aquesta situació totalment estiuenca i, de fet, a hores d'ara els núvols són escassos a la majoria de comarques i també la temperatura es va enfilant. Fins i tot en alguns racons de les comarques de la Catalunya central